Ràdio 4. Els imprescindibles de Ràdio 4.

0: El més que es porta a Ràdio 4 ha canviat d'horari aquesta temporada, però no ha variat la seva filosofia. Continuem fidels als valors de l'esport i al seu poder com a eina de superació, integració i solidaritat, entre molts altres. Al Més que Esport descobrim persones, sovint anònimes, amb històries extraordinàries i també esportistes famosos amb històries humanes, i tot gràcies als valors de l'esport. Més que Esport, dissabtes i diumenges a 2:15 de la tarda a Ràdio 4.
1: Ràdio 4.
2: Hola, què tal? Ja és l'hora del vermut aquí a Ràdio 4. Ens atem la coartada perfecta, el Sota Sospita. Benvinguda, benvingut.
3: Per algun motiu el destí t'ha dut en aquest.
4: Jo tinc els ulls oberts i ben oberts.
5: Què hi vols dir?
6: I no sé res de tu.
7: Ho descobriràs.
8: Els bons llibres us han d'incomodar.
9: A tu què et sembla, això?
10: No ho sé, no sé què pensar.
11: Mare meva, esteu molt pesats aquest matí.
1: Sota sospita, amb Laura González.
2: Doncs encetem aquest pla d'entreteniment cultural i social per a ments inquietes per la sessió d'avui, com sempre, articulada des de l'estudi 32 de l'edifici RTV a Barcelona, amb l'Esther Bages a la realització tècnica. Comptem amb la nostra psicòloga i terapeuta, la Sílvia Catalán, que en aquesta ocasió ens convida a parlar de l'educació als infants. El sobreprotegim, això diuen, eh? Què significa? Com entenem la criança actualment? Com som com a pares i mares? També comptarem amb el recorregut cultural habitual del Carles Novelles, actualitat, pel·lícules, plataformes, etc. I, com no, amb les commemoracions en el Dia Mundial Sense Tabac, les novetats musicals i, per començar, una mica de filosofia, la frase del dia. És de Friedrich Nietzsche i diu: els micos són massa bons per tal que l'ésser humà pugui haver vingut d'ells. Home, hi ha una ironia, no?, preciosa, podríem dir, en aquesta frase de Nietzsche. No és una defensa dels micos, és una acusació contra nosaltres. I, d'alguna manera, el que fa és donar-li la volta a aquest orgull evolucionista. L'ésser humà, que es considera el cim de la creació, apareix aquí com una degradació moral del simi, no? Els micos, en aquesta lectura, doncs no han inventat el LinkedIn motivacional, ni els fons voltor, ni la corrupció, ni els comentaris passiu-agressius. La frase funciona perquè juga amb aquesta expectativa científica de l'ésser humà descendeix del mico i la converteix en una broma filosòfica cruel. Els micos no mereixen aquesta humiliació. És el mateix mecanisme que fem servir quan diem que els animals maten per necessitats i els humans per ideologia, per orgull o, encara pitjor, per avorriment i diversió. També hi ha un punt molt de Nietzsche, desconfiar de la idea de progrés. Potser evolucionar tècnicament no ens ha fet més nobles. Hem arribat a la intel·ligència artificial abans que aprendre a discutir sense insultar-nos a les xarxes. Un ximpancé, sí, et pot llançar una fruita al cap, però un humà et pot arruïnar la vida en un fil de 30 tuits o amb un acomiadament improcedent, per exemple. Després sí, fes ioga i mindfulness. I al final, la frase té aquell regús elegant, no?, de les millors provocacions. Fa riure i incomoda alhora, perquè tots sabem que si els simis poguessin veure segons quines notícies, probablement, no sé, tancarien la branca i farien veure que no ens coneixen. Potser el més incòmode de tot plegat és això, que no parla només de les grans atrocitats de les tecnologies modernes, sinó de la vida quotidiana. Vull dir, no està pensant Nietzsche en el dictador prement un botó vermell, està pensant en la petitesa humana del dia a dia, en l'enveja, la humiliació subtil, la crueltat gratuïta, la necessitat de dominar. Sí, cert, el simi et pot mossegar, et pot robar el plàtan, també pot voler dominar en un moment donat, no? Però difícilment dedicarà anys a fer-te sentir inferior en un matrimoni, a ignorar-te deliberadament en una taula familiar, a destruir-te l'autoestima amb aquesta elegància calculada. Aquí és on la frase es torna realment corrosiva, no? Els humans hem sofisticat la crueltat, l'hem convertida en art social. Així que, no sé si som pitjors que els micos perquè siguem més salvatges, sinó perquè tenim consciència, potser. Sabem què és el bé i, tot i així, moltes vegades escollim la mesquinesa. Però aquesta mateixa consciència és també la que ens permet fer actes de generositat que van contra qualsevol instint. Els micos, sí, són innocents. I nosaltres, no. Vinga, va, en aquest darrer dia de maig celebrem el Dia Mundial Sense Tabac, una jornada impulsada per l'Organització Mundial de la Salut des de 1987, amb un objectiu més que evident, que és informar i conscienciar sobre els efectes nocius d'aquesta substància. No es tracta només d'informar sobre els efectes a un mateix, sinó també dels riscos que pateixen aquells qui s'envolten de fumadors. I compta amb els joves que han canviat a la cigarreta tradicional per l'electrònica, pensant que els hi fa menys mal, però també estan sent afectats. S'estima que 6 milions de persones moren cada any a causa del consum de tabac, i és que les afectacions que té a la nostra salut no són poques i val la pena repetir-ho, tot i que ja les coneixem, eh? És la causa principal del càncer de pulmó, incrementa les probabilitats de patir una malaltia coronària, causa malalties respiratòries, disminueix la fertilitat, pot implicar complicacions en els embarassos i els parts, etc, etc, etc. Dia Mundial Sense Tabac. I tu, què faràs? Avui també commemorem el Dia Mundial de l'Acolliment Familiar, una oportunitat per reconèixer i destacar la importància d'oferir llars temporals a nens i nenes que per diverses raons no poden viure amb les seves famílies biològiques. L'acolliment és una mesura de protecció per a aquests infants i, la veritat, un acte molt valent per a aquelles famílies acollidores per evitar, doncs, que es continuïn trobant aquests nens i nenes en situació de vulnerabilitat. Aquestes famílies o individus, prèviament avaluats, considerats capacitats, ofereixen casa seva de manera temporal als menors, proporcionen cura, estabilitat, afecte. És una mesura diferent a l'adopció, ja que l'acolliment no implica trencar els vincles legals amb la família biològica. I per acabar, les commemoracions, que sàpigues que també és el Dia Mundial del Lloro, una data impulsada per World Parrot Trust amb l'objectiu d'aprendre sobre aquesta au i protegir-la. I és que una de cada tres espècies de lloros estan amenaçades a causa de la pèrdua d'hàbitat, la caça il·legal o altres amenaces humanes. T'explico, res, molt breument, 5 curiositats, i és que els lloros, a més de repetir frases, poden imitar sons, com el to d'una trucada, o sons d'altres animals. Alguns poden arribar a viure fins als 80 anys. Com els humans, poden ser dretans o esquerrans. Són capaços de seguir el ritme de la música i necessiten interacció i estimulació mental per poder mantenir-se feliços i saludables. Mira, això no li passa a moltes persones. Vinga, va, moment per la música, el Sota Sospita.

Escoltes Ja Vageli, una cançó d'Adri i Kie. No paro una ratlla cocaïna. Ara tots volen anar ràpid, tots volen speed, yeah. Adrià Roca signa aquesta cançó, col·labora Kie, pop urbà en autoedició, i bé, parla d'aquesta incertesa, no?, i d'aquesta tensió amb aquella persona que trasbalsa tot. Aquest color, aquesta emoció, com una pel·li. Preludi del seu àlbum, que els fans esperen amb delit. La següent cançó és In Paradise, Amulet i Xisc, una altra col·laboració.

En aquest tema carregant contra el turisme de masses a Mallorca, eh? Un senzill que és avançament de l'àlbum Es Desastre. Interessant fusió, la del pop i el folk de Mulet amb el reggaeton i l'electrònica de Xisc. El resultat, doncs, aquesta peça amb una lletra que no ignora la realitat social actual des de la sàtira. Avions low cost, palmeres de postal. I és veritat, no?, que el model de turisme de masses que pateixen les Illes Balears, doncs, no és la primera vegada que es converteix en cançó a través dels seus artistes emblemàtics. Una bona gent despistat, trecs que... El següent és un single pop sobre els amors d'estiu, Aina Reig, La història de sempre.

Després de la publicació del seu primer àlbum, Trencant Tòpics, Aina Reig inicia una nova etapa artística amb aquesta cançó, que també és avançament del seu nou projecte musical. Desejo el teu pròxim amor, com s'apaga, com atura aquesta ficció, on tu m'oblides i jo no... La cantant i compositora gironina parla d'aquests amors d'estiu a la història de sempre amb l'experiència de qui sap que s'acaben quan la vida torna a la rutina. I escoltem també la Bess, l'artista sorienca, ha estat triada per la Fundació Maresme per crear la cançó oficial de les Dissantes 2026.

es pot gaudir mentre esperem aquest tutorial, no?, que ha de, bé, fer que tothom el balli en aquella flash mob a les dissantes, milers de mataronins i mataronines el 18 de juliol, plegats amb aquesta cançó.

0: Va, anem a fer teràpia. És el moment aquí al Sota Sospita de rebre la nostra estimada psicòloga i sexòloga, la Sílvia Catalán.
1: Sota Sospita, amb Laura González.
0: Sílvia Catalán, què tal, com estàs?
2: Bon dia, molt bé.
0: Vam apuntar, la setmana passada vam parlar de la sobreprotecció infantil, vam començar a introduir aquest tema, tenint en compte doncs, com creix la canalla, com som com a pares i mares, com de culpables ens sentim moltes vegades i com, més enllà de que forma part de la vida, educar de la manera que un sap, que un pot i ja està, i després que els fills doncs, en un moment donat arrosseguin algun tipus de mancança, algun tipus de trauma, com ho hem fet nosaltres respecte als nostres progenitors, vull dir, no n'hi hauríem de fer un gran massa. Però estem en una societat, com explicàvem, en la que rebem molts inputs. Teories sobre educació, experts que ens aconsellen, manuals de criança, i al final tenim moltes dades, ens adonem que intentem aplicar algunes a la nostra vida diària, però que són impossibles perquè la rutina, l'estrès, les presses, la paciència, tot allò afecta, i al final els fills reben les conseqüències i nosaltres no ens sentim bé. Llavors tot plegat és un xup-xup que genera en quelcom que diuen, no?, els experts, que succeeix a nivell generacional, és que estem sobreprotegint a la nostra infància, uh-huh, i això tindrà conseqüències en la seva vida adulta.
2: Totalment.
0: Més enllà de que les xarxes socials fan el què, també, que ja ho vas apuntar la setmana passada i si vols després ho desenvolupem una mica, jo volia començar fent-te una pregunta. Cada vegada més les famílies o els pares i mares dels nens i nenes són separats. Uh-huh. Això implica, perquè això quan jo era petita doncs, no era tan habitual, o quan això succeïa ja teníem certa edat, però és molt habitual que nens amb 2, amb 5, amb 8 siguin de pares separats. Uh-huh. Això implica que tenen dues cases, dues habitacions, dos llocs amb joguines i, sobretot, dues maneres diferents d'entendre l'educació. Uh-huh. I, clar, això complica encara més el tema.
2: Totalment.
0: Perquè ja no és un equip de progenitors que va a una i si tu dius no, jo dic no. Uh-huh. És que el que no aconsegueixes a casa meva ho aconseguiràs a casa ton pare. És que... És veritat que això també... afavoreix aquesta sensació de sobreprotecció, aquesta sensació dels nens de tinc el que vull, si no és aquí, és allà. Mm. Aquesta manca, d'altra banda, d'unitat que deixa clar que estàs en una família, diguéssim, emocionalment sòlida i que augmenta aquesta sensació de adolescents una mica més tirants, mm-hmm, que no tenen tolerància cap a la frustració, bla, bla, bla, bla. Pregunta llarga, per començar.
2: Llarga,
0: vull dir,
2: sí.
0: Aquí hi ha moltes coses, molts ítems.
2: Igual amb aquesta pregunta ja arribem fins al final.
0: D'acord.
2: No, anem a veure. Clar, hem de comptar, pares separats, no? Tu posaves com aquesta variable, i és veritat que quan tenim pares separats, normalment els pares es separen perquè hi ha discrepàncies. Uh-huh. I quan hi ha canallada pel mig, moltes vegades les discrepàncies tenen a veure amb l'estil educatiu, amb la manera en com eduquem.
0: Amb els fills no ajuden a enfortir les parelles,
2: no,
0: en general,
2: En general, no. Allò de tinguem un fill per arreglar-ho no sol ser bon consell. Llavors, clar, què passa? Ens hem separat, no?, de la parella, i per tant, quan jo tinc els nens amb mi ho faig d'una manera, quan l'altra part els té amb ell o amb ella, ho fa d'una altra manera. La canalla aprèn. Uh-huh. No sé si recordes, Laura, que la setmana passada parlàvem d'aquesta manipulació, no? Dèiem, els nens manipulen una mica, jo et deia, bueno, aprenen estratègies.
0: Sí.
2: I, evidentment, quan tenen pares separats, mares separades, aprenen perfectament les estratègies, aprenen a on poden demanar una cosa, a on se'ls hi complirà l'altra, on tenen més protecció emocional, on tenen més coses comprades, per exemple,
0: materials.
2: No? Materials.
0: Sí.
2: Llavors, la canalla ho aprèn i això, evidentíssimament, ho fan servir al seu entull fins que poden. Què passa també? Doncs que quan hi ha pares separats, quan hi ha parelles separades que tenen canalla, moltes vegades la canalla forma part d'una del que en diem en psicologia familiar, d'una triangulació familiar. Què vol dir això? Vol dir que moltes vegades un dels progenitors, o tots dos, utilitzen la canalla, no, com per demostrar que són millors que l'altre. Llavors, clar, si cada cop que el nen ve amb mi li compro 40 coses, yeah, i fixa't, la mama no et compra res, o fixa't el papa, és que no et fa cas, o fixa't tal, al final el que acabem afavorint encara més, no, és aquesta sensació de
0: puc, però un incís, una pregunta. El nen o la nena, això ho sap, que l'estan comprant?
2: O sigui, no ho sap, depèn de l'edat que tingui, clar. No ho sap explícitament, és a dir, segurament no t'ho podrà explicar, però sap perfectament que quan va a casa de no sé qui, d'un dels dos, allà si demana el ninotet del Lego o el tal, sí, sí, sí, ho tindrà. Vull dir que al final ells són conscients de com els fan servir els pares. El que mm-hmm. passa que normalment quan tu ets fill, en etapa de fill petit, diguéssim, en etapa de fill semiadolescent, tu el que entens és que això és la forma de demostrar amor que tenen aquelles persones. I a vegades no és la forma de demostrar amor, sinó la forma de demostrar superioritat vers l'altre. Però això és un tema més de relacional de parella. Vale? La història és que si tenim aquestes dos estils educatius, no, com molt diferents, al final la canalla acaba creixent en un entorn on... Si tenen una cosa molt bona, és la canalla de fill els fills de pares separats, que és que són normalment persones molt més adaptables, uh-huh, vale? Perquè s'han hagut d'adaptar a tantíssimes coses diferents que han après molt a moure's en això. Però alhora tenen com poca... bueno, sí, poca no, els hi falta com aquesta part de solidesa, uh-huh, perquè han tingut estils educatius molt diferents. Al final l'educació no la fem només els pares, no només les mares, no només, sinó que és una educació a nivell social, i l'escola, i els tiets i els avis també eduquen,
0: sí, els amics i tot.
2: Però la base, no, és el pare i la mare, o la mare i la mare, o el pare i el pare. Clar, quan això és molt diferent una cosa amb l'altra, el que li passa a la canalla és que no sap què és l'ú correcte i el que no. Llavors, clar, tenim canalla que entra al món, el món de l'adolescència, que és quan comencen a desvincular-se, no, dels pares, i de sobte no entenen ben bé els criteris del món, perquè en un lloc li han dit que són d'una manera i en un altre d'una altra. Llavors són canalla que han d'estar com contínuament, no, repensant què és el que necessiten per estar en un lloc. Torno, això els dona molta flexibilitat i molta adaptabilitat, però moltes vegades els genera molta inquietud perquè no saben ben bé què. Si són canalla que a nivell emocional se'ls ha acompanyat bé, almenys una de les parts i de més, seran canalla que segurament podran parlar de com se senten, podran expressar-se i de més. Si no, tindrem canalla que exploti, tindrem canalla que exigeixi, tindrem canalla que digui, escolta'm, això a mi m'ho deixen fer així, per tant, tu no ets ningú per dir-me que no ho puc fer així. I llavors tenim sobre la taula, no, aquestes conseqüències d'aquesta sobreprotecció, sí, d'aquesta falta de límits, que acaben anant sobretot als instituts, als centres educatius, perquè realment, i gran part de totes aquestes mogudes que està havent-hi ara, no, amb el sector educatiu, que estan en vaga i de més, tenen a veure amb això, amb que els tenen molta dificultat per...
0: Home, les meves amigues i amics que són mestres sempre ens diuen el pitjor de la nostra feina, moltes vegades, més enllà de les ràtios i més enllà de tot això, és lidiar amb els pares.
2: Total.
0: Vull dir que si tu, no sé, i jo ho he vist a l'escola on va la meva filla, que algun mestre renya a un nen i l'endemà té el pare allà demanant explicacions. Mm-hmm. Jo entenc que en un moment donat, jo recordo d'una mare que es va pujar per les parets perquè la mestra havia castigat a tota la classe perquè no sabia quins eren els que li estaven tirant paper i no sé què, no sé quantos, i ningú va dir res. I ella, clar, és que el meu fill amb aquest comportament exemplar no té per què rebre un càstig. Jo vull dir, mira, a vegades la vida és injusta i l'aprenentatge que estan fent també és aquest, no passa res. Vull dir, guanya, aquella mestra estava fins als nassos, saps? I va decidir castigar-los a tots i ja està.
2: Però és un, o sigui, aprenentatge social, al final.
0: No passa res, o sigui, no és greu.
2: Absolutament.
0: No és greu. I llavors que els mestres, que han de ser perfectes de 9 a 5, a sobre han d'estar lidiant amb els progenitors, moltes vegades que no estan allà, que tu has confiat en aquella comunitat educativa per deixar els teus fills no sé quantíssimes hores al dia, però ara sí, qualsevol cosa que no et quadra vas a queixar-te.
2: Clar, perquè fixa't... Com...
0: I clar, els nens es veuen poderosos. I a mi m'ho expliquen també les mestres que conec, que són unes quantes de nens que diuen això quan li digui mon pare veuràs, o quan tal, o sigui, amenaçades per una criatura que no aixeca un pam de terra, per favor. Però què vol dir això?
2: Bueno, doncs vol dir
0: tirania.
2: Vol dir que m'ha arribat a un punt, no?, en el que no tenim clar on estem. Què vull dir? Com que tenim aquesta idea de que, evidentment, hem de protegir les emocions de la nostra canalla i hem d'estar per ells i de més, no? Dèiem la setmana passada allò, ajupir-te, mirar-li els ulls, bla, bla, bla. Ok. Que està molt bé quan tu tens un o dos, sí, o tres a casa, com
0: això
2: a molt.
0: Això ho deia un pare. És que no s'ha ajupit. És que té 25 nens. Com vols que s'ajupi cada vegada?
2: Clar.
0: Pobre mestre. Vull
2: clar.
0: Dir, ho vols cridar.
2: Hem d'entendre que... Això, i això és un tema... Aquí podríem entrar a debatre si és que les ràtios haurien de baixar, que ja, la meva opinió és que sí, perquè evidentment 25 canalles petites per una mestra és una salvatjada. Però tenim el que tenim, per tant, no podem pretendre que aquesta mestra estigui vetllant per la individualitat de cadascun dels nens de la classe, perquè és impossible, perquè no té hores al dia. Llavors, hem d'assumir que nosaltres sí que podem fer aquesta feina. I torno, podem fer aquesta feina i no vol dir que l'haguem de fer perfecta. És que som persones, i les persones, doncs, som imperfectes, la caguem, i hi haurà vegades que no tindràs paciència per ajupir-te i li diràs a la canalla, mira, pira't i vés-te'n a l'habitació tancat perquè és que necessito desconnectar. I estarà bé, també.
0: Sí, no passa res.
2: Perquè els límits, recordem-ho, han d'anar cap a totes dues bandes. És a dir, jo he de posar-te un límit a tu i tu me l'has de posar a mi. I hem d'aprendre a gestionar aquests límits. I els límits dels altres a vegades no ens agraden. Però si a mi una persona... I això ens posem a l'etapa adulta. Vale? Perquè això també és un tema de la generació jove, moltes vegades, que es queixen molt els empresaris i tal, és que no tenen... com aquest
0: no s'impliquen.
2: Gràcies, no em sortia. No s'impliquen a la feina. No és que no s'impliquin, és que han après que poden qüestionar tot. I llavors, com que han après que poden qüestionar tot, el jefe els diu, fes això i tal, i és com, ah, no, però és que jo, si treballo més de 5 hores seguides, em fa mal el cap. Ja, però és que si treballes més de 5 hores seguides, si no treballes més de 5 hores seguides, no pots estar en aquesta feina.
0: Jo tenia aquí un estudiant, que moltes vegades rebem estudiants en pràctiques, i normalment doncs tenim, escolta, moltíssima sort, i tenim joves fantàstics, però recordo d'un que li encarregava alguna cosa, mira, has de fer això, o prova de fer aquest reportatge, fes aquesta enquesta, tal, i després d'unes quantes hores, o l'endemà o l'altre, em deia, és que no ho veig. Dic, portes 3 dies per dir-me no ho veig, és que no t'estic dient que opinis. O sigui, és un exercici que has de fer, és com si a la profe de mates et diu, fes aquestes equacions, i dius, és que no ho veig, que no ho veig.
2: No,
0: és que no ho has de veure, és que ho has de fer. No entens?
2: Ja, és que això... Hi ha alguns que ho fan, a la universitat t'estic parlant.
0: Sí.
2: Hi ha alumnes que et diuen...
0: Clar, però
2: que
0: fet
2: quelcom no
0: malament
2: d'acord.
0: Nosaltres, vull dir, ells, les seves reaccions, les seves actituds, la seva, a vegades, tirania, a vegades, infantilització, a vegades... Tot això té a veure amb com ha anat evolucionant la manera d'educar, no? Tenint en compte que nosaltres fem el que podem, etc, etc. Llavors, el que vull preguntar-te, vull llançar diferents ítems més aquí, sobre protecció, pot ser també una forma d'autoritarisme? És a dir, saps? Jo t'aixoplugo molt, estàs sota les meves ales, ningú t'estimarà com jo, ningú et farà com jo, i tu no deixes anar el fil.
2: Totalment.
0: I al final tinc tot el poder sobre tu. Això existeix.
2: Sí, sí. Clar, de fet, no, no sé si tant autoritarisme com control, perquè
0: control,
2: al final no, és com aquesta necessitat de que no li passi res a la canalla, de posar-los en una bombolla, i al final viure té riscos. Jo què sé, doncs la canalla es barallarà, li fotran una estirada de cabells, es fumarà un porro quan tingui 15 anys i s'emborratxarà. Doncs és que ho faran perquè són canalla, perquè exploren, o no ho faran, no ho sé, no, tothom és igual, però ja m'entens. Vull dir que es posarà en risc, i hi haurà moments en què tu no podràs controlar això. Pretendre controlar-ho tot, no? Aquestes famílies, que és com, no, que no li passi res, i si anem al parc estic tota l'estona amb ell de la mà, tal, mentre es tira pel tobogan, quan són molt petits, d'acord, però arriba un moment que necessiten explorar. I, bueno, que cau del tobogan... Bueno, pues mira, jo què sé, pues ja el recolliràs. O sigui, no volem que es facin sí, mal, però...
0: Això em passava amb els meus pares, no?, que em deixaven. És que pot caure, dic ja. Dic, jo he pensat que és el pitjor que pot passar si cau i si cau malament. Mm-hmm. Que hagi de córrer urgències. És el pitjor que pot passar.
2: Sí, sí. Sí, sí,
0: jo
2: clar.
0: Sempre miro quina és la pitjor de les opcions i a partir d'aquí penso, bueno, però ha de guanyar autonomia.
2: Clar, doncs moltes famílies no tenen tan clar això que hagin de guanyar autonomia i llavors aquesta sobreprotecció el que acaba fent són unes persones que no són aptes per viure al món, perquè no saben, no això aprenen a viatjar soles.
0: Això
2: no aprenen...
0: és la infantilització?
2: Clar. Val. Això, estem infantilitzant moltíssim a la canalla. Llavors, què passa? Que per una banda, fixa't, els estem infantilitzant perquè no els hi deixem aquesta llibertat d'exploració i tal per aquesta por que es facin mal, i per l'altra banda el que els estem dient que és tu has de dir tot el que tu necessites.
0: Sí, o sigui, donar una responsabilitat de judici quan encara no el tenen desenvolupat. No?
2: Exacte. I és com, jo sempre poso el mateix exemple quan faig tallers amb famílies. Tu pots deixar triar a la teva canalla el menjar? Bueno, en certa manera. Tu li pots dir que vols bròcoli o mongeta.
0: Ah, sí.
2: Tu li pots deixar triar això. Ara, tu no li pots posar un menú com si estigués a un restaurant cada dia. Primer perquè tornaràs l'ero, tu.
0: No, i perquè sempre demanarà nuggets amb patates, m'entens o no?
2: Sí. Demanarà això, demanarà pizza, demanarà tal...
0: Sí.
2: Bueno, clar, evidentment. I no m'estic posant aquí amb la part nutritiva. Vull dir que al final està bé menjar pizza i està bé menjar nuggets i està bé menjar de tot, però no podem deixar que la canalla triï això. Podem deixar-los que triïn els vestits que es posen? Sí, però potser li he de dir, aquest, què prefereixes, aquest o aquest? I que triï. No li puc, no, o sigui, no li puc, no sé, depèn de l'autonomia que tinguin però, i de l'edat, però no li puc obrir l'armari i dir, tria tu el que vulguis, mm-hmm. perquè hi haurà dies que anirà a brigada i hi haurà dies que anirà mig espullada pel carrer, perquè... Llavors, evidentment els hem de donar autonomia, però amb un cert control. I a mesura que vagin creixent, hem d'anar deixant aquesta autonomia més oberta i que vagin fent tries cada cop més grans. Però si des de ben petits... es va posar molt de moda fa uns anys el niño tirano.
0: Sí.
2: Si des de ben petits els hi deixem triar absolutament tot,
0: sí.
2: Evidentment al final nosaltres acabem sent els esclaus d'aquesta canalla. Mm-hmm. I això el que fa és que aquesta canalla, quan es vincula amb persones adultes, es pensa que aquestes persones li deuen coses.
0: Sí. És que són nens. Això m'ho diuen molt a mi. Ai, si són nens, no passa res. Home, no passa res. Ja, són nens, però són els teus. Jo estic aquí tranquil·lament al restaurant menjant i tinc tres nens donant voltes a la meva taula. Queda-te'ls tu, estimada, que són els teus nens. És que els nens ja se sap. No, se sap no. Se sap no. O sigui, és veritat que moltes vegades... primem la realitat de la infància en lloc de la vida social. Em refereixo al comportament social, no?
2: Sí,
0: no sé, de les normes, de... Amb l'excusa de que són nens.
2: No, però a mi aquesta excusa, Laura, t'he de dir que em sembla fantàstica. Són nens, vale? Llavors, sí. Són nens i hem d'entendre que, com que són nens i de moment no poden sostenir estar 2 hores asseguts a taula, doncs igual no els hem de portar en un lloc on hagin d'estar 2 hores asseguts a taula i has d'assumir que has de dinar en 20 minuts i has d'assumir que si quedes amb els amics per fer una cervesa tal que sigui, doncs que tu podràs estar 20 minuts i llavors... Vull dir que es poden negociar coses i entenem que són nens i la canalla necessita moure's i necessita esvergir-se.
0: Sí, sí,
2: però llavors
0: sí.
2: No els intentem ficar en llocs que no toca. Perquè no tots els llocs són aptes per canalla. I no passa res, i està bé. I també és un límit que els hi posem. No, és com, no, és que el meu fill té dret a anar a no sé on. Un dia llegia, hi va haver un pifosti bastant interessant a xarxes, perquè un hotel s'havia anunciat com hotel sense nens.
0: Sí, only adults.
2: I la gent, és que el meu fill té dret a venir... Bueno, escolta'm, doncs hi ha 85 milions d'hotels. En aquest no pots anar.
0: En aquest no pots anar. Això li vaig... Quan estàvem a Canàries, passàvem per davant d'un hotel. Li dic, mira, Jan, aquí no poden entrar nens. Com que no? Dic, no, mira, posa only adults.
2: Clar.
0: I per què? Dic, bueno, perquè hi ha gent que no vol tenir nens al voltant, corrents, cridant... I ella no ho entenia.
2: Clar.
0: No ho entenia. I
2: li vaig dir, doncs,
0: escolta'm... Dic, jo, quan no estic amb tu, si me'n vaig sola, me'n vaig a un only adults.
2: Mm-hmm.
0: Jo no vull escoltar mama per enlloc.
2: Clar.
0: O sigui...
2: Però fixa't que valuós això de cara a la teva filla. En plan, o sigui, li estem dient...
0: No podia entendre que pogués ser...
2: Que hi ha llocs que no estan fets per tu, que no estan dissenyats
0: ja
2: per
0: està.
2: Tu. Ja està, i no passa res.
0: No passa res.
2: Llavors... evidentment, no és que haguem d'excloure la canalla de la vida, no, ja, ni molt menys. Està molt bé que la integrem i està molt bé que hi hagin concerts que estan adaptats per canalla i està molt bé que hi hagin espais tal. Però hem d'entendre que hi ha llocs on, si tu vas a un canalla, doncs la canalla estarà incòmoda i faràs que la resta de la gent estigui incòmoda. Uh-huh. No? Llavors és, cal que em sotmetem a la canalla haver d'estar corrents per un restaurant tancat perquè a mi em ve de gust menjar en aquell restaurant? Doncs igual m'he d'esperar a un dia que pugui deixar la canalla amb els avis o a quan la canalla sigui més gran i poder anar a aquests llocs. Llavors, no
3: doncs jo la porto,
2: ella
3: porta la seva llibreta de dibuixos i allà s'hi està, escolta'm. Mm-hmm. Vull dir, i així ha après des de ben petita.
2: També és una opció.
3: Des de ben petita.
2: Hi ha canalla que això ho aprèn o que se li inculca, no?
3: També intento que hi hagi el parc al davant, o sigui, és veritat que intentes, o ara, per exemple, no, que marxem de viatge amb la família, anem a Berlín, i clar, hi haurà moments d'exposició, hi haurà moments de museu, hi haurà moments de visita, i ja ho hem parlat, vull dir, cada dia anirem a un parc, cada dia anirem a jugar una bona estona, però quan estiguem de visites en interiors... a més, vull dir, els alemanys, tal com són, saps, en el comportament i això, que creuen que nosaltres, els mediterranis, així en general, fem massa xivarri, i és veritat, doncs ja li he explicat, no es pot córrer, no sé si anem al Parlament, no? Que anirem al Parlament a veure la cúpula. No pots córrer allà, s'ha d'estar amb silenci...
2: Bueno, hi ha unes normes socials.
3: Diguéssim que negocies també amb ells, no?
2: Però és això, fixa't. O sigui, ja el que li estàs explicant tu a la teva filla és hi ha unes normes socials.
3: Sí,
2: i llavors, què passaria si... imagina que la teva filla, pel que fos, no pogués sostenir això. Segurament tu ja no entraries al museu amb la teva filla.
3: No, clar, clar.
2: Per tal de... perquè saps que no podràs sostenir això. O entraries al museu a veure aquella obra que t'interessa...
3: Sí. Evidentment, quan vagi al museu no m'hi estaré 3 hores en el museu.
2: Clar.
3: Però, bueno, 50 minuts sí que m'hi estaré.
2: Clar.
3: Vull dir, home, i tant que vaig a veure... evidentment, vaig a Esther, és que m'ha preguntat la Nefertiti, el busto de la Nefertiti, evidentment que el anirem a veure. I les mòmies, vull dir, per suposat.
2: Clar, clar, però això, al final és...
3: no m'estaré 3 hores.
2: Clar, al final és tenir... consciència, vull dir, quan... això és superimportant també perquè és una cosa amb la que em trobo molt, que és quan tu decideixes ser mare o ser pare, quan tu decideixes paternar-maternar, has de ser conscient que hi ha unes limitacions que durant un temps tindràs perquè tindràs una criatura a càrrec. I llavors, hi ha molta gent que diu no, perquè la vida no t'ha de canviar. No, sí que et canvia.
3: Sí que et
2: final
3: canvia,
2: de la història,
3: inevitablement.
2: I després t'ho has d'adaptar. I que, evidentment, si tu vols portar el teu fill, la teva filla de viatge, te la pots endur, òbviament que sí, però hauràs d'entendre que si vas a un museu, doncs això, igual no t'hi pots estar 4 hores a dintre del museu com t'estaries, sinó que has d'estar doncs, 20 minutets, anem a mirar això, doncs, la mòmia de tal, i mira que xula tal, i li expliques un conte
3: sí, sí.
2: I et fas venir bé perquè la canalla tingui atenció, però evidentment una canalla petita no pot estar 20... però torno, o sigui, tornant al tema que estàvem, és que això és superimportant perquè entenguin que hi ha límits i que hi ha i que hem d'acceptar que hi ha límits. Igual que jo accepto que hi ha espais on jo pues, no hi puc anar perquè jo ara se m'acut, mira, tinc un drama. Ara una tonteria sembla,
3: sí.
2: Però jo sé, per exemple, que el Cabró Rock, jo no hi puc anar. Per què no hi puc anar? Perquè els lavabos que hi ha em fan molt de fàstic. I llavors, com que... doncs ja està, doncs jo assumeixo... què aniré? A queixar-me, a posar queixes perquè tal, no sé què? Bueno, ja ho vaig fer, en plan, per què no em deixeu sortir i entrar? No es pot... bueno, doncs ja està. He assumit que són les teves normes.
3: No es pot
2: normes.
3: Sortir i tornar a entrar?
2: No, el
3: jo
2: cabró...
3: jo
2: no,
3: això.
2: Ja és una mica xunguer. Doncs per això et dic, vull dir, si a mi no

0: la vida social, ni molt menys. Hem d'incloure la canalla a la vida social perquè tenen dret a viure la vida social, però això, hem d'adaptar aquesta vida social. Per tant, un restaurant on hagi d'estar 2 hores i la canalla estigui corrent per allà, doncs no és ni bo per la canalla, perquè no és un espai per córrer.
1: Ni per tu ni per la resta de comensals.
0: Ni pels comensals, ni pels treballadors, tampoc. Sí, perquè sí, al final sí. Han d'estar fent un esquivant tal, sí. I el més probable és que acabin caient copes i de més. I hi hagi un cert perill també per la canalla. Llavors,
1: anem no a pujar l'edat de la canalla, entrem en l'adolescència. És quan crec que aquesta sobreprotecció es comença, no, les conseqüències es comença a veure tenint en compte que entren en una etapa de recerca de la seva identitat, de trencar el fil aquest que tenen amb tu, de començar a decidir per elles i per ells mateixos, i de cop ja no t'ho expliquen tot. De cop es tanquen més hores de les que voldries de la seva habitació. De cop els hi preguntes no sé què i et diuen, a tu t'ho explicaré. A més, així, eh?
0: Sí, són així vacilones ells, sí, sí.
1: No sé, hi ha algun manual de gestió de l'adolescència?
0: Estaria molt bé, eh?
1: La fórmula infal·lible, saps què vull dir?
0: No, la fórmula infal·lible és respirar i prendre paciència, perquè al final l'adolescència passa, que això és el bo de l'adolescència. Hem d'entendre l'adolescència com un procés, això, no?, de diferenciació de l'entorn familiar. És un moment on el grup d'iguals té moltíssim pes, molt més pes que el grup familiar, i està bé que sigui així, és un bon senyal que la canalla comenci, no?, a qüestionar allà on abans no posava qüestió, ara sí, que comenci a... perquè al final està forjant, no?, el que serà el seu cervell d'adult, per tant està entrenant en tot això. Si li hem donat una bona base, això no passarà més enllà d'algunes bronques i alguns moments en què, bueno, si no li hem donat una bona base, aquí és on esclatarà realment tot. Perquè fixa't, parlàvem de límits, si jo no li he posat límits a la meva canalla quan era petita...
1: Ara que li posaràs amb 15 anys.
0: Amb 15 anys no aconseguiràs posar-li, ja t'ho dic ara, però a més no acceptarà els límits de ningú. Ni de professorat, ni dels seus iguals. Per tant, això els estem abocant a un problema gros. Jo em poso en el meu tema, que és el tema de la sexualitat. Si no acceptem límits a nivell de sexualitat, segurament el que acabarem fent serà abusar, no?, de l'altra persona. Per tant, és importantíssim que la canalla entengui que hi ha uns límits que són incòmodes, perquè a ningú ens agrada que ens diguin que no. No m'agrada a mi tampoc que em diguin que no puc fer no sé
1: però
0: què.
1: Però una pregunta, hem de conèixer tot el que succeeix a la vida dels nostres fills?
0: No, a veure, no. Ens agradaria, tenir com aquell foradet per espiar i de més.
1: Clar, el límit entre la responsabilitat d'haver de protegir sense sobreprotegir aquelles criatures que hem parit o que hem criat i la necessitat de control, d'altra banda, no?, de tenir-los segurs, és com que no acaba d'estar clar.
0: Clar, o sigui, fixa't que és un bon entrenament aquest de perdre el control una mica, o era un bon entrenament quan la canalla estava a escola, perquè la canalla va a escola i tu el perds de vista durant 8 hores i en aquelles 8 hores tu no saps ben bé què fa. Què passa? Que ara cada cop més, a nivell escolar, se'ls exigeix als mestres que facin informes detallats de què fan, de tal. Jo, no sé tu, però jo rebo informe de què fa el menjador. Si ha menjat bé, si
1: sí,
0: no ha menjat bé.
1: Sí, jo també rebo l'informe del menjador.
0: Jo què sé.
1: Que després li dic a la Jana, dic, mira l'informe del menjador, que diu que t'asseus bé, que menges amb no sé què, i aquí llepen el plat a casa. O sigui, què vol dir això? O sigui, comporta't com a escola, per favor.
0: Mira, veus, per això està bé la cosa. Però clar, el que vinc a dir és que al final no tenim aquest entrenament. I llavors arriba l'adolescència i la canalla comença... No, els joves comencen a voler tenir el seu espai i com que no ens hem acostumat a perdre'ls de vista... necessitem tenir aquesta informació. Llavors, és important com anar assumint que hi haurà espais dels nostres fills, de les nostres filles, que no coneixerem. I està bé. I està bé. Perquè després el que vulguin compartir, ho compartiran.
1: Clar, però jo de quan recordo, quan jo era adolescent, és veritat que jo explicava bastantes coses a la meva mare. Però, de vegades, pot passar, i els hi passava a les meves amigues, que expliques quelcom... i de seguida et donen un consell. Et diuen el que has de dir. Et sents qüestionada. Et sents interrogada. I tot allò fa, quan ets adolescent, que tens totes aquelles inseguretats i que comences a viure una sèrie de coses per primera vegada, ostres, estressa molt.
0: Molt.
1: Llavors el que fas és, si a tu, no sé, no sé, t'agrada algú, m'invento, o tens el,

0: un conflicte amb una companya i si li expliques al pare o a la mare que sigui, en lloc d'entendre't i tal, sents que t'està dient què has de fer, que t'està qüestionant el teu comportament, que t'està corregint, al final et tanques en banda.
1: Clar,
0: al final, en lloc de compartir, perquè forma part del teu ésser, del teu tarannà adolescent, et vas tancant.
1: Clar. Però fixa't, això té a veure amb la sobreprotecció.
0: Tu què saps, no? Perquè després els nens li diuen a les mares i pares, i tu què saps? No, clar. És que jo també he estat adolescent. És que jo també hi era.
1: Clar, però aquesta necessitat, no, de controlar-ho, al final és això, no? És aquesta sobreprotecció un cop més. De no, perquè el que has de fer és això. Recomanació. Quan un adolescent o adolescenta, ens és igual el gènere, vingui, t'expliqui una cosa, primera cosa que hem de fer, agrair-li que ens ho expliqui. Agrair-li sincerament, ostres, moltes gràcies per explicar-m'ho, que guai que m'ho expliquis, m'agrada molt saber el què. Els estem reforçant i els estem donant un premi per explicar-nos. Això farà que sigui més fàcil que ens ho tornin a explicar. La segona cosa, haurem de respirar a fondo perquè ens explicaran coses que... Tercera cosa, demanar, si nosaltres volem donar consell, demanar si volen el consell. Ostres, a mi em va passar, podem inventar-nos, una cosa similar i jo ho vaig solucionar d'una manera. Vols que t'ho expliqui com ho vaig solucionar? Vols que et doni un consell? Vols que t'expliqui com ho faria jo? Ah, sí, mama, explica'm. Fantàstic. No, no cal. Ja m'apanyaré la vida. Sí. Bueno, doncs tu, amb aquest consell, te'l menges amb patates. Si vols, l'escrius en un paper i en un altre moment que el necessiti, ja li donaràs. Llavors, és important que respectem aquests espais. A vegades... Igual que els adolescents només necessiten desfogar-se. Uh-huh. És que mira el que va dir tal, no sé què. Jo que convisc amb adolescents a casa, fa molt riure perquè a vegades ho veus clarament. Que venen a... Perquè, clar, perquè la no sé qui m'ha dit no sé què.
0: No volen que els hi resolucionis
1: res. I és com... I només busquen el... Ostres, aquesta persona, fixa't ja, tu, com és.
0: I com mira. Et sents.
1: Sí, sí.
0: Ai, filla.
1: I faràs alguna cosa. I a vegades sí que els hi preguntes, no?
0: Sí,
1: faràs
0: exacte.
1: Alguna cosa, tens algú pensant... Ah, no, perquè tal, no sé què, ja passo. I tu penses, bueno, estaria millor que poguessis fer no sé què. Però sí...
0: Igual no sempre li has de dir, clar.
1: I és la seva forma de gestionar. I això forma part també de deixar-los triar i de deixar-los que la caguin, perquè la cagaran.
0: Vull avui plantejar només una coseta més que té a veure amb un espai... que té a veure amb l'ordre a la casa i els espais comuns, perquè sí, hem estat assertius, ens hem ajupit a parlar-los als ulls, els hi hem dit cada dia no sé quantes vegades que recollin l'habitació, el que sigui, no? I tu vas dient quan tenen 8, 9, 10, 11, 12, 13, continues. I llavors arriba aquesta edat de l'adolescència i no només encara no ho fan, majoritàriament, sinó que a més doncs van a la nevera, agafen un got de llet, es posen un cacaurat i ho deixen tot allà pel marbre de la cuina que tu acabes de recollir. I després van al lavabo perquè han quedat amb les amigues i hora i mitja després surten amb, a lo millor, no sé, el teu pintallavis per allà al mig, la tovallola pel terra... I ja no és només el fet de porto tota la vida dient el mateix, com un mantra, i no he aconseguit... Vull dir, no esteu soles i sols, ens passa a tots, d'acord?
1: Absolutament.
0: Jo em consolo d'aquesta manera. Però, clar, a l'adolescència s'agreuja això, perquè... Vull dir, si tu estàs amb una família tipus que teniu un lavabo a casa, o més igual, encara que tinguis dos. Jo tinc una amiga que en té dos, però clar, són cinc. Són cinc. I la gran es tira hora i mitja per sortir, però és que el mitjà també, es tira tres quarts d'hora. I clar, diu, és que estic a casa meva...
1: I no puc anar al lavabo.
0: No puc anar al lavabo, vaig recollint tot el que van deixant per terra... I quan acabo cridant, és que ets una maniàtica de la neteja, és que tampoc és perquè et posis així, perquè això són tonteries. Què passa, que m'has de castigar perquè em deixi unes calces a terra? Home, doncs
1: igual sí.
0: I
1: no passa res.
0: Això és vull dir, és una qüestió de logística, és una qüestió, en realitat, sense importància, tenint en compte que... Però clar, com ho gestionem?
1: És una qüestió de convivència, al final.
0: Ja, però tu digue'ls els que vulguis, als adolescents.
1: No,
0: que és una qüestió de convivència, et dirà molt bé, molt bé.
1: Evidentment, per ells això els és absolutament el mateix.
0: Els és igual.
1: Però sí que és veritat, o sigui, potser castigar-los perquè s'hagin deixat unes calces, no, però sí que és un... Escolta'm, recull les calces o si no, no surts. Depèn de l'edat que tinguin, se'ls hi pot dir això. És, fins que no hagis recollit al lavabo, després de tal, no pots sortir. És que he quedat d'aquí 5 minuts, doncs
0: ja,
1: mala
0: doncs
1: sort.
0: Ja, arribes tard, estimada.
1: Mala sort, avisa. Avui en dia tenim mòbils, avisa que arribes tard, i arribes tard per això. És que, vull dir, però fixa't, aquí això dependrà molt de si hem fet una bona feina abans,
0: abans
1: o no.
0: O sigui, tot és abans.
1: Sí, sí,
0: però
1: quan
0: es pot
1: arribem
0: revertir, no? Encara que l'haguem pifiat una mica abans.
1: El que passa que si els hem fet créixer sense cap tipus de límit, serà molt dura aquesta reversió. Serà molt dura. Que es pot fer, evidentíssimament es pot fer, però serà molt dura. Si nosaltres abans ja hem ensenyat a la canalla que hi ha uns límits, que hi ha unes conseqüències per quan fan una cosa que no han de fer o que no han de fer a casa nostra, perquè mira, això de ets una maniàtica de la neteja, al final és, sí, però és que és casa meva. I llavors, jo a casa meva vull viure bé. Llavors, aquí també ens hem de plantejar, perquè, per exemple, hi ha moltes vegades que ens posem en... Jo he tingut a mares a consultar. És que, clar, té el seu armari que... Bueno, però és que és el seu armari. Pues fantàstic. Igual en el seu armari no t'hi has de ficar, perquè què més et dona tu que tingui l'armari tot desendreçat? No, perquè llavors no trobes res. Bueno, pues quan no trobis res, pues no, pues haurà de vestir amb uns calçotets i una samarreta de fa 3 anys. Quan aprengui que allò està bé tenir un dreçat, ja ho aprendrà. Vull dir que també hem d'escollir una miqueta les batalles que hi haurà.
0: Això és molt intel·ligent. Escollir les batalles.
1: Jo sempre dic, evidentment, quan convivim en una casa, i a més si hi ha molta gent, les zones comunes han d'estar netes. No hi podem deixar coses a les zones comunes. Ara, si tens la teva habitació i tu a la teva habitació i tens coses pel terra, fantàstic.
0: Llavors, si tira... Tinc una altra amiga que es queixa que la seva filla s'hi tira cada matí hora i pico al bany. Per anar a escola, clar, em diu, és que no sé què fer. Jo dic, mira, jo no en tinc ni idea, perquè la meva no està en aquesta edat. No en tinc ni idea. No en tinc ni idea.
1: I, clar, jo la pregunta que li faria és... o sigui, això impedeix la vida... O sigui, impedeix la logística familiar? És a dir, que estigui tancada al lavabo fa que no puguem anar nosaltres al lavabo, perquè si és així, se li ha d'explicar. Mira, si tu vols estar tal, igual t'he d'instal·lar un mirall a la teva habitació, on tu puguis pentinar-te, maquillar-te, tal, no sé què, i tenir aquí els estris. Podem negociar amb aquesta persona. Si és un d'aquests casos on hi ha més d'un lavabo i que estiguis allà una hora i mitja, doncs et despertaré una hora i mitja abans.
0: No, tu sí, vols dormir... es desperta a les 6.
1: Tu vols despertar-te a les 6? Bueno, al final també... Vull dir, clar, no sé quina edat té la canalla, però...
0: Bueno, 14, però no, igual no estaria bé també introduir el tema de que no cal, una hora i mitja d'arreglar-se per anar a escola?
1: Clar, jo aquí potser el que li diré a la teva amiga és d'on surt això, quin tipus de contingut està consumint aquesta noia o quin tipus d'entorn social té que l'està empenyent, no? Amb 14 anys, haver-te d'estar una hora i mitja planxant el cabell o fent els rínxols o posant-te l'esquinker o no sé
0: què... Sí, totes aquestes
1: que
0: coses.
1: Que és completament innecessari. Una pell de 14 anys no necessita un skincare.
0: No, això ja li vaig explicar en el seu dia, llavors li va retirar tots els productes i li va posar un hidratant... O sigui, coses que no li fessin mal. Clar. Un hidratant... bàsic i un protector solar.
1: Ja està.
0: Però bueno, perquè després... aquí suposo que es deu maquillar, jo que sé, no sé, deu estar mitja hora per escollir si les arracades li van bé amb la samarreta o no. És que no ho sé, però no sé.
1: Clar, aquí entraríem en un tema, en un debat molt més profund, que és que estem tornant un altre cop a que a les dones, perquè específicament a les dones sobretot, se'ns està posant un altre cop molta pressió a sobre amb aquesta cosa de deixa't a tus rizos naturales, i per posar els teus rínxols naturals has d'estar 4 hores posant-te productes i no sé què. Pues tan naturals no seran, també t'ho dic.
0: Sí.
1: Vull dir, si te'ls has de treballar tant, pues no seran tan naturals i no passa res. Llavors aquí hi ha un tema com molt més de base, també, que és si una canalla de 14 anys s'ha de llevar a les 6 del matí. Clar. Vull dir, també hem de plantejar-nos això.
0: Però com m'has dit això d'escollir les batalles, doncs dius que ja tinc prou d'allò, ja tinc prou bronques...
1: Evidentment.
0: I llavors aquesta passo de lluitar-la.
1: Però és que és això, vull dir, al final tu has d'escollir el què. Però clar, igual llavors se li ha d'explicar que si et despertes a les 6, doncs te n'has d'anar a dormir a les 10.
0: Clar, però si el que hem fet quan tenien 3 anys o 4 repercuteix en quan tenen 8, si el que hem fet quan tenien 8 repercuteix en el que tenen el 14, i ara entrem en l'edat més complicada, a partir dels 12, 13, 14, clar, quan tinguin 20, ja no, ja està tot fet i dit, saps?
1: No, perquè la gent canviem i ens pensem i ens reflexionem,
0: o sigui, no
1: entre nosaltres.
0: Perdut, no?
1: No, perquè, o sigui, realment hi ha moltes oportunitats, perquè, però fixa't, des d'aquesta cosa, no?, de dir, vale, escolta, a mi em sembla bé o no? No em sembla bé, però si tu vols fer llevar-te a les 6, endavant, però llavors te n'has d'anar a dormir a les 10. I si te n'has d'anar a dormir a les 10, a les 9 s'acaba el mòbil, per exemple. O a les 9 ja no pots mirar pantalles.
0: Sí.
1: I llavors, que entengui que hi ha unes hores, perquè això és una cosa que que s'està veient moltíssim als instituts, sobretot a ESO, sobretot a nivells d'ESO, canalla que s'adorm a classe.
0: Ja. Yeah.
1: Canalla que va zombi a classe. Clar, que necessiten estan... els monsters aquests...
0: Perquè a la nit estan allà connectats, clar, o és igual amb el videojoc...
1: O perquè es lleven a les 6 per pentinar-se, llavors és com...
0: Jo tinc una altra amiga que cada vegada que no aconsegueix el que sigui, quan hi ha bronca que de tant en tant passa a casa i es posen una mica xungos, els hi talla la línia telefònica.
1: Mira.
0: Pum!
1: Ala, ja no hi ha internet.
0: Llavors, primer, la bronca puja de to... i al cap de 3 dies abaixen les orelles i venen suplicant.
1: Bueno, és que al final hem de tenir estratègies perquè entenguin que hi ha conseqüències.
0: Ai, per
1: en les
0: favor,
1: coses.
0: Creu els dits, la que se m'acosta.
1: Mira, al final, torno al que deia al principi, que l'adolescència s'acaba. L'adolescència es passa.
0: A quina edat?
1: Depèn de... No, normalment es calcula que cap als, entre els 18 i els 20... Vale, allò ha d'anar baixar, o sigui, cap als, normalment la fluorescència aquesta màxima és 14, 15, 16 i llavors cap als 17-18 la cosa ja va baixant una miqueta, es tranquil·litza una mica i normalment cap als 20 ja tenim la cosa com superada, vull dir, lo de l'adolescència té un significat evolutiu i té a veure amb la pubertat, amb el canvi d'hormones, amb el canvi de cos també. I cap als 20 anys la cosa ja s'ha assentat una mica i estem una miqueta més tranquil·lets. Clar, aquí, la forma que haguem treballat tot això, evidentment tindrà una conseqüència, no?, en com siguin aquestes personetes d'adults o quan hagi passat l'adolescència, però realment no està tot perdut, no està tot perdut. Vull dir, si algú ens està escoltant i està pensant uau, jo no li he posat límits i de més, pots començar a posar límits, pots parlar amb aquesta personeta que tens a casa de límits, de la importància d'entendre que no podem fer-ho tot el que ens dona la gana en tot moment, perquè hi ha unes normes socials, ens agradin o no ens agradin, vivim en una societat, l'altra cosa és que lluitem per canviar-la, però ens agradi o no ens agradi, de moment vivim en una societat. Per tant, hem d'entendre que hi ha uns límits, que hi ha unes coses que podem i que no podem fer, i que està bé respectar els límits de la gent, i que per respectar els límits de la gent hem d'aprendre a respectar primer els límits que posen a casa. Per tant, si per mi és un límit que no ocupis el lavabo una hora i mitja, doncs el lavabo no es pot ocupar una hora i mitja.
0: Ai, que difícil tot plegat. En continuarem parlant, Sílvia Catalán.
1: És un tema, és un tema.
0: Adéu, bon diumenge. Diumenge sense drama. Avui m'ho prenc amb... Amb Diumenge sense drama dels Catarres arribem al butlletí de la una. Tornem de seguida, més sota sospita. Fins ara. Aquest...

0: Sabem que llevar-se a les 6 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem dues hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
1: Tot a punt. Bon dia i bona sort.
0: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
2: Podríem llevar-nos a les 8.
0: Però per què, si ens encanta?
3: Badó, no puc més.
4: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
3: Badó, em passo el programa de tardes.
4: Ei, Badó, que tinc molta tos, eh?
0: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 6 a 8.
5: Bon dia i bona sort.
6: Bon dia i bona sort.
5: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó. Drums!
7: Ràdio 4.
8: Tinc un coeficient intel·lectual de 150, 160.
9: Perquè el calcules en euros. En dòlars és molt menys.
10: Sóc aquí per complir els teus somnis.
11: Sota sospita.
12: Això és surrealista.
11: Amb Laura González.

0: Doncs hem de reprendre el Sota Sospita i de fer-nos acompanyar des d'ara i fins a 2:15 del Carles Novelles, a la nostra coartada d'entreteniment cultural i social per menys inquietes. Què tal, Carles, com estàs?
1: Molt bé, i tu?
0: Molt bé, molt bé. Estàvem parlant d'una cosa que ens parlaràs ara tu,
1: sí,
0: no? I se m'ha acudit recuperar, o bueno, recuperar, anar a l'Instagram a mirar un vídeo que té relació.
1: Sí.
0: Llavors l'hauré de posar aquí al micro.
1: Bueno,
0: un
1: ja,
0: moment, bueno, ja farem.
1: Ja ho farem.
0: Explica'ns què farem.
1: Sí. Jo, de fet, tinc un tema ara del que us parlaré, però la setmana que ve vull parlar-te d'una cosa molt important.
0: Ah?
1: Sí.
0: I ho anuncies ara?
1: Sí.
0: Perfecte.
1: Sí.
0: Fes-me la prèvia,
1: sí,
0: si vols.
1: Que és nous conceptes de relacions tòxiques a les xarxes.
0: Ah, nous conceptes. Tipo, bueno, com això del love bombing i aquestes coses.
1: Love bombing el coneixem i el ghosting també el coneixem.
0: I ghosting, sí.
1: Hi ha un altre que m'agrada molt a mi, que és el breadcrumbing.
0: Eh?
1: Breadcrumbing, ja te'l comentaré la setmana que ve.
0: O sigui, la setmana vinent parlem d'aquests neologismes, d'aquests...
1: Sí,
0: val,
1: perquè ho he vist, ho han fet uns estudiants del centre educatiu on treballo, de l'institut on estic treballant, no, anava a dir el lloc, però no el dic.
0: No, han recollit un mini diccionari.
1: Amb el professor de filosofia han estat reflexionant sobre això i han elaborat un mural diccionari.
0: Sí,
1: i
0: molt bé.
1: I aquesta setmana he estat mirant-lo i fent fotos i aprenent del que...
0: Aquests conceptes
1: que n'hi havia molts que no coneixia i que els he viscut, a més a més.
0: Ah, ets víctima d'ells o ets actiu?
1: Jo diria que sóc més víctima, però no, però m'he de revisar, ho he de tornar a mirar.
0: Val,
1: a veure si jo també he comès alguns
0: d'aquests. Spoiler, la setmana vinent parlarem de relacions i d'aquests nous conceptes per definir-les. Que no vol dir que siguin conceptes ni bons ni dolents, la majoria són dolents, però, eh?
1: Sí. Vull
0: dir, ens han d'alertar perquè són red flags.
1: Spoiler, són dolents.
0: Exacte, són red flags. Doncs ara
1: concepte,
0: anem a parlar de...
1: Un altre concepte també molt d'internet i molt de les xarxes,
0: sí,
1: perquè anem a parlar d'una història que afecta directament a un dels grups més importants del moment o un dels grups que més èxit va tenir, sobretot l'any passat. Escoltem la seva música i ara expliquem. Ara escoltarem la veu, perquè l'he posat des del principi la cançó. Bàsicament, estem escoltant un tema de Geese. Geese és un grup americà liderat per Cameron Winter, un dels personatges ara més de moda del rock americà i mundial.
0: Ah, sí?
1: I Geese van estar al capdamunt de totes les llistes del millor de l'any, a finals del 25. Han fet una gira mundial.
0: Espera que l'escoltem. Sí. A veure.

0: estat de gira durant molt de temps. Bueno, han començat una gira fa uns mesos ja a París, per exemple, van omplir el Bataclan, vídeos per tot arreu, tothom parlant de Gis, de lo bo que és Cameron Winter, que té una carrera en solitari. Bé, premis per tot arreu. No sé si el Guardian van arribar a dir que era la nova esperança del rock mundial, des dels Strokes, que no sortia un grup tan important com aquest, etcètera, etcètera.
1: D'acord.
0: Molt bé. Doncs... A principis d'aquest any, fa cosa d'unes setmanes, uns mesos, va començar a sortir la notícia, la confirmació o la idea de que aquesta banda havia contractat una agència de màrqueting que es diu Chaotic Good i que treballen per impulsar diferents grups a dintre de les xarxes, etcètera, etcètera, i que han posat en pràctica una nova estratègia que al·ludeix al concepte de PSYOP. No sé si havia sentit de parlar mai de
1: PSYOP. P-S-Y-O-P.
0: Sí, això
1: és el que
0: s'està parlant molt a xarxes últimament. Ve de Psychological Operation,
1: okay,
0: que originàriament era un tema...
1: de publicitat en termes moderns.
0: Sí.
1: I amb la tecnologia moderna.
0: Sí, sortia d'un terme militar i d'intel·ligència que té a veure amb la propaganda, la manipulació, sobretot la manipulació de la percepció de la influència massiva sobre opinions i comportaments.
1: D'acord.
0: D'això va començar, hi ha hagut una controvèrsia de la que s'està parlant ara encara molt, perquè la companyia va explicar públicament que havia dut a terme estratègies que porten al CIO, per exemple, la Trend Simulation, que és a dir, simulació de tendència. Van admetre que gestionaven xarxes de comptes aparentment de fans normals i que eren falsos.
1: I que eren bots, clar.
0: Per ajudar a fer viral el contingut de xarxes com TikTok, com Instagram, com Twitter.
1: Sí, la banda de la que tothom parla i potser no parla ningú i són les xarxes que ells han creat.
0: Exactament. Sí, Gis, en realitat, no han arribat a ser la banda que són avui per la qualitat de la seva música, sinó perquè hi ha algú a darrere i molts diners invertits perquè això passi. I aquesta companyia, que es diu Chaotic Good, que ho he dit abans ja, han admès que les seves... com han fet...
1: Com es fa el màrqueting ara?
0: Com han convertit aquest grup en un dels grups més famosos de l'actualitat.
1: Entesos.
0: I ho fan d'una forma que... Ara, vull dir, que un cop t'ho expliquen, dius, vale, ja, sí, però clar, no hi caus en el moment.
1: Correcte.
0: Que és que generar un interès que sembla real, que està molt ben fet, que sembla molt real al voltant del grup, quan en realitat no és real en absolut, està totalment preparat. Per tant, Gis no és una banda de rock, diguéssim, autèntica, per dir-ho d'alguna forma, és la paraula, és una mica xunga ja, i més, és una paraula molt ambigua en els temps que corren, molt difícil d'utilitzar, sinó que és un producte de màrqueting com ho podien ser perfectament les bandes de K-pop ara mateix, o com ho van ser en el seu moment Backstreet Boys, o les boy bands, o les Spice Girls, etcètera, etcètera.
1: Clar, el que passa és que pot ser que el que hi hagi una gran operació de màrqueting, el pots entendre com vulguis, al darrere d'una banda no vol dir que aquella banda tingui més o menys qualitat.
0: No.
1: Perquè també hi havia...
0: Perquè la banda té qualitat... Bueno,
1: sí,
0: si
1: amb
0: més
1: el punk rock va succeir també, saps? Vull dir, no era tot tan...
0: Amb els Sex Pistols, clar.
1: Clar, no era tot tan autèntic. Diguéssim, hi havia una intencionalitat darrere i una sèrie d'empreses per fer-te creure que allò era el més autèntic del món. Una altra cosa és que després la qualitat era la que era.
0: De fet, els Sex Pistols van ser creats per
1: Malcolm McLaren i no passa res.
0: Per promocionar una botiga de roba que tenia al Soho de Londres.
1: Sí, i van de la mà de la moda, vull dir, són indissociables, indissolubles de el tema de la moda. Llavors, tot aquest, no sé...
0: Però clar, amb les xarxes això es sofistica moltíssim i canvia molt i estan apareixent tota una sèrie de conceptes. A mi el fet de que hagin estat promocionats per una empresa de màrqueting no em sorprèn especialment.
1: Ja.
0: Però les estratègies que han utilitzat sí que fan pensar moltíssim.
1: Clar, perquè diuen, ei, la banda de la que tothom parla, a més t'ho venen com un indie autèntic i no és això.
0: No és això. I piques.
1: Però és que la publicitat sempre ha estat enganyosa, sempre ha estat
0: sí,
1: això.
0: Sí, sí, sí, la publicitat és una mentida, clar.
1: Clar?
0: Sí, sí, sí.
1: És que...
0: Però m'interessen aquests conceptes com el PSYOP, per exemple, que s'està començant...
1: Com a estratègia.
0: Sí, s'està començant a fer servir la paraula ja...
1: Això es fa en política.
0: Sí, com,
1: no?
0: com per definir tot allò que et menges sense saber què t'estàs menjant.
1: Mm-hmm.
0: O també, per exemple, l'astroturfing. Astroturfing també és una paraula que també he vist en xarxes navegant per diferents llocs, amb comptes que segueixo, etcètera, etcètera, que vol dir la falsa espontaneïtat. És a dir, fer veure que una cosa és superespontània quan en realitat està preparadíssima.
1: Uh-huh.
0: No? I ara el que ens mengem o el que rebem de les xarxes no és una operació que sigui molt explícita o que tu vegis molt ràpid que allò és una promoció, sinó que hi ha estratègies molt més civilines, molt més sofisticades, sí, que et fan pensar que allò és real quan en realitat no és.
1: Bueno, a mirar, estic pensant quan la Rosalía va anunciar que havia de treure el Lux, que va fer aquella cosa a Madrid, que va acabar sortint la portada, que no sé què, que ella anava amb cotxe, que va córrer amunt i avall, no sé quantos, tot allò, que ens pensem, que era improvisat?
0: No, no, clar.
1: Res és
0: no, però
1: improvisat.
0: Allò sí que tenia una mica més de pinta de promo.
1: Tenia, bueno, però tenia, també tenia una aparença de anem sobre la marxa. Ens ha superat, hi havia veure, més gent de la que tal. Ah, no puc arribar aquí, llavors vaig amb cotxe, estava tot preparat, tot mil·limetrat, era un guió perfecte.
0: Sí, sí.
1: Fins i tot l'aparença d'espontaneïtat.
0: En el cas de Gis ha sigut sorprenent perquè tots donaven per fet que realment la
1: que
0: banda...
1: Que eren una banda indie, com la de Pantomima Full, per exemple. No?
0: Ah, això és el vídeo, aquest és el vídeo del que estàvem parlant.
1: A veure, vaig a posar-lo.
2: Y hacemos indie rock. Presentamos nuestro segundo álbum, Osa Mayor, el primero con el nuevo sello que está apostando bastante potente por nosotros porque estamos yendo a todos los festivals. Partiendo el
0: pan en dos. Nuestro segundo disco, Osa Mayor.
2: Lo guapo que tenemos fue tocar en la Plaza del Trigo. Nos emocionamos. Joder, lo hemos hecho, tío. Estamos en Aranda, ¿no? Hay una escena de bandas de tíos de nuestra edad en España muy seria, muy potente. Revolución, vuela Ícaro, la Reconquista, Duele París, nuestras canciones.
0: Duele París.
1: Que más Duele París.
2: Son estados de ánimo porque
1: son estados de ánimo.
2: Y siempre acaban con un subidón.
1: Bueno, ya está, fins aquí.
0: Duele París es una...
1: Es molt típic,
0: és art de Bogotá, ¿no?
1: De Bogotá,
0: viva Suecia, ¿no?
1: Viva Suecia. La de Berlín, de la on si te'n vas enrere.
0: Està molt clavat aquest vídeo també per l'aspecte que porta ell, no? Que porta així com un...
1: I per tots els tòpics que fan servir, no? També, diu, ja hemos vendido, no sé què, s'han puesto las entradas a la venda para nuestro concierto de 2031, no sé què diu, en un moment donat.
0: El senyor està apostando muy fuerte por nosotros.
1: Muy fuerte por nosotros, bé, que totes aquestes coses, de los festivales, Aranda, no sé què... No, en Sonorama, bueno, en fi.
0: Lo hemos conseguido, tío, estamos aquí.
1: Ui, perdó, perdó, que se'm colen altres vídeos.
0: En fi, no ens podem creure res, Laura. Aquest és el tema.
1: Ara, hem de dubtar de tot.
0: Aquesta és la conclusió. Sí,
1: va, més cosetes, Carles.
0: Parlem d'una pel·li que s'acaba d'estrenar i que reuneix a dos de les més grans estrelles i dos dels guapos oficials del cine actual. Una pel·li que...
3: Desagradable, tío.
4: Sí, sí. ¿Sabéis? Antes de casarnos jugamos a contarnos lo peor que habíamos hecho.
3: ¿Sí? Yo digo lo mío si lo hacemos todos. ¿Lo prometéis?
4: A ver, ¿qué hiciste?
3: Claro. Un perro.
4: Había cervezas y porno.
3: ¿Lo dejaste toda la noche?
4: Sí.
3: ¿Qué es lo peor que he hecho? Yo me...
4: Vale, yo...
1: ¿Tú qué?
4: ¿En serio?
1: Ah.
0: ¿En serio?
4: Lo siento, yo...
3: Vamos a pedir un Uber.
4: Emma, ¿qué cojones?
0: Ara ho expliquem, això. La película, que s'acaba d'estrenar als cinemes, fa dos dies, es va estrenar divendres, de drama, és de Christopher Borgli, un director molt interessant. Va ser l'autor d'aquella pel·li amb Nicolas Cage que es deia Dream Scenario, que tothom començava a somiar amb ell i un home normal es tornava com superfamós perquè tothom el tenia en els seus somnis.
1: Sí.
0: Una pel·lícula estranyíssima, molt, molt interessant, i està protagonitzada per, com dèiem, dos dels actors, un actor i l'actriu més atractius ara mateix i amb més tirons
1: amb permís de Jacob
0: mundial.
1: Elordi.
0: Sí, sí, podria ser, podríem dir quasi que Elordi seria com l'1, doncs el 2 seria Robert Pattinson. Ell és Robert Pattinson i ella és Zendaya. Estan tots dos, doncs això, molt guapos, que és com són.
1: Sí, ja està, sí. Molt bé.
0: He de dir que ella molt millor que ell.
1: A mi és que jo crec que ella és una superactriu.
0: Ella és una superactriu.
1: Les coses com són. I si mires Eufòria, ho veus,
0: ella
1: clarament.
0: Ella està sempre molt bé, sí. I aquí està és fantàstica. Sí. De fet, ella... és l'única que troba o que sembla trobar el to de la pel·lícula.
1: Uh-huh.
0: Ell no. Ell està desdibuixat totalment. No sé si ja ho pretenien, però la sensació que dona és que ell no està, no és un bon actor per fer això, i ella està bé com sempre. Ella està sempre molt bé.
1: Sempre està bé.
0: Sí, a part de ser increïblement guapa. Però bueno, això ja és un altre tema. La pel·lícula, què explica la pel·lícula? Són una parella que estan a punt de casar-se.
1: D'acord,
0: són ells dos, viuen en un pisazo a Nova York, en fi, això també s'hauria de parlar, una mica massa pisazo per ser tan joves i treballar en coses més o menys normals, diguéssim, però estan a punt de casar-se i llavors ella està com escrivint el típic speech de la boda, ella està supernerviosa, ai, que ens casem, no sé quantos, i en una reunió que tenen amb una parella d'amics seus fan aquest joc de que s'expliquen quina és la pitjor cosa que han fet a la seva vida cadascú d'ells.
1: Ah, molt bé, igual algun secret que l'altre no coneixia, no?
0: Sí.
1: I que desferma la tempesta.
0: I llavors comença la parella d'amics i un i una diu, jo vaig deixar tancada un nen dintre d'un armari i no el vaig anar a buscar, per exemple. I van haver de venir els bombers i obrir l'armari perquè vaig passar d'ell. I jo, uau, carai. I l'altre diu, jo vaig fer no sé què, no sé quantos, amb un gos que no sé què, no sé quantos. Saps? Sí. O vaig matar un cop un animal que em molestava. Hòstia, nen.
1: Ala.
0: Però llavors arriba el moment de la Zendaya i la Zendaya deixa anar una bomba.
1: Ahà, ok.
0: Vale? Deixarà una bomba que és una bomba, no dic que no, però el que porta aquesta bomba de la Zendaya és una mica massa exagerat, perquè comencen els altres i a la seva amiga comença a dir me'n vaig, o sigui, el que acabes de dir és com me'n vaig d'aquesta taula.
1: Aquella cosa que no sabies d'aquella persona i que fa que canviïs completament la teva percepció sobre ella.
0: Exactament, o sigui, ja no la veus com la teva amiga, ja no la veus com una persona guai que tenies o amb la que has estat.
1: Però tu no trobes justificat que la bomba sigui per això?
0: No tant,
1: que generi aquestes reaccions, d'acord?
0: Sí, però igual la pel·lícula ho porta massa a un extrem, tot plegat, perquè a partir d'aquí la parella comença, clar, ell comença a desconfiar d'ella, ella desconfia dels altres, els amics desconfien d'ella, la boda comença a tontollar, totes les preparacions,
1: no hi ha
0: res que vagi bé, la cosa acaba com el Rosari de l'Aurora, la boda és un esperpento...
1: No expliquis més la pel·li.
0: Bueno, no explico més perquè tampoc no explico el què.
1: Ah, ok.
0: El que denota, el que detona, perdó, el que detona, el que funciona, el que fa que la pel·li avanci, no explico què és.
1: I això al cine, eh?
0: Això
1: la tenim
0: cine.
1: Recent estrenada al cinema.
0: És una pel·li que està interessant, eh? O sigui, a nivell formal també, i el muntatge i tal, està interessant, però a mi m'ha semblat que no acaba de trobar el to, tampoc. Igual que el personatge del Pattinson,
1: del Pattinson,
0: no? És com una espècie de comèdia que no és una comèdia, que ja passava amb la pel·li de Nicolas Cage, que era molt més fosca del que semblava. Aquí també hi ha com un desmoronament del món familiar i de la parella i dels secrets, i parla d'això, que sempre és un tema interessant, però a mi m'ha deixat una mica fred. No m'ha acabat de convèncer. M'ha semblat una mica massa emportada.
1: Era al cinema, eh?
0: Sempre anaves, clar.
1: Ja, però jo últimament no hi vaig, i ho veig tot a plataformes.
0: Doncs aquesta
1: ja t'ho vaig dir, que vaig veure Weapons.
0: Sí, em vas dir que ho havies vist Weapons i que t'havia semblat... Bé.
1: Sí. I la vida de Chuck, que em va agradar, perquè era bonica.
0: Jo la vida de Chuck no l'he vist.
1: Ah, doncs.
0: Sí, però me la vas recomanar, sí.
1: Sí, a mi em va agradar.
0: Sí, una pel·li feel good movie.
1: I després la que no recomanaria mai de la vida és la dels altres dos guapos.
0: Aquesta sí que la vas dir, sí.
1: Vull dir, hi ha aquests dos guapos i després hi ha els altres dos.
0: És veritat, sembla que sigui...
1: I la
0: Margot Robbie, sí.
1: Per favor.
0: Sí.
1: Que insuportable de veure aquella pel·lícula.
0: És veritat que són com dos parelles de guapos bastant... I es podrien intercanviar fins i tot en un moment determinat. Sí, no? Vull dir que són bastant oficials, no? Són guapos oficials.
1: Sí, absolutament. Vinga, va, més coses.
0: I ara vull parlar d'una sèrie molt important que també s'ha estrenat fa, dos dies... HBO, no, es va estrenar el divendres passat, perdó, el dia 22. Ja fa una setmana i pico que funciona, s'han vist ja dos capítols, estan penjats dos capítols, a HBO. Si no teniu HBO, val la pena pagar HBO durant un mes per veure això.
5: Visca Can Mosques, perquè ni les bombes han pogut amb nosaltres.
6: Visca Can Mosques!
7: Aquest és el nou pla de reurbanització del Raval.
8: Amb això queda formalitzada la compra-venda i la transmissió de la finca.
9: Has parlat amb els del port, per si volies fer 8 hores setmanal d'aquí?
10: Sí, però jo tinc una feina.
9: Ja ho sé, però hem de mirar lleugerir una miqueta la feina al papa.
11: Que aquests fills de puta es queden al restaurant.
12: Ens repugen el lloguer per 6.
13: Ha. Això és legal?
14: Suposo que volen fer pisos turístics.
15: Tots els que pagant la vida dels meus pares, i ho saps.
1: Com ens podem sentir identificats, no?
0: No, al 100%.
1: Amb el que acabem d'escoltar.
0: Clar. Aquesta sèrie parla d'un tema de... Anava a dir... Rabiosa actualitat, és una expressió que odio. Rabiosa actualitat.
1: Sí.
0: No? Un tema de total actualitat. La sèrie es diu Rabalejar o Rabalear, perquè surt amb el seu títol en castellà, sobretot. És de Pol Rodríguez. La creació està codirigida per Isaac i la Cuesta. Rodríguez i la Cuesta són el tàndem que van dirigir la pel·li Dos Planetes, Segundo Premio.
1: Sí.
0: I explica la història real de la família del propi Pol Rodríguez, que tenien el mític restaurant Can Lluís al barri del Raval i van haver de tancar el negoci per culpa de l'especulació immobiliària i l'arribada de fons voltors al barri. Està protagonitzada per Enric...
1: Jo me'n vaig anar d'allà per la mateixa raó.
0: Sí, i jo vaig haver de marxar de Gràcia per la mateixa raó. Tu i jo vivim a barris perifèrics...
1: Evidentment.
0: ...quan vivíem al centre.
1: Sí, correcte.
0: En aquest cas és un negoci, és una història real i explica aquesta història, protagonitzada per Enric Auqué, Maria Fernández Soto, Quim Ávila, Sergi López i Francesc Orella, entre d'altres, per tant, un càsting de molt de nivell. I... està molt bé la sèrie perquè comença a explicar, ja et posa directament en situació. Està molt ben rodada, està molt ben filmada, els actors estan molt bé. És una mica esquemàtica al principi, però després ja des del primer capítol dona un gir molt interessant que no vull explicar massa, però ja no és una sèrie costumbrista o de denúncia, mm-hmm. sinó que es converteix en un thriller.
1: Ah, d'acord.
0: Una mica. Entra en una... Comença a utilitzar...
1: S'enfosqueix, eh?
0: S'enfosqueix i utilitza codis del thriller, utilitzant també molt... Vull dir,
1: l'estètica, també.
0: L'estètica del barri, no? tot el xup-xup del barri, personatges bastant sinistres, situacions, no? Enfrontaments, estratègies per conservar, per atacar, etcètera, etcètera. I també una mica com d'aire, una mica com de... com de Promeses de l'Este, del Cronenberg, com de màfia russa, una mica.
1: Sí.
0: Que no surten màfies russos aquí, eh? Però ho vaig sentir que Pol Rodríguez ho deia en una entrevista, vaig pensar, ostres, sí, totalment, totalment, exactament. I això la fa més interessant encara. Perquè els primers 20 minuts penses, vale, aquesta història és una història de bons i dolents, és molt clara,
1: sí.
0: Està molt clar.
1: De ciutadans víctimes, diguéssim,
0: sí,
1: no?
0: Sí, no? Vull dir, això ho venim sentint des de fa ja
1: sí.
0: uns quants anys a Barcelona.
1: Sí.
0: És un tema que està allà des de fa molt de temps, que cada cop està pitjor i que cada cop ens preocupa més a tots. I, però clar, li dona aquest gir que fa que a nivell de ficció, de narració, entri en una altra dimensió. I llavors jo he vist els dos primers capítols, que són els dos que estan ara mateix estan penjats
1: sí.
0: disponibles a la web d'HBO. Són 6 en total. I he de dir també que la música és increïble. És obra d'un amic meu, és veritat. És la música de l'Eloi, a qui estimo moltíssim, l'Eloi Cavaller, que havia format part de Desert. Ell és el creador de la música, però la música aporta moltíssima atenció. És com una música electrònica, a vegades més maquineo, a vegades més fosca, més sintètica, i és increïble. És una sèrie molt, molt recomanable, que crec que se'n parlarà molt, si és que no se n'està parlant ja bastant a xarxes, està començant a sortir per tot arreu, i que et recomano que vegis, a veure si la podem comentar les properes setmanes i podem, almenys... Quan haguem vist 4, 5, els 6 capítols, els podem comentar i veure si t'ha agradat. Jo crec que t'agradarà molt, a mi m'està agradant
1: perfecte.
0: Molt també.
1: Jo estic acabant Los Testamentos, vull dir que necessito ara títol per veure a casa.
0: Perfecte, sí, també s'estrena, sí? També s'estrena una sèrie, s'ha estrenat una sèrie espanyola que es diu Tiene que morir mucha gente, amb l'Anna
1: sí?
0: Castillo i tal, que també la vull provar, sí.
1: Bàsicament perquè m'agrada el títol.
0: Sí, el títol és divertit. Em sembla que és una sèrie com amb molt cínic, com
1: clar,
0: molt cínica,
1: amb
0: molt d'humor negre i tal, que també ve de gust de tant en quant veure alguna cosa així. Sí.
1: Perfecte.
0: O sigui que Rabalear seguríssim i la de la Castillo també, però no l'he vist encara, eh? Ja en parlarem d'aquí uns dies.
1: Molt bé. Doncs, a veure, en l'últim minut vols anunciar alguna cosa més per la setmana vinent, perquè no queda més temps.
0: Sí, que vull parlar de l'exposició de Godard, que sempre és d'allò, i que vull parlar
1: arrossegant,
0: i que vull parlar molt d'una pel·lícula que es diu Ciudad sin sueño, que està a Filmin, i que
1: d'acord.
0: va ser una de les pel·lícules petites que va triomfar en els Goya de l'última edició, el mes de febrer, i ja porto setmanes que també vull parlar, i sempre la deixo pel final, perquè com que es pot veure sempre a plataformes,
1: sí.
0: però superinteressant aquesta pel·li, Ciudad sin sueño, i Godard per la setmana que ve pràcticament segur.
1: Molt bé, ara et vaig a fer una pregunta abans d'acabar per presentar la cançó amb la que tancarem.
0: Va.
1: Si jo et dic Si antes te hubiera conocido, de qui és això?
0: De la Karol G.
1: Molt bé, és una bachateta, no?
0: Sí, tema amb un hit.
1: Si jo et dic Annabel Lee...
0: Annabel Lee és de Juan Perro?
1: Radio Futura, però no, jo sí. t'he dit Annabel Lee, t'he dit Annabel Lee.
0: Annabel Lee, ja no sé què dir-te.
1: És una banda. Que agafa el nom d'Annabel Lee, evidentment.
0: Vale. I és Lee o Lee?
1: Ells es diuen Lee. Agafen el nom tal qual, Annabel Lee, i es diuen Annabel Lee. I tenen en clau emo punk doncs una versió de Si antes te hubiera conocido de Karol G.
0: Ah, mira.
1: Que és el tema amb el que tanquem. Llavors, per aquí, eh?
0: Ara entenc aquí la
1: són
0: doble.
1: Dos universos musicals que no tenen res a veure i que es fusionen
0: això
1: en aquesta
0: mola,
1: peça
0: vegades, mola, sí, sí.
1: amb la que tanquem el Sota Sospita. Que tingueu bona tarda de diumenge. Continua la informació i l'entreteniment aquí a Ràdio 4. Nosaltres tornem la setmana vinent, quan sigui dissabte. Adéu-siau.
0: Adéu.

Radio 4. Més que esports, amb Marc Alluc.

0: Hola, què tal, com esteu? Molt bona tarda, benvinguts i benvingudes. Un diumenge més, ja sabeu que cada cap de setmana us acompanyem a aquesta hora, a 2:15 i fins a les 3 a punt de la tarda. Avui amb l'Helena Ramos al control de so. I avui parlem de l'esport com a eina de rehabilitació i també d'inclusió. Ho fem a través d'un projecte dut a terme per l'Hospital de Neurorehabilitació Goodman i la Fundació del Barça, fent servir un esport de raqueta inclusiu des del seu naixement, un esport del que us hem parlat en d'altres ocasions aquest programa, que és el Pickleball.
1: Goodman, Hospital de Neurorehabilitació i la Fundació Barça han dut a terme un projecte per incorporar el pickleball, esport de raqueta inclusiu, als centres escolars dels infants i adolescents que fan rehabilitació a l'hospital. Al projecte hi han participat 10 nens d'entre 8 i 15 anys en procés de rehabilitació a Goodman, primer a través d'una pantalla interactiva i després iniciant l'aprenentatge de l'esport al mateix hospital. Els responsables del projecte han treballat amb els 10 centres educatius dels nens i joves que tracten, amb l'objectiu d'integrar el pickleball i promoure així una pràctica esportiva accessible i cooperativa. El pickleball és un esport que combina elements del tennis, el tennis taula i el bàdminton. Va néixer als Estats Units l'any 1965 i es va crear com un esport inclusiu perquè permet la participació conjunta de persones de diferents edats, condició física i nivell de mobilitat. A més, requereix de poc espai i equipament, el que facilita la seva incorporació tant en entorns educatius com terapèutics. En aquest sentit, el passat divendres 15 de maig, nens i nenes de Goodman i de l'associació Vila Pickleball van jugar junts en la sessió de cloenda del projecte a l'Hospital de Badalona. El projecte compta amb el suport del programa Polseres Blaugranes, de la Fundació Barça, que té l'objectiu de millorar el benestar emocional d'infants amb alguna malaltia greu o discapacitat, així com promoure teràpies innovadores que complementin el tractament mèdic habitual.
2: Més que esports. Amb Marc Lluc.
0: Doncs per parlar-ne tenim aquí dos representants de Goodman, d'aquest hospital de neurorehabilitació ben conegut, i també de Vila Pickleball, un club del que ja han estat aquí altres vegades per parlar d'aquest esport. Saludem el Jordi Finestres, especialista de Goodman en programes d'activitat física inclusiva en l'entorn escolar. Què tal, Jordi? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Moltes gràcies per venir. I al seu costat la Cristina de Puig, educadora física també de Goodman. Què tal, Cristina? Bona tarda.
4: Bona tarda.
0: I a l'altra banda l'Almudena Lázaro, cofundadora i gerent de Vila Pickleball, i que va ser la primera persona que ens va venir a explicar què és el pickleball. Ho recordes, Cristina? Bona tarda.
5: Ho
0: Cristina,
5: recordo.
0: No, Almudena.
5: Almudena,
0: Cristina,
5: sí.
0: És ella.
5: Ho recordem, sí, i amb molt de carinyo i molt contents de tornar a estar aquí.
0: Veig que des de la primera vegada que vas venir ha evolucionat moltíssim el pickleball.
5: Molt, molt, molt, per sort. Per tot, sí. La veritat és que sí. Va començar a ser un esport desconegut totalment. Després va arribar la Federació Espanyola de Tennis, que ho va agafar dins del seu paraigües. Després la catalana també. I des de llavors, com esport federat, doncs hem anat creixent amb projectes i jugadors i jugadores, i amb idees molt interessants.
0: Idees com aquesta, no?, que ha tingut, no sé si primer Goodman, amb la Fundació del Barça, i amb ells, amb vosaltres mateixos, Jordi. Com va néixer tot això d'aquest projecte perquè el pickleball fos terapèutic?
3: Van començar per les característiques d'aquest esport,
0: de l'esport,
3: no?
0: En si.
3: Sí,
0: no?
3: per les regles, ja, perquè conviden a la participació activa i efectiva de tots els participants. I, per tant, van trobar que aquest esport era un mitjà inclusiu per fer-lo dins del programa terapèutic, dins del nostre centre, i, a més, fer-lo en l'entorn educatiu.
0: En aquest projecte està també la Cristina de Puig, educadora física. Per què trobes que el pickleball és... ens parlava ell, no?, perquè és inclusiu, però tu, des del teu punt de vista també com a educadora física, què en penses?
6: És un esport molt interessant, ja que doncs, té una sèrie de característiques, com per exemple la baixa intensitat de l'impacte, té un camp petit, utilitza material lleuger i té una alta adaptabilitat per persones, per nens i nenes o adults, per diferents nivells funcionals.
0: I com va ser el Modena que va arribar fins a vosaltres aquest projecte?
5: Nosaltres ja vam participar l'any passat, va ser a unes jornades que tenen de Jocs Olímpics o Paralímpics al centre Goodman, amb el Miquel Martí, que és el nostre company, que va ser pacient de la Goodman en el seu moment, ell va en cadira de rodes,
0: sí.
5: I bueno, vam anar allà, vam veure la tasca que estan fent i a partir d'aquí va sortir l'oportunitat de poder col·laborar i vam començar amb aquestes jornades que han sigut un èxit.
0: Ara en parlem de les jornades. Parlaves del Miquel, ell és el monitor.
5: Sí.
0: Ell va en cadira de rodes, com deies, havia estat pacient de Goodman, per tant, diguéssim que personifica molt bé l'objectiu de tot, perquè suposo que ell amb la cadira també juga a pickleball.
5: Clar, ell va començar sent jugador de pickleball, després es va formar per ser monitor, titulat per la Federació Espanyola, i continua jugant, és el nostre monitor de la nostra escola federada d'infants. Llavors vam

0: venda, diguéssim, una, del
1: curs. Bueno, va, jo crec que va ser un èxit, no? Total. A la Modena va anar molt bé. Mm-hmm. Es van fer activitats conjuntes, o sigui, els vam invitar a l'Almudena i al Miquel i als nens i nenes de Vila Pickleball perquè vinguessin a l'hospital, coneguessin els nous participants del projecte i compartissin doncs, un espai conjunt d'entrenament, d'intercanvi d'impressions, de, bueno, etcètera, aquests conceptes, i va estar molt bé.
0: El que van fer va ser, no, Jordi, jugar entre ells i per tant, demostrar el que deia l'Almudena, que es pot jugar un en cadira, l'altre sense cadira, com sigui, no? Aquest esport.
2: Sí, això és el més interessant. I, bueno, i això és portar-lo també en l'entorn immediat dels nostres nois i noies que estan fent tractament terapèutic, portar-lo en el món educatiu, que uh-huh. és la meva...
0: Aquest és l'objectiu, no?
2: És l'objectiu perquè, sobretot, tingui continuïtat l'activitat física, perquè, clar, una cosa és fer-lo dins del tractament rehabilitador, dins del centre, i una altra cosa és que dins, nosaltres allà a Gullmar, doncs, venen dos o tres dies a fer tractament terapèutic, uh-huh. però després viuen cada dia amb les seves famílies.
0: Clar, i a la seva escola.
2: Clar, un dels objectius principals de la nostra institució és aquesta, de que es pugui extrapolar en el món, en els centres educatius.
0: Mm-hmm. Perquè aquí, a les escoles.
2: A les escoles, perquè aquí és on ve també el treball més complex. Mm-hmm. Perquè hi ha una gran diversitat que es trobem i cada dia més.
0: Cada dia més diversitat a les aules.
2: A les aules. Mm-hmm. I aleshores és una de les coses que, bueno, que hem observat i hem agafat moltes eines per poder saber i conèixer aquesta... Què està passant? Perquè nosaltres a Gullmar podem tenir moltíssima imaginació, però després quan surten d'aquest entorn...
0: Clar, amb sortir de la bombolla, d'alguna forma, no?
2: 25 o 30 companys menys, i tots amb moltes diferències, aleshores és unes tasques que és superimportant pels professionals de Gullmar conèixer-les per també canviar les nostres teràpies i per arribar a l'objectiu, que és que cap infant i cap adolescent es quedi exclòs de l'activitat física uh-huh. en els centres educatius.
0: Això és el més important. Doncs mira, anem a PAMS. De moment coneixerem una mica més, per qui no ho tingui present, el pickleball. I després ens introduirem més amb aquests projectes. Però abans de tot, música.

0: salgo de casa.
1: No us esteu de res, teniu cançons i tot, al Modena. No, què és aquesta cançó?
2: Mira, aquesta cançó la vaga... Bueno, vam fer el primer Open de Barcelona de Pickleball l'any passat.
1: L'any passat.
2: I Hiteroi és una empresa que el que fa és portar música als projectes, d'acord? Vale? Vam parlar amb ells i
1: clar, o sigui, fer Marcos, la música adient a cada concert.
2: Sí, correcte. Diu, ho tinc al cap. I ens va fer aquesta banda sonora, que per nosaltres és molt especial, que s'enganxa molt i que està tota l'estona dient això.
1: A veure, puja-la. Quiero jugar al pickleball. No ens belluguem tots aquí. Quiero jugar. No. Com es juga? Així, resumidament, i perquè ho entengui la gent que diu, molt bé, estan parlant de pickleball, però no tinc ni idea què és això.
2: És difícil explicar-ho, sí, o sigui, han de venir a provar perquè...
1: Sí, que vinguin directament.
2: Sí, directament, perquè el que té aquest esport és que ningú surt com si res, o sigui, sorprèn molt.
1: Sí? Sorprèn?
2: Sí.
1: Aquesta és la paraula.
2: Sí.
1: No t'ho esperes?
2: No t'ho esperes perquè ho veus a la tele i potser veus, depenent del vídeo que agafis, no, pots veure a quatre avis jugant i dius, ah, això no és per mi, o pots veure un partit pro i dius, això tampoc és per mi.
1: Ja és massa, no? Clar. Un és poc i l'altre és massa.
2: Clar. La realitat és que sempre diem que és l'esport 3G, és perquè tres generacions poden jugar, però no només tres generacions, sinó persones amb diversitat diversa.
1: Sí.
2: Llavors, podem trobar a pista, de veritat, una persona més 60 jugant amb un nen i amb un company en cadira de rodes i competim i
1: passant-s'ho bé junts.
2: I passant-s'ho bé junts. Nens...
1: Que

0: gaudint tant l'avi com el nen, com la persona que va amb una cadira, per exemple.
1: És un esport molt senzill, les normes són senzilles.
0: Estem parlant d'un esport de raqueta, estem parlant d'una pista, com si fos de pala, en aquest cas, com si fos de tennis, però més petita, no?
1: Sí, les mides són les d'una pista de bàdminton, i el joc és semblant al tennis, i hi ha una zona, que és la zona no volea, on es juga molt al tennis taula.
0: Tenis taula.
1: És com un maxi ping-pong, un mini-tennis.
0: Maxi ping-pong, mini-tennis, perquè us feu la idea, de com és això.
1: I per això agrada tanta gent.
0: I la pala, ens has portat alguna vegada,
1: Sí, aquí.
0: Avui també ens has portat la pala? Ah, mira, sí, la veiem. Els oients no la veuen, però la veuran a la foto que posarem a la web,
1: És una pala que, el que deia la Cristina, el material de pickleball és tan... pesa tan poc, que a ningú li fa mal agafar la pala, a golpejar la bola...
0: Perquè és lleuger.
1: Correcte.
0: És lleuger.
1: Llavors, no necessites tanta forma física, per tant, si vens d'un altre esport o vens d'una lesió o necessita o no tens tanta força com altres esports requereixen, doncs aquest és el teu.
0: I la pilota té forats.
1: És una pilota de plàstic.
0: És com un formatge de gruyère.
1: Sí, foradat, i el que fa és que que l'aire pugui passar, i es necessita d'un impacte, no es queda morta, però no és no pesa res, llavors és important per la gent que té menys força o simplement que és la primera vegada que juga o que agafa una pala, que tenim
0: que
1: molta gent
0: que mai han agafat una pala ni una raqueta. Cristina, tots aquests elements i això que ens explica l'Almudena fan que realment, tu havies jugat a pickleball alguna vegada?
2: Mira, jo no havia jugat mai a pickleball, però tinc familiars que viuen als Estats Units.
0: Ens ho havien explicat,
2: que
0: als Estats Units hi ha febre d'això.
2: Havia vist gent jugant aquest esport, que jo demanava, aquí estan jugant aquesta gent,
0: això, no?
2: I em van dir, això és el pickleball, és una cosa que està aquí molt de moda, perquè és molt fàcil, les regles són senzilles, el camp és petit, i realment veia molta gent jugant-hi, i res, va ser aquest any a Woodman que vam parlar del pickleball, vaig dir, ostres, si això és el que havia vist als Estats Units. No hi havia jugat mai fins que ho vam començar a implementar a Woodman, però la veritat és que és un esport superxulo.
0: És divertit.
2: És molt divertit.
0: Jordi, ha jugat?
3: Sí que...
0: Havia jugat o ha jugat ara amb motiu de tot això?
3: Bueno, sí que havíem jugat per el tema de que les programacions d'educació física que fem sempre ho tenien com un joc alternatiu. Aleshores era com participar i nosaltres busquem tota la màxima diversitat de materials, d'esports perquè puguin practicar tot. Però clar, no l'havíem practicat amb aquesta intensitat. I ara, després d'escoltar aquesta cançó, encara m'he animat més, no?
0: Sí, em donen ganes a mi d'anar-hi
3: tot.
0: I amb la cançó. Escolta, Cristina, i els nens i nenes que han format part d'aquest projecte, dèiem de 8 a 15 anys, crec, explica'ns una mica com ha anat tot això i si els ha agradat el pickleball.
2: Doncs, mira, aquest projecte va començar el mes de gener. Primer de tot vam tenir que fer un procés de selecció. Nosaltres, per voler, haguéssim agafat un nombre més ampli, però ens van acotar una mica, diguéssim, que havia de ser 10 participants. I vam fer un procés de selecció on vam comprovar que les seves capacitats funcionals, motivacionals i de logística els permetessin poder-hi participar d'una forma efectiva. Llavors, d'aquests 24, ens vam quedar amb 10, i al llarg d'aquest projecte hem tingut una baixa d'una nena que va tenir que abandonar-lo per motius mèdics.
0: Sí.
2: I els nens, al principi, tot s'ha de dir que la Fundació Barça hi estigués involucrada, era com...
0: el Barça ven molt,
2: Ven molt, molt reclam, però molt bé, a l'inici d'aquest projecte es va fer com amb una pantalla interactiva que tenim a Goodman. No és una eina diagnòstica, però la vam utilitzar una mica per avaluar una mica les capacitats funcionals, no?
0: Ah, sí?
2: La precisió, el temps de reacció, velocitat, coordinació... I realment, quan es va acabar el projecte, vam fer un altre cop la mateixa prova.
0: Amb la pantalla.
2: Amb la pantalla. I els resultats, tots milloren.
0: Tots s'han millorat.
2: Tots milloren.
0: Que fort, no?
2: Si els veiessis les primeres setmanes que alguns pobres no tocaven bola.
0: Mas, que al principi és difícil tocar amb la pilota.
2: Ara hi havia interacció en el joc, vull dir que ja podien jugar entre ells, podien, de fet, el Miquel, les últimes sessions ja feien una mica de partit.
0: Partidet, no? Clar, allò que sí, el partidet, al final de l'entrenament.
2: Sí, sí, no, tots supercontents.
0: Uh-huh. Tu com has vist això, Jordi? Sí. Perquè parlem de 10 nens, nenes, que són 10 centres escolars diferents.
3: Sí, jo primer de tot vull agrair moltíssim a tots els centres que han participat amb nosaltres, perquè després de fer la selecció dels nostres adolescents per fer la pràctica del pickleball, que van picar a les portes dels instituts,
0: de cada
3: escola, combinant aquest projecte. I jo personalment m'he quedat superníssim, diguem, de la disponibilitat i la capacitat camaleònica que tenen els centres, no?
0: Sí. Uh-huh.
3: De tenir molta predisposició, i conjuntament també amb les famílies, que les famílies dels nostres adolescents tenen aquesta capacitat també d'estar un obert, i en aquest cas d'un esport, no?
0: Uh-huh.
3: I bueno, han estat a sobre i fent-nos companyia en el que nosaltres diem, que és, al final és com una mena d'ecosistema, de que participen, diguem, les diferents àrees socials, no? Que és la família, són les escoles, en aquest cas
0: el club,
3: el nostre hospital. I això és part de l'èxit. Mm-hmm. És part de l'èxit, que l'èxit al final són la suma de totes les persones, i sobretot de la il·lusió que hem vist també dels participants, tant dels que al final van ser 9 adolescents,
0: sí,
3: que quan anàvem nosaltres a presentar amb el grup classe, la il·lusió que tenien...
0: Se'ls veia la cara, no?
3: Va ser una passada, va ser increïble, no? I amb la il·lusió de poder-los explicar del que estaven fent allà a l'hospital, de que començaven també allò que comentaven, no? De que començaven a dominar...
0: A dominar una mica l'esport.
3: A dominar una mica... Era un valor afegit.
0: I és que aquesta és l'actitud.

0: I és que aquesta cançó, Actitud de Buhos, ens l'ha demanat el Jordi Finestres. Ja sabeu que jo sempre demano cançons als nostres convidats i convidades. I ara, justament estaves parlant i pensava, clar, estàs parlant d'actitud, no? De l'actitud de totes les persones que han participat d'aquest projecte. Va per aquí la cosa?
1: Va per aquí, i ha estat la cançó del... Bueno, que nosaltres hem fet 60 anys.
0: Ah, felicitats,
1: i
0: és cert.
1: I ha cançó referent...
0: Ja ho vam felicitar perquè vam fer un programa diferent de Goodman.
1: I aleshores és passa a tots els professionals, de veure la capacitat de adaptació i de lluita que tenen les persones que passen fent el tractament rehabilitador per l'hospital, que això és un aprenentatge per nosaltres, sempre ha estat diari i mai es deixen de sorprendre en aquesta capacitat i aquestes actituds que demostren les persones.
0: Actituds positives davant fets a vegades doncs, bastant tràgics o complicats, no?
1: Sí, són situacions que no són gens fàcils. I a més, mira, precisament la setmana passada vaig veure, diguem, una declaració del cantant, no?
0: Del cantant
1: de Búhos. Sí, que em va també tocar molt el cor
0: amb la
1: situació que tenen en el món educatiu, no? Que estan fent unes reivindicacions que entra, diguem, el tema de l'escola inclusiva, no? Que, bueno, que perquè sigui una realitat es necessiten també recursos humans.
0: Molts recursos, que moltes vegades no es tenen.
1: Materials, no? I nosaltres que hem viscut durant aquests mesos dins de les escoles, ho hem vist personalment, perquè tenen unes precarietats en alguns centres i que necessiten molta ajuda. I jo crec que hem d'estar apujant a aquesta situació que tenen.
0: Evidentment que sí. I què representa per vosaltres des del món del pickleball? És que sempre em costa, pickleball. Què significa per vosaltres que es pugui fer servir, doncs, amb una tasca tan bona com és aquesta de la rehabilitació i de la inclusió?
2: Clar, això que parlaven abans, que als Estats Units és una fiebre,
0: sí,
2: no?
0: Sí, que ens ho deia la Cristina.
2: Més
0: sí.
2: de 50 milions de persones juguen a pickleball a tot el món.
0: Veus? I aquí hi ha gent que està escoltant ara que diu, doncs si jo no sé, no sabia ni que existia,
2: no? És normal. Cada vegada és menys
0: cada vegada
2: la gent,
0: sí, cada
2: per
0: vegada
2: sort,
0: més, sí.
2: Que potser no ha jugat, potser no sap de què va, però
0: no
2: ja
0: sentit
2: ho ha sentit,
0: parlar,
2: que
0: sí.
2: Això és tot un...
0: És un sí, sí, bueno, sí, és un boom.
2: És un boom. Per nosaltres és superpositiu. Jo he de dir que encara... Cada vegada que venen les famílies, que potser no ens hem vist després de l'activitat que vam fer conjunta, encara ens feliciten per poder donar l'oportunitat als seus nens i nenes de compartir una experiència amb la que vam compartir a l'hospital de la Goodman, perquè, de fet, el següent dia que vam tenir classe, tothom volia la cadira que tenim allà del Miquel, que tenim una cadira perquè a vegades ell fa pràctiques de... A mi no me sale, no em surt això. Seu a la cadira i intenta-ho, ja
0: però
2: ho veuràs.
0: A, la cadira,
2: vale? A
0: sí,
2: veure
0: no?
2: Què et sembla més fàcil, podràs o no podràs.
0: Ja,
2: no?
0: clar. És també una forma de motivar, no?
2: Totalment. Llavors, ell va tenir problemes perquè tothom volia fer la classe, no?, el següent dia
0: amb la cadira
2: de rodes. Van tornar supercontents, o sigui que ha sigut superpositiu per tots. I per nosaltres, com a esport federat, i amb el camí que estem... començant, perquè és un camí molt llarg,
0: ja
2: està iniciat però és llarg, de convertir el pickleball amb aquest volum de jugadors i representació de tots els països on està present, poder convertir-lo en esport olímpic, que això no està
0: aquesta
2: tan lluny.
0: Aquesta és la gran pretensió, no?
2: Correcte.
0: No està tan lluny?
2: No està tan lluny.
0: Quan creus tu que podria ser?
2: Tant de bo fos les properes.
0: Les properes en Los Angeles?
2: No arribarem. Potser sí com esport convidat o d'exhibició.
0: Any 28, no?
2: Sí,
0: clar,
2: ja.
0: Clar,
2: ja.
0: Queden 2 anys. Sí.
2: Les properes, que són Austràlia, ja veurem.
0: Ja veurem.
2: I clar, quan penses que si un esport qualsevol és olímpic, paral·lelament hi ha... un desenvolupament de paraolímpic.
0: Clar.
2: Llavors, per què no poder començar a formar des de Vila Pickleball, conjuntament amb la Goodman, aquests futurs atletes paralímpics.
0: Això estaria bé, Cristina.
3: Estaria molt bé.
0: Estaria molt bé. Escolta, aquests nens i nenes que hi han participat, adolescents, van a Goodman, o sigui, no estan interns, estan fent rehabilitació.
3: Correcte.
0: Quins perfils són?
3: Són nens i nenes que tenen malalties de lesionats medulars o dany cerebral. Són aquests dos perfils.
0: I... Medulars o cerebral?
3: Sí.
0: I que van en cadira de rodes? O no tots?
3: No tots. Hi ha que tenen capacitat de marxa, sense cap mena de suport, hi ha alguns que van amb cadira, d'altres van amb caminador, amb cocodril, vull dir...
0: Diferents formes de, de poder caminar, però que tenen o de mèdula o cerebral.
3: Sí.
0: I que, clar, moltes vegades us arriben a Goodman, Jordi, doncs persones que han tingut un accident, però també persones potser que és de naixement, no? Com va això?
1: Sí, poden ser també malalties congènites...
0: malalties neurodegeneratives també, no?
1: I aleshores, bueno, perquè queden persones que tenen dificultat de moviment o a nivell, també a nivell cognitiu, tema d'activitats d'atenció, de funcions executives, que a vegades es passa molt, no? De que si els usuaris van en cadira de rodes o en algun caminador, això és molt visual.
0: Sí.
1: Però aquests alumnes que tenen aquestes afectacions no es veuen tant i no es comprèn tant quan estem en el món educatiu.
0: Clar, a l'escola et veuen i diuen, però si tu no et passa res,
1: clar,
0: no?
1: I a vegades això, quan nosaltres comencem a fer canvis de tasques, de metodologies, clar, això també ho han de conèixer també els mateixos companys de grup classe, pues que poden tenir aquestes dificultats de poder-se expressar o per poder-se comunicar, per poder entendre a vegades els canvis que hem de fer.
0: Clar. Això ho has notat, Cristina, amb aquests nens i nenes, o quan vau anar a les escoles i tot això. Això que deia el Jordi, si potser aparentment no sembla que tinguis aquesta...
3: Sí, aparentment molts tu els veus i no diries que tenen afectació o un grau d'afectació tan gran com el que realment tenen,
0: el tenen.
3: Però sí que el tenen. Llavors, tot aquest projecte va enfocat a això, no? A treballar amb ells aquests aspectes, a millorar-los, també temes de millorar autonomia, autoestima, també, hàbits de vida saludables...
0: I això, ja sé que a Goodman, de sempre, l'esport ha estat una eina de rehabilitació importantíssima, no?
3: Sí, referent.
0: Això, referent sempre. I això d'anar buscant també nous esports, perquè tot i que aquest esport, explicàvem al Modena, que de fet va néixer el 1965, crec, que vull dir que no és que va néixer abans d'ahir, però el boom ha estat els últims anys, aquí com a mínim.
2: Sí, sí,
0: no?
2: Aquí vam començar fa... 2015 va ser la primera vegada que es va parlar de pickleball aquí.
0: Mira, quan va començar aquest programa, el 2015.
2: I després l'evolució més ràpida ha sigut a partir de que som federació, no? Que formem part de la federació de tenis.
0: Clar.
2: Però, clar, això no és nou per molts. De fet, als Estats Units sabem que s'utilitza com part de molts tractaments de depressió, de moltes malalties.
0: De moltes patologies diferents, i ja sabem que l'esport és un gran medicament. Estem acabant, ens queda molt poquet. Cristina, deies abans que abans i després les proves que els heu fet a aquests adolescents han millorat molt.
3: Ha millorat.
0: Per què creus tu que en què ha influït el pickleball?
3: Home, ha influït a l'hora de... cada setmana tinguessin una hora d'entreno doncs treballant això, colpeig, diferents tipus de colpeig, moviment a pista, visualització de com col·locar-se, jugar amb altres companys, repetir moviments, repetir exercicis, doncs jo crec que tot això ha influït a que doncs, agafin aquesta dinàmica. Clar. I que s'hagin arribat a desenvolupar d'aquesta forma que ho han fet.
0: Per tant, és que, a més, jugant i fent esport i divertint-se, segur que ho agafen molt millor i al final són imparables.

0: Escolta, i vol de Sia és el tema que ens ha demanat per cloure aquest programa la Cristina. Uh-huh. Imparables, Cristina?
1: Doncs mira, aquest tema no l'he escollit jo, l'he escollit els nou participants.
0: Sí. Ai, que bé.
1: Sí, jo
0: que
1: els
0: bé,
1: hi vaig bé. Dir que...
0: Que t'havien demanat una cançó.
1: Que veníem aquí a la ràdio i que m'havien demanat una cançó. Llavors els hi vaig dir doncs, que, bueno, que em diguessin alguna cançó que parell, bueno, que se sentissin identificats o que representés una mica el sí d'aquest projecte. I la Coco, una nena molt eixerida, va dir doncs, això, que a ella li agradava molt la Sia i que hi havia aquesta cançó d'Unstoppable.
0: Que tenia tota la raó.
1: Sí, bueno, per lo que ve a dir, no? El fet de superar-se, de sentir-se capaç, de confiar en un mateix. I bueno, doncs, va ser l'escollida per unanimitat.
0: Em sembla perfecte que els grans protagonistes, que no poden estar aquí lògicament, però esteu vosaltres en representació d'ells, siguin els que hagin triat aquesta darrera cançó. Us felicitem, Jordi, Cristina, Almodena, per aquesta iniciativa, que vagi molt bé, que suposo que tindrà continuïtat, no, Jordi?
2: Esperem que sí.
0: I ja sabeu, pica el vol, si no l'heu provat, doncs ja sabeu on podeu fer-ho. Gràcies a tots.
3: Gràcies.
0: Que vagi molt bé. Fins la setmana vinent. Adeu.

0: Segon capítol de Sense Memòria des del que hem titulat Barcelona Visigòtica. La setmana passada ho van deixar quan estaven sortint del subsol de la plaça del Rei, on van trobar el rastre de la primera basílica paleocristiana. Fins i tot els passatges que el bisbe o els seus col·laboradors feien servir per moure's per les dependències de la primera seu episcopal. I això ens va permetre, com a mínim, intuir amb quina empenta i celeritat el cristianisme, un cop convertit en religió oficial de la Roma imperial, es va fer també en bona part del poder civil i polític del territori, ja sigui emetent moneda o impartint justícia. Avui deixem les dependències eclesiàstiques per buscar com va canviar la vida dels barcelonins de fa 1.500 anys a les seves residències, les muralles o el fòrum, que literalment era la plaça central de qualsevol ciutat romana. Però abans de continuar, ens hem d'aturar un moment per trucar a la catedràtica d'Arqueologia de la Universitat de Barcelona, Gisela Ripoll, una arqueòloga que ha dedicat molt de temps de la seva investigació en aquesta antiguitat tardana, tan interessant com desconeguda, i que d'alguna manera ens ha servit de guia, ha estat una mica l'artífex d'aquest programa que estem fent a Sense Memòria. Gisela Ripoll, benvinguda.
1: Hola, bon dia, Isabel, bon dia a tothom. Gràcies per trucar i gràcies per donar-me l'oportunitat de parlar una mica amb vosaltres.
0: A l'introducció del primer capítol d'aquest programa vaig apuntar, i amb tota la intencionalitat del món, que quan mirem els grans períodes de la nostra història més propera, com a mínim territorialment, sembla moltes vegades que passem de l'Imperi Romà als comtes carolingis. I hi han com a 4 o 5 segles entremig que no és que els haguem oblidat, però sí que els hi falta una mica de visibilitat. Per què creus que ha passat això?
1: La història és així. La història selecciona, la història posa dates mítiques i la història compartimenta per poder-se adaptar a unes explicacions. En Fernand Braudel deia que la història és continuïtat i transformació, que no hi ha grans fissures. Per tant, aquest és una mica el problema de l'antiguitat tardana. Una vegada l'acadèmia, els investigadors i investigadores comencen a treballar, ja des de mitjans dels anys 50, segle passat, es veu molt clarament que existeix un període amb entitat pròpia, que és l'antiguitat tardana, que no és ni món romà pur ni món medieval. És a dir, és un període que s'encadeix pràcticament en allà, que es deia abans els segles obscurs, els Dark Ages, no sé si us recordeu,
0: sí.
1: Però era aquesta menció, no?, com d'oscuritat, una cosa vella i sense capacitat d'entendre. Ara, molt clarament, des del món anglosaxó i sobretot per senyera en Peter Brown, parlem, i els francesos també, amb el Marrou, parlem d'antiguitat tardana sense cap mena de problema. Una data que va des de grosso modo segle IV fins a segle VIII, i inclús ara es diu la long, long late antiquity, és a dir, que ens anem moltes vegades fins a segle X. Un període que diguéssim que dins del món científic està molt assumit i dins del món en general comença a transcendir, a poc a poc. Sobre els visigots, pues és un poble que viu dins d'aquesta època de l'antiguitat tardana, que es desenvolupa, que migra, que s'assenta als diferents territoris i per tant formen part de l'antiguitat tardana. No podem parlar de visigots, sinó d'època visigoda, si volem, una cosa així, però diguéssim que estan dins del propi sistema. Digues, Isabel, perdona.
0: Si no, que t'anava a dir, per exemple, d'on venim, del que hem explicat abans, hem trobat bisbes que no només tenien poder religiós, que és el que podríem pensar en l'actualitat, sinó un poder també civil i polític, però com l'hem d'imaginar en aquell moment a Barcelona? Era un poder compartit amb una autoritat militar d'unes elites visigòtiques o no?
1: Crec que el bisbe, a partir de la jerarquització, si voleu, de l'Església, és a dir, estem parlant de segle IV, va adquirint un poder tant a les ciutats occidentals com a les ciutats orientals, tot el que és l'arc mediterrani, va adquirint un poder que fins i tot en els textos acaben parlant del bisbe patró, patronus, diuen els textos, és a dir, el que s'ocupa de l'organització de la vida social, política i administrativa de la ciutat. Fins i tot, en el text aquell que va citar l'altre dia el Daniel Alcubierre, el de Fisco Barquinonensis, que és de finals de segle VI a inicis de segle VII, s'està parlant que el bisbe envia els seus gestors al territori per cobrar els impostos. És a dir, que té un poder econòmic molt, molt elevat. El que passa després, ja no ho sabem, no sabem com evoluciona, sobretot a segle VIII, si vols en parlem, d'aquest segle VIII, que és el gran desconegut, no?
0: Sí, és una de les coses que jo els hi apuntava precisament a ells quan fèiem aquesta gravació. Encara que poc, però sembla que sí que tenim més o menys representada o representats els segles IV, V, VI, part del VII, però després hi ha un VIII del que no en sabem gairebé res.
1: Sí, a veure, sí, el segle VIII, fins a finals de segle XX, el segle VII també era un desconegut. Ara el segle VIII és el que encara ens costa percebre, i sobretot a nivell arqueològic. És a dir, les fases, les estratigrafies del segle VIII són difícils. Ho veureu a la Domus de Sant Honorat, no? Veiem molt clarament el que és el VI i el VII, i en canvi el segle VIII es desdibuixa, no? No l'acabem de percebre. Per això no sabem què és el que passa amb les èlits, què és el que està passant amb aquest poder local que té aquestes grans domus a Barquino. Què està passant? Perquè aquestes mateixes grans domus les tenen també en el territori, les vila on tenen les grans explotacions, porten les mercaderies a ciutat i des d'aquí ho redistribueixen. Però a segle VIII no sabem exactament què és el que està passant amb aquestes èlits. I sí que vull fer una precisió, i és que és cert que moltes domus urbanes, i ja estic parlant a nivell general de l'antiguitat tardana i tot l'arc mediterrani i sobretot a Hispània, moltes d'aquestes domus de les aristocràcies es comparteixen, és veritat, es subdivideixen, igual com es subdivideix tota la ciutat, els porxos del fòrum, tot es subdivideix i encabeixen o bé petites famílies o cases de veïns, però no tot és així. És a dir, hi ha ocupacions grans que desdibuixen aquesta idea de compartimentació de totes les cases com si fossin cases veïnals. Però, com dic, el problema és el segle VIII, és a dir, no acabem de veure arqueològicament. Per això evolucionarà ràpid en quant es pugui intervindre a molts sectors urbans de ciutats que tenen creixement històric, ens permetran conèixer millor el que és aquestes transformacions de segle VIII.
0: Per això el fa molt més interessant, no? Vull dir, tenim un camp d'estudi meravellós.
1: Sí, és molt interessant, sobretot perquè els materials que pot oferir, com ho ofereix el segle VII, que es veuen aquestes dinàmiques comercials encara amb l'Àfrica i amb tota la Mediterrània, és probable que el segle VIII ens doni resposta també sobre els processos econòmics i socials d'aquest final de l'antiguitat tardana i el pas al món medieval.
0: Jo és que, de fet, tinc problemes per explicar una mica aquesta època, ja li diguem visigòtica o antiguitat tardana, això dels títols ja ho deixarem per un altre moment, però de vegades tinc problemes per explicar-lo perquè, clar, venim d'aquest concepte, encara que sigui molt antic, d'època oscura, però sí que després ara després entrarem en el tema de les domus en aquest programa i en aquesta subdivisió de les residències, et fa pensar en temps de crisi, però després, quan veus, en el cas de Barcelona, una ciutat dinàmica comercialment i tot això, doncs no casa amb aquesta idea i en si és tot com molt contradictori.
1: Bueno, pot semblar contradictori, però si fem un discurs sobre la continuïtat i la transformació del que significa o el que és l'antiguitat tardana, ja no és contradictori. És a dir, quan sabem, per exemple, que la ciutat de l'antiguitat tardana vol ser una ciutat cristiana, el que diem la Civitas Christiana, i que s'emmiralla a Jerusalem, i s'emmiralla a la Jerusalem celeste, aquesta ciutat fortificada, la ciutat de Déu, que té unes muralles meravelloses construïdes amb pedreria, amb cristall de roca, etc., entenem molt clarament el que és Barcelona. Barcelona té una muralla extraordinària que coneixem en molt bons sectors i que va escalar en part en Jordi Ramos, que està en el programa i que veureu ara tot seguit, justament amb aquesta idea de que la muralla de Barcelona no és tant una fortalesa com un emmirallament del que és la Jerusalem celeste. I quan els peregrins, els mercaders, arriben a Barqui, no, la primera cosa que veuen és la muralla. I per sobre de la muralla es veu la seu episcopal, la catedral, on està el bisbe, el patró de la ciutat. I a Barcelona no tenim el sant, o la santa màrtir, perquè és l'Eulàlia tardana que copia, entre cometes, el que és l'Eulàlia de Mèrida, però el sant o màrtir és el defensor de la ciutat. Per tant, patronus i defensor formen una ciutat cristiana, que és la que tenim a Barqui, no? Aquesta muralla que tenim és aquesta Jerusalem celeste. No sé si el respost bé, perquè he tirat una mica cap al meu camí, cap a ganes d'explicar la muralla que veureu d'aquí una estona.
0: Doncs sí, em sembla superinteressant. A més, jo ja ho he comentat en alguna ocasió, jo vaig, quan preparava aquest programa, sortia a buscar visigots i el que m'estic trobant, doncs en aquest cas, són més símbols del cristianisme i que a més permeen directament en tota la nova monumentalitat de Barcelona.
1: Exacte, exacte. Hem de pensar que un dels grans motors dinamitzadors dels canvis socials, religiosos, econòmics de segle IV és el cristianisme, per una banda, i per l'altra, els bàrbars. És a dir, visigots, alans, sueus, tots aquests pobles que migren per trobar unes terres, un territori on encabir-se, però en realitat són poca gent, però són els que configuraran l'Europa medieval i l'Europa moderna. És a dir, acaben constituint uns regnes que són el fruit de l'Europa actual. El cristianisme, a Barqui, no, hauria de tenir un poder important. Però fixa't si pensem en Tarragona. Tàrraco és la gran capital cristiana de tot el nord-est peninsular. És a dir, té una comunitat cristiana, té una necròpolis amb més de 3.000 sepultures, iconografia, sarcòfags. No és la realitat. Evidentment, Tarragona és una ciutat molt, molt més gran, però Barqui no és una ciutat petita de 10 hectàrees, però no tenim aquest reflex tan evident del que és la religió cristiana a nivell de la població. El tenim a Tarragona molt millor, molt més ben representat. A Barcelona tenim més el poder episcopal, que és el que parlaves tu.
0: Per cert, no els hem citat, i gairebé no els citem, perquè, clar, com ens hem trobat amb els bisbes, doncs al final els hem aparcat, però en aquesta època, ni que sigui amb menys presència, però sí que hi ha un poder civil, hi ha els... M'he trobat amb els comtes civitatis. Aquests són els antecedents dels propers comtes medievals?
1: Evidentment, l'administració evoluciona i l'administració es copia, diguéssim, d'un moment a l'altre, no? El que tenim a Barcelona a nivell de poder polític i administratiu és la presència de taüls uns quants mesos a inicis de segle V, a nivell de visigots, eh? Aquest poder de taüls, en realitat, no el tenim representat arqueològicament ni creiem que es pugui atribuir cap domus o cap sector de la ciutat per la instal·lació d'Ataulf i la seva cort. I després, pel que és el segle VI, inicis de segle VI, sempre s'ha parlat de la data del 507, la gran entrada dels visigots o de la població visigoda a la península, però en els últims anys hi ha un professor que es diu professor Javier Arce que diu que l'entrada dels visigots a Hispània no és el 507, sinó que és el 531. És a dir, en el moment de la mort d'Amalaric i l'aclamació del nou rei Teudis. Això passa a Barcelona? No ho sabem. Sabem que els francs empenyen tota la població en el 531 des de Narbona cap a Barcelona, però no sabem si l'aclamació de Teudis es fa a Barcelona, si queden instal·lats a Barcelona o no. És per això que hi ha el dubte, o moltes persones dubtem, de si realment Sant Just és una segona catedral. És a dir, si realment hi ha un bisbe arrià i un bisbe catòlic, o si només hi ha un bisbe catòlic que utilitza Sant Just com a església parroquial. Això podria ser, és a dir, les fonts no parlen de dos bisbes, sinó que només parlen d'un bisbe i del poder que té aquest bisbe, com parlàvem justament al principi. Després tota la cort s'acaba instal·lant a Toledo i és allà on es desenvolupa la seu règia amb tot el seu poder administratiu, el seu poder militar. Però diguéssim que a Barcelona aquest poder administratiu i militar per part dels visigots no el veiem, no el veiem. És probable per això que el bisbe acabi tenint tant poder a Barcelona i per això una de les coses que ens queden són les estructures religioses del cristianisme.
0: De vegades els monuments no acaben d'enganyar del tot. Gisela, hem deixat els arqueòlegs que ens acompanyen en aquest Sense Memòria, en Daniel Alcubierre, Xavier Maese i Jordi Ramos, esperant per acostar-nos primer a la Domus Honorat, després a les muralles i després al fòrum. Deixem aquesta conversa i ens anem amb ells?
1: D'acord, perfecte. Moltes gràcies. Gaudirem molt amb les visites que continuen. Gràcies, Isabel.
0: Moltes gràcies a tu, Gisela. I, per cert, el dia que puguem hem d'anar a Carcassona juntes, que he vist que s'ha estat treballant també les seves muralles. Quina il·lusió.
1: I tant. Quan vulguis.
0: Vinga, continuem. Adéu, gràcies.
1: Gràcies.

0: I hem baixat a la Domus de Sant Honorat. Ens continuen acompanyant en Xavi Maese, Jordi Ramos i Daniel Alcubierre. El primer que us he de preguntar és que és un espai força gran o força excavat d'una Domus al subsol de Barcelona. Vull dir, això no és l'habitual. Xavier.
1: El tema de Domus, o sigui, hi ha unes quantes a Barcelona, dintre de la ciutat. Hi ha aquesta, la de Sant Iu, també la de Bisbe Caçador, la de Sant Honorat aquesta, hi ha unes quantes, llavors, Avinyó també, perdona, Avinyó, s'havia oblidat. Aquest, en aquest cas, a Sant Honorat, o sigui, és, hi ha una ocupació al segle IV, o sigui, una primera ocupació al segle I, llavors al segle IV, però després del segle V, VI, VI, ben bé no és així, no? O sigui, és al segle IV. La que té una ocupació, una domus anterior, i que després al segle V, VI, VI, es redistribueix, es divideix i es torna a habitar, és la de Bisbe Caçador, arxiu administratiu. Allà no podem entrar perquè està, no està en molt bon estat, llavors, però en aquest cas, com a referència i com a espai molt semblant, per això estem aquí, Sant Honorat, però una mica mostrar, doncs, això que les domus a la Barquinó del segle III, IV, en el segle V, VI, VI, doncs, encara estan ocupant-se, però es reorganitzen, es subdivideixen en els fets més petits, per exemple. I també un altre espai que també és interessant és el d'Hèrcules III, que després anirem, on també es mostra aquesta ocupació de l'espai en segle V, VI, VI, on es fan unes redistribucions de l'espai, o sigui, redundant, amb més habitacions més petites. O sigui que això és bueno, un procés molt habitual, no? Llavors, aquesta ocupació i redistribució de l'espai.
0: Sí, perquè en aquesta època que hem acordat dir-li antiguitat tardana a Barcelona i bueno, tot el que queda de les restes de l'Imperi Romà d'Occident, però ara hi som a Barcelona. En aquesta època podríem dir que en aquests primers segles, diguem segles tercer, quart, les domus d'alguna manera continuen complint en general la seva funció com a de residències més de les elites o dels grups que governen i que tant l'economia com la política de la ciutat, l'administració, i és en aquest món, un món que està canviant, quan hi ha algun moment, a partir del segle V, VI, que aquestes domus, que són desocupades per aquestes elites i ocupades per altres persones, no sé si ho sabem, deixen de ser, diguem, la gran casa, la gran residència d'una família, per ser residències a les que es fan, diguem, apartaments més petits i conviuen altra part de la societat?
1: Home, això es fa difícil de dir, no?, evidentment. Clar, no pots saber si és la mateixa família que reorganitza aquell espai o perquè en el segle V arriben els elites visigòtiques i llavors el que fan és ocupar aquell espai, desplaçar els antics propietaris i la recupen i fan una distribució nova. Això dintre la ciutat. Fora ciutat hi ha les viles romanes, com el punt de Tabernina, que va justament va excavar el Daniel Alcubierre, i per tant ell es pot donar molta més informació i molt més fefaent de que hi ha també una fase de segle V, VI, VI, bastant més espectacular, diria, que no pas l'anterior, o no, al revés, no és al revés, sí. Al revés. Bueno, ell t'ho dirà molt millor que jo.
0: Daniel, aquesta excavació a la que fas referència està a la Sagrera. Bueno, primer digue'm per què és espectacular, vull dir, explica'm què és aquest jaciment.
2: Era una vila, la vila del Pont Treball Digne, era un centre d'explotació vitivinícola molt important des d'abans de la fundació de la ciutat i que permet veure l'evolució d'aquestes residències nobles fora de la ciutat des del segle I fins al segle VII ben bé. I com es va transformant doncs, aquest usos de l'espai, justament. Tant la part residencial, que passa aquest fenomen que deies, que les parts nobles deixen de tenir la seva funció. No sabem si són les elites que les abandonen, però sí que hi ha un canvi de funció. Si abans era un espai que l'aristocràcia necessitava per fer relacions socials, a partir del 415, quan arriben els visigots, aquesta manera de fer ja s'abandona, i tenen funcions, s'ocupen aquests espais doncs, per fer magatzems, per fer zones de treballs, i fins i tot sembla que canvia l'economia de la ciutat. Un centre que era de producció de vi, en aquest cas, es va transformar en un centre més orientat a la producció de cereal, perquè les premses de vi deixen de funcionar, es construeixen sitges per emmagatzemar gra, llavors veus tota aquesta transformació de la ciutat, que es veu també dins de la ciutat, aquí també a la Domus de Sant Honorat hi ha constància de que les habitacions destacades que tenim aquí amb decoració de mosaic deixen de funcionar com a espais de representació i s'ocupen doncs, amb sitges i amb altres elements de producció i els espais d'habitació, el que deies, es reformen per fer espais més petits, que és com deia el Xavi, no podem dir si eren diverses famílies o tenen altres usos, però sí que hi ha un canvi notable de com es fa servir l'espai de les residències de la ciutat.
0: O sigui, tenim els ingredients, les mostres de que hi ha un canvi força profund en l'ús de l'arquitectura de la ciutat, però encara no estem en condicions de poder donar una resposta dels canvis socials més profuns que s'estan produint. És això?
2: Sí, sí, és això, perquè ben bé, d'una banda, és difícil identificar això, l'assignació cultural de qui viu en un espai, perquè el registre material és reduït, també els estudis antropològics, no tenim gaires mostres com per fer estudis. O sí que pots intuir que hi ha un canvi social important de la manera de fer i dels usos dels espais, però sempre encara arrosseguem el dubte de què passa en l'aristocràcia de la ciutat en aquest moment, si només si desapareix, marxa de la ciutat, o és que canvia la manera de fer i s'adapta als nous temps, i si abans feia els negocis a les seves residències amb els seus clients, ara continuen fent aquesta activitat d'una altra manera, perquè sí que és cert que la ciutat, l'economia de la ciutat continua molt activa, perquè tenim mostres d'intercanvis comercials amb el nord d'Àfrica durant tot aquest període força, força intensos. Falta saber qui ho fa i, bueno, podem dir això, que ho fan d'una manera diferent, que hem de veure com acabem de lligar.
0: Jordi, tu fa molt de temps que ets arqueòleg també aquí a Barcelona. Qui és aquesta domus, la de Sant Honorat, que ens explica?
3: Doncs és un punt, bueno, per explicar-la a nivell d'elits, no? És a dir, veient tot el mosaic, tota la representació, tot el, a nivell de materials i de murs, com està dissenyada aquesta domus, és molt important, sobretot per veure la transformació, no? Des de quan neix i quan és el seu declivi. Estem al fòrum, és a dir, estem a la part més essencial de Barquino, no? I veiem que en el peristil aquest, a l'entorn, no?, d'aquests passadissos amb mosaics, aquestes habitacions que són a nivell molt preuada, però també tenim, no?, és a dir, està una domus vinculada a un carrer, no?, i veiem que a la part posterior hi ha les tabernaes, no?, és a dir, on fan el comerç i on poden comercialitzar en un carrer que dona principal, és a dir, que aquests elits que viuen residència, en fan negocis, també tenen una activitat comercial dintre la ciutat molt important, no? I dona aquesta visió, no?, d'elit, aristocràcia, per dir-ho d'una manera, de Barquino.
0: Perquè una de les coses que no m'ha explicat és que en tot aquest procés de transformació, abans quan estaven en diferents indrets de lo que seria la seu episcopal, parlaven de canvis, però una cosa general i que afecta gairebé tot és que canvia fins i tot l'ús de la via pública. Vull dir, hi ha residències o tabernaes que ocupen, que es van ampliant ocupant part d'aquesta via pública. Canvia també, doncs, el clavegueram. A les domus és fàcil de veure-ho també. Es veuen aquestes ampliacions?
3: Sí, i tant. És a dir, es veu molt aquesta distribució i reestructuració, però el que hem de pensar també és aquesta privatització, no? És a dir, tenim el pòrtic que en principi d'aquest aquestes insulae que estarien en sector públic i es van ocupant, no? Aquí també es va veient, no?, a partir de les tabernaes que es van privatitzant, no? I com aquell cardo de cumanus va canviant, no? És a dir, en el pas del temps, lògicament, es va privatitzant, es van comprant diferents i es van modificant aquestes grans domus, es fan més gran o es van partimentant molt més gran i és això, és una ciutat que va canviant lògicament perquè ja no té sentit aquesta reestructuració d'August del segle I.
0: De fet, Barquino és una ciutat petita, o sigui, el que és la forma, el que és en si com a ciutat és petita. Una altra cosa és que el seu suburbi o els seus camps són molt més grans, ocupen molt d'espai. Clar, jo suposo que ha d'haver algun moment en què ja es queda totalment petita i s'ha de sobrepassar el que és el primer plànol romà.
3: Sí, efectivament, és a dir, a partir d'aquestes 10 hectàrees és un centre de poder que controla molt territori. I ho hem de veure d'aquesta manera, ciutat petita amb un control per part d'unes èlits de controlar un espai molt més gran, no? És a dir, tenim documentació ja quan al segle II la ciutat ja se queda petita i es van ocupant al costat de les muralles, hi ha ocupació, no? És a dir, més imminent al costat tocant, la reestructuració que fan a finals del segle III en totes les muralles, sí que hi ha una neteja i una via a l'entorn d'aquest, però lògicament a l'entrada dels visigots se van ampliant aquests usos i se van canviant. La cosa ja, quan neix, és una idea, però lògicament és una ciutat bastant petita.
0: Doncs us sembla que, si la pluja ens ho permet, ens anem a la muralla, a un tros de muralla? Què dieu? Seguint aquesta ruta per la Barcelona visigòtica, ens hem acostat a un punt on és visible una part de la antiga muralla romana i sobretot la muralla amb la que van conviure els visigots i els hispanoromans de l'època, que és una muralla que a més es va transformar, es va fer molt més gran. Jordi, primer, on som i què és el que podem veure aquí?
3: Estem al sector del carrer Sostinent Navarro, on hi es veuen el llenç de la muralla i les diferents torres, no?, que venen de tapineria i van a la part de mar de la ciutat, a la qual cosa, dintre del pla Barquino del Servei d'Arqueologia de l'Ajuntament de Barcelona, es va fer una intervenció amb garanties de recerca, principalment, sobretot per garantir totes les, a nivell d'estratigrafia, a nivell de recerca, totes les dades possibles, a extramurs de la ciutat. I és un punt clau per entendre la ciutat i sobretot el tema de deixalles i tota la brutícia que s'acumulava en el fossat.
0: La muralla, aquesta ja és una muralla que per quan arriben els visigots ja s'ha ampliat o continua el procés d'ampliació quan ells són aquí?
3: La muralla hem sabut recentment, per dir-lo d'alguna manera, que la muralla es va començar a construir aquesta fortificació a final del segle III. Els visigots quan arriben ja se la troben feta, per això el centre de poder queda dintre de Barquino, és a dir, és una muralla molt consolidada en l'espoli d'edificis públics, monumentals, funeraris, que s'aprofiten totes les pedres per donar aquesta cuirassa a l'antiga fortificació d'Agús i crear aquestes noves torres que a nivell militar funcionen molt bé i és un espai molt reduït de la ciutat, no?, de que està ahí, és gairebé infranquejable aquest sistema per poder entrar a la ciutat.
0: Quantes torres tenia?
3: Els últims estudis, perquè sempre hi ha discussió, el 2017 es va publicar una tesi doctoral de l'Alessandro Raboto, són 76 torres, perquè s'han anat dibuixant i alguna torre, entre torra i torra, hi ha 6-10 metres de diferència, i llavors les que són clares sí que estan ben dibuixades, i en algunes que queden dintre dels edificis que en època medieval ja es van ocupar, pues ha pogut saber que són 76.
0: I el que em pregunto és, què passa o per què en aquesta època la ciutat de Barcelona sent la necessitat d'ampliar les seves muralles d'aquesta manera?
3: És a dir, quan es fa August, fa la primera colònia, lògicament és una ciutat petita, comercial, en un port important, lògicament, que està obert, aquest port, i sí que el poder i quan hi ha la Pax, no, és a dir, tota la pau de la zona del nord d'Hispània, que se pacifica, a la qual cosa sí que comença a finals del segle III i al IV, d'aquestes construccions de colònies, de fortificar molt més gran, per si venen conflictes bèl·lics, de fortificar. I Barquino, com el seu punt estratègic i de geografia és bastant important per el tema comercial, a la qual, i a nivell polític, lògicament, el que fan és reforçar, desmuntar aquella ciutat d'Agús i fer-la com nova.
0: I aquestes són les muralles que tindrà la ciutat fins que es construeixi ja la nova muralla medieval, o en el futur encara patirà reestructuracions?
3: Aquesta muralla del segle III té una vigència, justament en la part que estem, continuen fins a època visigoda. En aquesta part hi ha un fossat molt important, es va ampliant i es van posant totes les deixalles en aquest fossat i es va ampliant, no?, a zona d'agrícola. Sabem, no?, que molts canals passaven per aquest i hi ha moltes riuades en aquest punt, però sí que hi ha una ampliació. El que sí que sabem és que en època carolíngia ja se van ocupant aquestes torres, se van privatitzant, deixa de ser el sector públic i el sector privat. I es van ocupant justament aquestes torres i és a partir de Jaume I quan donen permís d'una pràctica que ja estàs fent de fer vivenda intra i extramurs, no? I llavors es van creant aquests palauets que alguns encara perduran.
0: Clar, perquè mentre passeges per aquests carrers de Barcelona, per el que serien la part exterior d'aquestes muralles, clar, ara sí que ens podem imaginar, és una muralla que ara podem veure reconstruïda durant molt de temps i sobretot ocupada en aquesta funció de més d'habitatge.
1: Sí que és important dir, sí, a diferència de la muralla medieval, que estava més a menys, evidentment, més fora de la ciutat, no? Que es va derruir al 1854, bona part, bajo les muralles, no queda res de la muralla medieval, queden trossos a drassanes i poc més, no? Però, en canvi, de la muralla romana es considera bona part perquè vam tenir la sort que en època medieval, des de l'època carolíngia fins a l'època medieval, es van utilitzar com a paret mitgera de molts edificis i, per tant, bona part de la muralla romana s'ha conservat avui en dia per aquest motiu. Això és molt important de dir-ho, no? Perquè si no, no hagués quedat res segurament. Gràcies a això s'ha conservat.
0: Per això ho comentava, a més, perquè a més és fàcilment visible. Quan vas passejant pel carrer, si ja vas amb la idea de que aquí hi havia part de la muralla romana, si tens aquesta idea prèvia, és fàcil veure, no?, com aquesta muralla va acabar convertint-se en un ús residencial, no? És molt fàcil veure-ho.
1: Sí, justament, sí, exacte.
0: Doncs, si us sembla, vinga, avui estem caminant molt, estem visitant molts espais, anem ja a un dels darrers espais que ens queden per conèixer en aquesta ruta de la Barcelona visigòtica, que són les restes d'aquest fòrum i altres espais que es troben al que coneixem com l'adreça Hèrcules 3, però que en si és un hotel. Ens anem cap allà?
1: I tant.
0: Aquí és...
1: Hèrcules 3.
0: Sí, Hèrcules 3.
1: Fica-lo d'allà, fica-lo d'allà.
0: A l'inici d'aquest Sense Memòria hem explicat diferents espais pels que passarien per explicar una mica aquesta Barcelona visigòtica, aquesta antiguitat tardana en la que hem situat avui aquest capítol del programa d'història de Ràdio 4. I Hèrcules 3 és un d'aquests espais. Dir Hèrcules 3, doncs, més enllà d'una adreça per molts, potser no vol dir molt. Bueno, de fet, anem a explicar-lo. Som en un hotel que en un moment donat descobreixen una sèrie de restes arqueològiques, unes restes arqueològiques que estan posant una mica cap amunt tot el debat històric sobre com es va distribuir la primera barca i no, però d'això ja començarem a parlar. Bueno, amb tot això vull dir que amb el Xavi i amb el Jordi hem arribat a un punt que jo considero que també és molt important dins d'aquest programa. Xavi, quan es va descobrir aquestes restes?
1: Va ser el 2023, crec que al juny, arran havien de fer una construcció d'un ascensor de grans dimensions, justament aquí a Dreteu, justament, i vam ficar arqueòleg, com sempre es fa a Ciutat Vella, a Barcelona, i quan el Jordi Amorós, l'arqueòleg director, ens va avisar, escolta, Xavi, que aquí surt restes d'un paviment enorme, amb unes lloses enormes, clar, vam venir aquí, es va venir la propietat, i llavors vam dir, home, això té molta pinta de paviment d'un espai públic, per tant, un espai foral, no? I llavors, si com això l'havien d'afectar per fer l'ascensor, hem dit, home, això a poder afectar-lo no és tan fàcil, caldria fer algun canvi, una modificació, però ràpidament des de la propietat, res, a cap d'un dia o dos, van dir, no, això mourem l'ascensor a un altre lloc, a darrere, que ja està tot excavat, i volem obrir això, però volem fer unes escales prèviament, però volem obrir tot aquest espai. I va ser dicho y hecho, no? Com diuen en castellà, de que aquest espai va començar a obrir i es va excavar des del 2023 fins al juny del 2025, entre amics també, perquè s'havien de fer unes feines de refonamentació de l'edifici, perquè, clar, a l'excavar això un metro i mig, les parets mitgeres quedaven en l'aire i s'havia de fer una feina prèvia, i també econòmicament parlant, molt, molt important, de refonamentar l'edifici per poder excavar i poder mostrar tot això.
0: Clar, és que els oients no els hi han dit, però nosaltres en aquest moment som en la sala, en l'espai que seria de menjador del restaurant d'aquest hotel. Estem a sobre d'un terra de vidre que ens permet veure aquestes restes romanes que han estat excavades en aquests darrers 2 anys, excavades i recuperades i mosaïtzades.

0: i el que podia sortir, perquè en aquell moment no sabíem fins quin alcanç tindria tota l'excavació, doncs el vam convertir en l'eix principal del nostre projecte i recuperar-ho tot per donar doncs, aquest aire d'excepcionalitat i d'espai especial i únic a la ciutat, no?
1: Què és el que us va moure per prendre aquesta decisió?
0: Bueno, aquí entra una miqueta també la nostra presidenta, la Xenia Gargallo, propietària de l'hotel i de la cadena, doncs té una sensibilitat especial per tot el tema arqueològic i llavors aquí va ser bastant senzill, sincerament, no? Vull dir, decidir pues, recuperar tot l'espai.
1: Xavier, clar, tu ens acabes d'explicar que, de fet, aquesta descoberta es va fer el 2023, ja està fins i tot museïtzada, però què és el que trobem? Què és el que vau trobar?
2: Sí, aquí principalment la principal troballa, tot i que tot és important, va ser aquesta troballa d'un paviment monumental de pedra de Montjuïc que tot fa indicar que està relacionat amb un espai públic, per tant, el fòrum de la ciutat de Marquino, i que això fa repensar, reformular l'antiga teoria tradicional, no, de que el fòrum anava per l'era del mar, i ara, en canvi, doncs, això podria fer indicar que gira 90 graus i va perpendicular al mar. Llavors, a part d'això, que és un cas únic perquè és l'únic lloc on a Barcelona, a la ciutat romana, el gòtic, on s'ha trobat un paviment d'aquest tipus, mai s'havia trobat abans, a part d'això també és important les restes que s'han localitzat d'èpoques posteriors, evidentment. Tenim des del segle I abans de Crist aquest paviment fins al segle IV amb l'expoli del paviment, que és justament coincideix amb l'entrada dels visigots i comencen a expoliar restes dels edificis públics i del fòrum per construir i bastir noves edificacions público-privades, el que sigui. I després també tenim elements constructius del segle VI-VII que permeten confirmar aquesta reorganització de la ciutat en època tardantiga, on a l'espai públic o les domus, en aquest cas l'espai públic, l'antic fòrum, es reocupa i deixa tenir la seva funció público-política religiosa i es converteix en un espai ocupat per cases d'habitatges, segurament d'habitació per viure-hi, o també productius. Llavors això permet dibuixar tota aquesta evolució del segle I fins al segle VI-VII, aquesta evolució de l'espai de públic o privat, de públic fins a privat.
1: És perquè la gent que ens està escoltant es fes una idea, és com si de sobte a la plaça principal del poble es traguessin les baldoses algunes i es comencés a més a construir cases, construir, sí, habitatges o botigues en un moment donat.
2: Sí, bàsicament, aquí per exemple, no ho podeu veure evidentment perquè això estem a la ràdio, però aquí si us fixeu, es veu el paviment i després hi ha un mur que es conserva d'aquesta estructura del segle VI-VII, aquests habitatges, però entre el paviment i el mur hi ha com mig metre de terra acumulat, que és aquest terra acumulat que el que fa és, en el segle V, tot això està ocult, està tapat per terra. Per tant, és un espai que ja està en desús, que ja no s'observa cap paviment, ni cap pedestal, ni cap estàtua del fòrum, sinó que és un espai abandonat, com si diguéssim, però que aquí, al segle VI, el que fan és recuperar-lo. Llavors, això és bastant una mostra molt clara d'aquesta recuperació de l'espai.
1: Clar, aquesta reutilització dels pedestals és el que parlaven en moments anteriors del programa, que, per exemple, es fan servir per fer aquesta ampliació de la, sí, aquesta ampliació de la muralla.
2: Sí, sí, efectivament. I també s'ha de dir que inclús aquest edifici gòtic reutilitza un pedestal de Liquini II, que és del segle II, justament que es pot veure aquí fora. Per tant, passen 8 segles en el qual, quan fan aquest edifici gòtic, reutilitzen un pedestal romà. Imagina, si això passa al segle XIV, doncs també, evidentment, al segle IV, a finals del III, quan fa la nova muralla, reutilitzen tots aquests pedestals o monuments funeraris per fer la nova muralla i, sobretot, les torres.
1: De fet, aquesta és una pràctica que trobem en tot l'espai post-romà, en diferents indrets, vull dir, és la pràctica habitual.
2: Sí, sí, això, efectivament, quan van excavar les torres en el seu moment, d'allà van treure fallar als mitjans del segle XX, allà van trobar i van buidar les torres, perquè en aquell moment es feia així, que actualment això no es faria, i van buidar les torres per recuperar molt material de l'expòlia romà que en el seu moment, i allà han recuperat multitud de pedestals, d'escultures, de tot. Sí, sí, sí. Si et permets, si us fixeu als teus peus, veus que hi ha el paviment a les lloses, però hi ha algun punt on hi ha lloses que estan expoliades, veus que hi ha forats on no hi ha llosa. Això és un expoli, no de fa 4 dies, sinó un expoli de fa 1.700 anys. Val? O sigui, aquests expolis, aquí puntuals, però allà, a l'altra meitat de la sala, si et fixes, només queden 4 lloses del paviment romà, en canvi la resta tot està expoliat.

0: Això és el moment precís, aquest canvi, aquesta transformació, quan arriben els visigots, que aquí s'ha pogut documentar exactament per la ceràmica documentada i exhumada, que és justament a inicis del segle V, quan arriben els visigots, que arriben aquí i què fan? Reutilitzen aquestes lloses per construir les seves cases o els seus edificis. I aquí és una mostra fefaent d'aquest expoli, d'aquesta transformació, aquest desús del fòrum, i s'acaba abandonant.
1: Sí, d'aquest canvi definitiu, com a mínim per l'època, de la ciutat, no? És molt apassionant dedicar-se a l'arqueologia i trobar-se amb una resta com aquesta que t'explica tant.
0: No, efectivament, sí, quan ens van avisar, bueno, va ser el 2023, quan ens van avisar i vam venir aquí, vaja, ens vam quedar en la boca oberta, inclús en arqueòlegs que tenim la boca oberta, trobar això, perquè és un cas únic, com deia abans, l'únic cas a Barcelona on hem trobat un paviment monumental del fòrum, i per tant va ser un moment, bueno, molt important per la ciutat, evidentment, per poder recuperar aquest espai per la ciutadania.
1: Però el que heu fet també amb aquesta descoberta i amb la descoberta del paviment del fòrum és alterar una mica l'ecosistema acadèmic d'investigació dels orígens de Barquinó, perquè vosaltres, o els estudis que s'han fet a partir d'aquesta descoberta, plantegen una distribució interna una mica diferent del que es pensava. Qui vol parlar? Jordi?
2: No, és cert, no, que ha creat ahí un debat que el veiem sempre lògicament positiu, perquè és l'única manera en arqueologia, és a dir, a partir de les hipòtesis, poder créixer a nivell de ciència arqueològica, hem d'avançar, no? Són hipòtesis, és una via a la qual cosa els materials són els que són, és a dir, tenim un paviment monumental que pot ser a nivell de distribució, està tot en estudi i també hi ha aquesta proposta, no? I és veritat que hi ha generat debat, no? I en aquests seminaris, grups que s'hauran d'anar fent i discutint, no? Però és l'única manera d'avançar. I tenim la sort que aquesta hipòtesi està contrastada en el material constructiu que veiem, a la qual cosa això per l'arqueologia és un plus, perquè no deixen de ser els materials que podem dibuixar i podem situar en un mapa dintre de la ciutat, a la qual cosa benvinguda sigui totes les hipòtesis, i aquesta, la que s'ha proposat, bueno, és el canvi d'orientació del fòrum.
1: Però afecta molt a com imaginem la Barquinó romana?
0: Bueno, afecta relativament, evidentment. Clar, si te fixes com la teoria tradicional, el fòrum anava paral·lel al mar, amb unes grans dimensions, només deixaven unes ínsules a cada costat fins a arribar a la muralla, això evidentment ho canvia tot, perquè redueix la llargada del fòrum inicialment, potser no tant l'amplada, però clar, fa que el fòrum anà girat. Això permet redistribuir i potser també entendre millor algunes restes arqueològiques que hem anat trobant al voltant del fòrum i que potser no acaben de quadrar amb que fos això el fòrum, no? Llavors, tot això és una teoria, és un estudi. Hem d'eliminar els dogmes, o sigui, els dogmes en arqueologia, no sé, que sigui, tinguis una prova fefaent, contundentíssima i escrita i tot plegat, és molt complicat. Llavors, no ha d'haver-hi dogmes, s'ha de fer teories, s'ha de, bueno, locubrar, no? Fer parlar, comentar, dialogar, i després, doncs, bueno, potser dintre de 10 anys surt una altra cosa que es permet canviar la fesomia del fòrum. L'arqueologia és avançar, no és estanca. Llavors, això amb el pas dels anys, i més a Ciutat Gòtica de Barcelona, al barri gòtic, anem excavant-ho tot. Per tant, potser algun dia tenim sort de trobar alguna cosa més que ens permeti reformar aquesta teoria o no.
1: Bé, aquest subsol que podem observar des del restaurant de l'Hotel Gran Barquinó de Barcelona, el que potser sí que ens ha de permetre és obrir una nova era, una nova línia en les investigacions de la Barcelona que tenim al subsol, de la Barcelona que es va començar a dissenyar amb la colònia romana.
2: Efectivament, és a dir, la meravella d'aquesta ciutat és que cada dia tenim aquestes sorpreses i l'arqueologia aporta sempre, a partir de tota la tasca que anem fent, de veure resultats, no? I veure aquestes noves hipòtesis, a la qual cosa, aquesta és la hipòtesi actual, a la qual cosa, a partir de noves intervencions que puguin fer aquí al voltant o més enllà, i benvinguda sigui totes les troballes que canvien el panorama o una idea ja que estava present.
1: Doncs sense moure'ns de l'hotel, anem a veure un altre espai d'aquesta Barcelona.
3: Sí, que
0: estan utilitzat.
1: Sí, és el nostre...
3: El nostre més ric.
1: Sí. Bueno, sí, i el divert.
0: Aquest ric era aquí, un divert, tenia un patró...
1: Sí, sí, sí. Més enllà de l'emperador, que hi havia ningú amb quants pedestals.
4: Sí, sí. Sí, sí.
1: Xavier, ara ens hem vingut, o sigui, no han sortit realment de l'edifici de l'hotel, però han vingut a veure o a explicar com seria un carrer dels que estaven al costat d'aquest fòrum, o que formaven part d'aquest fòrum.
0: No ben bé, t'explico. O sigui, abans estava a la sala gran, on estava aquest paviment monumental del fòrum, i elements posteriors del segle VII, d'aquelles cases, i ara estem a la zona del pati, a partir de les escales, on tenim restes arqueològiques del segle I, també del fòrum, també del segle VI-VII, tard antic, per tant visigòtic, i després una part medieval, que és una sitja. És important aquí comentar el tema de les restes del segle VI-VII, que es corresponen a dos murs paral·lels, com veus, que dibuixarien un carrer. Seria un carrer que funcionaria segurament amb Sant Just, que en aquell moment estava construint-se la possible seu episcopal. Llavors, més o menys són paral·lels en orientació. Per tant, aquí tenim un espai que s'està construint al costat d'aquest Sant Just, i aquest espai d'aquí, on el forn ja estava en desús, ja no es veia, està ocult per la terra, aquí el que fan és fer una reorganització de l'espai urbà. En aquest cas aquí fan un carrer que anava cap a la zona de Sant Miquel, i cap a l'esquerra hi ha un gir d'un angle de mur que aniria a funcionar segurament en Sant Just. Per tant, aquí tenim dibuixat un carrer, un espai públic, a damunt d'un altre espai públic, que ja no es veu, i als costats teníem allà segurament una altra habitació, i aquí darrere, a la sala gran, teníem restes també d'habitacions de poca tarda antiga. Per tant, això permet dibuixar i entendre millor que una ciutat canvia, evoluciona, passem d'un espai públic, com és el fòrum, que ja no es veu, a un espai ja organitzat amb carrers i amb cases.
1: De totes maneres, de Barquinó a Barquinona, i en tan poc espai, i relativament, des del punt de vista històric, en tan pocs segles, vull dir, hi ha segles de diferència, però tampoc no tants, vull dir, els canvis són, anem a dir, monumentals, són molt importants, aquests canvis. Jordi.
2: Doncs sí, és a dir, gràcies a aquest treball que fem, no?, d'estratigrafia, i podem veure aquests petits canvis que n'hi ha, no?, i totes les modificacions. Tenim la sort que gràcies a aquesta espoli, no?, de reutilització d'aquest material, podem veure, no?, a vegades ens falta informació perquè no deixen traces dintre de tota la seqüència, però sí que veiem que aquesta reutilització del material comporta veure aquests microcanvis i canvis tan sobtat, no?, dintre de la ciutat.
1: Doncs, si us sembla, podem tornar a la seu del Museu d'Història de Barcelona, aquí a sota de la plaça del Rei, i allà on hem començat el relat d'aquesta història de la Barcelona visigòtica, el podem acabar. Ens anem, ens trobem amb en Daniel Alcubierre i fem una mica de conclusió o de lectura genèrica, una mica de com era Barcelona en aquesta època, que tradicionalment s'ha explicat com una època molt fosca, aquesta entre el final de l'Imperi Romà i una edat mitjana més avançada, però potser no era tan fosca i molt més dinàmica. Us sembla?
0: Perfecte, i tant.
1: Gràcies, Víctor, per haver-nos acollit en aquest Hotel Gran Barquinó i per aquesta meravella de subsol que teniu a la vista.
5: Gràcies a vosaltres, és un plaer.

0: Estem arribant al final d'aquest capítol especial de Sense Memòria que hem dedicat, o que va començar pensant en la idea de com era la Barcelona visigoda. El que passa és que en aquest programa doncs, hem trobat una Barcelona que no només era visigoda, sinó amb molts més detalls. Segurament una ciutat molt més activa i dinàmica de la que ens podíem imaginar en aquests segles 4, 5, 6 del final de l'Imperi Romà. O sigui, abans de que ens donem gairebé de cara amb l'edat mitjana. Tornem a ser al subsol del Museu d'Història de Barcelona amb en Daniel Alcubierre, Xavier Maese, Jordi Ramos. Anem a començar a acomiadar aquest programa perquè pel que hem anat parlant al llarg d'aquesta visita, clar, podem dir que en aquesta època ja Barquino potser és la ciutat més important d'aquesta província hispana que era la Tarraconensis. Vull dir, venim d'una època, vull dir, fa uns segles un cònsol que va esdevenir emperador, que va ser Augustus, va acabar d'ordenar una mica aquest territori i Tàrraco era la seva, diguem entre cometes o sense cometes, la seva capital. Hem canviat la capitalitat ara?
1: Sí, efectivament. És a dir, amb tot el poder que té i a nivell geoestratègic que té Barquino, lògicament en el punt de la Mediterrània que se situa i com a port, principalment comercial, i totes les èlits que actuen durant època romana i en època antiguitat tardana, lògicament és un punt clau, no?, quan hi ha un declive, sobretot a nivell comercial també en Tarragona, no?, i l'auge que té Barquino, lògicament.
2: Sembla. Quan ell viu a Tarraco, com deia el Dani, però clar, fan la seca aquí per fer monedes a Barcelona. Per tant, és un fet bastant clau en el sentit de la importància de Barcelona com a ciutat i com a capital del territori.
0: Però com hem explicat en algun moment ja d'aquest programa, sobretot al principi, també és un moment en el que el poder es desplaça del fòrum, de fet el típic fòrum romà es desmunta, es desplaça cap al bisbe. Clar, jo suposo que es pot agafar des de diferents perspectives, però en un moment així, que estem en un inici o en un final?
2: M'agradaria comentar un detall, sí. Parlant del fòrum, que hem anat abans. A Hèrcules III, on trobem aquest paviment monumental que pensem que és el fòrum de la ciutat, les excavacions han permès documentar clarament l'expoli del fòrum, que s'inicia al segle V, o sigui, 415, 10, 20, diguem-ne, més o menys, el primer quart del segle V. No? Llavors, justament en aquell moment és quan el fòrum deixa de tenir la seva funció i el centre de poder es desplaça cap a la cantonada nord-est de la ciutat, que seria on estem ara, justament.
0: Que és on hem tornat ara, és on hem començat i és on acabarem. Però clar, això suposo que depèn de la lectura que facis, si és un final o és un inici.
3: Jo crec que és una lectura que fem des d'ara, del nostre punt de vista, perquè sabem, tenim molt clar el que teníem abans i el que passa després. Jo crec que en el moment que ho estem vivint no es pot considerar, no sé si s'aprecien aquests canvis, igual que ara nosaltres no apreciem els canvis que teníem en el dia a dia, que suposaran d'aquí a uns anys, però en qualsevol cas és una època, és interessant per aquesta barreja. I jo no tractaria tant com un límit entre dues etapes, sinó un període amb una entitat pròpia i amb prou interès com per considerar-lo un període complet.
2: Una transformació, complet. Bàsicament.
0: Mm. Per cert, això segurament és la curiositat, és el detall, però en l'època visigoda, o visigòtica, perdó, és quan canvien de nom, es deixa de dir Barquino per dir-se Barquinona. Barquinona.
3: Sí, el nom de la ciutat va canviant amb totes les influències culturals que hi ha i els canvis del llenguatge, i de vegades sí que és un... Mira, ens serveix també des del punt de vista de la difusió per fer aquest gimmick d'anar marcant les etapes de la ciutat. Perquè la ciutat té una història contínua des de la seva fundació fins avui dia.
0: De fet, el que hem visitat o el que coneixem ens porta sobretot fins al segle VI, com a màxim setè. Tocant el setè... però fins a l'entrada dels musulmans a la península, a mi em dóna la sensació que tenim encara com una mena de buit històric. Vull dir, clar, quan s'explica la història dels visigots i que se situa la capitalitat a Toledo, però clar, no sabem ben bé què està passant en aquell moment aquí a Barcelona. No hi ha registre, és difícil de trobar.
2: A nivell arqueològic, realment hi ha pocs elements constatats, no?, a nivell arqueològicament. per exemple, Hèrcules 3 s'ha pogut documentar un moment de destrucció en els inicis del segle VIII, o sigui, quan entren aquí els invasions berbers i els musulmans, i llavors ja s'ha pogut constatar això, un nivell del moment que hi ha estructures tardantigues del segle VII, 6-7, que queden arrasades, inicialment, per la invasió musulmana. Sí, sí, sí.
0: Que, de fet, aquest és un altre capítol que, com a mínim, popularment o de forma genèrica, el tenim molt desconegut, sí. Crec jo, la ciutadania de Barcelona.
3: Sí, són moments que, és això, al final d'època visigoda, quan la capital ha estat Toledo, totes les fonts parlen d'on està el centre de poder, nosaltres hem quedat una mica a la perifèria en aquest moment, i igualment també, com és un període que ja no hi ha transformació, la ciutat evoluciona, però no hi ha unes grans obres públiques, doncs el registre arqueològic és molt reduït, en el qual perdent una mica el detall del que està passant a la ciutat.
2: T'he comentat, per exemple, això, els únics elements que hem pogut trobar d'aquesta ocupació sarraïna i a posterior són els enterraments que s'han trobat al Born d'aquesta època, que són molt poquets, no, Jordi? És que són molt pocs, que estan enterrats de forma diferent que els cristians estan enterrats de costat. Però ja, només al Born, i llavors un element molt residual, però és que realment evidències arqueològiques molt poquetes.
4: La única és sobretot a nivell de repertori ceràmic o a nivell de monedes, algunes coses puntuals que s'han anat trobant. Sí que es veu aquesta activitat comercial incipient, no?, en el món islàmic, que se va trobant sempre dintre del registre, és un tant per cent molt baix, però es veu que sí que hi ha aquesta activitat comercial entre aquests dos mons.
0: Doncs veieu, hem arribat al final del programa i nosaltres hem fet també gairebé la transició d'època històrica, perquè ja gairebé hem abandonat els nostres protagonistes, o un dels protagonistes principals del programa d'avui, que eren els visigots, i ja estem parlant de la següent etapa històrica. Com deia, hem explicat la història, o com a mínim ho hem intentat explicar com era Barcelona en un moment de la història fins ara poc conegut, sobretot a nivell general, un moment de la història, com diem, fins que arriben els musulmans i en aquesta ciutat que, com deien, fins fa un moment doncs, li havien començat a dir Barquinona, començarem a dir-li Barcelona, que serà el seu nom islàmic, que s'assembla una mica més, no?, el que tenim...
3: Ens anem acostant.
0: El que tenim a l'actualitat. Però aquesta Barcelona és una altra història, l'explicarem en un altre moment. Daniel Alcubierre, Xavier Maese, Jordi Ramos, tots tres arqueòlegs que des de fa molt de temps treballen directament tant en la gestió com en l'excavació a Barcelona. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat en aquest Sense Memòria especial.
2: A vosaltres.
0: Un programa que hem fet, que no ho hauríem pogut fer sense el Raúl Hernández al control tècnic i, com sempre, el Pedro Blázquez a la producció. Fins un altre Sense Memòria.
5: Sense Memòria. Ens agrada la història. Hey, I think I might
6: be ready now. Són les 6 en punt del matí. Bon dia i bona sort, Catalunya!
7: Ràdio 4, bon dia i bona sort, amb Batollador.
6: Ares!
8: Digue'm!
6: Sabies que el primer correu electrònic es va enviar abans que existís internet tal com el coneixem avui?
8: Què dius ara?
6: Sí. Sabies que això ho diràs avui?
8: Sí, clar.
6: Doncs molt bé.
8: Que tens el guió regirat. Està al·lucinant. Però on comencem avui?
6: No, avui comencem pel principi. Avui és dijous, dia 4 de juny del 2026. Arrenca el programa 186 del Bon Dia i Bona Sort. D'aquí a 8 minuts, no, d'aquí a 7 minuts sortirà el sol. I es pondrà quan siguin a un quart i cinc minuts de 10 de la nit. Avui falten 40...
8: El sol a casa meva ja havia sortit avui. M'he despertat i dic, oh, que bé s'està al llit aquí acompanyada. Ha sortit el sol, és el meu sol. Mira, no em facis cas, vale? Tingueu respecte, que és el que estic sense fumar.
9: Pots aprofitar aquesta excusa per moltes coses. Ara sí, penso.
6: Ja, si ja ho està
8: avui
6: fent.
8: Avui ha sortit el sol a casa teva, Gorka. Has mirat al costat i has dit, oi, està el sol aquí, doncs pues jo també ho he fet.
6: Està molt bé, ja però també dic una cosa, de tot el que has dit, que, està, que em sembla que està molt bé, vull dir, tot això, hi ha una cosa que te la pots estalviar.
8: Què?
6: Allò de no em feu cas, tranquil·la, que ja... no pateixis. Avui falten 41 dies per les vacances d'estiu i aquest dijous ens llevem amb unes temperatures que podran afectar gran part de Catalunya, especialment a l'interior, al Pirineu i al Prepirineu, a la Catalunya central, amb el pas de les hores també, zones del litoral i prelitoral. Temperatures no, tempestes. Alguns xàfecs podrien descarregar amb força, acompanyats de llamps, calamarsa i ratxes de vent i vent que no seria un vent intens, eh? Per tant, avui...
9: Pedres a les butxaques, va.
6: Dia canviant. Botxe, què ens portes avui?
9: Avui el que fem és parlar dels festivals d'estiu que s'acosten al nostre país perquè no se us passi ni un. Bé, repassarem només alguns,
6: estem,
9: eh? Per què
6: estem parlant així?
9: Perquè estava avui, fent memòria, eh?
6: A veure què tenia avui.
8: Jo et parlo d'un festival en concret. Bueno, del festival que ens ve aquesta setmana i perquè som una ciutat de contrastos. Ahir em vaig trobar un noi al Primavera Sound que li vaig dir, un guiri, li vaig dir, ¿hasta cuándo te quedas? Li vaig dir amb el meu anglès aquest de poble que tinc. I ell me va dir que fins dijous que ve. Digo, ui, si que allarga el Primavera aquesta gent. Diu, no, que me quedo a veure el Papa. Dic, així, així.
9: Mira, veus, clar, aprofita.
8: Aquesta gent venen i ella estarà el diumenge veient Cal Cox, xumba, xumba, i el dimarts, un dia després, estarà veient el Papa a fer la missa.
9: Purificació.
8: Llavors, sí, te porto exacte, això, sí. No? Què portarà la ciutat aquests dos grans esdeveniments que tenim, que és el Primavera Sound i la visita del Papa un dia després.
6: Doncs, així que parlaràs d'això?
8: Sí, parlaré dels dinerets que porten, que us... Fantàstic, dades, que porto dades.
9: Molt bé,
6: de les dues coses.
8: Exacte.
6: Molt bé. Perfecte, doncs em sembla collonut. Són les 6 i 3 minuts del matí. Per cert, tinc una dada curiosa i que a tu et vindrà molt bé.
8: Aviam.
6: Deixar de fumar és una decisió que millora la salut. Això ja ho sabíem, eh? I la qualitat de vida. Per tant, pren nota. Abandonar el tabac aporta beneficis gairebé immediats i també a llarg termini. En poques hores el cos comença a eliminar substàncies tòxiques. En poques hores. Apunta, nota això, eh? La circulació sanguínia millora i els pulmons recuperen part de la seva capacitat. Amb el pas dels mesos i els anys, disminueix considerablement el risc de patir malalties cardiovasculars, problemes respiratoris i diversos tipus de càncer. A més, deixar de fumar augmenta l'esperança de vida, millora la condició física, el gust, l'olfacte i redueix la tos, la fatiga i contribueix a una millor salut mental i emocional. També comporta beneficis econòmics i protegeix les persones de l'entorn dels efectes del fum passiu. En resum, millora de la respiració i la capacitat pulmonar, reducció del risc d'infart i ictus, menor probabilitat de desenvolupar càncer, augment de l'energia i del rendiment físic, millora del gust, l'olfacte i l'aspecte de la pell, disminució de l'ansietat i millora del benestar general i estalvi econòmic important. Què et sembla? Fins aquí bé, no?
8: Tot
10: sort. Fins aquí. És un plaer.
8: Ai, fumar és un plaer.
6: Deixar de fumar és una de les millors decisions que es poden prendre per cuidar la salut. Els beneficis comencen des del primer dia i continuen augmentant amb el temps, millorant tant la qualitat com l'esperança de vida. Per tant, ens queda Ares per estona.
8: I tant!
6: I avui, dia 4 de juny del 2026, repassem alguns dels dies internacionals que celebren arreu del món. Per exemple, comencem el Dia Internacional dels Nens Innocents Víctimes d'Agressió. És una jornada impulsada per les Nacions Unides per recordar els milions de nens i nenes que pateixen les conseqüències de la violència, les guerres i els abusos. Un dia necessari per recordar una realitat que massa sovint queda lluny dels titulars. Avui també és el Dia Mundial de la Fertilitat. Per donar visibilitat a les dificultats que moltes persones troben a l'hora de tenir fills i per reconèixer la feina dels professionals que treballen en reproducció assistida i salut reproductiva. A més, el Perú celebra el Dia de la Cultura Afroperuana. Una jornada que reconeix la contribució fonamental de la comunitat afrodescendent a la música, la gastronomia, la dansa i la identitat cultural del país. I aquest any també coincideix amb la celebració del Corpus Christi.
8: Demà no tindràs dies internacionals si em vas mirant amb aquesta cara. Hi ha coses que te col·loco per a que expliquis històries. No m'has explicat la teva història al Perú. T'he posat pas ràpid i ara explicarà la història del Perú. Li he posat el dia que celebra la cultura afroperuana. No has explicat el teu viatge a Perú?
6: Jo no he estat a Perú.
8: Com que no?
6: Jo no he estat a la vida.
8: Però quina és la història que sempre expliques de Perú?
6: A Perú?
8: Jo una història que sempre expliques de Perú. Tot que esperava que l'expliquessis.
6: La història de Perú. És que he llegit el que
8: posava. Ai, espera, aquí. Ho amb uns peruans.
6: Ah, els que tocaven la flauta.
9: Els que tocaven la flauta.
6: Els peruans que em vas trobar.
8: Esperava la història dels peruans.
6: Me'ls vaig trobar a plaça Catalunya i me'ls vaig trobar una plaça Varsovia. I
8: era... Ah, no era Perú.
6: No era Perú.
9: No va anar ell a Perú. Els peruans sí, van venir a ell. Vale. Va ser així.
6: Ara que si vols m'invento una història amb el Corpus Christi.
8: No, amb el Corpus Christi. Tens? Tens una amb el Corpus Christi?
6: No. Va, és una de les festivitats religioses més tradicionals en molts indrets, especialment conegudes per les processons, les catifes florals i les celebracions populars que encara es mantenen a moltes poblacions.
9: Com a Berga, amb la Patum.
8: Ah, és veritat.
9: Clar.
6: Berga.
9: Berga.
6: Berga, has dit.
9: Berga.
6: Berga. És
9: Berga. Berga. Berga. Berga.
6: Has dit Berga.
9: Jo he dit Berga la primera vegada?
6: Sí, sí, sí. Doncs, és Berga, és Berga.
9: Rectifico, és Berga.
6: És Berga perquè si no...
9: Ui, no, no, es lia, es lia. No, no, és Berga, Berga, Berga, Berga.
6: És Berga. Per cert, ahir va començar, no, la Patum?
9: Ahir va començar la Patum, per això ho dèiem.
6: Sí, dies de festa...
9: Amb motiu del Corpus Christi, precisament.
6: A Berga.
9: A Berga.
6: La 6 i 8
9: del matí. A veure qui tenia més tancada. Berga.
7: Berga. Berga. Berga. Bon dia i bona sort. Amb Badollador.
6: Vinga, déu-n'hi-do, està remogut el panorama judicial i polític. La UCO creu que Cerdán i Leire Díez van liderar una trama per protegir els interessos judicials de Sánchez o el PSOE.
9: El sumari del cas Leire Díez apunta a una presumpta trama per protegir interessos del Partit Socialista davant diverses causes judicials amb l'exsecretari del PSOE, Santos Cerdán, dirigint l'entramat. Així consta en l'atestat de l'UCO del dia que van entrar a la seu del PSOE al carrer Ferraz per requerir informació des de Moncloa. Neguen que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, estigués al corrent de la presumpta trama.
6: Tot plegat una jornada en què Pedro Sánchez va anunciar que activarà els tràmits per presentar pressupostos generals del 2027.
9: El president del govern espanyol ha anunciat que aquesta setmana activarà els tràmits per presentar els pressupostos generals de l'Estat per al 2027. En un discurs al Cercle d'Economia de Barcelona, Sánchez ha assegurat que els comptes donaran un pes prioritari a l'habitatge i hauran de servir per resoldre el problema del finançament.
6: I la jutgessa del cas Andic investiga terceres persones en la mort del fundador de Mango.
9: La jutgessa ha ordenat l'anàlisi del buidatge del mòbil que Jonathan Andic va perdre a l'Equador i també ha demanat la revisió de comunicacions prèvies als fets. A més, s'investiga la possible influència d'una psicòloga familiar en decisions vinculades a una herència en vida o a l'excursió on va morir Isaac Andic. La magistrada també qüestiona que Jonathan Andic contactés abans amb la parella del seu pare que amb el 112 després de l'accident mortal.
6: Van sorgint informacions, com per exemple es deia que Jonathan Andic deia que sortia sovint a passejar o d'excursió amb el seu pare i es veu que això ho han desmuntat, eh? Ja veurem com acaba tot plegat. Mentrestant, avui finalitza el termini perquè els docents decideixin si avalen el preacord entre els sindicats majoritaris i educació.
9: Una consulta oberta des de dilluns a 95.000 docents. Els sindicats majoritaris demanen aprovar l'acord mentre la CGT i la Intersindical consideren que el document és insuficient i mantenen les vagues territorials. De moment, també es manté la vaga unitària d'aquest divendres.
6: I de l'exterior, Ucraïna ha respost amb bombardejos russos amb un dels atacs amb drons més grans des de l'inici de la guerra.
9: Kiev assegura haver llançat prop de 400 drons contra territori rus amb impactes en una patrullera, un vaixell militar i infraestructures properes a Sant Petersburg. Rússia promet represàlies tot l'endemà d'un atac rus sobre Ucraïna que va causar 23 morts i més d'un centenar de ferits.
6: Gràcies, Montse. Anem pel temps. Avui canvi en les temperatures i canvi en el panorama meteorològic. Arriben les pluges. Bé, les temperatures notarem poc perquè el canvi serà poc o gens, eh? Juan Carlos Piña, bon dia i bona sort.
11: Bon dia, què tal? Avui a la província de Barcelona tenim el cel poc ennuvolat amb intervals de núvols baixos al litoral, augmentant la nuvolositat durant la tarda, amb ruixats localment forts amb tempesta que poden anar amb calamarsa, sobretot al Prepirineu, amb acumulacions de 20 a 40 litres per metre quadrat en una hora. Les temperatures diurnes avui baixen, excepte l'extrem est del litoral i prelitoral, on poden pujar lleugerament. Màximes de 28 graus a Rubí, Sabadell, 27 a Barcelona, 26 a Manresa, Mataró i Vic, 25 a Igualada i Vilanova i la Geltrú. Per altra banda, bufa vent fluix de la component sud, sent moderat al litoral, girant al final del dia a fluix de direcció variable. És una informació d'EMET.
6: Gràcies, Juan Carlos. D'aquí a 3 minuts arribem a un quart de 7 del matí.
7: Bon dia i bona sort. A Ràdio 4, amb Badollador.
6: Va, que estem d'aniversari. Ui, queda molt pels aniversaris d'aquest programa, eh? Però molt,
9: què vols
6: eh?
9: Dir que queda molt? Pels...
6: Home, tu
9: pels
6: encara
9: fins als nostres.
6: Va, tu fins al 25, home, fins al 25 d'agost.
9: I no estarem,
6: d'agost.
9: Jo ja fins al gener, gener. Tu l'octubre.
6: Tu ja fins a...
9: Jo ja fins al que ve, jo ja no.
6: Tu ja no, eh?
9: Jo ja no.
6: Tu ja ets... Saps què passa? Quan tens l'aniversari, quan és final d'any... És fatal, perquè de seguida...
9: Mira, digue-m'ho, jo tinc dos a casa, el meu fill gran i el meu marit, tenen tots dos aniversari a finals de desembre.
6: No, però clar, que és allò que de seguida ja entres al gener i tornes a fer anys aquell mateix any, m'entens o no? M'entens o no?
9: És així.
6: Quasi falta un any, però tornes a fer any aquell mateix any.
9: Clar,
6: no
9: clar, clar.
6: No és allò de quan fas anys.
9: Seguiré.
6: Que dius, ja, queda lluny, allò. Clar, que no, que torna a ser aquell mateix any.
9: Va descompensat, vols dir, no? No quadra. No quadra el que és l'any natural amb el teu any.
6: Clar, jo, per exemple, es fa el d'octubre, jo, a dir d'allò, l'any que ve...
9: Clar, ja, queda molt poc.
6: Tinc dos mesos només, m'entens o no?
9: Sí. Bueno, tu has de comptar que el teu 1 de gener és el dia del teu aniversari, i d'any en any.
6: Sí, exacte. No? Doncs bé, el 4 de juny, avui, tenim aniversari amb molt de Hollywood, música llatina, televisió d'aquí, alguns personatges que mai deixen indiferent a ningú. Ara és avui, ja tot, per exemple, avui fa 51 anys, una de les grans, eh?
9: Angelina Jolie. Quants dius que en fa?
6: 51.
9: 51. Poques actrius, sens dubte, han aconseguit convertir-se en una icona tan global com aquesta dona. Quin tros de dona. Va guanyar l'Oscar per Girl, però bueno, el públic la recorda sobretot per pel·lícules com Lara Croft, per exemple, la Tomb Raider, Missy Mr. Smith, bueno, en mil pel·lícules. Ara bé, la seva fama va molt més enllà del cine. Ella és ambaixadora humanitària i ha participat en missions de refugiats arreu del món i durant anys, evidentment, va formar parella amb Brad Pitt, que tenen fills i està la moguda. Us portaré també, estic preparant una història del Brad Pitt, perquè les últimes notícies hi ha un altre fill que s'ha tret el cognom del pare. Sí. Els últims dies.
6: Si no recordo malament, és el fill que venia a Cambodja, pot ser?
9: No t'ho sé dir del cert, però entrarem en el tema en uns dies perquè tela, està donant molt que parlar. Què estarà passant aquí?
6: I avui en fa 47...
9: Vanessa Romero. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo. Nadie puede hacerte daño. Per a milions d'espectadors, sempre serà la Raquel Villanueva, de la sèrie La que se avecina. Ella va començar com a model, va ser Miss Alacant en els seus inicis, però la tele, aquesta sèrie en concret, la va convertir en una de les cares més populars de la ficció espanyola. També ha escrit llibres, i s'ha implicat en projectes relacionats amb el benestar i el creixement personal. Clàssic entre els clàssics.
6: I avui, en fa 51 al calendari...
9: Russell Brand. Ell va començar com a monologuista i presentador, però després va saltar al cine amb pel·lícules com Forgetting Sarah Marshall i durant anys va ser conegut també, evidentment, per la seva relació amb Katy Perry. Aquí està la raó per la que felicito amb aquest home i és que us recordo que el 19 de juny estaré veient a Katy Perry al Rock in Rio de Lisboa, que tinc moltes ganes.
12: Toma ja.
9: El cas és que en aquest senyor, en concret, en els últims anys ha orientat la seva activitat cap als podcasts, les xarxes socials i així com a continguts d'opinió.
6: I fa 67 anys...
9: Tito Nieves. No sé ni la cara que té aquest noi, que em perdoni, però es veu que és una de les grans veus de la salsa. Els salseros l'ubicareu. Ell porta més de 4 dècades damunt dels escenaris i és responsable d'autèntics himnes llatins, com aquest que sona Fabricando Fantasías.
6: I tanquem amb una efemèride històrica que queda pel record.
9: I tant, estem parlant de George III.
8: 288 anys hauria complert avui aquest home, eh? Va néixer el 1738 i va morir l'any 1820, als 81 anys. Va ser el rei de la Gran Bretanya durant gairebé 60 anys, eh? Un dels regnats més llargs de la història britànica, especialment conegut perquè durant el seu mandat es va produir la independència dels Estats Units, un dels esdeveniments més importants del segle XVIII, i els seus últims anys, a més, també van estar marcats per problemes de salut mental que va patir i que han inspirat llibres, documentals i fins i tot pel·lícules.

0: Amb aquesta hem arribat a un quart i dos minuts de 7 del matí, 4 de juny del 2026, arrencant aquest nou despertar des del despertador de Ràdio 4. Bon dia i bona sort. O sigui, hi ha notícies que és que no don crèdit. Mira, em poso en boca una conversa que teníem ahir. Allò de que el meu fill es vol apuntar a futbol. I que dius, mare, ja posa les mans al cap. Perquè és que, de veritat, el món del futbol, a les categories inferiors, és que ho he denunciat tantes vegades sí, que ja sí. No sé com fer-ho.
1: S'han de revisar, crec que tantes coses, i aquesta notícia que explicarem ara, és realment que... per reflexionar i per dir, però on estem arribant? Què està passant
0: però, perdona, això amb això? Això és un reflex... Això és un reflex de com està el món del futbol a les categories infantils.
1: És un escàndol.
0: No, no, és un escàndol. Bueno, és que
1: sí, ens podem enervar, sí.
0: A veure, l'Ajuntament de Valencià de Bonrepòs i Mirambell estudia portar a la Fiscalia un espectacle eròtic amb menors durant una celebració esportiva.
1: Sí, l'Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell, al País Valencià, està valorant emprendre accions legals després que, durant un sopar de celebració d'un equip juvenil de futbol que havia guanyat la Lliga, en aquest cas, es realitzés un espectacle eròtic amb la participació de jugadors menors d'edat en unes instal·lacions municipals. És a dir, el club va celebrar amb els menors que havien guanyat la Lliga, portant strippers als jugadors menors d'edat. Segons diverses fonts, alguns pares presents haurien impulsat la contractació de l'actuació, que és el que em sembla més escandalós, volvo que es digui. Tot plegat és un despropòsit, però els fets van provocar malestar entre els veïns i dins del mateix club. La directiva assegura que no havia autoritzat ni coneixia prèviament l'espectacle i alguns dels seus membres han presentat la dimissió després que es fes públic el cas. Per tant, esperem que quedi en mans de la Fiscalia i que, doncs, realment hi hagin conseqüències.
0: Veient el perfil de no vull generalitzar,
1: No, però, no es pot generalitzar.
0: Però part del públic que assisteix en aquests partits, de veritat, m'estranya poc o gens que passin aquestes coses. És tan desagradable. És que us convidaria un dia a que anéssim
2: a veure algun partit. No es pot generalitzar. Jo vaig molt veure el meu nebot al Mel Corbins i, escolta, hi ha gent molt maca, també. Se fa un caliu guai. Però és veritat que això ja no té tant a veure amb el futbol, Papado, posem el focus amb els pares.
0: No.
2: Perquè aquí hi ha pares...
1: Absolutament.
2: El club no malament per part del club, però és que hi ha pares que, ojo,
1: Segons diverses fonts...
0: Però és que aquí vaig...
2: Em sembla molt fort.
0: Primer, aquí vaig. I segon, que els clubs també s'hi haurien d'esmerar una mica més.
2: Sí.
0: En el moment en què l'entrenador comença a llançar improperis cap als nens que estan jugant, el propi entrenador, que això ho he vist durant les dues temporades que el meu fill va estar jugant a futbol.
2: Sí.
0: I sense anar més lluny, al camp del Masnou, l'entrenador era un impresentable.
1: Tu parles amb qualsevol persona, pare, mare, familiar, que tingui algun menor que faci futbol i que vagi a jugar partits, sempre hi ha un testimoni de mira, m'ha passat això, o jo he sentit això. És a dir, hi ha alguna cosa que és, sí que és bastant generalitzada. No tothom, però realment és molt generalitzat, des de coses més menors, com poden ser doncs, alguns, no sé, escridassar o crits, que no hauria de ser normal, tampoc.
2: I que ho normalitzen.
1: Que ho normalitzes, però no hauria de ser normal. Fins a insults als àrbitres, insults als menors, insults entre ells, mal exemple...
0: Però perdona un moment.
1: I llavors hi ha coses com aquesta que deixen realment...
0: Però fins i tot cridant els propis nanos del propi equip,
1: Exacte, sí,
0: entre ells. Pares cridant els fills, intimidant-los en el partit. O sigui, que s'ho facin mirar.
1: Per tant,
0: que s'ho facin mirar.
1: Aquesta notícia és, de veritat,
0: d'aquelles que dius. Quan parlem del futbol base... O sigui, el futbol base, que s'ho facin mirar. Això no sé quin estament ho ha de fer. Si la Federació Catalana de Futbol, en aquest cas, en el nostre... O sigui, en el que ens afecta més directament. Però jo crec que s'hauria d'actuar d'alguna manera. És un drama com està el futbol infantil.
1: Però fins al punt, com diem, repetim, del que estem parlant, que al final és aquest club valencià doncs que va a la Fiscalia per això, per haver portat strippers a un espectacle per celebrar la Lliga amb menors d'edat i que haurien estat els pares, juntament amb els entrenadors, segons algunes fonts, també, que van proposar contractar aquest espectacle eròtic per als menors. És que, de veritat...
2: És una vergonya, vergonya.
0: Vinga, un altre detingut a ells per vendre una falsa rèplica d'un Ferrari. Escolta, aquí traiem ferro ara això i anem a parlar del Lumbreres que va intentar colar un gol i que el gol se'l va marcar en pròpia porteria.
2: Doncs mira, la Policia Nacional ha detingut un home a Elx acusat d'un delicte contra la propietat industrial després d'intentar vendre un vehicle que simulava ser un Ferrari. Ojo al tanto. La investigació va començar quan els agents van detectar un anunci sospitós a internet i després de diverses comprovacions, doncs, van descobrir que el cotxe era una rèplica construïda sobre la base d'un altre vehicle. Per fer-lo passar per un Ferrari autèntic incorporava logotips i elements distintius de la marca. I, clar, el vehicle va ser intervingut i el propietari va quedar investigat per l'ús il·legal d'una marca registrada.
0: Si veieu les imatges, així, es veu que és allò de... A veure, el cotxe, sí, com a mínim el cotxe era vermell. El color ja el tenia. I els logos eren de Ferrari. Però més enllà d'això, vull dir, es veia que
1: tenia poc de Ferrari.
0: Poc o poquíssim. I atenció, perquè una falsa oferta immobiliària de la casita de Bad Bunny denuncia la crisi de l'habitatge. Com va Bad Bunny va ser el del pop.
1: La famosa casita, ja sabem, aquest espai VIP dels concerts de Bad Bunny a Madrid, s'ha fet viral després que aparegués en un fals anunci immobiliari que simulava la seva venda per 1 milió d'euros. La publicació, creada amb un to satíric, criticava les dificultats creixents per accedir a un habitatge a Espanya i també comparava, doncs, l'exclusivitat d'aquest espai VIP reservat als famosos amb la situació real del mercat immobiliari. L'anunci afirmava que tenir una casa s'està convertint en un privilegi només a l'abast d'uns pocs. El fals anunci de La Casita de Bad Bunny s'ha publicat al portal d'immobiliari Idealista, on va aparèixer com si l'espai estigués a la venda per 1 milió d'euros.
0: Per cert, no sé si heu vist a les xarxes que està corrent un casament d'una parella i de cop i volta estan allà, estan a punt d'aparèixer els nuvis, arriben tots els convidats i hi ha com una tela immensa que tapa alguna cosa i de cop i volta els nuvis arrenquen la tela i hi ha la rèplica exacta de la casa de Bad Bunny.
2: Ah, sí? Sí, sí.
0: I allà fan la festa, a la casita de Bad Bunny. O sigui, en el mateix casament, els has de tenir, n'has de tenir uns quants.
2: Eh?
0: Van fer la rèplica exacta de la caseta de Bad Bunny. És brutal, la imatge, eh? Perquè és que és idèntica. O sigui, l'han fet clavada pel seu casament, eh?
2: Lo que està donant de si la casita de Bad Bunny.
1: Mira, anava a fer un comentari ara sobre això també, si em permeteu. Recordem que Bad Bunny s'ha fet viral també per moltíssimes coses, però també per portar noies molt normatives,
0: sí,
1: a la casita, no?
0: Sí,
1: doncs ara resulta que, segons vídeos que van començar a sortir ahir, li ha arribat tot això, li han arribat les crítiques i està començant a agafar diferents perfils, eh? Ja es veuen ja vídeos amb els seus concerts a Madrid on porten a la casita noies i nois d'altres perfils, amb estereotips més grans o d'altre cos diferent, etc. Per tant, sembla que ha respost a les crítiques i està començant a canviar aquest tema, que per cert l'Imma Sust ahir, que ho va comentar en el programa, però també ha fet un article sobre això molt interessant, i realment doncs, sembla que està virant o està canviant aquesta tendència, que la qual cosa, doncs, mira,
0: està, si, molt bé,
1: està
0: molt
1: bé, com a mínim que rectifiqui.
0: Vinga, en 5 minuts arribem a 6:45, era una notícia que afecta directament aquesta casa. La 2CAT retransmetrà 34 partits del Mundial de Futbol en català.
2: Sí, la 2CAT reforçarà la seva aposta pels continguts esportius amb l'emissió de 34 partits del Mundial de Futbol 2026 que es celebrarà als Estats Units, al Canadà i Mèxic entre l'11 de juny i el 19 de juliol. Gràcies als drets adquirits per Ràdio Televisió Espanyola, els espectadors podran seguir en català el partit més destacat de cada jornada, inclosos tots els enfrontaments de la selecció espanyola si avança en la competició. Les retransmissions comptaran amb narració en català i formen part del desplegament especial que Ràdio Televisió Espanyola ha preparat per a un dels esdeveniments esportius més importants del món. Aquesta iniciativa consolida la 2CAT com una referència en l'oferta esportiva en català.
0: Per cert, no ho direm ara en temps d'esports, que de seguida ens hi posem, però sembla que la Min Yamal estarà preparat per al debut de la selecció espanyola, la qual cosa ens alegra molt poder veure el mataroní en el debut d'aquest Mundial, el seu debut particular, eh? Vinga, va, amb 6:45, som els del Bon Dia i Bona Sort. Anem a l'actualitat esportiva i ens posem ja en clau blanca perquè Enrique Riquelme ha aprofitat una entrevista televisiva per reforçar la seva candidatura a la presidència del Real Madrid amb grans promeses esportives i deixa anar dues bombes.
1: Riquelme ha assegurat que fitxarà Rodri i Erling Haaland si és escollit president i fins i tot ha presentat una garantia notarial comprometent-se a assumir el cost de les quotes dels socis si no compleix aquests objectius.
0: Ai, que hi sortirà cara en aquest...
1: Allò sí, t'has de pensar per fer aquesta oferta, eh? Però bé, s'ho haurà pensat. També ha reiterat que Raúl González seria el director esportiu i Fernando Hierro s'encarregaria de la pedrera, mentre que ha descartat que José Mourinho, formi part del seu projecte.
0: Sí, perquè...
1: Ho ha descartat, finalment?
0: No, ho ha descartat a Riquelme. Ho ha descartat Riquelme.
1: Ah, val, sí, clar. No, qui ho ha confirmat és precisament...
0: Ara ho entendràs, ara ho entendràs. Perquè mentre Riquelme explicava la bomba dels fitxatges de Florentino, els seus fitxatges, Florentino anunciava Mourinho com a entrenador.
1: Exacte, ha aprofitat la campanya electoral de Real Madrid per anunciar que José Mourinho serà l'entrenador de l'equip si guanya les eleccions. L'anunci s'ha fet a través d'un vídeo publicat a les xarxes socials. En el vídeo apareix Mourinho amb una samarreta del Madrid i dient simplement sí.
0: El tenim a la campanya, sí, escoltem-ho. Sonava així.
3: Sí. Na,
0: na, na, na, na, na, na. Molt bé, i aquí l'escolania de no sé on, cantant la cançoneta. Bé, en qualsevol cas, ja veurem què passa amb aquestes eleccions, però aquí hi ha partida, eh?
1: Jo crec que
0: hi ha partida.
1: Déu-n'hi-do els noms.
0: Aquest, el Riquelme, va molt fort, eh? I jo no sé, jo si fos merengue, la veritat... És que a mi aquest, el Riquelme...
1: Home, un canvi d'aire segurament molts madridistes agrairien, però...
0: És que Mourinho, precisament, el seu pas pel Real Madrid no va ser el més gloriós de la història. I l'haurà. Per tant... No sé, jo crec que el Madrid té una oportunitat. Escolta'm, jo no posaré la casa de ningú, eh?
1: No, clar, però...
0: Però si jo fos merengue, jo votava Riquelme.
1: Però després també pensa que en aquest cas Florentino té molt pes en el madridisme, clar, són molts anys i també, no sé... Sí, però, vull dir, és una
0: veritat,
1: institució, és complicat, és un partit complicat.
0: Mourinho, ja et dic jo, que va aconseguir molt poc amb molt de temps... I no sé si això és el que necessita el Real Madrid. Bé, escolta'm, que segueixi per molts anys Florentino, eh? I el Manchester United rebutja l'oferta del Barça per Rashford.
1: El mercat d'estiu ja s'ha activat, eh? Amb el cas de Marcus Rashford, que vol continuar al Barça després de la seva cessió, però el Manchester United hauria refusat la primera proposta blaugrana. Segons la premsa anglesa, el Barça hauria ofert 15 milions d'euros, una xifra molt inferior als 30 milions establerts a la clàusula de compra, que caduca, per cert, el 15 de juny, i això obliga el club català a decidir ràpidament si aposta per la seva continuïtat.
0: Mentrestant, Dusan Blažić podria estar vivint els seus últims dies al Juventus després de que les negociacions per renovar el seu contracte continuïn encallades.
1: El davanter serbi, que també prioritza jugar al Barça, s'hauria ofert al club blaugrana amb condicions econòmiques assumibles i també estaria disposat a acceptar un paper secundari a l'equip. Tot i això, la direcció esportiva i l'entrenador Hansi Flick tenen altres objectius com a prioritat, especialment el fitxatge de Julián Álvarez. Només si aquestes operacions no prosperessin, el Barça potser podria plantejar-se l'arribada d'aquest davanter serbi de Blažić com una alternativa per reforçar la davantera.
0: I anem acabant. Leo Messi ha agraït emocionat la concessió del Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026, un reconeixement que destaca tant per la seva extraordinària trajectòria esportiva com el seu compromís solidari.
1: Des de la concentració de la selecció argentina, el futbolista ha assegurat que rep el guardó amb molt d'orgull i ha recordat també que Espanya i Catalunya formen part de la seva vida, ja que va créixer futbolísticament a Barcelona i hi va viure durant molts anys. Messi també ha volgut remarcar la importància dels valors, el treball, el respecte, i ha expressat el desig que la seva experiència serveixi d'inspiració per als més joves.
0: Acabem parlant de Fórmula 1. I és que el CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, ara sí, ha assegurat que l'arribada al nou circuit de Madrid no és en contra de Barcelona i que amb dos grans premis poden coexistir sense conflicte.
1: Durant una trobada amb els mitjans, va remarcar que Barcelona ha estat clau per a impulsar l'interès de Madrid, i va defensar que la decisió de reduir la continuïtat del GP català no depèn de la Fórmula 1, sinó de les negociacions amb els organitzadors. També va afirmar que tenir dos circuits a Espanya pot ser positiu per al futur de l'esport, ja que pot atraure més aficionats i fins i tot ajudar a impulsar nous pilots espanyols a la Fórmula 1.
0: Gràcies, Montse!
1: Tu
0: estàs seguint la precampanya de les eleccions a Can Bernabéu o no?
1: Home, el que anem comentant aquí i el que em vaig trobar per la premsa, sí, no molt intensament, però sí, una mica, em sembla molt interessant, cada vegada més, la veritat.
0: Prometen ser unes bones eleccions. Quan seran les eleccions, ho sabem? És el dia...
1: D'aquí a molt pocs dies.
0: Ara ho busquem. Parla, que busco.
1: Sí, doncs, si vols, no donem pas a la cançó, a la música, no? Va. Que parli, no? Vols això? Sí?
0: Espera, un moment.
1: Bueno, parla, diu. Explica, no, que explico.
0: Que no pogués buscar i parlar alhora.
1: Bueno, clar, doncs, si vols, anem buscant la cançó. Anem posant la cançó. Anem posant. Home, doncs, la protagonista...
0: El dia 7 de juny. D'aquí 3 dies són les eleccions... Estan en campanya, ja, directament.
1: Aquest cap de setmana. Sí.
0: Ja ho tenim brutal.
1: Sí, diumenge.
0: Sí, diumenge,
1: concretament.
0: Per tant, dilluns sabrem que és el nou president del Real Madrid.
1: Sí, senyor.
0: Hosti, si és el Riquelme aquest... És que hi haurà un pollo
1: És que se'ns està fent com curta, no, la campanya? Clar, està tot tan ràpid que al final...
2: Se'ns està fent una bola. Sí. Dic, on has dit 7 de juny? Dic, home, espero que sigui d'aquest any, perquè sempre això l'any que ve.
1: Home, però ja podien haver-la estirat una mica més, perquè jo crec que aquí ja se'l sé, o podien haver repassat moltes més coses. Home, mira la campanya de la presidència del Barça. Van passar tantes coses que per donar per fer una secció i tot.
0: Aquí el tema és que no hi ha hagut debat. I el no haver-hi debat també...
1: També, no hi ha hagut cara a cara, no hi ha hagut enfrontaments.
0: No hi ha hagut debat perquè Florentino Pérez no ha volgut debat. A més, també s'està veient clarament ara aquests dies els mitjans afins a uns i altres que s'estan postulant de manera molt descarada.
1: A veure què passa.
0: A veure què passa amb aquestes eleccions, però promet ser un tema interessant fins al final. Aquí repartiran joc com a mínim fins dissabte, eh?
1: I tant. Va, anem a escoltar la música de Miley Cyrus, que fa un temps guanyava el seu primer Grammy gràcies a aquesta cançó.

0: Benvinguts i benvingudes a l'Entrellat.
1: Esta és la verdad. I no me la pienso callar.
2: Cada I ja ningú jo... parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
3: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
4: Com sempre, salut i perdí.
5: Jo dic que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
6: La veritat per davant de tot.
7: Andy i... jo no penso dir la paraula.
8: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
2: M'he quedat esparverada.
9: L'Entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
10: Nena, nena, nena!
11: Bon dia i bona sort, amb Badollado.
12: Ens anem cap al quiosc. Anem a veure què ens porta avui la premsa escrita en portada. Això és el que us trobareu avui quan agafeu el diari La Vanguardia.
13: Sánchez assegura que presentarà els pressupostos aquest any. El País diu el cas Leire colpeja la directora de la Guàrdia Civil. El Mundo destaca els caps polítics de la Guàrdia Civil van assetjar el Luco en favor de Sánchez. Al diari Ara llegim Sánchez posa en marxa els pressupostos en plena tempesta judicial. La Razón avui titula Clavegueres. La UCO assumeix que el One era el president Sánchez i el diari ABC avui diu les clavegueres del PSOE assenyalen

0: Aquest cap de setmana, Barcelona s'omplirà de fans del Primavera Sound i només dos dies després arribarà el Papa. Dues allaus de visitants completament diferents, però amb una cosa en comú. Tots deixaran diners a la ciutat. La pregunta és, qui paga més la festa? Ares, què és més rendible per Barcelona, un festival de música o una visita papal?
1: Aviam, anem a analitzar-ho, perquè us porto dades.
0: Ahir també corria a les xarxes, que no sé si ho heu vist, que també s'ha fet viral, que sortia un senyor travessant un carrer a Barcelona i venia un gos i posava a sobre el cartell...
2: Aquest
0: que posava,
2: era el gos?
0: Bueno, és que ho vaig escoltar sense so. I venia un gos i a sobre posava Primavera Sound, com que l'atacava, el tio anava fent running. I després, de cop i volta, venia un altre... i a sota posava Visita del Papa. I el tio, hòstia, ja estava dret. Després de cop i volta venia un altre... i era un altre espectacle. I després... Festes de Gràcia. I es veia el tio que ja no podia ni córrer, m'entens? I tot a gossos i el tio allà apartant de tots els gossos de sobre. Donant a entendre que és una ciutat que, com a mínim, activitat en té moltíssima.
1: Mare de Déu, i aquests dies... Clar, penseu que venim de la Fórmula 1 i ara, just aquesta setmana, és que en qüestió de dies s'ajunten aquestes dos esdeveniments, Primavera Sound i la Visita del Papa. Fem una espècie de competició, si us sembla, perquè us he portat 5 rounds, com si això fos un ring, i al final decidirem qui deixa més diners a Barcelona. Round 1, qui porta més gent... I anem a les dades que us deia, El Primavera Sound espera prop de 290.000 assistències durant aquests 3 dies de festival, però he de dir-vos que el Papa juga en una altra lliga. Però clar, aquí, clar, la visita del Papa a Madrid i Barcelona, però
2: clar,
1: en general, la seva visita a l'Estat, només pels actes del seu viatge s'han registrat més de 600.000 peticions d'assistència. Vol dir, clar, a Barcelona són menys, però en general són aquestes. Hi ha una altra dada que m'ha cridat l'atenció i és que hi haurà només 4.000 persones, 4.000 afortunades a l'interior.
0: De la Sagrada Família.
1: En el moment de la missa, exacte. D'aquestes 4.000, només 1.200 venen de comunitats cristianes o parroquials i la resta corresponen a compromisos i convidats.
2: Vinga. Clar, clar.
1: No, on està la meva invitació? Si l'altre papa aixequés el cap, s'enfadaria, perquè a mi m'ha beneït un papa. Per què no he rebut la meva invitació a la missa?
0: Quins són els compromisos? Qui té...
1: Clar,
0: qui té un compromís?
1: Qui té 3.500 compromisos? Però aquest home, per favor.
2: Home, estem parlant de les reialeses. Estem parlant de representants polítics, institucions, institucions cristianes, clar, a veure. Ah, és internacional, l'esdeveniment.
0: Ja, però una cosa que siguin institucions cristianes, t'ho compro, evidentment. Representants...
2: Institucionals.
0: Institucionals. Però és igual, no em vull posar en aquest jardinet perquè és que no, ho desconec.
1: Sí, no, però és que tela, perquè és que la cosa va amb més, El primer marcador queda així. Marcador... Primavera 0, Papa 1. Guanya el Papa en quantitat, en quantitat de gent que tindrem a Barcelona. Rondos, qui dispara més els preus a la ciutat? Nois, aquí arriba la bogeria, de veritat. Jo, al·lucinada, estic de veure que a la zona de la Sagrada Família hi ha veïns que ofereixen el seu balcó, per veure passar el Papa i l'ofereixen per la quantitat, la mísera quantitat de 900 euros, entre 900 i 1.000 euros.
0: Per persona?
1: No per balcó, home.
0: Ah, és el balcó.
1: És el balcó.
2: Tu llogues el balcó.
1: Tu llogues el balcó.
2: Com un palco.
1: I llavors ells te van posant dades de quantes persones hi caben i de més. Mira, o sigui, jo 900 euros me paguen pel meu balcó i et faig un massatge als peus. Te faig el sopar, que cuino fantàsticament una truiteta de patates.
0: No.
1: Però tu imagina't.
0: Ja estàs amb una tombona menjant sushi mentre el Papa passa per sota.
1: Tu ves fent.
0: Clar.
1: Tu imagina't. No, s'ha convertit en una bogeria. Tots els anuncis, la llau d'anuncis que hi ha a internet de veïns, doncs això, venent el seu balcó, llogant el seu balcó.
0: A mi em sembla molt bé,
2: Que, bueno, escolta, clar, a veure, per què no?
0: Que entreguin rèdit, això, si poden.
1: Però que no et quedis a dormir, I tu, quan s'acaba el Papa, quan el Papa fot gire per la cantonada, el balcó s'ha lliure, no?
0: A veure, això, hem de seguir coses importants. Primer, entra la beguda, entra la zona blava...
1: Bona, aquesta.
2: Bona, escolta, com... i si torna a passar pel mateix carrer, dos torns.
1: Exacte, bona.

0: Vinga, un, dos, ja l'heu vist fora i que entrin uns altres.
1: Havíem vist qui té la visió empresarial de l'equip, eh? Molt bé, molt bé.
2: Tu imagina't els hotels, a part dels balcons que estan llogant els veïns, els hotels estan disparadíssims. El Primavera Sound tampoc es queda cura, perquè a l'entorn del fòrum, habitacions que habitualment costen doncs, 180 euros, aquests dies superen fàcilment els 400.
1: Molt bé, han parlat amb la Montse, eh?
2: Exacte. Per tant, diríem que en aquest round hi ha un empat tècnic, eh? Perquè els dos converteixen Barcelona en Mònaco durant aquests dies. Anem a per aquest marcador, que quedaria en marcador Primavera 1, Papa 2. Continuem, round 3. Qui deixa més diners a Barcelona? Les últimes edicions del Primavera han generat més de 300 milions d'euros d'impacte econòmic, nois. 300 milions.
0: Déu-n'hi-do.
2: Són molt milions, eh?
1: Clar, els gitans... Com per això, amb què? Amb pins? Amb imants de nevera?
2: Home, amb tot l'alcohol que es fot aquella gent, Badó. Imagina't, estem parlant de Primavera Sound, no del Papa. Clar, t'has liat, no?
1: Sí, m'he liat.
2: T'has liat, te pensaves que era el Papa, no.
1: Veure, tira aquell efecte, tira l'efecte aquest.
2: I jo dient que el Papa... No, no, clar. Aquí estem parlant del Primavera, estem parlant de... Que
1: I jo, tu parlant de Primavera i jo parlant de pins.
2: I jo parlant d'alcohol. No, estem parlant del visitant del Primavera, que pague hotel, pague restaurants, pague les copes, pague compres, taxis, brunch, vermuts i probablement alguna hamburguesa a les 4 de la matinada. Per tant, aquest round, comparat amb lo del Papa, pues és claríssim. En aquest cas, guanya...
0: Més consum,
2: guanya el Primavera,
0: no?
2: Hi ha més consum, exacte. Round 4, qui necessita més seguretat? Aquesta part me fascina, nois. És al·lucinant, no hi ha debat, la visita del Papa, la que han format. S'han preparat dispositius especials de seguretat, reforços de transport, talls de trànsit, coordinació policial... Hi ha una liada per la visita d'aquest home.
1: Home, i tant.
2: Que menys mal que ve poc, perquè com vingui sovint, no t'imagines el que serà aquests dies, aquests 3 dies. Per entendre'ns, si al Primavera es preocupen perquè algú perdi els amics, amb el Papa es preocupen perquè no es perdi el Papa. O sigui, tot això és de vaya ser que el perdem. Punt claríssim pel Vaticà en aquest cas. I per últim round, qui fa més feliç al sector turístic? Estem parlant d'hotels, restaurants, taxis, botigues, apartaments... El cas és que aquí la resposta és molt fàcil. Tots dos, eh? Perquè Barcelona viurà en qüestió de dies, en una setmana, el que moltes ciutats triguen mesos a generar. I això significa una sola cosa, caixa, molta caixa. Per tant, aquí, empat tècnic. El marcador final seria Primavera 3, Papa 4, però anirem veient en aquests dies. Segons les dades, guanya el Papa, però per molt poqueta. I la conclusió és meravellosa, nois, perquè en menys d'una setmana Barcelona passarà de les ulleretes de sol, els concerts i els gintònics, a les misses, els peregrins i l'aigua beneïda. És que això és una fantasia. Només pot passar aquí, una ciutat on pots trobar algú cantant tecno a les 3 de la matinada i, escolta, 2 dies després fent cua per veure el Papa. Probablement...
1: Perdona. Però el més fort de tot és la mateixa persona.
2: La mateixa persona.
1: La mateixa, que te la vas
2: trobar tu ahir. Ahir vaig trobar un noi que venien de fora i dic, ostres, quants dies esteu aquí? Dic, per passar la ressaca del Primavera. Diu, no, que venim a veure el Papa, també. Dic, escolta, si és que te ho donem tot en aquesta ciutat.
0: Clar,
2: un completito, i tant. Probablement els del Primavera i els del Papa pagaran el mateix preu del cafè, a preu d'or, però aquí es trobaran. Aquí es trobaran
1: a preu
2: gent.
1: Prohibitiu.
2: Exacte.
1: Per cert, a tot això, clar, hi ha seguidors i detractors d'aquestes dues visites.
2: I tant.
1: Passa que els detractors del Primavera Sound, com que el Primavera Sound es crida tant i ha tant d'això, queda una mica més apagat, però els detractors de la visita del Papa també hi són, eh?
2: També.
0: I tant. De fet, ara estava buscant informació sobre això, perquè aquest matí ho he llegit, i sí, hi ha gent que està en desacord amb aquesta visita amb aquesta inversió en seguretat.
2: Suposo que té a veure amb els 25 milionets d'euros que ens ha costat la visita. No, jo no puc dir aquestes coses, que jo estic beneïda pel Papa. Perdoni, senyor! Perdoni'm, només dic tonteries.
1: Ja està, sí, que prendrem mal. Per cert, podreu seguir tota la visita a través d'aquesta casa, anava a dir d'aquesta santa casa, mai millor dit, en aquest cas, d'aquesta casa de Ràdio 4 i del grup de Ràdio Televisió Espanyola. Són 3:15 de 7 del matí, som els del Bon Dia, Bona Sort, ja és dijous!

0: Vinga, 3:45, anem amb dades que us deixaran atònics. Cada dia cauen a la Terra... Ara al·lucinareu. Cada dia cauen a la Terra unes 100 tones de pols i fragments espacials.
1: Què?
0: Cada dia, procedents de meteorits, tot i que la majoria es desintegren abans d'arribar a la superfície.
1: Però se converteixen en pols, o sigui, és la pols que jo traig de la porta de casa, no?
2: Què? Exacte, cau, deixes obertes les finestres i de seguida se t'omple la casa de pols.
0: Habitació carregada de meteorits. Atenció, perquè el Japó té més de 6.800 illes. Ho sabíeu, això, no?
3: No, però déu-n'hi-do.
0: 6.800 illes, encara que només unes 430 estan habitades de manera permanent. I cada dia es fan més de 8.500 milions de cerques a Google. Una mitjana de prop de 100.000 consultes cada segon.
4: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
0: Són 3:45 ara mateix de 7 del matí. Anem a conèixer com està la xarxa viària catalana, les principals artèries de connexió del país, una informació que ens porta el Ferran Aràndiga des del Real Automòbil Club de Catalunya. RAC, bon dia.
5: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous destacant diverses incidències. A hores d'ara tenim un accident que talla la calçada a la carretera GI 552 a l'altura d'Arbúcies cap a Hostalric, que obliga a obrir desviaments senyalitzats. Aquesta calçada es talla en sentit. Per altra banda, també tenim un segon accident, en aquest cas al Vallès, a la AP7, a l'altura de Sant Cugat, que en sentit sud, en direcció a Tarragona, doncs en aquest cas talla un carril de circulació provocant un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, si parlem també de retencions habituals, farem atenció al vessant Besòs, en tot el nus de la Trinitat, on ja hi ha retencions als últims trams de la C58, la C33 o la B20, que de retruc doncs compliquen la circulació al primer tram de la Ronda de Dalt en sentit Llobregat. La Ronda Litoral també continua amb retencions des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta. I pel Llobregat comencem ja amb algun punt amb lentitud, com a la A2, a Pallejà o també a la B23 del punt de Sant Feliu de Llobregat. De moment, això seria tot des del RAC. Bon dia.
0: Gràcies i molt bon dia. Qui estava parlant? Qui
3: parlava? Estaven comentant una jugada a l'Ares i jo.
0: Es pot dir?
3: No.
0: No es pot dir?
3: No, es pot dir.
0: Segur,
3: ja.
0: Si no es pot dir...
3: No cal. És que no cal. És necessari. Avorrirem la gent aquí.
1: Saps el que has dit abans i que no ho havies dit encara des que hem començat el programa? Allò que dius amb tanta il·lusió de ja és dijous!
3: Veritat, no ho has dit avui, home. Avui toca.
0: Hi ha una cosa que és millor. Que normalment... Amb la Montse, quan hem de parlar d'aquests temes de redacció, jo tinc la pantalla de l'ordinador que és basculant, puja i baixa, i quan haig de parlar amb la Montse, baixo el d'això, i és allò de... Montse, avui és dijous, demà és divendres.
4: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badollador.
3: És boníssim, perquè... És com les pantalles de...
0: Perdona. Que avui estàs parlant per sobre de tot.
3: Perdó. No, és que m'ha vingut al cap. Dic, naturalitat davant de tot. Escolta, saps les mampares aquestes dels taxis a les pel·lícules?
0: Igual.
3: I veus la persona, doncs igual. Fas igual, exactament igual.
0: Però la baixo, la deixo baixada.
3: Sí, la meva també es basculant. De vegades no sé si baixar-la o pujar-la.
0: Quina mala llet. Vinga, va, doncs mira, ara pujarem a la meva, tu. I posarem una altra que està del cinto americà a sobre. La temporada de festivals estiuencs acaba d'arrencar amb la inauguració del Primavera Sound, però on fins diumenge passaran grans artistes com The Cure, Doja Cat, Baguiel, Massive Attack, Gorillaz, entre d'altres. Per això, no ha fet només que començar. Quan arriba el bon temps, ve acompanyat de grans festivals i és un ple.
1: És un gustazo.
0: És un ple pels que ens agraden els festivals. I com que cada estiu Catalunya s'omple propostes festivaleres per gaudir de la música a l'aire lliure, avui la Montse ens fa un repàs del que no ens podem perdre durant aquest estiu, que, per cert, us recordo que encara no ha començat.
3: No ha començat encara, però
0: encara
3: està...
0: Començat, i estem
1: ja a tocar, ho tenim a tocar.
0: Estem ja des de l'abril, que ja estem d'estiu aquí,
3: I és que quan arriba el primavera ja comença a sonar Barcelona, Catalunya, de manera diferent, i us he destacat només unes quantes cites, perquè n'hi ha moltíssima oferta, però repassem algunes de les més importants que deixaran noms de primer nivell aquí a casa nostra. Comencem prenent nota, obrim l'agenda, atenció, primera parada al Sonar.
0: Has tirat la música de Prodigy, ens ha canviat els tres la cara de cop, Allò, va, ja hi som.
3: D'aquí a tan sols dues setmanes, del 18 al 20 de juny, tindrà lloc una nova edició del Sonar a la Fira Montjuïc, al Sonar de dia, i a la Fira Gran Via, al Sonar de nit. Entre el cartell, doncs, de Prodigy, Skepta, Charlotte DeWitt i Kellys. Això entre els noms més coneguts, sobretot pels experimentats en música electrònica. Com sempre, el Sonar va molt més enllà de la música i ofereix altres experiències, ja sabeu, com el Sonar Kids, etc., i també el Sonar Més D, per saber com la intel·ligència artificial està canviant la música. Per tant, una experiència també recomanable d'aquí dues setmanes a casa nostra. Va, una altra cita d'estil completament diferent, perquè anem del techno al rock. Del 3 al 5 de juliol arriba el Barcelona Rockfest. Don't take me.

0: ho sabeu, si us agraden les guitarres, una cita imprescindible serà al Parc de Can Zam, a Santa Coloma de Gramenet, del 3 al 5 de juliol, com dèiem. I atenció als noms, eh? Per exemple, els que sonen The Offspring, però també escoltarem a Bad Religion o els mítics Sex Pistols.
1: Escolta'm, és per quedar-se aquest estiu,
2: yeah,
1: eh?
2: Aquest estiu. Ja, mare de Déu. Yeah. No, és que, a més, si em veus amb el mòbil, m'estic apuntant els que m'agraden, perquè és que vaig veient tot el que porta la Montse i Tela.
1: Doncs amplia la memòria, que mira el que ve ara.
0: Aquest festival és un públic fidel, que sap que més enllà dels caps de cartell doncs hi ha qualitat de so i aquesta comunitat rockera, no?, que es viu en aquests concerts, amb aquests ambients i aquestes bandes mítiques. Va, una altra cita una mica més nostrada, és un clàssic ja, com no podia ser d'una altra manera, el Canet Rock. No.

0: el 4 de juliol, eh?
1: Sí, tot concentrat en un dia, al Pla d'en Sala, a Canet de Mar, aquest
0: perdona,
1: festival...
0: Perdona, un dia molt llarg, eh?
1: Home, i tant.
0: Un dia molt llarg,
1: un dia i una nit.
0: Ara.
1: El festival...
0: No han sortit parelles del Canet Rock.
1: Ostres, i les que en sortiran, ja, segur. Doncs bé, aquest festival mític de casa nostra, que va començar als anys 70, després va estar molts anys sense fer-se, i fa uns quants anys doncs, es recupera, i atenció als caps de cartell, perquè tenim de Tients, com el grup que sona, també Fica Flaues, Ginestà, els Catarres i Maria Jaume. Enguany també destaca el debut de la Ludwig Bank, que portarà un altre toc una mica diferent, més folk, més rock, a una nit que promet ser històrica i, com deies, Badó, molt i molt llarga. Una altra cita emblemàtica, aquest tampoc no falla mai, el Cruïlla.

0: La deixava sencera, eh?
1: Oh, no, boníssima. No, boníssim,
0: una mica més, una mica més, una mica més, una mica més. Sonant els Pixies.
1: Els Pixies, Camps de Cartell del Cruïlla d'enguany, que se celebrarà del 8 al 11 de juliol.
2: No m'ho perdo, no m'ho perdo.
1: Al Parc del Fòrum, eh? Com sempre, un festival que té diversitat d'estils, de procedències, i és que tindrem, atenció, Pixies, però també David Byrne, dels Talking Heads, Halsey, The Hives, Garbage, Rigoberta Bandini, Stan Steel, entre molts altres, uns cartellars que
0: brutal,
1: comença...
0: Eh?
1: A més a més, han afegit, no fa gaire, es van confirmar els noms de dijous, i és que déu-n'hi-do també, que normalment els dies més potents no són el divendres, el dissabte, però dijous també, déu-n'hi-do el cartell que n'hi ha. Més festivals, va, un altre que mai no falla, el Cap Roig, aquest any, a més, recuperen una veu clàssica dels anys 80.
0: De veritat, o sigui, el perfil que ha agafat Rick Astley els últims anys... No. Sí, va d'un catxondo, però molt divertit, eh? Però molt divertit, de veritat.
1: L'hem de, com de redescobert, no? Hem descobert una faceta seva que no coneixia.
0: Total, però els concerts és que és un tio superdivertit.
1: Molt divertit, és veritat. Sí. Que a més també col·labora amb altres grups. Foo Fighters, per exemple, el Dave Grohl, ara s'han fet com superamics.
0: Però jo crec que fa una mica... se n'enriu una mica d'ell mateix.
1: D'ell mateix. I va ser... Amb aquesta cançó va ser protagonista d'un meme que va córrer per internet i a partir d'aquí... Ell mateix se'n riu, com tu dius, d'ell mateix. Bé, el festival més exclusiu de la Costa Brava, situat, ja ho sabeu, en un castell amb jardins botànics que miren al mar, els jardins de Cap Roig. Això serà del 3 de juliol al 18 d'agost, un cartell impressionant, només us diré 5 o 6 noms, val? Podeu entrar vosaltres a buscar la resta, però hi ha Anastasia, a banda de Rick Astley, Mika, Diana Kroll, Víctor Manuel, Pablo López o Bryan Adams. Per últim, el Festival Degà de casa nostra, el Festival de la Porta Ferrada, que ja porta ni més ni menys que 60 edicions, pensa. És un dels festivals d'estiu més... diguem-ne, imprescindibles de casa nostra, perquè va ser el primer com a tal, que es farà del 10 de juliol al 20 d'agost amb veus com aquestes.
0: Porta Ferrada, que amb els anys ha anat canviant d'ubicació i que ja els darrers anys és un espai supergran.
1: Sí.
0: Jo vaig posar música a un festival de Porta Ferrada fa mil anys.
1: Al costat del port, no? Segurament.
0: Exacte, sí senyora.
1: Normalment es fa, no? Vull dir, els escenaris els van... Sí que hi haurà diversos espais, però sempre a Sant Feliu de Guíxols. Aquest any, a banda de Decors, podreu veure David Bisbal, Mònica Naranjo i també Sopa de Cabra. Per tant, n'hi ha oferta per tots els gustos i colors, i no només aquesta, sinó moltíssimes més, però que sí, que casa nostra s'omple de música en aquest estiu, com sempre, com cada any.
0: Gràcies, Montse.
1: A vosaltres.
0: Arribem ara mateix a les 7 del matí. Falten, 10 segons mal comptats. És dijous, dia 4 de juny del 2026. Benvinguts al Bon Dia i Bona Sort.
3: Bon Dia i Bona Sort, amb Badollador.
0: Anem a la pregunta del dia. Aprofito per saludar el Joan Callarissa. Callarissa, bon dia.
4: Hola, què tal?
0: Molt bé. Escolta'm, i aquesta gorra?
4: Què tal?
0: Una gorra que posa Joan.
4: Clar, perquè així m'evito que m'ho escriguin malament. Quan vaig als puestos, no s'equivoquen. Et senyora la gorra i dic, mira, com aquí. Lo que en realitat m'hauria d'escriure és lo cognom, perquè ja se'n comencen los problemes seriosos.
0: Com estàs, Georgina Badenes?
5: Ai, avui vinc morteta, eh?
0: Per què? Què ha passat?
5: Perquè ahir vaig anar al Primavera.
2: Una... Ah, no ens vam veure!
5: No.
2: Vas estar guitarrica.
5: Ai, sí, em va
2: cantar. Pot ser més espectacular,
5: sí,
2: aquest nen?
5: Boníssim.
2: És un geni, o sigui, té una performance a l'escenari absolutament increïble.
0: Ahir era el dia, dia d'entrada gratuïta, no?
5: Oh, clar, per això vam anar.
4: Però abans d'entrar m'ha explicat ella que si no vas te cobren, que això em pareix fortíssim.
5: Sí, sí.
4: És a dir, és gratis anar, però si no et presentes, pagues.
1: Ah, mira, 15 euros, com als restaurants.
0: Em sembla molt bé,
4: molt bé.
5: Així no la penses.
0: Home, clar, qui vol anar de veritat, doncs que tingui l'entrada.
4: M'heu fet molt també, ja, mentre esteu repassant tots els cartells de tots.
0: No, brutal. brutal. Per cert, va estar bé el concert o no?
1: Sí, sí, sí.
0: Molta gent?
1: Sí. Una gentada.
2: Moltíssima,
1: sí. A part, no us tenia ara la sensació que la gent anava especialment pel guitarrista?
2: Sí, sí, sí, no, va ser increïble. És que no us imagineu, aquest noi hi ha un moment que té com una espècie de piscina de barro, de
1: fang,
2: de fang, i es comença a tirar, t'imagina't les pantalles, està el nano amb el micro i s'està plenant de fang. És un espectacle, és brutal, i la veu que té tot increïble.
4: Molt bé,
0: molt bé. Doncs, segur que hi ha mil coses penjades, eh?
2: Sí.
1: Només cal que mireu el meu Instagram, @georginabadenes, i ho
0: teniu. Doncs ja està, i aquí l'ha colat. Les 7:02 del matí, anem a la pregunta del dia. Quin animal pot congelar-se i tornar a la vida després de mesos? Després de mesos. Ho vols dir abans de dir les opcions o no?
4: Anava a dir jo. Perquè a l'hivern estic mort de vida.
0: La granota del bosc o el peix pallasso?
1: Ostres, no sé. Ostres, no sé. La granota mateix, perquè la, no sé,
0: tu què dius?
4: No, jo el que digui Montse sempre.
0: I tu?
1: Jo vaig portar la contrària, el peix pallasso.
0: El peix pallasso.
2: Però existeix un peix pallasso?
1: Clar,
0: sí.
2: Jo conec molts pallassos i pallasses que congelen, tornen a la vida, donen pel cul, els pallassos, el peix aquest.
0: Doncs ja està.
3: Bon dia i bona sort amb Badollador.
0: És 4 de juny del 2026, el dia que ens llevem sabent que la UCO creu que Cerdán i Leire Díez lideraven una trama per protegir els interessos judicials de Sánchez del PSOE.
1: El sumari del cas Leire Díez apunta a una presumpta trama per protegir interessos del Partit Socialista davant diverses causes judicials amb l'exsecretari del PSOE, Santos Cerdán, dirigint l'entramat. Així consta en l'atestat de l'UCO del dia que van entrar a la seu del PSOE al carrer Ferraz per requerir informació. Des de Moncloa neguen que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, estigués al corrent de la presumpta trama.
0: Tot plegat una jornada en què Pedro Sánchez va anunciar que activarà els tràmits per presentar pressupostos generals per al 2027.
1: Sí, el president del govern espanyol ha anunciat que aquesta setmana activarà els tràmits per presentar els pressupostos generals de l'Estat per al 2027. En un discurs al Cercle d'Economia de Barcelona, Sánchez ha assegurat que els comptes donaran un pes prioritari a l'habitatge i hauran de servir per resoldre el problema del finançament.
0: I la jutgessa del cas Andic investiga terceres persones a la mort del fundador de Mango.
1: La jutgessa ha ordenat l'anàlisi del buidatge del mòbil que Jonathan Andic va perdre a l'Equador i la també ha demanat la revisió de comunicacions prèvies als fets. A més, s'investiga la possible influència d'una psicòloga familiar en decisions vinculades a una herència en vida o també a l'excursió on va morir Isaac Andic. La magistrada també qüestiona que Jonathan Andic contactés abans amb la parella del seu pare que amb el 112 després de l'accident mortal.
0: I avui finalitza el termini perquè els docents decideixin si avalen el preacord entre els sindicats majoritaris i educació.
1: Una consulta oberta des de dilluns a 95.000 docents. Els sindicats majoritaris demanen aprovar l'acord, mentre la CGT i la Intersindical consideren que el document és insuficient i mantenen les vagues territorials. De moment també es manté la vaga unitària d'aquest divendres.
0: Mentrestant, a l'exterior, Ucraïna respost amb bombardejos russos amb un dels atacs amb drons més grans des de l'inici de la guerra.
1: Kiev assegura haver llançat prop de 400 drons contra territori rus amb impactes amb una patrullera, un vaixell militar i infraestructures properes a Sant Petersburg. Rússia promet represàlies tot l'endemà d'un atac rus sobre Ucraïna que va causar 23 morts i més d'un centenar de ferits.
0: Anem al temps. Gràcies, Montse. Hem arribat a les 7:04 del matí. La informació ens arriba des d'Emet amb Juan Carlos Piña. Juan Carlos, bon dia i bona sort.
6: Bon dia, què tal? Avui a la província de Barcelona tenim el cel poc ennuvolat amb intervals de núvols baixos al litoral, augmentant la nuvolositat durant la tarda, amb ruixats localment forts amb tempesta que poden anar amb calamarsa, sobretot al Prepirineu, amb acumulacions de 20 a 40 litres per metre quadrat en una hora. Les temperatures diurnes avui baixen, excepte l'extrem est del litoral i prelitoral, on poden pujar lleugerament. Màximes de 28 graus a Rubí, Sabadell, 27 a Barcelona, 26 a Manresa, Mataró i Vic, 25 a Igualada i Vilanova i la Geltrú. Per altra banda, bufa vent fluix de la component sud, sent moderat al litoral, girant al final del dia a fluix de direcció variable. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies i molt bon dia, 7:05 del matí. Right,
3: bon dia i bona sort a Ràdio 4 amb Badollador.
0: Hi ha coses curioses perquè, o sigui, durant tota la temporada, tota, vol dir des del 8 de setembre fins avui, a la Montse mai l'havíem enganxat parlant parlant, no, allò que tornes d'alguna cosa, ara de la crònica meteorològica, obre el micro i l'han enganxat parlant.
1: És veritat, avui,
0: avui ha passat tres vegades.
1: Oh. Sí, avui ja em sento, m'està renyant ja el profe contra l'estat de la classe.
0: Però, fem al revés, és a dir, fem al revés.
4: Però és culpa meua, no és culpa d'ella. No.
0: Sempre és culpa teva.
2: Torra.
0: Això ja vagi per davant. Fes una cosa, parla durant les pauses.
1: Bueno, és el que estàvem fent, estava el micro tancat, però m'ha enganxat, és que m'ha enganxat, no estava mirant el pilot i, escolta, se m'ha enganxat.
0: Va,
1: ja van tres.
0: Anem a la pregunta, no passa res. Anem a la pregunta del dia. Quin animal pot congelar-se i tornar a la vida després de mesos? A granota de bosc o peix pallasso?
1: Em sona granota... No, no és que em soni, però és que em sona que el peix pallasso és tropical, per tant, no em sona el tema de congelació, i dic l'altre, per descarte.
4: Jo Joan... que digui Montse tot el rato.
0: Escolta'm, comenceu a dir el que vulgueu dir vosaltres, si no el que digueu del costat.
4: Una
0: sàvia. Georgina.
2: El Nemo, el peix pallasso.
7: Jo també, el peix pallasso perquè ho diu la Georgina.
0: Doncs bé, la correcta és la granota de bosc. Oh. La granota de bosc es diu la Wood Frog. Pot sobreviure a temperatures extremadament baixes perquè el seu cos produeix substàncies anticongelants naturals com glucosa que protegeixen les seves cèl·lules. Quan arriba l'hivern pot quedar-se literalment congelada. El seu cor deixa de bategar i la respiració s'atura.
2: Què dius?
0: Es para tot.
1: Llavors, quan ostres, serà molts anys jove.
0: Quan torna, sí, un cutis perfecte.
2: Total.
0: Quan torna al bon temps, es descongela lentament i torna a la vida com si res, reprenent les seves funcions normals.
1: Veus?
2: Jo no m'atreviré a ser granota.
0: No, ostres, això de cara a finals d'octubre, principi de novembre, quan comença el fred, et congeles i, escolta'm, ja quan arriba el primavera sauna ja m'avisareu.
4: Gràcies, Montse.
3: Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Batollador.
0: Comencem aquesta nova hora del Bon Dia, Bona Sort. A aquesta hora repassarem moltes coses. Per exemple, repassarem com diuen algunes coses a València i com es diuen a Catalunya a motiu de les notícies dels darrers dies que han sorgit a la premsa escrita, digital, televisió, ràdio, etcètera, etcètera. Ho farem amb la nostra catalaneta de guàrdia, la Georgina Badenes. Per cert, qui tenim avui de protagonistes?
4: Home, avui tenim Tita Cervera, ni més ni menys, i tenim a Rosario, tenim a Maria Isabel, Antes Muerta que Sentida.
1: En sèrio?
4: Recordeu?
5: És la meva cançó.
4: I a Mercedes Milà, entre d'altres.
0: Molt bé, doncs de seguida a aquesta hora del Bon Dia, Bona Sort, en el dia que hem de ser feliços, per què?
2: Doncs, Georgina, calienta que sales,
7: A ver, per cantar, perquè és que jo al concert del Guitarrica dic què invento per posar Guitarrica de mal programa.
2: Molt bé.
0: Però, avui... Primer, avui hem de ser feliços per...
2: Avui hem de ser feliços per aquelles olors que ens transporten.
1: Oh.

0: venga, tots. No cantes, tu.
1: No me la sé.
0: Jo tampoc.
2: Me sube l'olor de tu perfume. I és que hi ha coses que no sabem explicar gaire bé, però les sentim immediatament i una d'elles és l'olor, sens dubte. És increïble com un olor et pot transportar més ràpid que una foto, una cançó o un vídeo. De com notes un perfum pel carrer, per exemple, i tornes 10 anys enrere.
1: Tal qual,
2: eh? Un armari o una jaqueta, un jersei, ja, i durant uns segons sembla que aquella persona encara sigui allà. I és molt fort perquè les olors tenen aquesta capacitat de guardar records sense que nosaltres els hi demanem. L'olor, per exemple, de casa dels teus avis, l'olor de la crema solar els estius, l'olor d'un llibre nou, l'olor d'algú que has estimat molt, i no parlo només de parelles, eh? Parlo de la teva mare, del teu pare, d'una amistat, d'algú que ja no hi és. Perquè hi ha persones que quan hi penses no les recordes primer per la cara ni per la veu, les recordes per una olor. No us passa? Em sembla fascinant,
3: sí, sí,
2: perquè
3: sí.
2: Al final passem la vida acumulant records, però moltes vegades és el nas que els conserva millor. Així que avui hem de ser feliços per aquestes olors que ens emocionen sense avisar, perquè ens recorden que les persones que han estat importants per nosaltres mai marxen del tot. A vegades només necessiten un perfum, una camisa o una abraçadeta perquè tornem a trobar-les durant uns segons.
0: Ah, Hi ha una colònia que m'havien regalat fa molts anys quan tenia 15, 16 anys i que quan la torno a olorar, a més, surten... Ja sabeu que les colònies abans hi havia una de cada marca, ara n'hi ha 25 de cada marca.
3: I
0: aquesta no acostumo a trobar, però quan l'oloro és que de veritat, és brutal, eh?
2: És molt heavy.
0: T'aboca directament aquell moment i et desperta tantes coses.
1: Et transporta.
0: És com una,
2: literal.
0: És com que dèiem l'altre dia, les cançons.
1: És que jo crec que és equivalent. No hi ha més coses que, a banda de les olors i les cançons, que et puguin transmetre...
0: L'oïda i l'olfacte.
3: És completament emocional, vull dir que no pots racionalitzar-ho, no?
2: És com que...
0: Perdona, és l'oïda, l'olfacte, i aquí hi ha un tercer tema que algun dia m'agradaria estirar el fil. És molt curiós que quan provo un sorbet de mandarina, però només em passa amb el sorbet de mandarina. La primera cullerada em desperta algo de la meva infància que encara no he aconseguit saber què és. I és al principi. O sigui, jo puc estar menjant un sorbet... Quan és la primera cullerada, eh? Pam, però sempre, eh?
1: En el teu cas també és el gust, no? És a dir, és el gust quan el proves.
0: Però és al principi. M'aboca un record que m'agradaria saber quin és i no sé quin és.
4: Boníssim. A mi em passa això.
0: I després et passa també.
4: Amb la crema catalana.
0: Sí, en sèrio?
2: Sí.
4: O sigui, em teletransporto al carrer Patritxol, a un lloc que anava amb ma mare, que a part de xocolates fan unes cremes catalanes estupendes. I sí, és com que me'n vaig directe allà.
3: Ah, sí? Sí, sí. També m'ha passat això amb una amanida, no? Per exemple. Mai m'ha passat que...
4: Això ja no tant, eh?
3: La amanida no m'ha portat mai a un lloc feliç i és l'única cosa que sé cuinar.
0: Falten 3 minuts i arribem a un quart de 8 del matí. Perdona, però és que és molt curiós perquè em passa només amb la primera cullerada. Després, quan ho vaig menjant, es va dissipant aquest record, saps? I em passa només amb el sorbet de mandarina.
1: És curiós, a mi no passa amb res de menjar, eh?
0: És que no em passa amb les mandarines.
3: A mi crec que m'he transportat a la infància la paella, però, claro, és una mica regional. Jo crec que li deu passar a més persones del lloc on provinc.
0: Us prometo que és molt bèstia perquè és que em desperta algo molt heavy, però molt, molt fort, eh?
2: És heavy, això, eh? I no us passa molt a casa els pares, això també? A casa els pares, quan hi ha una olor tan característica, o sigui...
3: I cada calaix que obris...
2: Cada calaix, l'olor de roixes de ma mare...
4: Ai, sí!
2: És com de... És que hi ha olors que dius, això és casa.
0: I ara n'hi ha una que em passa molt sovint, és quan entro a l'habitació del meu fill. Que em transporta a...
2: Humanitat, olor de humanitat.
0: Sempre m'ha seguit del seu nom, eh? De veritat, així, és que és un...
1: Olor adolescent. I quan entres a les classes de l'escola...
4: Horrible.
1: A les aules...
4: No, pareixen els professors.
0: Pots entrar amb un matxeta. Jo he vist selves que hi ha menys... Has d'entrar amb un matxeta a les classes. Ostres,
2: sí.
0: Perquè, de veritat, hi ha una condensació allà, una
3: és
0: cosa...
3: És com si fessin lo Primavera Sound indoor, no?
0: I sense sabates. Vinga, va, 4 de juny del 2026, tal dia com avui, però del 1952.
1: A Barcelona s'inaugurava la factoria de l'empresa SEAT. Escoltem l'anunci del SEAT 600 de finals d'aquella dècada. Així sonava.
5: SEAT 600, el coche europeo típicamente utilitario, está concebido de acuerdo con la más moderna técnica automovilística. Con sus 4 plazas, ha contribuido eficazmente a la difusión popular y familiar del pequeño coche económico,
1: un clàssic.
0: I tal dia com avui, del 1982...
1: El Barça anunciava el fitxatge del futbolista argentí Diego Armando Maradona per gairebé 1.000 milions de pessetes.
6: Maradona també va deixar gols inoblidables al Bernabéu, tot i que no va poder guanyar cap dels grans títols. Només una Copa del Rei, una Copa de la Lliga i una Supercopa d'Espanya, en una curta etapa de blaugrana que encara ho va ser més per l'hepatitis que va patir a la seva segona temporada i la lesió que li va provocar una dura entrada de Goicoechea a la primera.
0: Perdoneu, i tal dia com avui, però del 2017...
1: A Manchester, al Regne Unit, celebrava One Love Manchester. Va ser un concert benèfic organitzat per la cantant estatunidenca Ariana Grande per recaptar fons per als serveis d'emergència de Manchester i de Londres després dels atemptats de Manchester del 2017, durant un concert seu, precisament, però que... i també dels que van passar el dia anterior d'aquest concert a Londres, que justament un dia anterior d'aquest concert, per rememorar els atemptats del... de l'altra vegada, doncs tenia lloc aquesta... aquest concert que es deia One Love Manchester. No em miris així.
0: Claro, claro.
7: Tras el atentado suicida del 22 de mayo, Ariana Grande decidió homenajear a las víctimas con un evento benéfico que fue, sobre todo, una reafirmación frente al terror, porque tal y como hizo Marcus Mumford,
8: let's not be afraid,
7: se trataba de animar a la sociedad británica a no tener miedo.
0: Gran concert del One Love Manchester. Gràcies, Montse.
1: No, perdona, i és que el que volia dir és això, que justament el dia abans Londres ja havia patit un altre, altre atemptat i l'ambient, doncs, evidentment, era especial per aquest motiu, també.
0: Gràcies, Montse. Vinga, va, comencem nova hora del Bon Dia i Bona Sort. Posem-li música. Hem arribat a un quart de set del matí. No sé si avui encara seguirem immersos dins de l'univers Primavera Sound, Montse.
1: Sí, i tant, perquè tenim ara mateix...
0: una cançó.
1: Una cançó. Ah, pensava que deies la dada. És que segons el guió ara tocaria la dada, però no la vols fer. Fem la cançó millor. Sí, som-hi, va. Anem a escoltar la música del grandíssim Ed Sheeran, que ara fa un temps presentava... cançons com aquesta, Bad Habits, en què parla precisament d'això, d'hàbits no del tot massa bons.

0: tal com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
1: Amb Xavi Freixas.
0: Hola, Picó.
2: Estan caient ruixats molt forts.
0: Gonzalo Bernardo, és una vegada més, eh?
2: Sí, però estem a Catalunya
0: bon dia. I
2: estem en la tardor.
0: Bon dia.
2: Bon dia per algú.
3: Si és que encara no el coneixes, has d'escoltar el Xavi Freixas. Aquest paio és el millor.
4: Puc dir una cosa?
0: Les que vulguis, alcalde. Aquí m'acompanyen els tertulians. Avui Josep Calló, el director del diari de Girona. Villanueva, tenim un gran titular. L'hauries de portar més sovint al Rocco.
5: Ara no hi ha ni RAC1 ni Catalunya Ràdio. Ara només hi ha Ràdio 4 a casa meva.
0: Doncs moltes gràcies.
1: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
0: Cada dia, de dilluns a divendres, de 10 a 1. Tasta'ns, t'enganxaràs.
1: A Ràdio 4, el cap de setmana comença amb actualitat, música, cinema, teatre, art, viatges, futbol i moltes coses més. Escolta'ns al cotxe, de camí a la platja o a la muntanya, a casa o mentre gaudeixes d'una escapada. Ens acompanyes? Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 12 del migdia, són 4 dies amb David Gallac Gesto. Recorda que la vida són 4 dies i 2 d'ells cap de setmana.
6: Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
7: Amb 9 arribem a 2:15 de 8 del matí. Som els del Bon Dia, Bona Sort. Avui la Montse que se'n va. Què passa, Montse?
8: No sé, que m'ha fallat la cadira.
7: M'ha fallat una rodeta.
8: M'ha fallat la cadira, has vist? La cara de susto.
9: Montserrat, que el diumenge et punxacar el cox al Primavera Sound i tu, tal com t'estàs comportant avui, igual no hi arribes.
7: Ai, Déu meu. Amb la cadira de
9: rodolant.
8: Aquesta cadira traïdora, eh?
7: Vinga, va, anem a la premsa escrita. Avui en portada trobarem diferents titulars a La Vanguardia.
10: Que diu avui Sánchez assegura que presentarà els pressupostos aquest any. El País diu avui el cas Leire colpeja la directora de la Guàrdia Civil. A El Mundo llegim els caps polítics de la Guàrdia Civil per assetjar la UCO en favor de Sánchez. El diari ara titula Sánchez posa en marxa els pressupostos en plena tempesta judicial. La Razón avui diu clavegueres. La UCO assumeix que el One era el president Sánchez. I el diari ABC diu les clavegueres del PSOE assenyalen Sánchez.
7: Anem per a la premsa esportiva que fa clara al·lusió al crack Leo Messi.
10: Sí, la seva victòria, el seu guany, la seva premiació, el Premi Princesa d'Astúries. El diari Esport diu Príncep Messi i Mundo Deportivo Altesa Messi.
6: Estàs escoltant Bon Dia i Bona Sort a Ràdio 4.
8: Som-hi!
9: Mira, Carl Cox, eh?
8: No, el mateix.
7: Aquesta setmana la catalaneta ve molt reivindicativa en solidaritat amb els docents catalans i valencians. Sí, perquè ens han donat una lliçó que va molt més enllà de la pròpia aula. Els docents de Catalunya es mantenen en peu de guerra contraris al preacord assolit amb el Departament d'Educació per exigir un pacte digne amb manifestacions i mobilitzacions que demostren que la lluita per una escola millor no s'atura. Perquè l'educació no és un privilegi, és un dret i defensar-la una obligació.
8: Doncs sí, així és. I, de fet, aquesta lluita, com hem pogut veure, no només és a casa nostra, sinó que també al País Valencià, on els docents fa setmanes que mantenen la vaga educativa indefinida, reclamant, al final, només millores laborals i escolars, eh? Res estrany. I enmig d'això, doncs, ja hem pogut veure i hem quedat tots molt commoguts amb la brutal agressió d'un agent de Policia Nacional a la professora
11: les
8: jubilada.
11: Les imatges són
8: de 68 anys, és que és fortíssim.
11: És que és molt fort.
8: I li ha trencat el nas, és que no hi ha paraules, no hi ha paraules, la veritat. I veient tot això, jo, del que em reafirmo, és que l'educació és l'arma més poderosa del món i la llengua, al final, és el vehicle que ens obre totes les portes. I per això,
11: totes,
8: avui...
11: Totes, la llengua obre totes les portes.
8: Que trapella.
9: Com se nota que va anar a veure guitarra i que a la punta encara li dura l'efervescència.
8: Està animada. Doncs bé, avui, en solidaritat amb la docència catalana i també valenciana, la catalaneta, s'omple de paraules valencianes que tot català hauria de conèixer. Oh!

0: Doncs sí, Mediterrània, perquè a la Mediterrània tenim, escolta, el català, tenim el valencià, paraules bones en valencià que catalans hem de conèixer, per favor, apunteu, com la paraula bac.
1: Bac, què és?
0: Bac, amb B-A-C. Bac és un cop fort, violent, és a dir, no un simple entrebanc. És precisament el que va rebre la professora valenciana i que, escolta, aquesta imatge ja a hores d'ara és vergonya nacional. Després també tenim una paraula que sona força catalana, que és ruïn, ruïna, que això vol dir dolent, malvat, amb males intencions, el que actua amb crueltat, sense escrúpols, com per exemple va ser el professor que va agredir a la professora.
1: El policia, per exemple.
0: Ai, això.
1: Sí. Seria roïn, no, ell?
0: Roïn. Seria, escolta, el podem definir així. Sort que ja li han obert per això un expedient disciplinari i que s'enfrontarà a la denúncia de la víctima.
2: Massa poc.
0: Seguim perquè tenim una altra paraula molt interessant que és debades. Debades, què vol dir? Doncs vol dir de franc, gratuïtament, sense cap raó ni justificació. És a dir, que l'agressió a la manifestant va ser debades.
3: El per la cara de tota la vida.
0: Mm-hmm. Exacte. Una violència injustificada que dius, no té justificació, no té raó, no, és de franc, no? Seguim. Desficaci. Aquesta m'agrada molt perquè...
4: Com?
0: Desficaci.
4: Desficaci?
0: Desficaci, que en català vol dir disbarat, bestiesa. Ah. Acció sense seny ni coherència. Per exemple, podríem aplicar una frase com dient és un desficaci que l'any 2026 els professors hagin de sortir al carrer a reclamar condicions laborals dignes i més desficaci és encara que responguin amb porres en comptes de diàleg. Som l'energia que explota i tornaix de repent. Som el potencial que pot fluir sempre que tingues un sostre i abric, un plat a taula, uns quants amics fins al final del camí. Anem amb així, eixir, no? En valencià, que és sortir, bàsicament sortir. De fet, què podríem dir, no?, per posar aquest exemple d'així? Doncs, escolta, eixirem als carrers per manifestar-nos tant com vulguem i si els turistes, per exemple, de la casa Batlló els molesta, que s'hi fotin fulles. Escolta, és el que hi ha. I també tenim una altra, que aquesta m'agrada molt, que és el trellat. El famós seny en català, la raó, el fonament lògic.
1: Trellat, es diu?
0: Trellat.
1: No ho hagués dit mai.
0: Sí, és molt bona, em sembla una molt bona paraula. I el qui, bueno, precisament, el trellat és el que no té, el qui respon a una protesta legítima amb violència, no? I amb la violència, doncs, espera això, el trellat. I seguim amb l'última.

0: que no és el que pensem en català. Aquí no és res a veure amb diners, amb haver de pagar una cosa al pagat i amb pagada. En València seria ser orgullós, satisfet, el que va amb el cap ben alt, no? És a dir, que precisament els professors catalans i valencians es poden sentir ben pagats i pagades per la seva feina, per la seva lluita, que també és la nostra, que no sé si us heu adonat, però, escolta, ens manifestem per Palestina, per les guerres, la crisi d'habitatge, però trobo que per l'educació potser no tot el que caldria. Però bé, aquí ho deixo, reflexionem. I per últim, us porto una frase amb totes aquestes paraules que hem après, que tot català ja podem aplicar, que seria: tot i el bac violent i debades del policia ruïn i el d'eficàcia social que implica haver de manifestar-se en aquest país, eixirem, ens manifestarem, defensarem pagats la nostra cultura, la nostra llengua, els nostres drets, perquè tenim trellat i no el perdrem.
1: Visca! Gràcies, Badenes!
0: Oi. Vosaltres!
1: Vinga, d'acord, en dos minuts arribem a 8:15 del matí. Per cert, tenim nou regal. El bon dia, bona sort. Ja podeu començar a trucar al 900-630-630.
2: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badollador.
1: Perquè avui regalem una experiència doble fantàstica per visitar la Casa en Manlleu, una de les finques més icòniques i espectaculars de tot el Passeig de Gràcia, de la mà de les Cases Singulars. El guanyador i un acompanyant podran viatjar en el temps i entrar a la casa d'una de les famílies de xocolaters més importants de Catalunya, que conserva tot el mobiliari original i una decoració modernista de luxe, just al costat de la Casa Batlló. La Casa en Manlleu. Ja, algú d'aquí està pensant en agafar unes cremes de verdura?
3: Oh,
1: no? Una mica verdures i... Molt bé.
0: Són les millors, la bitxessua
1: i un carpaccio. Bé, si voleu veure com n'és de dolça aquesta visita, o el salmorejo, ja no obrim boca, teniu tota la informació a través de la seva web, casasingulars.com. Si voleu descobrir els secrets de la ciutat que us envolta, ja podeu trucar al 900-630-630. 900-630-630.
2: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badollador.
1: Senyals horaris de 8:15 del matí. Sabies que...
4: Alguns ponts tenen afinació musical, és a dir, el vent que passa pels cables pot generar notes concretes i els enginyers han hagut d'estudiar aquest fenomen per evitar vibracions perilloses.
1: I sabies que...
4: El primer correu electrònic es va enviar abans que existís internet tal com la coneixem avui. Va ser l'any 1971 entre dos ordinadors situats un al costat de l'altre.
1: I què? Perquè es va acabar de donar una carta a un al costat?
4: Clar, quasi. Va dir, va, t'ha llegat? Sí, a mi també. Vinga, pues tira.
1: Vinga, ja ho tenim inventat. Ja segon invent. Sabies que...
4: Hi ha un desert on neve. Al desert del Sàhara es registren nevades ocasionals en algunes zones elevades.
1: No ho sabia. I sabies que...
4: Els cuiners professionals... Aquesta és bona, eh? Els cuiners professionals afilen els ganivets sovint perquè un ganivet poc afilat és més perillós que un de molt afilat.
0: Ostres!
4: En obligar a fer més força augmenta el risc d'accidents.
1: Ah.
4: Per això s'han d'afilar bé els ganivets.
1: Clar, però un ganivet també molt afilat és allò que el passa sense...
4: Ja, esmolat, perdoneu, eh?
1: No, esmolat. Ah,
4: esmolat. És veritat, gràcies, Montse.
0: Vaig acabar a l'hospital per un albocat.
5: Uau. Wow.
0: Emocionant i tot,
1: per
0: mig desmaiada.
4: Què dius? Sí.
1: Molt bé.
4: Aquest pas tallà, amb un ganivet.
0: Sí. Vinga, aquests ben afilats.
1: Anem a la trucada, anem a regalar entrades per anar a la Casa en Manlleu. Bon dia i bona sort.
6: Oh. Bon dia.
1: Hola, amb qui parlo?
6: Amb l'Eva.
1: Com estàs, Eva?
6: Molt bé, i vostè?
1: Ah, jo molt bé. No, parlen de tu, Eva. Parlen de tu.
6: No, parlen
1: de tu, que sóc molt jove.
6: És un dia, perquè sóc més gran que tu.
1: Ho sé. Escolta'm, escolti'm, des d'on truca?
6: De Corbins.
1: Ah, molt bé.
6: I conec la germana de la...
4: Ah, de Corbins! Home, sí. Ara sí, com estem?
1: Però que està a prop de...
6: Molt
1: està...
6: bé.
4: D'on és vostè? De Calón?
6: Bueno, jo no sóc filla de Corbins. Ah. Jo sóc filla de Preixens i...
4: Molt bé. Coneix a la meva germana, ja fa, llavors. Ja quina gràcia,
6: sí,
4: escolti.
6: Sí, ja conec.
4: Quina gràcia.
6: I el Pere, i a tothom, ja.
4: Família.
5: Alguna, la casa.
1: Alguna cosa més?
4: No, ja està. Bueno, jo seguiria parlant amb ella, però tampoc vull abusar.
1: Vinga, doncs, escolti'm, que s'emporta... És un regal molt xulo, eh? El disfrutarà molt, eh?
6: Sí.
1: eh?
6: Bueno, no hi aniré jo, si ja per ma germana.
1: Ah, molt bé, doncs que hi vagi la germana.
6: És que ella viu a Barcelona i jo no hi vaig a Barcelona.
1: Doncs,
3: més a prop.
6: Ja, doncs, ja he dit tot el
1: doncs, que havia de veure jo. Doncs ja li donem a la germana, cap problema. Escolti'm, està bé que truquis, que truqui la gent en un programa de ràdio per donar entrades per...
3: Per algú altre, per algú altre. Clar, li ve al cap la persona diu, mira, ho podrà aprofitar perquè li queda més a prop. Doncs escolta, perfecte.
5: Fantàstic. Però que s'ha d'animar a vindre a Barcelona, home, que és la capital de tots, que aquí també hi ha coses. No, no pots estar tot el dia a Corbins, home.
6: No,
3: ja està molt bé, Corbins,
6: Ja no vaig més de 40 quilòmetres a Barcelona, ja no marxo.
3: I ara venen uns dies per anar a Barcelona una mica complicats, també.
5: Esperes que caigui
3: molt molta gent.
6: He viscut molts anys,
1: Però que no,
6: he viscut molts anys a Barcelona.
3: Ah, sí?
1: Però que no vindrà a veure el papa a Barcelona?
6: No, no, el papa no, som de papes, jo no.
1: Perquè per Corbins no passa el papa, que no?
7: No, no, ha dit que no, que volia, però que no li dóna temps a veure tanta cosa.
1: Masses coses.
6: Dic que vaig viure molts anys a Barcelona, ja l'he vist tota.
1: Ah, molt bé.
3: Ja l'he molt
6: vista. Vaig viure al costat del Liceu, que abans era moda que la gent que no tenien possibilitats anaven a una porteria. I llavors jo, dels 2 anys fins als 16, vaig estar vivint a Barcelona.
1: Ah, molt bé, molt bé. I què tal la seva experiència a Barcelona?
6: Bé. Sí? Bé. Jo, com és que... Tinc sort que em trobo bé a tot arreu.
1: Escolti'm, i com és que va acabar a Corbins?
6: Pues jo anava tots els estius a Preixens, que és la casa de la meva padrina.
1: Sí?
6: Allà em vaig néixer.
1: Sí?
6: I llavors vaig conèixer el meu home. I llavors me'n vaig tornar cap a casa.
3: Per amor es va quedar.
6: A Preixens.
3: Per amor, Cap a...
6: Per amor.
3: Cap allà, molt
6: I bé. I després, les circumstàncies, al final vaig fer cap a Corbins.
1: Molt bé, escolti'm, doncs, gràcies per escoltar-nos i gràcies per participar en el Bon Dia Bona Sort. Que vagi molt bé i que la seva germana gaudeixi de la visita.
6: Molt bé,
1: gràcies. Una abraçada, bon dia i bona sort.
6: Igualment.
1: Adéu. 2:45 de 8 del matí, bé, la gent marxa pel 90% de les vegades que marxem d'un lloc per anar a un altre, o per feina o per amor. No
3: sí,
1: n'hi ha una
3: és
1: altra.
3: Veritat.
1: Sí o no?
3: Sí.
7: És cert.
1: Sí?
5: O per amor a la feina. No?
1: O per amor, sí.
0: O per viure una aventura.
1: També.
0: Ha sigut d'aquestes.
1: Per viure una aventura. I on vas anar a viure?
0: A Dublín.
1: Ah, sí? Quant de temps?
0: 6 mesos.
1: I per què? Quina aventura era?
0: Doncs res, mira, que volia millorar l'anglès i canvi d'aires.
7: I enamorar-te, també.
1: I enamorar-te.
0: No, això va ser després quan vaig anar a Londres. Sí que em vaig enamorar d'un british.
1: I què?
0: Bé, però bueno, el vaig deixar.
5: Superbé,
0: no
5: ja no
0: parlo.
5: Però
0: em vaig cansar. No,
1: 2:15, gràcies, Badenes, per la teva història.
0: Material nacional.
1: Vinga, 2:45 d'avui.
2: Bon dia i bona sort, amb Badollador.
1: És 4 de juny del 2026, el dia que ens vam sabent que la UCO creu que Cerdán i Leire Díez lideraven una trama per protegir els interessos judicials de Sánchez o el PSOE.
3: El sumari del cas Leire Díez apunta a una presumpta trama per protegir interessos del Partit Socialista davant diverses causes judicials amb l'exsecretari del PSOE, Santos Cerdán, dirigint l'entramat. Així consta en l'atestat de l'UCO del dia en què van entrar a la seu del PSOE al carrer Ferraz per requerir informació. Des de Moncloa neguen que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, estigués al corrent de la presumpta trama.
1: Tot plegat en una jornada en què Pedro Sánchez va anunciar que activarà els tràmits per presentar pressupostos generals per al 2027.
3: Sí, el president del govern espanyol ha anunciat que aquesta setmana activarà els tràmits per presentar els pressupostos generals de l'Estat per al 2027. En un discurs al Cercle d'Economia de Barcelona, Sánchez ha assegurat que els comptes donaran un pes prioritari a l'habitatge i hauran de servir per resoldre el problema del finançament.
1: I la jutgessa del cas Andic investiga terceres persones a la mort del fundador de Mango.
3: La jutgessa ha ordenat l'anàlisi del buidatge del mòbil que Jonathan Andic va perdre a l'Equador i també ha demanat la revisió de comunicacions prèvies als fets. A més, s'investiga la possible influència d'una psicòloga familiar en decisions vinculades a una herència en vida o a l'excursió on va morir Isaac Andic. La magistrada també qüestiona que Jonathan Andic contactés abans amb la parella del seu pare que amb el 112 després de l'accident mortal.
1: I avui finalitza el termini perquè els docents decideixin si avalen el preacord entre els sindicats majoritaris i educació.
3: Una consulta oberta des de dilluns a 95.000 docents. El sindicat sindicats majoritaris demanen aprovar l'acord, mentre la CGT i la Intersindical consideren que el document és encara insuficient i mantenen les vagues territorials. De moment, també es manté la vaga unitària d'aquest divendres.
1: De l'exterior, Ucraïna ha respost a bombardejos russos amb un dels atacs amb drons més grans des de l'inici de la guerra.
3: Kiev assegura haver llançat prop de 400 drons contra territori rus amb impactes en una patrullera, un vaixell militar i infraestructures properes a Sant Petersburg. Rússia promet represàlies, tot l'endemà d'un atac rus sobre Ucraïna que va causar 23 morts i més d'un centenar de ferits.
1: Anem a completar la informació. Temps i trànsit. Anem amb el temps, Juan Carlos Piña, bon dia i bona sort.
8: Bon dia, què tal? Avui a la província de Barcelona tenim el cel poc ennuvolat amb intervals de núvols baixos al litoral, augmentant la nuvolositat durant la tarda, amb ruixats localment forts amb tempesta que poden anar amb calamarsa, sobretot al Prepirineu, amb acumulacions de 20 a 40 litres per metre quadrat en una hora. Les temperatures diurnes avui baixen, excepte l'extrem est del litoral i prelitoral, on poden pujar

0: També tenim un segon accident, en aquest cas a Sant Cugat del Vallès, a l'AP7, on es talla un carril en direcció a Tarragona, que provoca 2,5 quilòmetres de cues. Si parlem de retencions, també parem atenció cap al vessant Besòs, on ja hi ha cues en tot el nus de la Trinitat, amb afectacions del primer tram de la Ronda de Dalt en sentit Llobregat. A la Ronda Litoral també hi ha cues des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta. Al Vallès destaca encara la C58 amb cues des de Sant Quirze en direcció a Barcelona i la AP7 amb retencions entre Mollet del Vallès i Barberà en sentit sud i Cerdanyola en sentit nord. Al Llobregat, l'antitud que va a Barcelona des de Pallejà i Molins per la A2 i la P23. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Gràcies, gràcies, oh! I molt bon dia. Això, saps què és això? Els aires acondicionats.
2: Ah, amic, que, ara que, li diuen que, així, no?
1: No, ah, home, no, no, tota la vida a l'aire acondicionat o la fresca. Com ho hem de dir?
2: No, bueno, que a vegades de cop la gent se li complica la nit i el dia següent la veu una mica agafada. Aquest, perquè l'aire acondicionat...
1: Es munta unes pel·lícules ell sol?
3: No, com ell és així, no. Pensa... El ladrón piensa que todos son de su condición.
4: Vas anar al Primavera Sauna ahir, Callarissa? Ja ens has de dir alguna cosa?
1: Sí, sí, sí.
2: No, jo tinc la veu molt bé avui, desgraciadament.
1: O sigui, tot fa una veu de salut aquest, que no...
3: Ai, sí, sí.
1: Vinga, va, amb 5 arribem a 7:45.
5: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badollador.
1: Vinga, anem a pams. Comencem amb Tita Cervera, que es veu que ha acomiadat part del seu personal.
2: Efectivament, sabeu que Tita Cervera va estar dolenta, no fa molt, perquè va tindre una pneumonia, cosa que ella mateixa va acabar confirmant. Recordem que té 83 anys, la pneumonia va fer que la ingressessin a la Clínica Tecnon de Barcelona i fins i tot els seus fills se van reunir per anar-la a visitar, cosa que no és molt habitual, veure els tres fills junts i que vaig donar peu a algunes suspicàcies respecte a l'evolució del seu estat de salut. Doncs bé, ara s'ha sabut que els seus tres fills estan vivint prop de Masmanyanes, estarien instal·lats aquí a Catalunya, segons 20 minuts que és qui publicava aquesta informació, prop de Masmanyanes, que és la seva casa de Sant Feliu de Guíxols, i que ella hauria acomiadat a part de l'equip de protecció dels seus fills i també a part del seu equip personal de feia anys i que estaria bastant incomunicada, o sigui que no respon trucades ni whatsapps, etc.
1: Això respon a un problema, no serà un problema econòmic?
2: No, econòmic no serà mai el problema en este cas, però sí que és veritat que dona a pensar que a lo millor el fet de que la seva malaltia transcendís quan a lo millor ella no volia, perquè va transcendir per vies extraoficials, no perquè ella n'hagués fet un comunicat...
1: Sí, hi ha hagut una filtració per part del personal.
2: Potser l'ha fet témer que hi ha filtracions i també mentre continua el seu procés de recuperació vol tindre controlada la informació que es publica al respecte. Vol viure-ho en la intimitat que, lògicament, vol tindre qualsevol persona que té un problema de salut.
1: Joan, aquest problema no el tindrem nosaltres, eh?
2: No, jo us preocupo que...
1: Perquè a mi, quan no ho filtri la meva filla, m'entens o no?
2: Exacte.
1: A la classe...
2: Jo, com no ho filtre algú d'un repartidor que em deixa un paquet i surti jo amb mala cara, la veritat és que, vamos...
1: Vinga, va. A veure, Nick Pascual, què passa amb aquest?
2: Nick Pascual és un actor que va sortir a la 7a temporada de... ¿Cómo conocí vuestra madre? I ha estat condemnat ni més ni menys que a 32 anys de presó.
3: Què dius?
2: 32 anys de presó per intent d'assassinat i per haver intentat fugir a Mèxic l'any 2024.
3: Ostres.
2: Fa dos anys va intentar matar la seva xicota, la maquilladora Ali Shehorn, que l'havia conegut a un set de rodatge. Finalment, quan estava creuant la frontera, el van enxampar, ha pogut ser jutjat i la seva ex-xicota ha explicat que va estar dies en estat crític després de l'agressió per part d'ell.
3: O sigui que
2: poc me pareixen, 32 anys, sí, la va intentar apunyalar, és una barbaritat.
3: Com has dit que es deia, perdona?
4: Nick Pascual,
2: Nick Pascual,
4: no?
2: Wow. Nick Pascual, sí,
1: i la cantant Rosario Flores s'estrena com... àvia.
2: Efectivament, una bona notícia. Rosario, 62 anys, serà àvia per primera vegada. La seva filla, Lola Orellana, ha tingut el seu primer fill i, per tant, ha convertit en àvia la cantant. Que bonica esta cançó.
4: Que bonica és.
2: És que estan de tindre un net, esta cançó, no? És tant de cantar-li al teu net, esta cançó, no?
4: I tant.
2: Doncs Lola Orellana porta 6 anys en lo cantant d'Ibiza Cosme Daniel de Juan i, bé, han tingut un nen del qual no se coneix ni el sexe, ni es coneix el nom, ni res, només sabem que existeix. A poc anirem sabent més.
4: Fa pinta de ser àvia canyera, la Rosario.

0: favor.
1: Sí.
0: Tu saps quantes aventuretes li explicarà aquesta nena? Aquesta nena dirà, vull anar a la guarderia, a casa la iaia no. No puc jugar perquè m'està perseguint no, home, en no. històries.
1: No, no, jo crec que serà al revés. Jo crec que dirà, tinc ganes d'anar a veure la iaia.
0: No, home, sí. Segur que segur, segur. Ha de ser divertidíssim.
1: I la cantant Maria Isabel ha anunciat que es casa.
0: Oh. Efectivament. Antes casada que senzilla.
1: No, és que és molt bèstia perquè passem de que era una nena, no ens donem compte i ja se'ns casa.
2: Era que, claro, los gorilas també, no?
0: Molt, molt traumàtic descobrir que aquesta persona s'està casant.
2: Molt
0: perquè
2: fort.
0: Si ella, quan va sortir, era molt més petita que jo i ja s'està casant, vol dir que jo tinc alguna cosa entremig que no he fet.
3: Ara mateix vaig estar a la vida si la Maria Isabel ja ho té tot fet. Oh. També hem de dir que va començar molt ràpid tot,
1: sí,
3: eh?
1: Sí, sí.
0: Doncs bé, se casa en un noi que es diu Jesús Marchena, és influencer de viatges i, això sí, també s'ho va presentar calma del casar-se perquè li va demanar matrimoni el 2021, que estaven de viatge a les Seychelles, a les Maldives, perdó, des del 2021 al 2027, que és quan ha dit que es casarà, pues, diríem que temps d'organitzar la boda n'ha tingut, espero que no hagi contractat un wedding planner, perquè temps n'ha tingut de sobres.
1: Va, i, no, no, a veure, un moment, Gorka, farem una cosa. Anirem a esports, però direm alguns, només alguns, alguns detalls que crec que són importants per la gent que vol estar al corrent. Acabem amb Mercedes Milà, que ha confessat que es va embolicar amb un exconcursant de Gran Hermano.
2: Què dius? Sí, sí. Com?
0: És que en esta música de fons tot és més interessant. El podcast de RTVE, d'aquesta santa casa, RTVE Play, que es diu Menudo Cuadro, divertidíssim, molt recomanable, escolteu-lo, ha anat d'entrevistada a Mercedes Milà i ha dit que tuvo una cosita con un concursante de
2: Qué
0: Gran Hermano. Nos seguimos escribiendo. Fue él quien frenó los caballos y el nom es Matías, l'argentí de Gran Hermano 4.
2: En sèrio?
0: Molt sexy.
2: Maria, a veure.
1: Ja, perdona, ja es va veure el rotllo que portaven Mercedes Milà i Matías. És el que li va fer el petó, no?
0: Efectivament.
1: Ah,
0: amic meu.
1: Amigo.
0: Efectivament. I ha donat una altra dada molt interessant en este podcast, que és quan va arribar a cobrar per presentar Gran Hermano, que si us ha aparegut fort lo de Matías, més fort vos pareixerà això.
3: No, no, jo quasi em caig de la cadira quan ho vaig veure.
0: 60.000 euros per programa el 2015.
2: Què?
0: Què?
3: Està molt mal repartit al món.
0: I a ella li pareix poc perquè diu que ella ajudava a produir molts més diners dels que li pagaven. O sigui que, líder sindical, forever, Mercedes Milà.
1: Gràcies. Gràcies, Joan.
0: De res.
1: Merci, una abraçada.
4: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badó Lladó.
1: A veure, ràpidament, diferents apunts. Enrique Riquelme, ahir a una entrevista va dir que fitxaria a Rodri i a Erling Haaland. Si és escollit president, això ja ha obert un meló de... És que és molt important el que ha dit aquest home, eh? No sé si esteu seguint la...
0: Jo ho vaig veure i vaig pensar... Deu ser molt important perquè m'ha arribat a través d'un push del mòbil
1: no,
0: la meva reflexió va acabar aquí. Perquè esperava que tu avui m'ho acabessis d'explicar.
1: No, que és molt important, no puc afegir gaire més. També he reiterat que Raúl González seria el director esportiu i Fernando Hierro s'encarregaria de la pedrera. Mentrestant, Florentino ha anunciat que Mourinho serà l'entrenador, sense més. I més coses. Leo Messi ha agraït emocionat la concessió del Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026, un reconeixement que destaca tant per la seva extraordinària trajectòria esportiva com pel seu compromís solidari. Dit això, li posem música o no?
2: Home, som-hi!
1: Vinga, va, fot-li. Anem amb l'estop de l'any, Montse.
2: L'estop de la canadenca Avril Lavigne, perquè un dia com avui del 2002 debutava amb només 17 anys.
1: Avui, Gorka, perdrà 5 quilos. Hi ha tantes coses... Us asseguro que... I això ens ho deia l'Uri, eh? Es crema una de calories en el control tècnic d'aquest programa. S'han de tirar tantes coses que
5: no,
1: arriba un moment...
5: No paren. Així
1: és
5: tot els esmorzars que et fots, Gorka.
2: Ara.
0: Operació Bikini.
2: Això és de l'àlbum Let Go, el seu debut, Skater Boy. Més tard va venir triomfant també amb Happy Ending. Everything, everything that I wanted. We were Set arrasava amb Girlfriend.
1: I com sempre, la bona pel final, no?
2: Home, la bona o la més coneguda, en aquest cas. Tornem enrere en el temps, tornem a situar-nos en aquell 2002, un dia com avui, 4 de juny, quan presentava al món el seu Let Go amb aquesta cançó, Complicated.
0: Tenia un pelazo.
3: I un rotllazo skater brutal.
1: Yeah. Vinga, va, amb la música d'Abril Lavigne posant punt i final. Gràcies, Montse.
2: Bon dia, bona sort a tu.
1: Joan, que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies, Vanenes.
3: Demà divendres.
1: I demà divendres. Demà ho tornarem a donar tot. Quan siguin les 6 en punt del matí, us tornarem a llevar com si cada dia fos estiu des del Bon Dia i Bona Sort.
0: Així m'agrada.
1: Us deixem amb el Cafè Idees de la Gemma Nierga, que bé vull poder-se acomiadar amb temps.
2: Amb aire. Amb
1: allò, no, sense el cuet al cul.
2: Vigila, vigila que...
1: Ho deixem demà a les 6 en punt. Aquí estarem. Bon dia i bona sort, Catalunya. Feliç dijous.

Hola, molt bon dia. Obrim el Cafè d'Idees d'aquest dijous 4 de juny. Ahir vam conèixer els detalls del sumari del cas Leire, que deixen sobre la taula noves revelacions molt preocupants. L'exmilitant socialista s'hauria reunit fins en 3 ocasions amb la directora de la Guàrdia Civil amb l'objectiu, diu la UCO, de desactivar les operacions en marxa contra l'entorn de Pedro Sánchez. I en ple aixecament del sumari, Sánchez va a la seva i anuncia per sorpresa de molts que començarà aquesta mateixa setmana els tràmits per presentar els pressupostos generals de l'any 2027. Caldrà veure, però, si Junts i el PNB, que ja han demanat eleccions, estan disposats a negociar-los. Per cert, el dia ve amb una notícia rellevant en l'àmbit esportiu. A les portes de jugar el seu 6è Mundial, Leo Messi va ser guardonat ahir amb el Premi Princesa d'Astúries dels Esports. Enhorabona. Comencem.

0: Enmig de la tempesta judicial que cau sobre el PSOE i el seu president Pedro Sánchez, fa un pas més per aguantar la legislatura malgrat les peticions d'avançament electoral d'alguns socis. Anuncia que en els pròxims dies començarà el tràmit per fer els pressupostos de 2027, pels que ara per ara no sembla que pugui tenir els suports. Si aconseguís tirar-los endavant, serien els primers de la legislatura, perquè no n'ha aprovat cap. El president es reitera i diu que no avançarà eleccions. Lorena Amo, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Gemma. És la resposta de Sánchez a l'ofensiva del Partit Popular, que el pressiona perquè faci un avançament electoral pels escàndols judicials que envolten el seu partit. Ho ha dit al mateix escenari, al Cercle d'Economia, on Feijóo reclamava i els socis d'investidura finiquitar la legislatura. El president no ha fet cap referència al sumari del cas Leire, que s'estava coneixent en aquell moment, i reprèn la iniciativa política apel·lant als bons resultats econòmics i a l'amnistia. Sánchez anuncia l'inici dels tràmits dels pressupostos de 2027 i es compromet a tirar endavant el nou model de finançament autonòmic.
2: El gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027. Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado, porque ha habido acuerdos, y yo quiero reivindicarlo, ya sea con otras fuerzas progresistas o también con fuerzas nacionalistas y o independentistas, tanto en Cataluña como en el País Vasco, está sentando bien al conjunto del Estado.
0: L'anunci de Sánchez arribava a l'hora que coneixíem més detalls del sumari del cas Leire Díez. La investigació judicial assenyala que el president coneixia l'existència de la presumpta trama criminal per protegir els càrrecs del PSOE afectats per causes judicials.
3: Leire Díez hauria maniobrat per protegir els membres del PSOE, del govern i el propi president, afectats per diferents causes judicials. El sumari també apunta que Pedro Sánchez n'hauria estat al corrent. El procediment consistiria en oferir promeses i compensacions a canvi d'informació sensible. Per exemple, Leire hauria ofert a l'advocat de Villarejo reunir-se amb la Fiscalia per acordar que els donés informació, entre d'altres, de Cospedal i de Rajoy, a canvi de no entrar a la presó. També detalla que l'advocada de Coldo li hauria ofert 25.000 euros i un habitatge i 15.000 per a un cotxe nou al seu xofer, una oferta que la lletrada ha negat. I recull declaracions com la d'un comandant de l'UCO que assegura que el director operatiu de la Guàrdia Civil es va demanar que en les investigacions que tinguessin afectació en el terreny polític no fossin proactius i es posessin de perfil.
1: Moncloa nega rotundament que Sánchez n'estigués al cas. El ministre Òscar López demana respectar els temps de la justícia i el socialista Patxi López recorda que encara és una investigació. El president manxec García Page demana que es querellin contra l'exmilitant socialista Leire Díez i el ministre Urtasun destaca la gravetat dels fets. Feijóo a xarxes socials denuncia que cada revelació és pitjor que l'anterior i la popular Alicia García anuncia noves citacions al Senat.
4: Tranquilidad absoluta, el tiempo pondrá todo en su sitio.
5: El último ticket, la última factura, el último contrato está en manos de la justicia y es el tiempo de la justicia.
6: Y que denunciemos, ¿no? ¿Por qué? Para dejar claro, ¿no? Porque el más cabreado tendría que ser el que se siente más traicionado.
7: Hay una operación de acoso y derribo del gobierno, eso es indudable, indudable. Pero también las informaciones que están apareciendo, pues son preocupantes.
8: Anunció que el comando Cloacas tendrá que comparecer en la comisión de investigación del caso Coldo. Tendrá que contarnos quién dio la orden, qué recibió a cambio y a quién reportaba directamente.
1: A tot això, David Sánchez declara avui davant el jutge. El germà del president del govern està acusat pels delictes de prevaricació administrativa i tràfic d'influències per la seva contractació a la Diputació de Badajoz. Ahir, agents de l'UCO van assenyalar l'exlíder del PSOE extremeny, Miguel Ángel Gallardo, com el responsable de crear el lloc expressament per Sánchez quan era president de la Diputació.
0: I Partit Popular i Vox tornen a arribar a un acord, en aquest cas per compartir govern autonòmic. És a Castella i Lleó. Els d'Abascal donaran els seus vots per investir president Fernández Mañueco. A canvi, la ultradreta comptarà amb una vicepresidència i tres conselleries.
1: És un pacte molt similar al que ja van signar a l'Aragó o Extremadura. Els populars han cedit a Vox les competències en matèries com immigració, agricultura i política ambiental. A l'acord també queda recollit el criteri de prioritat nacional en el repartiment d'ajudes públiques i el rebuig a la immigració il·legal i l'acollida de menors estrangers no acompanyats. I a València, l'Audiència Provincial corregeix la jutgessa de la Dana i permet a Carlos Mazón per sonar-se a la causa que investiga la tragèdia que va provocar 230 morts. L'expresident de la Generalitat Valenciana tindrà accés a tots els detalls de la instrucció. El tribunal considera que no li pot negar perquè se li limitaria greument el dret de defensa.
0: I la investigació del cas Andic no deixa de sorprendre'ns. La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango vol saber si podria haver-hi una tercera persona implicada, a més de Jonathan Andic, acusat d'homicidi. Demana investigar a la psicòloga que mediava entre pare i fill.
9: Les diligències practicades fins ara, segons la jutgessa, impliquen directament Jonathan Andic en la mort del seu pare, però vol saber si algú més podria estar implicat directament o indirectament en els fets. També vol saber quin paper va jugar la psicòloga de la família, la mateixa que, segons els investigadors, va convèncer el fundador de Mango que donés l'herència en vida al seu fill i mantenir així una bona relació. La jutgessa ha demanat a la companyia telefònica les trucades i els missatges del mòbil que portava el primogènit el dia de l'accident per saber si va poder preparar l'acció criminal amb algú. Vol saber amb qui va parlar abans, durant i després de la caiguda. L'únic investigat sempre ha dit que li van robar el telèfon en un viatge a Llampec a l'Equador després de la mort del seu pare. Però segons la interlocutòria, és rellevant que aquest robatori coincidís amb la publicació als mitjans de la reapertura del cas. Per la jutgessa, a més, no té sentit que Jonathan, abans de trucar al 112, contactés primer amb la parella del seu pare. Per això no descarta tornar-la a citar a declarar com a testimoni.
0: I queden poques hores perquè acabi la consulta entre els docents que decidiran si accepten o no el preacord entre sindicats i govern. A les 12 del migdia es tanquen les votacions.
1: I a aquesta hora, Gemma, ja podem dir que han participat gairebé el 53% del cens habilitat a la plantilla. El resultat es podrà consultar immediatament al web després que es tanqui la votació. El pacte recull un augment salarial de gairebé 390 euros mensuals, a més de la contractació de més de 6.400 professionals. Per contra, alguns sindicats educatius el consideren insuficient per no concretar més millores en l'escola inclusiva i no baixar prou les ràtios. En paral·lel, avui hi ha vaga educativa a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran, convocada pels sindicats minoritaris.
0: Les altes temperatures posen en prealerta els serveis d'extinció d'incendis. Hem volat amb els tècnics de la Diputació de Barcelona per revisar les tasques de prevenció.
10: La campanya d'estiu de prevenció d'incendis a la província de Barcelona reforça. 89 agents cívics sobre el terreny informaran i col·laboraran en la retirada d'abocaments. A més, es desplegaran 129 ADFs.
11: I per identificar clarament les actuacions fetes, agafem distància gràcies a vols de reconeixement com aquests. En helicòpter, boscos massa densos es converteixen en combustible que propicien els incendis forestals.
10: Per fer-hi front es creen franges de protecció d'urbanitzacions, ho explica el diputat de Prevenció d'Incendis, Jordi Fàbrega.
12: Tallar arbres no és un crim. És la millor garantia per fer sobreviure els boscos de Catalunya.
10: A més, s'han creat zones aclarides, camins i punts d'aigua metàl·lics. Més de 13 milions d'euros en estratègia antiincendis forestals i una campanya d'estiu que s'allargarà del 17 de juny al 31 d'agost.
0: A pocs dies per la visita del Papa Lleó XIV, les entitats laiques que impulsen la campanya Jo no t'espero han convocat una concentració a les 7 de la tarda de dimarts vinent al Passeig del Born, coincidint amb l'acte de Lleó XIV a Montjuïc.
1: Denuncien l'ús de diners públics per finançar la visita del Pontífex a Barcelona i critiquen que l'Ajuntament de la ciutat cedeixi gratuïtament l'estadi Lluís Companys. Conjuntament amb entitats com Europa Laica, reclamen que es garanteixi la neutralitat de les institucions i que els seus representants no participin en actes litúrgics en qualitat de càrrec públic. Escoltem Hongria Panadero, de la Fundació Ferrer i Guàrdia, i Albert Riba, de Teus de Catalunya.
13: Les nostres institucions segueixen atorgant un os d'estat a una autoritat religiosa. No és neutralitat, és un pur anacronisme.
14: Pot visitar Espanya, pot moure's per aquí, pot fer els actes que vulgui, que estiguin emmarcats en la seva religió, però no fer política.
0: Una de cada 5 persones a Catalunya fuma, tot i que és la xifra més baixa registrada fins ara, preocupa el consum de les cigarretes electròniques entre els joves. En el Dia Mundial contra el Tabac, la Generalitat recorda que fumar provoca cada hora una mort a Catalunya.
15: Una quarta part dels joves de 14 a 18 anys ha vapejat en l'últim mes. Salut adverteix que les cigarretes electròniques no són innocues.
16: Segueixen sent la forma més efectiva d'administrar nicotina.
15: Una altra preocupació és el consum simultani de cigarretes electròniques i tabac. Entre els adults arriba el 65% dels fumadors.
16: Eren persones que normalment consumien tabac i que han caigut a les cigarretes electròniques amb la falsa promesa o expectativa de deixar de fumar amb elles.
15: L'any passat, gairebé 73.000 persones van deixar de fumar.
0: Mentre SEAT ha començat la producció dels dos primers vehicles elèctrics a la planta de Martorell, els treballadors de Nissan protesten contra l'ERO que vol fer la companyia. Us ho expliquem ara en format de notícies més breu.
17: Protesten al Parlament de la plantilla de Nissan en contra de l'ERO que planteja la companyia. Afectaria 211 persones, el 40% dels treballadors. Raül Ocón, delegat sindical, demana més suport a les institucions.
18: No poden permetre que una multinacional, en el cas de Nissan reincident, campi a plaer i destrueixi ocupació estable.
17: Els sindicats no reconeixen l'inici de les negociacions per errors de forma. Diuen que Nissan vol aplicar l'expedient per endur-se la fabricació als Països Baixos i asseguren que les plantes catalanes són viables i productives.
15: SEAT inicia la producció dels dos primers vehicles elèctrics a la planta de Martorell. Són el Cupra Raval i l'ID Polo, uns cotxes que es comercialitzen des del mes d'abril i que s'han començat a fabricar ara. La previsió és produir unes 70.000 unitats cada any. Espanya és el segon país productor d'automòbils de tota Europa. Exporta el 90% dels vehicles fabricats i dona feina a gairebé 2 milions de persones.

0: Són explosions a la terminal petroliera de Sant Petersburg causades per drons ucraïnesos. L'atac ha deixat diverses persones ferides i ha obligat a cancel·lar vols. I no és un atac escollit a l'atzar. Kiev ha aconseguit esgarrar la inauguració d'un fòrum econòmic internacional important per Vladimir Putin.
1: És la coneguda com a cimera de Davos russa, en la qual participa el mateix president Vladimir Putin i delegacions dels Estats Units, la Xina i l'Aràbia Saudita. Els atacs ucraïnesos també han arribat a la capital, Moscou, a Donetsk, i a la Crimea annexionada, on han mort 3 persones. I mentrestant, el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha visitat per sorpresa Ucraïna. Vol escenificar el suport de l'aliança Kiev després de l'atac massiu de Rússia de dimarts i que va deixar 23 morts al país.
0: I aquesta matinada els governs d'Israel i el Líban han acordat un nou alto al foc. És una treva condicionada a que Hezbollah cessi els atacs contra territori israelià i abandoni el sud del riu Litani.
1: Amb la mediació dels Estats Units, els dos països han pactat avançar cap a la creació d'unes anomenades zones pilot controlades únicament per l'exèrcit libanès. I per fer-ho, el govern de Beirut es compromet a reforçar les forces armades amb l'ajuda de la Casa Blanca. Precisament, la treva al Líban és important per a les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran. Malgrat que els ayatolars asseguren que no avancen, Donald Trump insisteix en que l'acord és a prop, malgrat les constants vulneracions de l'alto al foc entre Washington i Teheran.
2: En aquella part del món, un alto al foc és quan dispares de forma més moderada. Les negociacions van molt bé. Molt bé. Pot ser que no passi mai. Qui sap? Però passi el que passi, pot passar aquest cap de setmana.
0: Nou cop al turisme. Cuba, Visa i Mastercard deixaran l'illa a partir de dissabte. L'anunci arriba després que la cadena Melia deixi d'operar 15 dels 35 hotels que gestiona a Cuba. Tot això en resposta a les pressions de l'administració de Donald Trump.
1: La companyia assegura que l'impacte serà limitat perquè bona part dels seus hotels ja estaven tancats per les apagades i perquè el turisme a Cuba ha caigut un 50%. És la tercera cadena hotelera que marxa de l'illa després que ho fessin grups com Iberostar o Barceló. Han pres la decisió després que Washington marqués per aquest divendres la data límit perquè les empreses estrangeres tallin relacions econòmiques amb Gaesa, l'empresa controlada per l'exèrcit cubà, si volen evitar noves sancions.
0: La Unió Europea està debatent una reforma dels drets dels passatgers aeris que podria modificar les compensacions per retards, les cancel·lacions de vols o el cobrament de l'equipatge de mà. Per entendre quines conseqüències tindria per nosaltres, pels viatgers, connectem amb Dan Miró, és advocat especialitzat en dret aeronàutic. Senyor Miró, molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
0: Què s'està negociant exactament?
3: Bé, s'està negociant així a grans trets, bàsicament en què els drets que hem disfrutat els últims 25 anys a la Unió Europea es retallin pràcticament amb un 85-90%. Què vol dir això? Vol dir que la gent que tindria dret a una indemnització per un retard, per una cancel·lació, per una incidència aèria aquests últims 25 anys, passaria a ser un 80 o 90% menys els que el tindrien a partir d'ara si realment s'aprova la proposta que ha fet la Comissió Europea i que està en discussió al Parlament Europeu, i compte que de moment no s'ha aprovat, penso que tenen data fins al dia 15 de juny. Mm. Bàsicament són que els retards que fins ara donaven dret a una compensació per una cancel·lació o un retard de més de 3 hores, ja passaria com a mínim a 5 hores els vols curts i a 9 hores els vols llargs, per exemple. Això ja retalla, però encara hi ha una incidència que és més greu, una reclamació de la Comissió a través de les companyies aèries, que és quines seran les causes que donaran dret a tenir una compensació o una indemnització per aquests incompliments contractuals, que és quines són les causes de força major a partir d'ara que prevaldran, no? I entre elles hi ha, clar, les avaries tècniques. Tot això, resumit, ve a ser, amb xifres, que pràcticament desapareixeran els drets dels passatgers i quedaran residuals en qüestions molt petites i segurament, a més, antieconòmics per fer les seves proves. Ja és complicat a dia d'avui i, a més, ja en aquests moments s'ha fet una gran feina els últims 20 anys per anar evolucionant en aquesta línia, que ara fem un retrocés de més de 25 anys i que farà que realment desaparegui, no? És a dir, quan tu estàs cobrant una compensació per un retard de X diners 25 anys després d'aprovar-se la llei, ara s'aprova una normativa que et diu que es reduirà a la meitat i, a més, amb el canvi dels preus de l'IPC de 25 anys a d'avui, clar, les diferències són astronòmiques.
0: És clar, dir, tot això és pel que fa a la compensació per retards, però, senyor Miró, què passa amb l'equipatge de mà? També és un tema
3: L'equipatge de mà és un problema recurrent que portem els últims 20 anys i t'anuncio i t'avanço que el Tribunal de Justícia Europea té una qüestió prejudicial sobre la taula. M'explico. És a dir, fins ara hi havia la discussió de l'equipatge de mà, si es podia portar, si no es podia portar, quines quanties. La Unió Europea és molt clara. Hi ha un reglament europeu que a les companyies aèries els hi permet cobrar per suplements. L'únic que diu és, escolti, vostè ha de portar un equipatge del passatger amb el bitllet. Però no diu ni pes ni dimensions. A partir d'aquí és la confusió. Clar, les companyies aèries decideixen elles, perquè la llei els hi permet, quin pes i quines dimensions poden portar. Per tant, avui no hi ha cap companyia que no et deixi portar ni que sigui un petit bulto. La discussió cau és sobre a quina dimensió i quin pes. I això és el que ara el Tribunal de Justícia de la Unió Europea té una qüestió prejudicial sobre la taula i que ha de decidir. I a partir d'aquí s'aclararà definitivament que el que no han sigut capaços de fer els legisladors, de dir pes i dimensions, perquè no hi havia maneres que es posessin d'acord, ho acabarà pronunciant-se segurament el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. És una novetat que la majoria de gent no sap que en aquests moments estem pendents d'aquest. Però clar, compte, que tot això pot quedar en res a partir del moment en què s'aprovi una nova normativa. És a dir, estem fent qüestions prejudicials de la Unió Europea per aclarir amb concreció tots els drets dels passatgers dels últims 25 anys de la normativa, però resulta que per l'altre costat s'està negociant tota una normativa que, si entra en vigor, deroga tota la que ens hauran aclarit. No sé si m'he explicat.
0: Perfectament, com sempre. Dan Miró, gràcies. És advocat especialitzat en dret aeronàutic, sempre molt pedagògic. Gràcies, Dan. Molt bon dia.
3: A vosaltres. Bon dia.
0: Recte final ja per la preparació pel Mundial de Futbol. La selecció espanyola disputa aquesta nit un partit amistós contra l'Iraq.
1: Serà a La Corunya i es podrà seguir en directe a partir de les 9 a la 1 i a RTV Play. Un partit que serà la primera de les dues proves de la selecció abans no arrenqui el Mundial d'aquí a 11 dies contra Cap Verd. En l'entrenament, Lamine Yamal, Nico Williams i Víctor Muñoz no s'han exercit amb el grup i podrien ser baixa. El seleccionador Luis de la Fuente, però, confia que, malgrat aquest contratemps, tots tres puguin arribar a temps pel primer partit de la cita mundialista.
4: Vamos a ver día a día también a valorar esa evolución y tomaremos la decisión definitiva pues realmente a la víspera de ese primer partido. Creo que la buena noticia es que creo que pueden llegar todos en buenas condiciones, pero también la noticia sería que veremos si creemos oportuno que participen o no.
0: I des de la concentració de la selecció argentina pel Mundial a Kansas City, Leo Messi ha agraït al Princesa d'Astúries dels esports que li han otorgat de l'any 2026.
1: Sí, Gemma, i en un comunicat, l'exjugador del Barça diu que aquest guardó té molt de valor especial, un valor especial per ell, pel vincle que té amb Catalunya i amb Espanya. A dies de debutar en el seu sisè Mundial, Messi va ser guardonat amb uns dels pocs reconeixements que encara no tenia. El jurat del Princesa d'Astúries reconeix la seva carrera futbolística i també la seva tasca humanitària. La cerimònia serà a Oviedo a finals d'octubre.
0: El Club Natació Catalunya ha conquerit la seva primera Eurocup femenina de waterpolo en tornar a imposar-se al Barceloneta a domicili. Ho ha fet per 11-13.
1: I en bàsquet, la sisa joventut va caure a domicili davant el Baskonia per 85-71. En el primer partit de quarts de final, l'equip de Badalona va cedir terreny en el darrer quart i ara necessita guanyar demà divendres a l'Olímpic si vol seguir lluitant per entrar a les semifinals. Per la seva part, El Barça pot certificar el pas a semis aquesta nit si torna a veure-se Lucas Murcia al Palau.
0: Definitivament, Berga està de festa grossa. Ahir, la capital del Berguedà era tota emoció i tradició amb el tabaler anunciant que la Patum ja és al carrer.
1: Centenars de patumaires esperaven els primers sons del tabal, d'un tabaler que enguany estrena nou vestit, més lleuger, per fer front a les altes temperatures dels passacarrers de lluïment. El seguia la comitiva amb les masses, les guites i els gegants vells. L'alcalde de Berga, Ivan Sánchez, reclama que la Patum rebi la creu de Sant Jordi, una celebració que diu és cultura i identitat.
0: I el Primavera Sound, que ha obert ja les seves portes, amb l'actuació de la cantant catalana Uineta i el cantautor Guitarrica de la Fuente.
1: Els concerts previs a l'inici oficial han reunit més de 30.000 persones. El cantautor valencià Guitarrica de la Fuente s'ha duit al públic i la catalana Uineta ha estat l'aposta local per clausurar aquesta inauguració. Avui el fòrum es prepara per donar el tret de sortida oficial a l'edició número 24. Pel Primavera Sound hi passen més de 70.000 persones diàries. Fins diumenge hi haurà més de 300 actuacions, entre elles Bad Gyal i Massive Attack.
0: I avui estem molt pendents del temps. Protecció Civil activa el pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses i demana evitar zones inundables i creuar rius i rieres. Sergi Lores, molt bon dia. A partir de quan plourà?
5: Molt bon dia, Gemma. Doncs hi som davant d'un dijous de Corpus, marcat per un brusc canvi de temps que ens portarà fortes tempestes, sobretot entre el migdia, la tarda, el vespre i durant la nit. Per tant, avui serà un d'aquells dies en què probablement algunes catifes florals podrien quedar una miqueta aigualides i fins i tot algun ocombaia podria acabar ballant a ritme de tempesta a mesura que vagi avançant el dia. A hores d'ara, però, res a veure amb el que ens espera, perquè l'ambient és càlid, aixafogós. Temperatures per damunt dels 20 graus cap a la costa, també cap al prelitoral, on la nit ha estat tropical, fins i tot cap a alguns sectors de ponent. Molta caloreta, a hores d'ara, fins i tot una elevada humitat que accentua aquesta sensació d'aixafogor a hores d'ara. I és que la temperatura ha pujat respecte a la que teníem ahir a primera hora del matí, tot plegat com a conseqüència del vent del sud que bufa, però també de l'augment de la nuvolositat que hem tingut durant aquestes últimes hores, tot plegat com a conseqüència de l'aproximació d'aquest front força actiu que ja comença a entrar pel golf de Biscaia i es va aproximant cap a Catalunya. Una línia frontal força activa associada a un potent sol d'aire fred en altura que en trobar-se, en combinar-se amb tota la calor acumulada en superfície durant aquests dies, comportarà una notable convectivitat, sobretot durant la segona meitat de la jornada. Però de moment, durant aquest matí, encara temps força aprofitable, això sí, amb sol però força ennuvolat en algunes comarques pels núvols que aniran augmentant, sobretot a punts del Camp de Tarragona, Catalunya Central, prelitoral, punts del Prepirineu, on no descartem fins i tot algun primer plogim o ruixat, fins i tot també cap a l'àrea de la Pirineu. Serà sobretot entre el migdia, la tarda i el vespre i fins a la nit, quan els ruixats i les tempestes s'estendran i podran afectar pràcticament qualsevol punt del territori, sobretot zones del Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, prelitoral, avançant cap a la costa i fins i tot cap a les comarques del nord-est. Compte perquè localment aniran acompanyades de molt aparell elèctric, que fins i tot podrien deixar acumulacions de més de 60 litres per metre quadrat en només 3 hores, especialment entre el Berguedà, el Ripollès, el Lluçanès, el nord d'Osona, també punts de la Garrotxa. I tot plegat també fa activar avisos fins i tot de nivell taronja per tempesta i per acumulacions de fins a 40 litres en només una hora. Per tant, pluja que localment pot ser torrencial i, a més, en acompanyada de pedra, calamarsa i fortes ventades, sobretot cap a les comarques del prelitoral i de l'interior i Pirineu, de Barcelona i també de Girona. Tot plegat amb l'entrada del vent de Mestral, de cara a la tarda i nit cap a les comarques del sud. També ho farà la tramuntana cap a l'Empordà, ratxes moderades o fortes, alterant aquí la situació marítima amb onades de fins a 3 metres d'alçada. Avui la temperatura puja transitòriament cap al nord-est, però ja baixa cap al centre i oest de Catalunya. Per tant, màximes que abans no passi el front s'enfilaran fins als 25 a 30 graus. Hi ha molta sensació d'aixafogó, una aixafogó fins i tot pesada, però un cop ens passi el front i plogui i descarregui amb intensitat, la temperatura baixarà, Gemma, i acabarà refrescant pràcticament a tot arreu.
0: I aquest canvi de temps tan brusc que ens preveus, marxarà ràpid?
5: Doncs sí, Gemma, serà un vist i no vist. De fet, de cara a demà divendres, aquest solc d'aire fred i aquesta línia d'inestabilitat ja s'acabaran allunyant i de cara al cap de setmana s'acabarà imposant ja la dorsal anticiclònica, temps molt més estable, com a molt entre dilluns i dimarts de la setmana que ve podria lliscar-nos un front, però vaja, temps molt tranquil, només amb aquesta típica convectivitat de les tardes en zones de muntanya. Per tant, de cara a demà divendres, moltes més estones de sol, com a molt alguns núvols residuals cap al nord-est, amb possibilitat d'algun ruixat de tarda en zones de muntanya. Cap de setmana també força tranquil, amb molt de sol, com a molt alguns núvols baixos, de cara a dissabte cap a les comarques del sud de Catalunya i amb aquests ruixats de tarda en zones estrictament del Pirineu, però vaja, no gaire intensos es preveuen. I tot plegat amb l'arribada o amb l'entrada d'aquest vent del nord i d'una massa d'aire més fred que sobretot notarem de cara a demà divendres, quan la temperatura serà clarament més baixa. Sobretot ho notarem de cara a primera hora del dia, al matí, ambient fresc, de jaqueta a tot arreu, sobretot a l'interior i fins i tot al Pirineu. Aquí l'ambient serà una miqueta fred. De cara al cap de setmana s'hi mantindran les nits de molt bon dormir i demà la temperatura màxima també quedarà entre 2 i fins a 8 graus més baixa que no passa avui. Per tant, valors que es quedaran entre 2 i fins a 3 graus per sota a la mitjana climàtica i, per tant, això ens deixarà màximes de 20 a 25 graus, fins i tot per sota, després de molts dies, dels 30 graus cap a les comarques de Ponent i també de la Vall de l'Ebre. De cara al cap de setmana, més caloreta, màximes de 25 ja a 30 graus, i és que aquesta refrescada durarà ben poc. Durant el cap de setmana ja ens arriba una massa d'aire més càlid procedent del nord d'Àfrica, que sembla que podria intensificar-se entre mitjans i finals de la setmana que ve, Gemma. Per tant, saboregeu, aprofiteu aquesta fresqueta que tindrem entre avui i demà, perquè a partir del cap de setmana i la setmana que ve torna l'estiu amb majúscules.
0: Molt bé, moltes gràcies, Sergi. L'hora és les 8 i 20 minuts. Sergi Molera, bon dia.
6: Bon dia.
0: Avui als diaris trobem un contrast, eh? Els titulars que ens parlen de la tempesta judicial que envolta el PSOE, amb una imatge d'un Pedro Sánchez aparentment tranquil.
6: Sí, aparentment tranquil perquè tira pel dret i posa en marxa els pressupostos, com ens diu, per exemple, el titular de La Vanguardia, perquè ahir el van veure, a més a més, fent gira per empreses catalanes. A la fotografia de La Vanguardia el veiem amb Seat Cupra, on va assistir a l'arrencada de la producció dels cotxes elèctrics Cupra Raval i Volkswagen ID, i a l'Ara el veiem posant la primera pedra de la que serà la nova planta de Grífols a Lliçà de Vall. Per tant, Pedro Sánchez, que contrasta molt amb, per exemple, el titular del Periódico, que ens diu que l'UCO acredita una trama al PSOE per rescatar Sánchez. En la mateixa línia van les portades que s'editen des de Madrid. El País ens diu que el cas Leire colpeja la directora de la Guàrdia Civil. El Mundo posa en concret els noms dels càrrecs del cos que haurien assetjat a l'UCO a favor del president, i l'ABC ens ensenya una imatge de Sánchez al costat de Leire Díaz.
1: I la Núria Orriols, que fa un article al diari Ara, no, sí. Sergi, es pregunta com és que dins del PSOE, amb tot això que està passant, no hi ha una revolta contra Sánchez.
6: Sí, és un article d'opinió força interessant, on ella analitza tota l'estructura interna del PSOE i es pregunta si ara mateix hi ha una massa crítica actualment dins dels quadres socialistes, doncs, que puguin muntar-li un pols intern. La resposta és que la probabilitat és gairebé zero, malgrat que hi ha algunes veus que sí que han aixecat el dit, com per exemple Odón Elorza, Ramón Jáuregui, Emiliano García Page o Jordi Sevilla. El que passa que diu que no tenen prou força i bàsicament perquè el que ha fet Sánchez és no només enviar els seus candidats a les eleccions autonòmiques, sinó també, sobretot, fer que ocupin la secretaria general del PSOE en aquestes autonomies, i això són els òrgans claus perquè el Comitè Federal, doncs, hi hagi barons forts dins del territori.
0: De tota aquesta situació que està vivint i patint el Partit Socialista, en parlarem amb qui va ser el director del gabinet de Pedro Sánchez durant uns quants anys. Ara ha escrit el llibre El Manual i ens explica tot el que va viure a Moncloa. Ell és Ivan Redondo, d'aquí uns minuts. Estarà assegut amb nosaltres, però seguim llegint la premsa perquè avui als diaris trobem dues dades preocupants. Comencem amb una que ens parla sobre la proliferació de delictes d'odi.
6: Sí, la trobem al País, que ens diu que els delictes d'odi arriben a nivells rècords, a més, amb cada vegada més menors implicats en aquests delictes. Ho publica l'informe sobre l'evolució dels delictes i incidents d'odi a Espanya el 2025, que ha comptabilitzat la xifra més alta des de que hi ha recompte històric, que és el 2014, que diu que les forces i cossos de seguretat de l'Estat han investigat 2.417 casos de delictes d'odi, que és un 23,6% més, i sobretot en àmbits com el racisme i la xenofòbia, que continuen liderant aquesta estadística amb un 16% més que l'any passat. El ministre de l'Interior, Grande Marlaska, considera especialment preocupant aquesta implicació dels menors, tant com a víctimes com a agressors en aquests delictes d'odi. Com a víctimes ha pujat un 17% respecte al 2024 i com a autors ha augmentat un 20%.
1: Això d'una banda, perquè de l'altra també hem de dir que a Espanya la pobresa s'enquista, Sergi.
6: Sí, ho llegim avui a La Vanguardia, que ens diu que tot i que Espanya s'ha convertit en un dels motors econòmics d'Europa, un de cada quatre residents a l'estat està en risc de pobresa. És un percentatge que no ha baixat des dels últims 15 anys. Això són 12,6 milions de persones i la taxa de pobresa se situa en menys de 12.200 euros l'any, i això fa que en aquesta taxa de pobresa hi hagi un 19% de persones implicades. A més, contrasta sobretot la dada, és especialment preocupant la dada amb els infants. Espanya supera, és el país d'Europa amb més taxa de pobresa infantil, el 33,8%, superant països com, per exemple, Romania o Bulgària.
0: Volem parlar d'una imatge que, tot i que és molt bonica, no ens enganyem, perquè té un rerefons que no ho és tant. Sí. És una mica preocupant.
6: Sí, és l'apartat Mirades, que trobem al diari Ara, i és la imatge de desenes de flamencs que estan disfrutant del vol a les aigües d'un parc protegit que es diu José Narte, al nord d'una ciutat albanesa que es diu Blore. Doncs aquests flamencs i desenes d'espècies més que els veiem pels oients de Ràdio 4, doncs és una imatge molt bonica, tots aquests flamencs volant que estan gaudint d'aquest vol, podrien deixar de fer-ho perquè el gendre de Donald Trump, que es diu Jared Kushner, negocia amb el govern albanès una cadena per construir una cadena hotelera justament en aquest complex, i per tant faria
0: fora... Quan hi ha els flamencs?
6: Sí, faria fora totes aquestes espècies, i per tant és una imatge bonica, però que...
0: Perquè ha de posar la grapa a totes les coses boniques.
1: Sí, a tot arreu.
6: Sí, sí, Albània, justament, a més
0: sí,
6: a més.
0: Sí.
1: Deixem de parlar de Trump. Parlem de Premis Nacionals de Gastronomia.
6: Una miqueta més alegre, tot.
1: Sí, sisplau.
6: Ens ho destaca avui el periòdico, que ens diu que el Palau de Pedralbes es va vestir ahir de gala per atorgar aquestes distincions que atorga cada any l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició. Van haver-hi 550 persones que van gaudir d'un menú que va elaborar Romain Fornell i Òscar Manresa, i enguany els premis se'ls van endur dos cuiners de casa nostra molt estimats. El primer és Jaume Subirós, ànima del Motel Empordà, que va estar reconegut en la categoria de cuina tradicional, i Raül Balam Ruscalleda, que ha estat reconegut amb el Premi Nacional de Gastronomia d'Autor. A més, ara viu un molt bon moment al seu restaurant El Moments, que està a l'Hotel Mandarín Oriental, que és aquest que va anar a visitar Bad Bunny, la seva visita a Barcelona. Doncs diu que està en un molt bon moment perquè dediquen els seus menús a l'estacionalitat, i per tant diu que és la temporada el que fa que serveixen els plats.
0: Ni un dia sense parlar de Bad Bunny, eh?
6: Ni un dia.
0: Faré la samarreta que ho digui.
1: S'està buscant que es faci una foto amb el papa. És com que volen que sigui la postal de la visita.
0: Sí?
1: Sí.
0: No sé. A veure, ara de seguida parlarem de Leo Messi, de les portades esportives, però hi ha una cosa que m'has d'aclarir.
6: Sí.
0: Ahir es va fer viral a les xarxes un anunci de Pep Guardiola.
6: Sí. Un...
0: Direm, encara ara no sé si és veritat o és mentida.
6: Li direm presumpte anunci. El veiem i després ja el comentem. Bé, és aquest clip d'uns 20 segons, més o menys. Pels oients és un nen que corre pels carrers de Manchester i crida Pep, Pep, Pep, i al final es gira i diu sí, dient Pep sí. Bé, doncs és IA, és intel·ligència artificial.
0: Però no és un anunci de la
6: marca. No és un anunci de Pepsi, és un anunci que algun aficionat del Manchester City segurament ha fet amb intel·ligència artificial.
0: Sí, perquè la tarda es va omplir de missatges d'una genialitat, l'anunci de l'any...
6: De fet, Haaland, que és jugador del Manchester City, va fer un tuit posant que era brillant l'anunci. No sé si es referia a que era brillant el fet de que l'haguessin fet a Mia, o que, perquè no diu res més, només diu això és brillant, o que era brillant l'anunci. I ens va molt bé, doncs, per explicar, no, que cada vegada més la intel·ligència artificial ens enganya.
1: I també diu sí en un anunci, és Mourinho. Després en parles, només diu sí, també.
6: Només diu sí.
0: Ah, sí?
1: Sí.
6: Diu sí a Florentino.
1: Sí.
0: Però un anunci de què?
1: Bueno, d'un sí.
0: Diu sí.
1: Sí. Sí.
6: És un anunci que està fent servir Florentino per la seva campanya.
1: Parlem de Messi.
0: Messi.
1: Sí, sí. Això suposo que ho porta tothom.
6: Ell sí que no està fet amb intel·ligència artificial.
0: No.
1: I ho sembla, eh?
6: En cap cas que les seves jugades ho semblen. I a més ara tindrà un premi Princesa d'Astúries.
0: Ah,
6: i avui està a totes les portades esportives. L'Esport, per exemple, juga a més una mica amb el premi, diu que és el príncep Messi. El Mundo Deportivo li diu que és altesa Messi i està distingit doncs, amb aquest premi per la seva carrera i també per la seva tasca humanitària, sobretot amb els més joves. I el Marca ja vira una mica la seva portada, mitja portada la dedica a Messi, que diu que és el títol que li faltava, i l'altra mitja ja la dedica a Haaland, que és el jugador que vol portar Riquelme. Que és
0: però
6: el que va
0: Haaland
6: anunciar.
0: El vol portar Riquelme?
6: Sí, ell va dir que anunciaria un gran fitxatge
0: internacional.
6: Diu que ho té tancat. El que passa que aquestes promeses, la Porta també va dir que tenia tancat Beckham quan es va presentar amb el Barça i al final va ser Ronaldinho. No?
0: Que fort, Beckham, coses... mai va venir.
6: Mai va arribar a venir. I l'As, precisament, ens diuen que Mourinho i Konaté són els fitxatges del Barça.
0: Acabem, Sergi. Sí. Dues imatges curioses.
6: Sí.
0: En primer lloc, un rècord Guinness que ha aconseguit un esportista català.
6: Sí, Toni Bou, que ja té 3 rècords Guinness i 39 campionats del món. A més va pel 40è, que es farà ara al Japó. I en el seu poble Piera va organitzar doncs un esdeveniment per aconseguir aquest rècord Guinness. Havia de saltar bidons només amb la roda de darrere de la seva onda. El rècord estava en 36 en total. Va fer 3 intents. En el primer ja el va superar, en va fer 52. En el segon encara ho va superar més i en va fer 53. I després, ja havia superat el rècord i, per tant, va fer aquesta festa abans d'anar-se'n al campionat del món. L'altra imatge curiosa...
0: Estava pensant la de vegades que ha hagut d'entrenar.
6: Mira,
7: això sí que sembla ahir. Jo, quan veig aquestes competicions, és amb les que més nerviós em poso.
6: En una entrevista va dir que ho havia provat 20 o 30 vegades el dia abans i que només li havia sortit 2 vegades.
0: Sergi, acabem.
6: Sí, acabem amb un jugador que és Tim Payne, no sé si el coneixes.
0: Em sona.
6: Et sona perquè per xarxes està tot arreu, però no t'hauria de sonar, perquè és el més famós ara mateix.
0: Ah, no, perquè ho vaig llegir. Clar, és una notícia.
6: És el més i menys famós del Mundial ara mateix.
7: Més i menys.
6: Exacte. És un jugador de Nova Zelanda, que era el que tenia menys seguidors a les xarxes de tots els jugadors que aniran al Mundial, i un influencer argentí, que es fa dir Scarso, doncs s'ha proposat fer-lo el més famós del Mundial, i en 48 hores va passar de tenir uns 4.000 seguidors amb més d'un milió de seguidors a les xarxes.
0: Per tant, tens raó que Tim Payne no em podia sonar de res.
6: No et podia sonar de res. És lateral de Nova Zelanda. No?
0: Aquest és el perill quan vols fer veure que hi entens de futbol i dius, Tim Payne, sí. Em sona molt i m'agrada molt com juga.
6: No sé que segueixis els Wellington Phoenix de Nova Zelanda.
0: Que no és el cas.
6: Que no és el cas, no?
0: Gràcies, Sergi. Vinga, anem a l'entrevista política del dia avui, qui va ser director de gabinet de Pedro Sánchez. Autor del llibre El Manual, Iván Redondo, ha vingut aquí amb nosaltres al Café d'Idees.
8: El gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027. Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado. Yo pido un esfuerzo de generosidad y de responsabilidad y de compromiso con ese diálogo a las fuerzas parlamentarias, también independentistas catalanas y nacionalistas, tanto en Euskadi como en Cataluña.
9: Este colapso solo se sale devolviendo la voz a la gente. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
10: El senyor Feijóo sap que si ens ha d'explicar alguna cosa, aquesta reunió s'ha de fer a Waterloo.
11: Jo qualificaria l'actitud del senyor Feijóo con dos palabras: cinismo y desesperación. Esa oposición está vacía, no aporta, no hace avanzar.
12: Que si el Partido Popular quiere presentar una moción de censura, que la presente.
13: Si uno atiende a lo que dice Vox, nosotros solo podemos tener las alarmas encendidas.
0: Doncs ja ens acompanya Iván Redondo. Bon dia.
14: Bon dia.
0: Buenos días, benvingut al programa. Oiga, quiero empezar trayendo el manual al presente.
14: Vale.
0: Porque...
14: Traemos el futuro al presente.
0: Sí.
14: Venga.
0: Como a usted le gusta decir, porque la actualidad pasa por esta publicación del sumario del caso Leire. La Guardia Civil sostiene que ella y Santos Cerdán crearon un entramado para proteger los intereses de Sánchez. Usted, que ha estado en la cocina del poder, ¿se puede montar una operación así sin que lo sepa el presidente del gobierno? ¿Y el secretario general del PSOE?
14: Todas las crisis tienen, digamos, 3 fases, ¿no? Una fase de alerta, otra de respuesta y otra de reconstrucción. Bueno, aquí se están planteando indicios, no en este caso, sino en muchos otros casos, ¿vale? Porque yo ya me pierdo, necesito, es como un jeroglífico, ¿vale? Y necesitas una cierta brújula para poder seguir un caso con otro, ¿no? A ver, un auto no es una sentencia, lo digo porque es que cada vez que sale una información, ¿qué está pasando? Bueno, pues está pasando que, de alguna manera, se nos anula el corazón, se nos anula la mente y todo son tripas, ¿no? 8 de la mañana, última hora. A partir de aquí...
0: La pregunta era si esto podía haber sucedido personas, sin que lo supiera el presidente del
14: gobierno. Las personas que salen ahí son las que tienen las respuestas y yo para nada veo al presidente conociendo ningún tipo de esta operación, para nada.
0: Fíjese que Cerdán llegó a la Secretaría de Urbanización en julio del 21, relevando a Ábalos, y dos días después de que usted dejara de ser jefe de gabinete de Sánchez. ¿Usted entiende que el presidente confiara tanto en Santos Cerdán?
14: A ver, yo creo que los presidentes y los primeros ministros, y es un clásico que le sucede en todas las democracias desarrolladas, en muchas ocasiones confían en personas que también les pueden fallar. Y eso no es nuevo de la democracia española, ni de ninguna. Antes te quería un poco poner el contexto, pasa con el caso Zapatero, ¿no? El caso Zapatero, yo quiero escucharle también una respuesta, pero también recuerdo a todo el mundo que hay una visión del auto que se ve perfectamente y que un auto no es una sentencia y que tiene que ver con malas compañías y con falsos amigos. Entonces, a partir de aquí está claro que son personas que tú le has podido dar una confianza y evidentemente, pues todos estamos en el terreno de los supuestos y vamos a ir viéndolo, pero son personas que yo como ciudadano a pie... pues evidentemente no me parecen para nada ejemplares y por supuesto rompen esa confianza.
0: Claro, pero fíjese que usted en el libro, en la página 326, dice cómo con Sánchez intercambiaban listas de nombres, chequeaban los perfiles antes de cualquier nombramiento. ¿El de Cerdán lo chequearon? ¿Se lo consultó?
14: Sí, ya estaba afuera.
0: Bueno, dos días después llegara.
14: No, pero bueno, como bien sabes...
0: ¿Y el de Ábalos?
14: Como bien sabes en el libro, para nada, no ese, a ese nivel. A ver, lo que explico en el manual, que para que todo el mundo lo tenga presente, es pues el trabajo de un jefe de Moncloa, un asesor, que al final es captar información política y transformarla en conocimiento para la toma de decisiones del primer ministro. Cuando estás hablando de nombres, son nombres no como para ministros o no, eso ya son decisiones de un presidente, sino ideas, nombres, intercambio. Ese es el contexto en el que lo hablo, no el que tú me estás preguntando.
0: Pero también la pregunta me va a entender, señor Redondo, porque en el libro encuentro otra frase que dice sí. La función del director del gabinete es proteger al presidente.
14: Siempre.
0: ¿Cree que Sánchez ha estado bien protegido? Tanto por usted como por sus sucesores, visto lo ocurrido.
14: A ver, el poder tiene tres funciones, que es proteger, ejercer y expandir. Proteger desde el punto de vista político-estratégico. Es decir, la función de un asesor es recomendaciones, consejos y alertas y no el terreno de las decisiones. Cuando tú eres un asesor no estás en la raza de los políticos, por lo que me estás preguntando.
0: Pero nunca tuvo la sensación de que tenía que protegerle...
14: como en este café, de ideas. Ese es tu nivel.
0: ¿Nunca pensó que tenía que protegerle de personajes como Ábalos?
14: A ver, yo creo que todo el mundo sabe, los periodistas de este país, que yo era una persona de la confianza del presidente, no una parte de la dirección del Partido Socialista. Tenía una conexión especial con la militancia socialista, que siempre he tenido por diferentes amistades y también por el trabajo que se realizó, pero ese era mi papel, vamos. En el Madrid EFE todo el mundo lo tiene perfectamente claro. O sea, y creo que además escribió muchísimo al respecto, ¿no? Te recuerdo, y recuerda a la audiencia, que he sido el décimo jefe de la Moncloa, pero vamos por partes. Que no era funcionario por primera vez en la historia, que, en fin, no era del partido y trabajó para el otro partido. Entonces, quiero decir, mi posición era muy centrada en lo político-estratégico y ese es el nivel de protección que también explico en el libro. Ahora, si tú me preguntas mi opinión, a ver, yo no he podido tener contacto, confianza, correspondencia con esas personas. ¿Has tenido un contacto institucional puntual para hablar de escaños, para hablar de votos? En fin, mi caso además era muy particular porque era jefe de Moncloa y en mi derecho a la participación política dirigí todas las campañas del Partido Socialista, pero en ese terreno de ideas, ¿no?, o de estrategia. Pero claro, no son personas que yo pueda decir nada malo porque no he tenido contacto con ellas más allá de lo estrictamente profesional. Y yo soy una persona, todo el mundo que me conoce, y a mis 45 años está bastante claro, pero desde el principio, en algunos puntos un poco tímida y distingo mucho lo personal de lo profesional. Me cuesta mucho... A veces, con la vida vas aprendiendo, ¿eh? Pero conectar esos mundos. De tal manera que no son personas que yo haya tenido un contacto. Si yo hubiese tenido conocimiento, si lo he expresado en alguna entrevista, pues evidentemente me los llevo por delante, me duran cero coma. Ahora, vuelvo a insistir, yo conozco el Estado, el sistema y el país. Y me siento así, soy un servidor público. Yo no voy a adelantar ningún escenario, sino que me gustan las cosas reposadas, con tranquilidad, escuchar, me horroriza las cosas que me estás preguntando, porque soy un ciudadano que evidentemente tiene corazón, tiene mente, no puedo justificar absolutamente nada porque me indigna, pero ese es el terreno en el que yo me muevo. Y en los días de mi salida, pues todo el mundo conoce ya, 5 años después, que a mí me detectan un agujero grande en el corazón, que yo estoy esos 6 meses más medicado de lo que he estado en mi vida, tomando Plavix, Sumial, en fin, que yo estaba en otra, es decir, precisamente... sí conocí, a veces sugerencias del presidente, etcétera, que quedan en el terreno, pero más político entre los dos, que yo nunca voy a desvelar, pero más en un terreno como si es importante los indultos, si es importante la amnistía, o sea, el terreno político estratégico.
0: De esto habla en el libro, pero oiga, fíjese que la moción de censura, que esta semana hemos recordado que se cumple en 8 años, con la que llega Sánchez al poder, con la que la gana, llevaba por bandera la decencia. Por eso le quiero preguntar si ese Sánchez del año 2018 le pediría la dimisión al Sánchez de 2026.
14: Bueno, tres cuestiones. Una, había tres ejes. Yo dirigí esa moción. Sí. El equipo de la moción, que era un equipo de históricos del partido y también de seniors y juniors y parte de una unidad que hicimos de datos y de análisis, ¿no? Había tres ejes: limpieza, convivencia democrática y justicia social. Limpieza, por supuesto, siempre. Yo hace un año, os recuerdo que a veces en el Café Ideas lo habéis puesto encima de la mesa, me parecía que el presidente sería idóneo que presentara una cuestión de confianza, acuérdate. Yo creo que además, en concreto, lo analizasteis en el programa. Y bueno, ahora 12 meses de unas municipales a 14 meses de unas generales, yo creo que el presidente ayer en el círculo acertó en lo que tiene que hacer con independencia de las cuitas, que es plantear la presentación de unos presupuestos, ¿no? Pero también ha planteado una comparecencia que la va a tener a lo largo de este

0: És veritat que a veure, hi ha una sorpresa que tots esperem amb candeletes, que no es pot preveure, que és el que dirà el papa. O sigui, això sí que penso que és la gran sorpresa, per dir-ho així, és el que ens dirà el papa, ara explicades, no? Més enllà dels artistes, que són un regal tots que participin, els presentadors, l'orquestra, que també es volia compartir, que l'orquestra que ens acompanyarà en tot l'acte amb el Sant Pare serà la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona, dirigida pel Carlos Checa, i la coral, la Lumen Pueri, dirigida per la Marta Torrent, on ens acompanyaran amb aquesta solemnitat, amb aquest pes que té l'orquestra i la coral, doncs acompanyaran amb el Sergio, amb l'Escolania de Montserrat. Bé, serà una oportunitat preciosa, però jo veritablement tinc la gran sorpresa, la gran incògnita és què ens dirà el Sant Pare. Perquè per això ve, per estar amb nosaltres, per compartir-nos el que porti el cor que coneix aquest país i per resar junts.
1: I volia dir una cosa, si em permets.
2: No, sí, sí, sí.
1: Jo per mi la importància, vist des de fora, jo de certa llunyania, però que és que projecta dos símbols de la cultura cristiana i de Catalunya, però del cristianisme català, com són la Sagrada Família i Montserrat, una projecció internacional. És a dir, la presència aquí al Papa reforça aquests símbols. Sagrada Família, Gaudí i Montserrat, tan vinculats a la tradició catòlica catalana i
3: el cristianisme català. Hi ha polèmica amb l'altre símbol, que és la llengua. Vull dir, no sé si podem...
1: El projecte internacionalment.
2: El de la llengua ha estat una polèmica aquests dies, quan es va saber que la benedicció no comptaria amb el català. Finalment, creu que es corregirà? Hi haurà molta més presència del català?
0: Estava esperant aquesta pregunta amb candeletes.
1: És que seria la primera.
0: M'ha estranyat que no fos la primera i després ja anem aterrant. Bé, no, en qualsevol cas, això mostra efectivament, no?, aquesta polèmica que s'ha fet, doncs que és una visita important. No? Que encara que alguns els desperti rebuig, que encara altres entusiasme pel país, és una visita important. És una visita de pes. Aquesta polèmica penso que ha posat de manifest això, no? Per altra banda, també entenc que s'ha mirat amb lupa, precisament, no? 5 minuts, 10 minuts d'una visita que dura 36 hores i ja entenc l'ensurt. El que passa és que la visita dura 36 hores, no 10 minuts, no? I sí que m'agradaria dir que en aquesta visita la presència del català serà molt major que la visita anterior. També per un tema que hi haurà molts més actes. Per exemple, a l'Estadi Olímpic, l'Evangeli serà en català, el Credo serà en català, el Pare Nostre, els presentadors...
2: Però, mossèn, perdoni, no li vull portar la contrària, però...
0: Però estem a punt, no?
2: No, perquè vostè diu, el que ha posat de manifest és que la visita és molt important. No, per mi el que ha posat de manifest és que en un moment tan important com és la benedicció de la Creu de Jesús, Sagrada Família, allà, en aquell moment en què tot el món té els ulls posats en les paraules del Papa, el català s'ha relegat a un segon paper i es farà en castellà. Ve d'aquí la protesta de la gent, sí, des d'aquí d'algunes entitats, d'alguns partits, demanant que en aquell moment, no les 36 hores de la visita, que en aquell moment a la Sagrada Família el català tingués més presència. Això és el que li preguntava, si creu que es corregirà. Si creu que la Santa Seu ha escoltat la protesta i intentarà posar-hi més presència del català.
0: Això no està sota la meva competència, o sigui, jo estic encarregat...
2: Però creu la seva opinió? Li puc demanar l'opinió?
0: Sí, jo sé que no està tot acabat. Encara les coses s'estan treballant. Jo crec que el dia després podrem jutjar amb més propietat tot el que ha passat.
2: En quin moment vostè es trobarà amb el papa? Hi haurà un moment en què podrà saludar-lo personalment?
0: Sí, tinc l'agenda una mica que m'està ballant, perquè cada dia van canviant els horaris de les coses, però sí que hi ha un moment on, mira, doncs l'equip organitzador, no?, que som un equip gran, un equip pluridisciplinar en diferents àrees, doncs tenim la sort de poder saludar el Sant Pare. No farem un cafè amb ell, no estarem dinant amb ell, però un hola, com estem, doncs mira, potser sí que tenim la sort.
1: La infraestructura d'organització i de seguretat que munta el Vaticà, més enllà de la que fa l'Església Catalana, la policia aquí, és espectacular. Ho dic perquè els que vam poder estar a la visita de Ratzinger, anteriorment a la seva família, i vam veure tota la infraestructura, és podríem dir, quasi de pel·lícula. És espectacular.
2: Mossèn Carlos Bosch, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
2: Per haver vingut. És el director del Secretariat de Pastoral amb Joves de l'Arquebisbat de Barcelona.
0: Molt bé.
2: I coordinador de l'acte.
0: De l'acte, sí, amb un equip gran també, però sí.
2: Molt bé, doncs gràcies.
0: Molt bé,
2: per haver vingut. Tres quarts de 10, deixeu-me anar cap a fora, que fa molta calor, tot i que avui diuen que no en farà tanta, però l'arribada d'aquesta temperatura tan alta aquests dies està afectant a les escoles, als centres escolars. Aquesta setmana hi ha estudiants de quart d'ESO de l'Institut La Sedeta, això és el barri de Gràcia de Barcelona, que s'han plantat i han decidit no entrar a classe.

0: classe, perquè diuen que la calor és insuportable. I anem en directe, i el nostre company Bernat Hernández. Bernat, la seva queixa ha tingut conseqüències, ha tingut resposta?
1: Bon dia, Gemma. Doncs sí, la queixa d'aquests estudiants de quart de l'ESO ha permès que el Consorci d'Educació enviés una vintena de ventiladors com aquests. Nosaltres ara som en una aula d'aquí de l'Institut de la Sedeta amb el seu director, amb el Pedro Mariscal. Bon dia, Pedro.
2: Hola, bon dia.
1: Ara som en una aula que tenim les persianes baixades perquè no hi entri el sol, tenim les finestres obertes perquè corri l'aire i tenim un termòmetre que marca que estem a 27,3 graus, per sobre del límit legal, quan a fora, com deies, avui no fa molta calor, avui a fora estem a 24 graus. Pedro, en una aula on hi tocava més el sol directament, s'hi han registrat 33 graus. Com és fer classe amb aquestes temperatures?
2: Bueno, sobretot ens hem d'oblidar de l'aprenentatge dels alumnes. L'alumnat ja no pot aprendre a aquestes temperatures, però a més és que comença a tenir problemes de salut. Hem tingut episodis de vòmits, de marejos i clar, en aquesta situació nosaltres ens trobem en una carreró sense sortida. Tenim l'obligació de cuidar la canalla, ja ens oblidem d'ensenyar-los coses, però a la vegada li donem una situació en què posem en risc la seva salut i no saben què fer en una situació com aquesta.
1: Pedro, una de les coses va ser aquesta protesta dels estudiants de quart de l'ESO. Uns quants professors la setmana passada ens explicaves que van decidir fer classe al carrer per visibilitzar que s'estava pitjor a dins que a fora. Us plantegeu altres protestes, altres maneres de visibilitzar aquesta calor que passeu?
2: Pues sí, ja altres centres han donat permís perquè les famílies autoritzin els seus fills i filles que puguin tornar a casa. Nosaltres ens ho estem plantejant, l'alumnat està plantejant també fer una aturada si pugen de temperatures, i sí, estem plantejant coses d'aquest estil. La situació de la setmana passada, quan alguns profes, amb el consentiment de la direcció, van baixar al carrer a fer classe, era perquè havien acumulat ja 4 dies per sobre de 32 graus tot el temps en totes les aules amb pics de 36. I en aquesta situació van decidir fer una protesta simbòlica per cridar l'atenció i protestar.
1: Clar, us plantegeu aquesta autorització perquè si se superen certs graus, que al límit legal recordem que haurien de ser 27, ara mateix ja hi són per sobre, us plantegeu això, però ens deies, aquesta mesura no és del tot eficaç, no és del tot eficient tampoc?
2: I sobretot no és equitativa. Les famílies que tinguin una xarxa familiar la podrien portar a terme, però la majoria de les famílies socialment desfavorides no ho podrien fer. Per tant, no ens agrada el més mínim. Estem en una situació d'emergència, aquestes mesures només serien paliatives, serien inequitatives, no les volem, però hem de sortir d'aquesta situació.
1: I avui, precisament, teniu la visita d'un inspector del Departament d'Educació. No sé si tractareu aquest tema i li plantejareu la possibilitat de demanar que instal·lin aires acondicionats, una climatització de les aules?
2: Sí, la inspecció ve sovint a parlar amb les direccions. Avui parlarem de moltes coses. Aquesta, sobretot, de l'autorització de menors de sortir i deixar el dret d'educació és un tema delicat i demanarem consell. I el que sí que estem plantejant, potser l'inspecció no, però sí el Consorci i el Departament, estem organitzant-nos per demanar una sortida estructural. És a dir, que d'aquí a 2 anys aquest institut i molts altres estem en una xarxa d'aules que cremen i alguns centres que no s'hi han afegit encara. Necessitem una solució que sigui a llarg termini. Necessitem una adequació tèrmica, això portarà temps, ho sabem, seria com a mínim un parell d'anys, però necessitem l'administració ens ha de donar una sortida perquè aquesta situació amb el canvi climàtic és cada vegada més probable que sigui la normalitat.
1: Moltes gràcies, Pedro Mariscal, és el director de l'Institut La Sedeta. Veurem si això se soluciona. I, per cert, Gemma, una altra notícia d'avui. Avui sabeu, ho sabem a la redacció perquè ens l'estimem molt, és l'últim dia del reporter gràfic que avui ens acompanya, el Joan Eixarc, que avui es jubile, és el seu últim dia amb nosaltres. Ara està passant una miqueta de vergonya, però volíem aprofitar aquí per donar-li les gràcies per tot el que ha fet per aquest programa, per tot el que ha fet pels serveis informatius de Televisió Espanyola a Catalunya, per ser tan bon company, tan bon professional i per ser tan divertit, tan agradable, i tenir sempre un somriure al matí que ens aixequem molt aviat i a vegades costa.
0: Que bonic, Bernat. Doncs el Joan Eixarc no el podem veure perquè està darrere a la càmera, no, Bernat? Això passa molt amb aquests companys nostres, que ell vol estar allà darrere. És el que sempre ens permet veure i seguir l'actualitat a través d'aquestes connexions que feu vosaltres, però suposo que no hi ha manera que ell vulgui posar-se davant, eh? Que no?
1: Bueno, el Joan sempre és animal d'estar darrere la càmera, que se li dona molt bé, és un gran reporter gràfic i fa aquesta feina imprescindible sempre a darrere de la pantalla.
0: Doncs Joan, gràcies Bernat i gràcies Joan Aixart, de part de tot l'equip del Cafè d'Idees, que disfrutis moltíssim d'aquesta nova etapa que ara comença i segur que ho faràs aprenent a tocar el piano i escoltant jazz, que és el que t'agrada. Gràcies, Joan.
3: Yo sobrevivo porque pienso que su presencia está conmigo.
4: Es hacer daño donde más te duele. Es dejar a una mujer muerta en vida.
3: Hubo un juicio, el juicio civil, que se ha dado la custodia compartida a un maltratador. Y es en ese tiempo cuando él aprovecha para asesinarlas.
0: Ara volem parlar d'un tema que és molt necessari fer-ho, perquè pots suposar molta ajuda per moltes dones, però és duríssim. Mireu, un diu, et tocaré allà on et fa més mal, et prendré el que més t'estimes i així tota la vida te'n recordaràs de mi. Són amenaces que els agressors repeteixen abans d'assassinar els seus fills només per fer mal a la mare d'aquestes criatures. Això és el que es coneix com violència vicària. I avui emetem en aquesta casa un documental titulat Matar en vida, això és dins l'espai en portada, serà a 4:45 de la nit i a Catalunya recordeu que el podreu veure online a la web rtv.es. L'Anna Grimau és coautora del documental juntament amb la Sara Boldú. Anna, molt bon dia.
5: Bon dia.
0: Per què va voler fer aquest documental? Per què en concret parlar de la violència vicària?
5: Doncs perquè la violència vicària continua sent un tema molt desconegut i per tant és molt necessari parlar-ne. Volíem saber com se sobreviu aquesta maldat, però sobretot volíem saber en què fallem com a societat, doncs perquè hi hagi prop d'una setantena de nens i nenes que han estat assassinats des de l'any 2013. De fet, quan es comença amb la llei a protegir a la dona de la violència de gènere, comença un altre tipus de violència en què els agressors prenen els fills com a objecte per continuar el càstig, no? Com tu bé deies, et picaré allà on et fa més mal, t'arrabassaré el que més estimes, te'n recordaràs tota la vida de mi. Aquestes són les amenaces que els agressors van repetint abans de perpetrar l'assassinat, no? És el cas, i ho fan per fer molt mal a la mare, per deixar-la morta en vida, per matar-la en vida. És el cas de la Lina, no? El seu ex i progenitor de les criatures va assassinar les seves filles, Elisa i Larissa, de 2 i 4 anys, enverinant-les amb pesticida. Si et sembla, l'escoltem.
3: Vi los tres cuerpos, las dos niñas y él, en el suelo. La niña grande no podía verlo porque estaba tapada con la manta del lado de él. Ya en ese momento salí afuera y no estaba capaz ni, no sé, no estaba capaz de nada.
6: ¿Cómo se sobrevive a esto, Alina?
3: Fue muy, muy difícil. Bien, yo sobrevivo porque pienso que su presencia está conmigo.
0: Impacta molt escoltar aquests testimonis. Anna, la violència vicària es pot exercir de diferents maneres. Quines són? Què
5: doncs hi ha dos tipus de violència vicària. Hi ha la violència vicària extrema, en què el maltractador assassina doncs, els fills i filles, no? per fer mal a aquestes dones que a qui volen fer mal. I després hi ha la violència vicària habitual o continuada, que és com un degoteig, no? D'anar fent mal dia a dia als menors com una tortura en vida, no? Com diu la psicòloga Sònia Bàcaro, que va emprar el terme violència vicària l'any 2012, és com un assassinat per períodes, no? Aquests homes, no? Aquests individus assassinen la infantesa i l'adolescència d'aquestes criatures, no? Que són etapes evolutives que no tornen mai més, no? Escoltem, si et sembla, el testimoni de l'Encarna.
7: Es horrible el que le estén haciendo daño a tus hijos para hacértelo a ti. Porque si viene a mí y me lo hace a mí directamente, mira, ya me defenderé o lo que sea. Pero a tus hijos, eso es lo peor que te puede pasar en la vida.
0: Estem parlant d'aquest documental en portada Matar en vida, que avui podrem veure al vespre, però el documental també ens posa un mirall, Anna, i ens planteja què falla com a societat, on fallem, es qüestiona la concessió del règim de visites, la custòdia compartida a un maltractador.
5: Doncs sí, efectivament, els punts febles, no?, i més controvertits, no?, del nostre sistema són, sens dubte, com dius, l'avaluació del risc i també concedir, no?, la concessió del règim de visites o de la custòdia compartida a un maltractador. La justícia està mantenint avui dia les visites a denunciats per violència masclista a més de 8 de cada 10 casos, segons l'últim informe de l'associació Temis. Per concedir el règim de visites o la custòdia compartida a un maltractador denunciat o condemnat per violència de gènere, s'elabora un informe a través del sistema Biogen que avalua aquest risc de les víctimes de la violència masclista. I com dèiem, d'aquests 68 morts, no?, a mans de, dels seus progenitors o de les exparelles de les seves mares, en la majoria d'aquests casos l'informe era lleu i s'havia concedit el règim de visites o la custòdia compartida a un maltractador.
0: D'aquí que vosaltres parleu també de violència institucional, dieu que el sistema revictimitza a les víctimes.
5: Doncs
0: perquè,
5: sí,
0: què voleu dir?
5: Perquè en masses ocasions, no? Perquè a banda de l'abandonament institucional, no?, de les víctimes que després del minut de silenci veuen pràcticament desaparèixer tot el suport psicològic i burocràtic i institucional, han de patir el que és la violència institucional, que és la segona cara de la violència de gènere, no? La víctima acudeix a la justícia, a la recerca d'ajuda, i és ignorada i fins i tot criminalitzada, no? En aquest documental, Matar en vida, no?, nosaltres expliquem casos de dones que han acudit a la justícia a denunciar una agressió al seu fill o filla, no?, i els han acabat arrabassant la custòdia aplicant-los el que s'anomena la SAP, que és la síndrome d'alienació parental, no?, que està prohibida, però que a Espanya es continua aplicant amb altres noms com preocupació mòrbida o interferències parentals. Escoltem, si us sembla, el cas de l'Isabel.
8: Si pudiera rebobinar, no denunciaría. Si vamos a la justicia, tenemos unos equipos psicosociales en toda España que no están capacitados porque no son expertos en violencia, no tienen perspectiva de género. Cuando te quitan a tu criatura, el día a día es insostenible. Es una desolación, una impotencia, una, a la vez, rabia, porque no entiendes. ¿Pero qué he hecho yo? Es como una muerte en vida.
0: Aquest és el títol del documental. Fa un moment el Manu posava cares dient qui dur això que esteu dient, que esteu explicant. Iñaki, tu no et veia la cara, però m'imagino que també ho pensàveu. Però té raó l'Anna, que documentals d'aquest tipus no serveixen i ajuden.
9: Home, em sorprèn molt que és un concepte acunyat al 2012. És a dir, això vol dir que és una realitat que fins a aquell moment no se li parava tanta atenció?
5: No. Bueno, de fet, és un fenomen, no? Com deia abans, no? És curiós perquè jo em preguntava, no?, quan vaig començar a fer aquest documental, però això quan ha sortit, no? Vull dir, això ha passat sempre i abans li deien parricidi, vull dir, com pot ser, no? Uh-huh. I realment te n'adones que sí, que és a partir de que amb la llei a Espanya es protegeix la dona, llavors ells diuen, com no et puc fer mal a tu, els hi faig mal als teus fills, no? Que la majoria de casos són els meus propis fills, imagina't.
0: Sí, sí, Iñaki, algun comentari que vulguis fer?
10: No, no.
0: Més enllà de que alguna cosa falla realment quan no podem protegir ja no les dones,
10: sí, el filicidi,
0: sinó les criatures.
10: Sí, sí, l'únic que quan deies la cosa nova de detectar-ho, però si tu agafes les tragèdies gregues ja està, no?, el que maten els fills, com s'utilitza, no?, el dolor de...
0: Però de detectar-ho...
10: De detectar-ho, comentaves una mica a partir del 2012.
0: Sí, sí, sí.
5: Bueno, a partir del 2012 la psicòloga acunya el terme,
10: sí,
5: no?
10: Això
5: perquè que... ella escolta les amenaces sempre recurrents dels maltractadors, dels agressors, llavors ens diu, és violència vicària perquè fa servir una altra persona per fer mal a una tercera.
0: Anna Grimau, moltes gràcies.
5: De res, a vosaltres.
0: Per haver vingut.
5: Moltíssimes
0: de veritat,
5: gràcies.
0: Recordem-ho, és aquest vespre, el programa En Portada, a 4:05 de la nit. Recordeu que a Catalunya el podeu veure online al nostre web perquè tindreu la programació de la 2CAT i, per tant, el podeu recuperar online. Gràcies, Anna, gràcies, Manu, gràcies, Iñaki. Doncs vinga, a Ràdio 4 es queden ara amb la companyia del Xavi Freixas. I nosaltres continuem després amb més Cafè d'Idees, amb el Víctor Amela i amb les Mamarazzis. Ara anem a les notícies.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Últimes hores perquè els docents acabin de votar la consulta que ha d'avalar o rebutjar el preacord de millores laborals que van tancar la setmana passada el govern i els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària. Fins a 98.000 docents estan cridats a participar. A les 12 d'aquest migdia acaba el termini per votar i poc després coneixerem els resultats que condicionaran com acaba el curs escolar. Els sindicats majoritaris han fet campanya pel sí aquest preacord, però avisen que si el personal educatiu rebutja el document, enduriran les mobilitzacions. La primera tindrà lloc demà mateix en una vaga unitària a tot Catalunya, que a aquesta hora continua convocada, ha mancat de conèixer el resultat de la votació. D'altra banda, alguns sindicats minoritaris mantenen el seu rebuig al preacord i insten els docents a votar-hi en contra i a seguir amb les vagues. La consellera d'Economia, Alícia Romero, acaba de finalitzar la presentació dels pressupostos al debat a la totalitat al Parlament. Ha fet una crida a la cambra a donar-hi suport perquè Catalunya pugui afrontar els principals reptes i ha demanat a Junts i al PP que votin a favor de la reforma del finançament al Congrés per poder comptar amb més recursos. Anem fins al Parlament de Catalunya. Lorena Ens, bon dia.
2: Què tal? Bon dia. Si el govern defensa la necessitat de tirar endavant els pressupostos per poder afrontar els principals reptes que afronta Catalunya, uns comptes xifrats a prop de 50.000 milions d'euros que, segons l'executiu, pretenen fixar un full de ruta per poder donar resposta, entre altres qüestions, a la dificultat per accedir a un habitatge o la pressió als serveis públics. Alícia Romero, consellera d'Economia.
3: Avui apel·lo al conjunt de la cambra, a tots vostès. En temps incerts, toca transitar per camins segurs que hem d'obrir entre tots. Per això demano suport a aquests pressupostos, perquè el país necessita eines, no excuses. Direcció, no inèrcia, estabilitat, no bloqueig, institucions útils, no institucions bloquejades i resignades.
2: La consellera ha posat en valor l'acord assolit amb Esquerra i els Comuns que permetrà que avui els comptes superin el primer examen i puguin continuar el tràmit parlamentari. Romero també ha fet una crida a Junts i al Partit Popular perquè donin suport al Congrés a la reforma del finançament, una reforma que assegura permetrà prop de 5.000 milions d'euros més per Catalunya. Continua el debat a la totalitat, ara és el torn dels grups que han presentat esmena. Comença Junts per Catalunya.
0: Gràcies, Lorena. Mentrestant, primera reacció del ministre de l'Interior després que el sumari de l'anomenat cas Leire desvetlli els presumptes vincles de la directora de la Guàrdia Civil amb l'exmilitant del PSOE, Leire Díez, amb qui es va reunir unes tres vegades. Fernando Grande Marlaska ha defensat Mercedes González des de Luxemburg, també el treball del cos, i nega, a més, pressions de cap tipus a la unitat central operativa de la Guàrdia Civil.
4: Que no he conocido, se las hubiera conocido, no las hubiera tolerado, y lo que sí me consta, vuelvo a decir, es la plena honestidad de la directora de la Guardia Civil.
0: El PP, de la seva banda, continua demanant eleccions anticipades. A les mañanes de Ràdio Nacional, la vicesecretària de Regeneració Institucional del PP, Cuca Gamarra, creu que l'anunci del president del govern d'engegar la maquinària dels pressupostos per al 2027 és només una cortina de fum i que Pedro Sánchez vol continuar en el poder per controlar les investigacions judicials.
5: Toda su permanencia en el gobierno se basa única y exclusivamente de poder tener a su alcance lo que pueda de la estructura del Estado para intentar sobrevivir e intentar bloquear la acción de la justicia.
0: I a aquesta hora reprèn el judici al germà del president del govern, David Sánchez. Avui declara el propi Sánchez com a principal acusat per la seva contractació a la Diputació de Badajoz, una vegada conclosa la fase testifical, a la qual la sala ha escoltat l'interrogatori a més de 40 testimonis, alguns d'ells també pèrits. Abans, però, serà el torn de l'expresident de la Diputació de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, per al qual les acusacions particulars demanen 3 anys de presó pels delictes de prevaricació i tràfic d'influències. Segons la UCO, va ser qui va impulsar la plaça Adit per a Sánchez. L'administració en 8 centres d'atenció a persones viatgeres a Catalunya de la primera vacuna autoritzada a Europa per protegir el virus del dengue a un miler de viatgers de regions no endèmiques presenta un bon perfil de tolerabilitat. Així ho recull un estudi liderat per l'Institut de Salut Global de Barcelona conjuntament amb l'Hospital Clínic, que acaba de publicar-se a The Lancet Regional Health Europe. Més detalls, Anna Banyeres.
6: La recerca de l'Institut de Salut Global, a més, assenyala que el seguiment de les persones participants no va registrar esdeveniments adversos greus, mentre que els efectes observats, majoritàriament lleus o moderats, van disminuir després de la segona dosi. Això sí, també exposa que encara hi ha dades limitades sobre la seva seguretat en persones grans amb malalties prèvies o aquelles que reben múltiples vacunes en una mateixa consulta per viatge que no viuen en zones endèmiques. El dengue és una malaltia vírica transmesa per mosquits del gènere Aedes. La seva transmissió s'ha documentat en més de 100 països i s'estima que més de la meitat de la població mundial viu en àrees amb risc d'infecció. En les darreres dècades, la seva incidència ha augmentat a causa de l'expansió geogràfica dels mosquits vectors, afavorida pel canvi climàtic i per l'increment dels viatges internacionals que contribueixen a la circulació global del virus. I en aquest context, com assenyalen els autors de l'estudi, disposar d'una vacuna segura contra el dengue és fonamental per protegir les persones amb risc de contraure'l i per dissenyar estratègies de salut pública.
0: Gràcies, Anna. I encara un apunt que acabem de conèixer. Els sindicats i l'empresa Nestlé han arribat aquesta matinada a un preacord sobre l'ERO previst, rebaixant les sortides a Catalunya de 178 a 118 treballadors. Ara sí, això és tot. Tornem amb més notícies a les 11.
1: Ràdio 4.
7: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 6 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
8: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
7: Alerta per fortes pluges i tempestes a Catalunya. Atenció al que pot passar aquest dijous de Corpus en algunes comarques. De seguida vindrà l'Alfred Rodríguez Picó i sabrem on i a quina hora podrien caure aiguats i calamarsades. El Meteocat alerta que poden caure més de 60 litres per metre quadrat en poques hores al nord del país. Lluís Falgàs, periodista de Ràdio Televisió Espanyola, com estàs? Bon dia.
9: Molt bé, bon dia, bona hora.
7: Francesc Guillaumet, director del diari La Mañana, des de Lleida. Bon dia, Guillaumet.
10: Hola, molt bon dia, Xavi.
7: Fernando Sánchez Costa, periodista i professor de pensament contemporani, com estem? Bon dia i bona hora, eh?
11: Què tal? Molt bon dia. Doncs, content d'estar aquí, com
7: alerta
11: sempre.
7: Alerta per patacs d'aigua, per possibles pedregades, llamps, trons, i tot això coincideix amb el Primavera Sound i amb la Patum a Berga. Falgàs, que no hi vas?
9: A la capital del Berguedà. A la Patum no, però escolta, hi vaig anar un any quan encara no estava tan organitzat com ara. Brutal. Ara sí que està organitzat. Ara ha estat molt ben organitzat i és difícil fins i tot de prendre mal, i hi ha unes mesures de seguretat, doncs, que estan molt bé i benvingudes siguin.
7: Bé, escolteu, a Barcelona, confusió i desesperació de veïns i comerciants de la Sagrada Família a pocs dies vista de la visita del Papa. Diuen que encara no tenen informació oficial de com els afectarà tot plegat. Sí? Les restriccions pel dispositiu de seguretat. I a hores d'ara, restaurants i comerços asseguren que encara no saben, per exemple, si podran obrir. És que és gros, això. Estan indignats i desesperats. Doncs de seguida parlem amb ells en directe, a veure què ens expliquen. I justament avui, Jordi Vila, tu vas cap allà, cap a la Sagrada Família, perquè ja està en marxa la venda de souvenirs per la visita del Papa, samarretes amb la cara de Lleó XIV, gorres, caganers, rosaris...
12: Banderes del Vaticà...
7: Això.
12: I atenció, perquè el marxandatge oficial també hi ha això, gorres, pulseres, mocadors, amb el lema oficial, al seu la mirada. La majoria d'aquests souvenirs els venen botigues i paradetes regentats per persones d'altres països. Però també parlarem amb un dels paradistes, un dels quiosquers històrics d'aquest lloc, el Joan López, que tot just li acaben d'arribar els primers... souvenirs al Papa. Sí,
7: ah,
12: sí.
7: Doncs molt bé. Sí. El bisbe d'Urgell diu que el Papa parlarà en català, Guillaumet.
10: Sí, sí.
7: Què quedem al final, sí o no?
10: Jo, si ho diu el bisbe d'Urgell, m'ho crec, que allí van estar presentant a Lleida l'Institut d'Estudis Lardencs, tots els tres bisbes de la demarcació de Lleida, de Lleida, Solsona i Urgell, la memòria de Càritas, i va dir que, literalment, dic que va donar per suposat que parlaria en català perquè l'Evangeli diu que s'encarna en la realitat que tenim. Això és el que va dir. I si ho viu... Si ho diu Josep Lluís Serrano Pentinat, que és el bisbe d'Urgell, té un pes més fort que si ho diu cap altre bisbe, perquè recordem que ell també és copríncep d'Andorra i, per tant, és un cap d'estat. Com a cap d'estat, jo crec que pot tindre una interlocució directa amb el Vaticà, que, d'altra banda, també és un estat. Per tant, jo espero i desitjo que el papa parli en català. Però és que el bisbe de Lleida, fa un parell de dies, amb unes declaracions a Lleida Televisió, també va dir que el papa havia de parlar en català i també ho donava per suposat que ho faria. I recordava també, en aquest cas, el bisbe Daniel Palau, bisbe de Lleida, que Gaudí va ser perseguit per parlar en català. Per tant, ho enmarcava dintre la normalitat més absoluta que el papa pogués vindre a Catalunya, a Barcelona, capital del país, i parlar la nostra llengua.
7: Pel cas.
9: Mira, doncs, escolta, jo per la informació que tinc...
7: A veure.
9: És a dir, a la pregunta teva, sí, parlarà en català. Quan? Sí,
7: però, exacte, què dirà? Quatre paraules en català,
9: quan,
7: ja està?
9: Quatre paraules i tal. Es veu que la benedicció és molt curta i, per tant, la farà en llatí i en català. Això és el que, la informació que hi ha en aquests moments, que per part del govern la porta a fer-se religiosos, és a dir, el conseller de Justícia, senyor Espadaler. Què vull dir amb això? Que ahir vàrem tenir l'ocasió de poder parlar amb ell. Els
7: el senyor Espadaler diu que han fet tot el que han pogut.
9: Sí, bueno, els presidents del Parlament...
7: D'acord, però al final sí, parlaran en català,
9: sí,
7: o no?
9: Sí, però de tot el que va dir una cosa molt interessant, que va ser que no hi ha improvisació. És a dir, que hi havia, doncs, moments determinats del Vaticà que s'improvisava una mica. Fins i tot va explicar alguna anècdota de les improvisacions. Ara bé, en aquest cas no hi haurà improvisacions i el papa utilitza habitualment la llengua del lloc allà on visita.
7: Per tant,
9: com no hi haurà improvisació, sí. Ara bé, se li ha hagut de fer un toc. Sí, sí, qui? El govern, el Parlament i fins i tot diuen l'arcabisbe de Barcelona.
7: Què passa, Fernando?
11: Doncs que a mi...
7: Papa, sí,
11: a mi m'entristeix...
7: Si és tot en castellà o es parla poc català, mira, si Gaudí aixequés el cap, Fernando Sánchez Costa...
11: Sí, Gaudí, evidentment, mai hagués fet aquesta campanya, vale? A mi, jo estic molt trist, vale, amb tot el que està passant.
7: Home, si és en castellà, l'Església va anar a la seva obra més universal a la llengua que mira, li volien imposar al seu dia, com deia el Guillaumet,
11: Escolta'm...
7: Escolto.
11: Jo sé que aquí tenim opinions diferents. Jo que sóc catalanoparlant com a llengua materna, estic molt trist amb el que ha passat. És a dir, que els catòlics catalans, el que estem preocupats és exactament en quina llengua parlarà el Sant Pare, en lloc de què dirà, com el rebrem... Bueno, i que s'hagi muntat la campanya, que s'ha muntat, que jo feia 3-4 anys que no veia una campanya tan agressiva des de l'entorn de Junts, amb unes acusacions absolutament desaforades. Mira, t'ho diré clarament, a mi hi ha moltes coses de l'organització de la visita que no m'han agradat. Vale? Per començar, que...
7: Quines, breument?
11: Doncs que hi ha un munt de catòlics que ens hem quedat sense lloc perquè en lloc d'anar al Camp Nou es va anar a un estadi més petit, perquè en lloc de fer-ho al carrer doncs s'ha volgut fer en llocs més petits. Bueno, escolta'm, ja ho hem dit discretament i ara doncs tots remem en la direcció de que la visita sigui un èxit, que el Sant Pare estigui content...
7: Lloc
11: que...
7: a un balcó, ahir en parlàvem.
11: I llavors...
7: Lloc en balcons a preus d'entre 150
11: ja està,
7: i 1.000 euros.
11: Escolta'm, ja està. Llavors, a mi m'hagués semblat normal, que alguns haguessin fet una carta o haguessin demanat... Ara, la campanya aquesta que s'ha carregat el clímax de la visita, em sembla absolutament impresentable.
7: Gràcies per la brevetat, senyores i senyors. De seguida coneixerem els detalls del sumari del cas Leire Díez. Luco afirma que l'actuació de la trama de Leire Díez buscava protegir el PSOE, el govern i el seu president. I mentrestant, Pedro Sánchez arrenca la tramitació dels pressupostos de l'Estat, ho ha anunciat en el marc del Cercle d'Economia. El president espanyol fa el gas. Reclama el suport a Junts un cop diu Europa validi l'amnistia. Que estàs malament, tu, no pares d'estossegar. T'es veu o no?
11: Estic fotut.
7: Ja es nota.
9: Bé, home, tot així de lògica i de sentit comú, tot el que està proposant Pedro Sánchez, que són propostes que són lògiques, totes van tard. Això està claríssim. Van tard, tardíssim. És a dir, el mes de juliol, el mes de juny, proposar que farà un pressupost quan és una cosa que tècnicament s'ha d'aprovar.
7: Un 0,000001% de possibilitats de tirar endavant?
9: Bueno, a part que no tinc... Segurament que no, però jo, bé, sembla una mica aixecada de camisa amb el sentit del temps que ens trobem. És
7: un titular,
9: dir,
7: que ja ho
9: mes de juny proposis aprovar un pressupost.
7: Un titular, que ja ho met. Endavant.
10: Mira, Sánchez aguanta el relat de que aguantarà fins l'any 27 dient que aprovarà pressupostos.
7: Bé, Fernando,
11: sí, una presa
7: 15
11: de pèl,
7: segons.
11: No? Una cortina de fum i una presa de pèl.
7: Sí? Presa de pèl per...
11: Doncs perquè ell sap que això no es pot aprovar, no? Però al final, doncs suposo que potser serà l'excusa per acabar convocant eleccions i potser ho han pactat amb el PNB, que és el calendari, etc.
7: Bé, i aquest migdia, n'estem molt pendents d'això, tots plegats, eh? Aquest migdia, a partir de les 12, coneixerem el resultat de la consulta a mestres i professors. Sabrem si diuen sí o no al preacord amb el Departament d'Educació. Dels 97.000 docents que poden votar, aquesta hora n'ha votat poc més de la meitat. Cap allà el 55%, no s'hi arriba del tot. De seguida que surti el resultat, n'informarem en directe. Oients, no patiu, que en el moment que se sàpiga el resultat de la consulta, se n'informarà en directe amb els companys dels serveis informatius.
9: És important perquè hi ha tot un seguit de vagues i manifestacions convocades, que per tant doncs és molt important, com a mínim per això, de saber si es mantindran o no es mantindran.
7: Si diuen no, demà vaga a tot Catalunya, aquest divendres. Això, si diuen que no, demà vaga a tot Catalunya. I l'USTEC, recordem-ho, Iolanda Segura, que passa sovint per aquest programa, no descarta una vaga indefinida a partir de la setmana que ve. Fins i tot a partir del mateix dilluns, del dia 8, deia.
9: Vaga indefinida serà que han acabat el curs.
7: Ja estan a les acaballes, ja. Avui, per cert, els sindicats minoritaris mantenen les protestes, Guillaumet, a Lleida, l'Alt Pirineu i Aran,
10: Sí, sí, avui anava a dir, tenim el nostre fotògraf acompanyant els sindicats minoritaris a Tàrrega. Perquè
7: a Tàrrega,
10: fent,
7: no?
10: Sí, sí, estaven fent una manifestació a hores d'ara, crec que comença a les 10, des de la plaça de les Nacions Sense Estat,
7: sí.
10: I caldrà veure què passa. Jo hi vaig tindre coneixement dels periodistes que fiquem el nas allí on no ens correspon. Em van explicar d'un grup d'aquests de WhatsApp, on hi participen uns 800 mestres de la comarca del Segrià, i l'ambient era de votar no.
7: De votar no?
10: De votar no. Potser guanyarà el sí, eh? No em vull avançar, ja veurem, n'estarem molt pendents, com tots els que ens dediquem a aquest ofici, no? Però veig un ambient des de fa dies, un allò que es diu un caldo de cultiu, a les persones que no estan sindicades, perquè al final són poques les persones que pertanyen a l'USTEC, sindicats, que paguen al sindicat, per entendre'ns, o que pertanyen a UGT o a comissions. Hi ha molta més gent que no pertany a un sindicat i que hi ha un cert caldo cultiu que no acaba d'agradar aquest acord, i no entenc per què, perquè
7: Fernando,
10: jo crec que és un acord boníssim.
11: Jo estic absolutament segur que guanyarà el sí. Primer, perquè els sindicats s'hi han volcat.
9: Que
11: s'aprovarà.
7: Sí, el preacord,
11: no?
7: Que tirin davant.
11: Perquè ningú pot més, no poden més les famílies, no sé si els mestres resisteixen aquesta pressió, i si al final acaba guanyant el no, és que ja serà, com a vegades dic, la millor campanya per la concertada del curs vinent. És
7: clar,
11: dir,
7: perquè
11: la gent
7: si,
11: dirà,
7: guanya, si guanya el no, fa el gas, es queden amb els 200 euros d'augment de sou que el seu dia es va pactar en aquell acord que el president deia de país, acord històric i tal,
9: sí, amb comissions
7: i amb la UGT, que eren 200 euros. Es quedarien amb això. És a dir, tot aquest tram de més que inclou el preacord, això on va, enlloc.
9: Es quedarien amb això i els traurien un mal de cap al pressupost, perquè havia d'incloure una sèrie de coses que no s'haurien d'incloure.
7: Mm-hmm.
9: Deixa's fer un petit parèntesis.
7: Petit.
9: És que he escoltat la plaça de les Nacions Sense Estat. I m'ha agradat. M'ha agradat. Perquè, i a més, ignorava que existís una plaça que es digui aquest nom, i per tant m'ha agradat haver-ho escoltat.
10: Sí, sí. És a Tàrrega, la capital de l'Urgell, que hem de dir que en aquests moments Tàrrega és la segona ciutat més gran de la demarcació de Lleida. Sempre havia estat Balaguer, però ara ha passat davant Tàrrega.
7: Sí?
10: I això, Lleida passa una cosa curiosa, eh? Juguem amb un Balaguer, Tàrrega, Mollerussa, juguen amb una altra lliga. Lleida té 160.000 habitants i Tàrrega i Balaguer 18.000. Per tant, la ràtio de diferència és molt alta.
7: Bé, ara que parles de l'Urgell, sí, de teatre al carrer. Ara que parles de l'Urgell, ja heu trobat l'afortunat del premi de l'Euromillones a la Furiola, al Bar Esport, o no? Ja se sap qui ha tocat això, no?
10: No, jo vaig tindre l'ocasió de parlar amb el propietari del bar.
7: Ahir vam parlar amb ell en directe a aquesta hora.
10: I el primer que li vaig preguntar si era ell, diu no, jo vaig mirar la butlleta i vaig veure que no era jo.
7: Sí, perquè també tenia una, efectivament, però no.
10: Però li vaig dir, però tens salut? Diu, sí. Dic, ja està, ho tindríem tot.
7: Sí, ves, què hi farem, no? Què passa, Jordi?
12: No, Xavi, que parlant del resultat d'aquesta enquesta, recordem que el preacord assolit el passat divendres pel Departament d'Educació i els sindicats majoritaris preveu un annex al pacte valorat en 726 milions d'euros. Aquesta xifra s'afegeix als 2.000 milions d'euros que ja van pactar Comissions i UGT el 9 de març.
7: És el que preguntava ara el Falgàs. Què passa si diuen no al preacord, mestres i professors, amb aquests 726 milions d'euros? Exactament és la pregunta que t'ho has dit. Doncs mira, faran un favor als pressupostos?
9: No, perquè es havia d'incloure aquest tipus de partides, però no s'haurà d'incloure. Estalviaran un mal de cap, segurament.
7: Què passa, Fernando?
11: Doncs mira, que també s'ha de dir que, si no m'equivoco, passi el que passi, tot és una mica hipotètic. Per què? perquè al final aquestes partides no estan incloses literalment als pressupostos.
9: Ah, per això.
11: S'aprovi o no s'aprovi, al final dependrà de la voluntat i capacitat del govern de fer després
7: ampliacions de crèdit. Veurem què passa. A les 12 i pocs segons n'informarem en directe del resultat d'aquesta consulta aquí al matí de Ràdio 4. Com portes el tema de la comunicació no verbal, tu? És molt important, això, eh?
11: Has de millorar una mica.
7: Has de millorar una mica. Sí. Jordi Vila, doncs aquest matí podrem millorar tots plegats.
12: Sí, perquè, per exemple, què estem dient en una conversa quan somriem constantment o quan mirem fixament a algú o quan baixem la mirada quan estem a expressar-nos amb el nostre interlocutor? Doncs bé, hi ha experts que asseguren que el llenguatge no verbal suposa aproximadament entre el 65 i el 90% de l'impacte total del nostre missatge. Ens volem preguntar si en som prou conscients d'això, no? Doncs, Xavi, en parlarem amb el Jordi Retxe, conferenciant, formador, escriptor i especialista en llenguatge no verbal, amb més de 836.000 seguidors a les xarxes. Jordi Retxe també és expert en llenguatge de les emocions.
13: Quan una emoció és muy, muy intensa, tot el sistema emocional se desborda i el cerebro tiende a regular ese desborde haciéndonos expresar lo contrario a esa emoción, por muy raro que parezca. Pero es que al cerebro no le gusta los extremos. Llorar en un pico de felicidad es usar un mecanismo que asociamos a la tristeza, pues para eso, para bajar y rebajar ese pico de felicidad, de ahí lo de llorar, de alegría. Y lo mismo con la risa cuando el pico es de tristeza, y la risa actúa también como mecanismo de defensa o escudo, de ahí que hay personas que han llegado a reírse incluso en funerales.
12: Persones que s'arriben a riure fins i tot en els funerals, eh?
7: Ai, senyor. Escolteu, aquest matí, saps a qui tindrem en directe? Falgas.
9: En Picó.
7: Marc Sala. En Picó, sí, en Picó, de seguida. Marc Sala, el presentador del telediario de la U dels caps de setmana.
9: És amic meu, eh?
7: Per això, t'ho dic. El català Marc Sala.
9: Sí, home, hem treballat molt de temps. Va començar en aquesta casa.
7: Aquí, sí, senyor.
9: Va començar aquesta casa.
7: Sí, senyor.
9: I a més, fa molts anys, hi ha una diferència d'edat, i jo recordo que va començar seguint campanyes electorals d'Iniciativa per Catalunya.
7: Imagina't.
9: Sí, imagina't. Si
7: arriba't lluny.
9: Si parlo de...
7: Ho fa molt bé, és molt bo.
9: Sí, home, i tant.
7: Fa molt bé. Doncs li donarem records teus a
9: Falgas. I bon amic.
7: Aquest matí, Marc Sala i Rocco Stenhauser al matí de Ràdio 4.
14: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pedro Sánchez pide tiempo para poder seguir gobernando e insiste en que hay una oposición que quiere hacer caer al Ejecutivo con malas artes. Ya está aquí Marcos López con todo el deporte. Feliz noche.
7: M'agraden els telediarios, Falgas, moderns, de veritat, eh?
9: Sí, home,
7: dic el que penso. Vull dir que, zero sospitós de fer la pilota perquè sí.
9: No, hi ha una cosa molt...
7: M'agraden molt. El ritme, picats, i altres teles públiques que no han avançat tan favorablement.
9: I escolta, i és molt interessant perquè les coses són molt efímeres i, en canvi, els telediarios en aquests moments, a les 9 del vespre i a les 3 de la tarda, doncs són molt importants i es mantenen les audiències en aquest sentit horari, no?
7: Sí, sí.
9: Diu, a les 9 del vespre encara hi ha gent, i això és molt important, van a veure què ha passat.
7: I la U...
9: Pocs, cada vegada menys.
7: Lidera molts trams, Bones audiències de la U,
9: sí,
7: cada cop millor.
9: I això
7: a Catalunya també, a banda de la 2CAT, lògicament, de la nostra.
9: De seure't a les 9 del vespre, que hi ha poca gent que ho fa perquè ja ho saben. Però encara hi ha gent que s'asseu allà a veure què ha passat perquè no saben què ha passat durant tot el dia.
7: Ja. Saps qui vindrà també, Guillaumet? Endevina-ho.
15: El Pau de Pons.
7: Sí, senyor!
16: El Pau de Pons!

0: Aquest estiu, aquella Humet, l'haurem d'anar a veure.
1: On?
0: El Pau, no ho sé, anirà a 500.000 llocs.
1: Segur que les Terres de Ponent tindrem l'ocasió d'anar-hi moltes vegades.
0: A tot arreu. Té bolos per tot Catalunya aquest estiu. Cada cop té l'agenda més apretada i haurem d'anar. Sí, més plena, més plena que això d'apretada. Ara, si hi hagués el filòleg, el Jordi Bota, ja m'hauria renyat. Això d'apretada diu que no es pot dir, tu. Escolta'm una cosa. Avui què regalem, Vila? Truites de patata del restaurant Tort?
2: Sí, sí.
0: Què és? Tort i burgers. Explica'm què és això.
2: És un projecte innovador que barreja la tradició de les truites amb la modernitat de les hamburgueses. Les Tortiburgers.
0: Home, si voleu anar a tastar les Tortiburgers de Frank, heu d'endevinar el so del dia, que avui és aquest. Sentim-lo. Ja podeu anar trucant, eh? Al telèfon. Torna a ser el de sempre.
3: Jo sé qui és,
0: Oh, tu ho saps tot.
2: Com aquest animal...
0: Què no saps, tu, Falgas?
3: Xavi,
2: com aquest animal et vegi amb una Tortiburger, al tanto, eh?
0: Sí?
2: Al tanto.
0: Al tanto que va de canto. Correcte. També visc el català, eh? Correcte. El català correcte, passa-ho.
3: Sé qui és, el que passa que el dia que m'ho preguntis no sabré què dir. Però, de moment, et dic que sé qui és.
4: Però quin és el català correcte? Perquè tu llegeixes a Maragall...
0: El correcte.
4: I tens un català...
0: El català correcte és el català correcte.
4: Que avui no passaria cap mena de...
0: El teu no és el més correcte, però gràcies per parlar-lo, eh? No, home, ja que tu burxes, jo també.
4: Perdó, és bastant més correcte...
0: Que el d'altres, tu.
4: Però bueno, hauré de millorar.
0: Tens ganes de tocar una mica els nassos, eh? I quin és el català correcte? Doncs el correcte, no?
3: Bueno, sí, home.
0: Jordi Vila, no riguis.
2: No, jo penso que tots tenim el millor català que sabem i fem.
0: Sí, senyor.
2: El que passa que és veritat que sempre hem d'anar millorant-lo, no?
0: Sí, aquí...
2: Parlar i escriure perfectament una llengua requereix un exercici constant de millora personal.
0: Sí. Sí.
3: Evidentment, el català deia l'Espriu, que era una llengua viva, no? Tant, no és el que ho digués l'Espriu, sinó que ho diu tothom. I doncs, per tant, això dels accents, que si ets d'aquí, si ets d'allà, jo durant moltes èpoques em deien que l'accent de Girona era el millor. Ara no.
0: Això s'ha dit sempre.
3: No, sí, ara
0: no. I ara quin diuen que és el millor?
3: No ho sé, però...
0: Tots són
3: no
0: iguals,
3: sé,
0: de bons?
3: No sé quin accent... No. No sé qui l'ha substituït.
0: La riquesa dialectal d'aquest país és enorme.
3: Jo crec que sí,
0: És enorme.
3: Jo crec que sí, i n'hi ha moltes, i a més a més, el consell és que ningú els perdi, perquè són la característica d'aquella ciutat, d'aquell poble, i que ningú perdi aquell accent.
0: Aquest programa que fem aquí, a la primera emissora de ràdio en català, que enguany fem 50 anys, és un tema que ens ocupa i ens preocupa.
3: Sí,
0: sovint, el tema del català, Jordi.
3: Però els accents, és dir, mentre la gent mantingui l'accent de casa seva... És igual, vull dir...
0: La qüestió és que es parli el català.
3: Home, aquest és el tema bàsic, no? Bàsic, que cada vegada sembla que segons estadístiques,
0: Oients, aneu trucant pels Tortiburgers al 900-454-455. Falten 3 minuts per 11:15.
5: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
6: El Pla B, amb Toni Marín.
5: Compromesos amb la bona informació.
7: Quan tothom baixa el volum, nosaltres el pugem. De dimarts a dissabtes a la mitjanit t'espero al Metròpoli de Ràdio 4, un punt de trobada per artistes novells i veus consagrades, pel teatre de casa nostra, per la cultura, per la música i per les històries que mereixen ser escoltades sense presses. Si la nit és el teu territori, aquesta és casa teva. Metròpoli, a la mitjanit, a les 12, aquí a Ràdio 4.
8: Metròpoli, amb Xavi Collado.
6: Ràdio 4.

0: Doncs aquest matí a la tertúlia, Fernando Sánchez Costa, periodista i professor de pensament contemporani, Francesc Guillaumet, director del diari La Mañana, i a Lluís Falgàs, periodista de Ràdio Televisió Espanyola. Guillaumet, han trobat morts un home al pantà d'Utgesa i una jove al riu Segre, al seu pas per Lleida, a la capital del Segrià. Què més se'n sap d'aquests dos casos ara mateix, Francesc?
1: En aquests moments les novetats són poques, això va passar ahir, són d'aquelles notícies que quan a mi em va trucar un redactor en cap per comunicar-m'ho i li va haver de preguntar dues vegades, morts dins l'aigua, no? No sabem si mor ofegats o d'alguna altra manera. El pantà d'Utgesa és un pantà que està entre Serós i Torres de Segre, el Baix Segre, i allí es va trobar, veu del que arriba el canal de Serós, i allí es va trobar a les comportes un cos que ja feia dies que hi era, estava en avançat estat de descomposició. Ara s'està intentant identificar-lo i a hores d'ara encara no se sap qui és. D'altra banda, a la tarda, a l'alçada del riu Segre Lleida, un home que estava passejant va veure també un cos que estava flotant. Quan hi van anar la policia, els Mossos i la Guàrdia Urbana i els bombers, van veure que es tractava del cos d'una noia jove que tampoc està identificada a hores d'ara. Sí que va dir la policia i els Mossos que, d'entrada, la primera inspecció visual semblava que no hi havia signes de criminalitat, però en tot cas sempre serà l'autòpsia la que haurà d'acabar de determinar quines són les causes de la mort i què ha passat, i sobretot identificar amb aquestes dues persones, perquè a hores d'ara encara no estan. Jo he fet una trucada abans d'entrar a la ràdio i m'han confirmat que encara no hi ha identificació. En tot cas, anirem seguint aquest cas de 3w.lamanyana.cat. Qualsevol cosa que sabem, evidentment, la publicarem a la nostra web.
0: Perfecte, i nosaltres n'informarem amb els companys de Ràdio Televisió Espanyola Lleida, que la Pepa Sant Genís aquest matí m'ha dit exactament el que dius tu. De moment, a aquesta hora no hi ha cap més novetat respecte al que ja sabíem ahir a la tarda. Gràcies, Guillaumet. Anem cap al barri. Què vols dir alguna cosa, tu, Falgàs, abans de...
2: No, estava escoltant.
0: No, com que aixecaves el dit, dic igual.
2: No.
0: Doncs anem cap al barri de la Sagrada Família de Barcelona, perquè comerciants i veïns, potser no tots, però vaja, n'hi ha molts d'enfadats, indignats i emprenyats ara mateix, perquè estem a pocs dies vista.
2: Home, tot té un principi i un final. Escolta, aquest senyor, el dijous a la tarda, la setmana vinent, ja no serà aquí, i el divendres tot serà a parlar del que ha fet i el que ha passat. Per tant, tot té un principi i un final. Aquí serà dimarts, dimecres i dijous.
0: Se'n parlarà massa? Cansarem l'audiència parlant del papa?
2: No.
0: Això no, perquè n'hi ha que no el volen.
2: No, bueno, evidentment, escolta, hi ha moltes religions a Barcelona, instal·lades a Barcelona, n'hi ha pràcticament 40 que hi estan en desacord. Gairebé 40, és moltes religions,
0: que no estan d'acord. Que diuen no,
2: que no estan d'acord que es faci tota aquesta qüestió protocolària, etc. Ara bé, mobilitat afectada, home, segur. Mobilitat, segur.
0: Home,
2: que serà afectada.
0: Seguríssim, tant que el govern espanyol l'altre dia recomanava teletreballar.
2: Teletreball, aquí hi ha una discrepància de si sí, si no, sí, i tal. Bé. Doncs escolta, però al final no, si ho dic,
0: fem una cosa,
2: una discrepància, perquè encara ningú ha aclarit, per part de la Generalitat, ningú ha aclarit a aquesta hora si... aconsellen. Aconsellen, ara, obligació,
0: bé,
2: no?
0: I fem una cosa, saludem a aquesta hora Freddy Samà, que és secretari de l'Eix Comercial Sagrada Família. Com estàs, Freddy? Bon dia.
3: Hola, bon dia, molt bé.
0: Com estàs? Una mica enfadats, no? Esteu una mica indignats, sorpresos?
3: Bueno, a veure, de tot una mica, a veure, emocionats per l'arribada, això està clar, o sigui, és un moment important, no? Ve el papa, està molt bé. El que tenim incertesa, perquè no sabem encara, a hores d'ara, pues, les mesures que tindran els comerciants, els veïns, si podran entrar, no podran entrar, sobretot, més que res, els comerciants... els treballadors no saben si podran anar a treballar o podran anar a treballar.
4: Clar, Freddy, això... més enllà dels cartells que tots hem pogut veure de hi haurà afectacions a la mobilitat a tal zona, vosaltres en sabeu més coses o res?
3: Hi ha moltes coses que les sabem per la premsa. Uh-huh. I sabem molt just. Els cartells igual ens va arribar amb un parell de dies d'antelació, però ja està. Uh-huh. I ara pues, encara es falten moltes coses per saber.
0: Però, és a dir, aquí hi ha restaurants, hi ha comerços que a pocs dies vista de la visita del papa no saben si podran obrir portes?
3: No saben. Obriran o no.
0: Sí, però la gent hi podrà accedir, al restaurant o al comerç.
4: És que no saben ni si podran accedir-hi ells, perquè què els hi faran? Clar. Els hi donaran una acreditació, tindran un pas i no saben res.
3: Exacte, això és exacte això. No saben si podran entrar al nucli dur, sobretot parlem del nucli dur, de la part de Lepanto. Sí, no saben si podran entrar els treballadors. Hi havia uns comerciants que diuen, ostres, anirà molt bé aquí ostres, contractaré més gent. No, no contractis a ningú, perquè potser no poden entrar.
0: Ja.
4: Mira, precisament, ja. Nosaltres, ahir la tarda, un company d'aquest equip va anar a la zona de la Sagrada Família i va estar parlant amb un quiosquer i també amb alguna botiga de souvenirs. I el que li van comentar és que els Mossos han passat per allà i els han dit que dimecres hauran de tancar. A vosaltres això us ha arribat o no?
3: No, no ens ha arribat.
4: No us ha arribat, eh, vosaltres, aquesta informació?
3: Aquesta informació no ens ha arribat, no.
0: Bé, ara d'aquí una estona el Jordi Vila el tindrem en directe, des de tot el voltant de la Sagrada Família de Barcelona. Però vaja, aquí, per exemple, la informació que ens consta, diu, lògicament, al voltant de la Sagrada Família serà la zona on previsiblement hi haurà un impacte més elevat, no? El Sant Pare beneirà la Torre de Jesús el dia 10, això és dimecres de la setmana que ve. Durant tot el dia s'establirà un ampli perímetre de seguretat amb restriccions de circulació i estacionament que afectaran la Diagonal i la resta de grans eixos viaris. Estarà prohibit aparcar des de la plaça dels Cinc d'Oros fins al carrer de Lepant i entre els carrers de Provença i Còrsega. Sí? Es tallarà el trànsit des de les 7 del matí del dia 10 de juny fins a les 2 del dijous 11 de juny. Dues són dues de la matinada. A tot el carrer Rosselló, des de Diagonal fins al carrer Lepant, així com tots els carrers adjacents en aquest tram. Pau Claris, Llúria, Bruc, Girona, Bailèn, Passeig de Sant Joan, Roger de Flor, Nàpols, entre Còrsega i Provença, i Sicília, entre Rosselló i Provença. Clar, amb aquesta informació, no us podeu fer una idea de més o menys com afectarà cadascú de vosaltres, dels que teniu negocis en aquesta zona?
3: Clar, el problema, bàsicament, és que no sabem si podrem entrar o no. Perquè una cosa és un veí que té una acreditació, que ell viu allà. Però un comerciant... No, no, que jo treballo aquí, eh?
4: Perquè els veïns tenen aquestes acreditacions. Sí. Això ja està...
3: Bueno, de fet amb el DNI o el passaport posa l'adreça i
4: pots passar.
3: Tu tens dret a anar a la teva casa i clar, podràs passar.
0: Sí, però si pots obrir... Sí, jo obro la botiga, però si no poden accedir els clients...
4: O els treballadors.
0: Treballadors. No, sí. I a mi quedo sol, però si no poden venir els treballadors, sí, menys vindran els clients.
3: No, no, els clients està clar que no podran passar. El tema és els treballadors.
2: Em venen ganes de dir, escolta, que ni que vingués el papa, eh?
0: Ni que vingués el papa de Roma, eh? Ni que vingués... Per tant, al final, millor que no hagués vingut. Millor que no vingués el papa per vosaltres.
3: Bueno, a veure, millor... És el que ho deia, no? Són dos dies, no? Pues paciència, farem el que podem i...
4: Sí, a sobreviure.
3: I ja està, no? Yeah. I sobreviure, exacte.
4: Freddy...
3: Digue'm.
4: Freddy, tenim entès que avui al migdia us heu de reunir, però amb els responsables d'aquesta visita, aquí us podrien donar més informació, que perquè no és la primera vegada que us hi reuniu.
3: Exacte, esperem que a la reunió d'avui hi hagi molta més informació de la que tenim, sí, sí.
4: Perquè a l'última trobada no us van facilitar aquesta informació.
3: No. Uh-huh. No teníem... El que sabem és el que es diu per la premsa i ja està, no sabem res més.
4: I què és el que t'agradaria exactament que et diguessin en aquesta reunió? És a dir, vull que em diguin com podré accedir al meu local, no? Si podré obrir o no, si els treballadors podran arribar-hi, si ens donaran una acreditació, què és el que demaneu?
3: Bàsicament és això, o sigui, els treballadors podran arribar, necessitem una acreditació, segurament sí, quin tipus d'acreditació... Perquè, clar, és molt fàcil, la podem fer nosaltres, com a empresaris, mira, faig un paper... Clar, servirà això? No ho crec. Sí. Llavors, bàsicament, sabem que és un tema complicat i que els clients no poden arribar. Llavors, això ja s'ha avisat als diferents comerços, ¿vale? Però, bàsicament, és saber, necessitem una acreditació, podem entrar o no podem entrar.
0: Yeah.
3: Hem de tancar, ens obligueu a tancar. No ens diran, segurament, no, tanqueu tots. Només ens donaran una recomanació, jo crec que ens donaran una recomanació de que feu el que vulgueu, tanqueu o no tanqueu.
0: Ja. Per tant, al final, què pot acabar suposant per vosaltres la visita del papa a Barcelona? Perquè d'entrada dius, farem calés, no?
4: Si clar, papa, però sembla però que en aquest pràctica, cas no serà així.
0: A la pràctica això una mica pot sortir el tret per la culata, aquí, o no?
3: Sí, jo crec que dins el nucli dur no es faran calés, perquè la clientela no podrà entrar. I el que és una mica a l'exterior, doncs es podrà aprofitar una mica, sobretot restauració i tal i qual. Clar, tu tingues en compte que dintre el nucli dur, tot el que és restauració, les terrasses se'n van fora.
0: Mira, aquest matí a la tertúlia m'acompanyen Lluís Falgàs, Francesc Guillaumet i Fernando Sánchez Costa. Què dius, Falgàs?
2: No, que segons la conferència episcopal, tota la moguda del Sant Pare, tot el viatge, tant a Madrid com a Catalunya, val 25 milions d'euros.
0: Sí, però hi haurà un retorn econòmic de 150.
2: De 150. Això és el milions. Que diu sí, la Conferència Episcopal, sí, sí. Que ens ho podem creure o no. Jo li pregunto a aquest senyor, us ho creieu, això, que hi pugui haver-hi aquest repartiment? Perquè també pot ser que aquest repartiment sigui a mig termini. És a dir, vull dir, la Sagrada Família i els voltants de la Sagrada Família sortiran dimarts, dimecres i dijous a tot el món. A tot el món, a les televisions de
0: sí,
2: tot
0: sí,
2: el món.
0: Correcte.
2: Per tant, i, és a dir, la Sagrada Família no cal que la descobreixi ningú.
4: No necessita més publicitat.
2: No necessita però, vaja, més publicitat.
0: Però en qualsevol cas és un extra.
2: Si algú no sap que hi ha tota aquella història al mig d'una ciutat com Barcelona, doncs mira, se n'entrarà i ho veurà. No sé si fins a quin punt aquest repartiment el veieu clar a mig termini. No aquests dies. Aquests dies ja ho entenem tots, sí, sí. Que no, que és impossible. Aquests dies...
0: Però vaja, en teoria, segons el que deies ara, tindrà un impacte econòmic de 150 milions d'euros. Costa 25 milions, però
2: a mig termini,
0: amb un retorn de 150.
2: A llarg termini...
0: A mig i a llarg termini pot fer que encara més gent
5: sens dubte
0: vulgui veure i visitar la Sagrada Família de Barcelona, Freddy Samà.
3: Sí, està clar, està clar. S'espera que a mig i llarg termini això serveixi per alguna cosa. El que tenim clar és que els dies que estigui el Papa aquí poc servirà. Als voltants potser sí, però la resta no.
2: Us deixen entrar a l'església, a la Sagrada Família, o no?
3: No.
2: No us deixen entrar?
3: El dia del...
2: Sí.
3: El dia del Papa?
2: Sí.
0: Cada minut que passa hi ha més expectació al voltant de la visita del Papa. Entenc que aquests dies es deuen fer més calés al voltant de la Sagrada Família, més gent, o no?
3: Home, sí, però no hi ha gaire.
0: No.
3: Hi ha la gent de sempre.
0: La gent
4: que sempre hi ha molta gent en aquella zona,
0: sí, sí, sí,
4: no?
0: Però,
4: a veure la Sagrada
0: Família. La pregunta és, hi ha més gent a pocs dies vista de l'arribada del Papa a Barcelona? El Jordi Vila hi va deixar una estona per la visita del Papa.

0: No, doncs els nens han d'anar, has de donar exactament les dades, nom, cognoms, edat, nacionalitat, totes les dades, no? Ho dic perquè això també potser explica una mica per què són tan estrictes, per què fan tancar restaurants, perquè s'ha de tenir també aquest context, no? Que s'ha parlat de que hi ha una certa amenaça d'alguns elements islamistes radicals que han dit, volem aprofitar per fer un atemptat.
1: Sí, sí.
0: I si m'equivoco, em corregeixes, eh?
2: No. Escolta, que evidentment, doncs, ara no sé, això hauríem d'informar-nos a través de la policia si l'alerta és màxima, si és alerta 4, si és alerta 3.
3: Com,
2: ells ho tenen
3: com,
2: molt...
3: Compten fer
2: molt...
3: alarmisme d'una sí, cosa sí, que sí. A mi ni em consta,
2: per això, ho dic molt codificat.
3: Ni em consta. Si dic, fos una alerta molt greu o
2: no,
3: preocupant,
2: per això.
3: Entenc que se'n parlaria, per això, molt
2: per
3: més.
2: Per això estic explicant que està codificat exactament quin tipus d'alarma hi ha aquest dimarts, dimecres i dijous a Barcelona. Per tant, no cal fer l'alarma des de dimarts
0: i dimecres. No vull fer l'alarma, no soc l'últim.
4: Perdoneu, una altra de les informacions que hem trobat, i aprofitant que tenim el Fredi, ens ho pot corroborar, és que als veïns se'ls ha dit que no podran pujar als terrats. Això és cert?
1: Sí.
4: Per un tema de seguretat?
1: Jo no ho sé del tot cert. Sé la mateixa informació que vosaltres. Uh-huh. No ens ho han dit exactament. Però sí, tenim entès que no poden pujar als terrats per un tema de seguretat. Sí.
4: Clar, però és contradictori perquè s'han llogat, no? Molts terrats, de fet...
1: Bueno, s'han llogat balcons, terrats no ho sé.
4: Ahir parlàvem amb la gerent, no?, de l'Eix, i ens comentava que alguns terrats s'estan llogant a mitjans de comunicació internacionals que volen tenir doncs, unes vistes privilegiades d'aquesta cerimònia i tot plegat, i que s'estaven pagant quantitats molt elevades. Això a tu, Fredi, no et consta, eh?
1: Els balcons, sí.
4: Sí, els balcons, sí.
2: Sí, hi havia dos preus, no? Un preu amb menjar,
4: sí.
2: Tres preus, hi havia un preu.
4: Ho vam comentar,
2: un preu
4: amb beguda,
2: menjar, un altre amb beguda.
4: N'hi havia
2: un
4: amb descomptes per família nombrosa.
2: Sí, també hi havia de descomptes, és a dir, hi havia diverses tarifes, no?
5: Sí, Fredi...
2: Suposo que es pagarà amb negre tot això.
3: Francesc Guillaumet, director de La Mañana, endavant.
5: Sí, Fredi, jo aquí veig un contrasentit. Ara ho estàvem dient, no? Les terrasses, els balcons podran fer molts diners, però vosaltres o els bars que esteu aquí a la zona, les vostres terrasses no, perquè no sabeu ni si podreu obrir. Potser fins i tot que us fiquéssiu en contacte amb les associacions de veïns i poguéssiu servir vosaltres aquest menjar, aquest beure amb aquestes terrasses. Potser seria una bona idea.
1: Estaria bé, eh? Podríem posar en contacte amb tots els comerços de la zona i portar el menjar i el beure. Mira, bona idea.
5: A veure si aconseguim.
1: Vinga.
3: Molt bé, escolta'm, moltes gràcies, Fredi Samà, secretari de l'Eix Comercial Sagrada Família. I escolta, que vagi tot el millor possible i a gaudir de la visita del Papa, que ja està al caure, això.
1: Moltes gràcies a vosaltres i bon programa.
3: Moltes gràcies, molt amable. Que vagi bé. Mira, falta un minut per 3:15 ara mateix.
6: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.

0: A veure, cas Leire Díez. Una miqueta recapitulem, sí? Tots aquests detalls que s'han conegut aquestes últimes hores, Ana Córdoba.
1: Sí, som-hi. Bàsicament, el sumari relata diferents vies per les quals la trama hauria intentat entorpir causes judicials, d'acord? Assenyala com a mínim a 3 reunions entre Leire Díez i la directora de la Guàrdia Civil, amb qui haurien intentat que es posés en marxa una investigació contra l'UCO. Un dels objectius d'aquesta investigació seria desestabilitzar la investigació del cas Hidrocarburs, en què, recordem, estan implicats l'empresari Víctor de Aldama i l'exministre de Transports, José Luis Ábalos. A banda d'això, una altra de les vies de Leire, segons el sumari, era oferir promeses i compensacions a canvi d'informacions sensibles. Per exemple, a l'excomissari Villarejo li hauria ofert un pacte amb la Fiscalia perquè li rebaixessin les penes pendents. A canvi, la trama obtindria informació sobre exalts càrrecs del Partit Popular, com Mariano Rajoy, Maria Dolores de Cospedal o Jorge Fernández Díaz. Més coses, va. Els investigadors destaquen que un apunt a l'agenda de Leire Díez, en què s'hi llegeix reunió FGE, i interpreten que es tracta de la Fiscalia General de l'Estat, d'acord? També parlen d'oferiments econòmics, per exemple, a Carmen Pano, que és la exsogra de Víctor de Aldama i assegura haver portat diners a Ferraz en efectiu, haurien intentat comprar-la perquè canviés la seva declaració en seu judicial. Relata que li van oferir 25.000 euros l'abonament del lloguer d'una vivenda i 15.000 euros més per la compra d'un cotxe. Ella diu que això ho va rebutjar després de consultar-ho amb el seu advocat. També hem sabut tot el que va incautar l'UCO en els seus registres de la setmana passada. De la seu del PSOE es van endur el portàtil de Santos Cerdán i 7 capses de documentació que estaven guardades

0: 13 amb clau i forrellat. A casa de l'exvicepresident de la Junta d'Andalusia, Gaspar Sàrrias, s'hi va trobar prop de 20.000 euros repartits en tres feixos de bitllets de 20 i de 50.
1: Bé, a veure, Luco afirma que l'actuació de la trama de Leire Díaz buscava protegir el PSOE, el govern i el seu president. I Leire Díaz hauria maniobrat amb Villarejo per pressionar Marchena perquè apliqués l'amnistia. Fernando.
2: Home, doncs té molt mala pinta, no? Tot té una pinta bastant fosca. Hi ha fins i tot algun indici que s'està investigant també si a través de la campanya electoral del PSC es va pagar una part d'aquesta... Doncs no, i això també ha de ser esclarit. Mira, jo et vull dir una cosa per acabar, i és que m'ha agradat i felicito un mitjà públic precisament per llegir amb tant de deteniment això que afecta el govern sota el qual en principi opera, no? Com a mitjà públic.
1: Nosaltres sempre som,
2: sí, però no sempre ha passat,
1: i serem
2: ni sempre
1: plurals,
2: passat, i com m'ha creat una mica l'atenció, ho dic públicament perquè és d'agrair.
1: Només faltaria, Falgas.
3: Sí, home, evidentment, no sé, l'atenció és dir, el tema de la ràdio i la televisió pública es basa en explicar uns fets, vull dir, després les opinions, tothom que opini el que vulgui, i els fets són els que acaba de dir l'Anna Còrdova.
1: T'he de dir, a favor de la direcció d'aquesta casa, que mai m'han dit d'això no en parlis, o parla d'això o no parlis d'allò,
2: doncs
1: mai de la vida.
2: Bé.
1: Parlo
2: doncs
1: del que em dóna la gana, sempre.
2: Doncs felicitats.
1: Amb tota l'objectivitat del món. Sí?
3: Per això vull dir que no. Ara, tornant al tema aquest de la PUCO, que aquí veurem, o caldria veure, la instrucció, si fa cas a la UCO, si fa cas a la UCO, la instrucció, tot el que hem escoltat i tot el que sentim, això és una qüestió ja absolutament penal i és una qüestió d'escàndol monumental. Ara bé, el tema està en saber si és veritat o no l'informe de la UCO. I no és que jo en dubti. Però clar, després, o sigui, el procediment és l'informe de la UCO, que és la Guàrdia Civil, que va al jutge i el jutge fa la instrucció.
2: Perquè
3: i després citi, i perquè tiri endavant, vull dir, ara, ens el creiem ja l'informe de l'UCO, si ens el creiem, escolti, doncs vull dir, ja tenim l'escàndol monumental.
2: Bueno, és que, home, té mala pinta, constatem els indicis, en qualsevol lloc també hi ha el fet
3: si
2: que el Partit
3: creiem,
2: Socialista,
3: si
2: segons,
3: pot ser
2: hauria
3: tinguis...
2: pogut pagar directament, diguéssim, aquestes activitats il·lícites.
3: Però
2: no?
3: Pot ser...
2: Això és seria gravíssim.
3: Sí, no, seria...
2: I hauria de fer caure el govern,
3: però pot ser,
2: de forma immediata.
3: Pot ser que hi hagi dubtes.
2: Pot ser.
3: D'aquest informe. Escolta, vull dir, ja. n'hem vist, n'hem conegut. Hi va haver un que li van posar un sobre de cocaïna amb una americana, un guàrdia civil, mentre li estava fent l'investigació, i l'altre van apuntar... Tenia un sobre de cocaïna en l'americana, m'entens? Vull dir que és difícil de creure tot, no? Al final t'has de creure la justícia i t'has de creure el final, el veredicte final, perquè, clar, tot això aquí intervenen molts, molts actors. Ara, soroll en aquests moments, tant com vulguis.
4: Tot plegat...
1: Guillaume, tant abans,
4: sí, sisplau. Tot plegat crec que fa una mica de sensació de final de cicle, i a mi em recorda molt amb aquell any 96, crec que era, amb Aznar clamant des de la tribuna d'oradors aquella frase de vaya ser senyor González. Feijó potser ho fa d'alguna manera una mica més elegant, però està dient exactament el mateix. Però més enllà d'aquest final de cicle, jo no veig un Pedro Sánchez que, diguéssim, ha convençut de plegar. Aquest diumenge mateix llegia unes declaracions seues que havia fet, que deia que vol aguantar fins al 2027 i més enllà, si és que els ciutadans ho volen. Per tant, malgrat tot aquest soroll mediàtic, malgrat totes aquestes causes que estan sovint, malgrat que la ciutadania, ja ho crec, o fins i tot els nostres oients o lectors, estan sobresaturats d'aquesta informació, molta gent no ho entén, el que totes aquestes coses que estem parlant nosaltres, de si un li va dir l'altre, li va dir no sé què, no sé, moltes vegades, més enllà de quedar-se amb la sensació de que tot és un fement, la gent no sap exactament el que passa, no? Però insisteixo, crec que hi ha una sensació de final de cicle, però en contraposició, un Pedro Sánchez que no té intenció de plegar.
1: Ah. El cas...
3: Que sí, que és aquest el tema de si plega o no plega. És a dir, tècnicament ho té molt difícil. Ara, per fer una moció de censura és molt fàcil. Una moció de censura es presenta avui, es veu d'aquí un parell de dies, comença a les 9 del matí, a les 4:00 o 5:00 de la tarda, el president en qüestió ja no hi és. Això és una moció de censura que de moment no hi ha el suport necessari. Una altra cosa, eleccions, són 54 dies. Dic tot això perquè la democràcia dona prou eines i hi ha prou mecanismes per fotre fora amb un president de govern. Ara bé, clar, s'han de saber utilitzar i s'han d'utilitzar democràticament. 54 dies, convoca eleccions avui, feu els números, mireu el calendari i al cap de 54 dies tens unes eleccions generals endavant amb un diumenge per anar a votar.
2: Home,
3: mecanismes n'hi ha. Ara, després, esclar, evidentment el resultat. Mecanismes n'hi ha. Es farà. Doncs, si em permeteu que opini, no es farà ni una cosa ni l'altra. Ja. No hi haurà ni moció de censura, ni hi haurà convocatòria...
2: Sí, els espanyols, els catalans, en general, i la societat actual ens oblidem aviat de les coses, no? Jo crec que el govern pensa, home, ara ve tot això del bon rotllo, el Sant Pare, tal, no sé què, després ve l'estiu... El problema és que la UCO s'han portat 8 caixes, no?, de Ferraz i de tal, i per tant és possible que després de l'estiu doncs tornin a sortir qüestions, no? I per últim, a mi em sembla que el PP sempre va pensar que era impossible que el PSOE pactés amb els independentistes una moció de censura, no? I per tant això va pensar, mira, em garantirà que pugui seguir el govern. Ara segurament el Pedro Sánchez pensa el mateix. I jo crec que el PP hauria de ser una mica més proactiu a l'hora de buscar socis per fer caure un govern que és absolutament impresentable i no hem de tenir por a parlar amb els uns i els altres per obrir una nova etapa a la història d'Espanya.
3: Per fer-lo caure hi ha dos mecanismes molt fàcils, sí. I no se n'està utilitzant ni un ni l'altre.
2: I jo crec que és un error.
3: Però és un error del PP, del PNB, de Junts per Catalunya, d'Esquerra Republicana, de tots els que...
2: I s'hauria de pactar una figura neutra que convoqui eleccions i acceptable per tots els actors.
3: S'hauria de fer, sí, home, evidentment. Sí.
1: Bé, Guillaumet, què dius?
4: Sí, més enllà, Pedro Sánchez, jo crec que juga amb una bona carta i és que l'economia va més o menys raonablement bé. Aquesta situació, si es donés amb una economia, amb gent amb un atur desbocat, amb gent que no té feina, etcètera, seria molt més dura, no? Però ara, avui sembla que estiguessi tant tota l'estona Aznar, però podríem dir Espanya va bien, que és allò que diu Aznar, no? Per tant, aquesta situació, Pedro Sánchez també la pot jugar amb una certa tranquil·litat, no? Quan les coses van bé, quan la gent no ha de patir excessivament, evidentment que hi ha molts problemes, però quan la gent no ha de patir excessivament per la seva butxaca, també l'ambient és molt més relaxat, malgrat que la política pugui ser un femer o malgrat que l'ambient mediàtic pugui estar enverinat.
3: També us he de dir que en els passadissos de la política hi ha el rumor de que aquestes eleccions seran convocades a finals d'aquest mes d'agost, de l'agost d'aquest 2026, i es farien les eleccions al mes d'octubre.
2: Què dius, Falgas? Això és un avançament aquí, una primícia en directe.
3: No, és un... Home, com també he dit...
1: Tornem-ho a dir això. Atenció.
2: No, primícia.
1: El que acaba de dir el Falgas.
3: És un rumor. Ja us he dit, la part tècnica...
1: Un home que fa vida al Parlament de Catalunya.
3: Com funcionava la part tècnica, que era o moció de censura o convocatòria electoral. Bé, aquesta és la part normal i tal. Ara, hi ha un rumor de la política, sí que hi és, però és un rumor. I rumor, dèiem a classe, que era l'antesala de la notícia, ho dic en castellà, perquè ho vaig estudiar...
1: Torna a repetir el rumor.
3: Però insisteixo,
1: és un
3: rumor.
1: Sí. Per enèsima vegada, és un rumor.
3: Que Pedro Sánchez podria convocar eleccions a finals del mes d'agost per fer-los a l'octubre. Però és un rumor, perquè si agafeu el calendari, finals d'agost, 54 dies, és el mes d'octubre.
2: Però amb quin motiu convoques tu eleccions a finals d'agost?
3: O sigui... I si vols, encara t'hi posaré més conya. El dia 1 d'octubre, encara més a més, m'entens? Encara seria,
2: sí o no?
3: Seria un dia per provocar una mica més els ànims del personal. No, escolta, és un rumor.
1: Ja
3: el que passa, que tècnicament és molt cert que tècnicament ara mateix la legislatura és molt difícil de tirar endavant.
1: Bé.
3: Pregunto què faig. Pregunta que els hi pots fer als polítics. Escolta, i quins projectes tenen ara aquests moments a la cartera que es puguin tirar endavant en un període curt o mig.
4: Pressupostos del 2027.
3: Per exemple, parlem
1: cada dia de política, però no volem saturar l'audiència.
3: Escolta, a mi l'única cosa que m'interessa és una saber si notícia. Plourà o no plourà el dia que ve el
1: doncs
3: Sant Pare.
1: Ara t'ho dirà el Pico, justament. Això també, i sobretot, interessa a la gent.
3: Per això...
1: En parlem després, del temps que farà la setmana que ve, però tot no podem dir al principi.
3: El dia concret que ve el Sant Pare,
1: si plourà... Sí, dimarts i dimecres plourà a Catalunya, ara ens ho dirà l'Alfred. Plourà a Barcelona, plourà a Montserrat, ho sabrem d'aquí una estona.
3: Per allà on va aquest senyor? Home,
1: pregunto. Escolta'm una cosa. Bona notícia. Cada cop fuma menys la gent. Mínim històric de fumadors a Catalunya. 2 de cada 10. Ara mateix fumen 2 de cada 10. Però preocupen els vapers entre els més joves, això sí. Preocupen els vapers entre els més joves, però fumen 2 de cada 10. Aquest matí també en parles tu a la portada a la mañana.
4: Sí, Guillaumet, sí, salut. També en parlem.
1: Salut xifra el percentatge de població fumadora en el 21% a Lleida. Lleida, 1 de cada 5. I el 16% a Barcelona, eh?
4: I no sé per què el nostre ofici del periodisme és un ofici que tendeix bastant a fumar. Jo no fumo, eh? Però
1: cada cop menys.
4: La gent de la meva redacció fuma bastant. I jo, quan vaig entrar al diari, ahir, per cert, vaig saludar una persona molt estimada, que va ser exdirector, Josep Ramon Correal, que em va vindre a veure. Quan ell em va fer l'entrevista per fitxar-me per la mañana fa 27 anys, em sembla, i li vaig dir, que es va fumar mig paquet de tabac, i quan jo sortia de l'entrevista, a la redacció hi havia fum, literalment. Ara mateix les redaccions semblen un hospital.
1: Com? Són blanques i impolutes. Es podia tallar amb un ganivet i els estudis de ràdio.
2: Sí,
1: i els
2: però, platós. Però tenia una cosa molt bona, que és que abans de fer una pregunta i abans de contestar tenies un temps per pensar.
3: No s'ha posat a la pràctica prohibir fumar, que sí que es va prohibir, al voltant de les empreses. No s'ha posat a la pràctica.
2: Però això només faltaria.
1: Això ho volen prohibir a les terrasses.
4: És que té un cert... amb tot el respecte pels sanitaris, però té un cert sentit social, també, això de sortir a fumar, fer el cigarro, fer aquella
1: petita pausa. Ara està mal vist, això. Ara està mal vist. Els fumadors estem mal vistos, ara, Falgàs. Alfred!
5: Hola.
1: Alfred Rodríguez Picó.
5: Per cert, jo no sóc fumador, però des de fa anys em fumo 3 cigarretes al dia.
1: Algun cigarret l'hem fet, jo, Picó.
5: Però...
1: Alguna cigarreta.
5: Però dijous passat vaig deixar de fer-ho.
1: Oh, felicitats per molts anys, sí, tu. Que bé, Alfred, sí, senyor.
5: A veure, és una miqueta durillo, eh? Els primers dies...
1: Ni un,
5: I això que només eren 3. Però, ostres, res. Força de voluntat i estic molt content.
1: Efectivament, fumaves molt poc. Molt poc, Alfred.
5: Dia, tots 3 a la tarda.
2: Però et consideraves no fumador?
1: No.
2: Ah, perquè com has dit, jo no soc fumador.
1: Fumador de 3 cigarros.
5: Exacte, fumava 3... A veure si...
1: 3 cigarretes, diguem-ho bé.
5: 3 cigarretes. I de les primes, no de les normals.
1: Ja ho sé, ja ho sé. Sí.
5: Però, clar, fumador sí que ho era.
1: Fumar un cigarret, unes cigarretes primes, Alfred, no res. No res, millor res.
2: Millor zero,
1: però...
5: Sí, sí, sí.
1: Què dius, Alfred? Avui tenim alerta...
5: Quina
1: tarda més maca, no?
5: Tarda vespre. Després en parlarem, perquè segurament seran 2 tongades
1: que
5: de tempestes.
1: Que bé.
3: O diguem les hores perquè vaig amb moto,
1: O tot no ho podem dir, ara, Falgàs. Que si no la gent, si ho diem tot, dirà ja està. Ja no ens interessa això.
5: A Barcelona, Falgàs.
3: Sí.
5: A partir de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit, 2:15, és l'interval en què hem d'estar a la guai.
3: Seré tancat a casa.
1: Però aquí cap al tard, que ningú s'esperi pluja d'aquí mitja hora.
3: No,
1: Barcelona.
3: No.
5: Fins a les 6-7, com a mínim, res.
1: Que bé.
3: Val.
1: Ara, després direm, el Falgàs pateix per si diu que plourà dimarts i dimecres, que tindrem el Papa a Barcelona i a Montserrat.
5: Ara parlarem. El Francesc ens pregunta...
4: Sí, és que, Alfred, a mi més que el Papa em preocupa si avui hem de patir els pagesos de Lleida.
5: A veure, no és la situació típica de tempestes, per sort. No és aquelles típiques tempestes que venen d'Aragó, que són les que tenen mala bava.
1: Sí.
5: No. Per tant, no. El que passa que és un xoc de masses d'aire i potser les comarques més de ponent, però les més orientals, no sé si m'explico...
1: La Segarra,
5: exacte, aquestes
1: Solsonès...
5: Mentre que tot el que és ja més proper a la franja de ponent ja és més difícil.
1: Noguera, Segrià, aquí més difícil.
4: El món de la fruita quedaria més blindat, per entendre'ns.
5: D'entrada, sí. El passa que, és clar, hi ha tanta energia que ve a saber, però d'entrada jo ho descartaria.
1: Ai, que bé. Alfred, doncs ara de seguida tots els detalls del que pot passar d'aquí a poques hores en algunes comarques del país i de la previsió més a mitjà termini també i del que podria passar durant els dies que tindrem el Papa aquí a Catalunya.
3: Hi ha previsió, hi ha el Papa mòbil...
1: Falgàs, tu ets un home de ràdio i de tele, ves mirant el rellotge, no compliquis la vida.
3: D'acord, però hi ha
1: previsió... Que si no la Marta Inglés et matarà.
3: Escolta, hi ha unes cobertures en el Papa mòbil impressionants.
1: Bé.
5: Però no tenen parellams.
1: Senyores i senyors, sentirem les notícies de les 11. D'aquí una hora, pendents del resultat de la consulta de mestres i professors. Ara tornem.
6: Són les 11.
7: Ràdio 4. Serveis informatius.
6: Bon dia, comencem amb una última hora. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha ordenat a la UCO que es personi a la seu de Tubos Reunidos. Els agents estarien escorcollant una de les seus d'aquesta empresa i també s'han personat a la Societat Estatal de Participacions Industrials, la SEPI, per requerir informació en el marc d'una peça secreta que investiga el magistrat de l'Audiència Nacional en el marc del cas Leire Díez. En paral·lel, continuem coneixent més àudios del sumari del cas Leire Díez, exmilitant del PSOE. Les gravacions revelen com l'anomenada lampista del PSOE buscava informació comprometedora i assegurava tenir contactes a la cúpula de la Guàrdia Civil en plena investigació sobre l'entorn del govern. Unes gravacions que mostren les converses de Díez amb l'excomissari Villarejo o, per exemple, també amb l'exsecretari d'Estat de Seguretat del PP, Francisco Martínez. Els hi hauria ofert favors i beneficis en els seus procediments judicials, com el cas Kitchen, a canvi d'informació sensible sobre els comandaments de la UCO, jutges o fiscals. Escoltem una d'aquestes converses de Leire Díez amb l'ex número 2 d'Interior i acusat del cas Kitchen, Francisco Martínez.
8: Obviamente, la intención de todo esto es limpiar, ¿vale? Yo no estoy aquí para otra cosa no ser limpiar.
6: I jornada clau al judici a David Sánchez amb la declaració del germà del president del govern. Finalment, ha estat una compareixença breu d'uns 10 minuts perquè només ha contestat a preguntes del seu advocat i ha negat irregularitats en la seva contractació a la Diputació de Badajoz. Més detalls, Núria Alcalà, bon dia.
9: Bon dia. Sí, David Sánchez ha negat que intervingués a la creació i adjudicació tant de la seva plaça de coordinador de conservatoris de Badajoz com la del seu amic Luis Carrero com a cap de coordinació d'activitats transfrontereres. Nega que tingués capacitat per influir les adjudicacions de contractes en el si de la Diputació. Preguntat pel seu espai de treball al Conservatori de Badajoz, Sánchez ha dit que l'oficina d'arts escèniques que dirigia no comptava amb un espai físic, sinó que era una categoria administrativa.
10: Porque no era entendido como una oficina con ventanilla o un edificio físico.
9: A aquesta hora declara Miguel Ángel Gallardo, expresident de la Diputació de Badajoz, qui també ha negat que intervingués perquè la plaça que va acabar ocupant David Sánchez fos convocada d'urgència ni tampoc va influir en el seu nomenament. Tots dos s'enfronten, recordem, a 3 anys de presó pels delictes de prevaricació i tràfic d'influències.
6: I pendents al Parlament, on d'aquí unes hores es voten les esmenes a la totalitat en el debat de pressupostos. Aquest matí, la consellera d'Economia, Alicia Romero, els ha presentat en seu parlamentària i l'oposició ha constatat el seu rebuig, Elena García.
11: Bon dia. L'oposició formalitza el seu veto a Illa amb el rebuig als pressupostos que Junts veu amb una sobredosi d'anestèsia. El PP català hi carrega el servei de la menjadora socialista. Vox com el bescanvi d'Esquerra Sánchez pels indults i l'amnistia. Mònica Sales, Alejandro Fernández i Javier Ramírez.
12: És una esmena a la totalitat al tripartit que governa Catalunya. A la incompetència del PSC, a les renúncies constants d'Esquerra i a l'extremisme dels comuns.
13: I això són aquests pressupostos, al servei del PSC, de la gran menjadora socialista, però dolents, molt dolents per Catalunya.
14: Se realiza el pago en diferido de los indultos y de la amnistía.
11: Els de Puigdemont abanderen el concert econòmic davant la crida del govern que no bloquegin el nou finançament al Congrés i sumen pressió a l'agenda de Sánchez en el primer examen dels primers comptes d'Illa al Parlament.
6: Gràcies, Helena. I en plena laboral, l'acord aquesta matinada entre els sindicats i l'empresa Nestlé, que redueix les sortides previstes al l'ERO de la multinacional a Catalunya de 178 a 119, Climent Sabater.
15: Catalunya és el territori més afectat per l'ERO a Nestlé. Finalment, segons el preacord assolit aquesta matinada, les sortides previstes es redueixen de 178 a 119. 102 surten de les oficines centrals Esplugues, 9 de la planta de Girona i 8 més de la de Reus. En indemnitzacions, l'acord contempla 45 dies de salari per any treballat amb un màxim de 42 mensualitats. Les millors condicions possibles, segons el representant de Comissions Obreres a la multinacional de l'alimentació, Pablo Esteban.
16: Reducido el impacto. Las condiciones de salida, uno de los criterios es la voluntariedad. Las condiciones económicas de salida, tanto para gente menor de 54 o para mayores de 54, son muy potentes.
15: Al conjunt de l'Estat, les sortides passen de les 301 previstes inicialment a 242. L'ERO de Nestlé forma part de la reestructuració global de la companyia amb 16.000 afectats a tot el món.
6: I acabem amb un apunt de l'exterior. Un casc blau de nacionalitat sèrbia de la missió de pau que l'ONU té al Líban ha mort avui per les ferides provocades per la caiguda de morters al sud del país. Altres dos han resultat ferits, Àlex Eloi.
17: Els atacs es van produir ahir a la nit i el soldat que finalment ha perdut la vida va ser traslladat a un hospital de Beirut on no ha pogut fer res per ell. Els altres dos continuen sent atesos a la base que la missió internacional té al país i ja s'ha iniciat una investigació per intentar esclarir els fets. De moment, la FINUL, la missió de pau de la ONU, no atribueix els atacs a ningú. Recorda'm que en aquella zona hi ha forts enfrontaments entre les tropes israelianes que invadeixen el sud del Líban i el grup xiita libanès Hezbollah.
6: Gràcies, Àlex. Acabem de saber, per cert, que els dos ferits són de nacionalitat espanyola i es troben, però, en estat lleu. Això és tot. De moment, tornem a més notícies a les 12.
7: Ràdio 4.
18: Benvinguts i benvingudes a l'Entrellat.
19: Esta és la verdad. I no me la pienso callar.
20: Cada I ja ningú parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
21: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
22: Com sempre, salut i perdida.
23: Jo dic que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
24: La veritat per davant de tot.
25: Andy, i jo no penso dir la paraula.
26: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
27: M'he quedat esparverada.
7: L'Entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
28: Nena, nena, nena, nena!
18: A Ràdio 4, el cap de setmana comença amb actualitat, música, cinema, teatre, art, viatges, futbol i moltes coses més. Escolta'ns al cotxe, de camí a la platja o a la muntanya, a casa o mentre gaudeixes d'una escapada. Ens acompanyes? Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 12 del migdia, són 4 dies amb David Gallac Gesto. Recorda que la vida són 4 dies i dos d'ells cap de setmana.

0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Mig quart de 12, Alfred Rodríguez Picó. De seguida parlem de tot el que ha de passar, sobretot aquestes hores més immediates a Catalunya. Sí?
2: I tant, Xavi.
1: Tarda, vespre, nit, ens ho podem passar bé avui?
2: Home, déu-n'hi-do, hi haurà rebombori. Algunes comarques poden rebre de valent, eh?
1: Doncs au, ara de seguida direm quines. Quines comarques i a quines hores hi ha més perill d'aiguats a Catalunya. Hi ha l'alerta aquesta del Meteocat, que comentàvem abans, Anna Còrdoba. Però avui també i sobretot estem molt pendents. Mira, d'aquí a menys d'una hora probablement ja tindrem el resultat de la consulta de mestres i professors. De seguida que es conegui, n'informarem en directe des del matí de Ràdio 4, eh?
3: Sí, exacte. Estarem molt pendents de què diuen aquests 97.000 docents que han de votar i decidir si compren o no aquest acord al qual han arribat després de molts dies de negociacions.
1: D'aquests 97.000, fa una estona n'havien votat gairebé el 55%, una mica més de la meitat. A veure, finalment, quina haurà estat la participació. Més coses, comunicació no verbal. A tu i a mi ens agrada, això ens interessa i jo crec que a tots els oients també, perquè és importantíssim.
3: T'he de dir que també ens posarà una mica nerviosos, perquè estic convençudíssima que mentre estiguem fent l'entrevista ens estarà analitzant cada moviment i cada gest que fem.
1: A veure què ens dirà.
3: És com quan ve el Jordi Bota amb el català. Doncs el mateix, però amb la comunicació no verbal.
1: Amb Jordi Retxe, que és conferenciant, formador, escriptor, especialista en llenguatge no verbal, amb més de 830.000 seguidors a les xarxes, eh?
3: Sí, un tipus de comunicació, la comunicació no verbal, que és molt important perquè suposa aproximadament entre el 65 i el 90% de l'impacte total del nostre missatge. És a dir, no ho podem deixar córrer, ho hem de tenir en compte.
1: I tant, i tant, i tant. Jordi Retxe també és expert en el llenguatge de les emocions i aquest matí qui serà en directe en aquest programa és el flamant presentador del Telediario de la U, dels caps de setmana, el català Marc Sala.
3: Exacte, el portarà el Rocco i parlarem amb ell. Doncs
1: Marc Sala, de seguida aquí al matí de Ràdio 4. Home, i qui vindrà és... Què rius,
3: ara? Ho dic jo.
1: Digue-ho tu, va.
3: Lo Pau de Pons.
1: Sí, senyora! Ah.

0: canta, Anna.
1: Jo és que no me la sé.
0: És preciosa,
1: aquesta manera. Tu te les
0: saps
1: totes.
0: És que són molts dies de Pau de Pons, ja.
1: Cada matí, ho puc dir, que cada matí arribes aquí cantant cançons de la Pau de Pons?
0: Sí, perquè avui havia de triar les dues cançons que posàvem, la de la portada a les 10 i aquesta. Dic que no siguin les de sempre.
1: Fan número 1 del Pau, Xavi Freixas.
0: Doncs sí, la veritat és que sí, és així. No ho puc ni ho vull dissimular.
1: Ho sabem, i a més a més...
0: I fan del Picó, també, i sobretot, eh?
1: I tant. I ahir el Pau ens va avançar que avui... parlaria de tema papa
0: català.
1: Exacte.
0: Això em va dir, que em preparava una de molt bona, que d'aquí una estona sentirem i que ho direm en directe aquí al matí de Ràdio 4, perquè el Pau està a punt d'arribar ja, eh? Espero que s'hagi despertat, si no...
1: De fet, dorm molt, sempre
0: no dorm molt, diem
1: que,
0: no sé si
1: que dorm,
0: dorm
1: fins tard, però no arriba tard, arriba sempre puntual,
0: és,
1: és, eh?
0: És un tio
1: molt
0: seriós,
1: responsable.
0: És un tio seriós, irresponsable, efectivament. Responsable, no irresponsable.
1: No, responsable, en positiu.
0: Sí, senyora. I avui què? Què regalem avui als oients? Què és aquesta cosa que m'has ensenyat aquest matí que té una pinta brutal? Diu, mira com
1: avui
0: és això, Xavi.
1: Tortiburgers. No sé si sabeu el que és. Bàsicament t'has d'imaginar una truita de patates... Va, però no val això. T'has d'imaginar una truita de patates i una hamburguesa d'aquestes amb l'entrepà. Doncs un mix, d'acord? Agafem, fem l'entrepà d'hamburguesa, però dins el que hi ha és, amb la forma d'hamburguesa, una truita de patates...
0: Sí, senyora.
1: ...que pot ser de diferents gustos. N'hi ha de tot tipus.
0: Ah, doncs molt bé. Doncs heu d'endevinar, heu d'encertar el so del dia. I avui quin és? Aquest, sentim-lo, va. Doncs aneu trucant al 900-454-455, 900-454-455. Falten 2 minuts per 11:45.
2: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
0: I amb el Picó, que és dijous, doncs i vol ploure.
3: Sí, i vol ploure. Déu-n'hi-do els dijous que han coincidit amb tempestes, amb pluja...
0: Tot l'equip diu el mateix, sempre diu el mateix.
1: Això sempre, que ve
0: demà
1: el Picó i
0: a Muda. Alerta, sempre. Per fortes tempestes, algunes calamarsades, no, diuen sempre, els del Meteocat, però...
1: N'hem tingut pocs de dijous que hagin estat tranquil·lets.
3: Sí. Sí, sí, és que casualitat, eh? Mira, ja és el que diem... És que sempre plou en cap de setmana, no? Ja ho hem dit, en segon dia.
1: Sempre plou en dijous.
3: Vam fer un estudi de durant 10 anys, els dies de la setmana, i primer era dissabte, però després era dilluns, després em sembla que era dijous, després... Vull dir que...
1: Aquesta temporada, dijous.
3: I si féssim 50 anys, tots els dies plou igual.
0: Sí, clar. No, és així, això.
3: No, ja, el que passa que la percepció, doncs, quan plou al cap de setmana, un notem més.
0: És quan més ho nota la gent, efectivament. Sí, sí.
3: Comencem amb...
0: Què dius?
3: A veure, dues dites populars del mes de juny, versió castellana, versió catalana. A veure, una molt famosa que diu hasta el 40 de mayo no te quites el sayo.
0: Sí, que en català diem fins al 70 d'abril no et llevis un fil,
3: però
0: que és el mateix, no?
3: Avui anem a una altra, he buscat i volgut ser més rebuscat. Llavors, el 40 de mayo significaria el 10 de juny.
0: Sí. Avui és 35 de maig, diguéssim.
3: Avui és dia 5? Doncs sí, 35
0: 4, avui és 4,
3: pues clar,
0: 31 i 4, 35. 35, sí, 35 de maig, el dia 9, 40
3: de maig. El que passa que és, clar, això que són dites populars que tenen molta antiguitat, i amb l'escalfament del planeta, a veure, si no t'has de treure el saio, que seria com una mena de casaca,
0: sí,
3: fins al 10 de juny, la calorada de la setmana passada, amb gairebé 40 graus a l'interior i 35 a la costa...
1: Igual acabes amb un cop de calor.
3: Acabes malament, malament. Per tant, són dites populars que estan desfassades, que no són lògiques. La versió catalana seria, entre d'altres, entre el que tu has dit, per exemple, fins al 10 de juny no et llevis roba ni et descordis el puny. Ni et descordis el puny.
0: Ah,
3: val? Que seria la mateixa data, més o menys.
0: Sí.
3: Però, repetim, que això, amb les calorades que hem tingut, això sí que seria vàlid per demà.
0: O que bé,
3: ara
0: demà.
3: En parlarem.
0: Sí, sí, m'encanta la previsió de temperatura.
1: Demà ens hem d'abrigar o què?
3: Va, a veure, abrigar. Però anar amb maniga curta a les 7 o les 8 del matí...
1: Demà no.
3: No.
1: Uau.
3: A veure, que cadascú fas el que vulgui.
1: Sí, sí, però, i tant.
0: Però... La canalla, demà quan porteu la canalla a escola, a la cova...
1: Però els nens a l'hivern van amb pantaló curt, si no tenen mai
0: fred. No tenen problema.
3: No, sí. Jo de petit anava amb pantaló curt ben bé fins als 10 o 11 anys.
0: I tant.
3: Però sempre. S'anava. I
0: més a Barcelona, em diràs tu, o sigui, no em fa de fred.
3: Tant. Sí, sí, però recordo els anys finals dels 60s o 70s que teníem temperatures de 0 graus i un pantaló curt. Bé, i l'altra. Versió... que versió, aquestes sí que són vàlides actualment. En castellà diuen Cuniete Nubladete, ho diuen així.
1: Cuniete Nubladete.
3: Cuniete, és que si no, no rimarà. Cuniete Nubladete, si no granizes, no agonizes. Mm-hmm. Val? O sigui que és normal que el juny hi hagi calamarsades i pedregades, malauradament. Mm-hmm. En català diem, la pedra de juny i juliol no té consol. Mm-hmm. És a dir, malauradament, efectivament, el juny i el juliol, la pedregada, aquí o allà, i sobretot a Ponent ho saben molt bé, sí, no pot faltar. Però el que està passant els últims anys, des de fa un parell de dècades, sobretot, però especialment els últims anys, és que està augmentant el nombre de calamarsades i pedregades, mm-hmm, malauradament, a aquesta època, i augmenta la mida de la pedra. Per sí. què? Perquè hi ha més energia, a la Mediterrània està més calenta, per cert, hi ha rècords de temperatura del
0: sí,
3: mar
0: sí.
3: per ser primers sí. de juny. I, esclar, aquesta energia, doncs, s'allibera i els núvols poden créixer més. Mm-hmm. Bé, ara, voleu que us digui què va passar per aquestes dates al 1761?
0: 1761.
3: Sí, però no aquí, a tot el món.
0: Què va passar?
3: La Lluna cada cop es veia més pàl·lida, dia rere dia, cada cop més pàl·lida. I al final no es veia a cap lloc del món. Mm-hmm. Benjamin Franklin, que llavors tenia 40 anys o una cosa així, deia que hi havia com una boira seca molt estranya. I, analitzant els nuclis de gel de l'Antàrtida de Groenlàndia, es va comprovar que aquells dies, de finals de maig i primers de juny, aquests nuclis de gel estan carregats d'àcid sulfúric. Què va passar? Doncs que resulta que uns dies abans va explotar un enorme volcà, el volcà Malkian a Indonèsia, i va embolcallar el planeta d'aquests gasos que van provocar que la gent digués, o què està passant? El cel té aquest color, té aquesta... Uh-huh. I es notava fins i tot olor, una olor especial, clar, era de l'explosió del volcà, el que podem fer. Va, canviem de tema. Saps on és Xerrapungi? Sí, tu ho saps, Xavi.
0: Ana Córdoba, i tu?
1: Jo no.
3: No, ella no ho sap.
1: No. No, sóc una analfabeta amb aquestes coses.
3: A Xavi no li pregunto
1: perquè
0: hem fet programa, amb anys junts a la tele i hem parlat de moltes coses, i aleshores ja...
3: Xerrapungi està... A l'Índia, al nord-est de l'Índia, és de les localitats on plou més de tot el món, sí, però plou sí. concentrat. I he estat mirant les pluges dels últims dies. Fins uh-huh. fa una setmana, cada dia, de 30 a 50 litres. Cada dia. Uh-huh. Però des de fa una setmana, entre 100 i 250 litres...
0: Cada dia?
3: Cada dia.
0: Uau. Cada dia.
3: Tu pensa que el mes més plujós de l'any és el juliol? Saps quants litres cauen només el juliol?
0: Quants? Un disbarat, però no me'n recordo.
3: 3.300 litres.
0: Uau! Pensa que a Barcelona són uns 600, en acord? Sí,
1: clar, increïble.
0: Per comparar, fer-te una idea, no?
3: Tarragona, 500, Girona, sí. 700, Lleida, menys, 350 sí. o així, 400.
1: És a dir, allà hi plou sempre.
3: Però de l'abril-maig fins al setembre-octubre, l'època del monsó. O sigui que a sobre té més mèrit, perquè hi cauen 12.000 litres l'any. 12.000.
1: Increïble.
3: 12.000. Bé, i un fet molt curiós climàtic. A les illes Hawaii, concretament, a l'illa de Hawaii, hi ha una muntanya que té 1.569 metres, gairebé com el Montseny, no arriba, que es diu Waialeale, i que plou tot i més. De fet, cauen 12.000 litres l'any, també, però aquí repartits al llarg de tot l'any. Però el que volia comentar és que a 10 quilòmetres de distància, a 10 quilòmetres, que no és res, cauen 600. És a dir, 12.000 litres a la muntanya, 600 litres a 10 quilòmetres.
0: Que fort.
3: Són 11.400 litres menys. Uh-huh. Perquè vegis el que poden fer I les
0: tant,
3: muntanyes.
0: I tant. Aquestes palanques naturals... Exacte. És que és una passada.
3: Sí, ara una miqueta d'història, jo crec que us agradarà, no ho sé. Tu segur que tothom ha portat jersei. Un jersei.
1: Sí, un jersei.
3: Un jersei.
0: Jo vaig molt esporret. Que diuen al poble.
1: Què vol dir, en esporret?
0: Poc i jo no m'aprigo massa, ni a l'hivern.
3: Però a l'hivern sí, amb un jersei no segur. No, així no va.
1: Un jersei de llana.
0: El pobre Carles Canut, el gran actor Carles Canut,
3: sí,
0: fill de Gerri de la Sal, sempre em ve a Freixes. Això de Barcelona, això no és un hivern, això és una primavera suau.
3: Tu vens a Barcelona.
0: Un tio de Gerri de la Sal o dos de Balaguer, que això no...
3: Tu vens a Barcelona.
0: Estem acostumats a temperatures de 7 o 8 sota 0.
3: Amb 8 graus positius i amb vent que baixa de Collserola de 60 per hora... Amb màniga curta no hi vas.
0: Ja. No, hi ha algun dia que no. Però són 4 dies que fa fred aquí.
3: Bé.
0: Ja m'agradaria que en fem més
3: de
0: fred.
3: Ja ho sé,
0: i que nevés,
3: ja.
0: I que... I ara tempestes, estic molt il·lusionat amb això del mar calent que deies abans.
3: Sí?
0: Que estem molt per sobre de la mitjana. Mira això,
3: ara
0: quan em diràs, ara torna a pujar la temperatura no sé quan i tal, però jo la mirada fixa cap al mar. I penso, ja veuràs. Estiu i sobretot cap a la tardor també.
3: Hi ha una
0: sobretot
3: energia allà acumulada que
0: buà,
3: no vegis.
0: Buà.
3: Bé, doncs escolta'm, el jersei, jersei, per què es diu així? I per què
0: per
3: es
0: què?
3: Feia servir?
0: Jersei.
3: Doncs va néixer al segle XV, a les illes de Jersey i Guernsey.
0: Ah, sí, no ho sabia.
3: Clar,
0: això.
3: Tico. Va néixer a aquestes illes, a l'illa de Jersey, i van començar a confeccionar unes peces de llana merina, són uns xais, que es diuen merinos, sí, merines, de gran qualitat. I això utilitzaven aquestes peces per abrigar els pescadors. Al segle XVI, al segle següent, la corona britànica va veure que aquestes peces eren de gran qualitat i se les va començar a posar l'aristocràcia. La gent sense diners, sense recursos, no es podia posar... No podien adquirir aquestes peces. I van importar, van començar a importar la llana per confeccionar articles, jerseis, que es van estendre per tot el món. Per tant, així és com va néixer el jersei. A l'illa de Jersey. I quants encostipats ens ha estalviat.
0: Doncs sí, i la tant. Veritat és que sí. Sí, sí.
1: Sempre ens porta coses supercurioses,
0: molt.
1: Eh? El
0: és que se n'aprèn molt, de veritat, t'ho dic.
3: Abans de passar la música, voleu que us expliqui... Ah, per cert, ostres, quin problema hi ha a les platges, moltes platges del Carib.
0: Què passa?
3: A Florida, a República Dominicana, a Mèxic... Mm-hmm. Però moltes, els turistes estan d'una mitja volta.
0: Per què?
1: Per què? Què hi passa?
3: Els sargassos. Sargassos són unes algues...
1: Sí...
3: que han proliferat molt per culpa de l'escalfament del planeta, per culpa de l'escalfament dels oceans, de l'Atlàntic. I han envaït, però quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres de les platges del Carib.
1: És a dir, les platges aquelles d'aigua transparent
3: estan
1: ja no hi són?
3: Estan plenes de sargassos i llavors estan intentant netejar-les, treure, però són tones i tones i milers de tones amb màquines, amb excavadores, intentant netejar el mar, perquè les platges estan... No pots passejar.
1: I això
3: no
1: de moment només ha passat allà al Carib?
3: Bé, hi ha molta... Sí, de moment és Centroamèrica, al voltant del Carib. I és un problema. I per últim, abans, quan estàveu amb la tertúlia, un falgàs deia, bé, el Papa Nou mòbil, que no es molli, a veure si plourà la setmana que ve. I jo he dit, i un parallamps, que porti un parallamps, no? Així és mitja en conya. Doncs bé, us explicaré una anècdota. Que la vaig trobar en un llibre de Jules Verne, Una ciutat flotant. Resulta que hi ha el vaixell on estan navegant, el bo i el dolent. El dolent es diu Harry Drake, és el dolent. I es baten amb un duel, amb espases. I comencen a barallar-se, el bo contra el dolent amb espases. Però hi ha tempesta. Total, que un llamp cau a l'espasa del dolent i el suc arrima completament. I així... el bo guanya. Per tant, atenció amb els objectes metàl·lics perquè poden atraure el llamp. En aquest cas és una novel·la, però atenció amb els mòbils, atenció amb tot el que sigui metàl·lic si esteu a l'aire lliure. L'altre dia vaig recordar una anècdota, va passar als Estats Units, un noi estava fent footing, estava running, i anava amb uns auriculars i amb el mòbil, escoltant música. Diu que era un llamp. Li va caure el llamp al costat d'ell, amb ell mateix no, però li va rebentar el tímpan i l'electricitat li va passar a través dels auriculars a l'oïda. A veure, és molt difícil, però és possible.
1: A mi és un tema que des de petita això m'ha neguitejat, és a dir, quan hi ha tempesta elèctrica, què és el que no hem de portar mai al damunt? El mòbil, ens has dit?
3: Tot el que siguin objectes metàl·lics,
1: sí,
3: i lògicament els objectes també electrònics, atrau els llamps. A veure, que és molt difícil, però és molt difícil en una gran ciutat, un poble gran, una vila gran. Però clar, si estàs corrent per la platja, no hi ha ningú, tu ets l'única cosa que sobresurt del terreny i estàs amb un mòbil, doncs tens bastants números que et caigui el llamp. A la badia al golf de Roses va caure un llamp i va matar una persona. Al llac de Banyoles va matar una persona, un llamp. Estic parlant de fa anys, eh?
1: I si ens enganxa això, estem al carrer, què hem de fer?
3: A veure, si estàs al carrer una gran ciutat, home, lògicament... terraseres amb un portal...
1: Però has sortit a córrer i estàs al mig d'un camí de ronda, per exemple.
3: D'un camí de ronda, de la Costa Brava,
1: per
3: o de la Costa Dourada, o del que sigui. El que es recomana és agafar els objectes metàl·lics, claus, portaclaus, monedes, rellotge, etc., i deixar-ho lluny d'on estàs tu i tu estirar-te, suposant que no hi hagi res.
1: D'acord.
3: I esperar que passi la tempesta. Però si tu portes objectes metàl·lics, totalment la millor precaució és informar-te si hi ha una tempesta o no.
1: Ja, però no ho fem, no? No sempre fem el que hauríem de fer.
3: No sempre es fa, no?
0: Però, per exemple, aquesta tarda... Això passa el que passa moltes vegades.
3: Aquesta tarda, si algú vol fer el Puigmal, doncs li diríem, no facis el Puigmal aquesta tarda.
0: Hi ha un senyor que li van caure no sé quants llams i no es va morir d'un llamp.
1: És veritat, això ho vam tractar.
0: Això va explicar el fred, sempre.
3: Guarda forestal.
1: Ho recordo, és veritat.
0: Quants? Set eren. Sí, que bo.
3: I no el van matar, no?
0: Imagines?
3: Va sobreviure, sort.
0: De set vides.
3: Doncs...
1: No li tocava.
0: Set vides que un gat.
3: I tant.
0: Mira, tenim la Marta Inglés, el Jaume Tudela i la Laia Casanova, estan tots mirant així els tres, de dir, quan arriba la música?
3: Doncs
0: quan
3: arriba
0: comença
3: allà.
0: Oficialment el cap de setmana, Picó?
3: A veure, doncs arriba d'aquí uns quants segons, perquè anem a anunciar-ho.
0: Ells ja la tenen preparada, el control de so, ja fa estona, només que el... Pam!
3: Escoltarem
0: prema.
3: Un fragment de la rapsòdia hongaresa número 1, és molt alegre el que escoltarem, de Franz Liszt. Liszt era un compositor molt conegut, molt estimat per tothom, centroeuropeu, i feia competicions al piano amb altres grans pianistes, i la gent anava allà a escoltar perquè era un virtuós. Doncs anem a escoltar aquesta rapsòdia hongaresa, versió orquestral, que és molt alegre, molt simpàtica, per donar la benvinguda al cap de setmana. Som-hi?
0: Molt bé. Quan vulguis, Marta Inglés.
3: Doncs vinga.

0: Aquesta és l'agradable música de Franz Liszt, aquesta dansa hongaresa, doncs això, alegre i que,
1: sí,
0: i que pot donar la benvinguda al...
1: Ja és cap de setmana, al matí de Ràdio 4.
2: Ja és cap
1: Anna
2: de
1: Còrdoba,
2: setmana.
1: L'inaugurem oficialment cada dijous aquí amb el Picó. Just abans, segons abans, d'un altre moment molt interessant.
2: Del moment més esperat. És un moment molt esperat per tothom.
1: Sí, la música i la previsió, els dos moments més esperats. El fred.
0: Mira, ara s'acaba la música.
1: A veure.
0: Esperem que s'acabi.

0: Era evident que s'acabava.
1: M'ha encantat. De veritat, Alfred, com sempre.
0: Molt bé, doncs anem a fer la previsió. Va, avui és un dia complicat. Avui tenim un xoc de masses d'aire. És curiós perquè de tota la península Ibèrica, Espanya i Portugal, tan sols una bona part de Catalunya rebrà les conseqüències de tempestes fortes. La resta ni s'assabentaran. No, res. Algun ruixat al Cantàbric, demà a la tarda algun ruixadet cap a la costa de València entre Eivissa, però coses locals, però les tempestes fortes tan sols a Catalunya. Què passarà? A veure, a diferència de les tempestes de fa 3 setmanes o un mes, que van escombrar tot Catalunya, que van ser a primera de la tarda, 4:45, a les 5 de la tarda, 5:45, aquestes són més tardanes, a la costa. Per l'interior, a partir de les... A veure, quina hora és ara? 11:45?
1: Sí.
0: Doncs a partir de les 2 ja pot començar a formar-se alguna primera tempesta, Pirineu, per a Pirineu, avançant cap a l'interior. Per tant, a les 2, 3, 4, 5 de la tarda, les tempestes ja poden picar, Pirineu, per a Pirineu, comarques de l'interior i nord de Girona, comarques de l'interior de Barcelona i del nord de Lleida i, el que dèiem abans, del centre-est de Lleida. D'acord?
1: Més o menys, les comarques més orientals de Ponent, la Segarra, el Solsonès...
0: No sembla que a les més occidentals hagin d'arribar les tempestes, no sembla. Llavors, a partir de les 5-6 de la tarda, aquestes tempestes aniran baixant, i què passa? Que es trobaran amb la massa d'aire càlida i humida de la Mediterrània. Es poden reforçar. Atenció a les comarques de Girona. Des de l'Empordà a l'Empordà, Gironès, la Selva, Pla de l'Estany, Garrotxa, la Selva ja ho han dit, perquè Gironès ja ho han dit també, sí. Perquè localment poden ser fortes o molt fortes, amb calamar-se, 30, 40, 50, potser 60 litres per metre quadrat algun indret.
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Sí, poden ser fortes, poden ser fortes.
1: A la White.
0: I aniran baixant cap a Barcelona. Per tant, tot el que és Maresme, atenció, alguna possible rierada, Vallesos, Bages, etc., Osona, Barcelonès, Baix Llobregat, podrà rebre les tempestes també a partir de les 7 de la tarda. 7, potser s'endarrereixin a 7:45 o a les 8, però no podem preservar l'hora
1: exacta. Cap al tard, no? De cara al vespre.
0: Sí, cap al vespre, 7, 8, 9. Llavors pot picar fort, en alguns llocs també pot picar fort. Sembla que podria haver com una mena de segona tongada de tempestes aquí a la costa, afectant també la Costa Daurada, per tant, Tarragonès, potser Baix Camp, però Tarragonès, Garraf, Baix Penedès, també el Penedès, però el Garraf ja seria, no? Aquesta segona tongada podria ser forta. Això estem parlant ja de les 8-9 i més aviat fins i tot 9-10 de la nit. Per tant, bona part de Catalunya rebrem. També es poden formar algunes tempestes cap al delta de l'Ebre. I a partir de mitjanit podríem dir que s'acaba tot, s'allunya. Tot i que a les comarques de Girona quedarà una miqueta algun ruixat, I això sí, entre la tramuntana, entre el mestral i la temperatura que vol.
1: De luxe, el que ve. Demà estarem, no? Demà, divendres, amb una temperatura ideal. Mm-hmm. Què més podem demanar en aquesta vida, en acord?
0: No, demà farà una fresqueta al matí.
1: Oh, quin bo.
0: Sí. I el temps no acabarà, no és allò de...
1: No fa net del tot, no?
0: No, tindrem núvols molt abundants a les comarques del sud de Tarragona, delta de l'Ebre, amb alguna gotellada. I a la costa, núvols, clarianes, variable, canviant. I a l'interior, sí, a l'interior i al Pirineu, sobretot a l'interior, força més sol. La tramuntana i el mestral, a partir de migdia, desapareixen.
1: Migdia d'aquest divendres, eh?
0: Sí, desapareixen.
1: Adeu tramuntana, adeu mestral.
0: Sí, durarà molt poc i giraran a sud, aportant humitat. I la matinada de divendres a dissabte, curiosament, podria caure algun ruixat a la costa, sobretot costa central, costa daurada. Amb unes temperatures que dissabte ja pugen, però es mantindran molt moderades.
1: Perfecte. Res a veure amb aquelles insuportables calorades.
0: I la petita novetat és que semblava que diumenge, sobretot dilluns, dimarts, dimecres, ja altre cop calor. Bé, hi haurà una lluita entre la massa d'aire molt càlida del nord d'Àfrica, que voldrà tornar a envair bona part de la península Ibèrica, i les masses d'aire més fresca d'Europa. Doncs al final sembla que nosaltres estarem més a prop de les fresques d'Europa.
1: Que bé, el papa no subarà la cancel·lada, vaja.
0: No, farà caloreta, però res excepcional. Tant dilluns com dimarts com dimecres. Algun model, fins i tot, posa algun ruixat a la ciutat de Barcelona i a Montserrat.
1: Ah, sí?
0: Entre dimarts i dimecres.
1: Justament, entre dimarts i dimecres, veure, els dos dies que tenim el papa.
0: No, coses molt locals.
1: Però seria de curta durada, i de caràcter aïllat.
0: D'entrada, gairebé diria que ho descartem, però...
1: No es pot descartar del tot, s'ha d'anar seguint. principi no, però en principi punt no. Suspensiu. Exacte. Veurem què passa, ho anirem seguint.
0: Sembla que no, sembla que no, però...
1: Ja et trucaré un dia d'aquests, ja et trucaré un dia d'aquests a tu, al Marc Silvestre, i ens aneu posant al dia en funció del que vagin dient els diferents models meteorològics, que s'actualitzen cada poques hores, sí. Ai, el fred! Ja està.
0: Doncs ja està.
1: Volant, això.
0: Aquesta vespre anirem a passejar ben equipats, a veure què...
1: Jo ara només faig que observar aquest senyor per veure quins moviments fa, com admira, si admira gaire... Perquè és el que en sap, d'això de la comunicació no verbal.
0: De la comunicació no verbal.
1: Bé, aquí tens el Picó. Bon dia. Jordi Retxe, com estàs? Bon dia.
2: Molt bon dia a tothom.
0: Encantat d'estar aquí.
1: Et presento el millor comunicador d'aquest país. Estem d'acord, no?
2: Absolutament d'acord.
0: Absolutament,
1: sí. Que sí?
2: Des de panys i panys.
0: Jo gestualitzo molt. Faig molt, molt amb la mirada, amb els noms.
2: I encara que estem a la ràdio, això es percep inconscientment.
1: Sí, però la gent ens veu, també. Mira, allà, la càmera.
2: Ah, mira, perfecte.
1: Ens veuen per streaming.
2: Doncs que bé, doncs, ja apurats, perfecte.
1: Sí, sí, també ens poden veure. RTVE, Play, Ràdio, Prems Ràdio 4 i veus el programa en directe. Potser millor que no el vinin, que no mirin.
3: Si no et veuran, a vegades... Però que
1: ara vindrà l'Opau de Pons i fem coses estranyes.
3: Caminant...
1: Sí, exacte. Però vaja, no ho sé, n'aprendrem i ens diràs què hem de fer i què no hem de fer aquí, Jordi.
2: Perfecte, ho intentarem.
1: Sí. Moltes gràcies.
3: T'hem de dir, Jordi, que estem una mica espantats, aviam, com ens analitzes a nosaltres.
1: Jo ara estic amb un posat que fatal, així. Com...
2: És un mite que jo vaig analitzar a tort i a dret, no patiu.
1: Mira, el meu posat habitual és aquest, això, impresentable del tot, sí o no?
2: No, depèn del context, depèn de moltes coses.
1: Home, acabes d'arribar tu, que no ens coneixem, no sé si el més correcte és posar-se així.
2: Jo no aniria a una entrevista de feina amb una cama sobre la cadira, però si estàs en un ambient relaxat i tranquil, per què no? Sí, sí.
1: Com a casa.
3: Com a casa.
1: És que una mica aquest programa una mica és com a casa. Com a casa era un programa que feia, es deia així, el de la Maripa Huguet, no?
0: Fa anys.
1: El fred.
0: El
1: CPA. Fa més anys, l'any de la Picó.
0: L'any de la meva mare.
1: Ai, el fred, moltes gràcies, eh?
0: No, es mereixen.
1: Anem parlant.
0: No, i tant, qualsevol novetat ja ho sabeu.
1: Tempesta maca avui, cap al tard, cap al vespre, última hora de la tarda vespre.
0: Ja t'enviaré, si val la pena.
1: Ens envien vídeos, Picó.
0: T'envio algun vídeo.
1: Sempre ens enviem els vídeos de les tempestes. Estem dels dos molls com a gats.
3: I a més, ara ja tindrà ocupat tota la setmana, plourà durant la visita del papa.
0: No, a veure, això...
1: Jo el que no vull és que pedregui, jo sóc com el Guillaumet. A mi el que em fa patir és que caigui pedra pels pagesos. Mira, el papa, si no li fa tanta calor, millor. I si plou, també refrescarà. Però vaja, que no pinta, que no pinta, que no pinta. Ara que no diguin, han dit el Picó i el Freixes que plourà.
3: No, no ho heu dit.
1: Que segurament no, però no es pot descartar alguna cosa aïllada que ja anirem veient a mesura que s'apropi el dia.
0: Ja veurem.
1: Perfecte, gràcies, Alfred, bon cap de setmana. Bona tempesta, bona tarda de dijous gras. Avui és això de l'ou com balla, no?
3: Sí.
1: La Patum, Primavera Sound, clar, tot això abans en parlàvem. Clar, tots aquests, la Patum a Berga, què tenen?
0: Avui?
1: Avui, salts, aquesta nit, uf. Aquest vespre, no ho sé.
3: Avui al vespre, no ho sé, aviam.
0: Bueno, ja arribarà abans.
1: Per quedar, arribarà abans. Esperem que passi abans, també. I aquí el Primavera Sound, també. Oh, però ves, què hi farem?
0: Ah, noi.
1: És el que hi ha.
0: No, és el que hi ha.
1: A mi em va bé que plogui, tu. Sí? Gràcies, Alfred. Bon cap de setmana. Dos quarts i mig de 12. Anem al Pio Pio.
3: Vinga, som-hi. Pio Pio.

0: Què és això? Són més dolentes que la pesta. Ja està a la pista.
1: Ens calen pistes
0: ja,
1: o no?
0: No, jo crec que amb això ja són més dolentes, tenen una mala bava.
1: Sí.
0: 900-454-455-900-454-555. Qui l'encerti menjarà... Tu ho has degut tastar, això, ja, no?
1: No. Jo no sabia ni que existia.
0: Ah, jo tampoc.
1: Ho he descobert ara. Tortiburgers.
0: Tortiburgers.
1: Del tort.
0: Tortilla, ai, tortilla, que diuen els castellans.
1: Torti... Exacte, és una truita en un pa d'hamburguesa.
0: S'hauria de dir això, aquest torti.
1: El que passa és que és un projecte que està aquí a Barcelona, però també és a Madrid, per tant, tortiburgers.
0: Carla Villegas, m'agrada perquè em fa riure.
2: Hola, Xavi, què tal? No, perquè jo et veig i ja...
0: I ens coneixem tant amb la Carla, també, que ja sabem el que pensem l'un i l'altre, eh? Ai, senyor, doncs au, truqueu, 900-454-455. Comunicació no verbal, això és importantíssim i la majoria n'hem d'aprendre, perquè segur que no ho fem tot bé ni de bon tros. Més aviat potser ho fem tot bastant o molt malament.
3: O ho sabem de manera no conscient. Saps allò que alguna vegada dius, no sé per què, però aquest no m'acaba de fer el pes, o no sé per què, però no m'acabo de fiar d'aquesta persona.
1: Sí, no sé que si no passa connectes, aquí. No? Sí. Hi ha persones amb qui no...
3: Doncs aquest no sé per què, gairebé sempre, és perquè reps un input a nivell no conscient, no verbal, i no et dones compte. No? Però sí que ho processem d'aquesta manera. Ja. Lo guai de saber el llenguatge no verbal és que et dones compte, que et fixes que tal vegada t'ha fet una microexpressió de disgust, que s'ha tirat enrere, que ha fet llavis agellats, i és meravellós quan saps d'això. Almenys jo així ho considero.
0: Ja. No sé, em va venir un fa temps aquí, d'expert o experta, no sé qui era, que diu, ja, jo sempre m'havia dit, tu sempre has de mirar els ulls, perquè la gent aquesta que no mira mai em foten nerviós a mi, la veritat, eh?
1: Hi ha
0: persones,
1: així,
0: fas
1: no,
0: un cafè en una taula petita en un bar i tu ets aquí, estan tota l'estona mirant, amb la mirada perduda, mirant la taula, als costats, i en cap moment et miren els ulls. En conec un que ho fa això i em posa molt, molt nerviós. Em fa sentir molt incòmode.
3: Que però que... la raó també, eh? Vull dir, per tot hi ha una raó.
0: No, però aquest es veu que és així bastant amb tothom. Amb tothom.
3: No dir... només amb tu, eh?
0: No,
1: és
0: segur que no.
1: No és personal.
3: No és personal.
0: Però això, que aquest expert que va venir ens va dir, mirar els ulls sí, però tampoc aguantis la mirada gaire segons. I què, això no
1: sí,
0: ho sabia.
1: Sí, no recordo quants segons va ser que ens va dir, però ens deia que era una estona, sí, però si no era incòmode.

0: algú ens enganya.
1: No podem saber-ho 100%, perquè si no, no hi hauria
0: judicis. El psicòleg diu que sí, que es dilaten o no sé què, les pupil·les, sí, i clar, tenen les seves tècniques amb això.
1: Correcte. Mira, jo el que dic sempre és que no es pot saber al 100%, però sí que heu de mirar quan hi ha un canvi de comportament en algú. És a dir, algú que parpellejava normal, no?, i s'ha provat que quan una persona menteix, parpelleja menys. Perquè per mentir,
0: menys, eh? De cop
1: sí,
0: i volta...
1: Perquè mentir és un procés cognitiu molt complicat. Has de pensar què diré, com ho estic dient, si em compres la moto, si no... I tot procés cognitiu complicat fa que parpellegem menys, i després, quan la persona acaba de mentir, parpelleja més per recuperar els parpellos perduts. Deixeu-me dir, per això, que jo li preguntaré a tota l'audiència si a aquesta hora del dia, a aquesta hora del matí, ha dit alguna mentira. Heu dit alguna mentira, vosaltres, avui?
0: No.
2: Jo diria que no.
0: Que sapiguem, no.
1: Estadísticament, tal vegada sí, perquè de mitja tots mentim 4 vegades al dia, segons els estudis.
0: Ah, sí? De mitjana?
1: Sí. De mitjana. Són mentires petites, d'aquestes.
2: Va, deixa'm pensar, quina mentida he dit?
1: Allò que...
2: No, això, com estàs? Tu potser dius bé i realment doncs diries, ostres, doncs tinc un dia de merda per això, però dius bé.
0: No, o no, eh? Ahir l'Ara Teixidor li va agafar un atac de riure. Perquè ens hem trobat a l'ascensor al matí. Diu, com estàs? Dic, fatal. Diu, gràcies per la sinceritat.
2: Però en Xavi
0: sempre
2: és així.
0: Són més falsos. Diu, com estàs? Dic, fatal. Tinc una son que no m'aguanto i una mala handi que...
1: I està molt bé. De totes maneres, la mentira més repetida al llarg del dia, com deien, és contestar que estic bé quan et pregunten en realitat estàs malament.
2: Clar.
1: Quan això passa, tu quan connectes amb una emoció, sempre, en major o menor mesura, el cos l'expressarà. I sovint, en aquells que diuen que estan bé però no bastant, se'ls hi pugen les celles pel mig, generant una microexpressió o una expressió de tristesa. Fixeu-vos en les celles pel mig de la gent.
2: Com seria això?
0: Com estàs reproduir? Bé i apuges
1: sí,
0: les celles,
1: sí,
0: dius
1: o fas
0: miau.
1: No sé com es diu en català, fas un petit putxerit, el llavi inferior el tens una miqueta endavant, és a dir,
2: sí.
1: És impossible que si connectes amb una emoció el cos no l'expressi. Sovint serà una microexpressió molt petita perquè la voldràs amagar o el que sigui. Però si t'hi fixes, sempre, en major o menor mesura, l'expressem. És molt difícil mentir sobre una emoció.
2: I no pot ser, per exemple, en aquest cas, de com estàs bé, a vegades donem una resposta automàtica sense ni tan sols preguntar-nos realment com estem, no? En
1: sí,
2: molts casos
1: si connectes,
2: és com una amuletina.
0: Bé, per dir,
1: si
0: per
1: no
0: dir
1: connectes
0: cosa.
1: Amb l'emoció, no, però a poc que hi connectis, d'alguna manera o altra, el cos l'expressarà.
0: Com podem saber que algú està enamorat o que fem gràcia a algú?
1: Hi ha tantes maneres de saber-ho. La principal és si hi ha conductes d'imitació. Tu pensa una cosa, si tu estàs molt penjat d'algú, o és el teu crush, com diu ara la joventut,
2: sí,
1: no? I aquesta persona t'envia un àudio de WhatsApp, i en aquest àudio badalla, et garanteixo que aquest badall se t'encomanarà a tu. Perquè les neurones miralls són les responsables de que se'ns enganxi tot de la persona que validem, ja sigui perquè ens cau bé o sobretot si ens agrada.
0: Yeah.
1: Quan a tu t'agrada algú, se t'enganxa tot d'aquesta persona. La manera de parlar, la manera de moure's, la manera de caminar, la manera de mirar, i en canvi, quan no, res d'això es dona. Llavors heu de mirar si la persona que teniu al davant té conductes d'imitació amb tu.
0: Que bo.
1: Aquesta és una de tantes, eh? Vull dir, podem estar aquí fins demà passat.
0: Que bo. Digue'n alguna altra, va, que ens interessa molt això. Perquè jo, per exemple, sempre penso, mira, li caic bé. Amb aquesta noia li caic bé.
2: Ja,
0: però no penso mai
2: no
0: que li pugui fer...
2: Als homes també els hi costa
0: que li pugui
2: més, jo
0: fer
2: crec,
0: tilín.
2: Saber.
0: No, quan... no me n'adono, no ho interpreto com bon rotllo, feeling, mira...
1: Clar, és difícil a vegades distingir la corporalitat, però, per exemple, ja en els anys 70, Flora Davis va demostrar, a través de certs estudis, que quan algú t'agrada, la pupil·la es dilata una miqueta més. Això és fàcil de veure gent que té els ulls més clars. El que fas també és orientar-te a aquesta persona.
0: És a dir, que a mi se'm nota molt, això, no?
1: Clar, com més clar tinc...
0: se'm nota molt, vaja. Em delato jo mateix.
1: Els ulls més foscos, no. Però llavors està, per exemple, el voler eliminar barreres. Tu, mira, si la nostra audiència té avui una primera cita o aquest cap de setmana i va a sopar a un restaurant on sigui, fixeu-vos si l'altra persona aparta inconscientment coses de la taula que en realitat no molesten, com un saler o una petita flor o el que sigui, perquè t'està dient que vol el màxim de connexió amb tu. Això no ho fa, si no et cal connectar més amb l'altra persona, t'és igual que hi hagi ampolles d'aigua, que hi hagi el que hi hagi per la taula. Llavors diré això, amb conductes d'imitació, orientació i fer per eliminar barreres, així com pupil·les, insisteixo, i tantes altres.
0: Que bo això.
2: I escolta, i quan ens creuem de braços? Jo moltes vegades, sense adonar-me'n, estic així amb els braços creuats i em sembla que això no
0: estàs
2: és
0: com a la defensiva,
2: senyal.
0: Una mica.
2: Sí, no ho sé.
1: És una gran llegenda el dir de si algú creu els braços és perquè està incòmode, bla, bla, bla. Sí o no, perquè tal vegada és la teva postura habitual o és una postura que et fa estar còmode o tens fred, no? El que sí que és significatiu és quan tu creues els braços com a resposta a alguna cosa que has vist o escoltat. He oblidat el teu nom, perdona, com era?
2: Anna
0: Còrdova.
1: Anna, algú et diu, Anna, després sortim d'aquí, et sembla bé si anem a prendre un cafè? I si tu, Anna, inconscientment i ràpidament creues els els braços, això sí que podríem dir que ha estat una conducta de tancament, no? Perquè
2: inconscientment... És a dir, no em ve de gust anar-hi.
1: Clar, tu quan... hi ha una prova que no falla mai. Sí. Quan tu estàs a gust en un... quan tu estàs treballant a un lloc i entra algú que et cau bé per la porta, tu et gires i el saludes tot fent-te gran. Ei, què tal? No, et fas gran a la cadira. Yeah. I en canvi, quan no, et fa... no, te rauleixes, et fas petit, no?
0: Ei, què dius?
1: Clar, llavors, fixeu-vos, quan una cosa...

0: t'agrada.
1: Quina mandra que em fas.
0: Fixa't una partida ara, quan una cosa t'agrada et fas gran i quan no t'agrada et fas petit.
1: Ja, està molt bé això també. Sí, sí, que pots dir, home, sentit comú, però noi, si no t'ho diuen, de vegades no hi caus,
2: no t'hi fixes perquè vas tirant.
1: I amb les mans, què hem de fer amb les mans? Perquè, buah, moltes vegades, no?, quan parles amb algú, amb algun jefe, amb alguna jefa, tal, dius, què em faig d'aquestes mans?
2: Però
1: quan
2: també
1: tens confiança,
2: hi ha persones
1: amb la persona,
2: que gesticulen.
1: És igual, ja. Però, és a dir, quan encara no li tens aquesta confiança,
0: sí,
1: no sé, que a vegades no saps com posar-te, no?
0: Això
1: dius,
0: et passa.
1: Mira, m'agafo un boli, vaig amb un bolígraf, perquè si no, no sé què fer de les mans.
0: Clar, això et passa quan és allò que dius, hòstia, la persona que m'agrada camina amb normalitat i se t'oblida fins a caminar, no? No saps què fer amb les cames, doncs, amb els braços és igual, quan estàs incòmode, o la gent quan surt a parlar en públic li pengen els braços i dic, és ben bé que estaries millor si no en tinguessis, no?
1: Yeah.
0: Quan et passa això, pregunta't per què et passa això. Les mans deixen de fluir quan s'ha interromput el procés habitual on tot flueix, no? Jo estic a gust aquí amb tu, amb el que diré, amb el que tu em diràs. Quan no saps què fer amb les mans és perquè algú t'ha incomodat. Llavors el que hem de fer és intentar mostrar-les sempre, perquè tot el que sigui amagar les mans fa lleig, no?
1: Yeah. I
0: històricament hem après que les mans són una manera de veure l'altra persona quines intencions té o no amb nosaltres, no? Llavors feu per veure-les, perquè es vegin. I mai gesticulareu més del compte. A mi hi ha molta gent que em pregunta, és que crec que gesticulo massa. Dic, home, molt hauries de gesticular perquè semblés que estiguessis aterrant un avió, no?
1: Yeah.
0: Llavors, no us preocupeu en excés, però intenteu, això sí, que siguin vistes, que flueixin. I una coseta, si sortiu a parlar en públic, intenteu que formin com a mínim un angle recte als braços, és a dir, no les deixeu mai penjant. Tot el que sigui deixar els braços penjant et fa veure dèbil, no? És a dir, els braços han d'estar com a mínim les mans que no baixin de l'ombligo, del melic.
1: Del melic.
2: Mira, l'altre dia
1: del
2: vam entrevistar
0: en
2: Javier Botia, que és mentalista,
0: sí,
2: i ell ens deia que les mans, sí, va venir al programa, i ell ens explicava que quan fas una conferència, per exemple, amb les mans pots aprofitar per captar bé l'atenció del públic. És a dir, per molt que tu ara estiguis adreçant-te a una part de l'auditori i estiguis mirant cap allà, si amb les mans assenyales cap a l'altra banda, captes també la seva atenció. No se senten com deixats o com abandonats.
1: Carla Villegas.
3: Jo és que tinc una anècdota que a mi sempre m'han dit que gesticulo molt, no? I estava a la universitat, estàvem prenent alguna cosa a la plaça i hi havia una persona que era sorda i va pensar que jo també ho era i que estava parlant
0: per com
3: amb llenguatge
2: de signes.
3: T'ho prometo. Llavors, des d'aquest moment, sempre hem pensat, ostres, doncs potser, home, perquè una persona s'apropés a mi i es pensés que jo estava, no?, parlant amb llenguatge de signes, em vaig quedar ara parlant de tot aquest tema. I sempre he pensat això, que potser ja gesticulo massa, perquè, clar, si una persona em va comentar això, però bueno, com et quedes, Xavi?
0: No, cal saber també què passava aquell dia amb tu, perquè jo et veig gesticular i no és per res exagerat. A lo millor aquell dia estava remoguda per dins pel que fos i tot el que sigui està remogut per dins, per fora es veu. Ah.
2: Per què hi ha gent que gesticula més, en general, i d'altres que menys?
0: És cultural, és com et trobes amb tu mateix, és com estàs en aquell moment. Lo important és saber que les mans estan fetes el que deia abans per cridar l'atenció, no? De fet, inclús jo vaig fer un vídeo que es va viralitzar molt, que els pilots de la Fórmula 1, quan els estan donant entrevistes, s'arremanguen i fan veure que li rasca per aquí pel canell, i el que estan fent és portar l'atenció al rellotge que els patrocina.
2: Uau.
0: No? Allà on et toquis, si ara em grato aquí, els ulls se'ls van aquí. Si ara començo a fer així, els ulls es van sempre on estan les mans. Llavors, tingueu en compte si és que us interessa cridar l'atenció a allò on es dirigeixen les mans.
1: Yeah.
0: Però sempre
1: funcionarà així. A veure, fem una cosa, dona'm la mà. Donem-nos la mà.
0: Donem la mà.
1: A veure. Com ho fas? És que això és una cosa que també ens van explicar.
2: Sí,
1: a mi em van dir,
2: exactament?
1: A mi fa anys em van dir, s'ha de donar fort.
2: No, deien que s'havia de donar
1: no, has de, més o menys, a veure l'altre què tal. És a dir, quina pressió fa la persona en qüestió.
2: I depenent de què vols mostrar, no?
1: I tu has de fer una pressió similar. Dic, sí, però si els dos esperem a veure quina pressió fa l'altre, dic, al final seran dues mans mortes, això. Donar la mà, com s'ha de donar la mà?
0: La mà morta es coneix com el peix bullit, és l'últim que hem de fer. Això hi ha gent que ho fa, eh?
1: Fa angúnia. Hi ha gent que et dona la mà morta, que dius, noi...
0: Això és mort per dins i l'interès que li despertes tu és el propi d'un mort, no? La mà s'ha de donar amb fermesa sense apretar més del compte i és molt important també fer contacte visual i somriure si s'escau a l'altra persona. Jo a les meves conferències hi ha un moment on dic a tothom, ara això semblarà una missa, semblarà una església, però doneu-vos la mà amb el de davant, amb el de darrere, amb el de l'esquerra i amb el de la dreta. La gent es posa d'un content, comencen a fer-ho i es posen contents i els pregunto, per què esteu tan contents, no? Ens agrada que se'ns saludi perquè t'estan dient dient, et veig, et poso en valor i t'estic rebent. Jo convido tothom a que quan estàs allò en una rodona, no?, que estàs amb un grup de gent, si entra algú nou, fes-li espai, que càpiga, saludeu-lo i doneu la mà, doncs això, amb fermesa, sense passar-vos de la ratlla. El primer ministre Modi, el primer ministre indi Modi, una vegada es va fer molt viral perquè li va donar la mà al príncep William d'Anglaterra, sí, que ell és molt blanquet i molt tou, suposo, li va deixar els dits marcats, semblava que li havia esbatussat, no? Clar, entre poc i massa. Apretar molt la mà és una conducta ancestral de dir jo sóc el que mana, però això és de cromanyons.
1: Ja.
0: Fem el favor d'abstenir.
2: A mi, un tema que només entra en aquest estudi ha dit i m'ha cridat molt l'atenció. Això que hi ha persones amb qui tu sents que no connectes i no acabes de saber el per què, però hi sents una mena de rebuig.
1: I diuen que és mutu, això. És a dir, quan algú et cau fatal, diu que normalment tu, a ell o a ella, també li caus fatal. I al revés. És a dir, hi ha gent que la coneixes i tens, no sé, un feeling brutal i que sol ser mutu, això. Però qui ho sap ets tu.
0: Això és quan et toca els teus mecanismes més profuns a nivell de... No? Què fa que algú t'agradi o que algú t'enamoris de seguida? Doncs perquè connecta. Al final són com peces, no? I has tocat les 7-8 tecles no conscients que fan que m'enamori, no? I a una altra persona no li despertaràs això, no? Llavors, moltes vegades, els acoplaments entre persones és perquè a nivell no conscient has connectat. I aquesta és la millor connexió que hi ha, que després dura el que dura, no? Però allò que quan connectes molt ràpid amb una persona, on tot flueix, no? Després, miraculosament, et poses d'acord amb el restaurant on vols anar, amb què fas aquest cap de setmana, sí. Aquest cap de setmana no tinc ganes de marxa i el que ve, sí, mira, jo igual, no? I és aquest mecanisme no conscient que ningú sap per què passa. I jo aquí aprofito per dir una cosa, un consell que em va donar una amiga meva, que és psicoterapeuta. Mm. Allò a vegades et pot passar que a tu t'agrada molt algú i aquest algú no t'agrada a tu, no? I tu et menys tens i penses, poder no sóc suficientment bo, no sóc suficientment guapo, guapa, etc. La meva amiga, l'Adriana, diu, pensa que a aquesta persona, potser, li agraden els diamants. Mm-hmm. I tu, busca un diamant i tu no ets un diamant, tu ets un rubí. I per molt maco que siguis, per molt que t'esmeris, aquesta persona li agraden els diamants i tu ets un rubí. Això no et fa menys rubí. Llavors, si algú li fa molt mal allò de dir no sé per què no m'agrada aquesta persona, no ho connecto, tal vegada no és el que està buscant. No ens fem mala sang en aquest sentit.
2: Clar, quins gestos, per exemple, poden fer que rebutgis a una persona? És a dir, que no... Una, o sigui, sense ser un gest, no? Ara aquí el Pau feia cosa.
0: Botifarra.
1: No, ara volia demanar, Jordi Retxe, analitza una miqueta...
0: És molt important.
1: Aquest és el Pau de Pons, el deus conèixer.
4: Com anem?
1: Et sona.
4: Tant de gust.
1: Analitza l'home i abans de marxar...
4: Vigila el que dius,
1: Digue'ns com és aquest noi.
4: Vigila el que dius, que gasta mala folla, segons com.
0: Això deia la meva àvia, tenen mala folla. Home, entenc que ja coneixes aquesta gent, que estàs a gust...
4: Massa que els conec. Massa que em coneixen ells a mi, poder.
2: Molt vistos.
0: La seva postura relaxada, hi ha una cosa que m'agrada molt, és la seva orientació. Fixeu-vos que està orientat
4: sexual.
0: D'aquí cap a això, independentment d'aquesta. Hi ha una màxima en comunicació, que és que si hi ha interès hi ha orientació, i si hi ha orientació hi ha interès. Tu quan estàs a gust a un lloc, sí, t'orientes cap aquí. I quan no, els peus sobretot se'n van de l'estància. Llavors en Pau veig que està més o menys interat en Duralta.
1: Sí.
0: Fixeu-vos la gent si s'orienta o no a vosaltres.
4: Són bona gent.
2: Això dels peus és important, perquè pots saber, per exemple, qui és el líder d'un grup, no?
4: Seu bé, home.
1: Sí, jo suspendré avui, ja ho sé.
4: Sembles l'Empar Moliner, que també se sent així s'arranca aquí a les cadires, sí.
1: Què fa l'Empar Moliner ara? No ho sé, no estic al cas.
4: Tot el tema del vi.
2: Sí, fa un programa del vi.
1: Ah, sí? Mira. No ho sabia. A on? A Catalunya Ràdio?
2: Sí.
4: Ah,
2: no sé si és un podcast vaig sentir l'altre dia.
1: Home, ens ho hem passat molt bé amb Per Moliner. Divertida és, eh?
4: Seu bé, cony, que no t'ho diguin a casa teva.
1: Cada gust com és.
2: Jo vull que em respongui la meva pregunta. Quins són els gestos que ens poden fer rebutjar una persona?
0: El principal és, sempre que algú se t'apropa més del compte, i aquest apropament no és benvingut, el teu cos enviarà senyals. De fet, hi ha una cosa que és la distància íntima, que són els 50 centímetres que et rodegen. Sí. Aquí només deixes entrar familiars molt propers, parelles, o a qui tu t'interesses que t'envaeixi, no? Quan tu t'apropes massa a una persona, que de fet agredir ve del llatí ir hacia, apropar-se massa ràpid, tu has de mirar com és un apropament a una persona, perquè quan aquest apropament no és benvingut, farà coses com tirar-se res, ni que sigui un mil·límetre enrere, apretarà els punys o apretarà els llavis o desviarà la mirada. T'estarà dient que el teu apropament no és benvingut. Hem de vigilar molt, això és la proxèmia. La proxèmia estudia com ens relacionem les persones a nivell de distància. Tots sabem, no? Si vas a una platja i no hi ha ningú a la platja, hi ha una persona només, no et pots posar al costat, deixaràs 3-5 metres, no? Doncs a les relacions entre persones és el mateix.
1: Escolta, les noies que tenen melena, cabell llarg, I comencen a fer rínxols així amb el dit al cabell, què denota això?
0: Mira, això és una...
4: Que t'ho fan molt, a tu? T'ho fan molt, això és que els agrades.
1: No, però ara et dic una cosa.
0: És molt interessant, ara...
1: Mira, no, ara et dic una cosa que pot quedar fatal, però és així.
4: No la digues, no la diguis.
1: No, doncs no la dic, ja està. No, Pau, no.
4: T'has de curar amb salut?
1: No, vull dir que... Què vol dir això? Explica-ho tu, que encara diré un disbarat. Espera't.
0: No, està bé que ho preguntis, perquè s'ha estès la creença que quan una dona es toca els cabells és perquè està flirtejant amb tu. I pot ser que sí... Però pot ser que no, perquè hi ha dones que ho fan, doncs per mania. Però el problema és que molts homes, sobretot...
4: En el teu cas, Xavi, segur que sí.
0: Ho interpreten com que t'està tirant la canya, no? I mira, li agrada, no? Simplement... Que sí que és veritat que hi ha un component ancestral que biològicament s'associa a la seducció. És a dir, quan una persona juga amb els cabells, vulguis o no inconscientment...
1: No, però n'hi ha que ho fan sempre com per distreure's.
0: Però tot i això...
1: Perquè ho fan amb qui sigui, no?
0: És igual, però tot i això envien senyals de seducció. Encara que no ho sigui, però l'altra persona els pot comprar com a tal.
1: Quan comencen a enroscar els cabells, vol dir que igual els hi agrades una mica.
2: Vigila, perquè era el Xavi, cada vegada que algú s'arrossa el cabell pensarà que està flirtejant amb ell.
0: El cabell té un component d'atracció brutal. Hi ha cultures que inclús no deixen que s'ensenyi ni un sol fil de cabell.
4: Això és veritat.
0: Aquest punt arriba. El cabell té un gran paper en el flirteig.
1: Mira aquell quin cabell que té el Rocco. Té 100 anys i mira quina mata de pell.
5: 100 anys no, però una mica menys.
4: Pagant San Bergante.
5: Bueno, escolta'm, tampoc no he fet gaire cosa, eh?
4: No, pues
5: a veure si ara...
4: Era estupendo.
5: Aquest trasplantament capilar que em vaig fer al desembre, doncs a veure si ara ho haig de pagar de per vida.
1: No, però no, surt o no, no surt? No. Sí, no,
5: va, per l'amor de Déu, Freixas, mira com està.
2: Li ha relat.
1: No et cremaràs la closca aquest estiu,
5: Paio. Coroneta ni res. No puc prendre sol, vaig amb un gorro d'aquests de bany.
1: Encara no.
5: Perquè és recomanable no prendre
1: sol. Però estàs morenet, Rocco.
5: Sí, perquè faig 10 minutets amb crema. Una mica de crema, 10 minutets al dia al sol, només.
1: Veus, aquest jersei, que avui el Picó ha explicat d'on surt això de jersei, és de l'Àngela Picó, però m'agrada.
5: T'agrada, eh?
1: Sí, sembla els d'Òscar Dalmau una mica avui.
5: Ah, sí, és veritat.
1: Que sí,
4: aquest punt vintage.
1: Així.
5: Punt vintage.
4: T'està bé, a més, com que estàs valent...
5: Estic valent.
1: Va al gimnàs. Oh, ja el truquem perquè entri. No, és al gimnàs, tot el dia amb pesa.
5: No, perdona. No? Faig un
1: pots uns braços igual que un elefant.
5: Faig un circuit molt maco, que és natació...
4: No serà de treballar aquests braços.
1: No, de treballar no.
5: Perdona?
1: Que
4: abans la gent està ben fort de tant treballar, però aquests braços són de gimnàs.
5: No, són de fer exercicis per mantenir la salut.
4: I ben fet que fas.
1: Quina primera impressió tens del Rocco, Jordi?
4: És que has de dir que amb això...
2: És expert en comunicació no verbal, Rocco. Prepara't.
0: M'agrada molt que quan ha entrat ens ha fet per saludar i a mi m'ha dedicat un segon, m'ha mirat tal, això vol dir que està pendent de la resta de gent.
1: Estafaner. Aquest qui és?
0: Però a mi m'ha agradat això, no? Vull dir que m'has tingut present perquè m'has mirat, m'has saludat, això és bonic. Deixeu-me dir una cosa. Sabeu quant temps necessitem per treure una primera impressió d'algú o d'alguna cosa?
2: Quan?
4: Molt poc.
0: 0,1 segon és suficient per decidir si una persona la veu atractiva.
1: Amb 0,1 segon potser ja es becotoli.
5: Com pot ser que hi hagi persones que el vegis i no t'acaba de fer la...
2: No t'acaba d'agradar
5: sense conèixer-lo i després el coneixes i dius, hòstia, doncs no és el que jo pensava. Per què aquesta primera impressió és negativa?
0: Perquè a vegades la primera impressió sempre és un prejudici, és sesgada, és injust tot el que tu vulguis, perquè associem coses com per exemple certa roba, certa imatge, coses que tal vegada no hi connectes. Hem de donar una segona oportunitat a les persones.
1: Jordi Reche, mira, és conferenciant, formador, escriptor, especialista en llenguatge no verbal i no sé quantes coses més.
4: Que és un crac.
1: Que tens tard o no?
0: Jo no.
4: Queda't, home, una estona.
5: Ja està, ja la coco, ja l'ha col·locat.
0: Si em multen, que estic a la zona blava, us passo el tiquet.
1: Que no us ha aparcat aquí davant de Ràdio Televisió Espanyola, que tenim aparcament.
5: Gratuït, eh?
1: La propera vegada, avisa, i t'ho gestiono, això.
0: Jo he d'estar a les 3 i mitja un curs que tinc, fins i tot, imagina't.
1: Queda't una estona. Estem a gust, ens hem caigut bé. Vaja, no sé si tu penses el mateix, eh?
2: Igual no, perquè no, les primeres impressions...
1: Ho aclarirem després de les notícies de les 12. Ara tornem amb Pau de Pons i el Rocco Steinhauser. I, home, i el del Telediario.
5: Home, unes audiències. Unes audiències fa...
1: Fins ara.
6: Són les 12. Ràdio 4. Serveis informatius. Bon dia. El BOE publicarà demà divendres l'ordre d'elaboració dels pressupostos generals de l'Estat per al 2027. Ho ha confirmat fa uns minuts al Congrés el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, després que el president del govern, Pedro Sánchez, anunciés ahir que en breu es posaria en marxa la maquinària per l'elaboració dels comptes de l'any vinent.
7: Mañana mismo se publicará la orden de elaboración y este mes, a lo largo de este mes, el ministro de Economía actualizará el cuadro macroeconómico para poder traer a esta Cámara unas cuentas que nazcan desde el diálogo, el acuerdo y la responsabilidad compartida con el conjunto de fuerzas parlamentarias.
6: L'ordre, que es publicarà demà, fixarà els terminis i les prioritats dels comptes, que si s'aproven serien els primers des del 2023. Segons el ministre d'Hisenda, seran uns pressupostos molt enfocats en política social i en habitatge, amb la despesa més gran de la història, segons ha dit Arcadi Espanya. L'objectiu del ministre és que els pressupostos arribin al Congrés abans de l'octubre. I mentrestant, continua en marxa el registre de la UCO de dues seus de l'empresa Tubos Reunidos al País Basc, uns escorcolls ordenats, recordem, pel jutge Santiago Pedrada en el marc de la recerca del cas Leire. Sergi Bassoles.
8: Aquesta companyia va ser una de les rescatades a través de la SEPI, la Societat Estatal de Participacions Industrials, durant la pandèmia. Unes diligències, aquestes dues entrades i registres a les seus de Tubos Reunidos, que, com deies, ha ordenat l'instructor de la presumpta trama per desbaratar actuacions judicials o policials contra l'entorn del PSOE, el govern i el president Sánchez. Un entramat que estaria liderat per l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i coordinat per Leire Díez. Tot plegat el dia després de l'aixecament parcial del sumari i el dia que Radio Televisió Espanyola ha tingut accés als àudios del cas Leire, uns documents sonors en els quals es posa de relleu algunes de les maniobres de l'exmilitant socialista. Entre les gravacions hi ha una en què l'anomenada lampista del PSOE manté una conversa amb l'exnúmero 2 d'Interior i acusat en el cas Kitchen, Francisco Martínez.
9: Obviamente, la intención de todo esto es limpiar.
8: Uns àudios en els que Díez també refereix així a determinats jutges i jutgesses.
10: Una tia des d'un juzgado ejerciendo corrupción.
8: Continua, doncs, el degoteig de detalls d'un sumari, el del cas Leire, que situa l'anomenada lampista del PSOE i a Santos Cerdán, exsecretari d'organització del partit, al centre d'aquest presumpte entramat criminal que perseguia protegir l'entorn del PSOE, del govern i també del president Sánchez.
6: Gràcies, Sergi. David Sánchez ha negat privilegis i que exercís cap influència en les contractacions a la Diputació de Badajoz. La seva declaració ha estat breu d'uns 10 minuts perquè només ha contestat preguntes del seu advocat. El germà del president del govern ha negat que tingués capacitat per influir en la creació i adjudicació tant de la seva plaça com a coordinador de conservatoris de Badajoz com la del seu amic Luis Carrero com a cap de coordinació d'activitats transfrontereres. Preguntat pel seu espai de treball al Conservatori de Badajoz, Sánchez ha dit que l'oficina d'arts escèniques que dirigia no comptava amb un espai físic, sinó que era una categoria administrativa.
11: Porque no era entendido como una oficina con ventanilla o un edificio físico.
6: Miguel Ángel Gallardo, expresident de la Diputació de Badajoz, qui també ha negat que influís en l'adjudicació de la plaça a David Sánchez.
12: ¿Está usted pensando en alguna persona concreta más claramente?
13: Absolutamente no. Absolutamente no.
6: Manté que no tenia una relació fluida amb el president Pedro Sánchez i que ni tan sols sabia que tenia un germà. Doncs bé, estàvem pendents dels resultats de la consulta. La majoria dels mestres i professors no volen adherir-se a l'acord amb el Departament d'Educació, que inclou una pujada salarial d'uns 400 euros mensuals de manera progressiva durant els propers 4 anys. Concretament, un 65% del total que han participat en la consulta estan en contra de l'acord i es comprometen a fer les vagues necessàries per acabar el curs. Ens explica més detalls la nostra companya Laura Hurtado, que es troba a la seu del sindicat majoritari de docents, Usted que estés. Explica'ns, Laura, com han rebut aquest resultat de la consulta.
14: Bon dia, doncs sí, acabem de saber que el 65% dels docents rebutja el preacord en una consulta on ha participat més del 60%. Per tant, el col·lectiu considera insuficient el preacord, que recordem inclou d'una banda unes 6.400 dotacions per reforçar l'escola inclusiva en 4 anys i pel que fa a la qüestió retributiva contempla un nou complement salarial de 170 euros que, juntament amb l'augment del complement específic ja pactat al març i els increments estatals per a tot el sector públic, suposaria uns 600 euros mensuals bruts consolidables l'any 2029. Encara no sabem, però, quina valoració fan els sindicats majoritaris municipis que es troben reunits, que havien demanat votar-hi a favor. De moment continua convocada la vaga unitària de demà i a partir d'ara s'obren diferents escenaris pel que queda de curs, entre els quals no es descarta una vaga indefinida.
6: Moltes gràcies, Laura. Per cert, que des de la CGT, que és el quart sindicat en representació al sector educatiu i un dels que no havien signat l'acord, juntament amb Intersindical i COS, ja han anunciat que, en el cas d'haver guanyat el sí, igualment mantindrien la vaga convocada per demà divendres i aquest dissabte decidirien si s'adherien o no a l'acord. Això és tot de moment. Tornem a més notícies a la una.
15: Ràdio 4.
16: Allà on hi ha una tecnologia molt emergent, com un ordinador quàntic, sempre hi ha algun artista que diu calla, que això segur que fa música.
17: Tenemos algoritmos propios que generan lo que decimos música simbólica.
18: Jo diria que allà on conflueixen l'art contemporani i les músiques que construeixen en present. No?
19: La idea d'artista multimèdia, no? Gent de formació, sobretot musical, que comencen a fer coses amb imatge.
20: Des que va arribar l'streaming hem perdut molta independència.
21: I si agafem el model Wikipedia comunitari i transversal i l'apliquem a la música sense esperar que una empresa sueca o americana ens faci la feina.
22: La barrera del so. Dissabtes i diumenges, 12 a 12 de la nit.
23: La música és una creació humana única.
22: Explorar aquelles barreres que estan per trencar en el camp de la música i el so.
23: Tot això, els seus harmònics estan a la natura.
22: Amb Irene Dasombila, a Ràdio 4.
24: Un dispositiu d'alliberació sònica.

0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Mig quart d'una, ara mateix. Pau, què dius? Com estàs?
2: Jo molt bé, perquè avui mos has portat un paio aquí que mos expliqui coses interessants.
1: És que si cada dia portem gent que explica coses interessants.
2: Sí, però avui, inclús més, et diria.
1: No, i ara hem aprofitat el butlletí i ja li hem comunicat que...
2: Ja l'has fitxat?
1: Tornaràs.
2: Tornaré.
1: Sí. Els bons tornen. Veres, els que no ens agraden mai més, eh?
2: I a més...
1: Hi ha algun que surt per la porta i dius, nen, no la tornarem a creuar, aquesta porta.
3: A mi ja m'han comunicat que no torno.
1: Tu calla, Rocco, no diguis animalades.
2: Ara t'anava a dir que...
1: És el nen més mimat del programa.
2: Estic especialment content i cofoi, perquè també tenim el Rocco. Ara fotia dies que no ens veiem, Rocco.
3: Sí, no coincidim. La setmana passada vaig estar amb el... Ai, que no me surt el nom, ajuda'm, Xavi.
1: Amb el Cesc,
3: el Salvador.
2: Ah, perquè de vegades em canvien de dia. Em canvien de dia, de vegades.
3: Com et va amb la guitarra? Bé, no? Suposo que tens un estiu ple de bolos, no?
2: No em queixo.
3: Faràs més que el Babi Dangui, com es diu aquell cantant?
2: El Conejo Malo.
3: Sí. Bad Bunny, que el trobo horrorós, la música. Horrorós. Aquest tema l'hauríem de tractar un dia, Xavi. Has escoltat i has llegit les lletres d'aquest cantant?
1: No
2: m'hi hagi estat.
3: Clar, ningú us ha posat. Però és que són sexistes a matar, eh?
4: Pues és l'autor més escoltat del món, a dia d'avui.
3: Sí, tenim un problema, eh?
1: Alguna cosa de fer bé.
2: Però és un fenomen. No, més enllà de la música, reconec que és un fenomen global, que no sé per què, però...
3: No s'entén. Aquest fenomen, que això és una cosa que hauria, justament, que és de la teva carpeta, de dir exactament per què una persona que no és... A veure, que la música... És que escoltes cantar i no té una veu com... Podria fer-ho jo amb un tutuner i una lletra, però suposo que ha de tenir tot un pack de coses que fa que la gent els hi agradi.
1: Mira, deixa'm presentar... Pol, com estàs?
5: Molt bé, moltes gràcies.
1: Pol González, restaurant Tort.
5: De truites.
1: I feu tortiburgers.
5: Exactament.
3: Oh, que bo.
5: Exactament, fem tortiburgers i també truites individuals i per compartir.
1: Carai, nen.
2: Pensar que és dia tort perquè és com surts del restaurant.
5: Bueno,
2: és,
5: també pot ser, però tort ve de tortilla.
3: Però escolta, hauries de tenir un cap de màrqueting que t'expliqués que aquí has de venir amb unes truitetes per ensenyar a la gent, nosaltres les tastem, i la publicitat que et podem fer per la ràdio és encara millor
5: encara
3: que la que puguis
5: millor,
3: fer
5: no?
3: tu per
2: més autèntica.
5: Que no m'ho han dit,
3: clar,
5: això.
3: Però això és una cosa que vosaltres heu de pensar.
5: Un
3: cap de màrqueting.
5: M'ha faltat.
3: Portes aquí unes truitetes, l'altre dia va venir un restaurant.
1: Fitxa el Rocco.
5: No, però te les envio demà.
3: No, mira, demà tinc les truites.
1: Pol González, fundador de la marca, sí?
5: Exactament.
1: Oh, mira quina frase m'han posat aquí, el guió més aconseguida.
2: Diu?
1: Pol González, fundador de la marca, i segons ens han dit, el qui més toca els ous a Tort. Un
5: això
1: aplaudiment.
2: A tort i a dret els toques.
1: T'ha aconseguit, això, eh? Sí. T'ha aconseguit, això.
3: Però me n'alegro molt, Xavi, perquè portem una sèrie de setmanes que portes tota una gent que porta restaurants i són gent portada i regentada per gent jove.
1: Sí, noi.
3: És a dir, amb iniciativa. El de la setmana passada, 3/4 del mateix. Sí. Ara veiem quina edat tens, tu.
5: Pues jo n'he fet 30 aquest any.
3: M'hi fixat.
1: 30 anys.
2: Un cadell.
5: Sí, total, i vaig començar fa 3.
3: Imagina't, és a dir, gent jove...
1: I bé, eh? La cosa va bé.
5: Sí. És una mica dia a dia, però la idea des d'un primer moment és intentar fer la truita, potenciar la truita i portar-la el més lluny possible.
3: No, si blanca estàs, és a dir, tens per prendre el sol, no tens?
5: Jo segur.
1: No, què són això de tortiburgers, per qui no ho sàpiga?
5: Pues, al final és una truita entre dos pans de brioix, en diferents toppings, inclús li pots afegir una salsa, i sí. Tota la vida ens hem menjat un entrepà de truita, un bocata de truita de tota
1: truita
5: la vida.
1: Truita a la francesa o
5: truita... No, truita de patates.
1: Amb patata, eh?
5: Tots són truita de patates. I li pots
2: jo també m'he imaginat la truita a la francesa, no sé
5: no,
2: per què.
5: No, li pots afegir trufa, li pots afegir a la carbonara, a la balear, que és amb sobrassada, amb ceba, sense ceba, amb diferents tipus de toppings.
3: Ja. Perquè tu ets de la truita amb ceba o sense ceba?
5: Amb ceba, sempre.
3: Per què?
5: Perquè m'agrada molt
1: perquè
5: més
1: agrada.
5: El toc sí, que li dona.
1: Sí. Jordi Retxe, tu també amb ceba.
2: Amb ceba, sempre.
1: Bé, mou la cadira, el senyor Tort. Què vol dir, això? Va ballant així amb la cadira mentre...
2: I fot hòsties de la taula.
6: A vegades és un autorregulador. Quan tu no deixes quan comences a donar voltes a una cadira...
1: Aquest, en funció del que fas, et diu una mica...
5: Comunicació no verbal.
1: Sí, exacte.
6: Sí. Pot ser des que estigui nerviós fins que... Pot ser la seva conducta habitual.
1: Ja, et inclús... sents còmode, no, aquí?
5: Jo estic supercòmode.
1: Sí.
6: I quan algú mou la cadira, a vegades els nens molt moguts, s'ha vist nens que tenen inclús TDA, que els diuen, para de moure, que estaràs més tranquil. Al revés, necessiten moure's per estar tranquils.
5: El tinc.
6: Entens, oi, veus?
2: Necessiten un hòstia temps.
6: Doncs tu et regules així, i si algú et diu para, és pitjor per tu, veus? Jo no t'ho diria mai,
1: que paressis. Quiet. La Marta Inglés diu, si tu no pares
6: poder
1: quiet.
6: Poder tu també tens, sí.
1: Per això som nerviosos, de mena.
7: Clar, no sé, però s'ha de veure fins a quin punt.
2: Ara et diagnosticaria no sé quantes coses. Abans sí. Diries mogut, és nerviós.
1: Sí, sí, i punt. Sí. Ara és tot molt
6: com... Home, però el bé que hagués anat, que s'hagués diagnosticat anys enrere els nens que els deien, vols parar quiet, no sé què. Clar, ara molt millor, jo penso.
1: Ja. Tema vestimenta... Va, això diu molt de nosaltres.
6: La vestimenta és una de les tres coses que més condicionen la impressió que s'emporta d'algú.
1: Doncs els que som poc presumits ho tenim fatal, això.
6: Has de compensar per l'altre, que és l'expressió del teu rostre i la manera de caminar. La manera que teniu de caminar diu molt a la gent com sou i es fa pel·lícules de com és la vostra personalitat.
1: Posa exemples d'això.
6: Mira, posa un exemple. Va haver un estudi que va determinar que la manera que tens de caminar farà que tinguis menys o més probabilitats de que t'atraquin pel carrer.
1: Ah, sí?
6: Sí.
2: A mi no m'han atracat mai.
1: Com s'ha de
2: perquè
1: caminar?
2: Perquè passo tieso i me cago en dena.
6: Doncs això t'ajuda. Mira, t'explico. Van agafar una habitació uns voluntaris. Els van posar pollo. A caminar. Gent de totes les edats, gèneres, tamanys. Els van posar uns electrodes i des de l'habitació del costat, uns reclusos d'alt risc els veien, però veien monigotes. Amb els electrodes feia que veiessin monigotes i no veien que tan grans eren o dones, sí. Homes, etc. Van dir-los, trieu a qui atracaríeu pel carrer. I tots van dir, aquest tiquet. Tothom va triar aquell que camina mirant al terra amb postures tancades i passes curtes, perquè no li diu al món que tingui pinta de preveure un atac i molt menys de tornar-lo. En canvi, si camineu com l'Opau, si aneu amb el pit endavant, l'esquena enrere, pas ferm i mirant al
1: front,
6: tens menys números que t'atraquin, sí, perquè s'ho pensaran dues vegades. Jo tinc gent a xarxes que quan parlo d'això em comenten, això està molt bé, Jordi, però en el meu país és igual com camini que m'atacaran igual.
2: Més aviat els faig pollo amb ells.
1: Ui, què dius, mare meva? No, estem pendents del resultat de la consulta
2: dels mestres.
1: Dels docents, a veure, sisplau, si els companys dels serveis informatius
2: ja tenim veredicte?
1: O de l'equip del programa poden entrar el més aviat possible a explicar-nos-ho, això.
7: Tenim fumata blanca o fumata negra?
1: Ai, no ho sé, no ho sé. De seguida, de seguida ho sabrem, sí?
7: Però deixa'm de comentar-li, de fet, depèn de també com vagis vestit i què és el que portis, i si portes un rellotge car, tot i que vagis amb passes al davant, t'atraquen.
1: Senyores i senyors, sí. Els mestres i professors rebutgen l'acord amb educació. Rebutgen l'acord amb educació. El no obté 39.502 vots en una consulta on han participat 60.686 professors, un 61% del total. En total són 97.000. Doncs n'ha votat més de 60.000, 61% del total. I no, rebutjat el preacord amb el Departament d'Educació. Perquè... Això d'entrada, a veure si podem, sisplau, Sílvia, trucar a la Iolanda Segura, sí, a la portaveu d'Ustec, del sindicat majoritari, perquè això d'entrada vol dir que demà hi ha vaga a tot Catalunya.
7: Doncs mira,
1: vaga de mestres i professors, també amb el suport d'Ustec. Això és el que va dir Iolanda. Diu, si guanya el no,
7: doncs el
1: es manté
7: està a punt
1: la vaga per aquest divendres i no descartava vaga indefinida a partir de la setmana que ve.
7: Jo crec que hauria d'estar les negociacions al Papa. Això ho va arreglar en ràpid. Home...
2: En català, per això.
7: En català, efectivament, en català. Doncs el que et deia, que...
1: Doncs la consulta al professorat, aquesta és la notícia a aquesta hora, eh? La notícia del dia, podríem dir, no accepta el pacte amb la conselleria i manté la convocatòria de vagues. Doncs bueno. A veure si podem parlar de seguida amb Iolanda Segura, sí?
2: Jo al seu dia ja ho vaig dir.
1: Que guanyaria el no?
2: No, doncs... que volen empalmar fins a les vacances.
7: Oi, no diguis sí, però, això, que s'enfaden, eh?
1: No, home, però estem
2: parlant... De broma, no.
1: El preacord... Bueno, ells
2: sabran els motius que tenen, no m'hi foto pas, cadascú ho sap.
1: El preacord incloia 720 i pico milions d'euros més amb aquesta pujada d'aquí al 2029, que ara, en teoria, diu, si guanya el no, aquest matí, Lluís Falgàs, diu, clar, diu això, quedarà tal i com es va acordar en aquell pacte primer amb Comissions i amb la UGT, que era una pujada de sou de 200 euros en 4 anys. Ara, sumant-hi la part estatal i tot, aquesta pujada era de pràcticament 600 euros. Doncs han dit que no, tu.
2: Bueno, doncs...
1: Han dit que no. Mare meva, doncs a veure què passa. N'estarem molt pendents.
7: Jo tinc dos amics que són professors i que tu als 60 anys s'han jubilat.
1: Ah,
7: es poden jubilar els professors. Als 60 anys, tu. Sí. Viuen de meravella, tu.
1: Iolanda,
7: de meravella.
1: La Iolanda no pot ara mateix, Iolanda Segura de l'Ustec, perquè està preparant la roda de premsa. S'entén perfectament, però vaja, ho havíem de provar.
2: Sí.
1: Buscar la reacció de la portaveu del sindicat majoritari al resultat d'aquesta consulta, que ha acabat fa pocs minuts, a les 12 d'aquest migdia, i que s'ha allargat durant aquests últims 4 dies. Doncs au, n'estarem
2: sempre al peu del canó, al peu de la notícia.
1: Sí, senyor.
2: El matí de Ràdio 4.
1: Sí, senyor, i tant, i tant.
2: Rigor, sí. Informació i entreteniment.
1: Només faltaria,
2: sempre.
1: Sí o no.
7: Actualitat, eh? I actualitat.
1: Actualitat sempre, sí, sí. Aquí, segon a segon, ho seguim tot plegat, sí?
7: Molt bé.
1: Explica'ns alguna cosa, home.
5: Home, doncs mira,
2: los ous.
5: Nosaltres vam néixer fa 3 anys i va néixer el concepte al sofà de casa meva. A mi em venien de gust truites de patates i totes les marques que hi havia en el mercat eren molt tradicionals a nivell de formats i a nivell de comunicació, no? Nosaltres sempre hem entès que la truita, no competim amb la truita de les àvies, perquè aquesta és la millor del món mundial.
2: La referència.
5: Això, exactament, això ho tenim claríssim. Però vèiem que hi havia una possible necessitat al mercat, no? I així vam néixer.
1: Bé, escolta, Sílvia, provem CGT, provem Comissions Obreres, l'Ester Vila, sí? Qui pugui entrar... per comentar justament el titular a aquesta hora, els docents rebutgen el preacord amb educació, el 65% voten en contra. Sí?
2: Bueno, tot govern ha de tindre alguna vaga d'aquestes potents, algun en contra. Aquest encara no tenia cap i el té.
1: I per suposat, si volgués parlar la consellera seria fantàstic, sí? Que fa temps que l'hem demanat també.
2: Ester Niubó es diu?
1: Sí, la consellera Niubó.
2: Està bé.
7: Doncs té un problema, eh? Té un problema. Escolta'm, i quin tipus de públic entra per comprar les truites?
5: El nostre és públic jove, entre 20, 35, 40 anys.
7: Ah, sí?
5: Sí, clar. Estem enfocats sobretot a la generació Z, que es diu ara, no?
7: Però... Per què aquesta
2: perquè
7: generació...
2: Perquè no saben cuinar.
6: Li agrada molt les truites, això, convilent.
5: Li agrada molt les truites, el concepte jove, que hem home. Fet. Bueno, nosaltres el fiquem molt a xarxes socials, sí. I aleshores la gent d'aquest tipus, de sobretot a les xarxes, que està connectada 24/7 a les pantalles del telèfon, busca productes nous, conceptes nous, i el nostre sempre els ha cridat l'atenció, i des d'un primer moment sempre ha vingut gent jove. De fet, eren els fills que portaven els pares al restaurant i no al revés.
7: I on esteu, exactament?
5: Nosaltres estàvem aquí a Barcelona, teníem dos locals, una a Barcelona i l'altra a Sant Cugat. El que passa és que després de 2 anys i mig de molta, molta feina, vam decidir traspassar els dos locals. Hem obert a Madrid a nivell de delivery i ara tornem aquí a Barcelona un altre cop, però amb un concepte de local físic molt més xulo del que teníem abans.
7: I on esteu?
5: I ara estarem, si tot va bé, tenim un localet que el tenim fitxat, però encara no hem firmat i encara no ho podem dir, perquè és sorpresa. Però si tot va bé, en 3-4 mesos potser tornem.
7: I per què el mercat de Madrid?
5: Perquè hi ha molta cultura de truites i un dels nostres objectius és potenciar la truita i potenciar-ho aquí i portar-ho fora, i Madrid és una passa que ens agradava.
7: El que se diria la truita catalana, truita de patates catalana, quina hauria de ser? Amb quins ingredients? Perquè m'has dit que tens la mallorquina, però la truita catalana...
5: Ostres, això és una bona pregunta, no? Mm. Nosaltres hem fet molt tipus de truita.
6: Jo diria, jo recordo molt de carinyo la truita de mongetes amb botifarra que feia la meva mare. Mira, i crec que poc més català que això. Sí, la truita de mongetes i botifarra.
5: Nosaltres tenim 6-7 tipus de sabors diferents i cada mes traiem una nova i hem fet amb salsa brava, amb botifarra de Perol, hem fet amb escalivada, de fet tenim una carta a la amb escalivada, amb albergín i amb ceba, amb pebrot, que està espectacular.
2: Últimament, en els restaurants s'estila molt una truita que és quasi que te la podries veure, la foten crua a més no poguer. A vosaltres com ho toqueu el tema aquest?
5: A nosaltres ens agrada que sigui cremosa, no líquida. No? Que aquí hi ha una diferència bastant important, sí. Però és sempre la contraposició amb ceba o sense ceba, crua o molt feta. Nosaltres sempre som amb ceba i cremosa, no líquida.
2: Fa bona pinta.
5: Però també al client li deixem escollir si la vol. Amb ceba o sense ceba, el punt de la truita, etc.
2: Què en fotreu de quartos?
5: A gustos colors, que diuen.
6: I molt bé, això que deies de les xarxes, que us va promocionar les xarxes. Jo convido tothom que tingui un projecte, has de treure el cap a les xarxes, ja pots tenir una immobiliària, ser dermatòleg, el que tu vulguis. Jo estava arruïnat, que tenia una empresa que vaig haver de tancar amb la pandèmia.
7: Tu?
6: I m'he penjat com fuet, amb deutes per tots cantons, un horror. Dic, bueno, començaré a crear contingut a TikTok i a Instagram, i em va canviar la vida, tu. Vaig desarruïnar, i si no fos per jo, no estaria aquí
7: ara. I guanyes diners a través de les xarxes socials?
6: Pots fer diners de manera directa o indirecta. Indirecta és que jo cada setmana estic a 2 o 3 empreses fent conferències o cursos, i directes doncs, quan fas campanyes o quan la xarxa com YouTube et paga. Però jo convido tothom que la vergonya... A mi se me'n fotien. Quan anava al col·le, els papes em fotien. TikToker, fer-te unes ballaruques, no sé què. I ara ja no se n'enriu ningú. Però jo convido tothom, que segurament et va fer molta vergonya quan vas començar, tira-li, si és normal que la gent se te'n foti.
2: Quan aparques el porxe davant del col·legi no te n'en foten ara.
5: I de fet l'altre dia va sortir un informe que deia que la generació Z anava a veure els restaurants, o sigui, anava als restaurants, però perquè els veia per TikTok i per Instagram,
6: clar,
5: no a Google.
6: No, clar.
7: És a dir, tenim un problema, perquè llavors les ràdios comercials que viuen de la publicitat...
6: Pues tant també les xarxes, les ràdios, al final tot es retroalimenta.
7: Però anunciar-se a les ràdios, el millor dia t'interessa més anunciar-te a TikTok, a Instagram, que anunciar-te potser a altres mitjans convencionals i de tota la vida.
6: Perquè ara molta gent consumeix els podcasts i a molts, no tots, en alguns programes treuen els anuncis quan pengen el podcast.
2: Sí que és veritat, però la ràdio i els mitjans convencionals encara tenen aquell punt de prestigi. Sí. És a dir, perquè l'accés al TikTok i les xarxes, si més no, el té tothom, i això és bo perquè és una democratització del mercat. Però el fet de sortir a la ràdio, a la tele, els mitjans convencionals, i em sembla que encara té aquell punt de prestigi.
5: Sí, de fet, nosaltres hem sortit a diferents mitjans i ha vingut gent perquè ens ha vist.
7: Fixa't. Has vist quin debat més maco, Xavi?
6: I ara ens vindrà gent.
1: Ara, de seguida, tindrem en directe...
7: Ell amb lo seu.
1: Marc Sala.
6: Nosaltres n'hem fet.
7: Marc Sala. Sí.
1: El presentador, flamant presentador del Telediario del cap de setmana.
7: Ha estat a aquesta casa, va estar treballant...
1: Va començar aquí.
7: Va començar aquí, efectivament. Sí. Va estar tot arreu, però vaja, que és un... És un crac i el tindrem avui en directe.
1: Sí, efectivament, de seguida parlarem amb ell.
2: Pau, home, i tant, farem el cas.
1: Tu mires gaire la tele?
2: No gaire, perquè no, l'altre dia ho vaig provar i no em funciona el mando.
7: Doncs canvia les piles, potser canvia les piles.
1: Tant se l'info, potser no li calen les piles, perquè no li és igual. És que això de la tele va a la baixa, el consum. Bueno. La ràdio no, la gent jove no veu la tele, Rocco.
6: Tu ets
1: expert en tele i ho saps.
7: La mitjana de gent davant del televisor ahir dimecres, eren 136 minuts.
1: 136 minuts de mitjana?
7: Sí.
1: Jo quan això vol dir que hi ha gent gran que s'hi està molta estona.
7: Hi ha gent de...
1: Perquè hi ha gent jove que no la veu.
7: La
1: molta.
7: Gent més de 64 anys és la que té més...
6: Perquè hi va anar el Riquelme, l'Hormiguero, no? Suposo que això va arrastrar.
7: Catalunya no va ser...
2: Sí, però ho vaig veure, curiosament, a través del mòbil.
6: Sí, oi?
2: És així.
1: Ai, senyor.
2: Jo quan sóc a Pons, a casa amb un pare i ma mare, miro la tele, perquè és la costum i està encesa. En canvi, aquí a Barcelona no tinc la costum.
7: Perquè estàs molt ocupat, home. Estàs aquí, allà, el grup de gas i tot això, no pares.
2: Ara ho has dit. Per quan t'hi veig, tio? No t'hi he vist mai?
7: No hi vaig, tu. No hi vaig perquè no em convides.
2: Ja estàs convidat. Avui anem. Mano a mano. No tens valor.
7: Jo l'endemà tinc dia llarg.
2: Així deixem-ho
7: estar. Tinc dia llarg els divendres.
2: Ja ho trobarem ara a l'estiu. Ah. A l'estiu mos trobarem allà a la Costa Brava, home.
7: Foto el camp el dia 19.
2: Ja ho sé, punyatero, ja sé on vas.
7: Me'n vaig.
2: Una altra latitud.
7: Me'n vaig a un altre món. A un altre món completament.
2: Colòmbia! Ai, home! ¿Cómo así, patroncito?
7: No, però això és cubà.
2: Per colombiano caribeño també tirem una mica de cubano.
7: Sí.
2: Colòmbia és tan gran...
7: Escolta, pots parlar de tot, m'encanta, perquè saps de tot.
2: És a dir, l'accent paisa d'Antioquia, el de Medellín, és molt diferent del costeño.
7: Allà és on vaig, Antioquia. Tenen una manera de parlar divertidíssima, a mi m'agrada molt. Sí. I, en canvi, ells, quan ens veuen a parlar nosaltres, diu que es posen cachondos.
2: Ah, això t'ho han dit a tu?
7: Sí.
2: Doncs
7: sí,
2: aprofita.
6: T'ho han dit a tu només.
2: Aprofita.
7: No, la dona del supermercat diu, per favor, hable.
2: Més que l'accent deu ser tu, jo crec.
7: No, i llavors jo li parlo en castellà i dius, m'encanta vostre acento que tenéis. I llavors, pues muchas gracias. I llavors ella et contesta. Una cosa que nosaltres aquí no tenim. Con gusto.
2: Ah, exacte, con gusto.
7: Ells tenen una manera...
2: I a l'orden, sempre una... a l'orden.
7: Con gusto.
2: Sí.
1: Bé, escolteu, mira, falten 4 minuts per 1:15. A aquesta hora saludem a Laura Gené, secretària general de CGT Ensenyament. Què tal, com estem, Laura? Bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs contentes, com no podia ser d'una altra manera.
1: Contentes perquè, de fet, vosaltres veu dir no al preacord, us veu acabar aixecant de la negociació, heu mantingut de dilluns fins avui dijous les vagues territorialitzades i, finalment, el resultat de la consulta és aquest. Els docents rebutgen amb un 65% el preacord dels sindicats majoritaris amb educació, cosa que la CGT dius que celebra. Contentes?
8: Sí. Bé, nosaltres portàvem moltes setmanes, de fet mesos, dient i advertint que aquest acord no podia ser només per acontentar els sindicats, sinó que s'havia de convèncer la plantilla, que és la que viu i la que pateix cada dia aquesta emergència educativa en la que estem. I ja els vam dir a la consellera, quan ens vam aixecar de la taula, que aquest acord era insuficient, que no feia front a les necessitats ni a les demandes laborals que s'estan fent.
1: Bé, insuficient per què, exactament? Què li falta, segons vosaltres, a aquest acord? I per què penseu que finalment ha punxat aquesta història amb el rebuig de la majoria de mestres i professors que han participat en aquesta consulta?
8: Doncs mira, començo pel sou i així ens el traiem de sobre, tot i
1: Vinga.
8: Que és el menys important.
1: Endavant.
8: Falta la clàusula de garantia salarial. falta la clàusula de garantia salarial, si no els docents seguiran perdent poder adquisitiu any a any, i això, unes mobilitzacions com aquestes no es poden estar mantenint sempre, no? de manera periòdica. Per altra banda, li falten les ràtios. Les ràtios que ha plantejat el departament són absolutament insuficients.
1: Bé, escolta, però... a veure, anem a pams. Quines ràtios planteja finalment el departament i quines demaneu vosaltres? Per entendre-ho més i millor, això.
8: El departament planteja unes ràtios de 20 alumnes al segon cicle d'infantil i de primària, de 25 a primària, i no em voldria equivocar ara mateix, però diria que són 30 a secundària. És absolutament insuficient. Aquestes ràtios han de baixar més i s'ha de fer més ràpid. Era una de les propostes de mínims que portàvem la CGT la setmana anterior. Cal baixar encara més les ràtios, cal posar més dotacions inclusiva. 6.000 i escaig dotacions inclusiva en 4 anys són absolutament insuficients i cal tornar la democràcia als centres. Ens estem trobant en què hi ha moltes companyes que no tenen plaça definitiva, que se'ls està dient que no podran tornar, no se les reclamarà als centres per haver fet aquestes vagues, i això és a causa del decret de direccions, autonomia de centres i plantilles. I també cal tenir en compte la resta de sectors. L'educació és un sistema molt complex i no només hi ha docents a les aules. Està el personal d'atenció educativa, està el personal del lleure, està el personal del PAS, estan les escoles de sol, que és la primera etapa de la infància i que està absolutament descuidada. S'ha de fer un acord global i s'ha de negociar amb el
1: comitè. Bé, escolta'm, i ara què? Aquesta és la pregunta. És a dir, demà vaga de mestres i professors a tot Catalunya, Laura Gené?
8: Demà vaga general educativa. No són només mestres i professors, és tota la
1: vaga
8: comunitat.
1: Vaga general educativa, tota la comunitat
8: vaga
1: educativa.
8: Educativa.
1: Aquest divendres 5 de juny, vaga.
8: Aquest divendres 5 de juny, universitats també s'ha sumat a aquesta vaga.
1: Cert.
8: Per tant, és una vaga general educativa. Farem una columna que sortirà a les 10 del matí de Plaça Espanya, on fem crida també les famílies, on no hi haurà pirotècnia forta perquè també hi puguin haver infants amb comoditat. I el que fem ara mateix és convocar tothom demà a les 10 a les columnes, a les 12 del migdia a Arc de Triomf, i anem a tornar a desbordar Barcelona. Aviam si d'una vegada per totes el govern del PSC entén quina és la grandària del problema que té sobre la taula.
1: Bé, escolta'm, i a partir de dilluns què? Perquè demà, d'una banda, es completa el calendari de vagues, que ha durat aproximadament 5 setmanes, amb moltes jornades de vagues a Catalunya, territorialitzades, algunes de generals. Però a partir de dilluns què pot passar aquí? Perquè Yolanda Segura, per exemple, portaveu d'USTEC, del sindicat majoritari, diu: si surt el no, tal com finalment ha passat, atenció, perquè a partir del 8 de juny, que és dilluns que ve, no es descarta una possible vaga indefinida aquí. Pot passar això, Laura Gené?
8: Nosaltres estem escoltant a les assemblees de centre que estan organitzades, i les assemblees de centre el que ens estan demanant és que el curs vinent no comenci. Això és el que ens estan demanant les assemblees de centre i és el que ens està demanant la plantilla. Per tant, nosaltres el que entenem és que ara mateix venim d'un cicle de vagues molt llarg, que hi ha dates assenyalades en el calendari. A més, el mateix dia 9 es debaten les esmenes a la totalitat dels pressupostos, entre elles les que van a educació. Per tant, el dia 9 serà un dia clau. Després, doncs, tenim altres events, mantindrem, o la nostra intenció és mantenir mobilitzacions sostingudes durant l'estiu, perquè per molt que acabi l'etapa lectiva, l'educació segueix endavant, amb casals, amb cases de colònies, i a partir del setembre començar molt i molt fortes.
1: Molt i molt fortes, que vol dir no començar el curs.
8: Això és una cosa que haurem d'acabar de parlar, que els resultats acaben de sortir, estàvem pendents, no?, en quin escenari ens trobem avui a partir del migdia, i nosaltres tenim reunió com a CGT el dissabte al migdia per poder acabar de traçar el full de ruta, d'adaptar-lo, doncs, a la situació actual.
1: Bé, si USTEC, per exemple, proposés una vaga indefinida abans d'acabar el curs, la CGT s'hi podria acabar sumant, també?
8: Ho hem de parlar dissabte.
1: No es descarta, tampoc, aquest escenari?
8: Hem de parlar-ho dissabte. Les assemblees de centre ho han descartat.
1: D'acord. Escolta'm, és que clar, ara, pares i mares, què penses que pensen després d'aquest resultat? És a dir, clar, acabem el curs... Vaja, una situació totalment anormal, atípica, i una de les possibles històries que s'ha posat damunt la taula és no començar el proper curs a primers de setembre. Què passa amb els nens i nenes que ara estan encara amb exàmens finals?
7: Aquesta és la pregunta.
1: Que han tingut molts dies de vaga... Digues.
8: No, nosaltres cap a les famílies tenim un missatge molt clar, que és que... I ho hem estat dient, això no va només de sous, va de defensar la... d'educació pública i de fer front a l'emergència educativa que tenim. Per tant, les famílies entenem perfectament la complicació que tot això està generant. També nosaltres, és a dir, les treballadores de l'educació també en tenim de famílies i també se'ns està fent molt complicat. Ho entenem, però de vegades, o per no dir sempre, per guanyar drets s'han de lluitar, i això és el que farem.
1: Però vosaltres esteu esperançats? Ara, en teoria, els pressupostos veuran llum verda el mes que ve, el juliol, i podrien entrar en vigor aproximadament a partir de mitjans de juliol. Estem parlant de pràcticament uns pressupostos de gairebé 50.000 milions d'euros. De veritat, sou optimistes? Creieu que el Departament d'Educació anirà més enllà del que diu aquest preacord, el que mestres i professors acaben de dir no?
8: És que el departament i el govern han d'anar més enllà. Hem de trobar solucions a aquest conflicte. Les hem buscat per totes bandes i el problema és que no tenim ningú a l'altra banda de la taula. I per això nosaltres, ja no la dimissió, el que demanem és que el president Salvador Illa cessi immediatament a la consellera Niubó. I el que exigim al govern és que s'assegui a negociar amb el comitè de vaga, que és on s'hauria d'haver negociat tot aquest acord.
1: Bé, avui heu mantingut vosaltres la convocatòria de vaga a Lleida, al Pirineu i Aran. Quin seguiment té la vaga d'aquest dijous, segons el sindicat CGT?
8: Ara mateix nosaltres estàvem pendents de la consulta i no hem pogut fer seguiment de la vaga.
1: Bé, en qualsevol cas, t'agraeixo moltíssim que les teves primeres paraules, després del resultat d'aquesta consulta, del titular del dia, hagin estat aquí, al matí de Ràdio 4. Em diuen que, lògicament, ens has de deixar perquè tens la roda de premsa d'aquí a pocs minuts. Però ja tenim aquesta primera reacció de CGT Ensenyament. Moltíssimes gràcies. Gràcies.
8: A vosaltres. Adéu, bon dia.
1: Que vagi molt bé, Laura Gené, secretària general de CGT Ensenyament. Passen 5 minuts de 1:15. Pau de Pons.
2: Ah, vale, no em preguntis pel tema aquest, jo faig el meu. No. A mi no és el tema que domino, per tant, no.
1: Doncs per ser que no el domines, l'altre dia vas dir la teva. No.
2: Bueno, però d'aquesta manera així més de bar.
1: Ai, perdona, Rocco, volies preguntar alguna cosa?
7: No, ja final...
1: No, és que m'han dit, mira, diu, ha de penjar, perquè té la roda de premsa.
7: No, jo aquí la pregunta que faig és fins a quin punt i en quin grau està perjudicant els nens...
1: Ja li he dit això.
7: Totes aquestes vagues.
1: Què pensen ara mateix pares i mares i els nens que porten molts dies de vaga?
7: No, els pares...
2: No, els nens contents.
7: No, els pares... Bueno, no haurien d'estar contents, però els pares a veure com es coordinen per tenir els fills, és a dir, si els avis han de fer la feina o no, però jo el que em preocupa és que tot aquest temari que tenen al llarg de l'any, com es reconduirà amb tants dies de vaga, tots aquests trasbalsos que ara sí, ara no, ara fem classe, ara no fem classe, clar, durant un curs hi ha una sèrie de temaris que s'han de fer. Si
2: però
7: no
2: avui
7: classes,
2: dia,
7: no es fan.
2: Avui en dia es veu que és igual el temari, la qüestió que siguin feliços. És igual el temari.
1: Ai, senyor.
7: És que tenim un problema, però a més, justament la puntuació per l'educació en aquest país és la que és.
1: Bé, espera, tenim un problema i un Jordi Vila, que no és un problema, que està rondant per allà la Sagrada Família, perquè diu, he d'anar a comprar una samarreta del Papa immediatament.
7: Ai, mare meva.
1: Hi ha souvenirs, ja està tot en marxa, això. Sí? Què dius, Jordi? On ets?
9: Doncs mira, d'entrada... No sóc cap problema.
2: Ets una solució, Jordi.
1: Una solució.
9: Sóc la solució a la solució. Visita del Papa, eh? Sóc la solució a la visita del Papa. Mira,
1: estàs al cas, de l'última hora, Jordi, perquè tu estàs aquí amb
9: quiosquers... Ho estava escoltant. Sí, no, ho he escoltat i penso que...
1: Mira, els oients ens feliciten, que ràpid, ho heu dit primer vosaltres, que la tele. Els docents rebutgen el preacord amb educació. Sí. El 65% voten en contra. Jordi.
9: No estava clar que es digués que sí. En fi, que sóc al quiosc del Joan López, al carrer Mallorca Marina. Des d'aquí puc veure la façana del naixement de la Sagrada Família i tot el muntatge per fer possible les grades dels 300 convidats que no es voldran perdre la cerimònia que oficiarà el Papa i la benedicció de la Torre de Jesús. En fi, i un testimoni de privilegi és el Joan López, tercera generació d'un dels quioscos amb més història a tocar de la Sagrada Família. I parlant de souvenirs, veig que us acaben de portar clauers.
10: Sí, tenim clauers, rosaris i també imants del papa.
9: De rosaris, veig que ja us han comprat tres rosaris. Estan, diguem que tenen força sortida, aquests rosaris.
10: Sí, és un producte que té demanda. Ja fa temps que volíem tenir rosaris i ara hem aprofitat i tenim aquests del papa.
9: Es calcula que a la zona de la Sagrada Família hi ha al voltant d'uns 130 establiments especialitzats en souvenirs que des de fa setmanes han incorporat 130. Aquests records al papa. Nosaltres, Xavi, hem visitat un, a la botiga Ringels, a 50 metres d'on en trobo català, ara mateix. És un establiment de regals i records de més de 500 metres quadrats situat a res aquí a 50 metres d'on estic. Escoltem la conversa que hem tingut amb la responsable de la botiga.
1: Doncs au, sentim-la. Conversa, dius, amb el responsable de la botiga.
9: ¿Cómo estás llevando este cambio de ubicación en vuestras paradas ambulantes? ¿Estás vendiendo más o menos que cuando estabais delante del pórtico del nacimiento?
11: Pues bastante menos. La verdad, el cambio de sitio pues nos ha afectado bastante y nada, vendemos menos que el otro lugar que estábamos.
9: A que la visita del Papa no está favoreciendo, vaya.
11: Pues que tampoco vamos a poder trabajar en la visita del Papa. Nos han dicho de que tenemos que cerrar esto por el día de la visita del Papa. O sea, que hoy el día preciso que teníamos que trabajar no vamos a poder montar.
9: ¿Cómo os está afectando esta arribada del Papa como venedores ambulantes aquí a la plaça de la Sagrada Família?
12: Doncs de moment la cosa està molt fluixa, hi ha menys gent del que esperaven, realment menys gent que setmanes enrere.
9: Perquè vosaltres abans estàveu davant del portal del naixement i ara esteu darrere, no? Aquest canvi us ha afectat molt, molt negativament.
12: Molt, molt, moltíssim. Aquí només passa la gent quan de camí a la pedrera i van, sembla que vagin amb pressa, no sé, molt negativament.
9: Veneu algun tipus de souvenir del Papa o són, diguem, altre tipus de records?
12: Jo feia artesania i he fet alguna cosa, però de moment no ha tingut gaire èxit.
9: No és la responsable de la botiga Ringels, com podeu comprovar. Són els paradistes ambulants que estaven durant molts anys situats aquí davant del pòrtic, sí, del naixement, però per culpa d'aquesta visita del Papa els han obligat a traslladar-se a l'altre extrem de la Sagrada Família i estan tenint pèrdues de vendes, no ho estan passant bé. I ara sí,
1: Jordi, breument, ara un minut, sí, i mig més, sisplau, perquè hem de parlar de seguida amb el presentador del Telediario del cap de setmana. Endavant.
9: Sí, doncs això. Escoltem ara sí la responsable de la botiga Ringels, que ens parla dels souvenirs. Juani Vega és una de les responsables de la botiga Ringels. Què tal?
13: Hola, bé.
9: Fa setmanes que ja teniu a la venda doncs, tots aquests souvenirs. Exactament quan us van arribar?
13: Bueno, a final del mes de maig. O sigui, que no fa molt.
9: Perfecte, anem a fer una mica d'una descripció. Veiem tasses, veiem imants, tots amb la cara del Papa Lleó XIV, també figuretes. Quin és l'objecte que té més èxit?
13: Mira, el que més hem venut és la taza i després hem venut el drap de cuina.
7: A quin preu, Jordi?
13: Això s'ha acabat, el drap de cuina és l'últim que en queda.
9: Veiem que la tassa també està, la cara i la figura del Papa Lleó XIV, també amb la Sagrada Família, no? És aquesta combinació, sí, la Sagrada Família i el Papa, eh?
13: Sí, sí, sí, això ho han fet, bueno, tothom ho ha fet el mateix, la Sagrada Família i el Papa, sí.
7: Jordi, pregunta-li
9: els preus.
7: I us demana
9: pel marxandatge oficial, que sabem que el marxandatge oficial ve amb el lema alçat la mirada, no?, el seu la mirada, no?, en aquest punt de ser optimistes amb la vida, us demanen per això?
13: No, això és la primera vegada que ho dieu tu, jo sí. no he sentit res. No, bueno, això és el que em comenta, això és el que ha presentat alguns proveïdors que tenim, i ja està, això que dius no sé res.
9: I heu notat increment de vendes en general de souvenirs?

0: Molta feina, no?
1: Sí, molta feina i molts problemes, però bueno, suposo que això serà, estarà bé per a la ciutat i per, bueno, per la Sagrada Família. No?
0: Doncs Juan y Vega, responsable d'aquesta botiga Ringels. Gràcies. Acabes de comprar un souvenir del Papa, que has comprat?
2: Pues he comprat un Papa en miniatura, sí, que va dins d'una caixeta de metall.
0: Un papi? Molta il·lusió?
3: Un papito,
2: home, pues sí.
0: Per... És per regalar o és per tu?
2: No, és per mi.
3: Va.
0: És creient.
3: Molt bé.
2: No. A veure, soc, diguéssim, o sigui, soc, estic batejada, però diguéssim, no vaig a l'església, ja. No sol anar a missa.
3: Però pots creure,
2: però, bueno, és
3: no
2: un esdeveniment maco, i em sembla, pues, bonic, va, tenir un record.
3: Jordi, gràcies. No? Ho hem de deixar aquí, vinga. Jordi. Gràcies, merci. Què diu, Rocco?
4: No!
3: Ja tens el del telediari o no?
4: Home, encara? Està el telediari que ha d'estar preparant ja que dissabte i diumenge, escolta, matí, migdia i nit, Migdia i nit. Marc Sala, bona tarda!
3: Marc!
5: Bona tarda, com esteu?
3: Bé, benvingut a casa teva, Marc.
5: Home, moltíssimes gràcies.
4: És que vull dir que hi series i m'han dit, ostres, records del Marc Sala. Escolta, tio, que hi ha molta gent que t'estima i t'aprecia.
3: Mira, Marc.
5: Jo aquí hi he passat molts anys, eh?
3: Avui, jo sóc el Xavi Freixas i aquest matí el Lluís Falgàs, el gran Lluís Falgàs. Sobretot, dóna-li records. T'estima i t'admira moltíssim, com tothom, Marc.
5: Compartit. He passat molts bons moments, tinc bons amics, a més. Sí,
4: no, perquè a més a més ets un tio que no fa soroll, que no montes escàndols, que ets un bon company i a més al final, finalment la vida et dona, bueno, doncs aquesta mena d'alegries en què fa que estiguis superbé ara amb el telediari, perquè estàs els dissabtes i els diumenges de 3 de l'edició de les 3 i el de les 9 de la nit, i ara portes aquest cap de setmana per un tema privat de la Lourdes Maldonado, ho estàs fent tu sol. Com ho portes?
5: Aquest cap de setmana passat, sí, la pobra que va tenir un
4: esguinç.
5: Un esguinç, vaja.
4: Exacte, sí. Volia dir-ho, un esguinç.
5: Una cosa que li pot passar a qualsevol.
4: Es diu esquins o esguins?
3: No ho sé, em sembla que esquins.
6: Esquins, perquè és esquinçar en català.
4: Esquinçar, és esquinçar. Ja ens entenem. Un esquinç. Però escolta'm, justament, la Raquel Sanz, de la Telenotícies Vespre...
3: Atents al Marsala i ara has de parlar de la Telenotícies Vespre del dissabte i el diumenge.
4: Perquè també s'ha fet un esquinç.
5: A veure si és una cosa de les presentadores...
4: Exacte.
6: Va amb l'ofici, va amb l'ofici.
3: Què li ha passat a la Raquel?
4: També s'ha fet un esquinç.
3: No, que som molt amics i me l'estimo molt.
4: Bueno, doncs s'ha fet un esquinç.
3: Ja li
4: trucaré, ja li trucaré.
3: Molt bé, Marc.
5: Què passa?
3: M'agrada molt el telediari, tio. T'ho dic de veritat.
5: Ah, moltes gràcies.
3: Aquest matí ho deia, modern. Hi ha altres teles públiques que no han evolucionat tan favorablement.
4: Escolta, i no porten papers. Com ho portes?
3: Picat. Sí. Una cosa, rigor, per suposat, Radio Televisió Espanyola. Però tot, saps? Allò, el decorat, el plató, les sintonies, tot. Tot, els que, presentadors...
4: És que ha canviat molt, Marc, el tema dels informatius, perquè jo recordo veure't davant d'una taula, i ara us fan estar de peu tota l'estona...
5: Mare de Déu, això és com...
4: Això com ho aguanteu? Però és mal que dura 30 minuts o 40 minuts l'informatiu.
5: Doncs jo ja acabo marejat, eh? No, en sèrio, perquè al final, doncs, escolta'm, tenim sort de tenir un equipàs i hi ha un regidor que et porta, però vas com un ninot. Ara aquí, ara allà, perquè clar, tampoc saps tot on s'ha de fer. I et diuen, ara segut, ara aquí, ara allà. Però bé, bueno, perfecte, perquè la veritat és que el producte després el veus i queda molt maco i sobretot que té sentit cada cosa. És a dir, a vegades dic, no, per què no m'aixeco? I el realitzador diu, per què no té sentit?
4: No té sentit.
6: Ja no poden anar com en bermudes.
5: Hem de compensar el que és la cosa maca amb el que és el que tingui sentit.
4: Anem a escoltar un momentet d'aquest cap de setmana el Marc com fa l'entradeta, tu.
7: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pedro Sánchez pide tiempo para poder seguir gobernando e insiste en que hay una oposición que quiere hacer caer al Ejecutivo con malas artes. Ya está aquí Marcos López con todo el deporte. Feliz noche y feliz semana.
4: Escolta'm, t'agradaria...
3: Com està el pati, Marc?
4: Com està el pati?
5: Mare de Déu.
3: Mare de Déu santíssima.
6: I tens una dicció castellana molt, molt correcta i molt bona, ara m'hi fixava. Collons, Déu-n'hi-do.
3: Aquest és el Pau de Pons.
5: Ja porto una cosa a l'altra, ja porto uns quants anys aquí.
6: Ja es nota. Jo no ho sabria fer,
3: això. Quants anys hi portes a Madrid, Marc?
5: Doncs amb dos cicles, un que vaig estar a la ràdio, 8 anys, sí. I ara que en porto, ja dec anar cap a 7 a la tele.
3: Bé, escolta, mira, Xavi García... grandíssim realitzador d'aquesta casa. Ja rius. Diu, Marc Sala, autèntic mestre de la comunicació, crac de Ràdio 4, no? I t'estima tothom, Marc.
4: Sí.
5: Bueno, això és maco. Millor això.
4: Però escolta, Barcelona o Madrid?
5: Ah, per què? Depèn. És que depèn de pel que em diguis.
4: No, valora-ho tot en global, ho valores tot, i qui finalment cap a on et decantes?
5: Jo ara em decanto una mica més a Madrid, però també per qüestions personals, perquè m'he emparellat aquí, perquè ara mateix veig el meu futur aquí,

0: Però el futur a llarg termini el veig a Barcelona.
1: Bueno, a llarg termini veu el futur a Barcelona.
2: És que tothom ho diu, tu.
3: Que les arrels
2: hi ha un grapat de gent.
0: És que Madrid és una ciutat molt divertida, però és una ciutat molt antipàtica, entenc, per fer-te gran. Llavors, quan que a Barcelona es viu molt bé, o a Barcelona o a qualsevol lloc de l'entorn, tot de Terrassa, vaja.
2: Tothom ho diu.
0: Però quan crec que hi ha un moment que t'estressa aquesta ciutat que et sobra, Madrid i tot.
2: És a dir, que creus que et pots jubilar tranquil·lament a Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya, ja sigui Ràdio Nacional o...
0: No parlava d'això, però dic que a llarg termini jo em veig un altre cop a Barcelona, o sigui, per feina o ja quan hagi
1: parat el període laboral,
0: no tinc ni idea.
1: Potser quan es jubili. Però ben sovint, no, suposo, o no?
2: Poc.
0: Jo vinc bastant, sí.
1: No tant com voldries.
0: Bueno, hi ha gent que li semblarà poc i hi ha gent que li semblarà molt. Una vegada al mes vinc a veure la meva mare, vinc a veure els meus amics, les meves germanes, sí, sí, sí. I a vegades passa que vens tres setmanes en un mes. No tinc... Ara és molt fàcil, el tenir uns quants dies entre setmana, la veritat és que el torno facilita.
2: Escolta'm, i ara digue'm la veritat, vam fer un petit qüestionari. Estàs amb la Lourdes Maldonado el cap de setmana, anteriorment havies estat a l'hora de la 1 amb la Sílvia Ochorrondo. Lourdes Maldonado o Sílvia Ochorrondo?
0: Lourdes Maldonado o Sílvia Ochorrondo, cadascú ha tingut el seu moment, no?
3: Li agrada fotre un compromís.
2: Home, si trec el titular...
1: Però si la resposta és previsible, què vols que digui?
2: Home, tu que saps, que ets un vident...
1: Doncs... Home, no, ha dit el que pensava que diria, el que hauria dit jo. És com si a mi em dius el Pau de Pons o el César Sant Salvador.
2: Com era el treballar...
3: No, tu ho dius.
2: Marc, com era el treballar en un matinal com és el de l'hora de la 1, de 8 a 11? Perquè, clar, el telediari ja teniu ben estructurat tot el tema, però l'hora de la 1 esteu molt lligat a l'actualitat.
0: L'hora de la 1 és una locura.
2: Clar, això no creu.
0: Absoluta, que només pot fer l'equipàs que té a l'hora de la 1, perquè és que és un programa molt bèstia, i que he tingut la sort, si tu agafes, jo vaig comentar, ara fa 5, no? La primera temporada que estava amb la Sílvia i jo, i agafa l'última. És que li hem donat la volta al mitjó, i ha sigut un viatge apassionant en tots els sentits, perquè... ha sigut molt maco veure créixer un programa que estava fent nous, deixar-lo quan estava fent 23-os.
2: Sí,
0: o sigui que viure això ha sigut superbonic.
2: Perdona, ahir a Catalunya 19, un 19% de quota a Catalunya ahir, un 19% de quota i Mañaneros, és a dir, és líder a Catalunya al matí.
0: Catalunya de l'hora, això ha sigut també picapedra, picapedra.
2: Evidentment. Bueno, l'estil i la manera de plantejar el programa. Escolta, Marc, me fa molta il·lusió que hagis entrat.
1: A mi també, Marc, quan vinguis a Barcelona, que vens, dius, un cop al mes, sé que tens altra feina, tens la mare, amics i tal, però passa el dia que vulguis per casa teva i ens entres aquí en directe, sí?
0: Perfecte, doncs qualsevol... Sí, que hi ha dies que vinc perquè faig una coseta amb el Lucas, doncs aquell dia...
1: Amb el Juanra, com està?
0: Molt bé, doncs mira, l'acabo de deixar ara, que faig una
1: coseta. Dóna-li molts records, que vam treballar 3 anys junts a Telecinco i tenim unes quantes
2: quergues
1: al nostre historial.
3: Ja m'ho penso.
2: Tot acaba a Telecinco, freixes.
1: Encara viu a Alcobendas amb la Maria, sí?
0: Jo crec que viu aquí prop, sí.
1: Ah, ja.
3: És que tu, Xavi, a Madrid devies fotre terror,
1: Ui, allò.
3: Entre la Libertat.
1: Ui, allò. Ui, allò.
3: La Copichuela. I tu, que et ditxaràs, xer de mena.
0: Treu la millor part de tothom.
2: Madrid.
3: Home, haurem de fer cap a Madrid.
1: Totalment.
4: Les canyes dobles, les carrega el dimoni.
1: Molt recomanable per mi, Un autèntic màster. Sí, està uns anys treballant a la tele.
2: Però tornen, Tots
1: a la
2: tornen,
1: Ràdio Madrid.
2: Tots tornen. Abraçada forta, Marc.
1: Que vagi tard tot hora, sí?
2: Sí, sí.
1: Ja ho ha dit el Marc, també.
0: Gràcies,
1: Marc. Una abraçada. Que vagi bé. Sí, però la Barcelona sí ha estat anys, nen.
2: A Barcelona no trigaran a tornar.
1: Home, ja, sí.
2: La Barcelona potser li donaran feina amb aquest nou canal de televisió que es prepara de cara a la tardor.
1: Quin nou canal
3: Sempre
1: de televisió?
3: Sempre ses coses.
2: La 7, que es diu provisionament la 7, i acabaran, saps com acabarà tot això?
1: Com?
2: Acabarà amb un grapat de gent que estan en segons quins programes ara, que un cop que hi hagi canvi de govern aniran en aquest canal.
1: Va, escolta, Pau.
3: La 7 ja, al final no tindrem botons al mando, tio.
1: Aquella que surten els dos vídeos, què és allò? Que no és la 7 o la 4 o què és allò? 4 no, una altra.
3: Ah, sí, em passes vídeos que surten videoclips meus amb un canal de tele que no sé quin és.
1: Jo tampoc. No, això ho veus en un bar, de cop i volta apareix el Pau de Pons.
3: Canal 4, una cosa així.
1: Sí.
2: Bueno, concurset.
1: Que no 4, Escolta'm una cosa.
3: No sé ni si ho cobro, allò.
1: Pau, has de cantar, que tenim a l'audiència nerviosa. Tanta estona parlant del Papa i els souvenirs i el Pau encara no ha cantat.
3: Doncs, goita, parlant del Papa...
2: Has fet la cançó del Papa.
1: Ara dedicaré la cançó al Papa.
3: Al Papa
1: i al català del Papa.
3: A tota la polèmica aquesta que hi ha hagut al voltant de la llengua que hem de fer servir
2: ara,
3: a l'hora de beneir la Torre
2: de
3: Jesús.
2: Quina opinió tens, tu?
3: Jo tinc una opinió claríssima en aquest sentit. Que ja que es ve a Catalunya, que es beneix una obra del Gaudí, que era un ferm defensor de la llengua catalana, doncs que és, la llengua catalana hauria de tenir preeminència.
2: Molt bé. Completament d'acord amb tu.
1: Doncs sí, sí, sí.
2: Completament d'acord. Doncs toco, agafa la guitarra, no?
3: No, no, farem una base.
1: Ah. Sí. Avui s'ho ha currat. Avui cantarà com Déu mana.
2: Pensava que
1: la guitarra... Com la pau humana. Com Déu mana, mai millor dit.
3: Posa't los auriculars, Rocco.
1: Posa't els auriculars, Rocco. Va, que ballaràs, t'ho passaràs.

0: Sí, senyor!
1: Molt bé, molt bé.
2: Molt bé, això, Pau.
0: Moltes gràcies.
1: Tinc a veure, què passarà? Tinc ganes de saber qui s'emporta les truites, Xavi.
2: Vols saber qui s'ho emporta?
1: Sí.
2: Mira, Rafel, per exemple, com estàs? Bon dia.
3: Bon dia, què tal, Xavi?
2: Molt bé, des d'on truques?
3: D'aquí, Barcelona.
2: Des de Barcelona. Encara no plou, però prepara't, ha dit el Picó, a partir de les 7, quarts sí, de 8, les 8, cap correcte. Al tard, cap al vespre, patapam.
3: Sí, estic aquí a l'Eixample Esquerra i ja veig els núvols.
2: Molt bé. Ens escolta sovint o què, Rafel?
3: Perdó?
2: Ens escolta sovint sí, o què? Dic, pots dir la veritat sí, aquí, ara no passa res.
3: Sí. Quan la feina m'ho permet, sí, sempre un foradet.
2: Perfecte, molt bé, home. Doncs escolta, a veure si ho encertes, perquè, noi, això d'avui també val molt la pena, eh?
3: Sí, molt bé.
2: Què et sembla que és aquest soroll que hem posat avui? Què és aquesta bèstia?
3: Doncs jo crec que és una gavina.
2: És una gavina, això?
0: Voladora.
2: Sí o no, Jaume? Sí, senyor! Una gavina molt voladora, bé. Com diu el Pau.
0: Quina com diu el Rossell, també.
2: Són més dolentes la que la pesta, aquestes.
1: Són molt dolentes.
2: Sí, són gens, agressives.
1: Ui,
2: si et fan un niu a la terrassa, no podràs sortir.
1: No, i et roben el menjar.
2: T'atacaran com una bèstia.
1: Si estiguis a la terrassa, et roben el menjar.
0: Bueno, però fan ambient de mar.
2: Com a la terrassa, i l'any passat a les turistes, les gambes.
1: Sí, les gambes.
2: Sí, ja. Portaven aquelles paperines de gamba i...
0: Però tenen bon gust.
2: Pues. Allò és una bèstia, déu-n'hi-do.
0: Tu què t'agraden més, les gambes o les turistes?
1: Bueno,
0: que hi ha turistes que cagaven com a gambes, també.
1: Exacte, és veritat.
2: Ets perillós.
1: El protagonista és l'oient que ens escolta, que acaba, li acaba de tocar un premi.
2: Sí, noi. I Pol González, què li donareu?
4: Li donarem un superet bo amb
2: restaurant
4: truita.
2: Tort.
4: Exactament, truites de patata. Però t'han d'agradar, eh? Si no, tenim un problema.
2: Truites de què diu? Ah, la de patata amb ceba.
4: De patata amb ceba
2: vale.
4: O...
2: Ara ja m'ha fotut nerviós amb les turistes i les gambes. Dic, també... també en fas de gambes.
4: Pot escollir, ai, si vol.
1: Pot escollir, perfecte.
2: Pot triar. A on sou, exactament?
4: Bueno, ara nosaltres, si tot va bé, en 2-3 mesos obrim un local nou.
0: A on?
1: No es pot dir, no pot dir.
4: No es pot dir, però estarà a l'Eixample.
0: Està bé.
1: A dreta o esquerra?
4: Eixample dreta.
2: I per què no es pot dir?
1: Dreta.
2: Per curiositat,
1: no,
2: eh?
1: Perquè poden treure el negoci, home, ja ho han sent perfectament.
2: Ja, és complicat, eh?
0: Màrqueting. Sí,
2: aquests mons de Déu són complicats, eh?
4: Exactament, tot és màrqueting ara.
2: Ai, senyor. Rafel, escolta, enhorabona, eh?
3: Molt bé, moltes gràcies, Xavier.
2: Gràcies a tu per escoltar el matí de Ràdio 4, que vagi bé.
3: Totalment. A veure si ens trobem a la Noguera aquest estiu.
2: Com a la Noguera? On vas tu? A Pons?
3: A Àger.
2: Ah, vas a Àger. Molt bé.
3: Tant, clar.
2: Que et tires en parapent.
0: Ara t'ho anava a dir.
3: No, més d'aigua, esports d'aigua.
2: Ah, molt.
3: Hi ha l'embassament de Camarasa.
2: El pantà de Camarasa.
3: Sant Antoni, a Trem.
2: El de Sant Antoni, a Trem, sí, home, sí. Escolta una cosa, molt bé, molt bé. I el parc astronòmic aquest hi has estat o no?
3: Sí que he estat, és meravellós.
2: A veure les estrelles.
3: No sé si té un curadet aquestes dates, però...
0: Camarasa compra coca.
3: Correcte.
0: És bona, eh?
1: Molt bé.
2: El Joan, no? És el Joan.
0: No sé com s'hi diu, però és bona, la coca...
2: És caçador, aquell pastisser, el que fa la coca.
0: És caçador?
2: Sí.
0: Allà ho són tots.
2: No tant, ja, la gent jove.
0: Ara ja no tant. Sí.
2: No tants. Gràcies per haver trucat. I ens veiem a Àger molt aviat. Que vagi bé. Merci, Rafel.
1: Adéu. Xavi, li puc preguntar a l'expert en comunicació que ens faci una petita valoració...
2: De... Rocco, queden 2 minuts per la una.
1: Però això, en 40 segons ho fa. Sí. Es pot fer una valoració de cadascun de nosaltres?
5: A mi el que més m'ha agradat estar a aquesta casa és una cosa que és un tresor en comunicació, que és l'autenticitat. Jo us estic veient, veig com sou, i veig com comuniqueu, i és congruent. No? Per mi no hi ha pitjor comunicador que aquell que imposta. Un tio molt seriós que vol anar de graciós. Un tio molt graciós que vol anar de seriós. No funciona. És genial comunicar des de l'autenticitat, és genial ser tu, sempre quan siguis un imbècil, si ets un imbècil no has de ser tu, però això és el que m'ha agradat, l'autenticitat. Cada moment percebo, no sé, igual m'equivoco,
2: no, però de moment,
5: si vaig venint, estaré encantat i estaré molt a gust, de veritat.
2: Doncs sí, volem que tornis, jo t'ho dic ara. I els oients també, que m'estan felicitant per la teva presència i participació en aquest programa, tu.
1: Mira,
2: la millor prova. La millor prova, torna com vulguis. Ja podem quatre agendes, si vols, i tant.
5: Jo encantat. Sí.
2: Tu també, el proper dia, porta'ns això, home, aquest experiment. Com es diu? Jo no me'n recordo.
4: Tort.
2: No, Tort, al restaurant sí.
0: Tortiburger.
2: La Tortiburger.
4: I esteu tots convidats quan tornem a obrir.
2: Molt bé, que serà molt aviat, eh?
4: Això espero.
2: Perfecte. Doncs mil gràcies també, Pol. Gràcies. Què, Pau?
0: Jo, molt bé.
2: Què és de la teva vida? Què faràs aquest cap de setmana?
0: Mira, avui estic...
2: El que es pugui dir, eh? No ho expliquis tot.
0: No, avui m'estic debatent si pujar a la Patum o no. Que ha de ploure o no, Berga?
2: Sí, però allà la pluja o la tempesta hi arribarà abans, diu el Picó. Per tant, amb sort, cap a la nit pot acabar parant.
0: És que fins i tot va bé que plogui una mica, perquè amb aquella gentada fot una caola.
1: Escolta, que heu parlat aquesta setmana de la invasió de paneroles i de mosquits que tindrem?
2: Sí, clar, que n'hem parlat. I dies que fa, que també que vam avisar... Sí. L'única esperança és que les grans calorades, que és una putada, que hi siguin, però... entomueixin, com es diu això en barceloní, els mosquits, entomuir, allò...
0: Ah, que els atonti.
2: Que els atonti una mica. Ah. Sí? Sí? Perquè pinta un estiu fatal, amb paneroles, escarbatots d'aquests i mosquits. Ah. Oients, fins demà, que vagi bé. Bon dia a tothom. Demà ja és divendres, tio. Fins demà, bon dia. Divendres.
6: És la una.
7: Ràdio 4. Serveis informatius.
6: Bon dia. El sindicat majoritari de l'educació, USTEC, fa marxa enrere després que el col·lectiu docent hagi rebutjat el preacord amb el govern amb un 65% dels vots i fa una crida a la mobilització. Més detalls, Laura Artaudau.
8: El sindicat USTEC treu pit de la participació de més del 60% dels docents i anima tot el col·lectiu a sortir als carrers en la jornada de vaga unitària de demà. Iolanda Segura, portaveu.
9: I ens dona molta més força per seguir negociant i per mobilitzar-nos amb més fermesa. Demà, tothom a la vaga. Tothom a les 12 a Arc de Triomf. I la setmana vinent hi haurà noves jornades de vaga.
8: Segura ha explicat que faran una nova consulta al col·lectiu per saber les seves prioritats i així organitzar el nou cicle que s'obre. El sindicat exigeix també que la citi demà mateix per reunir-se i la responsabilitat la té el departament. USTEC reconeix que potser s'han precipitat i han pres decisions que no eren les més encertades en aquell moment. Ho atribueix a la intensitat de les negociacions i el desgast de les darreres setmanes.
6: Moltes gràcies, Laura Hurtado, per aquesta última hora en directe des de la seu de la USTEC. A nivell polític també s'estan produint les primeres reaccions. Junts convida el govern i els socis a anar a reflexionar després de l'esmena a la totalitat, diuen els pressupostos, per part dels docents. Escoltem la portaveu parlamentària, Mònica Sales.
10: Pensen-se bé si han de fer alguna modificació abans d'aprovar aquests pressupostos. Potser al racó de pensar han d'anar vostès després del que els ha passat avui.
6: I la CUP qualifica de bufetada monumental la dels docents al govern i exigeix la reobertura immediata de les negociacions. Diputada Pilar Castillejo.
11: L'obligació de la consellera és posar sobre la taula una solució al conflicte que tenim en aquest moment. És negociar sense cotilles, sense apriorismes. Escoltar la comunitat educativa i buscar solucions que resolguin la crisi que tenim en aquest moment.
6: El ministre d'Hisenda assegura que els pressupostos del 2027 seran socials, ampliaran drets i inclouran el major esforç d'inversió pública en habitatge del país. És el que ha dit Arcadi Espanya a la Comissió d'Hisenda del Congrés, que continua a hores d'ara. Demà, recordem, es publicarà al butlletí oficial de l'Estat l'ordre d'elaboració d'aquests comptes, Àlex Aloy.
12: El president del PNB, Aitor Esteban, diu que respecta que el president Pedro Sánchez vulgui presentar els pressupostos, tot i no comptar de moment amb el suport que necesita para probarlos.
13: Que no tenga muchas posibilidades, pues hombre, yo tampoco soy muy optimista, no le voy a decir, pero que lo tiene que intentar si es que quiere dar una continuidad y un sentido a la legislatura, desde su punto de vista, lo entiendo.
12: El Partit Popular, en canvi, creu que l'anunci ahir de Pedro Sánchez de presentar els comptes és només una cortina de fum per no parlar dels temes judicials que esquitxen el PSOE. La popular Cuca Gamarra, entrevistada a les mañanes de Ràdio Nacional, anava fins i tot una passa més enllà.
14: A los españoles nos toma por idiotas. Es el mismo anuncio que hizo hace un año y no hubo presupuestos, hace dos y no hubo presupuestos y hace tres y no hubo presupuestos.
6: I continua el degoteig d'àudios del sumari del cas Leire. L'exmilitant socialista es vanagloriava en una conversa amb el capità de la Guàrdia Civil, Sánchez Yepes, que Mercedes González, l'actual directora de la Guàrdia Civil, era una persona de la seva confiança.
15: En principi, mi siguiente conversació va ser con la directora de la Guàrdia Civil.
16: No, yo con eso no quiero.
15: La mía.
16: Sí, pero la directora general de la Guàrdia Civil, a ver...
15: Es de mi confianza.
16: Sí, pero sí, yo lo sé. Y que tú, pero yo es que no me fío ni del DAO ni me fío de nada. El DAO también es mío. Y el DAO, por ejemplo, conmigo me tiene cuadrado.
6: Recordem que la UCA en els seus informes assenyala que totes dues Díez i González es van reunir en fins a tres ocasions, unes trobades que els investigadors relacionen amb l'obertura d'expedients interns per les filtracions en els casos que afecten l'entorn del president del govern. I acabem amb un tema relacionat amb la salut, perquè el Ministeri de Sanitat ha actualitzat el protocol de maneig de persones afectades pel brot d'antivirus Andes associat al creuer Ondius. El protocol estableix que les persones que encara romanen ingressades a la unitat d'aïllament d'alt nivell podran rebre l'alta hospitalària un cop superada la recuperació clínica.
12: Això significa que ha d'estar almenys 3 dies sense símptomes compatibles amb la malaltia i després obtenir 2 negatius per proves PCR realitzades en un interval de 48 hores. Els estudis més recents sobre la variant Andes mostra que la detecció d'ARN viral en sang pot persistir per un període de temps després de la recuperació clínica. En el cas que no hi hagi símptomes però amb PCR positiva, continuaran sota seguiment clínic durant 6 mesos per a monitoritzar la seva evolució i detectar possibles seqüeles fins a la negativització de la prova, i pel que fa a les persones que continuen en seguiment com a contactes, hauran de completar el període màxim de quarantena, 42 dies. Si es mantenen asimptomàtiques en l'aïllament domiciliari, només s'hauran de sotmetre una mostra en acabar el termini. Si surt negatiu, podran reprendre plenament la seva activitat habitual.
6: Gràcies, això és tot de moment. Tornem a més notícies a les dues.
7: Ràdio 4.
17: El cap de setmana, a l'hora del vermut, arriba la coartada perfecta.
18: Coneixeu el concepte d'evolució?
17: Sota sospita.
18: En el seu temps, els humans eren capaços de fer grans gestes.
17: Entreteniment cultural i social per a ments inquietes.
18: Podien parlar a través dels oceans.
17: Amb Laura González.
18: Impossible.
19: Per què la volen capturar?
18: És més intel·ligent que la majoria.
7: A Ràdio 4.
17: La millor companyia.
20: Benvinguts i benvingudes a l'Entrellat.
21: Esta és la verdad. I no me la pienso callar.
22: I ja ningú parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
23: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
24: Com sempre, salut i perdí.
25: Jo dic que sí, perquè és la Samantha. Jo no volia jo ara portar-li la contrària.
26: La veritat per davant de tot.
27: Andy, i jo no penso dir la paraula.
28: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
29: M'he quedat esparverada.
7: L'Entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
30: Nena, nena, nena, nena!
7: Ràdio 4.

0: Benvinguts a Xavifòrnia.
1: Bona tarda, família. A la 1:07 comencem Xavifòrnia a Ràdio 4. 3 hores de ràdio des d'aquest moment i, si tu vols, fins les 4, que seran apassionants. Avui, a més, dijous 4 de juny. Hola, Maria García Coll, què tal?
2: Hola, què tal, què tal, com estem?
1: Dic avui, un dijous 4 de juny, carregadíssim d'últimes hores de notícies. A aquesta hora de la tarda he pogut accedir ja a gran part dels àudios d'aquest cas Leire Díez, que a més ampliarem els butlletins a l'hora en punt i també a l'edició migdia, a 2:45. Però abans hem d'explicar moltes altres coses i aquí avui ens visitarà gent meravellosa.
2: Gent que és divertida, gent que fa bona olor, per exemple.
1: Per exemple, per exemple, sí, que s'agraeix molt.
2: Coses que puc dir de la gent que ens visita avui.
1: Avui, programa dels potents, potents, i que, a més, el Jaume Tudela farà que soni increïble al control. Gràcies, Jaume, una tarda més. Gràcies, Joel Sevilla, a la producció. Bé, virals de seguida, Maria.
2: Sí, avui hem de parlar del Real Madrid. Home! Del Real de Madrid, perquè estan passant moltes coses.
1: En Riquelme.
2: Estan passant moltíssimes coses. També de Bad Bunny, que sembla que ha canviat una mica... Clar, les crítiques l'han fet canviar.
1: Ha recogido
2: cable,
1: eh?
2: Ara en parlarem.
1: Amb la casita, sí, sí.

0: Després dels virals, ens visita la nostra doctora en psicologia, Arantxa Coca, per parlar de la perillosa obsessió per ser perfectes.
1: Molt complicat, això, eh? I més quan encara ens comparem amb tot el que veiem a les xarxes, clar, i com acceptar també la frustració.
0: Més. A la segona hora, Zoom. I avui posem la lupa en les celebritats i la salut. Informació alternativa, diguéssim, o desinformació amb impacte real. En parlarem amb l'Antoni Trilla.
1: I això ens ve d'un cas que veiem que Mel Gibson va dir que molts coneguts seus havien fet servir un tipus de medicament que s'injectaven per superar el càncer.
0: Clar. Increïble. Sí.
1: I el que s'ha vist arrel d'això és que hi ha persones que han comprat aquest tipus de medicament, no? És una desinformació total i vam pensar, doncs, informem-me amb una gran eminència d'aquest país com és l'epidemiòleg Antoni Trilla.
0: Després, edició migdia i per acabar el programa, tercera hora, amb la Eva Moreno, la nostra sexòloga, i també amb una companya de feina que tinc moltes ganes de veure i d'escoltar, sobretot. És la Verónica Sanz. Tu, que ens escoltes, la tens molt vista, evidentment, a la tele, però que comença un nou camí a la seva vida, que és com a novel·lista. Presenta Gente Bien. Molta atenció a aquest llibre que ens presenta avui aquí al Xavi Fornia de Ràdio 4, la gran Verónica Sanz.

0: La 1 i 11. Comencem el Xavi Forni amb els virals. Maria, Maria.
1: I comencem. I comencem parlant d'ell.
0: Home.
1: Del conillet
0: quan,
1: dolent.
0: Quan no hem parlat de Bad Bunny en els darrers 15 dies?
1: Home, és que aquí ja és la nostra. És
0: l'home del moment.
1: És increïble.
0: Doncs sembla que les crítiques al Bad Bunny i al càsting per pujar a la seva casita han fet el seu efecte, perquè sembla que la cosa està canviant. Maria.
1: Sembla, perquè el tercer concert de Bad Bunny a Madrid ha arribat amb novetats a la popular i també polèmica casita, aquest espai de l'escenari on Bad Bunny... Jo continuaré dient Bad Bunny, ja, perquè es pronuncia... La pronunciació correcta en anglès és Bunny. Ell vol que li diguem Bunny.
0: Bunny.
1: Doncs va, més igual. Jo li diré Bad Bunny, sincerament. M'escoltarà? No. Per tant, m'és absolutament igual i jo continuaré fent pedagogia de l'anglès ben pronunciat i diré Bunny. Doncs aquest cantant convida a les persones del públic i també cares conegudes a participar a la casita, pujant a aquesta zona VIP de l'espectacle. I se'l va convidar a diverses persones, no? Se les va convidar i se'l va criticar molt amb ell perquè en els primers concerts, tant a Barcelona com a Madrid, de Bad Bunny, vam veure diverses dones que pujaven a la casita i que responien a un mateix cànon estètic, és a dir, persones primes, guapes, amb certs cànons, com dic, estètics, ben vestides, ben produïdes, que ballaven bé, no es pujava gairebé a nois ni tampoc a persones que tinguessin una diversitat corporal. No? A partir d'aquí, hi ha vídeos compartits a les xarxes socials on, a partir d'aquest dimecres, del concert que va fer aquest dimecres Bad Bunny, pujaven a la casita diferents persones de diferents edats, de diferents talles, de diferents perfils i també més presència masculina. Per tant, diversos espectadors han assegurat que la selecció va ser molt més variada que en les primeres actuacions. No sé si ha fet el seu efecte les crítiques que ha fet la gent, però el nostre company de Corazón i creador de contingut, Javi Hoyos, també va comentar que per TikTok li enviaven diversos vídeos de persones doncs, de diferents edats, de diferents mides, amb una diversitat corporal, pujant a la casita, i persones que havien estat al concert deien que hi havia molts més nois i molts altres perfils de noies, no? Pel que fa als convidats famosos... que també ha estat un punt molt polèmic, molt crític, sobretot quan aquest cap de setmana hi va anar Esther Expósito.
0: Sí, home.
1: Amb aquells balls que feia amb Bad Bunny a la
0: casita. És el súmum de la polèmica, diguéssim, no?
1: Exacte.
0: Exemplificat en la figura d'Esther Expósito. Uh-huh.
1: Tot va sortir a partir d'aquí. Doncs un dels convidats va ser l'actor Noah Shamp, que és... potser no el coneixeu per aquest nom, però és Will de Stranger Things.
0: Ah, és el Will?
1: Sí, és el Will.
0: Ah, no, sí,
1: el
0: sí.
1: Will va anar a la casita i es va fer molt viral un vídeo seu on Bad Bunny li passa pel costat i Noah fa aquesta cara com... Ah, m'està passant algú! Quan ell ja és superfamós, també,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: I es posa molt, molt nerviós i li fa molta il·lusió, no? També Marcelo Vieira va anar, el futbolista.
0: Ah.
1: Achraf Hakimi, que, per cert, aquí va haver una mica de polèmica perquè se l'havia relacionat amb diversos temes de acusacions per violència masclista,
0: sí,
1: a Iva Abuc, la seva exparella, no? I es va dir, home, aquest senyor està aquí a la casita, en primer lloc, quan se l'està relacionant amb temes de violència masclista. I també la influencer Lola Lolita,
0: que he vist un vídeo aquest matí que es veu que es va enfadar amb una altra noia que estava a la casita i que no li deixava estar en primera fila, que Lola Lolita volia ser...
1: Ella sempre ha de ser la protagonista.
0: I ella s'havia quedat mig metre endarrere, clar, no. en el plànol de la gravació en vídeo, no?
1: Sí.
0: O del que es projecta a la pantalla, no es veia Lola Lolita en primera línia com a protagonista, sinó que estava l'altra noia. Mm. I es veu la discussió entre les dues.
1: Sí, sí,
0: sobretot
1: sí.
0: Lola Lolita indignadíssima de que li deixés un espai per estar davant, no?
1: No, la Lola sempre ha de ser la protagonista. No hi ha persona més excèntrica i
0: pick
1: més...
0: Pic
1: Miguel, excèntrica, i que vulgui ser la protagonista que Lola Lolita, no? Entre el públic també vam poder veure Victoria Federica, també influencer, neta del rei emèrit, i la sorpresa musical de la nit va arribar amb la presència de la rapera porto-riquenya, també Young Miko, que va pujar a l'escenari per interpretar amb Bad Bunny el tema que tenen junts, que es diu Fina. Tu mira,

0: dame booty, dame cara, dame pelo. Wow, ella no es puta, ella es mujer alegre.
1: Jan Mico, que recordem que va anar en aquest concert Bad Bunny, que també és famós per portar diversos artistes en els seus concerts, artistes convidats, sempre és un de diferent, no? I encara queden 6 concerts de Bad Bunny a Madrid, seran els dies. Sí,
2: encara
1: una residència llarguíssima.
2: Una sensació de que Madrid porta com 20 dies, no?
1: Total.
2: No, pues queden 6.
1: Seran els dies 6, 7, 10, 11 i 14 de juny. A veure, veurem quin criteri fa servir en aquests concerts Bad Bunny per escollir les persones que pugen a la casa. No sabem si realment la cosa canviarà de veritat o si va ser una cosa puntual de pujar a gent amb diversitat de cossos, amb diversitat d'edats. Em critiqueu? Doncs faig això. O si la cosa seguirà sent amb noies, doncs...
2: Enregistro el moment, que es vegin a noies amb cossos no normatius, diguéssim, i ho pujo a xarxes per netejar una miqueta la imatge.
1: A veure, per netejar la imatge, o tant de bo que enviï. O sigui, les crítiques han fet el seu efecte, sembla.
2: No, però tornem al debat d'ahir. O sigui, tampoc ha de ser un líder d'opinió perfecte, no?
1: Estic d'acord.
2: Però com se l'ha posat, com se l'ha posat així, doncs clar, ara hi ha molt desencant. En fi.
1: Sí.
2: Anem a canviar de tema, parlem ara de futbol, més concretament del Real Madrid, que quina campanya electoral ens està donant. Mira que no ho semblava, quan fer aquella roda de premsa històrica allà a Florentino Pérez ara fa unes setmanes i va convocar eleccions. Jo crec que la majoria pensàvem que ningú seria capaç de presentar-se, que ningú tindria els calés de l'aval, sobretot el temps, perquè ho va fer d'una forma tan ràpida, precisament jo crec per això, no? Perquè els possibles candidats no tinguéssim massa temps de presentar-se, doncs Enrique Riquelme ho va aconseguir. I aquest candidat a les eleccions del club, ahir va estar a l'Hormiguero. I van passar moltes coses, tant per part seva com per part de Florentino. Com va anar tot plegat, Maria?
1: Doncs mira, anem per parts perquè tot plegat és complicat, té bastant delicte, i no només delicte de manera figurada, sinó gairebé podríem dir que es podria venir alguna cosa relacionada amb els delictes, perquè Enrique Riquelme concedeix ahir una entrevista a El Hormiguero, com has dit, on anuncia diverses coses que promet que farà si és president del Real Madrid. Entre elles, fitxar a Raúl González Blanco i a Fernando Hierro com a tàndem de directors esportius, i la més grossa i impactant, atenció, diu que Erling Haaland vindria al Real Madrid si ell guanya les eleccions.
2: És un moment que jo crec que ja és història de la televisió, que és Pablo Motos amb una samarreta que estava amagant durant tot el programa i que, a més, a les 11:05, moment de maximíssima audiència, en el programa més vist cada dia, ensenya la samarreta, li dona la volta i quan se li veu l'esquena es veu el nou i Haaland amb la samarreta del Real Madrid. Clar, i ell, a més, que ho té tot parlat, no? I molt tancat, va dir.
1: Això és el que va dir Riquelme, diu que ell ja ho té parlat amb Haaland, gairebé tancat, li pregunten per qui seria l'entrenador del Real Madrid, i ell diu que no ho pot anunciar encara, diu que és un gran entrenador, després de les estrelles que hi ha al Madrid, que és un gran entrenador.
2: Crec que ha convençut a Jürgen Klopp.
1: Ell, no ho sabem, diu que, que segurament ho podrà anunciar o demà o dissabte. Demà o dissabte ho anunciarà. Riquelme, com deies, ara surt ensenyant aquesta samarreta del Real Madrid amb el número 9 i el nom de Haaland. I després d'això, quan s'acaba l'entrevista, atenció, perquè Florentino contraataca. Compra l'espai publicitari de just després de l'entrevista d'Enrique Riquelme a l'Hormiguero i surt un vídeo on es veu un missatge. S'acaba l'entrevista...
2: És el primer anunci.
1: S'acaba el programa, primer anunci, exacte. I aquest missatge diu...
2: És el més car.
1: Sí, no sabem quan podria ser, però, clar, sortir després de l'Hormiguero val els seus diners. I posa: queridos socios, este mensaje os interesa. Surt José Mourinho amb una samarreta del Real Madrid i diu...
3: Sí.
1: Fidel la cita. Aquí s'acaba. A partir d'aquí, clar...
2: No, això només acaba de començar. Sí.
1: Reaccions, tot el que tu vulguis, com tu dius, només acaba de començar. I per què deia el tema del delicte? Doncs perquè el Manchester City ha reaccionat ja amb contundència pel que fa a l'anunci de que Haaland se n'aniria al Real Madrid si Enrique Riquelme guanya les eleccions.
2: Sí, clar.
1: En un comunicat enviat als mitjans, el City desmenté rotundament les afirmacions de que Haaland vagi al Madrid i diu que no hi ha cap possibilitat de que això passi i que tampoc existeix cap clàusula contractual que ho permeti. El club anglès adverteix que està estudiant emprendre accions legals per l'ús de la imatge del futbolista en el context de la campanya electoral del Real Madrid.
2: A veure, Diari Esport, això és... això és a l'abril... o no, al maig del 2000. No sé si estic... 2000... Perdó, és que no es veu bé la data. Ara ho diré bé. Figo rompe su silencio, lo niega todo. Exclusiva Sport. No estoy loco como para firmar con Florentino ni he cobrado 500 millones por adelantado. La afición puede estar tranquila. El día 24 estaré en el Camp Nou. Núñez sabe que estaba dispuesto a firmar por menos dinero, pero ni me ha escuchado firmar. Gane o pierda, Florentino jugará en el Barça. Explosivas declaraciones de Figo al diario Sport. Recordeu el Gaspar dient que no, que no, que no, que no, que no, que no. Ja ho hem vist, això. Això ja ho hem vist. Tothom dient que no.
1: Ja. Jo crec que són contextos molt diferents. Crec que Figo és Figo. Crec que Figo ja es va demostrar com era, no només quan va fer aquesta mala passada,
2: però
1: sinó...
2: Figo no pensava que guanyaria Florentino.
1: Ja. Però primer no va sortir cap club, desmentint-ho. Que no és el mateix que surti un jugador que va sortir un club. I després ja es va veure què va passar amb Figo abans de que fes això, que va fitxar per dos equips italians alhora. Cosa que va fer que l'expulsessin de la Lliga Italiana.
2: Però,
1: jo crec que no és el mateix.
2: Però
1: crec
2: perquè
1: que
2: va haver-hi clàusula. Va haver-hi clausulazo, que eren 10.000 milions de pessetes.
1: Sí, sí.
2: Clausulazo, en aquest cas, és arribar a un acord amb el jugador, eh?
1: El club diu això, també, com dic, les declaracions han estat desmentides per el pare d'Erling Haaland, per Alfie Haaland, i també per la representant. Diuen que no hi ha cap acord amb la candidatura de Riquelme i li han dit que la situació l'han qualificat d'entretinguda. Diuen que per passar l'estona està bé.
2: Jo crec que tothom però que està no fent el seu paper ara i és el paper que han de fer. Tant el club com a la gent, com el pare,
1: no
2: com el
1: crec.
2: Jugador.
1: Jo no m'ho crec.
2: I tu creus que Riquelme...
1: Jo crec que va de farol.
2: Riquelme ahir va dir que si no... Si guanya i no... Pagaria
1: els carnets, igual que va fer Cadella, que faria Florentino.
2: Són 18 milions d'euros.
1: Almenys els carnets de soci del Real Madrid els pagarà, en aquest cas, el Manchester City i no el Barça, com volia que fes d'això, m'entens? Jo no m'ho crec. Llavors, i atenció, perquè com diem aquí no s'acaba tot, el vídeo de Mourinho on diu...
3: Sí.
1: Segons informa el diari portuguès...
2: És increïble.
1: Rècord... Hauria explicat José Mourinho que aquest vídeo ha estat fet amb intel·ligència artificial.
2: Increïble. És que va millorant per minuts. És una cosa.
1: Mourinho ha aclarit que no ha participat en cap gravació oficial ni ha promocionat la candidatura del Madrid ni de Florentino vestint cap samarreta del Real Madrid. La publicació del vídeo ha generat molt malestar entre l'afició del Benfica perquè José Mourinho continua tenint contracte amb el club portuguès, malgrat que el seu futur sembla que cada vegada està més lluny de Lisboa. Per tant, Mourinho diu...
3: Sí.
1: I el Madrid diu no. O sigui, no sé, Benfica diu no, el Madrid diu no, no sé què passa, no? Una jornada, com deies, marcada per anuncis, sembla tot una sèrie de Netflix.
2: No, que s'ha animat molt, que aquesta campanya, que a priori seria una més, quan hi ha convocatòria d'eleccions al Real Madrid, on només es presenta una persona i ja guanya immediatament i segueix, que és Florentino Pérez, feia 20 anys que no hi havia candidats. Clar, de sobte, això s'ha convertit en un mega show. I sobretot, que jo crec que està fent una gran campanya Enrique Riquelme, que no s'ho esperava ningú.
1: Sí.
2: I en temps rècord, que t'està proposant ja com a director esportiu una llegenda del Real Madrid, que és Raúl. Director de la cantera, de la fàbrica, Hierro. Acaba d'anunciar dos noms, que per mi és un dels millors migcampistes del planeta, que és Rodri, al seu millor nivell, i el millor nou del planeta, que és Erling Haaland. Home, com anunci demà o dissabte... Jürgen Klopp, d'entrenador...
1: Jo crec que
2: la cosa s'ha igualat molt. És veritat que està el tema del vot per correu, que això és un tema ja més fosc. I que és més... És un tema on Florentino Pérez jo crec que té... Bueno, ho té agafadíssim.
1: També...
2: Però, escolta, jo crec que s'han igualat les forces.
1: Pot ser. També ha aparegut fa uns minuts al centre de Madrid una lona enorme...
2: Ah, boníssim.
1: On posa el Real Madrid no se vende... I, evidentment, és una lona d'Enrique Riquelme, on surt doncs, com si es vengués i el telèfon posaria Florentino Pérez,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí,
1: per
2: sí.
1: El tema de que s'ha especulat molt sobre que Florentino Pérez volia fer del Madrid una societat privada, que volia deixar que fos dels socis... Llavors, doncs, sembla
2: complicat.
1: Que està contraatacant tot plegat, sí. Molt difícil.
2: I el soci del Madrid, que està una miqueta mosca, amb tot plegat, que no sap ben bé com és això del 5%.
1: Escolta, a mi m'encanta tot això, que es barallin entre ells, hombre, endavant.
2: Ara, per mi ara mateix, mediàticament és... Mourinho i Konate contra Haaland i segurament Jürgen Klopp. Jo crec que Riquelme està fent una campanya espectacular.
1: Jo crec que no vindrà Haaland al Madrid. Digue'm ingènua. Jo penso que no.
2: Jo crec que sí.
1: Jo crec que
2: bé,
1: no.
2: Bé, veurem, veurem.
1: Però passa... me l'ha anat amb pinfla.
2: No, no, serà molt divertit. És diumenge. Les eleccions són diumenge, no?
1: És fantàstic. Sí.
2: Doncs no deixarem de parlar de futbol. No hi ha dia que no parlem del Mundial perquè queda exactament una setmana perquè comenci. I atenció, perquè sembla que a la Shakira li estan fent la competència.

0: sembla aquesta cançó?
1: Boníssima, aquesta cançó.
0: Doncs mira, la FIFA ha decidit incloure aquesta cançó que es diu World Cup Champions, la cançó que ha tret el popular streamer Speed a l'àlbum oficial del Mundial 2026.
1: Speed, que és un dels youtubers més bojos que he vist en ma vida.
0: Sí, no està molt fi.
1: És espectacular, és super, super conegut.
0: Aquest tema, que es va estrenar l'1 de juny, ja ha superat els 12 milions de visualitzacions a YouTube en pocs dies i s'ha convertit en un fenomen a les xarxes. Una notícia que li va arribar directament a l'Speed quan li van anunciar doncs, que la FIFA l'havia inclòs en l'àlbum musical del Mundial a través d'un missatge mentre es feia una retransmissió en directe.
1: Està tot el dia en directe, o sigui que...
0: Va retransmetre la seva reacció. Segons la FIFA, diu que van escoltar la cançó, que els hi va agradar molt i que han decidit incorporar-la al disc oficial del Mundial. L'streamer nord-americà, conegut per la seva passió pel futbol i per Cristiano Ronaldo, va reaccionar, com dic, en directe amb una gran explosió d'alegria, cridant, saltant davant dels seus seguidors. Una cançó ha destacat també que, perquè inclou referències als països participants al Mundial, incorpora frases en castellà, inclòs el títol, no?, que li diu... Champions, campeones.
1: Campeones, no? Sí.
0: Per tant, amb aquesta incorporació, l'Speed compartirà protagonisme amb les artistes internacionals com la Shakira, no? Com dèiem ara, consolidant un dels seus grans somnis relacionats amb el futbol.
1: Però canta Speed o no? O és simplement que l'ha produït ell o...
0: Jo crec que es canta.
1: Ah, està cantant
0: ara. Sí, jo crec que canta. El tema del rap és seu. Sí.
1: L'escoltem una mica, em sembla molt, molt bona cançó, eh?

0: Doncs sona molt bé, a mi m'agrada. És molt èpica.
1: Sí, sí, sí, sí, totalment, sí, sí. Amb l'èpica del Mundial. L'Speed ja està, a més, que se celebra als Estats Units, el
0: Clar,
1: Mundial.
0: Clar, ell és nord-americà, no?
1: Sí, sí, sí, ell és nord-americà, per tant.
0: Doncs, mare meva, quins virals. I el que...
1: Ah, és que cada dia ens donen contingut, ens donen contingut. No té mèrit, això, perquè ens donen tot el contingut.
0: I a més... No, que tu ho expliques estupendament, que ho fas molt bé. Però que, a més, són diaris, és a dir, estan hiperconnectats. Cada dia hi ha un nou capítol de tot el que anem explicant aquí als virals.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Veurem què passa demà i a veure què anuncia també aquesta nit Florentino Pérez a Miquel Jiménez, que jo crec que vivim a Black Mirror ja.
1: Ahí va ser... Miquel Jiménez? Aquesta nit?
0: Aquesta nit, a mi m'han dit que Florentino Pérez va a Horizonte.
1: Va a invocar el espíritu de Juanito en directo para anunciar que...
0: No, no, clar, perquè, bueno, Horizonte és el programa que Iker no parla de misteris,
1: ja,
0: sinó que parla
1: per mi,
0: d'actualitat
1: Iker
0: i política.
1: Iker Jiménez és misteri, per mi...
0: Clar, per tu és Cuarto Milenio, però jo crec que ja és molt més Horizonte que no pas Cuarto Milenio, no? Perquè ja és diari, Horizonte.
1: Sí, sí,
0: em sembla
1: sí,
0: que ho
1: han
0: posat de dilluns a dijous o de dilluns a divendres. Doncs pot ser que sí, que aquesta nit Florentino Pérez a Mediaset, perquè també es veu que ahir va haver una mica de beef de marro amb el tema de Tres Media i Florentino, que va intentar que Enrique Riquelme no fos a l'Hormiguero. I la productora de l'Hormiguero es va negar, evidentment. I llavors, bueno, de fet, a Tres Media no va publicitar en cap moment del dia d'ahir, en cap dels seus canals, la visita del candidat Enrique Riquelme.
1: Ai, mira, de veritat, eh?
0: Sí. I llavors, què ha dit? Su Florentineza! Doncs me'n vaig a Mediaset. I ara mateix és el programa més vist d'aquella franja, és el d'Iker. Veurem què passa. Però això és surrealista.
1: No. A mi em sembla no molt bé que es vagin brallants entre ells, que vagin tenint polèmiques i problemes, i nosaltres anirem guanyant i seguirem treballant en el nostre Barça.
0: Dos quarts de dues. Arriba la gran Arantxa Coca.
2: Xavi Fornia, amb Xavi Martínez.
0: Que no sé jo, Arantxa, bona tarda, com
1: Hola,
0: estàs?
1: Hola, què tal? Bona tarda,
0: no
1: com estàs?
0: No sé jo si tu ets molt futbolera, t'agrada el Mundial, el segueixes encara que no?
3: No el segueixo jo personalment, una mica obligada perquè la família sí.
0: Sí, no?
3: I llavors, clar, hauré d'estar al tanto sí o sí. Bé. Però jo, per mi mateixa, no sóc d'aquest tipus d'esport, la veritat.
0: Doncs, què tal, del 0 al 10, com estàs?
3: 11.
0: 11, un dia
1: Sempre
0: més.
1: Sempre està
0: dijous
1: per mi.
3: Clar,
0: sí,
3: dijous, Xavi Fornia. Ràdio 4, en Xavi, la Maria, tots, en Joel, i aquí el Jaume, perdona, estimat. Com no has d'estar amb un 11, evidentment?
0: Doncs avui, ho hem anunciat a l'inici, avui vens amb un tema molt potent, molt d'actualitat, i és aquesta perillosa obsessió per ser perfectes.
3: Sí, em preocupa realment, i a més que les dades que us porto és del maig 2026, o sigui, ja fa unes setmanes que s'ha publicat en una de les revistes més prestigioses de l'American Psychological Association, l'APA, que és com el tòtem del tòtem de la psicologia i de la psiquiatria als Estats Units i que regula molt el que es publica i el nivell de rigorositat arreu del món i, per tant, doncs, és un gran aval d'aquest estudi. És un estudi, un dels més grans que s'ha fet en població àmplia, però sobretot en una part als estudiants, en concret als estudiants universitaris, i ens mostra unes conclusions, doncs, com us deia, preocupants. Ja anem més enllà de les xarxes socials, que ja sabem que les xarxes socials generen pressió, etc, sinó que ja anem a un perfeccionisme no d'estar guapos i guapes i demostrar una vida ideal a les xarxes, sinó de la pressió que tenen a dia d'avui els estudiants, els que s'estan formant en estudis superiors, en formació professional, perquè veuen tan cru l'accés a la vida laboral i poder tenir i crear-se una vida autònoma. Quan dic autònoma, és algo tan senzill com sortir de casa dels pares, val? I poder ser, doncs, això, autònom i sostenir-se per si mateix o per si mateixa, que els genera tal pressió que generen, ells mateixos entren en cicles molt destructius, de molta ansietat i de molta depressió. Aquesta és la conclusió d'aquest estudi. Llavors, anem a veure què passa amb això.
0: Què passa
3: amb el perfeccionisme?
0: Què volem, ser perfectes? No? O volem, més que perfectes, volem potser abraçar un estil de vida X o un físic X o una manera de relacionar-nos X, no molt concreta, no?
3: Doncs no va per aquí.
0: No, eh?
1: Mira,
0: no.
1: La primera vegada que vaig anar jo a una consulta psicològica, entre altres coses, era per un perfeccionisme extrem que jo tenia. Però no em venia pel tema de les xarxes socials.
3: Bé.
1: A mi, personalment, em venia perquè jo des de... I moltes altres coses. Jo soc filla única. I des dels 5 anys he fet ballet clàssic. Llavors, el ballet clàssic et porta un perfeccionisme extrem i, a més, jo a casa he estat criada també sent filla única i, diguéssim, una mare que havia de fer de pare i de mare alhora. Llavors, doncs, una persona que ho havia d'embolicar tot i tot això es va generar en un embolcall de que a mi sempre se m'ha exigit perfecció i ser la millor nena i tal per totes les bandes. Llavors, doncs, aquí això em va derivar una consulta psicològica. No em venia a les xarxes, em venia a una altra banda, però sí.
3: Perquè segurament et va portar a nivells d'estrès,
1: d'ansietat, d'angoixa,
3: d'emossegar-te les ungles, tot, de que algú et rascava, somatitzacions...
1: I si una cosa no sortia perfecta, era el pitjor... Drama. Sí. Drama, jo vaig suspendre el carnet de conduir 4 vegades. I clar, jo deia, jo aniré en bici al final. I això em va generar... Jo no havia suspès mai res a la meva vida. Vaig suspendre el carnet de conduir, el primer. I clar,
3: I eres
1: tot això...
3: bon estudiant i de bona nota.
1: Sí, jo sempre. Llavors, doncs, això em portava...
3: Un buit era un drama.
1: Sí, gairebé.
3: Havia de ser d'un 8 cap amunt, eh?
1: I clar, sorprendre el carnet de conduir va ser, ui, però què m'està passant? Diu, a mi no m'agrada gens conduir, al final me'l vaig treure, però no m'agrada. Llavors, doncs, em va portar tot això. Sí.
3: Doncs mira, Maria, això que ens has explicat tan generosament, que tu ho has enquadrat amb una situació familiar, aquest estudi ens diu que ja no és per una situació, unes circumstàncies familiars X, sinó a nivell general. Ja no estem amb un perfil doncs, de fill únic, amb molta pressió familiar, amb un sentiment de gran responsabilitat, com és en el teu cas, etcètera, etcètera. No, sinó que ja, per les circumstàncies socials i culturals, aquests estudiants es comporten com t'estaves comportant tu, pensant que havien de donar-ho tot, havien de ser i han de ser joves perfectes, amb el màxim talent, perquè la competitivitat és massa gran. I, per tant, has de demostrar que no tens cap error perquè, si no, et desqualifiquen i un altre et passa davant. O sigui que, al final, és un canibalisme, per dir-ho així, o una percepció de gran canibalisme, de gran autodestrucció per una gran competitivitat en el món laboral i en el món social que genera uns nivells d'estrès, que és el que porta aquests joves que s'estan formant per la vida professional aquest gran estrès i aquest perfeccionisme tan augmentat, tan exagerat, que els hi provoca aquests bloquejos. Aquest estudi, per cert, més de 82.000 estudiants dels Estats Units, Canadà i Regne Unit. O sigui que no només és americà, ell agafa la part de Regne Unit, aquesta part més, menys americana i més europea. Ja descriu 3 tipus de perfeccionisme. Que han anat aquests 3 tipus de perfeccionisme en augment. El perfeccionisme autoorientat, que és el que més coneixem, que és que tu t'has creat uns estàndards. Jo has d'arribar a tal, has d'arribar a tal nivell, has d'aconseguir una nòmina no per sota de tal quantitat. És a dir, tu ja t'has imposat, autoimposat, uns estàndards que són tan allunyats i tan impossibles que aquest li diuen l'autoorientat, perquè és de tu mateix que te l'imposes. Però després hi ha 2 molt interessants que són els que aquest estudi ha vist que estan en augment. Un perfeccionisme socialment prescrit. Aquest és el que fa pupa. Perquè ja no és per tu que tens aquests aires de grandesa que tu mateix et poses i hi ha impossibles. No, és l'experiència de sentir el que els altres esperen, que els altres esperen de tu, perfecció. I després el perfeccionisme orientat a altres, és a dir, com tu t'exigeixes, exigiràs als altres i seràs supercrític per apartar-los i intentar tu passar pel davant. Per això parlava del canibalisme, que al final és s'exigeix, però exigeix als altres per apartar-los. No? És aquestes...
0: Supertòxic.
3: És molt tòxic.
0: Acabes de dir 3 coses. O sigui, exigir-se estàndards impossibles a un mateix. Sentir que els altres esperen perfecció de tu.
3: Sí.
0: Segon. I tercer, exigir perfecció als que ens envolten.
3: Exactament.
0: Però no acaba bé.
3: És agobiant. Ja ens hem agobiat només d'escoltar-lo, no?
0: Sí.
3: Clar, què hi ha darrere? Hi ha un por, hi ha por del fracàs, hi ha por de decebre a tu mateix i als altres, però i aquí venen, hi ha por al judici extern, que contínuament estiguem on sentir o que se senten vigilats i avaluats, contínuament avaluats, i això provoca una indecisió i dubtes constants a aquests joves que fa que els portin aquí a l'ansietat, a la depressió, en tot cas, un jove bloquejat. Aquell que et diu, ja no puc més, diu, però si acabes de començar la carrera, la carrera que sigui, sigui universitari, sigui d'estudis professionals, però estem parlant dintre de joves que s'estan formant per una professió, per ser algú, que hi ha la frase...
0: Ja,
3: no, us preguntava, què vols ser de gran? Escolta, jo ja soc. Què vols dir que vull ser de gran? No? Ah, què em vull dedicar professionalment? Home, és que ens han lligat ja des de petits, i això continua, eh? La identitat personal amb la identitat professional.
0: 100%.
3: O sigui, que si no ets algú professionalment, no ets ningú a nivell personal, i això és mortal.
0: És mortal.
3: Això és molt fort. I això està en increment segons aquest estudi, clar.
1: Si John veuen... Lennon deia, jo de gran vull ser feliç. Quan li preguntava, John Lennon deia, jo vull ser feliç.
3: Doncs si al final d'aquesta secció em pregunteu, i què fem amb això, com ho arreglem? Citarem a John Lennon.
1: Vinga.
3: No oblidar-nos mai de ser feliços. Oh. Amb feina, sense feina, sense feina, potser patiràs més, val, estaràs angoixat, ho podem entendre, però sobretot no perdre l'alegria de viure, l'alegria de ser. Estiguis professionalitzat més o menys, però ser ja hi ets. Llavors, què vols ser de gran?
0: No
3: donar-li... Però si jo ja soc personeta.
0: Exacte, no.
3: Soc personeta.
0: I no donar-li tot el poder a la teva identitat professional. Clar. Millor dit, no donar-li la teva identitat a la feina. No?
3: A la feina, exactament.
1: Que això és molt greu, perquè, per exemple, ara estic pensant a Masterchef, quan et posen el que ets, també hi ha molts programes, et posen el nom i et posen el que et dediques. I recordo de veure gent a Masterchef que posava aturat. Ostres, és horrible, això. O sigui... Perquè ja et posen una etiqueta.
3: No és ningú.
1: Saps? No és ningú, clar.
3: No és ningú, està aturat.
1: Està aturat. O sigui, no té feina, perdó. O sigui, aquesta persona serà, potser, mare, o serà moltes més coses,
3: perquè
1: no?
3: Per què no posa pare de dos fills?
1: Per exemple. Exacte, no sé.
3: Amic dels seus amics.
1: Sí.
3: Fill que estima els seus pares. Tantes coses, però no, eh? Sempre la identitat professional, com si això ens donés certa categoria i per qui anem. Ara, aquí anem als punts més grans que destaca, especialment, com us deia, aquests joves estudiants. Aquest estudi assenyala que els joves estudiants actuals viuen en un entorn on la meritocràcia, tenir mèrits, tenir un bon currículum de mèrits, s'ha radicalitzat. I, per tant, per ser algú, doncs has de tenir una sèrie de mèrits que, ojo, anirà canviant. A dia d'avui és que tinguis unes xarxes socials i una vida digital superàmplia. Quants seguidors tens a les xarxes, qui et segueix, a quins productes vens... una sèrie de mèrits, més a la galeria, ja no només acadèmics, que abans era quins articles has escrit, quina experiència laboral tens, ara és una amalgama, una amplitud de formes, de tenir mèrits, que tot compta. I, de fet, ja els hi diuen aquests joves, el currículum posa-ho tot, posa també la teva adreça de xarxes, i si tens un web, també,
0: sí.
3: I si tens algun producte o tens algú penjat a iTunes, també, quants més mèrits, millor. Llavors, això s'ha

0: un preu social molt alt. Quan abans et deien, no, equivocar-se és sa, equivocar-se és el camí per aprendre, no, equivocar-se és el camí perquè et puguin punejar, ho dic bé?
1: Funar.
0: Funar, vinga, bé, ja és com a forma part del meu vocabulari ja, aquesta boomer, funar. I això és el que està generant aquesta gran pressió. Dues dades que també ens fan pensar molt. La desacceleració del creixement econòmic fa que encara siguin més perfeccionistes aquests joves per compensació. És a dir, que com que hi ha menys oportunitats, tot està poques oportunitats, tothom està buscant i la competència és molt alta, els joves senten que s'han d'esforçar més enllà de lo raonable per aconseguir una oportunitat, perquè està tot tan repartit, o sigui, amb experiències de menys oportunitats, ui, és molt difícil això que et vols dedicar. Molt difícil, hi ha poques places, avui està molt demandat, ja som molts, no sé si ho heu escoltat en el vostre sector,
2: sí.
0: Ja som molts. Llavors, amb una experiència, una sensació de baixa o de menys oportunitats, el que us deia de desacceleració del creixement econòmic, joves que senten que encara s'han d'esforçar més enllà de lo raonable. I un augment o una experiència d'augmentar la desigualtat, més por a l'error i més por a que et puguin jutjar. O sigui, en contextos de desigualtat, equivocar-se és molt perillós.
2: Clar.
0: Diu una paraula fora de... O és que aquí no has estat encertat. Ara es mira tot això molt, per bé i per no tan bé. Per bé, perquè bé, potser abans parlàvem amb una lleugeresa, no? Sobretot alguns sesgos, no?, de gènere. Bueno, tot això s'ha de mirar. Jo estic d'acord, però, clar, el que no podem és crear una por a parlar que generi, doncs, una angoixa que, al final, bueno, tenim les fòbies a parlar per telèfon, per si de cas diem alguna tonteria. Preferim enviar un àudio, sí, o per escrit, perquè sí, el risc disminueix. No? I això augmenta encara més aquest perfeccionisme. Què podem fer? I afecta, evidentment, directament a la salut mental. Dels nostres joves, dic nostres, tingueu o no tingueu canalla més gran o més petita, perquè és el futur de la nostra societat, llavors són nostres tots. Tots. Què podem fer? Citem a John Lennon.
1: Ser feliç.
0: Podem posar alguna cosa de John Lennon? Vinga, va, que
1: Imagine,
0: molt heavy,
1: per aquí.
0: Imagine.
2: Jaume, alguna cosa et trobarà,
0: sí,
2: de John Lennon.
0: Sí, vinga, Jaume, rei, anima'ns una mica amb la
2: mentre
0: música.
2: Mentre la busca, et pregunto, a qui beneficia una generació que s'autoexigeix fins a trencar-se? És a dir, algú surt guanyant d'aquesta hiperproductivitat emocional.
0: Parlem dels empresaris, tot i que em fonegen, els empresaris, si algú m'escolta... Si
2: algú ha de beneficiar aquesta generació...
0: Que ho donarà tot i
2: autoexigida fins trencar-se.
0: I treballarà potser amb condicions que no són bones des del punt de vista laboral i acceptarà petites oportunitats, per petites que siguin, en comptes de posar límits... Només puc pensar, des del punt de vista del benefici, en l'oportunisme d'alguns empresaris o d'algunes oportunitats laborals que es topi amb un jove que, tenint una perspectiva, un panorama tan pèssim, accepti llavors treballar en qualsevol condició. N'he conegut, i més si li faciliten des de casa. Ja des de casa fas més hores.
2: Ja, sí, al final, sí. No, i que ara ho veiem molt. Persones fent la feina de tres. Una fent la feina de tres.
0: Exacte, exactament.
2: I, clar,
0: aquí està.
2: Tot això està abraçat,
0: Sí, i si no ho fas tu, ja trobaré qui ho faci. Sí, perquè, clar, aquí entrem en aquesta competitivitat tan horrorosa en què perquè ho faci un altre i li pagui un altre, prefereixo fer-ho jo. No sigui cas que em quedi fora.
2: I fora de la feina, que també, no? Però en parella, en amistat, sabem conviure amb gent real o només amb versions editades de les persones?
0: Què és una versió editada? Perquè jo ho entenc. En què estàs pensant, Xavi?
2: Home, una versió que tu surts de casa amb la teva parella, jo què sé, no és el meu cas, però ho he vist amb altres amics,
0: sí,
2: o familiars,
0: sí.
2: Fatal, perquè no et va bé la vida, perquè no ets feliç, perquè la feina no t'agrada, pel que sigui, no? Però quan arribes a la barbacoa amb els amics... Ostres, tu ets el més feliç, et va tot increïble, ara un selfie, ara no sé què, l'ha dit un...
0: Però això és un clàssic. l'única diferència, és a dir, tants matrimonis que abans estaven acostumats, obligats, no acostumats, obligats

0: aguantar, però era un desastre dins, però de cara a la galeria, que la comunitat de veïns, no?, i la comunitat del barri i la família llunyana tingués la millor imatge.
1: No es publicava, no? Què diran, home?
0: No es publicava, però ara amb més pressió perquè es publica. Ara ho sap la veïna, o sigui, ara li hem d'ensenyar a la veïna que som al matrimoni abans. La veïna que som al matrimoni perfecte, i ara no, ara ho veuen, no sé, a l'altra banda del planeta, perquè ho estàs publicant, no? Aquest tipus de pressió de tenir la parella perfecta, ja sabeu que em penso. La parella perfecta no és aquella que dura més. La parella bona no és la que dura més en el temps, no és una qüestió de quantitat. Pots tenir una relació molt maca, molt maca, torno a repetir, per tercera vegada, molt maca, que duri 4 mesos, 6 mesos. Va valdre la pena? Sí. Que després va fer pupa quan vau trencar, tot que s'acaba ens fa mal. Però no hem de pensar que per això la relació va ser en si mateixa, no va valdre la pena, a no ser que tota ella fos tòxica. Si tota ella, des de principi a fi, va ser tòxica i dolenta, evidentment. Però estem parlant de relacions que són maques fins que ho deixen de ser. Aquí l'important és, quan ho deixi de ser, dir, ho ha deixat de ser, i
2: no,
0: la deixo.
2: I que et sents molt millor, perquè ens ha passat. Això sí que ens ha passat a nosaltres, per exemple, que tenim la sort de tenir molt bons amics. Bueno, molts no. Poquets, però molt bons. I quan tu no estàs bé o estàs passant un moment difícil de la teva vida, poder explicar-ho en aquella barbacoa, en aquell moment,
0: clar,
2: no?
0: Sí.
2: Escolta, no estic bé. Mira, a mi m'han passat una cosa semblant, doncs mira, jo tal, jo ho veig així, i no has d'estar fent un paper tota l'estona, i més amb la teva gent. És esgotador veure la gent amb la careta.
0: Sí.
2: El que et deia jo de...
0: Sí. De... Vale, ara t'he entès.
2: De les versions editades de
0: les versions
2: persones.
0: Editades, és
2: tota
0: maco.
2: Tota l'estona, és esgotador.
0: Clar, el de l'edició és perquè ara editem, no? Ens passem editant continguts, no? Abans es feia, però potser no amb continguts, però sé que l'espectava, i quan anem allà no comentis tal, no diguis tal,
1: sí.
0: I posa't maca, i que no et vegi parlant amb fulanito, que sempre treu informació, i no ploris. I, val? Aquests pactes que es feien abans de sortir de casa, ha existit sempre, aquesta pressió de tenir el gran i bonic matrimoni.
2: No mostrar-se vulnerable.
0: No mostrar-se, al cap i a la fi, perquè la vulnerabilitat, en el cas de les relacions, era un sinònim de fracàs. No estàs en una relació, has fracassat, algun problema tens. Què t'ha passat? Què li has fet? Com que què li he fet? Com que què em passa? No té res a veure amb això. Però continua passant, sí. I tenir un amic per no obrir-te'n i explicar i mostrar les teves vulnerabilitats, doncs deu ser això, que només són amics a barbacoa, per hi-hi, ha-ha, i ja està, per quedar, per fer la festa, però bé, n'hi ha, i pots tenir amics així, però desitjo que no tots siguin així. Algun amic per poder plorar. Hola, Xavi, et truco per plorar. Vale, estàs assegut? Si et va bé que pugui plorar ara, sí. Vinga, ara m'agafes bé. Què et passa?
1: Clar, clar.
0: Això és tan sa.
1: Ara sentíem el Lennon, això de ser feliç, que ho dèiem. Ell, sí. Això venia de que quan ell tenia 5 anys... Ell explicava que quan ell tenia 5 anys li van preguntar, tu què vols ser? Li van preguntar a l'escola. Tu què vols ser quan siguis gran? I ell va dir, jo vull ser feliç. I això ve perquè ell deia que la seva mare sempre li havia explicat que la felicitat era la clau de la vida, no? Li havia inculcat molt això. I ell, quan li van preguntar, amb tota naturalitat, amb 5 anys, va dir, home, doncs jo vull ser feliç. No? Per tant, doncs amb aquest perfeccionisme. I també ve una mica de que ens han dit en molts entorns de que si ets bo, encara que siguis bo o molt bo, no seràs ningú. Has de ser perfecte. A mi em ve, t'ho dic, jo en el món del ballet clàssic, en el món del ballet clàssic, i és així, tu si ets molt bo, tu no seràs el primer ballarí de cap companyia. Has de ser perfecte per ser el primer ballarí de tal companyia. Llavors, doncs, ve d'entorns, o per exemple, de la gimnàstica rítmica o d'esports que també són molt exigents, no? I al final, doncs, això t'ho acabes ficant al cap com un mantra i et fa molt mal, no?
0: I què va passar amb el ballet, Maria?
1: No, jo mai m'he volgut dedicar a la dansa, o sigui, jo tenia molt clar que no em volia dedicar.
0: A sobre no era l'útil,
1: tinc la carrera de ballarina professional. No m'encanta el ballet, però jo no volia ser primera ballarina del ballet de París.
0: Val. Tu volies ballar.
1: Jo volia ballar i tinc la carrera de ballarina professional. O sigui, jo soc periodista i soc ballarina, però no m'he volgut dedicar a la dansa perquè és un món que l'adoro, però és molt tòxic.
0: Jo
2: vaig sí.
1: Jo no he quedat avorrida al ballet, Hi ha molta gent que sí, Jo no he quedat avorrida, jo encara ballo, l'adoro. Però sí que és un món molt, molt, molt tòxic.
0: Quin és el perill d'entrar i creure't que la teva professió no has de ser bo boníssim, que d'aquest segur que n'hi ha, has de destacar i ser el primer. que acabis agafant mania,
1: sí, i
0: desencantar-te i de perdre la il·lusió per la teva professió.
1: Passa moltíssim.
0: Fa poc vas conèixer un arquitecte que li va passar això. El motiu de la consulta és: sempre m'ha agradat l'arquitectura, l'arquitectura ha estat la meva vida, però m'he cremat. Bueno, és un cas clar de burnout, de cremar-se la feina, i ja és que no puc veure un edifici. No puc veure, és que li ha agafat mania a l'arquitectura i no sé, estic pensant a dedicar-me, va dir algo d'arts plàstiques, a pintar, no? A fer com un divertimento. Perds, doncs això, l'alegria, la motivació, per allò que sempre t'ha apassionat. Al final els teus talents, que els tens, se't giren en contra. I desitjaries no tenir-los o creus que han desaparegut quan el que has agafat és una depressió. Està claríssim. Llavors, com deia en John Lennon, ser feliç i ser feliç amb el que t'agrada fer. No perdre mai, aquest ha de ser el teu sostre. Podria fer més hores, sí, però què passaria? Que potser ja no m'agradaria tant la ràdio si fes més hores.
2: Clar.
0: Sí, tindria més diners al banc i tindria més seguidors i tindria més fama, però tindria ganes de posar-me davant del micro i fer ràdio? Això que és meu, és innat, que no té preu, ho puc perdre? No em puc exposar d'aquesta manera a perdre aquesta joia que tinc i del qual doncs sóc afortunat o sóc afortunada, posar-me en la pell d'un de vosaltres com a periodistes. Clar, no podem arribar. El mateix amb professionals de la salut. Podria fer més hores? Podria ser més famosa? Podria tenir uns titulars i tenir una biblioteca de llibres de l'Alejandria de la psicologia, us imagineu? Però en quin cos? Al final és que no voldria ni parlar amb ningú, perquè acabaria esgotada ja, i cansada d'algú que m'ha apassionat tant, com és, per exemple, la salut, o la salut mental, o la psicologia. Aquest hauria de ser la nostra conversa sincera. Fins a on sóc capaç de preservar lo propi, que això és salut mental, fins a on. I llavors renunciar a la idea que ens han venut de ser perfectes. Doncs que bonic que no ho siguem.
1: Doncs sí, la veritat.
0: Que bonic que no ho siguem.
2: Doncs
0: i que
2: sí.
0: Ens estimin per les nostres imperfeccions.
2: Ja.
0: Vull que la meva parella i el meu cap, el meu jefe, m'estimi i em vulgui i m'esculli en aquell càsting per la feina, aquelles entrevistes laborals, perquè li agrada el que no li encaixa tant i aposta per això, perquè aquí està la diversitat, està el diferent. No som
2: doncs
0: pretaporters.
2: No.
0: Som elements únics que sempre per algú no seran imperfectes, però potser aquí està el millor d'aquella persona. No el que t'encaixa, sinó el que no t'encaixa tant a primeres.
2: I que potser et fa veure coses que no t'havies plantejat mai tu.
0: Aquí està la riquesa. No
1: s'ha de ser real,
0: perfectes.
1: No s'ha de ser perfecte.
2: Sí, és que tot ha de ser impecable, no?
0: Sí.
2: Tot ha de ser espontani però estratègic, natural però rendible, autèntic però atractiu. No sé, tot és una contradicció constant. I el que doncs, tu ens portaves, el resultat és aquest.
0: És aquest, ens trenquem i perdem l'alegria de treballar, de fer el que ens ha de fer i de viure. Llavors, abracem la nostra imperfecció, que és propi de la nostra humanitat, i l'hem d'abraçar, i ens fa créixer, i ens fa evolucionar. Si ja fóssim perfectes, doncs ja està. No? Ja és perfecte, doncs ja està. Què fem? Ja sé si és perfecte. Ja... I l'any vinent, més del mateix. No ens sorprendrà mai aquesta persona.
2: Sí.
0: No? Sempre ballarà igual. Doncs, bueno, ja ho he vist. He vist el com es diu? El Ball dels Cignes.
1: El Llac dels Cignes.
0: El Llac dels Cignes. L'he vist sempre igual.
2: Sí.
0: Sempre, perfecte, sempre igual. Doncs, no pot caure un dia la ballarina i que, no sé...
1: Com a ballarina,
2: et
1: diré que no.
0: Ai, pobreta.
2: Bé,
1: que no caigui a dalt de l'escenari, que caigui als assajos les vegades que vulguin.
2: Arantxa, moltes gràcies.
0: A vosaltres.
2: Una setmana més a Ràdio 4 i un cap de setmana més a Ràdio Nacional d'Espanya.
0: Sí.
2: Perdó, mare meva, els plàtaners. I un cap de setmana més, també aquest cap de setmana, a Ràdio Nacional, a l'edició Espanya d'aquest programa de Xavi Fornia.
0: Molt bé, petons. No. Que siguem així d'imperfectes.
2: Vinga,
1: i tant.
2: Ara estàvem en un 11, ara ja estem en un 15. Quan surt l'Arantxa Coca per la porta. Sobre 10. I arribem al butlletí Al butllet informatiu de les dues arribem amb una cançó que podria ser com la banda sonora d'aquesta secció de l'Arantxa Coca. Que és el Marry You de Bruno Mars. Jo crec que és perfecte i resumeix molt bé també la bona vibra de l'Arantxa Coca. I després, atenció al Zoom d'avui, perquè ens hem de fer preguntes potents i ho farem amb l'Antoni Trilla. Celebritats i salut, informació alternativa o desinformació amb impacte real? De seguida, va.

0: Són les dues.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. CGT Intersindical, els sindicats que van desmarcar-se del preacord amb el govern per la millora d'educació, celebren el no dels docents a la proposta i exigeixen el cessament de la consellera Esther Niubó. Més detalls, Eloi Sadurní, bona tarda.
2: Bona tarda. Tot agraint el suport de la comunitat docent, els dos sindicats han demanat també que el govern es reuneixi immediatament amb el comitè de vaga per abordar el que anomenen com a crisi. Laura Gené, de la CGT, i Marc Martorell, de la Intersindical.
3: El que demanem al president Salvador Illa és que cessi immediatament a la consellera Niubó i que faci el que hauria de fet fa mesos, que és convocar el comitè de vaga immediatament per reprendre les negociacions.
4: Després del pacte que va signar el 9 de març. Era un pacte vergonyós i insuficient i es pensaven que en això ens desmobilitzarien. I han aconseguit exactament el contrari.
2: Demà la comunitat docent està cridada a participar en una nova vaga general i la Intersindical, d'altra banda, convoca aturades pel 9 i 10 de juny, que coincideixen amb la visita del Papa a Catalunya, l'inici de la selectivitat i l'abordatge al Parlament de la partida d'educació dins els pressupostos de la Generalitat.
0: Gràcies, Eloi. Mentrestant, al Parlament, Esquerra Republicana ha reclamat al govern un esforç més per un acord amb tot el col·lectiu docent. Portaveu Esther Capella.
5: I el govern ha de fer un nou esforç a la negociació per arribar a un acord amb tota la comunitat docent. No tenim excuses, no tenen excuses. Esquerra ha fet els deures, la negociació dels pressupostos.
0: I des dels comuns demanen al govern que recomenci la negociació amb tota la comunitat educativa. Jessica Albiach.
6: Han de tornar a començar. Així que facin el favor de convocar-nos, de convocar als grups parlamentaris, de convocar als sindicats, de convocar a les famílies i donem entre totes un cop de timó.
0: Anem ara a Tarragona. El Sindicat de Treballadors ha mostrat el seu rebuig frontal a l'anunci realitzat per la multinacional química Dow de reduir fins a 138 llocs de treball a Espanya i ha reclamat a la direcció la màxima transparència abans de l'inici del procés de negociació. Pilar Ribas.
7: L'empresa atribueix aquesta decisió, entre altres factors, als elevats costos energètics, la regulació europea i les dificultats que afronta el sector químic al continent. El sindicat no entén la decisió. Les plantes estan produint, les instal·lacions estan en funcionament i l'activitat industrial continua desenvolupant-se amb normalitat, assegura en un comunicat. En els pròxims dies iniciarà una ronda de contactes amb les diferents administracions i institucions implicades per traslladar la preocupació pel possible impacte de la mesura.
0: L'arquebisbat de Barcelona ha assegurat que el papa Lleó XIV parlarà en català a la seva visita a Catalunya la setmana vinent, una resposta que es produeix després que diversos grups polítics i ONGs hagin criticat que la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família s'anés a fer en castellà. Marga Esparza.
8: El cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha dit que té molt clar que el papa Lleó XIV parlarà una part en català en cadascuna de les seves intervencions.
9: El més important és que ve. El més important és la celebració de l'Eucaristia i de fer també bé la benedicció de la creu. Ja està, que sigui aquí o sigui allà el català, però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà algo de català, no faltaria més. Clar que sí. No. I que del papa n'hi ha un respecte per totes les llengües, teniu que tenir-ho clar.
8: La polèmica es va iniciar quan es va dir que el papa faria la benedicció de la Torre de Jesucrist en castellà, però Omella diu que li consta que el papa està preparant la seva intervenció en català i creu que hi ha persones que els agrada crear polèmica i encendre focs on no hi ha.
0: Gràcies, Marga. I com cada estiu, el metro aprofita els mesos amb menys usuaris per posar-se al dia i millorar el servei. Aquest any afectarà especialment els viatgers de la línia 1. Cristina Martín.
10: La línia vermella és una de les que mou més viatgers a Barcelona i a partir de mitjans de juliol quedarà sense servei entre les estacions de la Florida i Plaça de Sants. Un tall que servirà per canviar completament la via i que s'allargarà fins a finals d'agost. Laia Bonet, presidenta de TMB.
11: I el que fem, com sempre, és recomanar com a transport alternatiu, en la mesura del possible, sempre prioritat al ferroviari, que és el que dona una millor resposta.
10: Uns 40.000 viatgers diaris hauran de buscar alternatives com ferrocarrils o rodalies. També patiran els usuaris de la L9 i la L10, que quedaran sense servei entre les estacions de la Sagrera i Bonpastor. Per últim, es tancarà l'estació de Verdaguer per adaptar-la a les persones amb mobilitat reduïda.
0: Més de 600 professionals treballaran al dispositiu especial que Radio Televisió Espanyola ha preparat per seguir el viatge del papa Lleó XIV a Espanya. Aquest matí s'ha presentat la cobertura especial i s'ha fet Quim Esteban des de Barcelona.
12: Molt bona tarda. Doncs sí, l'objectiu d'aquesta cobertura és apropar als ciutadans tots els actes, però també tots els discursos del Papa. I per fer-ho s'emeten programes especials des de Ràdio Nacional, Ràdio 4, la U i també la 2CAT. La visita a Barcelona s'explicarà amb dos especials a Ràdio 4 i també especials del 24 hores des de la ciutat comtal. La directora de Ràdio 4 i Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya, Sonia Urbano, explica que des de fa dies s'està preparant ja aquesta cobertura.
13: Està sent una feina prèvia molt important, però alhora tots els professionals dels serveis informatius de la casa i també d'aquelles persones que faran els programes especials i sobretot dels serveis tècnics està sent ingent per poder donar la millor cobertura en català, per seguir el Pontífex des que arribi a Barcelona i fins que marxi minut a minut.
12: Més de 600 professionals en aquest dispositiu, 200 són de ràdio, 400 de televisió i 60 de digitals.
0: Moltes gràcies, Quim Esteban. Això és tot de moment. Tornem amb més notícies a 2:15 a l'edició migdia.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Comencem la segona hora de Xavi Forni a Ràdio 4, quan són les 2:07. Al control Jaume Tudela, la producció Joel Sevilla. I bé, Maria García Coll, ahir ho vam dir de passada, però tenim un català que està molt content. Bé, són uns quants catalans, perquè el Sergio Dalma també, però és l'Alfred García, que està confirmat a la vigília d'oració del Papa Lleó XIV a Barcelona. Que diu que és un regal, clar, això que li acaba de
1: succeir. Home, normal, normal. Ell és un gran dels cantants i compositors del nostre país, i jo crec que en una cita com aquesta, doncs al final hi havia de ser, no?, perquè també fa una música tan pausada, però alhora té molt missatge, i que jo crec que encaixa moltíssim amb tot el que va ser aquest acte de benedicció del Papa, aquesta visita de Papa Lleó XIV, i que serà tot un gaudi tenir allà a l'Alfred García, i que jo crec que, a més, al Papa li agradarà molt la seva música.
0: Sí, i clar, tot això és a l'Estadi Olímpic. He estat investigant una miqueta com es podia aconseguir una entrada. Es
1: veu que
0: van ser 5 minuts de rellotge.
1: Impossible.
0: Són entrades lliures, és gratis, o sigui, ningú ha pagat res per aquest gran esdeveniment, no?, que serà, jo crec que, inoblidable per moltes persones i també pels artistes. Sergio Dalma també està super emocionat.
1: I Josep Capdevila.
0: Sí.
1: Ens encanta.
0: I també, que ho comentàvem ara fa uns minuts, no només ells, perquè Sabor de Gràcia actuarà també a l'Estadi Olímpic.
1: La rumba catalana havia de ser-hi, no?, sí, en aquest homenatge. El Papa també ha de veure també... O sigui, jo crec que és part de la cultura catalana, no és que jo ho cregui, és que és així. I és fantàstic. Mira l'Alfred.
0: Mira, aquí tens l'Alfred fent rumba. Rumba catalana.

0: Doncs sí, sí, l'Alfred García, que actuarà el proper 9 de juny en aquesta vigília que se celebrarà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV. Aquest acte que reunirà, segons les previsions, entre 37.000 i 40.000 persones. Allà hi serà el flamant disc català de l'any de Ràdio 4, Alfred García. I ara anem a fer-nos preguntes, anem a intentar trobar respostes. Agafem la lupa i comencem el Zoom.
1: Xavi Fornia, amb Xavi Martínez.

0: I és que quan una celebritat parla de salut, el consell ja no arriba, Maria, amb bata blanca, sinó amb filtres, amb milions de seguidors i una confiança emocional que cap prospecte mèdic pot competir, no? Atenció, l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, alerta que la desinformació sanitària circula més ràpid i més profundament que la informació veraç i que en algunes plataformes les falsedats es comparteixen molt més que les notícies correctes.
1: I és que el problema no és només que algú recomani una dieta, un suplement o una teràpia miraculosa, sinó és que això pot condicionar decisions reals sobre proves, vacunes, diagnòstics i tractaments. A Espanya, un estudi sobre les vacunes va detectar que el 66% dels enquestats havia vist contingut antivacunes a les xarxes i que va acabar dubtant o rebutjant fins i tot alguna vacuna recomanada per professionals. No? Això ho dèiem abans, ens va venir d'un cas que vam llegir de Mel Gibson, aquest actor, que va reobrir una mica el debat sobre això que dèiem, sobre la influència de les celebritats en les decisions mèdiques, perquè ell va participar en un podcast el gener del 2025, ara fa més d'un any, i durant l'entrevista va dir que tres amics seus amb càncer s'havien recuperat després de prendre uns tipus de medicaments que són antiparasitaris, i ell va dir que eren teràpies alternatives. Aquest contingut es va viralitzar i va acumular milions de visualitzacions i va haver investigadors que van analitzar les prescripcions mèdiques d'aquests fàrmacs i van veure que més de 68 milions de pacients havien anat a comprar aquest fàrmac després que Mel Gibson ho diés, i això va augmentar moltíssim les recomanacions sanitàries d'aquests personatges, doncs, que al final no en saben de medicina, que recomanen coses que creuen que amb ells els hi van anar bé, o fins i tot amics d'amics, i que clar, això és molt perillós.
0: Sí, i que la ciència no ha confirmat ni contrastat.
1: No.
0: En parlem de tot plegat amb l'Antoni Trilla, ell és metge epidemiòleg de l'Hospital Clínic i degà de la Facultat de Medicina de la UB. Molt bona tarda, doctor.
2: Bona tarda.
0: Quan una famosa diu, o un famós diu, és que a mi m'ha funcionat, això és llibertat d'expressió o ja és una recomanació sanitària encoberta?
2: Home, és complexa, ho heu explicat molt bé, perquè evidentment determinats personatges, la seva capacitat d'influir, la visibilitat, doncs poden fer que la gent cregui o els vegi més o els escolti més. Malauradament, la majoria de les vegades, com heu comentat també molt bé, això es basa doncs, en anècdotes, en algú que els hi ha explicat, en creences seves que no estan suportades per la ciència. Malauradament, estem en un temps en el qual la ciència potser no té tant predicament com abans i la gent escolta molt més determinades informacions que no tenen cap contrast científic. Evidentment, aquest és el problema. Si tu després de sentir això ho preguntes a un professional i et diu, miri, això no té cap base científica o el que sigui, doncs sempre pots tenir un cert contrast d'opinió, però si tu creus, diguéssim, directament, i el que és pitjor, que també ho heu explicat molt bé, fas alguna cosa, és a dir, deixes de prendre un tractament, o prens un tractament, o prens, en aquest cas, que la xifra realment és espectacular, aquest antiparasitari, doncs podríem dir que si eren 68.000 persones, admetem que algunes tenien indicació de l'antiparasitari perquè tenien cucs, però segur que més de 65.000 el van prendre sense cap benefici i amb un risc de possibles esdeveniments adversos relacionats amb el medicament. Evidentment, aquest medicament no cura el càncer, això ho sap tothom, però menys aquestes 68.000 persones i el Mel Gibson, per el que sembla.
0: Estem democratitzant la informació mèdica o estem deixant la salut pública en mans de l'algoritme, del famoseo, el negoci de la por, també, no?
2: Sí. És un debat obert i en aquests moments, diguéssim, no guanya cap de les dues posicions perquè jo crec que, tot i que seguim pensant que la ciència ha d'actuar de determinada manera. És veritat que la ciència, a diferència potser de el que la majoria de la gent interpreta, no és blanc ni negre moltes vegades. Hi ha diferents matisos de gris, hi ha coses que sabem, que després tornem a repetir estudis i diem, bueno, doncs ara, uns anys després, això s'ha vist que potser no va tan bé i va millor l'altre, o deixem de recomanar determinades coses. Això és el progrés de la ciència, és l'assaig, l'error, el demostrar, el tornar a comprovar, el tornar a refermar o no determinades afirmacions. Això és complexa. I en canvi, si et diuen, això és blanc, prengui-s'ho i no té cap problema, doncs la gent s'ho pot creure o ho pot entendre més fàcilment. El gran problema, i aquí és on va la part important de la medicina, és que la falsa ciència, en salut pública o en medicina, pot tenir conseqüències, danys reals. Si tu creus, amb tots els respectes, que la Terra és plana, difícilment tindràs qualsevol conseqüència sobre la teva salut o el que sigui. Si et diuen que deixis de prendre un tractament que va bé per un determinat tumor perquè creuen que hi ha teràpies alternatives que poden curar-lo i deixes de prendre el tractament que t'han recomanat, això pot tenir conseqüències sobre la teva salut. Si et deixes de vacunar davant d'una malaltia que és potencialment prevenible i hi ha un risc de que puguis agafar aquesta malaltia, deixes també de fer la manera correcta de prevenir-te i poses en risc la teva salut. Per tant, aquest és el greu problema, que això no és innocu, no és pensar que els americans no han arribat a la Lluna o que Elvis Presley segueix viu, sinó són conseqüències que poden ser danys reals per a la població.
1: Què ens està passant? Que desconfiem dels metges? La població general desconfia dels metges o confia massa en persones que no tenen cap tipus de formació mèdica però que potser doncs, ens parlen de tu a tu a les xarxes, ens pensem doncs, que són els nostres amics? Què és el que ens passa?
2: Pues la veritat sigui dita, no tinc una resposta clara per aquesta pregunta, les coses com siguin. Jo crec que deu ser, com tota la vida, una mica de dues coses. Potser els metges, els científics, de vegades no ens expliquem bé o no diem les coses d'una forma prou comprensible. Som una mica, no ens agrada fer massa xou o utilitzar determinats tipus de comunicació més ràpids, tipus Instagrams o TikToks o aquestes coses que actualment són importants i són prevalents. O sigui, potser nosaltres tindríem que reflexionar de com podem explicar les coses millor i explicar les limitacions i els avantatges de la ciència. I per l'altra banda, el que heu dit, hi ha gent molt famosa que s'adreça amb molta aparent credibilitat perquè és molt coneguda o perquè la gent segueix les tendències, etcètera, etcètera, que malauradament no en té ni idea de medicina i pues, tampoc entenc per què es fiquen amb aquest terreny quan podríem perfectament, diguéssim, seguir una vida de famosos explicant altres coses que no farien mal a ningú, per entendre'ns, no?
1: No sé si on posem el límit, entre compartir una experiència personal que hem tingut nosaltres o persones amb molts seguidors o, clar, recomanar-ho, perquè sí que ens estem trobant ja molts influencers, moltes persones amb molts seguidors que diuen, mira, perquè la gent els hi pregunta, què t'has posat a la pell perquè t'hagin marxat els granets? I ells diuen, mira, doncs jo m'he posat una cosa però no t'ho recomanaré perquè això és el que han de fer els metges. Ja hi ha gent que està posant també aquests límits, no?
2: Sí, sí, jo estic, aquí estic d'acord. Una cosa és dir, mira, jo t'explico el que m'ha passat a mi, però això m'ha passat a mi perquè ho he fet jo i sóc jo. A partir d'aquí generalitzar, prova-ho tu, que no sé ni com ets, si ets semblant a mi, si tens alguna altra cosa, si la malaltia o l'alteració que tens és la mateixa, aquí és ultrapassar una barrera que és clara, és a dir, el que ha de fer, en el cas de la medicina, una valoració del diagnòstic i el potencial tractament és un professional sanitari, un metge, una metgessa. Les altres coses són sempre, doncs mira, jo he provat això, a mi m'ha anat bé. Jo abans de provar això, el que he dit abans, escolta'm, he vist en un Instagram que recomanen això i tal, igual, i el dermatòleg diu, ni se t'ocorreixi, que això és una altra cosa que tu en particular et pots sentar fatal, o a lo millor et diu, això és innocu, si és innocu, doncs mira, tira, i si et va bé, et va bé, o et pot dir no ho facis servir, perquè això té conseqüències dolentes o pot tenir conseqüències sobre la teva salut. Jo crec que aquí l'equilibri important és, per entendre'ns, que cada un parli realment del que sap. I aquí, quan hi ha un consell mèdic, doncs el lògic, amb tots els defectes que pugui haver-hi i moltes dificultats de vegades d'entendre bé els missatges, hem de consultar, crec jo, els professionals. És el de sempre. És a dir, aviam, jo no en tinc ni idea de mecànica. A mi no se m'ocorriria, diguéssim, veure un vídeo a TikTok i intentar arreglar qualsevol cosa del cotxe perquè em quedo sense cotxe segur. És a dir, que, per tant, dius, home, doncs potser que el porti el mecànic, això que sembla tan lògic, no, doncs en el cas del nostre cos i conseqüències sobre la nostra salut, tampoc és tan difícil dir, vale, he vist això, m'ha semblat curiós, fixa't tu quina notícia més estranya que explica no sé qui, però li preguntaré a algú que en sàpiga d'això. Això jo crec que és el mínim que podria fer tothom per contrastar mínimament la informació.
0: La frase de fes la teva pròpia investigació, no? Que sona molt empoderadora, però que jo crec que és molt perillosa, o per què funcionen tant els discursos que diuen els metges no volen que sàpigues això?
2: Sí. Bueno, aquesta és una de les grans teories de la conspiració, que és molt curiosa. A més, per tenir una teoria de la conspiració ferma, té que haver-hi molta gent que estigui dintre d'un secret i que no se n'enteri ningú, no? Aquesta és la típica teoria de les conspiracions. Els metges tenen un remei per tal malaltia i no ho volen dir. Som milers per no dir centenars de milers o milions de metges que poden tenir aquesta informació. Hi ha estudis que demostren que un secret no s'aguanta més de 2 dies si el saben més de 3 persones. De manera que dius, escolti, si hi ha 100.000 persones conspirant perquè vostè no es prengui això, això no té cap credibilitat, no? La investigació pròpia és el que en medicina es diu els estudis de N1, o sigui, que es fan amb un pacient. Això, fins i tot nosaltres ho fem, però ho fem sota determinades regles i en determinades situacions, les quals dius, aquest medicament que no s'ha provat amb ningú, aquest pacient, no tenim altra alternativa, hem d'intentar fer alguna cosa, doncs potser li donem aquest medicament i després ho escrivim i ho ensenyem. Miri, en aquest cas va funcionar. I la gent ho agafa amb molta prudència perquè aquests estudis, des d'un punt de vista de valor científic, tenen un valor, evidentment, si ha anat bé pel pacient, fantàstic, però tenen un valor anecdòtic. Nosaltres ens fiem de proves que són repetides, que són contrastables, dintre dels dubtes que podem tenir. Per tant, això, jo he fet la meva pròpia recerca, a mi em fa més por que una pedregada, de debò, eh? Vull dir que no és una cosa fàcil perquè nosaltres que estem tot el dia intentant estar al dia del que s'està llegint en àrees molt concretes de les nostres especialitats, ni tan sols som capaços d'abastar la recerca ben feta. Per tant, això jo he fet i he vist aquestes 4 coses, ja us recomano això, això em sembla que és molt perillós.
1: També, perdona, Xavi.
0: No. Sí, anava a dir que 100%, que no puc estar més d'acord.
1: També hi ha pacients relacionats amb això que ja van a la consulta mèdica amb un prediagnòstic que s'han fet ells perquè han vist coses a les xarxes, no? Per exemple, recordo que va haver-hi un boom fa poc de persones que anaven a les consultes de nutricionistes i de metges que deien que tenien SIBO, no? El SIBO és aquest sobrecreixement bacterià intestinal, no? I és que l'etiqueta SIBO a TikTok té més de 500 milions de vídeos, no? De persones que diuen que ho tenen, que tenen aquesta panxa inflada i que van a la consulta i diuen tinc SIBO, recomana'm alguna cosa. O sigui, ells es fan el diagnòstic, no?
2: Sí, això també és una conseqüència, en aquest cas natural, diguéssim, de com ha evolucionat el món de la informació, informació instantània, amb diferents formats, diferents plataformes, ja no parlem de la intel·ligència artificial, que també déu-n'hi-do, però si em permeteu, us explicaré també una anècdota històrica, que és que fa uns anys a diferents hospitals dels Estats Units van arribar malalts que tenien un rellotge d'aquests intel·ligent, que mesura moltes freqüències i coses d'aquestes i tal, i van dir, vinc, perquè el rellotge diu que estic mort. I diu, vale, fantàstic, no? passi a la següent nivell de la consulta, no? Què dius, no? Perquè, o sigui, això, diu, serà que no funciona el rellotge? No, és que el rellotge diu que estic mort, que no tinc pols. I vale, entenem-ho bé. Condicions que són molt prevalents, que dius, home, no tinc bona...
0: Ai, que hem perdut el doctor. Ha caigut la comunicació, la connexió.
1: Com que està a punt de ploure, poder alguna cosa influeix.
0: El doctor Trilla, Antoni Trilla. A veure si el podem recuperar.
1: Sí, perquè era molt interessant això que ens explicava,
0: sí.
1: No?
0: Home, era una anècdota espectacular.
1: Aquest rellotge és intel·ligent.
0: Hola, bona tarda, doctor. Segons el meu Apple Watch, estic mort. No,
1: clar. És que estem arribant a uns nivells. No, també, aquests, a part dels rellotges, aquests anells que s'han posat de moda
0: i tant,
1: ara,
0: i tant, sí,
1: que es diuen Oura Rings, no? Que són aquests anells que et medeixen tota la teva... Si estàs en la setmana abans que et vingui la regla, si avui no he dormit bé, les apnees del son, no? Ja estem...
0: El pols...
1: Sí, ho estem tot... Ho tenim tot apuntat i si ja això no funciona, doncs el problema no és que no funcioni l'aparell, sinó que nosaltres no estem bé.
0: De fet, hi ha experts que han dit que hi ha molta gent condicionadíssima per això, perquè ara molts rellotges intel·ligents et diuen el dia següent quan et lleves la qualitat del teu son d'aquella nit, i si tu, posa-li que has dormit 6 hores ben dormides, d'acord? Però et diu el rellotge que no ha estat de bona qualitat, que no... Bé, una nota baixa... Et canvia la percepció. Amb la mateixa nota o la mateixa sensació d'haver descansat, sense mirar aquest informe del rellotge, estàs millor. Està passant, eh? Vull dir que estan analitzant com és la percepció de que un rellotge et digui si has dormit bé o malament, encara que potser per tu 6 hores ja són correctes aquell dia, no? I no necessites 8. Però com tu ha dit el rellotge que és poc, tu estàs pitjor.
1: I si no tinguessis el rellotge, segurament estaries millor.
0: Això és el que s'està estudiant
1: més
0: ara.
1: Més informació, al final, o sigui, el rellotge et diu que estàs una mica més angoixat, poder les pulsacions una mica més altes del que és habitual, no? Doncs ja estàs allà sobreanalitzant tot el que et passa.
0: Doncs no sé si, Joel, si no podem... tornar a connectar amb el doctor. Una pena, almenys, per dir-li adéu, no? Que acabés l'anècdota
1: exacte, perquè pintava bé. Molt interessant.
0: L'Antoni Trilla, el metge epidemiòleg de l'Hospital Clínic i, a més, degà de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Avui aquí, el Xavi Forn i el Zoom, tractant aquest tema que em sembla tan poderós, no? Que és, i tan d'actualitat, que és aquest de les celebritats i la salut, no? Informació alternativa, desinformació amb impacte real i el cas del Mel Gibson, que explicaves tu, que és impressionant.
1: No, és increïble. Ara ho dèiem, no? Aquest cas de Mel Gibson, doncs que ell ja ha traspassat diverses línies vermelles, eh? No és la primera al llarg de la seva carrera, però va anar en un podcast i va dir que molts dels seus amics que tenien càncer doncs havien fet servir un antiparasitari per tractar-lo i que s'havien curat miraculosament. I clar, això es va estudiar i és que la Universitat de Califòrnia de Los Angeles va publicar un estudi que deia justament això, que ho havia estudiat i que hi havia hagut 60 milions de persones que havien comprat aquest medicament sense necessitar-lo, no? I que havia augmentat de manera elevada, sobretot en les persones que tenien càncer. S'havia estudiat i que era un antiparasitari doncs, que no tenia cap tipus d'indicació mèdica pel que venia a ser el càncer, no? Com deia el doctor, doncs que si tens cucs, poder sí que et va bé. Però clar, doncs pel càncer no, i que és molt perillós perquè tenen una veu molt potent aquestes persones.
0: En fi, nosaltres ara donarem pas a la informació. Abans sí que li podem dir adéu. Doctor, el tenim, el tenim, de nou.
2: Sí, això ha sigut un sabotatge dels antivacunes.
0: Ho he pensat, eh? Bé, no, si vol acabar... Tenim un minut, si vol acabar aquesta anècdota.
2: No, el que anava a dir, no? Vull dir, el fet aquest... No, ha sigut... Us he perdut i no sé exactament encara just, on ens havíem
0: just quedat. Just quan li diu al doctor que el rellotge li havia dit que estava mort.
2: Ah, sí, això sí, l'anècdota aquesta, que el rellotge havia... que s'havia mort, que estava mort i que el revisessin, sisplau, no? Vull dir, aquestes coses van succeir i a partir d'aquí, doncs, un ja imagina que pot passar qualsevol cosa, no? Però, bueno, jo crec que molta paciència... Confiïn en la ciència, confiem tots en la ciència, donem suport a la ciència, sisplau. Dubtem de la ciència, també dius, bueno, això, com acabin d'explicar, això és absolutament legítim, i a partir d'aquí jo crec que anirem millor, sincerament.
0: Doncs li agraïm molt, de veritat, la seva presència aquí avui, doctor Trilla, Antoni Trilla, una abraçada molt forta.
2: Una abraçada molt forta.
0: Que vagi molt bé, molt bona tarda.
2: Adéu.
0: Una eminència, una sort escoltar-lo.
1: Totalment, sí, escoltar l'Antoni Trilla sempre és tenir molta informació, informació de la bona, de les persones que en saben, no de les que ens trobem a vegades per xarxes.
0: De seguida, Eva Moreno. I també la Verònica Sanz. Tinc moltes ganes de parlar amb Verònica Sanz. Tu també.
1: Són dues persones que en saben molt, també. Sí, no com alguns, com deia ara a la xarxa, l'Antoni Trilla, l'Aiva Moreno i la Verónica Sant, són d'aquells professionals de veritat.
0: Però abans edició migdia, perquè hem de parlar de moltes coses i ampliar molta informació de moltes coses que estan passant avui. Així que, amb les companyes i els companys dels serveis informatius, us deixem ara mitja horeta i seguirem al Xavi Fornia de Ràdio 4. Per cert, de seguida, que és que m'ho estan preguntant a X, arroba Xavi Fornia, que acabo d'escoltar el doctor Trilla, que s'hi està penjat. Dic, home, espera uns minutets i estarà allà
1: ara a RN Audio.
0: Ja estarà pujat l'àudio perquè et puguis compartir. Ha agradat molt. M'ho estan dient moltes persones.
1: Sí,
0: perquè jo crec que som molts i moltes que últimament ens estem menjant vídeos d'aquests.
1: No,
0: Instagram.
1: No. I suplements i de tot.
0: Va, ara sí, edició migdia i seguim després al Xavi Fornia.

0: Són 2:45.
1: Edició migdia. Ràdio 4. Eva Albiol.
0: Bona tarda. Cop de porta dels docents al preacord educatiu. Amb un 65% dels vots, el nou s'ha imposat a la consulta convocada per validar l'entesa entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris USTEC i professors de secundària. Una decisió que reobre, per tant, el conflicte i reactiva les mobilitzacions. La primera cita serà demà. Es manté la vaga convocada als centres educatius de tot Catalunya i el resultat també ha traspassat les aules i ha arribat de ple al terreny polític. Comuns, Esquerra i la CUP reclamen al govern que torni a la taula de negociació i busqui un acord amb la majoria de la comunitat educativa. Mentre creix aquesta pressió, la consellera Esther Niubó defensa que el preacord continua sent una bona base per avançar.
2: Bé, la voluntat i el compromís del govern es mantenen. El govern doncs compleix els seus compromisos. En aquest cas hi havia doncs aquest preacord signat per part del govern, per part de 4 organitzacions sindicals, i d'aquestes 4 doncs és només USTEC que s'hi desvincula en aquests moments, i per tant nosaltres el compromís i la voluntat de continuar desplegant aquest acord hi és.
0: En parlem de seguida i ho fem amb en José Gil i l'Helena Ramos a les vies de so i la realització, l'Eric Sobrevia a la producció i l'Albert Bacasa a control central. Abans connectem amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha alguns problemes de la xarxa viària catalana a l'autovia 2. Hi ha retencions entre Cornellà de Llobregat i Sant Joan d'Espí en sentit Lleida. L'autopista AP7 hi ha lentitud i aturades entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit Tarragona. A la Pota Nord, a la B20, hi ha retencions entre el Nus de la Trinitat i Santa Coloma de Gramenet en sentit Mataró per obres. A la B30, a lateral de la P7, hi ha retencions entre Cerdanyola i Barberà del Vallès en sentit Girona i intensitat a Barberà en sentit Tarragona. A la C17 hi ha cua de Parets de Mollet en sentit Barcelona. A la C32, a l'autopista del Garraf, hi ha lentitud i aturades a Sant Boi de Llobregat en dos sentits de la marxa. A més, a la C32 hi ha retencions a Esplugues en sentit Barcelona. A la C58 hi ha intensitat entre Montcada i Reixac i el Nus de Trinitat d'entrada a Barcelona. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda d'Alt hi ha retencions entre Diagonal i Horta en sentit Besòs i entre el Nus de Trinitat i Horta en sentit Llobregat. I a la ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta en sentit Besòs, a Bon Pastor en sentit Besòs i de Poblenou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Com cada estiu el metro aprofita la baixada de passatgers per fer obres, aquest any les afectacions se centraran sobretot en la línia la més utilitzada de Barcelona, Cristina Martín.
4: La línia vermella quedarà sense servei a partir de mitjans de juliol fins a finals d'agost entre les estacions de la Florida i Plaça de Sants. Un tall que servirà per renovar la via i millorar el servei, tal com explica Laia Bonet, presidenta de TMB.
5: Li donem molta més fiabilitat a la via, reduïm les vibracions, per tant també millorem el confort dels usuaris i per tant és una actuació molt important en vies que ja tenen una certa edat.
4: Uns 40.000 viatgers diaris de la vermella hauran de buscar alternatives com ferrocarrils a la Avinguda Carrilet o Rodalies a la Rambla Just Oliveres. Un altre tall aquest estiu serà el de les línies 9 i 10 Nord, entre les estacions de la Sagrera i Bon Pastor. També tancarà l'estació de Verdaguer per fer-hi obres per adaptar-la a les persones amb mobilitat reduïda.
0: I tanquem la informació de serveis amb la previsió del temps des de l'EMET, Juan Carlos Piña.
6: Durant les pròximes hores a Catalunya anirà augmentant la nuvolositat amb ruixats localment forts que podran anar acompanyats de calamars al Pirineu i a la resta de la meitat oriental, sent puntualment molt forts, amb possibles acumulacions de 20 a 40 litres per metre quadrat en una hora a Girona, Barcelona i al Pirineu Lleidatà. A vista taronja, perill important a l'interior de Girona i de Barcelona. Avui les temperatures diurnes pugen al litoral i prelitoral de Girona, baixen a la resta amb màximes de 30 graus a Girona i Lleida, 27 a Barcelona, 26 a Tarragona.
0: Passen 4 minuts, de 2:45.
1: Edició migdia. Eva Albiol.
0: I el malestar continua a les aules. 6 de cada 10 docents rebutgen el preacord signat entre el govern i els sindicats majoritaris. Els resultats de l'enquesta evidencien el desacord d'una part important del col·lectiu i obren un nou cicle de mobilitzacions al sector educatiu, Laura Hurtado.
7: Més del 60% dels docents ha votat en la consulta, una participació que el sindicat majoritari USTEC ha definit com a històrica. Tot i que havia demanat el vot a favor, el sindicat defensa que cal tornar a negociar un acord millor i anima a tots els docents a sortir al carrer en la jornada de vaga unitària de demà. Per la seva banda, la CGT, contraris al preacord, també mantenen les mobilitzacions. Yolanda Segura d'USTEC i Laura Jané de la CGT.
8: I ens dona molta més força per seguir negociant i per mobilitzar-nos amb més fermesa. Demà tothom a la vaga. Tothom a les 12 a Arc de Triomf. I la setmana vinent hi haurà noves jornades de vaga.
9: El que demanem al president Salvador Illa és que cessi immediatament a la consellera Niubó i que faci el que hauria de fet fa mesos, que és convocar el comitè de vaga immediatament per reprendre les negociacions.
7: L'USTEC fa autocrítica, reconeix que la signatura del document va ser precipitada i ho atribueix al desgast. Per això tornaran a preguntar al col·lectiu com vol acabar el curs i de quina manera es continuarà mobilitzant. D'altra banda, professors de secundària, el segon sindicat de l'educació pública, se'n desmarca i defensa que signarà l'acord perquè així ho avalen les seves bases.
4: Doncs la decisió dels docents ha acaparat part del debat polític de la jornada. L'oposició en bloc ha criticat la gestió del govern de la crisi educativa i ara reclama que reobri les negociacions per assolir un acord definitiu amb els sindicats. Anem cap a la Cambra Catalana, Helena García.
10: Sí, el govern manté el compromís de desplegament de les millores acordades amb els docents, tot i el veto de la majoria educativa i la desvinculació de l'USTEC. La consellera d'Ensenyament, Esther Niubó, apel·la a la responsabilitat, demana una reflexió profunda a la majoria sindical i anuncia una ronda de consultes per demà amb els quatre sindicats.
2: Doncs em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. Doncs una reflexió profunda, i és en aquest sentit que convocaré doncs una ronda de contacte amb les diferents organitzacions que van signar aquest preacord la setmana passada per poder fer una valoració conjunta de la situació.
10: Esquerra i Comuns reclamen a Illa que reobri la negociació. També la CUP, immediata, molt crítica amb els socis, mentre Junts exigeix el cessament de Niubó, Capella, Albiach, Castillejo i Vergés.
11: El govern ha de fer un nou esforç.
12: Han de tornar a començar.
13: Una bufetada monumental. La irresponsabilitat d'Esquerra i dels Comuns ha estat majúscula.
14: Que s'aparti la consellera Niubó.
10: Quan el veto dels docents ha trencat el debat de pressupostos i reunit Illa, Dalmau i Niubó d'urgència al Parlament.
4: Doncs les noves demandes dels docents no s'han incorporat als pressupostos, una de les principals crítiques de l'oposició, uns comptes que continuen la seva tramitació després que el Parlament hagi rebutjat les esmenes a la totalitat amb el suport de la majoria de la investidura. Seguim al Parlament. Lorena Enns, bona tarda.
15: Bona tarda. Si el govern salva el primer gran examen dels pressupostos en una votació sense sorpreses, els 68 vots del PSC, Esquerra i dels Comuns han tombat les esmenes a l'oposició per continuar tramitant els comptes. Uns pressupostos que, segons el govern, serviran per donar resposta als principals reptes que té el país. Alícia Romero, consellera d'Economia, Esther Capella, Esquerra, Jèssica Albià, Comuns.
16: Per això aquests comptes són importants, perquè permeten passar de la diagnosi a l'acció, de la preocupació a la resposta.
17: No estem aquí per administrar bloquejos ni per practicar la resignació. Hi som per fer avançar Catalunya.
18: Nosaltres ja vam dir que els nostres vots tenien un preu i aquest era habitatge, habitatge i habitatge.
15: El govern va més enllà i demana a Junts i al Partit Popular que no bloqueix al Congrés la reforma del finançament. L'oposició, però, Junts, PP, Vox, la CUP i Aliança Catalana, ha formalitzat el seu veto als comptes. Mònica Sala, Junts, Alejandro Fernández, PP i Javier Ramírez, Vox.
19: Aquests pressupostos són una dosi, una sobredosi d'anestèsia.
20: I això són aquests pressupostos, al servei del PSC, de la gran menjadora socialista Prodolent.
21: I estamos ante unos pressupostos que no són ni los de Illa ni los de el senyor Puigdemont. Són els pressupostos de Sánchez i Junqueras.
15: La propera parada serà previsiblement el 2 de juliol, a la que serà la votació definitiva dels primers pressupostos de Salvador Illa.
4: A la Comissió d'Hisenda del Congrés també s'ha parlat avui dels pressupostos, en aquest cas dels espanyols. Allà el ministre Arcadi Espanya ha avançat que els comptes pel 2027, els que serien els primers de la legislatura, tindran una marcada empremta social i serviran per enfortir l'estat del benestar. Què més, Helena Pérez?
22: En aquests comptes s'inclourà també tot el relatiu a la reforma del sistema de finançament autonòmic i tindran com a prioritat absoluta una forta inversió en habitatge públic. En matèria tributària ha dit que s'impulsarà un sistema més progressiu i just. Tot, segons Arcadi Espanya, serà compatible amb la reducció del dèficit i el deute públic. El PP critica que es vulguin presentar ara i diuen que és una cortina de fum del president del govern Pedro Sánchez perquè no es parli de les investigacions judicials que afecten el PSOE. La popular Cuca Gamarra anava fins i tot una passa més enllà a les mañanas de Radio Nacional.
23: A los españoles nos toma por idiotas. Es el mismo anuncio que hizo hace un año y no hubo presupuestos, hace dos y no hubo presupuestos y hace tres y no hubo presupuestos.
22: El ministre d'Espanya demana als grups voluntat de diàleg i d'acord i parla així dels que critiquen.
24: Cuando no había presupuestos, todo eran preguntas de por qué no hay presupuestos.
3: Y ahora que anunciamos que va a haber presupuestos, se pregunta de por qué usted anuncia que va a haber presupuestos. Entonces, bueno, o una cosa o la otra.
22: El PNB, Esquerra Republicana i el BNG, socis tots d'investidura, es mostren escèptics i emmarquen aquest moviment del govern en una tàctica de precampanya electoral. Sigui com sigui, la maquinària es posarà en marxa demà amb la publicació al butlletí oficial de l'Estat de l'ordre d'elaboració dels comptes.
5: Bé, doncs, tot com escoltàvem enmig d'un fort context judicial, Ràdio Nacional d'Espanya ha tingut accés als àudios del sumari del cas Leire, uns documents sonors en els quals l'anomenada lampista del PSOE feia gala de contactes en reunions amb alguns dels investigats, Sergi Bassoles.
6: L'exmilitant socialista Leire Díez es mostrava així de taxativa a l'hora d'explicar quin era el seu negociat.
12: Jo no estic aquí per altra cosa, no sé limpiar.
6: Així li ho va transmetre en una reunió enregistrada per ella mateixa el qui fora número 2 del Ministeri de l'Interior en l'era Rajoy, Francisco Martínez.
12: No podemos tener gente así por las instituciones, porque hoy eres tú, mañana será otro.
6: El modus operandi de l'anomenada lampista del PSOE, segons es desprèn del conjunt de gravacions que ella mateixa hauria enregistrat, és que hauria ofert favors i beneficis als seus interlocutors, entre ells l'excomissari Villarejo, pel que fa als procediments judicials que els afectaven a canvi d'informació sensible sobre comandaments de l'UCO, jutges o fiscals. Uns àudios on l'exmilitant socialista es vanagloriava en una conversa amb el capità de la Guàrdia Civil, Sánchez Yepes, que Mercedes González, actual directora de la Benemèrita, era una persona de la seva confiança.
24: Mi siguiente conversación... ¿Va
25: a
24: ser con la directora
25: de Guàrdia Civil? No, jo no quiero.
24: És de mi confiança.
6: Recordem que l'UCO en els seus informes assenyala que totes dues, Díez i González, s'haurien reunit en com a mínim tres ocasions, unes trobades que els investigadors emmarquen amb l'obertura d'expedients interns per les filtracions en els casos que afectarien l'entorn del president Sánchez. Unes gravacions, les conegudes avui, on Díez també assenyala a la jutge del cas del ZERE d'Andalusia, Mercedes Alaya, de qui diu textualment que l'extermina socialment.
5: I no deixem el cas Leire perquè des de primera hora del matí l'UCO està registrant les dues seus de l'empresa Tubos Reunidos ubicades a Bilbao i també a Murrio, Sergi.
6: Sí, uns registres que continuen en marxa i que s'emmarquen en una operació que busca localitzar informació d'una operació patrimonial que podria haver-se emprat, sospiten els investigadors de l'UCO, per desviar fins a 10 milions d'euros a la trama que, segons l'Audiència Nacional, lideraria Santos Cerdán. A més, efectius de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil també han sol·licitat aquest matí informació a la Societat Estatal de Participacions Industrials, la SEPI, sobre aquesta companyia. Uns escorcolls els de les dues seus de Tubos Reunidos que formen part d'una peça secreta del cas Leire instruïda, recordem, pel magistrat Santiago Pedraz.
5: I en un altre cas de...

0: No.
1: ¿Usted utilizó alguna influencia para que se produjera ese cambio de denominación de la plaza?
0: Tampoco.
1: ¿Usted fue quien decidió el cambio de denominación?
0: No.
2: Miguel Ángel Gallardo, expresident de la Diputació de Badajoz, també ha negat que influís en l'adjudicació de la plaça David Sánchez. Assegura que tenia les funcions delegades en matèria de personal i que el llavors secretari d'Organització dels Socialistes, Pedro Sánchez, mai li va reclamar cap favor. Gallardo sosté que ni tan sols sabia que tenia un germà.
3: No sugirió, no habló, no...
4: Absolutamente nada.
3: ¿Qué tipo de relación tenía con él?
4: Una relación muy escasa. Lo veía en las presentaciones de la ópera especialmente o cuando había algún acontecimiento en el que institucionalmente tuviera yo que participar.
2: Tant David Sánchez com Gallardo s'enfronten a 3 anys de presó pels delictes de prevaricació i tràfic d'influències.
5: Edició migdia. Eva Albiol.
6: En un minut arribarem a 3:45. El nou alto el foc entre Israel i el Líban acordat aquesta matinada s'ha signat sobre paper mullat. Ni unes hores ha durat la pausa fins que Israel ha reactivat els bombardejos al sud del Líban en uns atacs que s'han saldat amb la mort d'un soldat serbi i amb les ferides lleus de 2 soldats espanyols. Pau Alemany, bona tarda.
7: Bona tarda. La inestabilitat continua regnant a Pròxim Orient, tot i la recent pressió de Donald Trump sobre Benjamin Netanyahu per detenir els bombardejos al Líban mentre es negocia la pau amb l'Iran, els atacs d'Israel continuen assetjant la població de la regió. Més bombardejos i manteniment de posicions, ha promès el ministre de Defensa israelià, Israel Katz, que demana el cessament dels atacs de la milícia armada Hezbollah. I en aquest context, la base espanyola Miguel de Cervantes, a Líban, ha sofert un atac que ha provocat la mort d'un casc blau serbi i ha deixat 2 ferits espanyols. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha demanat que s'esclareixin les causes.
8: Estos hechos deben investigarse. Debe de llegarse hasta las últimas consecuencias y los responsables deben enfrentarse a la justicia internacional.
7: I ha expressat les seues condolències amb les famílies.
6: I parlem ara de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona, on el català tindrà protagonisme. Així ho ha garantit el cardenal arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, qui ha fet una crida a evitar polèmiques innecessàries. Assegura que el pontífex és plenament conscient de la importància del català i té previst incloure'l a tots els actes, Marc Esparza.
9: El cardenal arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha dit que té molt clar que el Papa Lleó XIV parlarà una part en català en cadascuna de les seves intervencions.
10: El més important és que ve. El més important és la celebració de l'Eucaristia i de fer també bé la benedicció de la creu. Ja està, que sigui aquí o sigui allà el català, però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà alguna de català, no faltaria més. Clar que sí, no, no. I que el Papa n'hi ha un respecte per totes les llengües, teniu que tenir-ho clar.
9: A més, creu que hi ha persones que els agrada crear polèmiques.
10: Si ve aquí, el Papa sap on ve, li hem explicat, han preparat, i està bé tot en català, sap que ell té que parlar algo en català, evidentment. El que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica, i això és el que tenim que evitar. Però hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
9: Omella diu que li consta que el Papa està preparant la seva intervenció en català.
6: Bé, doncs, més de 600 professionals treballaran en el dispositiu especial que Ràdio Televisió Espanyola ha preparat per seguir el viatge del Papa Lleó XIV a Espanya. Aquest matí s'ha presentat la cobertura especial i s'ha fet des de Barcelona. Quim Esteban.
11: L'objectiu de la cobertura és apropar als ciutadans tots els actes, però també tots els discursos del Papa, i per fer-ho s'emeten programes des de Ràdio Nacional, Ràdio 4, la 1 i la 2CAT. La visita a Barcelona s'explicarà en els programes de Ràdio 4 i també amb 2 especials per narrar la vigília a l'Estadi Olímpic de Montjuïc i la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família. També especials des de la ciutat comtal del 24 Hores. La directora de Ràdio 4 i de Ràdio Nacional d'Espanya Catalunya, Sònia Urbano, explica que fa dies que s'està treballant en la cobertura.
12: Està sent una feina prèvia molt important, però alhora tots els professionals dels serveis informatius de la casa i també d'aquelles persones que faran els programes especials i sobretot dels serveis tècnics està sent ingent per poder donar la millor cobertura en català, per seguir el pontífex des que arribi a Barcelona i fins que marxi minut a minut.
11: En total són 600 professionals treballant, en concret 200 són de ràdio, 400 de televisió i 60 de digitals.
5: Edició migdia.
6: La visita del Papa estarà marcada per 3 grans eixos, entre aquestes la migració, precisament sobre aquest àmbit. A Lleida, Unió de Pagesos està formant una trentena d'immigrants en procés de regularització perquè puguin incorporar-se amb garanties a la campanya de la fruita. Ens ho explica la Pepa Santgenís.
13: La Unió de Pagesos confia que molts dels immigrants que estan en el procés de regularització ja podran treballar al fort de la campanya de la fruita a Lleida a mitjans de juliol. Per això ha organitzat cursos

0: De formació. Carola Aixut, responsable de Temporers de la Unió de Pagesos.
1: Va adreçada a totes aquestes persones que estan en el procés de regularització i la idea és que ells sàpiguen com està la situació al camp, els riscos laborals que poden tenir, perquè amb el canvi climàtic tots han de ser coneixedors de lo que hi ha.
0: Al curs hi participen immigrants procedents de diferents països. L'Héctor Vázquez és colombià i al seu país havia treballat al sector avícola. Considera important rebre formació per treballar la fruita.
2: He optado por la regularización masiva y bueno, estamos a la espera de la resolución para darme de alta en la seguridad social, que hay conocimientos que no tenemos nosotros, ¿sí? Seguridad y salud en el trabajo, conocimientos del entorno aquí, del calor.
0: En canvi, la Diana de Perú mai havia treballat al sector agrari. Ara, com l'Héctor, espera la seva regularització per treballar la fruita.
3: También me interesa entrar a trabajar a todo lo que es pues la sección de agricultores, ¿no?
0: En aquest curs hi participen una trentena d'immigrants.
4: I a Corralero, a la multinacional Nestlé, sindicats i empreses han pactat reduir les sortides a Catalunya de 178 a 119, Climent Sabater.
5: El centre més afectat són les oficines centrals d'Esplugues, d'on marxaran 102 treballadors. 9 més sortiran de la planta de Girona i 8 de la de Reus. En total, 119 acomiadaments dels 178 previstos inicialment. El millor acord possible, segons el representant de Comissions Obreres a Nestlé, Pablo Esteban.
6: Ya de las circunstancias y valorando todo el resultado de todo lo que es el PAC, se ha alcanzado hasta donde podíamos llegar, con la ayuda de los compañeros y de las compañeras con sus movilizaciones y concentraciones y paros y huelgas.
5: La plantilla ha de ratificar un acord que inclou recol·locacions, indemnitzacions de 45 dies per any treballat i un pla de rendes per als més grans de 54 anys, explica des de l'UGT a Nestlé Lluís Parra.
7: Indemnitzacions de 45 dies per any treballat, amb un màxim de 42 mensualitats, i un pla de rendes o pagament únic al personal que tingui més de 54 anys.
5: El conjunt de l'Estat, les sortides passen de les 301 inicials a 242. L'ERO de Nestlé forma part de la reestructuració global de la companyia amb 16.000 afectats a tot el món.
4: I avui el món de la cultura plora la mort de Marianne Satrapi, Anna Pujol.
8: El miedo nos hace perder la conciencia y también nos convierte en cobardes.
4: En Persepolis, la seva autobiografia en vinyetes en blanc i negre, Marianne Satrapi va fer arribar arreu del món el seu testimoni com a dona jove a Teheran durant la revolució iraniana del 1979, que va donar peu al govern islàmic del país. Aclamada per la crítica, la novel·la gràfica va ser adaptada a la gran pantalla, reconeguda al Festival de Cannes i nominada a l'Òscar a millor pel·lícula d'animació. Des d'aleshores, Marianne Satrapi s'ha continuat movent entre el còmic i el cinema, amb una veu crítica amb el règim de l'Iran i a favor dels drets humans, amb llibres com Brodats o Pollastre amb prunes i pel·lícules com Radioactive o Paradis Paris. El 2024 va rebre el Premi Princesa d'Astúries, considerada una veu essencial en la defensa dels drets humans i la humanitat.
9: L'home sol no survive pas dans la nature.
4: En el seu discurs, en recollir el premi, condemnava la violència i els abusos de poder i defensava una societat basada en l'empatia i l'humanisme. La trajectòria d'una il·lustradora que ara està allà als 56 anys d'edat. En un comunicat, la seva família explica que Marianne Satrapi ha mort de tristesa, un any després que morís el seu marit, el cineasta Matías Ripa, als 53 anys, qui diuen va ser l'amor de la seva vida. José María Rubí, bona tarda.
10: Bona tarda, Eva.
4: Esports. L'estadi de Riazor a Coruña acollirà el primer partit de preparació de la selecció espanyola de futbol. De cara al Mundial, el rival serà un altre combinat classificat per a la cita com l'Iraq.
10: Des de les 9, amb possibilitat de fer 11 canvis per cada equip, pensant en no sobrecarregar ningú a una setmana de l'inici del campionat del món. En aquest sentit, una de les grans preocupacions de la prèvia ha estat l'estat de la gespa del camp del Depor, que havia quedat molt malmesa a la celebració per l'ascens del conjunt gallec. El seleccionador Luis de la Fuente ha volgut tranquil·litzar tothom en aquest sentit.
11: Las noticias que tenemos del estado de terreno de juego es que están haciendo un grandísimo trabajo día y noche, y hablo literalmente. Nos han enviado fotografías e imágenes. El campo presenta un aspecto fantástico.
10: Avui cita amb la masculina i demà amb la femenina en el partit de classificació pel Mundial de l'any vinent al Brasil. Partit contra Anglaterra pel liderat del grup. Les de Sònia Bermúdez ho acabaran de preparar aquesta tarda des de les 6 a l'estadi de Somos.
4: El futbol de clubs, els dirigents del Girona han fet balanç després del descens de l'equip a segona divisió i de la marxa del tècnic Mitchell.
10: I han tancat files al voltant del director esportiu Quique Cárcel. El president del Consell d'Administració, Pere Guardiola, ha estat així de contundent a l'hora de defensar la feina feta en els darrers anys.
12: Nosaltres, com a accionistes, la màxima confiança al Quique Cárcel i al seu equip. El Quique porta 12 anys en aquest club i ha fet 6 play-offs 6 anys a primera divisió, amb 2 ascensos i un any a Champions, que ni els millors somnis de cada un de nosaltres pensaven que podia ser una realitat.
10: I abans de deixar el futbol, deixem que recuperi un testimoni del defensa del Barça, Jules Koundé, en la concentració de la seva selecció i referint-se al seu futur, i en concret a les informacions que el situen com a un dels jugadors amb els que el Barcelona podria fer caixa aquest estiu.
13: J'ai un contrat qui court jusqu'en 2030.
14: Tinc contracte fins al 2030, així que el meu cap està bastant clar. A més, crec que quan un està a la selecció francesa són coses que, des del meu punt de vista, passen a un segon pla. El que vull dir és que ara em concentro realment en la competició fins a nou avís, fins a noves informacions. Estic al Barça i espero seguir allà la pròxima temporada.
13: Jo soc FC Barcelona i espero restar la saison prochaine.
15: En plana poliesportiva, el Barça de bàsquet es podria convertir en el primer semifinalista de la Lliga CB si avui torna a guanyar el Múrcia.
10: Segon partit de la sèrie de quarts de final, al Palau Blaugrana, des de les 7. Dani Esclusa, els de Xavi Pasqual, voldran repetir la imatge solvent del primer duel.
16: Sens dubte, aquest ha de ser l'objectiu, òbviament per aconseguir la classificació, però també per agafar una confiança que li ha faltat al Barça durant gran part d'aquesta temporada de cara a les properes rondes. L'equip sap, però, que el Múrcia també intentarà pujar el nivell respecte a l'altre dia i que hauran d'estar preparats per qualsevol situació del partit. Ho expressa el jugador del Futbol Club Barcelona, Tomas Satoranski.
17: Hay que confirmarlo aquí en casa, así que empezar de nuevo con la misma mentalidad. Obviamente tenemos que también estar preparados para cualquier guión del partido. Ellos tienen, tácticamente están muy bien y tienen muchas alternativas defensivas y en ataque, pues preparado un poco mentalmente para cualquier guión.
16: Plantilla disponible al complet, en principi per Xavi Pasqual. Es dubten Luka Murcia, l'Alejo o Arsène Rus. El partit a les 7 de la tarda aquí a Barcelona, al Palau Blaugrana.
10: Avui també juga el segon partit de l'eliminatòria entre el Madrid i el Tenerife. Els blancs estan obligats a guanyar les Canàries si no volen quedar eliminats. Mateixa situació que tindrà demà el Joventut. Els verdinegres estan obligats a guanyar a Baskonia, en aquest cas a casa, després de caure a nit a Vitoria en un partit que, segons el técnico Dani Miret, se'ls va fer llarg.
18: Para ganar a Baskonia aquí tienes que meter mínimo 85 puntos. Mejor en defensa es difícil que lo hagamos, y realmente donde hemos estado pues con mucho menos nivel ha sido estos minutos del último cuarto. También pues mérito de Baskonia este desgaste. Nos hemos desfondado y ya no ha habido capacidad de reaccionar. Però el segon partit va ser diferent.
10: I per acabar amb el bàsquet, l'NBA sorpresa en el primer duel de les finals. Nova York ha guanyat per 10 punts a la pista dels Spurs de Víctor Wembanyama. El segon partit serà la matinada de divendres a dissabte també a Sant Antonio.
15: En tenis, avui jornada de semifinals al quadre femení del torneig de Roland Garros.
10: La primera comença ara, quan passin uns minuts de les 3, entre la russa Andreeva i l'ucraïnesa Kostiuk, i tot seguit es jugarà la segona entre una altra russa, Schneider, i la polonesa Chabalinska.
15: El Barça d'handbol viatja avui cap a Alacant, seu de la fase final de la Copa del Rei. Els blaugrana s'enfrontaran al Valladolid als quarts de final.
10: En el partit que obrirà precisament la competició. I abans de marxar, el Jaume Riello ha parlat amb l'extrem del Barcelona, Dani Fernández, sobre com han arribat a aquest final de curs.
19: Diria que millor que mai. Al final la preparació és tota encaminada en estar bé en aquesta part final de temporada. Crec que l'equip està amb moltes ganes. Són dos títols que volem, que desitgem, i crec que estem molt bé per estar lluitant per aquests dos títols.
20: Haureu de jugar, si tot va bé, tres partits en aquesta Copa del Rei. Creus que és massa càrrega, potser, per preparar en només una setmana la Final Four, que al final és el que acaba mesurant, no?, la temporada del Barça, la Champions? Tres partits just abans de la Final Four, quan tu mires a Alemanya, mires a França, i la Copa del Rei, la Copa d'aquells països, es disputa mesos abans.
19: Sí, és un calendari potser una mica estrany, aquestes dates. Jo recordo quan estava al Cangas que sí que jugava a l'abril, i potser també li donava una mica més de valor a la gent que es classificava, perquè ara potser hi ha equips que s'han deixat anar una mica, que inclús els hi no troben del tot atractiu jugar aquesta Copa del Rei. Posar-me al lloc de gent que ha de jugar aquesta Copa ben baixat a segona categoria, doncs crec que és una mica complicat. Però bueno, per nosaltres és un títol que lògicament volem, està posat aquí, doncs anirem a per totes. També ens pot servir, doncs, per preparar aquesta Final Four, afinar aquests últims detalls, a trobar aquest punt de forma que necessitem, i després, doncs, encara la Final Four.
10: Això serà ja la propera setmana, com deia el Dani Fernández, l'extrem del Barça d'handbol. Dos apunts per acabar. Ens arriba un cap de setmana tapaït de motor. Avui comença l'activitat al Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1 i al Gran Premi d'Hongria de MotoGP. Això per una banda. I per l'altra, deixa'm recordar, abans d'acomiadar, que el Club Natació Catalunya s'ha proclamat campió de l'Eurocup femenina de waterpolo després de tornar a guanyar el Barcelonet en el partit de tornada de la final.
15: Gràcies, Rubí. El Primavera Sound arrenca avui al Parc del Fòrum de Barcelona amb totes les entrades exaurides des de fa 4 mesos, Marc Torquín. La cantant rapera Doja Cat, que debuta a Espanya, és una de les protagonistes de la jornada d'avui del Primavera Sound, que comença a desplegar l'artilleria pesada al Parc del Fòrum. Referents del trip-hop, com Massive Attack, per primer cop al festival, la catalana Bad Gyal, Mac DeMarco, les guitarres de Giz o Blood Orange són altres atractius d'aquest dijous. The Cure, el gran reclam de divendres, torna 14 anys després al Primavera amb un dels seus shows de més de 2 hores i mitja. El grup de Robert Smith compartirà jornada amb l'electrònica de Skrillex, el pop comercial d'Addison Rae, el showgaze de Slowdive o el retrofuturisme de Pink Panthers. Mentre que dissabte viurà els retorns de The XX, Gorillaz, My Bloody Valentine o els reivindicatius Nickup, un cartell eclèctic amb més de 240 actuacions repartides en 18 escenaris que equilibra clàssics i emergents per atraure públic de diferents generacions, segons Albert Guijarro, codirector del Primavera Sound, en declaracions al Cafè d'Idees de Ràdio 4.
1: Noms històrics de culte que han influït en tota la història del Primavera, The Cure, Massive Attack. Tenim nous artistes com Doja Cat, que és el primer any que està al Primavera, combinats amb artistes d'aquí.
15: Amb l'aforament complet s'espera repetir els 293.000 assistents de l'any passat.
1: Per segon any consecutiu hem venut totes 4 mesos abans del festival. Consolida el festival com una de les fites importants no només al nostre país, sinó al sud d'Europa.
15: Una cita que obre la temporada de festivals musicals. Xavi Martínez, bona tarda.
21: Què tal? Bona tarda.
15: I deixa'm comentar-te una última hora, perquè l'actriu sí. Carmen Machi ha estat, bueno, protagonista de sèries com Aida i Siete Vides, sí. Guanyadora també del Goya per 8 apellidos bascos, ha estat distingida amb el Premi Nacional de Cinematografia 2026, segons acaba d'informar el Ministeri de Cultura en un comunicat. Així que, des d'aquí, la nostra enhorabona, que nosaltres també tenim un Premi Nacional en aquest cas de periodisme cultural, el de la nostra companya Conxita Casanovas.
21: I tant, i tant. A més, diu el jurat que l'ha escollit per ser una de les actrius de comèdia més importants de la història del cinema espanyol i també ha destacat que ho ha fet en tot tipus de gèneres, que ho ha sabut fer-ho en tot tipus de gèneres, no? Que ha sabut connectar amb el públic massivament, no afectant-li la seva enorme popularitat.
15: Totalment.
21: Estava traduint literalment del castellà. Bé.
15: Què és el que ens portes ara, Xavi? Molt bé.
21: Tenim a l'Eva Moreno ja preparada, la nostra sexòloga de capçalera, i també tenim una entrevista que ens fa molta il·lusió avui, perquè arriba la companya, perquè és companya d'aquest món del periodisme, que és la Verónica Sanz, que s'estrena com a autora de novel·la.
15: Doncs mira, l'escoltem, a veure com està aquesta novel·la.
21: Gràcies, Eva, un petó molt fort.
15: Un petó, fins ara, bona tarda.
21: 3:02 ja gairebé, comencem la tercera hora de Xavi Fornia.

0: Martinho, noia, el control, perquè tot soni molt bé, amb el Joel Sevilla a la producció, amb la Mònica Ritruejo també al control. I ja saludem a la meravellosa Eva Moreno. Què tal? Bona tarda, com estàs?
1: Molt bona tarda. Molt bona tarda. Sí. Molt bé, una mica mullada.
0: Estàs mullada?
1: Una mica mullada, perquè plou fora.
0: Sí,
1: està plovent.
0: Sí. Diuen que caurà una
1: bona... El radar meteorològic de Meteocat deia que no plovia tant.
0: Ja, doncs ja saps com va això. Anda que los iPhone...
1: No, jo miro el radar meteorològic del Meteocat, perquè...
0: Doncs diuen que aquesta nit caurà una bona també en algunes parts de la capital catalana i d'altres llocs de Catalunya. Bé, que estàs bé llavors, mullada però bé.
1: Mullada però bé.
0: La nostra sexòloga de capçalera, la nostra Eva Moreno, que a més ho hem comentat a l'inici del programa, avui parlarem d'un tema poderós, potent.
1: Un tema...
0: Molts decimals.
1: Efectivament, a més, un tema que no havíem tocat fins ara i just com que s'han donat diverses causalitats. La primera, que comença en el mes de juny, que és el mes dedicat, diguem-ne, al col·lectiu LGTBIQ+. Per una altra banda, el retrobament d'una persona, d'una pacient de fa molt de temps amb la seva filla, que serà una mica la protagonista de la nostra secció d'avui. Llavors, aquestes dues coses i el fet que mai no havíem parlat d'aquest tema, dic, vinga, va, doncs anem a portar-ho al Xavi Fornia.
0: Portes testimoni avui també, i avui vols parlar de quan algú no s'identifica amb el seu sexe. Bé, en aquest cas, filla o fill, no?
1: En aquest cas, de naixement, és una noia, però se sent noi. És una criatura d'11 anys. Hem de dir que...
0: 11 anys.
1: 11 anys.
0: I amb 11 anys ja li ha dit això a la seva mare.
1: Fa 3 anys que li va dir. Ara ho escoltarem, com ho explica la mare, però fa 3 anys que li va dir aquest no em sento nena, em sento nen. És com que no, el meu cos no va d'acord amb el com jo em sento. El meu sexe assignat d'origen no és el sexe que jo sento que hauria de tenir. I és veritat que molts pares i mares, quan senten això dels seus fills, entren en un cert estat de desconcert, de no saber què fer, de no saber com actuar. És com que de portes en fora es veu molt fàcil, però quan ho tens a dintre de casa la cosa és complicada. Jo el que sí que us dic és que avui tractaré de no, com sempre, de no emetre judicis. És un tema complicat i llavors el que farem des d'aquí, si et sembla bé, Xavi, és donar petites eines, Evidentment, aquí cal un ajut professional. Però perquè us adoneu de l'envergadura del que està passant a nivell mundial, s'ha incrementat un 2.500%, 2.500%, els tractaments de canvi de gènere, de disfòria de gènere, en els Estats Units des del 2019 cap aquí. Wow. O sigui que si això passant allà, això també està passant aquí. Llavors avui parlarem del cas de la Martina, que se sent Àlex. Jo conec a la Martina pràcticament des de que era petita, perquè ja us he dit que vaig acompanyar a la seva mare en un procés terapèutic. I llavors em van venir a veure fa no gaire i la Martina ja no era Martina, era Àlex. Malgrat això, veureu amb els talls que escoltareu, i jo ja demano disculpes anticipadament i les vegades que calgui, perquè jo parlo d'ella, jo no parlo de l'Àlex. És a dir, el mateix...
0: Però perquè la coneixies de tota la vida.
1: Clar, jo m'adono, escoltant els diferents talls que us he portat, com parlo d'ella, malgrat que, evidentment, no tinc cap tipus de prejudici, no? Però és un exemple molt clar, també quan ho escoltava, de com ens costa interioritzar aquest canvi. Llavors, jo us vull explicar què és el que vol dir sentir-se en un cos equivocat, no? Perquè així quan ho diem sona molt gruixut. Què vol dir aquesta disfòria de gènere, aquest transgènere, aquest no està conforme amb el teu gènere assignat de naixement? És veritat que és una frase super impactant, no? Perquè suposa realment un fet molt traumàtic per la persona. I la persona li costa molt identificar-ho, especialment en aquestes edats tempranes. Tu sents que hi ha alguna cosa que no està bé en el teu cos, però com verbalitzes, com exterioritzes que realment és que tens un sexe assignat que no és coherent?
2: També a vegades, i perdona Eva, els és més fàcil als nens que a la gent adulta dir-ho, perquè no tenen prejudicis.
1: Ara ho veurem, clar, ara ho veurem.
2: O sigui, estem parlant d'un nen, en aquest cas, de 11 anys, que ho va verbalitzar quan era més petit, però és que hi ha casos de nens de 3 anys que ho han verbalitzat.
1: De fet, les primeres manifestacions que es tenen estudis i es tenen constància és dels dos als 3 anys. Mm-hmm. Llavors ja comences a veure coses. I jo hi ha una cosa aquí també, que és com que quan les criatures comencen a manifestar, els pares ja ho han vist. Una altra cosa és que acceptin el que estan veient. Però bueno, anem a escoltar la sorpresa que va significar per aquesta mare quan va tenir la notícia.
3: Si me viniera a mí yo del futuro y me dijera, te va a pasar esto, lo mismo hasta me río de ella. Es que no. No, porque de pequeña no nos intuíamos en nada, porque jugaba con las muñecas, jugaba con cosas de chicas y hacía cosas de chica. Pues que si el maquillaje de la no sé qué, que si tú ahora ves su lista de Reyes o de Papá Noel y
4: nada que ver.
3: Para su cumpleaños ha pedido un punch de boxeo, de estos para estar en casa. O sea, no me veo yo muchas chicas de su edad pidiendo eso. Por lo menos las que yo tengo en el entorno, ya te digo yo que no.
0: Ara amb 14 anys, no?
1: Ara amb 11 anys.
0: Ara 11.
1: 11 anys, 11 anys. Ho va manifestar amb 9. Des de petita no es veia tant, d'alguna manera seguia la corda, doncs els regals que li anaven fent, els anava acceptant, no rebutjava la roba que li posàvem, però sí que va haver un moment en què ella va començar a veure que el noi es comportava d'una altra manera i feia un altre tipus de demandes.
3: Ja veia que ella vivia d'una manera, o sea, de chica, pero ya veía que no. Y es que a la hora de jugar, las profesoras me lo decían: es que no quieres jugar con las chicas. Se junta mucho con los chicos, juega juegos de chicos, no quiere muñecas y peluquerías y estas cosas. Huye como del fuego. Que ella, por ejemplo, ya no quería ponerse vestidos, no quería ponerse ropa que fuera muy marcada de chica, pues los rosas, los, pues eso, amarillitos, rojitos, no. Ella con pantalón corto, pantalón de chándal, si le ponías un tejano, porque a lo mejor íbamos a, yo qué sé, una comunión, un bautizo, lo que fuera, era, pero luego me llevas un chándal para que me pueda cambiar. Vestirse así de chica y como muy arreglada y como van las chicas de, pues eso, de 8 o 9 años, no.
1: Clar, aquí una cosa és que a l'edat de l'adolescència tots aquests canvis corporals que passen a les criatures, especialment a les dones, tenir la menstruació, que et comencin a sortir pèls per tot arreu, aquesta batalla hormonal que et fa desestabilitzar a nivell emocional, et faci rebutjar el que està passant i diguis: jo no vull ser noia, vull ser noi. Això és una cosa. I una altra cosa és quan tu ja la cosa ve de lluny i ho manifestes. I manifestes realment que no t'hi sents bé en aquest cos.
2: Clar, clar, és complicat això que ara sentíem, no? Perquè fins i tot la mateixa mare és fort com ho tenim posat al nostre cervell, perquè encara associem, clar, ella ho diu sense cap tipus de maldat ni d'idea, coses de xiques i coses de xicos, que no vol dir que perquè una noia no es vulgui posar vestits hagi de ser trans, però ho tenim tan associat, no? I és tan difícil treure'ns-ho del cap, perquè ens han criat així i ens ho han ensenyat d'aquesta manera, no, Xavi?
0: Sí, que quan una criatura diu: no em sento nena, no em sento nen, o aquest cos no el reconec meu, home, la primera resposta adulta, el que deia l'Eva, no hauria de ser el pànic, Jo crec que s'ha d'escoltar, s'ha d'acompanyar, però jo crec que negar-ho d'entrada no fa desaparèixer el conflicte. I que la precocitat aquí jo crec que no vol dir córrer cap a decisions irreversibles, no? Vol dir arribar aviat a la conversa i, clar, i acompanyar, sí, ja es veurà.
2: Sí, sí.
0: En fi, com estàs? Moriràs?
1: Ja està, que és no, que m'ha donat un punt de...
0: Total.
1: Llavors, sí que és important tot el que heu dit, a més d'informar-se i tenir clar una sèrie de conceptes, no? Per exemple, què és el sexe biològic? El sexe biològic és el que indica que et pertany segons les teves característiques cromosòmiques, hormonals, genitals. És a dir, que surts del ventre de la teva mare, et veuen un penis i diuen un nen, una vulva, una nena. Després hi ha la identitat de gènere, que és on estem parlant avui, no? Com se sent internament la persona, no?
0: Són conceptes relativament nous, diguéssim.
1: Però és interessant perquè estem envoltats i llavors, com que passen pel teu costat i no els hi fas cas, però quan et toquen directament els has de manegar per poder parlar el mateix llenguatge que parla la teva criatura. Després hi ha l'expressió de gènere. És a dir, tu pots sentir-te home, pots sentir-te dona, però vestir d'una manera més afeminada o més masculinitzada, perquè és com t'agrada. I després està l'orientació sexual. Tu pots ser un home transgènere i que t'agradin els homes o les dones. O sigui, no ha d'haver una coordinància entre... entre el gènere i la, diguem-ne, el gust, i l'orientació, sí, sexual. Llavors és això, que tot això comença a passar a partir dels 2-3 anys, però et pot manifestar en qualsevol moment. Sabem casos de persones adultes que han fet aquest canvi de gènere un cop i havien tingut família, havien tingut fins i tot una dona o un marit. Llavors ens preguntem, quines serien les primeres necessitats emocionals? Què és el primer que aquests pares han de donar a aquestes criatures? Quin és el recolzament que necessiten? Doncs el primer que necessiten, sense dubte, és una seguretat emocional. I a mi aquesta mare m'agrada molt perquè ho diu d'una manera molt planera, d'una manera molt clara, però sense saber-ho ho està fent molt bé amb la seva filla.
3: Si emprende el camino a ser chico, lo va a tener más difícil.
4: Todavía las cosas están cambiando, pero todavía queda mucho por hacer. Sí.
3: Y además ella es consciente de lo que le van a venir problemas.
4: ¿Cómo lo expresa?
3: Por ejemplo, la gente me va a seguir queriendo cuando sea un chico. Digo, hombre, digo, la familia sí, los amigos también. Digo, no tiene por qué. Digo, hombre, digo, la familia, los más mayores, pues los abuelos, pues a lo mejor sí que lo ven un poco más. Digo, pero los que somos de mi edad o... Digo, no creo que tengamos ningún problema. Digo, vamos, digo, yo no tendría ningún problema si no fueras tú, fuera el hijo o la hija de un conocido, yo no tendría problema, yo entendería. Igual que hay chicos a los que les gustan los chicos y chicas que les gustan a las chicas, digo, pues tú no te sientes cómodo con el cuerpo que tienes o con el sexo que tienes, pues... Es lógico que, siendo más mayor, quieras cambiar de sexo.
1: Y entendrá que... Perquè
2: quina passa... llàstima, perquè em fa molta llàstima que una personeta d'aquesta edat hagi de dir, però em seguiran estimant?
1: Sí,
2: ostres, quina llàstima.
1: Però quina riquesa emocional, sí, també, sí, que ho expressi d'aquesta manera,
0: sí,
1: i no que trobi a faltar aquesta estima perquè no li donen,
2: sí, sí,
1: i llavors és aquest lloc de tanta solitud i no saber què és el que està passant, doncs puguis arribar a un comportament autolesiu, que és el que passa, que es donen a més unes xifres molt elevades en homes, fins a un 50% d'intents autolíticos, i en dones fins a un 30%, i això té a veure amb que les dones ens comuniquem molt més que els homes, I llavors, que bé que la criatura es pugui expressar, que tingui aquesta consciència de que li serà difícil la vida futura com a adulta i que ve aquesta mare que li dona aquest recolzament emocional.
2: 100%. Clar,
1: però donar aquest recolzament emocional no és tant dir que serà una fase o que passarà o ningunejar aquesta emoció de la criatura.
3: Serà una fase. Cuando empezó le dije, bueno, pues puede ser una fase de, bueno, pues mira, no me gustan las cosas de chica, pues porque soy un chico. Pero ya después de 3 años, que ahora en Semana Santa ya hizo los 3 años, no creo que sea una fase, no creo que una fase le dure tanto.
1: Però podria ser una fase, no ho sabem. El cas és que sempre parlem de que la sexualitat i les orientacions són evolutives i en aquest cas, siguent una criatura tan petita, podria ser una fase. El cas és que un no s'ha de precipitar, que ha de deixar que la personeta es faci una mica més gran, que sigui adulta i llavors pugui triar, especialment quan estem parlant de transitar un canvi de sexe o començar a hormonar-se. Per això, escoltar la criatura no vol dir precipitar-se. Escoltar la criatura no vol dir prendre decisions immediates. Vol dir acompanyar, vol dir abordar el cas de manera individual, vol dir que anem donant eines i anem buscant eines per sostenir aquesta situació en família. Llavors, tan important és saber què és el que haig de fer com el que no haig de fer. I llavors una de les coses que aquests pares, quan tenen la notícia, no han de fer és entrar en pànic. És a dir, que sostenim la situació, escoltem què és el que està passant i una altra cosa, no posar en dubte el que està sentint la criatura, perquè quan t'està confessant, t'està explicant aquest malestar, porta arrossegant normalment molt de temps aquest malestar. I llavors tampoc entrar en un debat ideològic, en qüestionar si això és real o no és real, debats religiosos, que aquí no obrirem el meló, però tampoc hi són, o per exemple buscar culpables, perquè jo m'he trobat en situacions com aquestes. Yeah. És que tant de TikTok t'està fent que et tornis d'aquesta manera. I no, escolteu, pares, les xarxes socials el que fan i amb una mirada molt positiva és donar llenguatge, donar un lloc, els ajuda a sentir-se que formen part d'un grup, a que no estan sols, a que hi ha altres persones que estan vivint el mateix que elles i ells. Llavors, és positiu. Ara, una altra cosa, i això és tasca dels pares, és simplificar aquest missatge o deixar-se arrossegar per la pressió grupal i convertir qualsevol malestar en que estic en un canvi d'orientació d'identitat de gènere. Llavors, què és el que sí que haurien de fer en aquest cas? Doncs escoltar, validar les emocions del nostre fill o de la nostra filla, respectar, acceptar incondicionalment, tant si diu una cosa avui com si al cap d'un temps canvia. I llavors una cosa que jo m'ha costat fer, no?, i que a la mare també li costa fer en aquest cas, no?, que és adoptar aquest nou nom de la criatura i el pronom en aquest cas en masculí, no? Jo no sóc perfecta i clar, una mare, un pare que porta molt de temps dient a la seva criatura d'una manera, doncs ha de fer un gran esforç per fer aquest canvi. I d'una altra manera també això impacta en la parella, té un impacte en la relació de parella, perquè clar, d'alguna forma desestabilitza amb uns pares que pues pensen que tenen una filla i que estan en una situació totalment normalitzada. I això pot provocar que aquests pares hagin de fer una mica de dol d'aquesta criatura que tenien i que ara han canviat de sexe i de nom, d'alguna manera es transforma en una altra personeta.
3: Semana Santa del 23, del 2023, la semana de antes, que empezó ella a decir que se sentía chico.
4: ¿Cuántos años tenía entonces?
3: Pues va a cumplir 11, pues 3 años menos.
4: ¿Nueve?
3: Nueve.
4: 9 años. ¿Y qué? Sí, ¿empezó a decir?
3: Sí, que se sentía chico. Bueno, al principio dije, vale, ¿te parece bien? Digo, te tiene que parecer bien a ti. Yo no, yo me siento chica, tú te sientes chico. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto. ¿Qué quieres decir? Pues que a lo mejor de aquí 6 meses dices, ay no mamá, pues me vuelvo a sentir chica. O no me siento ni chico ni chica, me siento, yo qué sé, un pelícano. Pero me vas a querer igual. Pues claro que te voy a querer igual.
1: Qué mona.
3: Pero vamos a dejar a ver cómo va evolucionando.
1: I a veure, jo com la criatura està constantment buscant aquest reforçament d'estima, en aquest cas de la seva mare. No tenim l'opinió del pare perquè és una parella separada, però sí que el pare s'ho ha pres d'una manera totalment diferent. El pare ho evita i, a més, no l'acompanya amb les seves demandes.
3: No, ni tampoco me he planteado que tenga que hacer un duelo. Digo, a mí todo el mundo me dice, ay, es que... Digo, bueno, digo, cambiaremos una hija por un hijo. Yo parí una hija, digo, pues ahora tendré un hijo. Digo, no sé cómo de aquí un año o dos o tres cómo irá la cosa. Digo, pero bueno. Digo, yo tengo claro una cosa, que ella es la que tiene que estar a gusto. Y ella tiene que sentirse bien consigo misma. Si no se siente bien siendo una chica y se siente chico, yo no le voy a poner palos en las ruedas. Digo, ya vendrá otra gente a ponérselos.
1: M'havia saltat un tall, no passa res, però ja escoltem com una mica es respira l'ambient, no? En aquest cas, el pare no l'acompanya, el pare no la sosté, el pare evita i considera que és com una cosa que passajera de la noia.
3: Se lo conté, me dijo, ay, a mí no me ha contado nada y no hemos vuelto a hablar del tema. No sé si lo lleva bien o no lo lleva bien.
4: ¿Y ella?
3: Se ha cerrado en banda el padre y no suelta prenda.
4: ¿Y la niña te refiere algo respecto a eso y al padre?
3: Nada. No, pero sí que es verdad que, por ejemplo, el padre el año pasado se casó un primo suyo y le puso un vestido, aun sabiendo que ella se siente chico. Pues le puso un vestido.
4: ¿Y qué te dijo la niña?
3: Yo no quiero llevar el vestido. Yo le dije a su padre, digo, Carlos, pasa esto. Y me dijo, ya, pero ya tenemos el vestido, no sé qué. Digo, no va a estar cómoda. Y para más inri, no le llevaron ropa de recambio para que luego se pudiera cambiar y pues ponerse a jugar. Y eso fue ya lo que le acabo de rematar.
4: ¿Y qué te dijo la niña de eso?
3: Lo primero que me dijo cuando llegó a casa fue, me han puesto un vestido y no me han llevado ropa de repuesto, un chándal.
2: La meva filla no es posa aquell vestit. El meu fill no es posa aquell vestit.
1: Clar, però...
2: És molt fàcil dir-ho sense tenir fills, sense trobar-te en la situació, eh? Però,
1: clar,
2: vull dir, jo no tinc fills, ho estic dient molt a la...
5: Sí, d'allò,
2: eh? Però crec que, ostres, és que clar, li crees una situació com se li va crear tan complicada per aquest nen, vull
1: dir... Totalment, però compteu que és una filla de pare... Fill de pares separats.
2: Sí, sí, sí.
1: Amb la qual cosa la mare és un exemple perfecte, perquè la mare es comporta d'una manera, valida totalment i acompanya la seva criatura, fins i tot la àvia no entén molt bé, però s'estima la seva neta, el seu net, i l'acompanya, però el pare ho rebutja. I rebutjar és fer aquest comportament traumàtic vers la criatura, no? Llavors, quines són les necessitats de la criatura, en aquest cas, sempre? Doncs donar aquesta llibertat d'espai, entendre que pot evolucionar, que pot canviar, que durant l'adolescència, i aquesta criatura entra en l'etapa de l'adolescència, van buscant la seva identitat. Llavors, deixem que tot això se senti, que hi hagi la transformació corporal, que hi hagin tots els canvis hormonals, que el cervell de l'adolescent es col·loqui. I, segons això, anem fent, però sempre, sempre des d'aquesta mirada de l'amor. Sempre des d'aquest lloc d'acceptar el que està passant. És la teva criatura, tingui un gènere o tingui un altre gènere.
5: Clar, hi ha gent que es pregunta, i si no és identitat, si no malestar, no? Que és un dels arguments, diguéssim, més seriosos, que quan una criatura diu que no se sent còmoda amb el seu cos o amb el seu sexe assignat, pot estar expressant una identitat profunda, però també pot estar expressant angoixa, rebuig corporal, pressió social, trauma, assetjament, autisme, depressió... Estic llegint, bàsicament, el que explica la Cas Review, que ho va encarregar el govern del Regne Unit, que va insistir precisament en aquesta necessitat d'una mirada més holística, no? I de no reduir automàticament tot el patiment al gènere, i estar molt presents, acompanyar molt i molta observació. No?
1: Per això és justament...
5: Això és, perdona, és una revisió independent encarregada per el sistema de salut públic de Regne Unit.
1: Vull dir, veieu que és absolutament coherent amb tot el que jo us estic dient ara.
5: Sí, sí,
1: o sigui, a les primeres manifestacions, acompanya, escolta, valida, mira a veure què passa, com a pare, com a mare, informa't, qüestiona't, ves deixant que passi, vas veient com evoluciona.
5: Clar.
1: I recolza't professionalment. Hi ha molta informació, hi ha grups d'ajuda, hi ha moltíssimes formes de sostenir aquesta situació fins que arribi a una edat adulta i llavors acabi de decidir si vol una cosa, vol una altra, o es vol quedar amb un gènere fluid, o era una transició perquè reclamava una figura paterna o materna. Mil coses que ens trobem amb teràpia.
5: Sí, és molt complicat.
1: Però abans de prendre una decisió dràstica com és hormonar o transitar un canvi de sexe.
5: Doncs molt interessant i molt d'actualitat també, molt potent el tema que ens presentes avui, Eva. Gràcies i sobretot gràcies pel testimoni, perquè sempre ens portes testimonis de temes difícils d'accedir, diguéssim. Jo sé que en aquest sentit és una sort tenir-te també per això, no? Com acompanyes aquestes persones, o sigui, gràcies per tot.
1: Ens ajuda també a entendre molt més la situació, no? Quan tenim la veu de l'experiència
5: doncs
1: vivida.
5: Sí, doncs sí. I bé, i ara nosaltres el que farem serà parlar d'un llibre que no ens esperàvem, Maria, perquè és un llibre d'una, fins ara, només periodista presentadora de tele, no? I de sobte una novel·la.
2: Sí, sí, aquest Gente Bien, que ens ha enganxat una mica per sorpresa, però que té molt bona pinta i que ara en parlarem la Verónica Sanz, que està ja a punt d'entrar a l'estudi.
5: Sí, sí, ja la tenim per aquí. I serà un plaer. A part, ella és que és fantàstica i ella té una vibra preciosa. Doncs, arribant ja a 3:45 d'aquesta tarda, anem a parlar d'aquest llibre, que jo crec que serà un dels llibres més venuts aquesta primavera.
6: Xavi Fornia, amb Xavi Martínez.
5: Doncs ja la tenim aquí, a la Verónica Sanz, que ella, ja sabeu que és periodista, i ara també, atenció, és novel·lista, amb un debut que entra en un territori, penso jo, tan brillant com incòmode. És el territori de les vides perfectes que amaguen esquerdes profundes, Maria.
2: Sí, Gente Bien ens porta al Madrid més exclusiu, entre famílies impecables, diners, poder, desig, maternitat, secrets i aquesta obsessió tan contemporània per semblar sempre millors del que som. La novel·la parla de quatre dones, que aparentment ho tenen tot, però que viuen atrapades en una pregunta molt perillosa. Què estaries disposada a fer per no caure del lloc que ocupes?
5: Elit, hipocresia, por, ambició i fragilitat. I potser per això Gente Bien enganxa tant, no? Perquè no només retrata els privilegiats, sinó que ens obliga a preguntar-nos quina part de nosaltres també viu pendent del decorat. O no, Verónica? No sé si vamos bien por ahí. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenida.
2: Bueno, habéis hecho un retrato que en 40 segundos habéis colocado de una forma maravillosa.
5: ¿Ah, sí?
2: Lo que yo quería explicar, porque está esa incomodidad, está ese papel envoltorio brillante y bonito, pero debajo hay oscuridad, y busco precisamente, pues bueno, más que un misterio, un descubrimiento, ¿no? De qué hay detrás de estas vidas perfectas y estas... ¿Cuál es el precio a veces de mantenerse ahí?
5: O porque siempre parece que son gente buena.
2: Exacto.
5: ¿No? Por ser gente de bien, digamos, ya son buenos, ¿no? Son perfectos.
2: Sí. Pues es que, claro que no lo son. Igual que en todas las capas hay gente buena y gente que no lo es, pues el tener una casa maravillosa, una vida maravillosa, o que tus hijos vayan al colegio más caro o el coche más caro, no te garantiza que detrás no existan cosas como clasismo, racismo, o simplemente una falta de lealtad, ¿no? En un momento dado que haga que tú, con tal de mantener tu estatus, estés dispuesto a vender hasta quién.
5: Uf. Juega bien, Verónica, el no lanzar spoilers.
2: Hombre, claro.
5: Está bien. Lo hemos intentado nosotros también con la presentación.
1: Sí, pero...
2: Bien, lo habéis hecho muy bien. Yo creo que no hay spoiler, hay que leerse la novela, pero es verdad que no podemos hacer spoiler, claro.
7: Gente bien, seguro que lo sabes y seguro que lo coges de aquí, viene de un sainete de Santiago Rusiñol que se estrenó el 18 de octubre de 1917.
2: Sí,
7: hace 100
2: sí.
7: años. Sí, y ya hablaba de esto que tú retratas en la novela. De estos, él retrata estos, entre comillas, nuevos ricos, ¿no? De la Barcelona de 1917, de que se creen que vienen de allí, de estas vidas perfectas que no lo son tanto, de lo mismo que hablas tú. ¿Cogiste esto y quieres retratarlo un poco 100 años después?
2: Me encanta que me saques el sainete de Santiago Rusiñol, porque efectivamente en una obra teatral hace 100 años y bueno, con ese humor ácido, con esa sátira de la que Rusiñol hacía tan buena gala, esto es algo distinto, pero claro que bebe un poco, ¿no? de ese retrato ácido del poder económico. En su sainete vemos una familia que ha conseguido el título aristocrático pagando, han comprado el título nobiliario y Rusiñol fue quien puso sobre la mesa aquello tan absurdo, ¿no? De que una familia catalana tenía que hablar castellano porque el catalán era como de pobres, era como del pueblo. ¿No? Y cómo pues el hecho de que esté el servicio de la casa circulando y tal, esa cosa de, bueno, pues avanzamos 100 años y igual no en la capa aristocrática, pero sí en la capa de parecer, ¿no? De parecer de que si no tienes todo eso, pues no estás consiguiendo pertenecer a esa capa. Y no todo el mundo puede pertenecer con el mismo esfuerzo. Entonces, claro, hay gente que a mí me interesaba ese perfil también, aunque es un punto de partida, que decide todo lo que tiene dedicarlo a que vayan al mejor colegio, a tener el mejor coche, y realmente dices, pero ¿qué estás consiguiendo con todo esto? Más allá de la pertenencia o más allá de la imagen, ¿cuál es el precio? ¿Y a dónde quieres llegar? ¿O qué estás ocultando?
5: O a lo mejor pensar, oye, pues será la mejor formación, la mejor educación, ¿no? Y que evidentemente siempre... Pero hay una frase que yo creo que podría resumir el libro, tú me dirás. Detrás de cada familia perfecta hay algo a punto de estallar.
2: Un secreto.
5: ¿Vivimos en una sociedad más preocupada por parecer feliz que por ser honesta?
2: Yo creo que hay gran parte de esta sensación de parecer feliz y parecer perfecto. Antes nos lo traía la revista Hola, ¿no? Con esas visitamos la casa de la marquesa de tal, y ahora lo tenemos en las redes sociales, todos los perfiles o
5: ahora
2: muchos perfiles de Instagram, lifestyle. Lo llaman lifestyle, pero no es lifestyle. O sea, no, lifestyle o estilo de vida es, si lo quisiéramos explicar realmente, pues cómo vamos de agotadas las mujeres que trabajamos y los hombres que trabajáis, por supuesto, pero me refiero, yo hablo como mujer y que tenemos hijos y queremos que todo salga bien y que nuestros hijos no se mueran de hambre y que encima sean buenas personas, ¿no? Al final eso es lo que aspiras, que sean buenas personas.
5: Me siento muy identificada.
2: Gracias. Sí. O sea, el lifestyle real es correr, es a veces no llegar, es sufrir. Entonces, esa cosa de vida perfecta que consumimos nos contamina un poco de ese pensamiento de casa ideal, perfecta, todo eso vale muchísimo dinero y llegar hasta ahí supone tanto trabajo que tú no puedes estar todo el día en el gimnasio. ¿No? Entonces, bueno, aquí, el punto de partida de Gente Bien son cuatro mamis ricas que sí que tienen como aparentemente esa vida, pero claro, lo que yo invito al lector es escarba un poquito, ya verás cómo detrás hay cosas que no te esperas.
5: No, no, el argumento es que te engancha para ir a comprarlo ya.
7: Total, y parece también el argumento de una serie. No ¿sí? sé si ya tiene... Yo lo veo totalmente.
5: Uy, yo lo veo.
7: ¿A que
2: bueno,
7: sí?
2: Bueno, productores, por favor.
5: Muchísimo.
2: Pues pero oye, mucho. Aquí hablemos. Pues, hacemos la serie, claro que sí. Yo ya voy pensando actores y actrices.
7: Claro, tú vienes del periodismo, de contar la realidad de cada día. Cuando escribes ficción... ¿Cómo te sientes y cómo haces este traspaso de contar cosas, pero contarlas de manera tan diferente? Porque yo, claro, lo veo súper difícil escribir. Escribir es súper complicado.
2: Has dado en el clavo. Total.
7: Claro, exacto.
2: Pues es que ha sido un proceso. No, esto no es automático. Yo cuando me pongo, si bien yo soy muy, muy lectora, desde pequeña, de estas que si el papel higiénico hubiera estado con letras, me lo hubiera leído, ¿no?
5: ¿Y el móvil no te ha quitado un poco eso?
2: No.
5: Tú has seguido, ¿eh?
2: Es que la lectura para mí ha estado en los momentos más importantes de mi vida, siempre como un refugio, como un apoyo, como una herramienta de crecimiento. Entonces, siempre muy, muy importante la literatura, la lectura, y siempre ha estado ahí. Evidentemente, como todos, pues hay momentos que puedes leer menos, pero porque cuando te metes en la cama caes fulminado, ¿no? Bien, como claro. Si te hubieras tomado un somnífero, no te hace falta porque estás agotado, pero siempre acabo encontrando espacio y acabo leyendo. Entonces, como muy lectora, tenía ganas de colocar alguna historia. Entonces, pero cuando tú te pones a escribir y vienes del periodismo, de hacer crónicas inmediatas, rápidas, de actualidad, hay un proceso, un trabajo en el que tienes que permitirte un poquito más de espacio, oye, que nadie te va a cortar a los 15 segundos, y claro, y jugar un poco más, no tener miedo a describir un poco más, aunque yo siempre he sido una periodista muy de contar lo que veo, ¿no? Me gusta mucho situar la noticia y lo que hay alrededor y fijarme en detalles, la curiosidad, la observación. Entonces, eso, un poquito más de espacio, se acaba convirtiendo en ofrecer espacios y escenarios de la novela. Pero es un trabajo, ¿eh? Es un proceso de cambiar el chip y cambiar el chip es difícil porque tienes que, un día estás escribiendo y el día siguiente estás cubriendo actualidad, ¿no? Entonces, ese tránsito, ese clic no es tan fácil de hacer.
5: ¿Te has inspirado en, o sea, a la hora de crear los personajes de tu novela, te has inspirado en algo que hayas podido tú contar incluso a través de las teles, o sea, de personajes reales, digamos?
2: Mira, os voy a contar un secreto. Los sumarios de los casos de corrupción destripan las vidas y los secretos de sus protagonistas. Entonces tú a través de un sumario te enteras de las infidelidades que hay en una familia, de sus vicios, de sus amistades e enemistades, sus obsesiones. Te enteras de todo porque han tenido el teléfono pinchado, han intervenido sus mensajes y claro, cuando les pillan como Al Capone por los impuestos o por cualquier asunto de blanqueo, lo que sea, ahí sale todo. Entonces, claro, accedes de alguna manera a las vidas de esta gente que poderosos, que se han sentido tan poderosos y se han desconectado tanto de la realidad que han acabado pensando que podían hacer lo que les daba la gana.
5: Sí, sí, certeza de impunidad, ¿eh? Tal que al final les pillan por eso. Que les pillan, dice, ¿pero por cómo eso puede ser si este lo tenía todo?
2: Exacto, además va como creciendo, ¿no? El tema de la impunidad es como una especie de castillo de naipes que cada vez van poniendo un naipe y cuando cae, cae con todo. Porque llevan mucho tiempo pensando que no les va a pasar nada porque son poderosos y porque tienen dinero, pero cuando pasa, claro, caen con todo. Entonces, como periodista, he podido acceder a algunas historias que es que dices, madre mía, esta gente. Pero ¿cómo tenían todo esto construido? Y claro, está ahí. Entonces,
5: Muy de actualidad, además.
2: Muy de actualidad. Muy de actualidad. Sí,
5: no,
2: sí.
5: No, cada día hay una. Es una cosa, es una,
2: bueno,
5: una barbaridad.
2: Yo empecé a escribir la novela antes, por ejemplo, de que se conocieran pues, las andanzas de José Luis Ábalos. Y luego le decía a mi editora, madre mía, van a pensar que...
5: Ya.
2: Yo el tema del sugar dating ya lo tenía escrito.
5: El sugar dating, que eso aparece en tu novela
2: sí,
5: mucho.
2: Sí, sí, sí, claro. Sí, eso, mira, fíjate, fue una etiqueta que cuando la descubrí, pues imagínate, en el año 20 o 21, de repente me cruzo con esta historia y digo, pero vamos a ver, ¿cómo que sugar dating? ¿Cómo que azúcar? ¿Cómo que dating? Digo, pero si esto es prostitución. Hombre, contémosle a la gente lo que es de verdad y sobre todo hay que tener cuidado, pienso, ¿eh? Porque las redes sociales son un catalizador de nuevos fenómenos como sugar dating, como OnlyFans, que le venden a nuestras niñas y nuestras adolescentes que hay un camino súper fácil para ganar dinero rápido, que no hay que hacer casi nada y en realidad tiene muchísimos riesgos para ellas y supone vender su cuerpo, lo cual es peligroso, vender su dignidad, lo cual también es peligroso y bueno, más allá de si el negocio lleva toda la vida existiendo, que por supuesto, yo lo que propongo y quería plasmarlo en la novela es no lo blanqueemos.
8: llamemos a las cosas por su nombre, ¿vale? O sea, no, si José Luis Ábalos dice que esa mujer a la que le pagaba por ir a viajes oficiales era su novia, digamos, bueno, un momento, esta señora la conoció por un catálogo y le pagaba por cada viaje, y luego fue su propio abogado en el juicio cuando que la señaló y dijo que era una prostituta. Pero claro, él todo el tiempo intentó mantener el relato, es mi novia, tal, claro, porque estaba casado y seguramente no quería.
5: Claro.
8: Pero contémoslo, o sea, digamos las cosas por su nombre.
5: Bueno, tenemos a varias protagonistas. Elena, ¿no? Que ya tiene hijos prácticamente cuando le da la gana, porque lo tiene todo resuelto.
8: Claro.
5: Luego tenemos el caso de Minerva, que está teniendo una carrera que le exige mucho trabajo, ¿no? Mucha dedicación, estaba teniendo mucho éxito y decide que no. Eso lleva un poco a la sociedad de hoy, a todos nosotros, a todas nosotras, claro. Hay muchos motivos que hacen que cada vez se atrase más la maternidad y la paternidad.
8: Sí.
5: Pero a día de hoy, ¿tú cuáles crees que son los principales? ¿Por qué está pasando esto? Porque creo que es un auténtico drama.
8: Es un drama. Yo que soy periodista económica, nosotros observamos lo que es la caída de la natalidad como un drama también a nivel económico, porque oye, que alguien tiene que pagar las pensiones aquí. Claro. Y cada vez tenemos menos, las capas más jóvenes son cada vez menores, las cohortes de población, entonces tú vas incorporando menos gente al mercado laboral, si no fuera porque gracias a Dios tenemos migración que viene a trabajar y a aportar y a hacer crecer nuestro país, pero nosotros estamos dejando de tener hijos, nuestra tasa de natalidad es una de las más bajas de Europa, incluso del mundo. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Pues en cada capa social es por un motivo, pero digamos que, por ejemplo, el drama de la vivienda está detrás de parte de la falta de llegada de niños al mundo. ¿Cómo vas a formar una familia si no puedes pagarte una casa?
5: No, por Dios, claro.
8: ¿Cómo lo vas a hacer? O sea, ya no. Ni siquiera es que priorices tu carrera laboral. Estamos en la capa más baja, pues ya simplemente el hecho de no poder permitirte una casa y tener que seguir con tus padres te impide formar un hogar. Y si tú no tienes un hogar, ¿cómo te vas a lanzar a tener hijos? Es que es lógico. Pero luego,

0: Quin programa, Maria García Coll. M'ha passat volant avui.
1: Com sempre, però és que a més, amb aquesta fantàstica conversa que acabem de tenir, marxem a dalt de tot, a dalt de tot.
0: I demà, inici extraoficial del cap de setmana aquí, al Xavifòrnia de Ràdio 4, a partir de la 1. I serem, i a més amb bé, tots els virals, amb les estrenes, que és el dia de les estrenes
1: Molta
0: musicals,
1: música els divendres.
0: Amb la Irene de Zumbila, amb la Vanessa Hogarth, amb l'Alba Carreras, en fi. I grans protagonistes i sorpreses que no desvetllarem encara.
1: I amb aquest demà temps que sembla que fa, doncs no sabem si plourà, si no, com sempre passa els caps de setmana, doncs ens hem d'animar.
0: Sí. Ara us quedeu amb la informació, butlletí de les 4, i després la Samantha Villar amb tot l'equip de l'entrellat. Tornem demà, família, un petó gegant, gràcies.
1: Fins demà.

0: Xaviforni, amb Xavi Martínez.
1: Són les 4.
0: Ràdio 4. Serveis informatius.
1: Bona tarda. El govern espanyol garanteix la col·laboració absoluta de la Societat Estatal de Participacions Industrials, la SEPI, amb la justícia després de conèixer els nous registres de la UCO de la Guàrdia Civil. Míriam Andreu, bona tarda.
2: Bona tarda. Diversos agents s'han personat a la seu de la SEPI a Madrid per reclamar informació en el marc d'una peça secreta del cas Leire Díez. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha assegurat que el govern confia en la justícia i ha defensat l'honestedat dels treballadors de la SEPI.
3: No tolera haremos nada que veamos que tiene algún viso de ilícito, en ningún caso, y facilitaremos toda la información y pongo en valor también el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de la justicia y la confianza en ella para que esclarezcan cualquier atisbo de duda que pueda haber en cualquier comportamiento.
2: Els agents també han anat a les seus de Tubos Reunidos, a Àlaba i Biscaya, per obtenir informació sobre el rescat de la companyia durant la pandèmia. La investigació tracta d'aclarir si part dels 112 milions d'euros rebuts haurien acabat a la presumpta trama. Tot plegat, hores després de conèixer el sumari del cas Leire Díez, coneguda com a lampista del Partit Socialista.
1: I, Míriam, precisament avui hem conegut àudios del sumari del cas Leire Díez.
2: Gravacions que, entre altres, mostren les converses de Díez amb l'excomissari Villarejo o amb l'exsecretari d'Estat de Seguretat del Partit Popular, Francisco Martínez. Els hi hauria ofert favors i beneficis en els seus procediments judicials, com el cas Kitchen, a canvi d'informació sensible sobre els comandaments de la UCO, de la Guàrdia Civil, jutges o fiscals. Escoltem la conversa entre Díez i Martínez.
4: Obviamente, la intención de todo esto es limpiar, ¿vale? Yo no estoy aquí para otra cosa, no ser limpiar.
2: Les gravacions revelen com l'anomenada lampista del PSOE buscava informació comprometedora i assegurava tenir contactes amb la cúpula de la Guàrdia Civil en plena investigació sobre l'entorn del govern d'Espanya.
1: Gràcies, Míriam. I mentrestant, pel que fa a la política catalana, avui ha estat marcada pel sector educatiu. Mestres i professors han rebutjat el preacord per acabar el conflicte a educació. A la consulta telemàtica d'aquesta setmana, 2/3 han votat que no i 1/3 que sí. El resultat ha arribat de ple al terreny polític. Comuns, Esquerra i la CUP reclamen al govern que torni a la taula de negociació i busqui un acord amb la majoria de la comunitat educativa. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha instat a la consellera d'Educació, Esther Niubó, a reprendre les negociacions i posa deures a l'administració, mentre el departament vol mantenir-se en l'acord.
5: L'administració té ara uns deures a fer, i és buscar ampliar aquest marge per poder realment arribar a una proposta que el col·lectiu, en una consulta, voti que sí.
6: Compromís i la voluntat de continuar desplegant aquest acord hi és.
1: En paral·lel al Parlament, els pressupostos han superat la primera votació amb l'aval d'Alícia Romero, consellera d'Economia, Esther Capella d'Esquerra i Jèssica Albiach, Comuns.
7: Per això aquests comptes són importants, perquè permeten passar de la diagnosi a l'acció, de la preocupació a la resposta.
8: No estem aquí per administrar bloquejos ni per practicar la resignació. Hi som per fer avançar Catalunya.
9: Nosaltres ja vam dir que els nostres vots tenien un preu i aquest era habitatge, habitatge.
1: El govern ha demanat també a Junts i al Partit Popular que no bloquegin al Congrés la reforma del finançament. Si tot va bé, el 2 de juliol serà la votació definitiva dels comptes. Presó provisional comunicada i sense fiança per l'home detingut dimarts passat per presumptament assassinar la seva parella, la Patrícia, al municipi alacantí de Callosa de Segura. L'assassinat masclista de la Patrícia és el número 23 a Espanya, en el que portem d'any, i el quart a la Comunitat Valenciana, també en aquest 2026. Recordem que el 016 i el 900-900-120 són els telèfons d'atenció a les víctimes de la violència masclista, així com al seu entorn. Són gratuïts, no deixen rastrear la factura, però sí que cal esborrar-los del registre de trucades. I pel que fa al temps, aquesta tarda anirà augmentant la nuvolositat amb ruixats localment forts que poden anar acompanyats de tempesta al Pirineu. Les pluges poden deixar acumulacions de 20 a 40 litres per metre quadrat en una hora a Girona, Barcelona i al Pirineu de Lleida. I atenció, perquè aquesta tarda hi ha vist taronja a l'interior de Girona i de Barcelona. Avui les temperatures, però, es moderen amb màximes de 30 graus a Lleida i a Girona, 27 a Barcelona i 26 a Tarragona. Això és tot de moment per part nostra. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
0: Ràdio 4.
10: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
0: El Pla B, amb Toni Marín.
10: Compromesos amb la bona informació.
11: El mes que es porta a Ràdio 4 ha canviat d'horari aquesta temporada, però no ha variat la seva filosofia. Continuem fidels als valors de l'esport i al seu poder com a eina de superació, integració i solidaritat, entre molts altres. Al mes que es porta descobrim persones, sovint anònimes, amb històries extraordinàries i també esportistes famosos amb històries humanes, i tot gràcies als valors de l'esport. Més que esport, dissabtes i diumenges a 2:15 de la tarda a Ràdio 4.
0: Ràdio 4.

0: Molt bona tarda, benvinguts, benvingudes a l'Entrellat. Són les 4 i 6 minuts de la tarda, el dia en què els docents de Catalunya han estat contundents en el no al preacord a què van arribar els sindicats majoritaris amb el Departament d'Educació. Un 65,1% ha votat en contra de l'acord, un 34,9% ho ha fet a favor, la participació ha estat del 61,11%. USTEC i professors de secundària, els dos sindicats, havien acordat un augment de sou de 450 euros al mes en 4 anys, una ampliació de recursos per a l'escola inclusiva, un acord que per les bases ha estat insuficient. En qualsevol cas, el resultat de la votació demostra una fragmentació entre el professorat i els seus representants legals que, recordem, estaven esperançats que guanyés el sí. I vostè confia en el sí?
1: No ho sé, perquè ara tenim molt soroll a les xarxes i la veritat és que, bueno, no, nosaltres el que tenim esperances és que, més que confiança, esperances de que surti que sí.
0: Era Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, però finalment ha sortit el no. I aquest no del professorat genera desconcert, perquè recordem que el no inclou el compromís de fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. El cas és que queden 15 dies per acabar l'any escolar i totes les vagues que es facin a partir d'ara seran més una molèstia per les famílies que una afectació significativa pels alumnes. I les famílies correm el risc de patir les vagues del professorat sense saber per què es fan, perquè sabem que no volen aquest acord, però no sabem què és el que volen. Com està el pati? Està per fer una party. Celebrem el teu aniversari. Totes les nits que calgui. Estem a l'espera de poder parlar amb Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, però mentrestant obrim el nostre espai de tertúlia. Elisenda Roca, molt bona tarda.
2: Quin tema, noia, quin tema.
0: Gemma Soriano, com anem? Molt bona tarda.
3: Aquí estem.
0: L'Arturo Puente
2: està entrant per la porta
0: just en aquests moments. No pot ser, no pot ser més oportú, Arturo.
4: Estava
0: esperant. Ah, sí?
4: Sí. Jo sempre la juntaria.
3: Ets tan prudent.
4: Crec que em
0: bé, doncs,
3: sí,
0: no,
3: perquè,
0: eh?
3: A més, obrim amb l'ensenyament, Arturo,
0: sí.
3: I tu?
0: Saps que ve molt bé, diu, sí. Molt bé.
2: És el tema, Arturo,
3: és el
2: avui,
3: seu,
2: ja ho saps.
0: Han dit no, el professorat, dos terços del professorat ha dit que no a aquest acord. Què en penseu, Gemma, què en penses?
3: Deies que ha sorprès. Mira, no sé, jo igual sóc una mica rara. A mi no m'ha sorprès, tot i que és veritat que una cosa que has dit, que no sabem ben bé què volen. Jo trobo que és molt difícil saber què volen els mestres, perquè el problema és tan greu, és tan... Jo crec que els mestres estan demanant, els mestres, no els seus representants sindicals, estan demanant una reforma integral tan complexa i tan necessària...
2: Profunda,
3: es...
2: diríem.
3: Sí, exactament,
2: sí.
3: Que es fa difícil posar en un paper o resumir ara aquí en un paper què és el que volen. Per tant, home, jo potser sí que pensava que sortiria el sí perquè a ningú li agrada estar de vaga, però és que si realment aquesta gent han decidit voler continuar amb la vaga, és que deuen estar molt malament, perquè realment jo trobo que amb totes aquestes negociacions, al final el tema s'ha anat derivant a una negociació econòmica de pujada de sou, que em sembla bé, però bueno, tampoc és que els hi pugessin allò una...
0: I en 450 aquesta... euros al mes?
3: En 4 anys.
2: En 4
3: sí.
2: Anys.
3: En 4
2: no,
3: anys. En 4 anys és
0: sí, però
3: res,
0: poca, saps, sí, però certament, certament, però poques sí. Vegades he vist jo sí, un però, augment tan significatiu.
2: Però això era l'única cosa
3: després,
2: que demanaven.
3: No, i després no. Unes millores pel tema de l'escola inclusiva, però unes millores que no sé com es concreten. Per tant,
0: 6.000
3: jo...
0: professionals de suport sí. Més fins al 2030.
3: Jo crec, sincerament,
0: 6.400.
3: Que és que deuen estar molt, molt, molt desesperats i no es deuen sentir representats amb els seus representants legals per haver arribat a una...
0: Mira, jo crec
3: així.
0: Que en aquest sentit està bé sentir una de les declaracions que ens feia Yolanda Segura just aquest dilluns, va ser que vam parlar amb ella en el moment que s'obrien les votacions, quan li preguntàvem si ella creia que era un... si estava satisfeta amb aquest acord, i ens deia això.
5: Bienvenida a Teherán, querida.
0: No, no, no, això és per ser polis de Marian Satrapi, que
3: això, ho intentarem que no
0: sentir després. No, tenim aquest tall? Sí? El d'abans no, vale, doncs el intentarem recuperar, aquest, el moment que Yolanda Segura ens explicava que el que intentaven no era el que volien aconseguir al 100%, però sí que
3: sí.
0: El que pretenien era consolidar aquesta base per continuar lluitant.
2: veient el malestar que hi ha, no ara, això ja ve...
3: És que ve de molt temps.
2: D'anys enrere.
3: Sí, sí.
2: Veient el malestar, els mestres senten que això, que estan més que educar, més que ensenyant assignatures, matèries o ensenyament general, els que són mestres, jo crec que el que veuen és que han perdut de cara als alumnes i de cara fins i tot a les famílies, han perdut autoritat, les ràtios estan inflades. Aquesta escola on hi cap tothom, inclusiva, que és tan bonica, tan utòpica i tan fantàstica, no donen de si els mestres per poder dedicar el temps que necessita un nen que no parla cap idioma. Cap idioma, vull dir, ni t'entén en català ni t'entén en castellà. Nens que tenen problemes com el TDAH, etcètera, etcètera. Uh-huh. Aleshores, la cosa s'ha anat inflant, tot s'ha deixat, vagin entrant, vagin passant, i més tota la burocràcia. És a dir, jo he vist les pancartes, bàsicament, que posava burocràcia, ràtios, escola inclusiva, no sé què. És a dir, que ja es veia clar els punts.
3: Clar.
2: Que... Aleshores, no es tracta només de que en una sèrie d'anys vagin augmentant de mico en mico aquests 400 euros. Es tracta de que facin cas a altres coses que són necessàries, perquè... El nivell d'ensenyament està baixant, això és així.
3: Sí, sí,
2: i
3: les estadístiques
2: Surten, surten... Hi ha una regla no escrita, que és no suspenguem.
0: Mira,
2: aleshores,
0: podem...
2: començant per aquí, tenim un problema.
3: Sí, sí,
0: recuperem aquestes paraules, de Yolanda Segura, a veure com ho deia ella.
1: Pensem que s'ha de consolidar. Per què? Doncs perquè necessitem fer passes endavant. Ah. Això vol dir que s'acaba... La lluita per la millora de les condicions laborals i per la millora de l'educació. No, no s'acaba.
3: És que és això, millora de condicions laborals. Jo estic a favor de la millora de les condicions laborals, però és que crec que el que estava demanant la base dels mestres és una millora integral d'un sistema educatiu que, com bé diu l'Elisenda, és que fa aigües per tot el cantó.
4: Però llavors tenen un problema amb els seus representants sindicals.
3: I tant.
4: Si és així.
3: Sí, sí.
4: Vull dir, ho dic perquè jo entenc perfectament totes les reivindicacions que es posin sobre la taula. El que passa és que havien arribat a un acord concret sobre el que estaven demanant els seus representants sindicals, que per cert ja era més... que anàvem una mica més enllà del que demanaven Comissions i UGT, que ja havien signat un acord que consideraven que era molt bo. Per tant, si els minoritaris ja havien signat un acord i els majoritaris ara n'havien signat un altre, quedava només un sindicat que tingués representació a la taula,
2: CGT.
4: Que era CGT, que era la que seguia dient que mantenien la vaga, i en aquesta idea... En
2: que
4: aquesta
2: tampoc
4: postura,
2: és majoritari, el majoritari
4: no,
2: és
4: no, Ustec. No, és Ustec, sí, dic sí. Que quedava només un minoritari, que era CGT, que no s'adheria, i el 60% la donada raó a la CGT, doncs, no sé, pintant molt magre les eleccions sindicals de l'any vinent.
3: Sí.
4: Jo sí que hi ha algunes qüestions que estic bastant d'acord en la idea que potser cal una reforma educativa. El que no tinc jo molt clar és que la reforma educativa s'hagi de vehicular en la taula laboral. No tinc molt clar.
3: Exacte.
4: Jo no tinc molt clar.
3: És que aquí s'ha barrejat.
4: Primera cosa. Segona cosa, tinc la sensació que, home, el fet que el curs... que no acaba, Ja sabeu que el curs acaba el juliol, pels profes, el 31 de juliol.
3: Mm.
4: Bé, bueno. Quantes vegades s'han convocat el juliol? Ho dic perquè, siguem seriosos, el curs acaba ara, i com que s'acaba ara, és molt més fàcil continuar la vaga, perquè el juliol ja no faran vaga. Per
2: tant... Bueno, tenen problemes de batxillerat,
4: Sí, sí.
2: Compte.
0: Mira, podem parlar...
2: Han d'acabar curs i després és selectivitat.
4: Sí, clar. No, ja.
2: Tenen un problema.
0: La primària potser
2: no.
0: La selectivitat és la setmana que ve.
2: Per això... Sí. Per
3: afecta,
2: això...
3: afecta l'EBAU, la vaga. Afecta l'EBAU.
4: No.
2: Ja veurem. Bueno, ja veurem.
0: Si us plau, tenim a Yolanda Segura, portaveu d'Ustec. Yolanda, molt bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda.
0: Yolanda, com estàs?
1: Bueno, jo estic que necessito ara un balneari directament.
0: Ja.
1: Així de clar. No, per descansar, perquè tot això ha estat dur, ha sigut, bueno, fatigós, sí, les coses com siguin, i la cosa ha anat com ha anat, i no té més.
0: Us sentiu desautoritzats per les bases?
1: No, perquè és que nosaltres hem posat la decisió, hem posat la signatura de l'acord a decisió de les bases. En cap cas, nosaltres vam signar aquell preacord per fixar els termes d'aquella proposta i per poder-lo llançar a consulta. No, que no estàvem en cap cas signant un acord. I hem defensat el sí, bàsicament perquè nosaltres, que hem estat a les negociacions, ja hem vist quin és el marge de negociació o quin és el marge d'arribar més enllà, i per tant ja ens semblava que havíem d'aterrar-ho, no, al col·lectiu, i que el col·lectiu digués si allò era suficient o no era suficient. D'acord? Llavors, a partir d'aquí, si el col·lectiu ha dit que no, doncs ja està, nosaltres agafem el guà, i ens toca doncs actuar en conseqüència, per tant, doncs, continuar convocant, doncs, les mobilitzacions que també acordem amb les nostres bases d'afiliació, amb els altres sindicats, doncs, que també, doncs, que no signaran aquest acord, i res, i veurem si això serveix, doncs, per tirar més endavant i aconseguir més guanys.
0: Però, Yolanda Creus, parlàvem amb tu dilluns, hem sentit com ens deies que consideràveu que era convenient consolidar el ja aconseguit per poder continuar la lluita des d'aquest punt. No sé si creus que és un error que el professor hagi rebutjat aquesta consolidació del que havíeu acordat.
1: Jo crec que nosaltres seguim mantenint aquesta opinió, eh? O sigui, no ens retractem de res. Però bé, sembla ser que aquest 60% de docents que han votat que no consideren que s'ha d'anar més enllà. Que hem de redefinir ben bé en què.
0: Clar, també
1: us ho hem de dir, perquè les opinions...
0: Bueno,
1: és que les opinions que s'han generat aquests dies durant la consulta han sigut molt, molt variades. Llavors hem de veure no només en què hem d'anar més enllà, sinó fins a on hem d'anar. Per tant, ens pertoca ara fer aquesta feina, anar recollint aquesta feina, de dir, bueno, digueu-nos, per exemple, si amb el tema ràtios, doncs no és suficient el que està fixat a l'acord, doncs fins a on hem d'arribar, quines ràtios volem quina reducció de ràtios volem i quan ho volem.
0: Però
1: no?
0: quan es trigarà a fer una consulta així, a les bases?
1: No, clar, nosaltres ara queden 2 setmanes, diguéssim, de curs amb alumnat, que després faré un comentari amb lo de les vagues del juliol, que ho he sentit,
0: Sí.
1: Si em permeteu.
0: Sí.
1: Queden 2 setmanes, clar, sí que és veritat que ara l'únic que podem fer és llançar més jornades de vaga i aconseguir que la consellera s'assegui a que fem un plantejament.
0: Perquè
1: però
0: no negociar el què? Si vosaltres heu de definir el que voleu, però... com pot seure la consellera?
1: Sí, jo crec que més que el què ara, el que hem de posar a valorar és com han anat aquestes negociacions, no? Que això també ha generat un desacord entre el col·lectiu, un malestar en el col·lectiu. Haver estat situant les negociacions en el marc de la mesa sectorial, on hi havia els sindicats signants de l'acord del mes de març, que han posat molts impediments a fer avenços en tots els punts on es demanava anar més enllà. I que això ha estat una trava contínua, no? Perquè s'ha volgut, a més una altra cosa que nosaltres considerem que ha estat un error, no? S'ha volgut mantenir, salvar els mobles d'un acord que va rebutjar el 95% del col·lectiu, i això costa molt de revertir. O sigui, aquella traïció, per dir-ho d'una manera, costa molt de tombar ara, de revertir, i per tant no ha ajudat gens situar el marc de la negociació en base a aquest acord, amb els termes molt encotillats i sempre dintre del marc d'aquest acord.
0: D'acord,
1: no?
0: Yolanda, aleshores, perquè ho entenguem tots, heu de redefinir els objectius i les estratègies,
1: sí,
0: i els canals,
1: sí,
0: no? Del que s'ha de plantejar.
1: Això és importantíssim, correcte.
0: I us plantegeu aixecar les vagues mentre definiu el que voleu?
1: No, perquè el col·lectiu ens demana... Bueno, de fet, farem el que ens digui el col·lectiu també us ho hem de dir, perquè nosaltres, la nostra aposta era, bueno, si voleu anar més enllà, vaga indefinida, i aquí ja ho cremem tot, no?, per veure si arrenquem una millor proposta, però
0: home,
1: clar...
0: Ho dic perquè habitualment...
1: Això no prosperarà.
0: Ho dic perquè normalment un té clar per què lluita, i si no ho aconsegueix és quan convoca una vaga, no al revés.
1: No, nosaltres ara diguéssim... El que fem és hem escoltat la veu del col·lectiu i actuem en conseqüència. Nosaltres sí que aquests dies, abans de consultarem les bases, i les bases ens ha de dir una mica, ens ha de dir, doncs mira, les ràtios, hem d'anar més enllà amb les ràtios i amb la inclusiva, per exemple, no? Si surt això, vale, doncs nosaltres ja farem la proposta, perquè no hi ha temps tampoc de definir-la, i ja farem la proposta, mireu, amb la consellera, mireu, hem de anar més enllà amb les ràtios i amb la inclusiva, anem a fer propostes, anem a treballar aquests temes molt més profundament, podem plantejar-ho així. Però sí que ara, clar, és que és veritat que el que tenim ara és molt complexa.
2: Clar.
1: No? Com ho reconduïm, com ho tornem a obrir, com ho possibilitem, és molt complex. Perquè a més el col·lectiu tampoc està disposat ara a anar a una vaga indefinida, sinó que igual no anem ni a cap vaga.
0: Home, demà hi ha vaga.
1: Això també pot passar. Bueno, demà, però aquesta ja la teníem convocada. Per tant, aquesta ja no tenim el marge de desconvocar. Però a la cara, la setmana que ve, igual, no sabem, igual sí que fem la papa vaga, que aquesta estava com... que hi havia com molta gent que tenia aquest
0: papa,
1: objectiu, no?
0: La papa vaga.
1: Correcte. La papa vaga, sí.
5: Una de les qüestions,
1: ha quedat així.
5: Iolanda, que han sortit aquí, és més enllà de les ràtios, les qüestions salarials, el sistema educatiu actual, que no està donant bons resultats, també s'està plantejant, també s'està posant entredit. T'ho dic perquè fa pocs dies parlava amb un adolescent sobre precisament el tema de les vagues, un dia de vaga precisament, i em comentava, diu, òbviament, entenc totes les reivindicacions i tot això que està demanant el professorat, però a ella li preocupava molt el nivell educatiu. Estava a segon d'ESO i alguns dels seus companys encara no sabien què era un verb.
1: Què? Bueno, és que tot també... tenim una realitat a les aules. Sí, precisament, jo crec que el tema del salari sí que era un tema important, i al principi semblava que molta gent era el tema, i després, a mesura que hem anat fent tot aquesta, no, aquest procés de mobilització i d'organització i mobilització, no, de vagues, etc., hem vist que la majoria del col·lectiu prioritzava la inclusiva. Per què? Doncs perquè és veritat que la complexitat a les aules no permet desenvolupar la feina correctament, però a més no permet que tot l'alumnat evolucioni i desenvolupi i aprengui com seria esperable, no? Perquè, perquè no... perquè té unes dificultats, perquè té una situació són dificultats que no s'estan atenent i situació que tampoc s'està abordant. Et poso un exemple. Un alumne que l'han desnonat, doncs o es resol la seva situació o aquest alumne patirà greus conseqüències a nivell de desenvolupament d'aprenentatge i, bueno, perquè ja té... doncs, això l'afecta emocionalment, no? Tot aquest alumnat ara no em surt la paraula, sempre m'encallo amb això, diversitat funcional,
0: sí.
1: Necessita un suport individual que estigui totes les hores allà per ajudar-lo a caminar. Pues tot això ho tenim, no hi és present. I, evidentment, això afecta els resultats.
0: Iolanda, el que passa
1: és
0: que havíeu aconseguit 6.400 professionals més en aquest sentit.
1: Sí, sí, sí.
0: I ara
1: sí.
0: Un no, això?
1: No, hi seran. No, hi seran.
0: Com hi seran?
1: Hi seran.
0: Sí, el departament, hi seran? És el que s'havia aconseguit al març?
1: No, al març no es va aconseguir
0: I
1: això.
0: I doncs per què hi seran, no, si no hi ha un acord?
1: Al març no hi eren, al març no hi eren, al març no hi eren.
0: I per què estàs tan segura que hi seran,
1: doncs? Perquè aquestes dotacions... bueno, per dues coses. Un, aquestes dotacions...
2: pressupostos.
1: Aquestes dotacions les vam arrencar. Ja et dic que vam ser l'USTEC, no? Que vam presentar un pla de xoc ambiciós, perquè nosaltres volíem aquestes 6.500 dotacions més aviat, no? Però sí que era la xifra que nosaltres situàvem com per fer un pla de xoc, malgrat no s'hi arriba a desplegar tota l'inclusiva. Però de cop i volta això apareix en el marc del desplegament del preacord. Per tant, això està assegurat, igual que està assegurat el retorn del deute a l'estadi, malgrat nosaltres això ho volíem consolidar des de la signatura d'un acord, no deixar-lo a mans d'un acte.
0: Perquè ho entenguem tothom, això són diners, entenc. El retorn
1: evidentment, això és una... Sí, sí, són, sí, és el, bueno,
0: un complement.
1: Tenim milers de persones que quan es van retallar els sexennis, que és un complement de promoció docent que tu vas assolint cada 6 anys, seria pues diguéssim, bé, no, el reconeixement de la teva feina, pues aquest augment salarial
0: que va ser. Representes...
1: I això ens ho van retallar, ens ho van retallar i bueno, ja hi ha un deute de 300 milions d'euros a retornar. I això, però a més a més, el sindicat professors de secundària ha signat el preacord. Bueno, signarà aquest preacord.
0: Encara que hagi dit que no el professorat.
1: Bueno, és que ells han fet les seves pròpies consultes a les seves bases,
0: o sigui,
1: a la
0: únics,
1: seva afiliació.
0: Els únics que no signareu sou vosaltres i la CGT?
1: Sí, correcte.
0: I com us sentiu?
1: Bé, nosaltres bueno, som conseqüents amb les decisions que hem pres i, i vam prendre la decisió de que el col·lectiu seria el que ens diria si hem de signar o no i el col·lectiu ens ha dit que no, per tant hem de ser conseqüents.
0: Val, però,
1: ens agradi o no ens
0: però,
1: agradi
0: però els 6.400 professionals estan consolidats, aquests sí que es contractaran,
1: aquests correcte, aquests estaran
0: bé,
1: consolidats.
0: Per tant, l'únic problema són els diners. Els vostres representants, bueno, no estan d'acord en cobrar 450 euros més al mes en els pròxims 4 anys.
1: No. En aquí, en aquests dies que hi ha hagut tant soroll, això no ha sortit mai.
0: Aleshores?
1: Sortia més el tema ràtios, el tema inclusiva, que els hi semblava que aquestes dotacions eren insuficients perquè es despleguen en 4 anys i això no tocarà ni no arribarà a tots els centres i les necessitem ja. És veritat que la desesperació que té moltes persones que viuen unes situacions supercomplexes a l'aula fa que, clar, que tu, si creus que no veuràs uns canvis, no, en aquest sentit, perquè hi ha aquest desplegament, aquest curs que ve, el desplegament són 1.088 dotacions. No arribarà a tots els centres. Això, psicològicament, si tu estàs molt desgastat i no, et diu, pues no és suficient, vull més, no? Vull més. I aquesta cosa, potser nosaltres també hem comès l'error de no fer més pedagogia al respecte. Nosaltres també podem, potser hem creat, no sé, moltes expectatives sense intenció de crear-les, sinó que sí que hem explicat sempre molt bé les coses, que la inclusiva és un pou sense fons, la inclusiva, perquè bueno, partim de molt avall i el que passa és que, clar, de passar de 0 a 100 doncs és impossible. Llavors sí que nosaltres sempre hem defensat la calendarització de...
0: Bé, aleshores, pensant en les famílies, Yolanda, perquè, clar, queden encara 15 dies de curs, les famílies necessiten saber si hi haurà vagues o no per organitzar-se i vosaltres necessiteu consultar les bases per saber si hi haurà vagues o no. És operatiu, queden només 15 dies. Què li diem a les famílies? Com sabeu el que vol les bases i organitzar-vos?
1: Bueno, doncs... No sé què dir-te. A les famílies els hem de dir doncs, que, bueno, que seguim...
0: Home, doncs igual desconvocar no estaria malament, no? Pregunto.
1: No podem fer. No és el que el col·lectiu no ens demana això.
0: Ja.
1: Bueno, ja et dic que tot pot ser, que tot pot donar l'escenari que la setmana que ve al final no convoquem cap
0: ara. Però no sabem què demana el col·lectiu, no? No hem quedat que no sabem què diuen les bases.
1: No sabem si vol ara participar en unes vagues o no. Això necessitem ara... I hem de parlar amb els altres sindicats també, que convocaran les seves pròpies bases. Vull dir que això una mica ens hem d'acabar de posar d'acord. Segurament el que més sona és que el dia de la papavaga, doncs aquesta és molt probable que tiri endavant. Si n'hi haurà alguna altra també en algun moment concret, doncs és el que hem de veure.
0: La papavaga quin dia és? És el dia 9, el 10?
1: El dia 10.
0: El 10.
1: El dia 10.
6: Va passar aquí 9 i 10, sí.
0: Bueno, doncs, alguna pregunta per Yolanda Segura?
3: No.
4: No, jo sí.
0: No. Ah, sí, que volies parlar del tema del juliol, és veritat,
1: sí,
0: que ho he dit.
1: Sí. Jo, si em permets, ho aclareixo. A veure, una vaga el que pretén és alterar el bon funcionament del servei, no? Sí. El juliol una vaga no té cap mena de sentit, de la mateixa manera que no té sentit situar-la en un dissabte o en un diumenge. Per què? Perquè no tenim
4: alumnat.
1: No tenim... Home, no, però sí, però no.
4: Sí que ho he dit, que treballeu
1: molt
4: per
1: anar el
4: curs següent.
1: Però no tenim alumnat, no tenim alumnat.
4: Però home, però...
1: El servei... No, perdoneu. El servei és fer classes. Això és el servei. Tota la resta és la preparació del servei. Vale? Llavors, no té cap mena de lògica fer una vaga quan no s'està donant el servei. És així.
4: Jo no entenc això.
1: Tu no entens això, però nosaltres sí que ho entenem així, perquè el servei és atendre l'alumnat. Si tu no tens alumnat a l'aula, i tu estàs a l'escola i sí que estàs... Pots fer una vaga, sí, però això no tindrà cap mena d'impacte.
4: Com que no tindrà
1: cap mena d'impacte.
4: La resta de la gent, com penseu que fem vagues? Tampoc no té cap mena d'impacte en cap servei que donem.
1: Si tu fas vaga, tu no estaràs donant el servei, no? No estaràs retransmetent. I quan faràs vaga? El dia que tu treballes, no?
4: Però ja el juliol no treballeu?
1: No faràs vaga el dia que et prepares el programa? Perquè,
4: com que no?
1: Perquè això no tindrà cap impacte.
4: I tant, Iolanda, clar que sí que ho faig.
1: I a nivell visible no es veurà, no?
4: Clar que sí que ho fem.
1: No ho faràs.
4: La resta dels treballadors, fem vaga el dia que toca i estiguem fent el lloc que fem. També el juliol, com prepareu classes, és un bon moment, un grandíssim moment, per explicar-li al govern el que es vol. Crec jo, si considero cada col·lectiu és perfectament legítim.
3: Però Iolanda...
4: Cada col·lectiu està perfectament legitimat per decidir quan vol fer vaga. Jo que tinc la sensació...
1: Si volem alterar el servei... A veure, deixem-nos de tonteria. Si volem alterar el servei, fer el vaga el juliol, no altera el servei.
4: Fantàstic. Punto.
1: Va, ja està.
4: Jo que sí que tinc la sensació...
1: No fa anar de bòlit a les famílies... No fa nada de bòlit a les famílies,
3: sí,
1: que
3: jo,
1: no saben on deixar les
3: Iolanda,
1: criatures.
4: És la idea, no?
3: Iolanda, mira, és que no volia intervenir, però intervinc. Mira, puc estar d'acord amb tu, sóc la Gemma Soriano, puc estar d'acord amb tu que una vaga necessita certa repercussió mediàtica i, per tant, visibilitzar-la i que alteri a les famílies i que alteri el bon funcionament de la societat, que es diu. Mira, amb això fins i tot podria estar d'acord, que és millor fer la vaga al setembre que al juliol, però... Ja que hem d'anar allò a cremar-ho tot, escolta'm, jo el que us demanaria és que aprofiteu ara aquests 15 dies de juny que queden de curs i tot el mes de juliol que el teniu per treballar, perquè estudieu exactament quines són les reivindicacions que necessiten els professors, no sé què, escolteu a les bases i aleshores aneu a parlar amb els representants de l'administració, allò, mira, necessitem això, això, això, això, i si ens ho donen bé, i si no ens ho donen, aleshores ho cremem tot. És que, clar, em dona la sensació... Que heu anat una mica sense escoltar, perquè si no sabem de les ràtios, què és el que volem, o sigui, què és el que volen, si no sabem...
1: Nosaltres,
3: clar,
1: que quedi molt clar que hem defensat signar aquest preacord. Que quedi molt clar. Nosaltres hem defensat que la gent votés que sí, en tot moment, perquè creiem i seguim creient que ara calia consolidar aquests guanys. Si el col·lectiu ens ha dit que no, ara li hem de demanar al col·lectiu, vale? Doncs a on que hem d'anar a defensar per millorar aquest preacord.
3: Però
1: això ho heu d'entendre,
3: a mi el que em sorprèn és que el col·lectiu no li haguéssiu preguntat ara... abans, en el col·lectiu. És a dir...
1: No, el col·lectiu... A veure, què vols dir que no li haguéssim preguntat abans?
3: A tu t'has sorprès...
1: Hem iniciat un procés de negociació en el qual l'administració ens ha dit fins aquí.
3: Sí. No, jo el que...
1: ho hem sotmès a consulta, no ho podíem fer d'una altra manera.
3: Sí, no, jo el que et dic, a tu t'ha sorprès que el col·lectiu digui que no? T'ha sorprès, a tu?
1: A mi... Veient com ha anat aquests dies de consulta, no m'ha sorprès.
3: Perquè potser el que passa és que no sabíem què volia el col·lectiu, saps? Perquè aleshores ja, doncs això, un diu... Doncs,
1: nosaltres
3: doncs van
1: amb el
3: per
1: col·lectiu
3: per allà.
1: Nosaltres amb el col·lectiu vam acordar uns eixos prioritaris a situar sobre la taula. Vam traslladar les propostes consensuades. Els hi vam dir, hi ha això. I ja vam deixar molt clar que arribaríem als màxims possibles. Però clar, és veritat, no vam dir, bueno, fins a on voleu acceptar? És veritat, això no ho hem fet. Vale? Perquè pensàvem que en el marc de negociació es tractava d'arrencar al màxim. En el moment que nosaltres hem vist que arrencàvem al màxim és quan hem demanat al col·lectiu si li semblava suficient. Sembla que no, però hem de saber, volem saber exactament en quins punts no estan satisfets, no? I per tant nosaltres, si no estan satisfets, doncs també una mica consensuar fins a on, ara sí que seria pertinent fins a on, no? Perquè ara ja hem vist trencar el col·lectiu no es conforma amb qualsevol cosa. Però... és que ja està. És molt complex, això, fer les consultes amb el col·lectiu.
0: Home, sí, ho sabem.
1: És supercomplex.
0: Per tothom.
1: Vull dir que... Sí. I també hem iniciat nosaltres una manera de fer, no? O sigui, mai s'havia fet una consulta. Mai. En un procés de negociació...
0: I creieu que ha estat una defensar... bona idea?
1: Crec que hem de reconduir coses. Mm. Això sí que és veritat. Nosaltres ara veiem que és la primera vegada que ho hem llançat, doncs ara farem la nostra valoració, i crec que hem de reconduir coses. Nosaltres, o sigui, ens agrada aquesta manera de, diguéssim, de col·lectivitzar les coses, perquè al final, si realment hem situat tots aquests punts ara en aquesta plataforma reivindicativa, era perquè el col·lectiu ens estava demanant a crits. No ho hem fet com a USTEC, sinó que realment ha estat dos anys de treball en què vam fer un estudi, no sé si ho recordeu, vam fer un estudi sobre el malestar docent, vam recollir dades, vam constatar que hi havia necessitats molt clares i uns neguits molt clars. Llavors vam fer entrevistes, consultes, hem estat 2 anys anant centre a centre, porta a porta, parlant amb el col·lectiu i situant aquestes prioritats. Segurament podríem haver fins i tot demanar, no, a l'hora de situar amb la plataforma reivindicativa fins on volia anar el col·lectiu, però penseu que a l'hora de portar-ho a negociació no hem anat sols, hem anat de la mà d'altres sindicats amb el qual també les relacions no són fàcils. Vull dir que perquè també cadascú té una visió i cadascú hagués posat els seus límits. Per tant, nosaltres sí que us hem de dir que nosaltres hem portat per cada punt una proposta treballada amb punts i comes de burocràcia, sobre reducció de burocràcia, sobre la ràtio, sobre els salaris, sobre la inclusiva. La inclusiva, per l'USTEC, és el nostre punt fort. O sigui, ho tenim treballadíssim, ho tenim documentat, ho tenim comptabilitzat, detallat. O sigui, i el departament això ho sap,
0: Jo tinc la impressió, Yolanda, jo tinc la impressió que, clar, ara anireu a consultar les bases fins a on volem que arribem i les bases que diran el 100%, perquè això és el que volem tots.
1: Ah, sí, segurament.
0: Òbviament.
1: Segurament.
0: Òbviament, però, no començarem també... renunciant ja abans d'arribar-hi. O sigui, nosaltres volem el 100% del que es posa aquí sobre la taula. Ara bé, una negociació sempre implica que en algunes coses arribarem més lluny i en d'altres no.
1: Correcte.
0: Però això no es pot quantificar abans d'una negociació. No. No es pot sotmetre a votació. I això que arribarem al 25 d'això i al 75 d'allò, perquè a més que se sàpiga això, ja us posaria en un lloc molt feble a l'hora de negociar. Per tant, no veig molt l'operativa d'aquesta situació ara i de la consulta. No sé com ho fareu, això.
1: No és quantificar, és dir, què és el que, no? Què és el que vosaltres
0: què és el que voleu? Tot.
1: Si ens diuen això, nosaltres haurem de fer pedagogia.
0: D'acord.
1: De dir, home, clar, és que ens toca fer pedagogia. Segurament, jo crec que ens ha faltat això. Si hem de dir que potser hi ha coses que nosaltres hem de millorar, una podria ser aquesta. Fer més pedagogia, entenent que en un marc de negociació mai s'aconsegueix el 100% de tot. No hi ha cap negociació on tu aconsegueixis el 100% de tot. És així. I a més, amb tants punts a sobre la taula, mai. Però crec que ara ho hem de treballar molt.
0: Val.
1: Ho hem de treballar molt i fer entendre a la gent que quan anem a negociar, hem d'entendre que tot el 100% no ho aconseguirem.
0: Yolanda, gràcies sempre per atendre'ns des de l'entrellat. Una abraçada.
1: Una abraçada a vosaltres.
0: Adéu, bona tarda.
1: Adéu.
0: Com veieu?
4: Jo m'he quedat molt parat quan ha dit que no, que l'objectiu és fer a les famílies de bòlit. Perquè no sé molt bé què han de fer les famílies que creuen totalment en moltíssimes les seves reivindicacions, tant les salarials com les de condicions laborals, com les de ràtios, com les de climatització de l'escola. No sé molt bé què han de fer les famílies que també estem molt preocupades pel tema del nivell educatiu, pel tema, per altres qüestions, com ara... que cada vegada tenim la sensació que el nivell del professorat és més baix, i jo ho dic amb totíssim el respecte, potser el del periodisme també, el de molts àmbits, vull dir, no em poso el primer de la cua, no l'últim, però és veritat que la sensació és que, les enquestes, les proves estan allà, i el nivell educatiu i el nivell educatiu dels en què surten els nens cada vegada és pitjor, i això estem preocupats, i jo crec que senyalar als professors directament és un error garrafal. Hem de treballar conjuntament. Ara, quan sento que és una part, segurament, i és un sindicat, i és una part de la comunitat educativa, només faltaria. Però quan sento que aquí la idea és anar-nos posant la traveta o donar-nos cops de colze els uns als altres, jo em quedo una mica parat. I jo només volia dir en el tema del juliol, perquè jo no vull senyalar qui té la... Mira, l'any 2023, perdó, els professors van pactar, perquè això ha anat sortint, és veritat que eren temes, la comunitat dels professors, que portaven molt de temps aturat, però és veritat també que han anat fent vagues anys anteriors, sí. Ho recordem tots, vull dir que hi ha hagut un procés de negociació on s'han arribat a acords. Hi va haver un acord important per a la comunitat docent al 2023, que era que el juliol no haguessin d'anar a l'escola, no haguessin d'anar als centres educatius, vull dir que poguessin fer-ho a casa. Molt bé, jo crec que està bé. Jo no crec que estigui malament. És a dir, jo, com que no vull que valguin de bòlit, ells, no? És una cosa que sí que, perquè es veu alguns professors que fan les famílies, jo no vull que cap professor vagi de bòlit. Per tant, si ho podem fer, si podem complir la seva feina a casa en comptes d'anar a classe, estupendo, millor que millor, i que pugui fer-lo amb els peus a remull del mar, millor que millor. Vull dir, sí. Ho dic amb tota la... Crec que hem d'intentar tots que tots treballem una mica millor. Dit això, tinc la sensació que el fet que estigui... que li falten 20 dies per la fi de curs, 15, per la fi de curs, té molt a veure en aquesta decisió, moltíssim a veure en aquesta decisió, perquè si no, si tu...
0: Quina, la del no?
4: Sí, clar.
0: Sí?
4: Totalment, perquè si no, tu te vas a haver de fer una vaga indefinida on perds molts calers.
3: Clar.
4: És a dir, cada dia...
0: No, però el no implica que continuen la vaga. Si haguessin acceptat, se suspenia la vaga.
4: En 15 dies, els dies que siguin... Segurament, no ho sé, no vull avançar, el 9 i el 10, la papa vaga. Sí, t'estan dient.
3: Clar, però és que no t'està dient una vaga indefinida, perquè una vaga indefinida sí que implica...
0: No, ells van dir vaga fins que acabés el curs.
3: Bueno, però el 9 i el 10.
4: No, clar, però llavors, si no, tu tenies un calendari de vagues... Clar. Que havies de fer moltes vagues fins a arribar a un acord. Però... Com que hi ha dos mesos en els que no es fa vaga, de moment tens...
3: Cobres el 100%.
4: Diguem així, sí,
3: Parlem clar.
0: Si hagués guanyat el sí, encara guanyarien els dos dies de vaga que sí, no haguéssim
3: però,
0: fet.
3: Bueno, sí, però bueno, què pot dir l'Arturo, que tampoc és tan greu.
4: Però no és tan greu. És a dir, ara mateix diuen, escolta, no tanquem el conflicte ara...
3: Que a més ens cau l'extra de juny.
4: Exacte. Ara, acabem juny. Amb dos dies aquests de vaga, ja veurem si són dos, si és un o si són tres, eh? Però vull dir, amb dos dies de vaga i mantenim el conflicte obert per al setembre. Però I al setembre encara li posarem el peu al coll al govern molt més. Sí. El setembre serà terrorífic. Eh? Sí, sí.
3: Però a mi el que... Jo aprofitaria aquest mes de juliol, més igual si ho fan a casa o ho fan on sigui, per aprofitar, informar, saber bé, perquè jo és que tinc la sensació que han anat a la taula de negociació sense haver preguntat als mestres i a la comunitat educativa. Que la comunitat educativa... No.

0: Es verdad que la movilització, tal com la, no, durant les hores del dia, etc., a ells els impacta en el seu horari laboral. Jo entenc que no és el mateix que una fàbrica. Si és que cada col·lectiu té, no, bueno, les seves particularitats i les seves, els seus problemes. Els professors, per sortir a manifestar-se a les 12, a la 1, a les 3 de la tarda, han de fer vaga. Sí, han d'absentar-se.
1: Sí, però per què no fer-la a les 6 de la tarda?
2: Ah, no.
1: Sí. Fora de l'horari laboral.
0: D'acord, també podria ser. També
1: home,
0: també
1: és que ho fem els periodistes.
0: També sí. Podria ser.
1: Home?
0: Però, sí. Però és veritat que jo entenc perfectament que hi hagi talls de carretera, que hi hagi manifestacions pel centre de la ciutat. Si és que és absolutament normal, si és que estem a favor del dret a la vaga.
1: Encara tenen temps de tallar carreteres.
0: Però la qüestió és aquesta. Ai, no. La qüestió és que al juliol ho podíem fer igual, però no. Perquè aquí la idea és molt clara. És molestar una mica les famílies, que les famílies sentin la pressió del col·lectiu docent, que jo crec que no està malament, eh? Vull dir, que quan tu fas un servei, els metges es posen en vaga, home, el pacient ha de sentir que, escolta, si aquell te falta, et falta una cosa molt important.
1: Però les famílies no estan ara estabornides?
0: Moltíssim. No, les famílies...
1: Les s'han manifestat al costat dels professors.
0: Clar, és que les famílies, de fet...
2: Però justament, és que...
0: Comparteixen molta clar. Part del full... Hi ha una part que no, que també s'ha de parlar. Hi ha una part que és, sobretot, horaris i calendaris, jo diria, aquestes dues qüestions, que no... que els interessos són divergents, que també és natural,
2: però
0: raonable,
2: aquestes
0: i no passa
2: coses
0: res.
2: Es poden parlar, per home, això està la comunitat estem, educativa, correcte. Per dir, a veure, conciliem bé.
0: A veure, tu aquest, no, aquest calendari no va bé, a mi sí. Hi ha una cosa que és molt evident, i això ho entenc qualsevol. Si hi ha 2 mesos i mig que no són lectius, les vacances de les famílies són de poc més de... que arriba un mes de molta sort, uh-huh. Doncs alguna cosa passa aquí. Això, tothom que hem tingut nens, i molta gent que no en té, sap el que hi ha. Vull dir que això no és possible. No hi ha, si l'escola està pensada també per tenir cura dels nens mentre els pares treballen, perquè també, que això és una cosa que moltes vegades sembla que no. No, és que nosaltres no hem de tenir cura dels nens. Bueno, sí, això no és una, això
1: tenen,
0: és una guarderia.
1: La tenen.
0: Clar, o sigui, és una obligació, com la dels auxiliars d'infermeria, han de curar i han de cuidar i han d'acompanyar. És així la vida. I per tant, alguna cosa passa en els horaris, alguna cosa passa en els calendaris, que no, tampoc no acabem de treure-li l'aigua clara aquí.
1: Uh-huh. Bé, així estan les coses, eh? Ja veurem com són els pròxims 15 dies fins
3: en
1: que acabi el curs,
3: parlant,
1: ja
3: segur.
1: Sí.
2: Sí, sí.
1: Parlem de Paola Bonet. La pintora ha tornat a ser assetjada. Algú va entrar al seu taller de Barcelona, segons ha anunciat ella mateixa a xarxes socials.
4: La persona que hauria entrat va moure quadres i va fins i tot robar una peça. Hem de recordar que Paola Bonet pateix assetjament per part d'un home des del 2019. Aquest home va entrar a presó preventiva el 2021 i just 10 dies després de ser alliberat va ser quan algú va entrar al taller de l'artista. Els fets ja els ha denunciat davant dels Mossos d'Esquadra.
1: Què penses d'aquest cas, Elisenda?
3: Home, penso que és incomodíssim haver d'anar amb escorta que et protegeixi, però és que no acabo d'entendre com no ha entrat en un psiquiàtric, sincerament t'ho dic, quan a més li han diagnosticat, no sé si és una mania, no sé, eròtica o no sé què, jo no sóc metge, psiquiatre, però evidentment té un trastorn i té una fixació obsessiva i compulsiva. Jo hi he vist les amenaces, jo he vist aquella porta trencada, jo he vist l'angoixa que viu la Paula. No pot ser, no pot ser. Ella no en vol parlar més, això està en mans dels seus advocats, però és terrible. Aleshores, fins
1: i ell
3: que...
1: ha de quedar lliure.
3: Ell està lliure ara, està lliure. I el primer que va passar quan el van deixar és que al vespre... a la tarda van trencar un vidre, van entrar dintre el taller quan no hi eren en aquell moment, suposo que havien anat a dinar, i va remoure-ho tot, se'n van dur un quadre, però és clar, li havia deixat amenaces escrites, li havia deixat unes anguiles tallades, li havia deixat amenaces explícites, de et mataré, perquè estem fets l'un per l'altre i si no pot ser meva jo et mato.
2: Sí, perquè està obsessionat amb ella.
3: És molt bèstia. Seguint la persona. Clar, fins què ha de passar amb una dona? Si això passés, si els assassinats que s'han comès contra les dones assetjades per obsessions o pel seu ex o per qui sigui, això passés entre homes, no, ja hi hauria una llei aquí, l'Estat, que s'hauria... armat, segur alguna... Però només som dones. Aleshores, fins que no li faci, què, mal físicament, l'ha de li ha de tallar, què? Bueno, Déu

0: vulgui, però és que és horrorós.
1: No hi ha mecanismes legals per frenar.
2: És que a mi el que em sorprèn així és que aquesta persona ha estat a la presó
3: preventiva.
2: Preventiva, sí, sí, però aquesta persona se li va diagnosticar un trastorn mental molt greu. Aleshores, mira, és que potser la presó no era el lloc, sinó que era, doncs, com diu l'Elisenda, un centre psiquiàtric.
0: Sí, un centre
2: psiquiàtric. Clar, aquesta presó, quan estàs a presó preventiva, doncs tens un temps abans no d'això. Doncs
0: algú
2: ha sortit,
0: que pugui ajudar-lo mentalment a refer-se.
2: I ha tornat a, doncs, a fer, bueno, presumptament, perquè se suposa que és ell, però bueno, si no, qui ho ha de fer? Doncs ha tornat a les andanades, clar. Jo és que és el que dius, l'angoixa que viu la Paula,
0: no
2: bueno, és que aquest
0: aguantar.
2: Noi immediatament, no sé, se l'hauria d'anar a buscar i dir, pues, no a la presó, perquè és que en un lloc que el tractin, però perquè qualsevol dia farà una barbaritat.
4: Sí, hi ha un problema molt gros, jo crec, en aquest cas, que s'ha de solucionar legalment, s'ha de solucionar des de legislatiu, me volia dir, que és que no està contemplant com a violència de gènere. Perquè no és la seva parella, no té cap relació
3: amb ella. És una obsessió,
4: Llavors,
3: però si ella no coneixia de res.
4: Clar,
2: és una psicopatia. Llavors,
4: com que no està contemplat com a violència de gènere, hi ha algunes mesures que en el cas de la violència de gènere funcionen o han funcionat, que en aquest cas no es poden aplicar. Dit això, jo hi ha una cosa que no entenc, que és que si aquesta persona té una condemna ja a no apropar-se a l'artista durant 10 anys i ha trencat ja dues vegades, la primera vegada que va trencar l'ordre d'allunyament ja el van posar a la presó, però la segona vegada que l'ha trencat, aquest senyor hauria d'estar avui a la presó.
2: Sí, sí.
4: Un altre cop per haver tornat a trencar.
3: Sí, però ha sigut molt llesta aquesta vegada i no s'ha deixat veure. L'altra vegada es va deixar gravar sense cap problema.
4: Sí.
3: I aquesta vegada no
4: el que passa és que, hauria d'haver mecanismes perquè ja hi fos. Dit això, hi ha una qüestió que jo crec que més enllà de si trenca la condició, de si trenca la ordre o no, o que fa... El que no és normal és que hi hagi una persona, una dona, que hagi hagut, primer, que marxar de Barcelona, que estava vivint a Barcelona, i va haver de marxar a Barcelona, un poble pràcticament amagada. Bueno, pràcticament o sense, pràcticament amagada.
3: Fins que la va trobar,
4: Fins que la va trobar.
3: Clar. És que és horrorós.
4: I que la trobi i que ara ella es vegi una disjuntiva de què faig? Torno a marxar a un altre lloc amagada?
2: És tremendo.
3: No, això no ho vol de cap manera.
4: Perquè, clar, perquè a més, hi ha una qüestió, el jutge o jutgessa que li toqui aquest cas, que tingui molt clar, si tot els elements que estan sobre la taula és de que passarà alguna cosa greu.
2: Ja. Sí, sí, sí.
3: Això és el que
4: tu quan vas llegint el cas i vas veient tots els episodis un rere l'altre, és que sembla de llibre.
2: Sí,
4: és que sembla
2: de
4: llibre.
2: Una psicopatia de llibre va creixent tant, amb les seves amenaces.
4: Sí, estarà sobre la taula de qui no estigui prenent les
3: sí, però sembla que els hi és igual,
4: No és igual. Sí, sí.
3: Els hi és igual.
4: Sí, sí, ja es va veure.
3: Això
4: el
3: tema,
4: el dia de Figueres, ja es va veure que la cosa no funcionava i...
1: Què va passar el dia de Figueres?
4: El Figueres van matar una dona fa poc, van parlar aquí.
1: Sí. Aquell que es va rentar les mans tot després.
4: Que havia estat, vull dir, que estava ja en el sistema judicial.
1: Sí, sí.
4: Les coses, quan passen coses molt lluny del sistema judicial, encara pots dir, bueno, però quan les coses ja estan judicialitzades i passen a la llum de tothom, és quan dius, home, que s'ho pensin bé abans de deixar passar això.
3: I s'ha trobat gent molt bona, pel camí. Perquè allà al poble els Mossos d'Esquadra estaven molt a la guait, vull dir, s'ha trobat gent que la va ajudar i protegir molt, però clar, arriba un moment en què ja no et poden protegir.
2: No pots viure 24 hores en alerta.
3: No pots, és que no pots fer la teva vida, és que és molt fort.
1: Clar,
3: has d'estar sempre mirant allò qui tens al darrere enganxat o qui t'està esperant a l'entrada de casa. És que, a veure...
1: És terrible.
3: Coi, vull dir que no sé, haurien de no pot ser ni lo de Figueres ni lo que li està passant a la Paula i a molta altra gent,
1: Sí, sí. Sabeu que ha mort Marianne Satrapi, la dibuixant iraniana, l'autora de Persepolis, als 56 anys.
5: Bienvenida a Teherán, querida.
6: Te hemos echado mucho de menos.
5: Te llevaré las maletas.
7: No, lo haré yo.
8: Vamos, vamos, nos esperan.
9: Recuerdo que en aquella época llevaba una vida tranquila y sin problemas.
1: L'artista franco-iraniana va ser un símbol dels drets humans, la llibertat i el feminisme i va ser guardonada l'any 2024 amb el Premi Princesa d'Astúries de Comunicació i Humanitats. La seva família ha fet públic que ha mort de tristesa, han dit, després de la mort de la seva parella ara fa un any.
3: Què en penseu?
2: Bueno,
1: heu vist Persepolis? Heu llegit el Persepolis?
2: Sí, sí, sí.
3: La pel·lícula no l'he vist, vaig llegir el llibre.
2: Sí.
3: Jo, a banda d'això de la tristesa que diu la seva família, no sabem per què. El que està clar és que ha mort jove, 56 anys, I que em sap molt de greu, m'ha sabut molt de greu. De fet, quan ho he vist he pensat, no!
6: Sí, oi? No. A mi m'ha passat igual. He fet, no!
2: A mi també m'ha sabut
3: perquè
2: molt de greu.
3: Perquè és una dona molt valenta, eh?
2: A mi també m'ha sabut
3: no
2: molt...
3: No va voler... No li, perdona, Gemma, no li va acceptar l'ajuda d'honor al Macron, eh?
4: Sí. Yeah.
3: Vull dir que era una dona que ho tenia molt clar, que era molt valenta, que no s'estava allò de... Ai, que bé, doneu-me premis. No. Ella lluitava per denunciar aquest règim totalitari contra les dones... que es viu a l'Iran, que és horrorós i fa massa anys que dura. Aleshores, la trobo una dona molt valenta i molt necessària.
2: Justament per això, a mi també m'ha copsat, m'ha fet molta pena, i m'ha semblat molt valent que s'anunciés que havia mort de tristesa. Vull dir, a veure, què és morir-se de tristesa? Jo no sé de què s'ha mort, però que... els motius que t'hagin portat a la mort, ja sigui per una malaltia o per una qüestió voluntària, sigui per una tristesa profunda, em sembla molt valent de dir-ho.
3: Sí. Bueno, jo trobo que volien romantitzar una cosa, bueno, que és, però crec que igual és que...
2: Però és que moltes vegades tens una malaltia
3: no
2: perquè et deixes
3: anar.
2: No estava
3: anar. Bé ella, clar.
2: Sí, bueno, clar, bueno, però perquè et deixes anar, sí. Perquè no t'agrada aquesta vida.
4: Sí, la seva, no, el que jo he llegit avui, que en l'obituari que la seva parella ja havia mort feia un any, que l'havia portat molt malament.
2: Sí.
4: Sí. Bueno, gran moment per agafar Persepolis.
3: Sí, això sí, bueno, Persepolis.
2: Per reivindicar la seva
4: natura. Tot el que havia fet, sí, però vull dir que jo me'n recordo... Però... Clar, et ve, no?, quan veus la notícia et ve, i és una novel·la superdisfrutada, supergaudible per l'estiu.
2: Sí, i a més et transporta molt.
4: Sí, gaudible per l'estiu, i duríssima, eh? Però està molt bé.
2: Però transporta molt en aquell...
4: Sí, i jo, a més, en un moment on l'Iran i el règim iranià està absolutament d'actualitat.
6: Efectivament. I per contrastar amb una lectura del Persepolis, la notícia que ens arriba des de València, un club de futbol valencià va celebrar al maig la victòria del seu equip juvenil amb un stripper al poliesportiu municipal.
1: A la celebració hi havia menors d'edat amb pares i mares dels jugadors. L'Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell preparà una denúncia per l'ús d'instal·lacions públiques.
6: Què en penses, Arturo?
2: No, jo...
4: Sí, pues, no, és que de vegades perquè dius, va, serà una bretolada. Serà una cosa de... No, hi havia pares i mares. Sí. Vull dir que...
3: Bueno, és que la pregunta és quina mena de cromanyón va decidir...
1: A qui se li passa pel cap?
3: Quin cunyao de caliquenyo i barra...
2: Escolta'm,
3: els nens que juguin al camp i nosaltres posem una stripper. Perquè, clar, és evident que aquest no devia tenir aprovada ni la bàsica.
2: És Spanish bizarro. Bueno, jo no tinc res més a dir.
3: Era un Jesús Gil, un torrente de torn que devia dir quina idea, che! Pues... Manolo, anem a llogar un stripper. És que, de veritat, és tan patètic.
2: Me'n vaig a llegir Persepolis una altra vegada, millor.
3: Sí, és de machorraco, de pena. És de pena.
6: Veu com havien de fer en un altre local, però no es va poder i van dir, doncs aquí al poliesportiu municipal, ja i l'Ajuntament ha dit, home, potser no era el lloc.
2: Potser no era el lloc, exacte.
6: Amb menors d'edat.
2: Ai, Déu meu, senyor.
3: És que pensar més trist.
6: És que no hi ha arguments, no?
3: No, a mi se m'acaben ja els... Jo ja he fet els comentaris, parleu vosaltres, perquè, en fi...
4: Sí, és que no es pot dir gaire cosa,
2: és que no es pot dir res.
4: Vull dir, la idea és increïble, però a mi... La idea és increïble, però la idea la puc entendre com va sortir,
2: però jo...
4: no? Feia l'Elisenda.
3: Veus? És que ho he escenificat bé.
4: Sí, però,
3: Vicente, què fem?
4: Em sobta més la...
2: Sí, què fem? Home. Però és que jo ara m'estic imaginant gravant aquesta escena per televisió. És que jo... O sigui,
6: home, segur ara, que hi ha ara mòbils que ho han gravat.
2: No, però jo ara pagaria per anar allà a gravar-ho.
3: Els nens passant de la tripper i tots aquests quatre babosos...
6: Passant, no ho sé, els de 16 anys, perquè eren 16-17.
3: 16-17.
6: I 18.
3: Doncs igual són com els seus pares que han llogat les strippers. Jo què sé, no sé.
6: Arturo, avui dia entre els tios encara...
2: I la iaia del nen.
6: Encara es fa això, de contractar una stripper per celebrar una final de l'equip de futbol?
4: Per celebrar una final no ho sé.
1: Per celebrar què és?
4: Però, vamos, que existe la prostitució...
6: Comiats de solter.
4: Sí, sí, vull dir que la prostitució existe... Bueno,
2: clar. És que un dia hem de parlar dels comiats de solter, que l'altre dia vaig estar a Logroño i escolta, mare de Déu santíssim.
4: A Logroño hi ha cartells que diuen prohibit despedir les solteres.
2: Pues no em vaig a
6: veure. Comiats de solter, a Logroño.
4: Bars, a Logroño, no tots, però tu vas per Logroño i alguns bars, en la Laurel, la calle Laurel,
3: et diuen prohibit.
4: Prohibit.
2: Home, és que jo vaig veure uns amb un barret en forma de falus enormes.
6: Home, uns? Has vist aquests?
2: No, bueno, quants, vull dir, però tot d'un allò, aquell carrer no és gaire gran, i dius...
6: Però és... Aquí no hi cabem calor, tots, no?
2: I amb aquella calor que feia...
4: Però la qüestió aquesta de fer servir aquest tipus de...
6: I tant,
4: tant strippers com prostitució...
6: Per doncs sí, existeix. Sí. Arturo Puente, Elisenda Roca, Gemma Soriano, gràcies als tres. Que vagi molt bé. Notícies.
7: Són les 5.
10: Ràdio 4. Serveis informatius.
7: Bona tarda. Els treballadors de Nissan mantenen la pressió a l'empresa japonesa davant l'ERO de 211 treballadors que el fabricant d'automòbils vol efectuar. Avui el personal ha tallat momentàniament la ronda litoral després d'una nova reunió fallida amb Nissan, seguint la concentració, i tenim el nostre company Ferran Cuixart.
11: Sí, nova mobilització dels treballadors de Nissan per mantenir aquesta pressió i elevar-la una mica més després de crítica i la inacció del govern al Parlament de Catalunya. Els empleats han tallat la ronda litoral sentit Barcelona durant 15 minuts sota els crits de guerra, guerra, guerra, aturem l'acomiadament. En aquests moments la ronda, però, que ja ha quedat reoberta. Una concentració que també ha de servir per agafar forces de cara a l'última reunió amb l'empresa del pròxim dimarts, tot i que els sindicats no es mostren gens confiats, més després que la mesa negociadora s'hagi aixecat de la reunió d'avui sense cap nova proposta. Raúl Ocón, delegat de Comissions Obreres del Prat de Llobregat.
12: La plantilla està farta, amb ganes de guerra i ho diem clar, estem en peu de guerra i si això no avança el conflicte escalarà dia a dia.
11: La plantilla manté que aquest ERO és un tancament encobert. Recordem que l'empresa preveu acomiadar 211 treballadors dels 596 empleats que té a Catalunya. Per això demanen al govern que entri en joc i asseguren també que les mobilitzacions continuaran fins que no hi hagi una solució.
7: Gràcies, Ferran. D'altra banda, el 65% dels docents rebutja el preacord entre el govern i els sindicats majoritaris i es compromet a continuar les mobilitzacions el que queda de curs després de conèixer els resultats i, tot i que havia demanat el vot a favor, USTEC ha fet marxa enrere i ha defensat tornar a negociar un nou acord mentre continuen les mobilitzacions. Per la seva banda, la CGT ha celebrat el rebuig del col·lectiu. Iolanda Segura d'USTEC i Laura Gené de la CGT.
13: Demà tothom a la vaga. Tothom a les 12 a Arc de Triomf. I la setmana vinent hi haurà noves jornades de vaga.
14: El que demanem al president Salvador Illa és que cessi immediatament a la consellera Niubó i que faci el que hauria d'haver fet fa mesos, que és convocar el comitè de vaga immediatament per reprendre les negociacions.
7: Professors de secundària, de la seva banda, el segon sindicat a l'educació pública ha anunciat que signarà l'acord perquè així ho avalen les seves bases. Un cop acabi el cicle de mobilitzacions aquest divendres, els sindicats tornaran a plantejar protestes per continuar pressionant, que coincidiran amb la visita del Papa i la selectivitat. La superfície cremada per incendis forestals al conjunt d'Espanya ja supera les 30.000 hectàrees des de l'inici de l'any. Eloi Sadurní, bona tarda.
15: Bona tarda. És una xifra gairebé 4 vegades superior a la registrada en aquestes mateixes dates, el 2025, segons les dades del Sistema Europeu de Seguiment d'Incendis, EFIS. Fins ara s'han comptabilitzat 240 focs arreu de l'Estat i l'activitat dels incendis s'ha intensificat en els darrers dies, ja que només des del 28 de maig s'han cremat 1.400 hectàrees. Els episodis més greus d'aquest any, però es van produir al febrer i a l'abril, especialment a Cantàbria i Astúries, on diversos focs van obligar a desplegar importants operatius d'emergència. Mentrestant, els serveis d'extinció continuen treballant en diversos punts del país. A Múrcia ja s'ha donat per controlat l'incendi a Los Garres.
7: Gràcies, Eloi. En clau cultural, l'actriu madrilenya Carmen Machi ha estat reconeguda amb el Premi Nacional de Cinematografia que atorga el Ministeri de Cultura i que està dotat amb 30.000 euros. Míriam Andreu, bona tarda.
16: Bona tarda. El jurat ha destacat que la intèrpret és una de les actrius de comèdia més importants a la història del cinema espanyol i ha posat en relleu tant la seva versatilitat com la seva popularitat. Carmen Machi, de 63 anys, té una llarga trajectòria en cinema, televisió i teatre, on va començar la seva carrera lligada als primers anys a la companyia Teatro de la Abadía. En televisió es va fer molt popular gràcies a les sèries Aida i Siete Vidas i més tard va fer el salt al cinema participant en pel·lícules de Pedro Almodóvar com Hable con ella, Mi gran noche d'Àlex de la Iglesia, Cerdita o el gran èxit de taquilla Ocho apellidos vascos, paper amb què va guanyar el Goya a millor actriu de repartiment. De forma paral·lela ha participat en muntatges teatrals com Antígona, Juicio a una zorra, Falstaff o Roberto Zucco. L'actriu està rodant actualment la segona temporada de la sèrie Celeste.
7: Gràcies, Míriam. Per cert, que Carmen Machi així parlava en declaracions a Ràdio Televisió Espanyola de l'ofici de ser actriu.
17: Lo único que me provoca el control es interpretar a otro. Pero para mi gran sorpresa, yo creo que es porque se establece una especie de compromiso inconsciente con algo que lo pones en primer grado y en primer lugar ante todo en tu vida, o casi todo, ¿no?
7: I moment ara per la previsió del temps. Emet, Juan Carlos Piña, bona tarda.
18: Bona tarda, què tal? Durant les pròximes hores a Catalunya anirà augmentant la nuvolositat amb ruixats localment forts que podran anar acompanyats de calamars al Pirineu i a la resta de la meitat oriental, sent puntualment molt forts, amb possibles acumulacions de 20 a 40 litres per metre quadrat en una hora a Girona, Barcelona i al Pirineu Lleidatà. A vista taronja, perill important a l'interior de Girona i de Barcelona. Avui les temperatures diurnes pugen al litoral i prelitoral de Girona, baixen a la resta amb màximes de 30 graus a Girona i Lleida, 27 a Barcelona, 26 a Tarragona. És una informació d'EMET.
7: Això és tot. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
10: Ràdio 4.
19: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
10: Amb Xavi Freixas.
19: Hola, Picó!
20: Estan caient ruixats molt forts.
19: Gonzalo Bernardo, és una vegada més, eh?
20: Sí, però estem a Catalunya
19: bon dia. I
20: estem en la tardor.
19: Bon dia.
20: Bon dia per algú.
21: Si és que encara no el coneixes, has d'escoltar el Xavi Freixas. Aquest paio és el millor.
22: Puc dir una cosa?
19: Les que vulguis, alcalde. Aquí m'acompanyen els tertulians. Avui, Josep Calló, el director del diari de Girona. Villanueva, tenim un gran titular. L'hauries de portar més sovint al Rocco.
23: Ara no hi ha ni RAC1 ni Catalunya Ràdio. Ara només hi ha Ràdio 4 a casa meva.
19: Doncs moltes gràcies.
10: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
19: Cada dia, de dilluns a divendres, de 10 a 1. Tasta'ns, t'enganxaràs.
10: El cap de setmana, a l'hora del vermut, arriba la coartada perfecta.
24: Coneixeu el concepte d'evolució?
25: Sota sospita.
24: En el seu temps, els humans eren capaços de fer grans gestes.
25: Entreteniment cultural i social per a ments inquietes.
24: Podien parlar a través dels oceans.
25: Amb Laura González.
24: L'impossible.
26: Per què la volen capturar?
24: És més intel·ligent que la majoria.
19: A Ràdio 4.
25: La millor companyia.
10: Ràdio 4.

0: Estem en directe a Ràdio 4, a l'Entrellat. Són les 5 de la tarda i 8 minuts i podem parlar ja amb Luis Quevedo. Lluís, molt bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda.
0: Com estem, Lluís? Escolta'm una cosa, justament ara, en l'espai de la tertúlia, em sents?
1: Sí.
0: Sí. Jo tu, fluixet. Ara pujarà.
1: Cap problema. Pues,
0: ara.
1: Aquí ja ho sento,
2: fantàstic.
1: Ja.
2: Fantàstic.
0: Ara sí. Que justament a la tertúlia estàvem parlant i comentant la mort de Marianne Satrapi, la cineasta, il·lustradora i escriptora iraniana, i dèiem que la seva família ha comunicat que la seva mort ha estat per tristesa. I et volíem fer la pregunta, Lluís, pot morir algú de tristesa?
1: Doncs la resposta, sorprenentment, és sí, però sovint és no. I és una miqueta ambivalent, això.
0: Explica't, a veure.
1: T'explico. Existeix en medicina i en ciència la resposta afirmativa, no com a metàfora literària, de tenir el cor trencat, sinó un síndrome normalment que es coneix com el síndrome del cor trencat. Per què? Perquè aquestes emocions molt intenses poden acabar afectant la resta de l'organisme i particularment el cor, el cor estrictament.
0: O sigui que sí, podem morir de tristor.
1: Sí,
0: però no se'ns trenca el cor literalment, entenc.
1: No es trenca literalment, i després hi ha també la cosa aquesta de... Saps quan de vegades tenim expressions o frases que en ciència signifiquen una cosa, però al carrer per tu i per mi significarien una altra? I aquí estem perillosament a la frontera, saps? Mm-hmm. Per això ho hauríem de delimitar bé. Mira, trencar el cor, el síndrome del cor trencat, des del punt de vista mèdic-científic, és una miocardiopatia, vale? Un problema del múscul cardíac, de Takotsubo. Takotsubo, doncs et pots imaginar, el paio japonès que la va descriure per primer cop. No fa gaire, per cert, als anys 90. Uh-huh. El Takotsubo li va posar aquest científic japonès perquè... saps, segur que has vist algun cop a les xarxes o algun documental que hi ha unes gerres que fan servir els pescadors japonesos per capturar pops, cefalòpods,
0: sí.
1: No? Doncs la història és que part del cor d'aquesta persona té una forma molt semblant a aquesta gerra. Veus que ja comencem a abstraure la història,
0: D'acord.
1: Per què? Sembla que si hi ha un estrès completament extrem, això d'alguna manera acaba afectant aquest cor, que té aquesta petita deformació que pot acabar tenint conseqüències més greus. Però sempre un estrès, extrem,
0: I què vol dir?
1: No m'ha deixat el nòvio o la nòvia.
0: I què vol dir estrès extrem? De què estem parlant?
1: Mira, els casos paradigmàtics són la mort, per exemple, del teu marit, la teva dona, no?
0: O que li va passar a la Maria. Li havia passat, mort el seu home fa un any.
1: És el que li va semblar. Sí, però sempre hem de tenir en compte que hi ha molta gent que queda viuda al planeta i no mort
0: li passa
1: de tristesa.
0: Ja.
1: Per tant, sempre hem d'anar amb compte, amb carinyo, quan revisem aquestes coses, no?
0: Sí.
1: És cert que tu pots tenir inclús una ruptura sentimental, potser et deixa, et posa les banyes. I tens un diagnòstic, per exemple, molt greu, un càncer o una cosa així, no? Que algú li sigui un cop molt fort, no? El colpeix molt fort, o un accident, o... Per exemple, hi ha dos interessants que ara estan molt també d'actualitat, de tertúlia. Situació de guerra, no? O sigui, completament pèrdua d'agència, no? El món cap per avall. També pot ser per una alegria enorme, no? En fi...
0: Per una alegria enorme?
1: Que tinguis un moment de catarsi o de fusió tan gran...
0: Catarsi, okay?
1: Tinguis un
0: cobriment de cor,
1: gran.
0: Allò que s'ha dit comúment, Un cobriment de cor.
1: Sí, el tema és la intensitat.
0: Clar.
1: Vale? O sigui, el teu cervell, la teva ment, està interpretant que estàs davant d'una situació que és absolutament extraordinària, que no pots de cap manera tu a controlar, i allibera quantitats molt grans d'hormones d'estrès.
0: Això és adrenalina?
1: I és a través... No, en aquest cas estem parlant més de cortisol i d'altres adrenalines, perdona, i d'altres hormones normals, vale? Això és les hormones de l'estrès, són aquestes. Però en aquest cas, ja està molt ben tirat, no és que tinguis un moment d'estrès, és com si tens un accident de circulació. Per tant, aquí sí juga l'adrenalina i la noradrenalina i les catecolamines, vale? Tot el pack d'hormones que tu no relacionaries normalment amb... Ostres, és que em puja el cortisol, vale? Que és l'estrès, l'estrès normal i corrent de no arribo a portar els nens al col·le, de tot això.
0: Sí, sí.
1: Clar, en condicions normals estaríem normalment amb aquests nivells d'estrès que estan mediats per cortisol, etcètera. Si tens un ensurt perquè vas a creuar i no has mirat el semàfor, no? I pràcticament un dia quasi et donen un cop, doncs potser sí, deixes anar molta adrenalina i això t'estimula, no? Et fa reaccionar contra el perill. Però si les concentracions són anormalment, extremadament altes, podrien fer l'efecte, com diria jo, d'un xoc tòxic, no?
0: Yeah.
1: De manera que afecten el múscul cardíac aturdint-lo. No és un infart exactament, no hi ha artèries obstruïdes, però deixa de funcionar com estaves acostumat, i aquí està el perill.
0: Això
1: no?
0: Té símptomes? Es podria semblar un infart?
1: Hi ha dolor al pit, hi ha sensació d'ofec, hi ha palpitacions, hi ha mareig, tot això és xec, no? S'assembla molt. De fet, quan els casos descrits, les persones quan arriben a urgències, normalment, perquè evidentment t'està donant un infart, se'ls admeteix amb un infart. Però a les proves el que troben és que, clar, tu tens les artèries perfectament, no tens bloquejos, no, simplement el teu múscul està funcionant com si tingués un infart, però no estàs infartada.
0: Ja. I això és freqüent?
1: Bueno, jo diria que sortosament no. Sortosament no, ja et deia, hi ha molts cors trencats, però que no trenquen cors. Entre l'1 i el 3%, no hi ha moltíssima literatura, però entre l'1 i el 3% de casos que inicialment poden semblar infarts, podrien potser correspondre a un síndrome de Takotsubo.
0: Yeah.
1: Però, novament,
0: escolta,
1: ens agradaria molt...
0: Sí, això li passa més a les dones que als homes?
2: És que jo anava a preguntar per la predisposició, perquè, o sigui... clar, dius que no hi ha massa literatura al respecte, però, clar, què ha de tenir una persona perquè aquesta intensitat t'afecti amb aquesta síndrome o no?
1: Doncs ovaris per comptes de testicles.
0: Veus?
1: Sembla que és una cosa que afecta bastant, perquè la majoria de casos descrits, novament, podríem tenir un biaix, però es produeixen en dones i, atenció amb això, després de la menopausa. Però no us puc respondre a la següent pregunta. No tinc ni idea de per què.
0: Per què?
1: Okay? No,
0: home, potser... sempre s'ha dit... El ginecòleg sempre ens diu que la baixada d'estrògens fa més vulnerable el nostre cor. A mi m'ha dit això sempre el meu... Fins
1: ostres,
0: al punt,
1: sí, però,
0: en consulta una vegada em va dir: ens estem plantejant donar-vos estrògens més enllà dels 50 anys per protegir el cor de les dones.
2: Uau!
1: Sí, bueno, la teràpia substitutòria que va tenir mala premsa durant unes dècades per uns estudis que després es van reinterpretar bé i no hi havia problema, de fet, en general el consens, no? A mèdic és que funciona. Funciona bé. No sé si la primera, diguem, el primer objectiu és evitar que moris de pena, no? En el cas de que tinguis una pena molt gran, recordem. Però hi ha una part de veritat. Important. Torno a subscriure. La majoria de persones que passin un dol intens, okay, no desenvoluparan aquest síndrome, siguin homes, dones, menopàusiques o no. De fet, la majoria de persones superen aquest procés sense cap... Tot i que no facin el dol bé,
0: sense morir-se.
1: No és una cosa. Clar. Però sí és cert que, sense arribar a l'extrem del síndrome de Takotsubo, és cert que un dol intens o un estrès sostingut amb el temps té efectes reals, té efectes immunosupressors...
0: Sí.
1: O sigui, no només el cor, és molt important recordar això.
2: Clar. Saps que jo sempre em pensava que eren coses que deia la gent gran, de mort de pena. Això li va passar al meu besavi, la meva besavi va morir, i al cap de 3 mesos ell va morir.
0: És que és bastant comú.
2: I la meva família sempre, el besavi mort de pena, i jo em pensava, mira que mones, les meves àvies, com són.
0: I mira, la ciència diu que sí, que hi ha una base científica. Sí.
1: O sigui, hi ha una base científica per explicar algun d'aquests casos si li poguessin fer una eco cardíaca al teu besavi.
0: Ja.
1: Perquè hi ha altres maneres... No, però és que és molt interessant això que deia la Natàlia. Hi ha altres maneres d'aproximar això mateix, no? Perquè el síndrome de Takotsubo clarament és cardíac, però aquest morir de pena es pot assimilar també a perdre La setmana passada, si recordes, Samantha, parlàvem d'aquesta alegria de viure, oi? Te'n
0: sí,
1: recordes?
0: Sí, clar.
1: No només l'esperança de vida, l'esperança de salut, sinó l'esperança d'alegria. Clar, perdre un motiu per estar viu, quan tens una certa edat, et pot fer simplement
0: com
1: deixar el manteniment del cos.
0: Totalment.
1: I, per tant, en poques setmanes, tenir fallada multiorgànica,
0: simplement
1: que et vas apagant a poc a poc.
0: Sí, sí, sí.
1: És
0: aleshores, Lluís, hi ha alguna cosa positiva que puguem extreure d'aquesta història de morir de pena?
1: Aviam, dues i mitja. Aviam si ho aconsegueixo. La primera és que potser d'una manera una miqueta freda i, bueno, justificable en el seu moment, no? Però, si més no, avui sabem millor que durant dècades i segles potser la medicina volia forçar, com si fos platònica, no?, separar el cos de les emocions o de la ment o de l'ànima, com si fossin mons diferents. I des de l'Antonio Damasio i altres investigadors i investigadores sabem que aquesta separació és molt artificial. O sigui, la teva ment és allò que produeix el teu cervell que està dins el teu cos. Per tant, les emocions formen part de la teva homeostasi,
0: òbviament,
1: del teu equilibri.
0: Clar,
1: vale?
0: Clar. I estimar,
1: això ho sabem.
0: Estimar és una forma de medicina, podríem dir això?
1: Mira, jo tinc un molt bon amic, l'Ancho Sánchez, que sempre em diu, que és especialista en ciència de la complexitat, que em diu, mira, Lluís, després de deixar de fumar, el millor que pots fer és tenir amics.
0: Que sí,
1: per la
0: que
1: teva
0: sí,
1: salut.
0: Clar. Perquè... Però a més, si ho hem parlat alguna vegada, Lluís, que les abraçades s'ha demostrat que curen. Oi?
1: Les abraçades et poden, o sigui, poden millorar transitòriament indicadors immunològics, etc. Però
0: nosaltres li diem cura.
1: Deixa'm que fili prim.
0: D'acord.
1: Tenir persones a la teva vida a les que vols abraçar, això és el que pot marcar la diferència.
0: Veus?
1: Saps? No és l'abraçada, és... Tens una vida on tens companyia i companyia que paga la pena.
0: Sí.
1: Tens objectius. Sí, tot això forma part d'estar viu, viva i en equilibri. Però no vull acabar aquí. No sabem per què s'ha mort aquesta cineasta i dibuixant iraniana. Encaixa amb aquest síndrome, tot i que ha trigat bastant, perquè és un any. Encaixa bastant. No sé si la van ingressar en el seu moment
0: No sabem, no tenim més detalls que això que ha dit la família.
1: El que sí sabem és que passen potser masses setmanes o mesos entre el punt d'estrès i la mort.
0: Ja.
1: Ara, evidentment, també podria ser una dona que tenia un quadre complicat i això la va afectar i ara ja no ha aguantat més. La veritat és que, per sort, perquè aquestes coses del cor, amb el sentit metafòric, han de ser una cosa privada, no? I de les persones que... Mira, mai ho sabrem. El que sí sabem és que és possible. I, per tant, cuidar la gent que estimes i els episodis d'estrès radical, buscar aquestes... cultivar una vida on tinguis persones a les que vulguis abraçar, estic d'acord. Això serà una bona cosa. Ni que sigui per previndre una mort per síndrome de Takotsubo o simplement per tenir una vida que pagui més la pena viure-la.
2: I no fa masses dies parlàvem aquí el programa un projecte solidari preciosíssim, Mamás en Guerra.
0: Sí.
2: No,
0: sí.
2: Mamás en Lucha. En Acción. Mamás en Acción. Que acompanyen a criatures que estan hospitalitzades i no tenen família. Per tant, són criatures que estan a un centre hospitalari soles. I són, doncs, voluntaris i voluntàries que s'organitzen per acompanyar aquelles criatures. I com t'expliquen com els nens milloren fet de tenir sempre una persona al costat que li dona conversa, que l'abraça, que juga amb ell... Ostres, és que és espectacular.
0: És molt emocionant.
1: És que tenim la resposta intuïtiva, això que estàs dient, no? Tot jo crec que ho podem entendre. Una altra cosa és que se senti algú intens al metro al teu costat, no? És completament
0: això
1: diferent.
0: No, això no ho necessitem.
1: Clar. Però aquesta companyia, o sigui, se'ns oblida massa sovint que som una espècie de primats hipersocials. No som res individualment.
0: Parlant de primats, Lluís, a partir d'ara, els pròxims dies, parlarem molt de la visita del Papa, i aquí la viu amb molt entusiasme, no? També hi ha crítiques pel cos econòmic, que si es finança o les despeses van a càrrec de l'erari municipal, o també hi ha gent que no hi para gaire atenció, que li és igual, totalment indiferent. Però...
1: Bueno, si no ha de caminar per la ciutat...
0: Sí, efectivament, això li tocarà. Però tu dius, Lluís, que siguem creients o no, hi ha una cosa fascinant darrere d'això.
1: Oi tant.
0: A veure, explica, explica.
1: Sí, sí, jo penso que hi ha una pregunta interessantíssima darrere d'això, si et poses un moment a les ulleres de la ciència, si vols, més enllà de si la visita costa massa, massa poc, diners, problemes a la ciutat o el que sigui. Uh-huh. Hi ha una pregunta molt interessant, que és per què? Per què existeixen institucions, idees, no?, capaces de reunir a milions de persones al voltant d'una mateixa idea, no?
0: Idea, un concepte, és una idea, cas, un és una senyor. Idea. És una... Podríem és considerar sí, sí. una ficció.
1: Sí.
0: Hi haurà gent
1: sí,
0: que dirà
1: sí,
0: que clar. No, però... Factualment...
1: No, el que podem considerar-ho podríem... és una narrativa, i així no
0: Exacte,
1: ho farem ningú.
0: Correcte.
1: Sigui o no veritat, d'acord, és una historieta, oi?
0: Sí, és un relat.
1: L'expliquem com una història?
0: És un relat.
1: Relat?
0: Sí.
1: Vale.
0: Aleshores...
1: I això què és?
0: Què ho fa que visqui 2.000 anys un relat? I generi
1: més,
0: una institució de la importància d'una perquè, església.
1: Perquè, de fet, això ho veiem. Això, te'n recordes d'aquella de l'arbre no et deixa veure el bosc? Uh-huh. Aquí passa una d'aquestes. Estem tan immiscuits, tan a dins de, per exemple, la religió catòlica o cristiana, que no veiem el que és realment. I el que és una tecnologia. És una tecnologia social sense la que no podríem entendre la civilització actual ni la nostra espècie tal qual és.
0: Què vol dir tecnologia social?
1: Doncs mira, si normalment... Què són les coses techies? Els mòbils, l'ordinador, la intel·ligència artificial, els sí. xips, tot això.
0: Sí.
1: Però una tecnologia és qualsevol eina que amplia les teves capacitats, oi?
0: Uh-huh.
1: Poden ser les destrals de pedra de fa 3 milions d'anys o poden ser Claude i ChatGPT.
0: Sí.
1: Però jo, personalment, fa uns anys vaig tenir l'oportunitat de visitar un lloc absolutament extraordinari uh-huh. al sud de Turquia, mentre es gravava uns documentals uh-huh. a la frontera amb Síria, que es diu Göbekli Tepe, que és el Pujolet Panxut.
0: D'acord.
1: Allà. I és un dels jaciments arqueològics possiblement més... Més desconcertants, jo crec, del món. I mira que n'he estat uns quants.
0: I per què desconcertant?
1: Perquè allà el que trobem són construccions monumentals, el que per tu i per mi col·loquialment serien temples, no? Perquè s'assemblen sí. molt a Stonehenge, tenen relleus, que estan datats a fa uns 12-13.000 anys d'antiguitat.
0: Yeah.
1: És a dir, molt més que Stonehenge, ¿vale?
0: Yeah.
1: Molt més que les piràmides. I la idea més boja... Probablement, això es discuteix, abans que l'agricultura tal i com l'entenem, no? Llavors, clar, quan tu veus això, sempre el que ens han dit, no? Faig el comentari pels que volen treure nota. L'arqueologia, tal i com l'entenem nosaltres, es diu arqueologia marxista, ¿vale? De Marx. Per què? Perquè en Gordon Child i companyia el que ens van dir és que els mitjans de producció són els que possibiliten la civilització, no? Si tu no tens producció al camp, tu no tens excedent amb la que mantenir les èlits, no? Uh-huh. I els soldats, i les religions, i tot això. Però clar, quan tu arribes a Göbekli Tepe, et trobes la història contrària. O sigui, aquí hi ha penya que passa 6 mesos, 12 mesos, fent relleus de pedra contra pedra, perquè no hi havia metalls,
0: uh-huh.
1: per construir temples, i no hi havia pobles, ni hi havia... religions, ni hi havia res.
0: O sigui, els temples, sí. van arribar abans que les ciutats?
1: Aquesta és la teoria que defenia un bon amic, el Klaus Schmidt, que va morir fa uns quants anys i que era el principal arqueòleg de Göbekli Tepe.
0: Uh-huh.
1: Arran de la descoberta de Göbekli Tepe se n'han descobert més, conjunts monumentals semblants.
0: Uh-huh.
1: I la pregunta que feia el Klaus Schmidt era com pots convèncer a centenars de persones per transportar blocs de pedra enormes, no? I treballar-los i muntar-los. Treballar durant mesos, anys, en una construcció que ens quedi clar, ni te la menges, ni et serveix per caçar, ni a xupluc, ok? No serveix per res.
0: Home,
1: és una construcció monumental.
0: Sí. Si tenies sostre, potser xupluc, sí.
1: Sí, no, però, no, però,
0: sí
1: però
0: no
1: clarament
0: per
1: allà no fiques 600 persones.
0: Això
1: saps?
0: Sí.
1: O sigui, són coses...
0: Això
1: llavors,
0: sí.
1: La resposta que proposava el Klaus Schmidt, i que a mi m'agrada molt, em sedueix molt, és que, de fet, això és la primera manifestació d'una tecnologia, d'una idea, d'una mutació cultural que canviaria la història de la humanitat per sempre, que és la capacitat de cooperar amb pràctics desconeguts.
0: Perquè abans només cooperàvem amb els coneguts, amb la família.
1: principalment, si treballes amb caçadors-recol·lectors o mires com funciona l'antropologia i l'etnografia, veuràs que els humans sempre hem estat molt, molt, molt socials, però familiars, sí?
0: Yeah.
1: Vivíem amb grups que podien semblar més o menys grans, podien arribar a ser 100 persones, però hi havia una certa consanguineïtat. Hi havia maneres de renovar la sang, sí? Mm-hmm. Hi havia algunes cultures que intercanviaven homes joves, altres intercanviaven dones joves, perquè si no la cosa no funcionava, acabaven com els Borbons tots, això ja ho sabíem des de fa molts centenars de milers d'anys, però la idea era que la unitat era familiar, clans, petites tribus, però el Göbekli Tepe et suggereix que tu comences a reunir persones que clarament no poden ser de la mateixa família, que no tenen consanguinitat, no tenen parentatge sanguini, al voltant de què? D'això, precisament, de construir temples, d'un símbol, d'una identitat, d'una idea compartida.
0: O sigui, tenen en comú comencen a tenir en comú la religió.
1: Bé, és una cosa molt semblant, és una cosa que avui en dia, col·loquialment, nosaltres anomenaríem religió. No sé si és la idea exacta que ells defensarien, però aquesta capacitat humana de crear significats compartits i potser d'explicar l'existència o les forces de l'univers amb agències externes que a tu i a mi ens fan ajuntar, d'alguna manera poden ser o bones influències o enemics externs. Però està clar que ens inventem una manera d'explicar aquest univers que fa que tu i jo ens vagi millor col·laborant que estan cadascú a lo seu.
0: Home, i
1: històries
0: això
1: que existeixen, efectivament, això el que permet és una cosa fonamental, que això el Robert Dunbar ho explicava molt bé, que és ampliar el cercle de confiança. Ja no només són els teus íntims, la teva família directa, la teva família extensa. No. Hi ha una idea de nosaltres no som la tribu, nosaltres som quelcom més gran. Per exemple, la nostra fe, la nostra religió.
0: Et dona una identitat, també, d'alguna manera, no? Som això.
1: Absolutament.
0: I això fa possible les civilitzacions, aleshores?
1: Si tens a centenars, milers o milions de persones compartint símbols, normes, valors, això, aquesta propietat emergent, si vols, el que et permet és fer coses, assolir coses que abans no podries ni plantejar de cap manera. I això és un canvi de paradigma absolutament brutal. Tu no et pots imaginar construir una ciutat o universitats o hospitals o telescopis en òrbita o arribar a la Lluna o el Nassus, la intel·ligència artificial, amb un grup familiar. Et fa falta quelcom més gran que et doni una identitat suprafamiliar. I això és difícil d'entendre sense el que avui diríem que és religió. Sí.
0: Clar, el que passa és que també podríem dir que les religions han generat conflicte, no només cooperació.
1: Sí. Ah, sí. I les destrals de pedra servien per fer de carronyaire i créixer i alimentar els nens o per matar el del costat. Evidentment, qualsevol tecnologia poderosa, no? Allò diria l'Spider-Man, amb gran poder, gran responsabilitat, energia nuclear, internet, intel·ligència artificial, armes, les religions com a idea, com a tecnologia que et permet cooperar amb grups. Aviam, a mi hi ha una idea que sempre m'agrada molt dir perquè sé que escandalitza. Me la crec de veritat, però que és veritat, que és quan hem de tenir en compte que quan apareix aquest tipus de tecnologia, és una tecnologia d'aquestes que no se'n penedeix de ningú aquesta tecnologia, com has pogut observar, no? Amb el que són els al·lots religiosos. Llavors, una de les coses és que, de fet, nosaltres som filles i fills dels primers talibans. Perquè qui no va ser un fonamentalista religiós,
0: no va sobreviure.
1: El vam pelar fa molt de temps.
0: Sí, clar.
1: Llavors, no ens oblidem que tots nosaltres tenim la possibilitat de convertir-nos... Faig servir talibán sense ànim d'insultar ningú, uh-huh. com Portmanteau, ja m'entens, no? Com a idea de fonamentalista. Per tant, hem d'anar en compte. Però, novament, això és una tecnologia. Mm. És una tecnologia. Sí.
0: Què ens diu això sobre el futur, Lluís? Per on anirà l'ésser humà
1: Mira,
0: amb la necessitat d'aquest relat?
1: Hi ha dos futurs, no? A curt plaç i a llarg plaç. A curt plaç, que quan vegis el follon que munten per la visita del papa. Bueno, si t'estressa, doncs pensa en l'evolució de l'espècie. I pensa, ostres, mira, aquí tenim la manifestació de la idea tecnològica cultural que em va fer possible que avui hi hagin cures contra el càncer. Mm. Vale? I així et relaxes una mica, que no estaria malament, però en total no crec que deixin de convidar el papa perquè tu et toqui els nassos.
0: Sí.
1: Aquesta és una. Però a la pregunta més seriosa i de fons que fas, em sembla que ens permet reflexionar sobre una cosa fonamental, i és que avui en dia, crec que de manera raonable, ja no funciona de la manera que va funcionar la religió, no?
0: Uh-huh.
1: Per tant, aquesta encarnació d'aquesta tecnologia que va ajudar a unir comunitats enormes, avui els reptes és que són més grans que la possibilitat d'aquestes idees, no? El canvi climàtic, l'intel·ligència artificial, l'envelliment de la població, les desigualtats... hi ha moltes coses que només les adreçarem si som capaços de cooperar. En el passat ho hem fet així, però les històries que vam fer servir ja no funcionen. La pregunta, doncs, és: quina història compartida serà capaç, avui, d'unir-nos per afrontar els grans desafiaments del segle XXI de manera efectiva? Això és el que jo em pregunto quan veig el viatge.
0: Mira
1: que
0: bé, mira que bé, la importància de les religions.
2: Vas molt més enllà que nosaltres, per exemple.
0: Que la setmana que ve el que pensarem segurament.
2: Exacte.
0: Amb carrers tallats i una munió de gent dirigint-se als diferents actes. Lluís!
1: Ja tens per tot.
0: Gràcies per donar-nos eines, almenys, per afrontar la situació. Una abraçada.
1: Una abraçada.
0: Adéu, bona tarda, adéu. Ens quedarem en el camp de la ciència i de la salut i de la malaltia i parlarem del càncer. Quan es pateix un càncer, tot canvia. Primer, el procés mèdic. Afortunadament, cada dia es recuperen més malalts.
2: Però el càncer continua influint en el dia a dia més enllà del moment de la recuperació. Després de patir un càncer i superar-lo, la por a la recaiguda és molt freqüent. Es tracta d'un aspecte psicològic de l'oncologia que sovint desconeixem.
0: I en volem parlar avui, i per això hem convidat a l'Ares Rueda. Molt bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Benvinguda. És una pacient. Va patir de leucèmia amb només 26 anys. I també està amb nosaltres la psico-oncòloga de la Fundació Càlida, Anna González. Com estàs? Estàs, Anna, benvinguda.
4: Gràcies, bona tarda.
0: La Fundació Càlida és una de les entitats de la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer. Bona tarda a les dues. Comencem ara explicant la teva història. Tu vas patir una leucèmia aguda amb només 26 anys.
3: Correcte.
0: Recordes el dia del diagnòstic, el moment?
3: Sí, el recordo... Jo em trobava malament, però no sabia molt bé... Bueno, mai no sabia ni el que era una leucèmia. Llavors vaig anar al CUAP i em van revisar ràpidament i em van dir no, farem uns anàlisis, ves tu a fer-te uns anàlisis demà, i jo vaig dir sincerament demà no podré anar perquè treballo, i em va dir bueno, doncs et faig un d'aquests ràpids. Llavors em van dir jo anava, o sigui, anava vestida a treball, eh? Em van dir no et pots marxar aquí, et vindrà a buscar una ambulància i te portaran a l'hospital.
0: Ja van detectar alguna cosa allà?
3: Sí. Jo no tenia ni idea. Llavors em van portar a un hospital, a l'Hospital de Mataró, crec, ara me'n recordo, i llavors allà, jo sóc de Barcelona, la meva família no està al meu costat, llavors van preguntar si em podien portar aquí a Vall d'Hebron a Barcelona. Llavors em van traslladar i tota la nit em van començar a fer proves com punxar-me aquí a l'esternón, que és una aspiració medular, que jo no sabia ni el que era. Bueno, tota la nit fent proves, fins que el dia següent em van dir que tenia un càncer a la sang, i jo em vaig quedar en xoc. El primer que vaig dir va ser moriré, i llavors ella, la doctora, em va dir bueno, trobarem la forma de trobar una solució. I bueno, va ser molt, molt complicat. O sigui, jo crec que vaig tardar molts dies en aquell moment en donar-me compte de lo que realment era tenir un càncer a la sang.
0: Clar. Va costar acceptar la malaltia?
3: Moltíssim. Moltíssim. Però jo crec que en aquest moment, quan no saps ni el que és, estàs forta i vas lluitant dia rere dia, perquè ho estàs vivint per primera vegada. Llavors, forta amb tot el que vingués i anant dia, ja et dic, ara hem de fer això, doncs fem això. Ara hem de... aquests anàlisis. I bueno, jo quan em van diagnosticar la leucèmia, ja em van dir des del primer moment que jo necessitava un trasplantament de mèdula, que era l'única solució per la meva curació. I llavors des del primer moment es va començar a buscar un donant, gràcies a la Fundació Josep Carreras van trobar un donant 100% compatible amb mi. Però bueno, que això va tardar, clar, la leucèmia que em van diagnosticar no es podia tractar, perquè a vegades doncs, pots anar a casa, fer-te la radioteràpia, tornar, però en el meu cas jo tenia el càncer a la sang. I clar, imagina't la meva ignorància, que jo deia, mira que bé que no puc fer una... com es diu, que s'escampa per tot el cos.
2: Ara, metàstasi.
3: Una metàstasi. I després pensava, però si ara si ho tens a
0: ja
3: la
0: ho tens
3: sang...
0: escampant.
3: Però imagina't, clar. Yeah. I llavors jo vaig tenir que estar ingressada pues, molts mesos. Llavors em van diagnosticar el 6 d'agost i em van fer el trasplantament el 14 de gener del 2016. O sigui, aquest any fa 10 anys.
0: I tot aquell
3: temps a l'hospital. Sí. Sí.
0: I aquest any fa 10 anys.
3: 10 anys ha fet, 10 anys.
0: Va anar bé el trasplantament.
3: Sí, va anar perfectament. O sigui, bueno, vaig estar un mes ingressada després ja, però aïllada, perquè has d'estar aïllada. I, bueno, esperant a que de cop comences a pujar les cèl·lules i ja... Però, bueno, tot comença una mica també quan surts de l'hospital, eh? No només...
0: D'això volem parlar.
3: Sí, correcte.
0: Perquè et cures. Podem dir que estàs curada?
3: En remissió, em diuen, però
0: en
3: jo
0: remissió.
3: Sí.
0: Correcte.
2: A mi m'ha cridat l'atenció aquesta frase, eh? Tot comença... com amb connotació negativa, una vegada surts de l'hospital.
3: Totalment.
0: Què és el que comença Mira, quan surts de l'hospital?
3: Bueno, jo recordo, jo tenia 26 anys. O sigui, em van diagnosticar amb 25, però em van fer el trasplantament amb 26. Jo treballava, vivia sola, tenia el meu cotxe, vivia amb el meu gos. O sigui, jo tenia una vida, per mi, perfecta en aquell moment. I jo recordo que em van agafar i em van ficar a l'hospital. O sigui, ja està. Sí, i després tu estàs allà lluitant, o sigui, el cap és fes això, però quan et diuen ok, ja estàs bé, ara ja pots
0: anar a casa.
3: Anar a casa, clar, la meva mare, bueno, tota la meva família es va volcar molt, però la meva mare estava dia rere dia, la meva germana van agafar la baixa. Clar, quan jo vaig tornar a casa, la meva mare va tenir que tornar a treballar, la meva germana va tenir que tornar a treballar i jo em vaig quedar
0: sola.
3: O sigui, la vida de la gent avançava, però la meva vida no. Jo acabava de sortir, és com... Em van tirar com a la cel·la amb els lleons.
0: I la por a la recaiguda apareix aquí?
3: Totalment. O sigui, jo vaig tenir una època on vaig tenir una depressió al principi que no sortia. O sigui, perquè jo al principi eren dos vegades a la setmana les revisions. Clar, això es va allargant durant el temps. Però cada vegada que jo tenia que fer-me els anàlisis, o sigui, jo no dormia, atacs d'ansietat... No, o sigui, fatal.
0: O sigui, paradoxalment, Anna, en el moment... que comença a remetre el càncer és quan més por es pot tenir.
4: És bastant habitual, no? Perquè a vegades quan la persona està durant el tractament potser està concentrat en això, en el que ha de fer, en el que diuen les metges o just en el que ha explicat ella, no? I a vegades quan finalitzen és potser quan apareix aquesta por, no? Que pot anar disminuint però que a l'inici pot ser bastant greu, no?
0: Com afecta aquesta por al dia a dia, Ares?
3: Bueno, és que ja et dic, jo vaig... Va haver-hi un moment que no sortia a casa, perquè ja et dic, la meva família pues, tenia que treballar, les meves amigues, jo quan tenia tot el temps lliure del món, que jo tampoc estava bé, perquè tenien que fer-me... Em posaven sang, em posaven plaquetes, fent els anàlisis, i... Però va haver-hi un punt de reflexió meu que quan em van fer una prova em van dir que potser havia recaigut perquè havia sortit algú positiu, i llavors... el meu capellà va dir no pots seguir així Ares perquè ja, o sigui, prenia pas, o sigui, molt malament. Llavors va ser un fals positiu, que es diu.
0: En aquesta por de la recaiguda, el que et fa por de sortir al carrer, què és?
3: Bueno, poder agafar qualsevol cosa, vale? Poder agafar qualsevol cosa, perquè jo anava amb mascaretes de les que portàvem quan anàvem al Covid. Jo ja la portava feia molt temps, o sigui, no podia menjar fora, no podia anar al metro, i la gent em mirava perquè jo portava aquelles gruixudes, i jo pensava, no és que jo tingui alguna cosa i t'ho pugui encomanar, és que potser ets tu el que m'ho encomani a mi i jo podria morir-me així. O sigui, i entendre això ha sigut i ja. És complicat.
0: Anna, què es pot fer per gestionar aquestes emocions?
4: Bueno, no és fàcil. Clar, al final, no? Al cap, encara que vulguem, que no vulguem pensar en aquestes coses i anticipar-ho, és difícil que no vagi allà, no? i a vegades és aprendre, no?, a no deixar-nos portar per aquests pensaments i veure que és algo que no és controlable i potser, no?, treballar pues, eines de relaxació, de control de pensament, d'ansietat, no?, per anar rebaixant i no dedicar molt de temps o molt d'espai a aquests pensaments anticipatoris que al final ens fan generar més tapor.
0: No ho saps, no? No pots saber si passarà o no, i aquesta ansietat anticipatòria tampoc t'ajuda, no?
4: No.
2: Les que més, el cas de l'Ares és molt curiós perquè ella durant els 6 mesos que està a l'hospital el seu mecanisme de supervivència fa que vagi passant dia a dia, prova a prova, i no és conscient de tot el que ha viscut fins que no arriba a casa. Això és molt fort.
3: Totalment. O sigui, jo
2: anava...
3: I allà
2: és quan la por, bum, se't menja.
3: Totalment. O sigui, és que em diuen... Moltes vegades em diuen, no? És que eres molt forta, i jo pensava, és que jo... Simplement estava sobrevivint, o sigui, ara, perquè jo també vaig fer radioteràpia, o sigui, a tot el cos, no només quimioteràpia, sinó radioteràpia, i m'havien de baixar a fer la radioteràpia a tot el cos, i era com, tot per mi era nou, però és que jo crec que era el mecanisme que tenim tots dins, perquè si ara ho tingués que tornar a passar, jo no sé si seria capaç, perquè ja conec el que hi ha, però en aquell moment era, ho has de fer, i si vols sobreviure és que no hi ha
0: clar.
3: Més.
0: I quan venen aquestes pors, aquesta ansietat, s'acostuma a demanar ajuda? Et naixia a demanar ajuda?
3: La veritat és que jo en aquella part, sí. Sí, jo no he tingut mai cap problema a l'hora de demanar ajuda. Sí que és cert que amb les amistats sí que sé que hi ha un moment que tu et quedes com molt tancada perquè no et ve de gust parlar amb ningú, però bueno, a poc a poc això amb el temps es va afluixant una mica i llavors ja vas parlant amb les amigues, ja, però sí que tens un moment que dius, o sigui, em tanco perquè no sé, no entenc ni el que m'està passant a mi. I perquè a mi, bueno, i tots aquests dubtes, no? I perquè a mi, si jo no fumo, si jo no bec, si jo faig esport, si jo... I és això.
0: Anna, hi pot haver-hi també un canvi radical d'identitat d'alguna manera, perquè fins ara en aquell moment t'interessaven uns temes, però després d'una experiència així pot ser que tinguis uns altres interessos, en canvi les teves amigues continuen com sempre. Vull dir que hi ha una recol·locació de tots.
4: Mm-hmm. Sí, moltes vegades les persones expliquen, no?, que hi ha un canvi com de prioritats, no?, de el millor abans era la prioritat sortir o, no?, o els amics o, i començar a fer un canvi, no?, o la feina, i potser es prioritzen pues, bueno, les persones més estimades o altres coses que importen, no?
0: Clar. Els expacients oncològics saben de l'existència del suport emocional que feu a la Fundació

0: cuidar de la pell, entre altres, i també el suport social.
1: Uh-huh. Tu com estàs ara?
2: Bé.
1: Ares. Bé, eh?
2: Mitjanament bé, sí.
1: Físicament bé?
2: Físicament bé. Uh-huh. Bueno, tinc els meus problemes, que sempre els tindré, que són causants de pues, tota la medicació, tots els tractaments que he tingut.
1: T'han quedat seqüeles?
2: Sí, algunes sí.
1: Tipus?
2: Bueno, els pulmons els tinc una mica danyats, però anem controlant. La infertilitat, òbviament, des de que jo tinc els 25 anys ja em van dir que podien congelar-me els òvuls, però clar, jo tenia una malaltia que o congelava els òvuls o no podia quedar-me embarassada perquè no estaria viva, saps el que et vull dir? Llavors, clar, en aquell moment vaig dir, bueno, m'és igual, doncs no el congelo. Però clar, ara, bueno, però bueno, per la més bé.
1: Vas fent. I psicològicament com estàs?
2: Ui, ara molt, no molt bé, però bé, perquè he tingut també un canvi, és el que tu dius, tens altres prioritats, llavors jo he tingut un creixement personal molt gran, he viscut, he après tantes coses que dintre de lo dolent he tingut l'oportunitat de conèixer gent meravellosa i no sé, potser veig la vida des d'una altra perspectiva i en aquest sentit estic molt contenta.
1: Por a la recaiguda es manté o no?
2: Bueno, sí, és que, a més, us explicaré una cosa ràpida. Jo fa un any vaig tenir un amor perinatal, ¿vale? Em vaig quedar embarassada i fa 10 anys del meu trasplantament i pensava que tot això ho tenia molt, molt, molt treballat, però jo al tenir, vaig tenir una preeclàmpsia molt greu, llavors em van tenir que ingressar, vaig estar de salut bastant, bueno, bastant, vaig estar malament. I en aquell moment va sortir tota la por a la recaiguda, bueno, a la recaiguda, a morir-me, multiplicat per 10.000. Llavors allà vaig dir, ups, potser, potser és que he de conviure amb aquesta por tota la vida, però al final és una mica intentar gestionar i acceptar-ho i anar visquent, pues, això, sabent que això està aquí, estarà, però ho intentem acceptar i viure, pues, des de la perspectiva més, que més benefici tingui per mi i per la gent que em rodeja.
1: Dia a dia, no? Partit dia a partit.
2: Exacte.
1: Com diu Ares. El Xolo.
3: Ho expliques superbé, de manera molt clara, crua, però amb un somriure als llavis.
2: Sí.
3: Si algú que t'està escoltant està passant per una situació similar, què li diries perquè s'atreveixi a obrir la porta de casa seva i sortir al carrer?
2: Bueno, això, jo crec que l'acceptació és el primordial. Saber que jo sempre intento transformar tot el dolor o la ràbia, perquè a vegades he sentit molta ràbia, de veritat, en amor. Sí, i al final aquest transformament, no sé si es diu així, m'ha ajudat molt a conviure i jo el que li diria és això, que busqui ajuda si ho necessita, que busqui ajuda als seus familiars, als seus amics, que tenir tot aquest suport ens ajuda molt i que, bueno, que al final potser ara no veu la llum, però que d'aquí a un temps, treballant en conjunt i amb ella mateixa, pues que acabarà veient la llum.
1: Amb això ens quedem. Ares Rueda, gràcies.
2: A vosaltres.
1: Anna González, psico-oncòloga de la Fundació Càlida, moltes gràcies.
2: Gràcies.
1: Que vagi molt bé.
4: Informació, actualitat i entreteniment a l'Entrellat amb Samantha Villar.
1: Rosa Pera, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
1: Què ens portes avui al Cita Cegues?
5: Avui parlarem de gitanes.
1: Mira.
5: I començarem amb una cita que sembla un retrat, però que en realitat també és un símptoma, i diu així.
6: Sa pell era morena i setinada, son cabell negre i llustrós. Ses mans fines i llargues arreglaven descuidadament la deixadesa de son trajo. No reia mai, tan sols somreia. I son somrís era de Regina.
3: Escolta, d'on surt això?
5: Doncs mira, és del 1905 i ho escriu Sebastià Junyent a La mort de la gitaneta, publicat a Joventut, i parla de Consuelo Jiménez Escuder.
1: Consuelo Jiménez Escuder, qui era?
5: Potser el nom no sona gaire, però la cara sí que sona, i molt. La Consuelo Jiménez Escuder va ser una de les models que apareixien en molts quadres de l'Isidre Nonell, aquell pintor que sovint s'ha resumit amb una etiqueta, que és el pintor de les gitanes.
3: I ara hi ha una exposició, la podem veure?
5: Doncs sí, a la Fundació Palau.

0: De Caldes d'Estrac, hi ha una exposició magnífica que es diu Nonell, Vallmitjana i els Gitanos. Està comissariada per l'escriptor Julià Guillamont a partir d'una recerca de molts anys i també d'un llibre que ha fet amb el Marc Sauquer, amb el Joan Marc Sauquer. La mostra ens porta a la Barcelona del 1900 i a la relació entre el pintor Isidre Nonell i l'escriptor Juli Vallmitjana.
1: I què hi trobem exactament a l'expo?
0: Doncs sobretot la història d'amistat fortíssima entre dos artistes que compartien la fascinació pels suburbis, pels baixos fons i pels ambients gitanos de Barcelona. I en Julià Guillamont ens introdueix al nucli de l'expo, que és la investigació i les descobertes que presenta, com per exemple aquesta.
2: La recerca que jo faig el que intenta és donar vida a coses que a vegades són lletra morta. La descoberta d'un bar de la Barcelona Vella, desaparegut amb l'obertura de la Vila Lleidana, que és el Cafè de l'Infern, que apareix en el començament de l'obra del Juli Vallmitjana de la Ciutat Vella i que he pogut descobrir, per una banda, que el Nonell també hi anava, que era un bar de nit, un bar, diguem-ne, on es jugava a les cartes, on hi havia ball, a vegades es feien festes, hi havia baralles. Picasso i Casagemas tenien l'estudi molt a prop d'aquest, en la Ria Sant Joan, un carrer també que va desaparèixer per la Via Laietana, molt a prop d'aquest Cafè de l'Infern. I mirant la planimetria de Barcelona he descobert que en un dels famosos quadres que el Picasso pinta des de la finestra de l'estudi de Ria Sant Joan és un paisatge preciós de l'època blava de Barcelona a la nit, es veu llum al carrer que surt d'un portal, i en aquell portal hi ha el Cafè de l'Infern. O sigui que és molt possible que també Picasso anés allà.
0: Sí, de fet, el Julià Guillamont a mi m'encanta, hi vaig estar parlant amb ell i, de fet, és que ha fet com de detectiu aquí.
1: Ah, que bé!
0: No? Històric, sí. I un aspecte que a mi m'ha interessat molt és la gran qualitat de material i informació que ajuda a entendre com es va absorbir i construir visualment i literàriament una determinada imatge del món gitano en la cultura catalana i, sobretot, a través de la figura d'una dona, que és, efectivament, la Consuelo Jiménez Escuder.
3: La Rosa, quan dius es va construir la imatge del món gitano, vols dir que no només el representaven al mite, també el fabricaven.
0: Això mateix. I aquí és on la cosa es posa interessant, perquè l'exposició ensenya quadres i documents i també ens obliga a preguntar-nos qui mira, des d'on mira i què queda fora del marc. Fa més d'un segle i també ara mateix, si s'ha mogut la imatge, si el marc és un altre, si caldria desplaçar-lo o inclús fer-lo desaparèixer el marc aquest.
1: Què estem sentint?
0: Doncs és en Frederic Mompou. La peça es diu precisament Gitanes i és de la sèrie Suburbis. Si aneu a l'expo, descobrireu per què l'he posat.
3: I abans de continuar, qui era la colla del Safrà?
0: Doncs era un grup de pintors joves de finals del segle XIX vinculats a una pintura de paisatge renovadora amb una paleta de tons grocs, ocres i terrossos i d'aquí es diu que és el nom del Safrà. Però, de fet, que això és una recerca que vaig fer jo fa anys per un altre projecte, jo crec que pot ser que tingui a veure amb que anaven molt a la Verneda. I, de fet, la Verneda, el barri, es diu així perquè hi havia molts verns. I quan floreixen els verns, tornen al paisatge d'un groc ferruginós. O sigui que els del Safrà sortien allà a pintar pedreres, espais pobres i perifèrics. I entre ells hi havia el Nonell, el Mir, Pitxot o Canals, i volien allunar-se d'una pintura academicista. Però aquesta aproximació als marges, tant físics com socials, no estava exempta d'ambigüitats.
3: Doncs sí, perquè, clar, mirar la pobresa també pot ser una forma d'apropiació.
0: Sí, i això és una de les coses que avui podem revisar millor. En Nonell, per exemple, es va allunyar del folclorisme més fàcil. Les seves gitanes no són postals exòtiques ni estampes de festa. Són figures tancades, silencioses i melanconioses. I això va incomodar aleshores moltíssim a la burgesia, imparant.
1: No agradaven perquè no envellia la pobresa, no? Què hi diu el comissari d'això?
0: Doncs una de les preguntes que es fa el Julià Guillamont, en les quals ha basat la seva investigació per anar més enllà dels llocs comuns i trencar estereotips, és aquesta.
2: Aquesta noia va magnetitzar tota una sèrie d'artistes i escriptors d'aquell moment. El seu destí tràgic, la mort molt joveneta l'any 1905, va construir un mite sobre el qual s'han dit moltes coses que no tenen cap fonament. Jo he intentat posar aquesta relació del Nonell amb el seu model i amb els seus contemporanis en el marc just de les coses que sabem, que en sabem bastantes, i en aquest moment en sabem bastantes més de les que sabíem. Jo crec que és una història fascinant.
0: Sí, de fet, es va construir un mite a través de la Consuelo, que no va pintar només Nonell com és conegut. En Julià Guillamont ha descobert que la va retratar altres artistes com l'Adolf Mas o el Sebastià Junyent. Tot i així, les dones continuaven sent anònimes i mudes. Era una presència pictòrica, no tenen veu pròpia. I aquí és on m'interessa molt introduir un altre artista, que és la Lola Lassur.
3: I què fa la Lola?
0: Doncs mira, la Lola ha revisat críticament aquest mateix univers en la seva peça La força de l'huracà, regnant tot ahir, que ho va presentar al pavelló a Victòria Eugènia fa ben poc, i reprèn la mort de la Consuelo Jiménez Escuder, la model mitificada com la predilecta de Nonell.
3: No? I què ens explica?
0: Doncs ella fa una cosa molt important, desplaça el centre de la mirada. Ja no es tracta només de la model del pintor ni de la gitaneta convertida en figura literària. Es tracta de saber quina precarietat urbana i material hi havia darrere d'aquell rostre pintat. Ah, i la Lola ens ho explica aquí molt bé.
4: Volgué anar una mica més enllà del mite, no? El mite de la Consuelo com a amant, com aquesta model predilecta de Nonell, amb la qual Nonell tenia una relació que sobrepassava lo professional. Consuelo era una nena que Nonell va pintar dels 13 als 16 anys, o sigui, realment era molt, molt jove, i que Consuelo, a més, desafortunadament, va morir als 16 anys, perquè un dia de tempesta a Barcelona, uns vents molt forts que es van sortir de lo normal, ella vivia en tal precarietat, no?, que la casa se li va caure a sobre.
1: Déu-n'hi-do.
0: Clar, doncs és buscar una mica quines eren les causes i la situació social que vivien aquests mites estereotipats.
1: No era una noia molt maca, no. Era una noia pobra, molt vulnerable.
0: Exacte, i molt joveneta, també. No? Llavors s'ha de buscar quina era la situació que hi havia allà.
1: No? De cop la història toca a terra.
0: Exactament.
1: És una altra cosa.
0: Sí, i això també ens ho podem portar al present. No? La pregunta que jo plantejava abans, no? Hem de treure aquest marc, l'hem de fer desaparèixer? Què és el que està passant ara? Quina és la imatge de la dona gitana actualment? No? I, de fet, si avui volem parlar de dones gitanes, no podem quedar-nos només en com van ser mirades, no? Avui ja podem parlar de com parlen elles mateixes, què pensen, què escriuen, què reclamen, i seguir l'exemple de la Lola Lassur i en Julià Guillamont, que és posar-hi noms i context.
1: No? Curiós, eh?
0: Sí, aquí, per exemple, podem destacar figures molt visibles actualment, no?
3: Qui?
0: Doncs mira, per exemple, hi ha noms com la Pastora Filigrana, que és una advocada i activista, o la Sílvia Güero, una de les veus més conegudes del feminisme gitano, no? O la Maria José Jiménez, presidenta de l'Associació Gitanes Feministes per la Diversitat, o moltes d'altres, no? Que, de fet, potser encara no ocupen el centre del relat, però sí que lluiten ja des d'un altre lloc, no des d'un mite o des d'una imatge fabricada. No?
1: Dones en lluita, no? Activistes...
0: Totalment. De fet, us he portat una última cita que podríem escoltar.
5: Las mujeres gitanas estamos preparadas porque valemos, queremos y podemos.
3: Una frase que desmunta aquí molts tòpics. De qui és?
0: Doncs mira, forma part del manifest de les dones de la Fundació Instituto de Cultura Gitana, llegit al Congrés dels Diputats a Madrid l'11 de febrer del 2008.
1: Una gran resposta a tot el que hem anat parlant avui.
0: Sí, perquè si el 1905 trobàvem una jove gitana convertida en imatge, avui podem escoltar dones gitanes, com dèiem, parlant en primera persona des d'àmbits que res tenen a veure amb els marges o la precarietat. I això canvia completament el marc.
3: Dones amb veu pròpia i noms i cognoms.
0: Sí, doncs sí. I també ens obliga a revisar la història de l'art d'una altra manera, no? Ja no es tracta de cancel·lar el Nonell o el Valmitjana, sinó de mirar els seus quadres, de mirar-los més i millor.
3: Gran, Rosa!
1: Sí, senyora! Rosa Pera, gràcies, com cada setmana. T'esperem la setmana que ve.
0: A vosaltres, i aneu a Caldetes.
1: Sí, senyor, la Fundació Palau de Caldes d'Estrac. Molt interessant aquesta exposició. Arribem a les 6 notícies.
6: Són les 6.
7: Ràdio 4. Serveis informatius.
8: Bona tarda. Comencem parlant de política catalana. El Parlament ha iniciat la tramitació de la llei d'acompanyament dels pressupostos del 2026 després que PSC, Esquerra i Comuns han rebutjat les esmenes a la totalitat de l'oposició. La norma elimina 22 taxes, en modifica 70 i en crea 3 de noves per simplificar tràmits administratius. El text també actualitza el cànon de l'aigua, incorpora noves deduccions fiscals vinculades a la conservació del patrimoni natural i accelera la digitalització de diversos procediments de l'administració. En habitatge, reforça el control del mercat del lloguer i les sancions per irregularitats. A més, inclourà la creació de l'Autoritat Aeroportuària de Catalunya, fruit de l'acord entre el govern i Esquerra. Tot plegat en un dia que el conflicte educatiu també ha estat present a la cambra. Mestres i professors han rebutjat el preacord per acabar amb aquest conflicte d'educació a la consulta telemàtica. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha instat la consellera d'Educació, Esther Niubó, a reprendre les negociacions i posa deures a l'administració, mentre el departament vol mantenir-se en l'acord.
9: L'administració té ara uns deures a fer i és buscar ampliar aquest marge per poder realment arribar a una proposta que el col·lectiu en una consulta voti que sí.
10: Compromís i la voluntat de continuar desplegant aquest acord hi és.
8: En paral·lel, pel que fa a la política espanyola, però també de l'àmbit judicial, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil continua registrant les seus de Tubos Reunidos a Àlaba i Biscaya per obtenir informació sobre el rescat de la companyia durant la pandèmia. La investigació mira d'aclarir si part dels 112 milions d'euros rebuts haurien acabat a la presumpta trama del cas Leire Díez en el marc d'una peça secreta que investiga el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz. Tot plegat, hores després de conèixer àudios del sumari del cas Leire Díez, coneguda com a lampista del Partit Socialista. Els Mossos investiguen la mort d'un excursionista, el cadàver del qual ha estat localitzat al massís del Montseny. La veu d'alarma l'ha donat un altre excursionista pels vols de les 10 del matí, quan ha localitzat el cos de la víctima entre unes roques en una zona de difícil accés. S'han activat dues dotacions dels bombers de la Generalitat, així com efectius de muntanya de la policia catalana. Fonts consultades per Ràdio 4 detallen que el cadàver no presentava signes aparents de criminalitat. La principal hipòtesi de treball, a falta de resultats a l'autòpsia, és que la víctima s'hauria precipitat des d'una altura d'uns 4 o 5 metres. D'altra banda, multats 134 conductors en dues setmanes per excés de velocitat a la C-13 a l'altura de Vilanova de la Barca, a la comarca del Segrià, Lleida, Pepa Santgenís.
11: Els Mossos d'Esquadra han multat 134 conductors per excés de velocitat a la carretera C-13 a Vilanova de la Barca, al Segrià, en les dues últimes setmanes. Les últimes setmanes s'havien incrementat els controls de velocitat d'aquesta via al voltant del tram urbà de Vilanova, després de constatar la preocupació de les autoritats locals d'aquest municipi perquè diversos conductors no respectaven la velocitat màxima de 50 km per hora quan creuaven l'interior del poble. En un control que es va muntar dilluns passat a la carretera C-13 es van detectar dos vehicles que circulaven a 121 km i a 138 km per hora. Per això els Mossos van denunciar penalment els dos conductors de 35 i 39 anys com a presumptes autors d'un delicte contra la seguretat viària. En aquest mateix control també es van denunciar administrativament sis conductors més per excés de velocitat.
8: Gràcies, Pepa. I arribats a aquest punt, ens interessem per com se circula per les carreteres. Servei Català de Trànsit, Mireia Camats, bona tarda.
12: Hola, bona tarda. A hores d'ara la GI-674 està tallada a Caldes de Malavella en tots dos sentits per un accident a la C-17 i a retencions de Parets de Mollet en sentit sud, a l'AP-7 i a l'altitud i aturades de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà del Vallès en sentit sud, la B-30 va carregada de Cerdanyola a Barberà en tots dos sentits, a la C-58 i a la C-33 i a retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud, a la C-31 i a retencions a l'Hospitalet en sentit Barcelona per un vehicle avariat. A l'A2 hi ha retencions de Cornellà a Sant Feliu de Llobregat en tots dos sentits. La B23 va carregada de Molins de Rei al Papiol i d'Esplugues a Barcelona. A la C32 i a l'Antitud a Sant Boi de Llobregat en tots dos sentits. A la Pota Nord, a la B20 i a Cuentre, Santa Coloma Gramenet i al Nus de Trinitat d'entrada a Barcelona. A la C60 i a Quart Gentona en sentit Mataró. A la C31 a l'autopista del Maresme i a l'Antitud a Badalona per anar cap a Barcelona. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Ali retencions de Cornellà a Collserola en sentit Besòs per un accident que talla un carril i a la ronda litoral i retencions de Zona Franca de Barceloneta i a Bonpastor en sentit Besòs i de Rambla Prima de Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
8: Gràcies i abans de marxar hem de parlar de Rosalia. La cantant catalana ha ajornat l'inici de la seva gira pels Estats Units per una emergència familiar, segons ha informat a X, l'antic Twitter. De moment queden ajornats els concerts de Miami i d'Orlando del Lux Tour, que és aquesta segona part de la seva gira que començava aquest dijous. La promotora Live Nation ha emès un comunicat explicant que Rosalía lamenta decebre els seus seguidors, però assegura que les circumstàncies no li han deixat cap altra opció. De moment es desconeixen les dates dels nous concerts, tot i que l'organització demana conservar les entrades mentre es treballa per reprogramar les actuacions afectades. Això és tot de moment. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts a l'edició vespre aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
7: Ràdio 4.
13: Quan tothom baixa el volum, nosaltres el pugem. De dimarts a dissabtes a la mitjanit t'espero al Metròpoli de Ràdio 4, un punt de trobada per artistes novells i veus consagrades, pel teatre de casa nostra, per la cultura, per la música i per les històries que mereixen ser escoltades sense presses. Si la nit és el teu territori, aquesta és casa teva. Metròpoli, a la mitjanit, a les 12, aquí a Ràdio 4.
7: Metròpoli, amb Xavi Collado. Ràdio 4.

0: Tarda, que...
1: Tot bé?
0: Ui, sí, tinc moltes preguntes i moltes respostes.
1: Ah, ens agrada.
0: Sobre la cultura digital. Resposta. La setmana que ve ha de passar moltes coses, ja ho sabeu, perquè sí, esteu aquí home, fent el xup-xup, no?
1: El Mundial...
0: Jo estic superfutbolera.
2: Ah?
0: Sí.
2: Ah, sí, eh?
0: Sí, és així.
1: Nosaltres
0: és
1: també, així. Perquè Ràdio Televisió Espanyola farà un desplegament impressionant de cara al Mundial.
0: Doncs per això mateix us he fet un sumari com un himne de futbol.

0: Atenció al cor que ve després, eh?
1: Tothom a punt.
2: Comencem. Això que és Benji i Oliver?

0: señora. Els openings d'anime, o sigui...
1: Total.
2: Molt bé.
0: Bé, doncs això, mira, i més xup-xup-xup de futbol. Va, oe, anem a fer algunes de les coses que han passat aquesta setmana. Amb l'actualitat ja sabeu que ho fem en format pregunta.
2: Sí.
0: I anem a parlar de la selectivitat que s'està fent aquesta setmana.
2: Sí.
0: Per tant, anem a la primera pregunta d'avui.
2: No, aquí Catalunya es fa
1: la setmana que ve.
2: Ha començat Espanya aquesta setmana.
0: Val. Quin dispositiu s'està utilitzant per primera vegada en algun ESPAU 2026 per detectar possibles trampes tecnològiques durant els exàmens?
2: Respostes.
0: Opció A, càmeres amb reconeixement facial. Opció B, detectors de radiofreqüència. O opció C, drons de vigilància a les aules.
1: B.
2: La B.
0: Aquesta la sabeu perquè s'ha dit molt, no? En plan,
2: i perquè m'ha entrevistat.
1: M'ha entrevistat a la jefassa de la selectivitat.
0: Per tant, sabeu tots els continguts. La resposta correcta és els detectors de radiofreqüència. Clar, diverses universitats han incorporat controls aleatoris. Clar, pots trobar-t'ho o no pots trobar-t'ho? Això és en plan aleatori.
2: No, no, clar.
0: Amb aparells capaços de detectar senyals de mòbils, rellotges intel·ligents, auriculars ocurs o ulleres connectades. És a dir que
2: sí.
0: L'objectiu és evitar l'ús de dispositius electrònics i eines d'IA durant els exàmens. I s'han prohibit explícitament, evidentment, rellotges intel·ligents, auriculars ocults, les ulleres, tot
2: el
0: que,
2: mòbil fora...
0: Tot el que es connecti, tot el que es connecti.
2: No, no, no, res, tot analògic.
0: De totes maneres, la picaresca és tan bèstia que es fan uns artilugis bastant
2: prou. Home, però també et dic una cosa, qui faci aquest artilugi, ja no cal que vagi a la universitat, és una enginyer de primera, ja està.
0: Sí,
2: ara aprovat.
0: Jo he de dir que a la selectivitat bastant pressionat, que jo no m'atreviria, també, t'he de dir.
2: Home, clar, ni jo.
0: És que és un risc.
1: Sí.
0: Sí, hi ha gent que li agrada l'aventura, però jo és molt arriscat.
1: Sí. Et poden fombrar un zero, eh?
0: Jo no sabia treure ni una xuleta, imagina't, un paperet, ni res escrit a la mà. O sigui, jo era molt peruca amb aquestes
2: home,
0: coses.
2: Home, i nosaltres. Jo no? També, és que ja te l'estàs jugant, eh?
0: Sí.
2: Allà si copies...
0: Va, la segona pregunta va d'estafes.
2: Va.
0: En què consisteix l'estafa coneguda com a Relay Attack que ha portat a diverses detencions a Figueres? Opció A. Els estafadors es coordinen amb botiguers i clonen la targeta bancària. B. Els delinqüents porten un datàfon de butxaca i s'acosten molt a la víctima per treure-li diners. O C. Una estafa que en programari maliciós permet als lladres utilitzar una targeta bancària real sense ni tocar-la ni veure-la.
2: La C. Ah, no, Relay Attack. A veure, atac. Ha d'haver-hi un atac.
1: La B.
2: La B.
0: És la C.
2: És la C. Oh, que tonta d'haver canviat.
1: No es canviava.
0: S'ha detingut un noi a Figueres perquè ho va fer, s'ha endut com 23.000 euros, però clar, el tema és bèstia perquè és una de les estafes que està passant els últims dies. Els lladres contacten amb les víctimes a través d'un SMS que t'arriba, com si fossin el departament de riscos del teu banc. I han suplantat la identitat del teu banc i diu, al missatge donen un número de telèfon que has de trucar. La víctima contacta amb l'estafador, que li fan creure que la seva aplicació bancària està compromesa per motius de seguretat, i diuen, descarrega't-la d'això del banc i carrega't aquesta que et donaré jo ara. Llavors, però clar, tu pensant-te que estàs parlant amb el teu banc, perquè has rebut un SMS.
2: Increïble.
0: Llavors se l'instal·len i aleshores els estafadors poden accedir a la nova aplicació i capturar les dades de les targetes de crèdit. I a partir d'aquí, és que és sofisticat, eh? Les targetes amb un programari maliciós es connecten al mòbil i poden treure diners directament de la teva targeta.
2: Molt fort.
0: Vull dir que això...
2: I et buiden... El límit de la targeta, al màxim.
0: Clar, el tema és el límit de la targeta, vull dir que tampoc són
1: grans en el meu cas aniríem ben liats.
0: Sí, que el dia que et vols gastar més et diuen no pots treure més. No?
1: Ens ha passat tot.
0: I dius, ara m'haig de treure
1: tota aquesta martingala per això, eh? Apa!
0: Bé, ja sabeu que la tecnologia mou el món, s'infiltra i té implicacions a tot arreu. També en l'economia han passat coses aquesta setmana. La tercera pregunta va d'això. Quina d'aquestes empreses ha estat la primera a anunciar oficialment aquest 2026 que ha presentat la documentació per sortir a borsa? Opció A, Anthropic. Opció B, OpenAI. Opció C, SpaceX d'Elon Musk.
1: SpaceX.
2: Per sortir a borsa.
1: OpenAI.
0: Doncs és l'A. Anthropic.
2: Què és Anthropic?
1: Nosaltres pensant-nos-ho molt,
0: Anthropic és cloud. que és el cofundador és el que es va reunir amb el Papa l'altre dia.
2: Sí.
0: Que aquest, clar, Anthropic s'ha d'explicar molt bé això.
2: Claude és una IA.
0: Sí, és la IA Claude, que ara està com més de moda i està pujant com l'escuma.
1: I per què? I per què està tan de moda?
0: Està de moda, primer de tot, perquè es va posar una mica en contra contra Trump. Perquè va dir que no volia entrar en el tema de la defensa militar. I el CEO, el fundador d'Anthropic, que és Dario Amodei, s'ha convertit en una de les veus més influents i també més crítiques de la IA. Ha advertit ràpidament dels riscos que pot comportar una IA molt potent i fins i tot va xocar amb el Pentàgon per la seva oposició a donar les seves eines perquè ho poguessin fer la defensa. I després es va liar amb el Papa en l'encíclica, parlant de la IA i l'ètica, i per això. És com si diguéssim ara...
2: Ah, bueno, clar, allò que deien que el Papa havia fet servir la IA per parlar de la IA.
0: Per això. Però el tema és que, sí, els antròpics han posat una mica la medalla com de... Som els... la moral de la IA. O sigui, nosaltres tenim un Claude, però Claude és ètic, és transparent. S'han posat com el bàndol bo. Però, de fet, clar, representa que Elon Musk també està fent paperassa per SpaceX.
1: Jo he llegit alguna cosa. Val, per això m'he liat.
0: Sí. No, dels tres volen estar a borsa, les tres empreses. Però qui s'ha avançat aquesta setmana és Anthropic, que està agafant com molta embranzida, diríem. No?
2: Molt bé.
0: Per tant, ja veurem què passa amb tot això. Bé, entrem a TikTok Espanya, que ha anunciat un desplegament brutal per la setmana que ve. Ara ho descobrirem, però primer la pregunta. Va, les xarxes socials. Quin dels següents hashtags relacionats amb cultura i història ha experimentat el creixement més gran durant l'últim any a TikTok? Museum Talk. Museum o History Talk?
2: Museum Talk.
1: Museum and History Talk.
0: History Talk. Però clar... History Talk ha pujat un 108%, Museum Talk un 48% i Museum un 67%. La resposta correcta és History Talk i assegura que les publicacions amb aquest hashtag s'han més que duplicat en un any. Clar, això ho he posat com a excusa per dir-vos que ha arribat un acord amb la Sagrada Família i la setmana
1: TikTok.
0: Que ve TikTok ha anunciat una programació especial per celebrar la finalització de l'última torre del temple d'Antoni Gaudí a través de directes exclusius, entrevistes amb arquitectes, visites entre vestidors i fins i tot un concert de violí des de l'interior de la basílica. I milions d'usuaris de tot el món podran seguir aquest moment històric.
2: Però TikTok, a on de TikTok?
1: Com a plataforma.
2: Tot això?
0: No heu vist que a vegades, segons què es fa, són com partners, llavors hi ha com el canal, però a través d'aquesta... És una iniciativa que forma part del programa que es diu History Comes Alive, que busca provar una mica la cultura i el patrimoni a noves audiències. Llavors, a través d'aquests hashtags de cultura es poden veure moltes coses, però, per exemple, creadors de contingut que fitxarà TikTok estaran amatent des d'allà, amb directes, i us començarà a aparèixer el vostre timeline, perquè si és una cosa que fa TikTok, el que passa és que quan estàs a TikTok aquests vídeos es veuen molt, perquè, clar, estan organitzats per ells. Però, per exemple, hi haurà en el canal que es veuen tot de directes, hi haurà tota l'estona directes des de la Sagrada Família. Vull dir que...
2: Quin canal és aquest? Directe a Toc?
0: No,
2: clar, no
0: TikTok que Live. O sigui, hi ha una pestanya que es posa directes.
2: Ah, i allà
0: la gent està fent... Hi ha molta gent que està fent teletienda, per exemple, en el live, no? Tu vas pujant... No has entrat mai en aquesta part de TikTok?
2: És que jo tinc prohibit TikTok a casa meva.
0: Doncs ja...
1: Per tu també.
2: Sí, perquè si el tinc jo al meu mòbil, me l'agafen.
0: Per exemple, el TikTok Live, que és una de les pestanyes que hi ha dins de TikTok, està capat per menors, per exemple. No poden fer directes, no? Però tu vas pujant...
1: Però llavors, aquests directes que deies de TikTok des de la Sagrada Família, què vols dir? Que hi hauran com reporters enviats?
0: Sí, han agafat com influencers i això que... Però de cultura, o sigui, i de...
2: No, és que és brutal. A mi el que més m'al·lucina és la convergència a l'acabar tot. Sí. Sí, xarxes socials, plataformes, mitjans de comunicació, tots estan fent el mateix, els diaris fan tele també, tothom està fent el mateix, directes d'esdeveniments.
0: Sí, perquè és, clar, perquè és el que atrapa també, no? És el que capta l'atenció, no? De moment, això està passant ara, en aquests moments, no?
2: Sí.
0: Per això que la ràdio no ha de perdre aquesta potència, per exemple, que a vegades ja ens omplim la boca de parlar del podcast, però què li falta al podcast? Aquest directe, no? Això està passant en aquest moment, no? I això s'ha de potenciar cada vegada més. Per tant,
1: sí, Mariola.
0: Sí, esclar que sí, visca la ràdio. Bé, pel que fa a tendències de Google, anem a les paraules noves buscades a Google, a tot el món. Una paraula que s'ha generalitzat molt, és un anglicisme, a les xarxes socials de tot el món, que és soccer staining, no? Stunning. Cinquena pregunta. De quina cançó prové el terme d'argot a les xarxes que avui s'utilitza per descriure un seguidor o fan molt apassionat també en el món del futbol? Opció A. el Wonderwall d'Oasis, opció B, Stan d'Eminem, opció C, Seven Nation Army de The White Stripes.
2: Stan d'Eminem.
3: Doncs sí,
0: clar, perquè ja es veu amb la paraula. Soccer stunning. És tot és d'aquesta paraula. La paraula que s'està generalitzant és soccer stunning, que és la paraula d'estan, del verb stunning, que prové directament d'aquesta cançó, Stan del raper Eminem, publicada l'any 2000, que tracta la història d'un fan molt obsessionat. I clar, l'argot aquest s'utilitza avui a les xarxes per descriure un seguidor apassionat i de vegades...
2: Un tifosi, allò que li dèiem, sí, un tifosi abans.
0: En aquest cas és una barreja entre stalker i fan, saps? És com una cosa així.
2: Correcte.
0: I amb el Mundial, de fet, està passant una cosa, s'està veient una clara tendència que fa temps que ens persegueix, que és una mica que la transformació del futbol en una experiència cultural completa. És a dir, no només mirem els partits, sinó que consumim documentals, música, samarretes, continguts a xarxes, històries personals, i ja va més enllà, no? També és cultura cada vegada més, i el futbol és entreteniment, i clar, per això. La setmana que ve serà brutal, a banda de veure tota la innovació, perquè...
2: La pilota que s'endolla.
0: Sí, la pilota que s'endolla, per exemple, també alguns canals, la BBC, per exemple, algun altre canal americà, hi haurà com una doble pantalla personalitzada, que tu amb el comandament pots veure la perspectiva o pots repetir el gol, i tot això, bueno, innovacions aquestes que arriben amb grans esdeveniments d'aquests tipus.
2: Molt bé. Més preguntes?
0: Va, sobre publicitat, i un dels anuncis més virals les últimes hores, aquesta pregunta és... Se sap quina agència ha creat l'anunci viral de Pepsi amb Pep Guardiola? Aquest anunci?
4: Sí.
0: L'heu vist, no? Que és un nen que va per un carrer com si fos Manchester i veu un senyor d'esquena, que és el Pep Guardiola, i li diu, Pep, Pep, Pep, i ella gira, ensenya una Pepsi i diu, sí, Pepsi.
2: Oh.
1: Ostres.
0: Val? Però clar,
1: que dur.
0: El tema
1: entre
0: és...
1: el Mourinho ahir amb el sí, però i avui amb el Pep sí,
0: clar, és que té a veure una mica amb això.

0: bé, després dic coses que es pot saber que és IAC, que és superdifícil ja, però es difumina l'entorn en algun moment, la veu no sincronitza molt perfecta amb els llavis, però clar, tot això t'ho dic, que ho has de com mirar moltes vegades i un cop saps que és IA, però ja, a primer ull, una il·luminació perfecta, sí que és veritat que es veu com una perfecció,
1: massa
0: la llum,
1: perfecta.
2: Això fa sospitar sempre, quan
0: sospitar.
2: És massa perfecta.
0: O, per exemple, no sé, els gestos del Pep poden semblar naturals a primera vista, però no, hi ha com unes microexpressions estranyetes, bueno, les textures també són una mica això, però clar, evidentment...
1: Que fort.
0: Clar, i la pregunta que ens fem després és... L'he trobat tan graciós, la idea és tan simple i tan
2: Pep,
0: bona...
2: Sí, tia,
0: que dius, no,
2: no
0: sé...
2: Per favor.
0: És molt cutre.
2: Home, per favor. Pep,
0: va,
2: sí.
0: A mi m'ha fet gràcia.
2: Ja, ja, gràcia fa.
0: Saps, a mi m'ha fet gràcia, però he pensat, és cultura catalana, això ho ha fet algú d'aquí. He pensat, sí, no m'imagino algú...
1: Totalment.
0: Saps de fora és... fent Pep? Sí.
1: És cunyadisme
0: és,
1: nacional.
0: És l'EPE,
2: és veritat, perquè
0: no?
2: El sí és català o espanyol.
0: O sigui, no es veu una cosa ni americana, ni britànica, ni anglosaxona.
2: Sí. Tens raó. Anglaterra no ho entendran, Pep, sí.
0: Anem, avui haurem, us aviso perquè haurem de fer un tren de TikTok avui, eh?
2: Ah, un tren?
0: O sigui, una tendència de
2: es diu tren. Que és un...
0: A TikTok es diu tren.
2: D'acord. Mare meva.
0: Un tren a TikTok és un ball que es posa de moda, o unes frases, com un vídeo molt curt,
2: okay, okay,
0: que és tendència, okay, però que li diu d'entrada.
2: Hem de fer un vídeo.
0: Però, ara, primer la pregunta,
2: va,
0: a la setena.
2: Sí.
0: Quina d'aquestes tres cançons s'està convertint en un tren a TikTok i Instagram ara mateix, on la gent interpreta aquest moment del diàleg? Opció A.

0: Deixo fins al final, que és molt mac.
1: És que és una monada. Tots cantant a la peixera.
0: Mira el Tomàs.
1: Fem que canti la Maria Juan o què?
0: No sé què. Però fem l'última, no? Va. Això és Ginestar.
1: Sí.
0: Després us diré quina és. I la tercera. Sí.

0: Doncs deu ser Ginebra sola.
1: Quina és aquesta? Que sigui aquesta, que sigui aquesta. Tothom està fent i ho hem de fer. La Ludic Bang amb aquesta cançó que li dedica el seu tècnic de so.
2: Podem fer amb això.
1: I què hem de fer, què hem de dir?
2: Que és molt gran, doncs,
1: a veure,
2: això.
1: Dir-vos que, a veure, Pimpinela, si hagués hagut internet al seu moment, també seria tren.
2: Home, dir, no? Tu...
1: Sí, Gina total. Està, aquesta cançó va ser el primer tren en català de TikTok de la història.
2: Sí?
1: Que, feien una, que feien com una coreografia que la feia tothom. Això fa bastant temps. I ara, aquesta setmana, o sigui, ha esclatat. No? Tothom està fent aquest diàleg. Llavors, voleu que el fem, no?
3: Sí, sí,
2: sí,
3: hem, de, hem de cantar.
2: Després,
3: farem TikTok
2: veure,
3: ara. Aquí.
2: La Samantha, el Tomàs i el Jonís també sortiran.
1: Tu dius, com et dius?
3: Com et dius? Ah, però amb quina melodia?
1: No,
3: és igual.
1: Posarem la cançó, jo us gravaré, jo sóc l'operadora de càmera. I vosaltres aneu cantant.
3: Correcte.
1: Que després posaré la música i no se sent... Ara a la ràdio potser se sent si canteu.
3: Sí,
1: però
3: clar.
1: Després en el TikTok...
3: Més val que se senti alguna cosa.
1: Però ho teniu escrit aquí?
3: Com et dius? Em dic Xavier. Vale. I què veus? Ginebra amb Coca-Cola. Això està molt transparent. Doncs deu ser Ginebra sola.
1: Jo el que faria és... El, com et dius tu, Samantha? Em dic Xavier, la Natàlia. Què veus tu?
3: O sigui, on diu Samantha, serà Natàlia.
2: I on diu Mariola, serà Samantha.
1: Sí.
3: D'acord.
1: Vale. I després, doncs deu ser Ginebra sola, jo ho faria totes, en plan coral.
3: I on diu Natàlia, què és?
1: Ai, sí, és que m'he posat jo per fer-hi pensar. Jo no ho vull fer, perquè jo ho gravo. O sigui, no puc fer tantes coses alhora.
3: On diu Natàlia...
2: Vale, no, és igual. Eres, o sigui, Samantha, Natàlia, Samantha, Natàlia...
3: Samantha, Natàlia... Samantha, tu? Natàlia. Mira, una cadascuna.
1: Esteu sentint el making of en aquest moment.
2: El transparent ets tu.
3: Va, preparats? Tothom a casa que canti, també.
1: Ara marxo, que vaig a gravar, jo, eh?
3: Va, a veure, des del principi la cançó.
2: Espera, quan la Mariola estigui preparada...
3: Maria Juana, estàs per aquí? Tu escolta, escolta, que això serà tremendo.
2: Estic indignada.
1: Estàs flipant, no?
3: Per què? No pots cantar?
4: Però jo vull cantar també, jo vull...
2: No, però...
4: Però
2: he d'ensenyar això, no? Perquè tingui sentit, clar.
3: Molt bé, i jo què faig, amb l'ampolla?
2: No, perquè tu em dius que és això.

0: això?
1: Una gerra transparent.
0: Clar.
1: Què és això?
0: Ginebra amb Coca-Cola.
1: Com et dius? A veure, això baixo, vale. I la cançó? Com et dius?
2: Em dic Xavier.
1: I què veus?
2: Ginebra amb Coca-Cola.
1: Això està molt transparent.
3: Doncs ho sé.
1: Repetim. Sí, per favor, No, és que no la coneixia.
0: Després ho fem bé.
1: Després ho farem millor.
0: És que no podem ser més ridícules, Maria.
4: No, esteu guapíssimes.
5: Quedarà bé perquè l'àudio no se sentirà.
4: No, ties. Esteu estupendes.
5: Però tu, Maria Juan, faràs una frase, Llavors et posaré aquí al mig.
4: Maria Juan, mira, la frase de què veus tu... jo ara mateixa no veig res.
1: Hòstia,
4: no sé què és veu de veure, però jo no veig res.
1: Què et passa, Maria?
4: Mira, ties, jo és que m'encantaria vindre totes les setmanes a dir-vos ai, pues no va passar res, que avorriment de setmana. Pues no, hi ha manera. Bueno, el primer que vull fer és presentar-vos a Anna.
1: Hola, Anna.
4: Avui no estic sola.
1: Què tal?
4: És la Anna
1: Bonica. Benvinguda.
4: Són totes amigues. Gràcies. Mariola també coneix a l'Anna. Anna és la del Dolce pel Cafè. Vull dir, així són totes amigues.
5: Ah,
4: així amigues.
5: Te la conec. Hola, Anna.
4: Són totes amigues. Ella avui és la meva perra guardiana.
1: Per sí? Què? Què passa?
4: Perquè jo no puc anar sola per la vida, Mari, perquè no veig. Ja.
1: No hi veus.
4: Bueno, tu te recordes que l'última setmana, la setmana passada tu i jo vam parlar i jo li vaig dir que el color del 2026, el Pantone del color 26, era el Cloud Dancer. Correcte?
1: Correcte.
4: Molt bé, pues, Dancer no ho sé si era, però el Cloud, lo que vendria a ser el núvol, el porto jo en l'ull dret des de fa molts dies.
1: Però què t'ha passat? T'han fotut guió... un cop a l'ull o què ha passat?
4: No, què collons. Mira, el meu guió està escrit des del dilluns.
1: Sí.
4: Perquè com ja veia jo que la cosa no anava bé, jo ja veia que la cosa no anava bé, vaig escriure... El meu guió ha caducat més ràpid que tot el rotllo este del PSOE, que va caent, que de dia a dia va, el guió va canviant.
1: Sí.
4: Pues a mi m'ha passat igual. Jo venia a contar-vos que tenia una queratitis...
1: Sí.
4: Que no és un tractament de queratina, no m'ha llesat el monyo... No té res a veure. Jo no. Anar d'urgències ja... Així en el guió dia, anar d'urgències dos vegades, igual a la tercera em regalen algo. Pues mira, este matí ha segut la tercera, fort aplaudiment, l'Hospital de Fe de València.
1: Però què et passa?
4: Pues tia, que pues jo pensava que tenia una queratitis, però no. Resulta que tinc una endotelitis herpètica en el ull dret.
1: Ui!
0: Sona fatal,
1: no herpètica, sona herpes.
4: No està bonico, no està bonico.
1: Sona
4: no.
1: Perquè és correcte.
4: Sí, sí, sona mal perquè és que està mal.
1: A l'ull, o sigui,
4: herpes,
1: sí, sí, sí.
4: En l'ull dret. Bueno, si hi ha alguna persona ara mateix, algun hipocondríac, gent empàtica, dient jo també tinc una queratitis, els símptomes són, fa molt de mal, molt és molt, molt
1: ja,
4: de mal.
1: Ja,
4: l'ull molt molest, se t'infla l'ull, tens rojo, jo fa dies que no sé de quin color és el meu, tens fotofòbia, el que m'agrada a mi fer-me una bona selfie, doncs pues no, jo
1: no ara soc
4: Nosferatu, tancant ma casa.
1: No de los otros, efectivament.
4: Exacte. Tinc les persianes baixes, soc fotosensible, sí. Tinc la pupila dilata.
1: Ai, mare.
4: Des de fa tants dies que qualsevol dirà bueno, quan si estigués la ruta al bacalao, doncs pues no, ja vos dic jo que no.
0: És com molt d'incògnit, no? Amb ulleres, amb gorra.
4: Sí. Bueno, és que vaig en gorra
1: sí,
4: i en ulleres.
1: Sí.
4: O sea, soc un número. Soc un número.
1: Sembla Bad Bunny, eh? Falta la caputxa i la caseta.
4: Ai, Bad Bunny, no haguera parlat jo a gust avui de Bad Bunny, el que passa que jo necessito de contar-vos el periple de la sanitat pública. Fort aplaudiment per la sanitat pública, el primer.
1: Sí, senyora, sí, senyora.
4: Que així a València estem en tota la moguda de la... Continuem en la vaga indefinida, no perdem mai l'actualitat.
1: Ai, aquí també, que ha sortit que no. Han votat i ha sortit que continuen amb la vaga.
4: Per així, aquestes persones porten 19 dies... 19? 20?
1: 19. Demà 20 i estan d'acampada.
4: 19 dies amb una acampada en la plaça de la Vega Verge, coincidint en la festa del Corpus, però ties, això sou preciós, perquè l'alcaldessa és que no puede manifestarse perquè les del Corpus, i els mestres, en un altre exemple, en una altra mostra d'exemplaritat, han parlat en els del Corpus,
1: sí.
4: I els han dit, no patiu, agarrem les tendetes, les desplacem, vosaltres feu el Corpus i vosaltres el dius, tornem a ficar-les. O sigui, ole la...
1: Civisme, civisme.
4: Civisme absolut, estan donant una... Bueno, i mentre tot això passa,
1: claro.
4: Pues jo estic... de periple per la sanitat pública. Jo només vull donar un consell a la gent que estiga quedat ja d'anar a urgències. Tu has de portar un kit de supervivència, Maris. El kit de supervivència...
1: Aviam, per què?
4: Pues mira, tu en el carrer estàs... Jo no sé en Catalunya, però així estem ofegades de calor ja a lo loco. Vale, tu has de portar sempre uns calcetinets.
1: Sí.
4: Perquè tu vas en xancles, però tu entres a la sala d'urgències.
6: I fa un fred, no?
4: I fa molt de fred. Veritat, entonces tu en el bolso, antes d'anar a urgències, una botelleta d'aigua, perquè no fa falta anar gastant plàstic per ahí pel món, tu una botelleta d'aigua, uns calcetinets, per si tu les de repent el peu se te queda aixina carpidet, ai, que sí, és una paraula ai, que no sé traduir-vos al nord.
1: Ni jo sé, no sé com.
4: I una pasmina, una pasmineta, un mocaure, sí, una cosa sí, que tu puguis lligar-te. Sí. I després també, quan crides a la teua amiga, que és la xica que tinc al costat, quan la crides pa que ta, perquè jo li podia dir al meu home que m'acompanyara, però tres vegades hi ha urgències. Som autònoms els dos. No podem permetre'ns perdre tanta, o sigui, ser tan antiproductius.
1: Clar.
4: Llavors he dit, Anna, tu no vindràs.
1: Clar.
4: Ella ha aparegut.
1: Jo visc al costat.
4: Dis-los tu què estaves fent, Anna.
1: Jo estava fent, i encara tinc, jo així a les 10 de casa, en malles.
4: En malles?
1: En el look de running.
4: Ella no està.
1: I encara estic igual.
4: Ai, urgències allà. Quan ha entrat a urgències, i jo l'he tocat, i he vist com supurava calor, jo dic, ella menopàusica no és, perquè ella té 30 i pico anys. Ella està suant per altre motiu. I sí, diu, sí, és que estava corrent. I he pensat, allargui un quilòmetre i mig i arribe a urgències. Jo he pensat, ara a mi m'atendran de la endometriotis esta, però a ella la tindran que ingressar per un constipat, perquè no.
1: Sí,
4: per tant,
1: mare,
4: si voleu anar a urgències, aneu tapaetes,
1: molt bé,
4: porteu capes,
1: sí,
4: i sobretot no crideu a ninguna amiga que estiga loca i faig running a les 11:30 del matí.
6: Molt bé. També déu-n'hi-do, Anna.
1: Ja, 10:30.
5: L'Anna ha vingut corrents, ja, l'Espirat ja, ja, ja ha vingut corrents.
1: Molt, efectivament.
5: Molt bona amiga.
1: Literal. Sí, sí, sí.
4: Bueno, ja farem un repàs ràpid, de, perquè això crec que dona pa molt, de quan la xica s'ha ficat a auscultar-me la vista i m'ha fet la prova esta de quan vas a graduar-te les ulleres,
1: sí,
4: i jo he vist que no veia i he començat
1: a... No
4: a ella ha dit, no ves nada? I li he dit, no. I entonces jo he pensat que anava a quedar-me cega,
1: ai, ai,
4: i entonces ella, per sort, m'ha preguntat, però tu llevas gafes? I li he dit, sí. Entonces no estava cega, era miope.
1: Claro.
4: Posem les coses en perspectiva també.
1: En urgència és important també dir tot el teu historial.
4: Després ens han donat com és un hospital universitari, mos han, sí, fet un màster. Jo tinc una conclusió, i és que estic feta per la ciència.
1: Sí, senyora.
4: No, dona el meu cos ara antes de morir-me.
1: Un
4: si algú cos vol algo,
1: digne d'estudiar. Sí, sí, senyora. Ai, Maria, tires. Juan, gràcies, Anna.
4: Un
1: gràcies també. Un altre petó. Adéu. Mariola, moltes gràcies. Fins la setmana que ve. Adéu, adéu. Acabem l'entrellat fent un repàs de tota la gent que ha intervingut avui. El Tomàs Smith hi ha estat?
4: Sí.
1: Sí, oi? El Genís Sabater també. El Pau Robert. L'altre noi també. L'Edu, sí senyor. L'Edu, què? No. Em fan dir coses que no són. L'Edu, tots aquests a la part tècnica, eh? Després a producció, Tomàs Gómez. A la redacció, Natàlia Sánchez, Aitor Caminero, Marina Fernández i jo mateixa, Samantha Villar. El Toni Marín ja està aquí, comença el Pla B. Fins demà.

0: Bona tarda, són les 7. Comencem a Ràdio 4, al Pla B.
1: El Pla B, amb Toni Marí.
0: Què tal? Com estan, senyores, senyors? Molt bon vespre. Moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més en aquest Pla B del dijous 4 de juny, marcat clarament pel no que els docents han donat de manera clara al preacord al que govern i sindicats van arribar divendres, que incluïa, recordem-ho, un augment salarial de 450 euros al mes, a més de 6.400 noves dotacions per a l'escola inclusiva o la incorporació de perfils professionals, com entre d'altres integradors socials o educadors especials. A les 8 del vespre estarà en aquest programa avui la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, qui ha tornat a cridar avui a tot el professorat a la vaga. Tot i així, el govern ha decidit mantenir el preacord després de l'aval dels professors de secundària. La consellera Esther Niubó, qui ha lamentat que USTEC s'hagi desvinculat del preacord, ha anunciat que demà convocaran una reunió amb els sindicats per tal de fer una valoració conjunta d'aquesta consulta. Però la de Yolanda Segura no serà l'única presència destacada de la jornada. Després de dos quarts, ens acompanyarà el periodista Tomàs Alcoverro, que encara té casa a Beirut, des d'on ha exercit molts anys com a corresponsal a l'Orient Mitjà. Malgrat la pròrroga de l'alto al foc, Israel ha continuat amb els atacs del Líban. De fet, el Ministeri de Defensa israelià ha comunicat que mantindrà les seves posicions i que Estats Units els hi fa costat per atacar Beirut si Hezbollah ataca Israel. Per cert, que avui ha mort un cas blau serbi i dos espanyols han resultat ferits per la caiguda de morters que el govern de Netanyahu atribueix a Hezbollah. I tot plegat, sense oblidar la pluja que visita aquesta tarda molts punts de Catalunya. Serà el primer que farem avui, parlar amb en Jordi Miralles just després de dos quarts, un cop haguem conegut tot allò que és actualitat a l'edició vespre avui amb la Rosa Quillet. Què tal, Rosa? Bon vespre. Hola, Rosa, bon vespre.
2: Hola, bon vespre.
0: Ara t'escoltem.
2: Ara sí.
0: Ara t'escoltem i t'escoltarem durant tots els següents 30 minuts amb molta cosa avui, perquè és un dia molt potent, Rosa?
2: Doncs sí, amb un dia important d'informació, això contundent i, sobretot, informació important per passar aquest dijous.
0: En prenem nota de tot plegat i ho comentem a partir de dos quarts. Tot té, Rosa. Fins ara.
2: Gràcies.
1: Edició vespre. Ràdio 4. Rosa Quillet.
2: Bon vespre, ho dèiem, els docents diuen no al preacord entre sindicats i educació. Davant d'aquesta resposta, la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha instat la consellera Esther Niubó a reprendre la negociació demà mateix. El sindicat majoritari ha fet una crida a la vaga d'aquest divendres i a la manifestació Art de Triomf a Barcelona. USTEC ha apostat també per mantenir les mobilitzacions la setmana vinent durant la visita del Papa i potser també de la selectivitat. Mentrestant, la consellera d'Educació ha expressat el compromís del govern per desplegar el preacord i ha demanat responsabilitat a la comunitat educativa. Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio 4 de José Gil a la realització, Elena Ramos a les vies de so, Jordi Manyes a control central i Eric Sobrevia a la producció. Ara els titulars de la jornada amb la Laura Monill. Nous àudios del cas Leire apunten a presumptes maniobres per obtenir informació sobre investigadors, jutges i fiscals, aprofitant contactes dins l'Estat.
3: En paral·lel, la UCO de la Guàrdia Civil està registrant les seus de Tubos Reunidos a Bilbao i a Álava per investigar si es van desviar 10 milions d'euros a la presumpta trama liderada per Santos Cerdán i Leire Díez, mentre també ha demanat informació sobre la companyia a la CEPI.
2: El preacord entre sindicats i empresa Nestlé rebaixa de 178 a 119 les afectacions per l'ERO a Catalunya.
3: Situació contrària a Nissan, on empresa i sindicats continuen sense assolir un acord davant l'ERO de 211 persones. Aquesta tarda els sindicats han tallat la ronda litoral de Barcelona en senyal de protesta.
4: La plantilla està farta, amb ganes de guerra i ho diem clar, estem en peu de guerra i si això no avança, el conflicte escalarà dia a dia.
2: Trontolla l'alto al foc entre Israel i el Líban poques hores després d'entrar en vigor per nous intercanvis d'atacs entre Israel i Hezbollah.
3: S'ha reactivat la tensió malgrat la mediació dels Estats Units i en aquest context un atac sobre una base de l'ONU al Líban ha deixat dos militars espanyols ferits i un soldat serbi mort. L'executiu central condemna els fets.
5: Estos hechos deben investigarse. Debe de llegarse hasta las últimas consecuencias y los responsables deben enfrentarse a la justicia internacional.
2: L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omellà, assegura que el papalló 14 parlarà en català durant la seva visita a la capital catalana.
6: Però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà alguna cosa de català, no faltaria més.
3: I tots aquests actes es podran seguir en directe a través de Ràdio i Televisió Espanyola amb programacions especials a Ràdio 4, la 2CAT i a nivell estatal a la 1 i al Canal 24 Hores, un dispositiu sense precedents i format per més de 600 professionals.
2: I en esports, el Barça de bàsquet aspira a classificar-se per les semifinals del play-off de l'ACB. Jaume Riello, bon vespre.
7: Què tal, Rosa? Bon vespre. Juga contra l'UQAM Múrcia. Si guanya, haurà superat aquesta eliminatòria de quarts de final. Des de les 7 de la tarda tenim aquest partit en marxa. Menys de 8 minuts per arribar al final del primer quart. De moment no van bé les coses pels de Xavi Pascual. 3-8 guanya el conjunt murcià. A partir de les 9 se la jugarà el Real Madrid, que està obligat a guanyar al camp del Tenerife, a la pista del Tenerife, després d'haver perdut el primer partit.
2: És hora de saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Ho fem en connexió amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
8: Hola, bona tarda. A hores d'ara la GI-674 està tallada a Caldes de Malavella en tots dos sentits per un accident a l'autopista P7 i retencions a Salt en sentit Barcelona per un altre accident. També hi ha lentitud i aturades a Barberà del Vallès en sentit Tarragona. La B30, lateral de la P7, va carregada de Cerdanyola a Barberà en tots dos sentits. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C31 hi ha retencions a l'Hospitalet de Llobregat en sentit Barcelona per un autobús avariat. A la 2 hi ha retencions de Cornellà a Sant Feliu de Llobregat, sobretot en sentit Lleida. La B23 va carregada de Molins de Rei al Papiol i d'Esplugues a Barcelona. A la C32 hi ha lentitud a Sant Boi de Llobregat en tots dos sentits. A la C60 hi ha Quart Gentona en sentit Mataró i a l'autopista del Maresme a la C31 hi ha lentitud a Badalona per anar cap a Barcelona. Un cop a Barcelona, a la Ronda de Dalt, a la B20 hi ha retencions entre Cornellà i Collserola en sentit Besòs per un accident que ja s'ha pogut retirar. A més, a la Ronda Litoral, la B10, hi ha retencions de Zona Franca, Poble Nou i de Sant Adrià Bon Pastor en sentit Besòs i de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
2: Gràcies. I quina és la previsió del temps des de l'EMET, Juan Carlos Piña?
9: Demà divendres a Catalunya tindrem intervals de núvols, disminuint la nuvolositat fins que del cel poc ennuvolat. Les temperatures baixaran més notablement a l'est de Girona, quedant-se les màximes als 28 graus a Lleida, 25 a Barcelona, 24 a Tarragona, 22 a Girona.
2: Passen ara 7 minuts i mig de les 7. Comencem.
1: Edició Vespre. Rosa Quillet.
2: Dèiem en començar, el conflicte al sector de l'educació es reobre amb el rebuig del preacord entre govern i sindicats majoritaris. El 65% dels docents consultats hi han votat en contra. Més detalls, Laura Hurtado.
10: La consulta ha obtingut un 60% de participació, una xifra que el sindicat majoritari USTEC ha definit com a històrica. Després de conèixer els resultats i tot i que havia demanat el vot a favor, USTEC ha fet marxa enrere i ha defensat tornar a negociar un nou acord mentre continuen amb les mobilitzacions. Per la seva banda, la CGT ha celebrat el rebuig del col·lectiu. Iolanda Segura d'USTEC i Laura Gené de la CGT.
11: Demà tothom a la vaga. Tothom a les 12 a Arc de Triomf. I la setmana vinent hi haurà noves jornades de vaga.
12: El que demanem al president Salvador Illa és que cessi immediatament a la consellera Niubó i que faci el que hauria de fet fa mesos, que és convocar el comitè de vaga immediatament per reprendre les negociacions.
10: D'altra banda, professors de secundària, el segon sindicat a l'educació pública, ha anunciat que signarà l'acord perquè així ho avalen les seves bases. Un cop acabi el cicle de mobilitzacions aquest divendres, els sindicats tornaran a plantejar protestes per continuar pressionant, que coincidiran amb la visita del Papa i la selectivitat.
2: I en aquest context, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ratifica el compromís del govern per desplegar el preacord i demana responsabilitat a la comunitat educativa. També els reclama una reflexió i convoca els sindicats a participar en una ronda de consultes. Elena García.
13: Sí, el govern aplicarà el darrer acord, tot i el rebuig dels docents i la despenjada de l'USTEC, la consellera Esther Niubó.
14: La voluntat i el compromís del govern es mantenen i lamenten que sigui l'USTEC que s'hi desvinculi finalment.
13: Per asseure's d'immediat amb els sindicats, Ensenyament activa demà una ronda de contactes amb l'UGT, Comissions, ESPEC i l'USTEC. Niubó apel·la al realisme i a la responsabilitat dels docents per una reflexió profunda. I si bé esquiva assenyalar si hi ha d'haver dimissions entre els agents, sí que els demana un final de curs ordenat.
14: L'alternativa definitiva, els acords només és el bloqueig, no és positiu en cap cas.
13: Davant les vagues ja convocades que amenacen no només el curs i la mobilitat, sinó la visita del papa, Esquerra i Comuns reclamen a Illa que reobri la negociació. També la CUP, molt crítica amb els socis, mentre Junts exigeix el cessament de Niubó, Capella, Albià, Castillejo i Vergés.
15: I el govern ha de fer un nou esforç.
16: Han de tornar a començar.
17: Una bufetada monumental. La irresponsabilitat d'Esquerra i dels Comuns ha estat majúscula.
18: Que s'aparti la consellera Niubó.
13: Quan el veto dels docents ha trencat el debat de pressupostos i el terratrèmol reunit d'urgència, Illa, Dalmau i Niubó al Parlament.
2: Els primers pressupostos de Salvador Illa, i canviem de qüestió, s'encarrilen cap a la seva aprovació definitiva després de superar el debat a la totalitat. Els vots de la majoria de la investidura, PSC, Esquerra i Comuns, s'han imposat als vots de Junts, PP, Vox, la CUP i Aliança Catalana, que pretenien tombar els comptes. Lorena Enns.
19: Sí, una votació sense sorpreses. L'executiu defensa la necessitat de tirar endavant els comptes per poder donar resposta als reptes que té Catalunya. Demana, però, anar més enllà i emplaça Junts i el PP a donar suport a la reforma del finançament. Els socis Esquerra i els Comuns justifiquen el seu vot favorable davant la necessitat que Catalunya avanci. Alícia Romero, consellera d'Economia, Esther Capella, Esquerra, Jèssica Albiach, Comuns.
20: No posin pals a l'arròs els avenços que beneficien el conjunt de Catalunya. Podrem debatre l'any que ve un pressupost amb 5.000 milions d'euros.
15: I som per fer avançar Catalunya, per guanyar sobirania, per defensar el país.
21: Nosaltres ja vam dir que els nostres vots tenien un preu i aquest era habitatge, habitatge i habitatge.
19: L'oposició formalitza el seu veto i descalifica Illa. Junts furga la corrupció al PSOE, el PP els veta per estar, diu, al servei del PSC i per a Vox són el pagament en diferit dels indults. Mònica Sales, Alejandro Fernández i Javier Ramírez.
22: El seu partit és el PSC, però no s'oblide que també és el PSOE. Vostè és més del PSOE que la seu de Ferraz.
23: I això són aquests pressupostos al servei del PSC, de la gran menjadora socialista, però dolents, molt dolents per Catalunya.
24: Són els pressupostos de Sánchez i Junqueras.
19: L'aprovació definitiva dels primers comptes de Salvador Illa serà previsiblement a principis de juliol.
2: I continuem parlant de pressupostos perquè demà mateix el Butlletí Oficial de l'Estat publicarà l'ordre per començar a elaborar els comptes de l'any 2027, que tindran una marcada empremta social i serviran per enfortir l'estat del benestar. Joan Seixas, bona tarda.
25: Bona tarda. Així ho ha anunciat al Congrés el ministre Arcadi Espanya en la seva estrena a la Comissió d'Hisenda. El ministre ha assegurat que no volen perdre ni un minut per començar l'elaboració d'uns pressupostos, diu, especialment enfocats a polítiques socials i habitatge, amb la despesa més gran de la història, i per això obre la porta al diàleg amb la resta de partits.
26: Queremos llegar a acuerdos previamente también con los grupos parlamentarios y dialogar en todas las fases de elaboración del presupuesto.
25: Els socis d'investidura, però, es mostren escèptics i amenacen en deixar-los sols, mentre que l'oposició titlla l'anunci de precampanya electoral i acusa el PSOE de prendre el pèl als espanyols, Cuca Gamarra, del Partit Popular.
27: A los españoles nos toma por idiotas. Es el mismo anuncio que hizo hace un año y no hubo presupuestos, hace dos y no hubo presupuestos y hace tres y no hubo presupuestos.
25: Malgrat aquest intercanvi d'opinions, s'inicien així els tràmits per tenir uns pressupostos nous i renovar els actuals, prorrogats des de 2023. Si finalment el Congrés no rebutja els objectius de dèficit i deute, com ja va passar fa uns mesos, tot apunta, diu Espanya, que podran presentar els pressupostos a la cambra abans de l'octubre.
1: Edició Vespre. Rosa Quillet.
2: Un minut i mig i serà un quart de vuit del vespre. La bona notícia del dia. Acord a l'ERO de Nestlé. Sindicats i empresa han pactat reduir l'afectació a Catalunya a 119 empleats i al conjunt d'Espanya 242 treballadors. Climent Sabater.
28: Catalunya és el territori més afectat per l'ERO a Nestlé. Finalment, segons l'acord assolit, les sortides previstes es redueixen de 178 a 119. 102 treballadors marxen de les seues Esplugues de Llobregat, 9 de la planta de Girona i 8 més de la de Reus. L'acord inclou recol·locacions, indemnitzacions de 45 dies de salari per any treballat i un pla de rendes per als més grans de 54 anys. Pablo Esteban, de Comissions Obreres a Nestlé.
29: S'ha reducido el impacto. Las condiciones de salida, uno de los criterios es la voluntariedad, las condiciones económicas de salida tanto para gente menor de 54 o para mayores de 54, son muy potentes.
28: Al conjunt de l'Estat, les sortides passen de les 300 inicials a 242. L'ERO de Nestlé forma part de la reestructuració global de la companyia, amb 16.000 afectats a tot el món.
2: En canvi, els treballadors de Nissan mantenen la pressió a l'empresa japonesa davant l'ERO de 211 treballadors que el fabricant d'automòbils vol efectuar. Avui el personal ha tallat momentàniament la ronda litoral de Barcelona després d'una nova reunió fallida amb Nissan. Ferran Cuixart.
0: Sí, nova mobilització avui dels treballadors de Nissan per mantenir aquesta pressió i elevar-la una mica més després de criticar i la inacció del govern al Parlament de Catalunya. Els empleats han tallat la ronda litoral sentit Barcelona durant 15 minuts sota els crits de guerra, guerra, guerra, aturem l'acomiadament. Una concentració que també ha servit per agafar forces de cara a l'última reunió amb l'empresa del pròxim dimarts, tot i que els sindicats no es mostren gens confiats, més després que la mesa negociadora s'hagi aixecat avui de la reunió sense cap nova proposta. Raül Ocon, delegat de Comissions Obreres del Centre del Prat de Llobregat.
3: Que ja ve de 4 tancaments, ha patit 4 tancaments a Nissan. La plantilla està farta, amb ganes de guerra.
0: La plantilla manté que aquest ERO és un tancament encobert. Recordem que l'empresa preveu acomiadar a 211 dels 596 empleats a Catalunya. Per això demanen al govern que entri en joc i asseguren també que les mobilitzacions continuaran fins que hi hagi una solució.
2: El Sindicat de Treballadors, d'altra banda, ha mostrat el seu rebuig frontal a l'anunci realitzat per la multinacional química Down per reduir fins a 138 llocs de treball a Espanya, el 19% de la plantilla, una retallada que afecta sobretot les dues plantes de Tarragona. Pilar Ribas.
4: L'empresa no ha donat detalls de com afectarà cada fàbrica ni ha fixat cap calendari de negociacions. David Navarro, president del comitè d'empresa de Down.
5: Rebutgem aquesta medida que ha pres l'empresa, que 138 famílies i l'angoixa que té la gent de fàbrica, no? Perquè penseu que això des de gener, que es va anunciar que vendrien despidos, tampoc esperàvem que fos tan gros com el que van anunciar ahir.
4: Els treballadors no entenen la mesura perquè asseguren que les plantes estan produint, les instal·lacions estan en funcionament i l'activitat industrial continua desenvolupant-se amb normalitat. En els pròxims dies iniciaran una ronda de contactes amb les diferents administracions implicades per traslladar la preocupació pel possible impacte de la mesura. A Tarragona, Dau té una plantilla de 687 treballadors dels 732 que hi ha en total a Espanya.
2: I a Lleida, el Sindicat Agrari Unió de Pagesos ha començat a formar immigrants que han iniciat el procés de regularització perquè quan tinguin l'autorització per treballar ja estiguin preparats per la campanya de la fruita. Pepa Sant Genís.
6: A Lleida, la Unió de Pagesos ha començat a formar immigrants que han iniciat el procés de regularització perquè quan tingui l'autorització per treballar ja estiguin preparats per la campanya de la fruita. Carol Aixut, responsable de temporers de la Unió de Pagesos.
7: Va adreçada a totes aquestes persones que estan en el procés de regularització i la idea és que ells sàpiguen com està la situació al camp, els riscos laborals que poden tenir, perquè amb el canvi climàtic tots han de ser coneixedors de lo que hi ha.
6: En aquest primer curs hi participen una trentena d'immigrants de diferents països, com l'Héctor Vázquez de Colòmbia i la Diana Salazar de Perú.
8: He optado por la regularización masiva y bueno, estamos a la espera de la resolución para darme de alta en la seguridad social, que hay conocimientos que no tenemos nosotros, ¿sí? Seguridad y salud en el trabajo, conocimientos del entorno aquí, del calor.
9: Ahorita estoy a espera de que me salga la buena noticia. También me interesa entrar a trabajar a todo lo que es pues la sección de agricultores, ¿no?
6: La Unió de Pagesos confia que podran treballar al fort de la campanya de la fruita a mitjans de juliol, quan es necessita més mà d'obra.
1: Edició Vespre.
2: Ara passen 3 minuts d'un quart de 8 del vespre. Ràdio Nacional d'Espanya ha tingut accés als àudios del sumari del cas Leire, uns documents sonors en els quals l'anomenada lampista del PSOE feia gala de contactes en reunions amb alguns dels investigats. Sergi Bassoles.
11: Així de taxativa explicava l'exmilitant socialista quin era el seu mandat.
16: Aquí lo que nos interesa es limpiar, ¿vale? Mi objetivo es limpiar.
11: Aquest document sonor el van registrar ella mateixa durant una reunió amb el qui fora número 2 del Ministeri de l'Interior en l'era Rajoy, Francisco Martínez. Leire Díez li hauria ofert favors i beneficis en els seus procediments judicials a canvi d'informació sensible sobre comandaments de l'UCO, jutges o fiscals.
16: Irregularidades en informes policiales de la Fiscalía Anticorrupción.
11: Entre les persones contra les qui Díez hauria maniobrat, Mercedes Alaya, jutge del cas ERO d'Andalusia.
30: Una tía desde un juzgado ejerciendo corrupción.
11: Uns àudios on l'anomenada lampista del PSOE també feia gala de la seva bona relació amb la actual directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González.
10: Mi siguiente conversación va a ser con la directora de la Guàrdia Civil. No. Es de mi confianza.
11: Les reunions entre totes dues, tres segons Luco, els investigadors les relacionen amb l'obertura d'expedients interns per les filtracions en els casos que afectaven l'entorn del president del govern.
2: I no deixem el cas Leire perquè des de primera hora del matí Luco està escorcollant les dues seus de l'empresa Tubos Reunidos, ubicades a Bilbao i a Murrió. Els investigadors sospiten que podria estar relacionada amb una peça secreta de la trama. Míriam Andreu, bon vespre.
12: Bon vespre. Els agents volen obtenir informació sobre el rescat de la companyia durant la pandèmia. La investigació tracta d'aclarir si part dels 112 milions d'euros en rebuts haurien acabat a la presumpta trama. Tot plegat, el mateix dia en què la Guàrdia Civil ha sol·licitat informació a la Societat Estatal de Participacions Industrials precisament sobre el rescat. D'altra banda, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil ha demanat al jutge Santiago Pedraz que reclami els moviments bancaris del PSOE als anys 2024 i 2025. És el període de temps en què, suposadament, Leire Díez va maniobrar per entorpir les causes judicials relacionades amb el partit. Els agents, a més, demanen a diferents entitats financeres en què figura la formació tota la informació sobre moviments i saldos bancaris. La UCO ha demanat també els moviments al despatx d'advocats i la consultora que Ferraz hauria utilitzat per pagar més de 40.000 euros a Díez. A banda, sol·liciten investigar les relacions entre el PSOE i el PSC amb una agència de mitjans que va pagar uns 18.000 euros al diari digital al qual estava associada Leire Díez.
2: Gràcies, Míriam. David Sánchez ha negat haver intervingut en la creació i adjudicació de la seva plaça a la Diputació de Badajoz. En el judici que se celebra a ell per presumpta prevaricació i tràfic d'influències, també ha declarat l'expresident de l'ENS que ha negat cap contacte amb Pedro Sánchez per influir en la contractació. Núria Calà.
13: Sí, David Sánchez ha negat que tingués capacitat per influir en l'adjudicació de la seva plaça com a coordinador de conservatoris de la Diputació. També s'ha desmarcat de la contractació del seu amic Luis Carrero com a cap de coordinació d'activitats transfrontereres. Preguntat pel canvi de nom del seu càrrec a cap de l'Oficina d'Arts Escèniques, David Sánchez ha dit que no va tenir res a veure, mentre les acusacions creuen que es va voler adaptar el lloc de feina a les seves necessitats.
14: Este cambio de denominación, ¿usted se lo solicitó a alguien de forma expresa o de forma...?
15: No.
14: ¿Usted utilizó alguna influencia para que se produjera ese cambio de denominación de la plaza?
15: Tampoco.
14: ¿Usted fue quien decidió el cambio de denominación?
15: No.
13: Miguel Ángel Gallardo, expresident de la Diputació de Badajoz, també ha negat que influís a l'adjudicació de la plaça David Sánchez ni que el llavors secretari d'Organització dels Socialistes, Pedro Sánchez, li reclamés cap favor. Gallardo sosté que ni tan sols sabia que tenia un germà.
17: No sugirió, no habló, no...
18: Absolutamente nada.
17: ¿Qué tipo de relación tenía con él?
18: Una relación muy escasa. Lo veía en las presentaciones de la ópera especialmente o cuando había algún acontecimiento en el que institucionalmente tuviera yo que participar.
13: Tots dos s'enfronten a 3 anys de presó pels delictes de prevaricació i tràfic d'influències.
2: I en clau internacional, la fragilitat de l'alto a foc entre Israel i el Líban, signat aquesta matinada, ha tornat a quedar palesa. Ni unes hores han passat abans que el país dirigit per Benjamin Netanyahu tornés a disparar contra el sud del Líban en un atac que ha provocat la reacció de la milícia armada Hezbollah, desmarcada del govern i que demana una treva integral. Pau Alemany, bon vespre.
20: Bon vespre. Les acusacions creuades entre Israel i Hezbollah d'atacar-se mútuament tornen a trencar una treva que comptava amb el vistiplau dels Estats Units. El ministre d'Exteriors del país jueu exigeix la retirada i el desarmament d'Hezbollah per mantenir l'alto el foc, però la milícia armada no s'enfia d'abandonar les posicions perquè, en paraules del líder Naim Qassem, les negociacions són humiliants i vergonyoses. Mentrestant, la Unió Europea ha donat llum verda a l'entrega de 100 milions d'euros al govern libanès per millorar les capacitats defensives. I és que en els últims dos mesos, Israel ha matat vora 3.500 libanesos i n'ha ferit més de 10.000.
2: L'intercanvi d'atac ha provocat, a més, la mort d'un soldat serbi de l'ONU i ha deixat ferits dos combatents espanyols.
20: L'impacte d'un foc de morter s'ha produït a la base espanyola Miguel de Cervantes a Líban, on romanien els anomenats cascs blaus. El president del govern, Pedro Sánchez, ha condemnat l'agressió i el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha demanat que s'esclareixin les causes.
21: Estos hechos deben investigarse. Debe de llegarse hasta las últimas consecuencias y los responsables deben enfrentarse a la justicia internacional.
20: A hores d'ara encara no coneixem quin és l'origen de l'atac, ja que Israel n'ha negat l'autoria i Hezbollah no s'hi ha pronunciat.
1: Edició vespre.
2: 6 minuts i seran 7:45 del vespre. Entorn la visita del Sant Pare a Catalunya, el cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha assegurat avui que el Papa Lleó XIV és plenament conscient de la importància del català i té previst incloure'l en tots els actes que farà a Barcelona. Omella també ha demanat que no s'obrin polèmiques innecessàries pels que havien criticat que no faria la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Marc Espartà.
3: El cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha dit que té molt clar que el Papa Lleó XIV parlarà una part en català en cadascuna de les seves intervencions i creu que hi ha persones que els agrada crear polèmica.
15: Si ve aquí, el Papa sap on ve, li hem explicat, han preparat i estava tot en català, sap que ell té que parlar algo en català, evidentment. El que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica i això és el que tenim que evitar. Però hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
3: Omella diu que li consta que el Papa està preparant les seves intervencions en català.
2: I recordin que la visita del Papa es podrà seguir en directe a través de Ràdio Televisió Espanyola. Més de 600 professionals treballaran en un dispositiu especial per cobrir el viatge del pontífex. Aquest matí s'ha presentat aquesta cobertura especial i s'ha fet des de Barcelona. Quim Esteban.
19: Lleó XIV arribarà a Catalunya dimarts i els informatius i programes com el Cafè d'Idees o el Matí de Ràdio 4 faran un seguiment exhaustiu d'actes com la visita a Can Brians, a Montserrat o a l'església de Sant Agustí. Ràdio 4 ha preparat dos programes especials per retransmetre en directe la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família i la vigília prèvia que es farà des de l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Sonia Urbano és la directora de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya i de Ràdio 4.
22: Per seguir el pontífex des que arribi a Barcelona i fins que marxi minut a minut i interpretar tots aquells missatges que ens deixi, que també és molt important perquè és una visita que no només té una importància per a aquelles persones religioses o des d'un punt de vista espiritual, sinó també sociològica i política.
19: La 2CAT també ha preparat una programació especial per seguir la visita. També ho farà la U, amb programes especials conduïts, entre d'altres, per periodistes com Oriol Nolis, Pepa Bueno o Marc Sala.
2: Canviem de qüestió. A l'estiu hi ha menys usuaris al metro de Barcelona i TMB aprofita per fer obres de millora. Aquest any els més afectats seran els viatgers de la línia vermella. Cristina Martín.
23: La línia 1 de metro és la que mou més usuaris i aquest estiu quedarà sense servei entre les estacions de la Florida i Plaça de Sants. El tall serà entre mitjans de juliol i finals d'agost. Uns 40.000 usuaris diaris hauran de buscar alternatives. Laia Bonet, presidenta de TMB.
24: I el que fem, com sempre, recomanar com a transport alternatiu, en la mesura del possible, sempre prioritat al ferroviari, que és el que dona una millor resposta.
23: Els viatgers de la línia vermella hauran d'anar a estacions de ferrocarrils o rodalies. Un altre tall es produirà entre les estacions de la Sagrera i Bon Pastor de les línies 9 i 10 per adaptar la infraestructura a la futura connexió del tram central. Aquest estiu també tancarà l'estació de Verdaguer i l'intercanviador de Plaça Catalunya, que connecta les línies 1 i 3.
2: I el primer passatger espanyol del creuer MV Ondius va donar positiu en antivirus, ja ha rebut l'alta i és a casa. L'home de 70 anys ha pogut abandonar l'Hospital Gómez Ulla de Madrid després de passar més de 3 dies sense símptomes i de donar negatiu en dues proves PCR, segons fonts del Ministeri de Sanitat. Pel que fa al segon cas positiu, ha desenvolupat febrícula a les últimes hores i continua ingressat. Els altres 12 passatgers espanyols del creuer, així com les dues dones de Barcelona i Alacant que van convertir avió en una de les víctimes mortals, continuen asimptomàtiques però en quarantena. De la crònica cultural destaquem que l'actriu madrilenya Carmen Machi ha estat reconeguda amb el Premi Nacional de Cinematografia que atorga el Ministeri de Cultura i que està dotat amb 30.000 euros. El jurat ha destacat que la intèrpret és una de les actrius de comèdia més importants de la història del cinema espanyol i ha posat de relleu tant la seva versatilitat com també la seva popularitat. I a casa nostra, la companyia de dansa teatre Peeping Tom porta aquesta nit a la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya el seu darrer espectacle, Cròniques, dirigit per Gabriela Carrizo. Montse Soto.
25: I ho fa amb un cos nou de 5 ballarins que proposen a l'espectador una reflexió fosca sobre els sentiments, la masculinitat i el naixement de la violència més primitiva. L'argentina Gabriela Carrizo, que resideix a Barcelona, és la cofundadora i directora de la companyia belga-catalana Peeping Tom.
0: La fuerza de poder, de dominación sobre el otro, de abusar, de violencia. Entonces entra a jugar una cierta violència, però per a mi és com una violència primitiva, no sé.
25: Gabriela Carrizo, que està preparant la seva primera òpera per obrir amb Carmen al Festival de Salzburg a finals de juliol, explica que Cròniques no és una crítica a la masculinitat, sinó al sistema que l'engloba.
0: No va a una crítica a la masculinitat. Són 5 intèrpretes impressionants, maravillosos. Creo que va más a tot un llenguatge que los engloba, no? A tot un sistema.
25: D'altra banda, avui també es posen a la venda les entrades dels espectacles individuals de la temporada, excepte els d'Angèlica Lidl.
2: I a aquesta hora està en marxa el Primavera Sound, que avui dijous ha arrencat al Parc del Fòrum de Barcelona la seva programació principal, amb totes les entrades exaurides des de fa 4 mesos.
4: El futbol és

que el cartell de la 24a edició del festival combina clàssics com The Cure o Massive Attack amb nous fenòmens com Addison Rae o la cantant rapera Doja Cat, una de les caps de cartell d'aquesta primera jornada.

0: Doncs amb els acords de Doja Cat ens acomiadem, Toni.
1: Jo m'aniria al primavera.
0: Doncs sí.
1: No?
0: Esperar a veure que no plogui, però segur que ens ho passaríem molt.
1: Si plou, tampoc no passa res.
0: No, la veritat és que no.
1: Perquè et podries quedar una estoneta, tu, més rosa. No? Fins a les 10, i tenim un programa molt xulo.
0: Doncs, per exemple,
1: no? Quedes tu, jo m'agafo aquesta entrada teva i me'n vaig al primavera ballar.
0: Entomo la proposta.
1: Molt bé. Pensa tu, i si és així, puja a la quarta.
0: Molt bé, ho faré.
1: Gràcies, Rosa.
0: Una abraçada.
1: Fins ara.
0: Adéu.
1: Per el comiat entenc que ha dit que no. Tinc la sensació que és que no ens ho passaríem molt bé, efectivament, si estiguéssim al primavera, però també és veritat que tenim un programa molt interessant. Fixin-se que d'aquí a pocs minuts saludarem Tomàs Alcoverro. Tomàs Alcoverro és un home que ho sap tot del Líban, en un moment en el qual, efectivament, la situació ens obliga a mirar en aquella direcció, però també després de les 8 del vespre avui saludarem la portaveu nacional de l'USTEC, Yolanda Segura, l'endemà, el mateix dia, de fet, en el que hem conegut el no rotund que el sector de la docència donat el preacord al qual el propi sindicat, juntament amb professors de secundària, van arribar divendres amb el govern. Què pot passar a partir d'aquí? Doncs no ho sabem gaire bé, però ho comentarem, lògicament, en aquest programa, que té moltes coses a fer. La primera, això sí, com sempre, és parlar d'esports.
2: Esports.
1: Avui amb en Jaume Riello. Què tal, Jaume? Bon vespre.
3: Què tal, Toni? Bon vespre.
1: Avui comencem parlant de bàsquet. El Barça aspira a classificar-se per les semifinals del play-off de l'ACB.
3: Sí, juga contra l'UCA Múrcia. Si guanya, haurà superat aquesta eliminatòria de quarts de final. Des de les 7 de la tarda tenim aquest partit en marxa. Anem al Palau Blaugrana. Dani Esclusa, què tal? Bon vespre.
4: Què tal, Jaume? Bon vespre. Doncs sí, estem al segon quart. Ara mateix queden 5 minuts per acabar aquesta primera meitat. Partit molt rocós de moment, amb fort protagonisme de les defenses. En l'aspecte ofensiu destaquen els 10 punts del base de l'UCA Múrcia, David de Julius, i els 9 de l'aler català del Barça, Joel Parra. Encara no ha anat per davant el Barça en tot el partit. De fet, ara el Múrcia guanya per un 30-31. Però de fet és que ha arribat a tenir fins a 6 punts d'avantatge. Com dèiem, resten 5 minuts per acabar aquest segon quart. Ara mateix temps mort, ambient dels grans, ple al Palau Blaugrana, UCAM Múrcia 30, Barça 31. Al revés, UCAM Múrcia 31, Barça 30.
3: Gràcies, Dani. Un resultat que obligaria a portar aquesta sèrie al tercer partit. A partir de les 9 se la jugarà el Real Madrid, després de caure a casa davant el Tenerife. Està obligat, Toni, a guanyar territori canari per forçar el tercer partit. La victòria dels de Tenerife suposaria l'eliminació del Real Madrid a la primera ronda del play-off de la Lliga CB. Demà, segon partit de l'eliminatòria entre el Joventut i el Baskonia. Els verdinegres van caure al Buès Arena, i segon duel del Bilbao-València, amb avantatge pel conjunt taronja. I encara en bàsquet a l'NBA, els New York Knicks van guanyar el primer partit de la final aquesta passada matinada, 95-105. Van superar els Spurs a San Antonio. Proper partit, Toni, la matinada de divendres a dissabte.
1: Això pel que fa al bàsquet, hem de parlar de futbol, perquè la selecció espanyola fa aquesta nit, Jaume, el penúltim test abans del Mundial.
3: S'enfrontarà a l'Iraq, una selecció que també participarà a la cita mundialista. El d'avui és un test, com bé dius, és un partit amistós, però el seleccionador Luis de la Fuente considera que no es pot jugar a mig gas pensant en la Copa del Món.
5: El futbol és el futbol i eso es imposible. Hay que jugar, es un partido para nosotros muy importante de preparación. Valoraremos también qué jugadores participan más o menos, pero el partido para nosotros es de preparación para jugar el día, llegar el día 15 en las mejores condiciones. Luego tiene una grandísima importancia.
3: De la Fuente no podrà comptar amb Lamine Yamal, Nico Williams, ni tampoc amb Víctor Muñoz. Tots tres arrosseguen encara problemes físics. Sí que estarà disponible Mikel Merino. A les 9 de la nit, a l'estadi de Riazor, a la Corunya, Espanya-Iraq. Abans del Mundial, la selecció nacional s'enfrontarà la setmana vinent al Perú. De la seva banda, la selecció femenina juga la classificació directa pel proper Mundial en el partit que disputarà demà contra Anglaterra. Les de Sònia Bermúdez han de guanyar, Toni, i ho han de fer per 2 gols de diferència. En cas de no aconseguir-ho, encara quedaria la repesca. La davantera de l'Arsenal, ex del Barça, Mariona Caldentey, ha explicat que el plantejament del duel serà molt similar a la majoria.
6: Queremos, obviamente, intentar meter el primero cuanto antes, pero sabiendo que bueno, que también puede ir por momentos y que tenemos mucha calidad y mucho gol arriba y que al final nuestra intención siempre es ganar i atacar, así que no hay nada diferente en ese sentido.
3: Mariona ha reconegut que li falta il·lusió a aquest partit de demà perquè es disputa a casa seva, a l'illa de Mallorca, demà a les 9 de la nit, a l'estadi de Son Moix, Espanya-Anglaterra.
1: Parlem d'un dels temes apassionants d'aquests dies. El candidat a la presidència del Madrid, Enrique Riquelme, ha assegurat que ha parlat amb Haaland.
3: Sí, ho ha dit en una entrevista a Ràdio Nacional d'Espanya, ho ha apuntat després que el Manchester City hagi assegurat que tot plegat és fals, que no hi ha cap clàusula contractual que permeti la sortida del davanter noruec. Avui Enrique Riquelme, als micròfons de Tablero Deportivo, ha tornat a insistir en la incorporació d'Erling Haaland.
7: El caso de Haaland tiene un contrato de más largo plazo con el City. Habrá que sentarse, por supuesto, con respeto con el City, pero Haaland al final pues tiene una cláusula. Son decisiones que estaban habladas y hay una claridad. Si yo soy presidente del Real Madrid, jugarán en el Real Madrid.
3: Riquelme considera que Kylian Mbappé, Vinicius Junior y Haaland podrían ser compatibles a l'atac del Madrid.
7: Como jugadores son fantásticos, ¿no? Los mejores del mundo. Pero, y como personas, me han hablado todos de que son maravillosos también. Por lo tanto, yo creo que no es un problema de tanto del vestuario, porque todos son buenos chicos, buenos jugadores, son profesionales. Yo creo que todo esto viene más por una falta de jerarquía y autoridad, que no significa mano dura.
3: L'entrevista sencera, l'entrevista completa a partir de les 11 de la nit a Ràdio Nacional d'Espanya.
1: I en tenis, avui Jaume quedarà definida la final femenina a Roland Garros.
3: La russa Mirra Andreyeva, amb només 19 anyets, serà una de les finalistes. Ha passat per sobre de la ucraïnesa Marta Kostyuk per 6-1 i 6-3 en un partit que ha durat poc més d'una hora i quart. L'altra semifinal se l'han dut la polonesa Maja Hefalinska, que s'ha imposat també en dos sets, 6-7 i 4-6, a la russa Diana Schneider. Demà, semifinals masculines, Mensik contra Zverev d'una banda, i el duel italià en l'altre enfrontament entre Matteo Arnaldi i Flavio Covoli. I acabem, Toni, amb futbol sala. Està en marxa el tercer i definitiu partit de l'eliminatòria entre el Palma i el Manzanares, una eliminatòria de la qual el guanyador arribarà a semifinals i s'enfrontarà al Pozo de Múrcia. Per l'altra banda del quadre, recordem, ja estan a semifinals el Barça i l'Inter. Qui guanyi tindrà un lloc a la gran final.
1: Molt bé, gràcies, Jaume.
3: Una abraçada.
1: Un altre. 22 minuts i les 8 del vespre. La previsió del dia és pluja, tot el dia, que portem pendents de si comença o no a ploure. Som conscients que molts punts del país sí ho ha fet. A Barcelona ara m'estaven dient que començaven a caure quatre gotes, malgrat la sensació de xafogor és molt considerable. Jordi Miralles, com estàs, Jordi? Bon vespre. Hola, Jordi, bon vespre. Doncs...
8: Hola,
1: ara t'escoltem.
8: Perfecte.
1: Dèiem que, efectivament, estàvem esperant molta pluja a Barcelona. Sí que ha caigut en altres punts del país, no? Però, de moment, a la ciutat comtal, amb quatre gotes.
8: Ha fet les quatre gotes cap allà a les 2 de la tarda. Ara s'hi ha tornat a posar, ara amb una miqueta més de ganes. La pluja ens està venint, podríem dir que des de la zona del Vallès i del Baix Llobregat cap aquí, i a la ciutat de Barcelona, doncs, en alguns barris ja està plovent, i ara tindrem al voltant d'una mitja hora, tres quarts de pluja, amb una mica de ganes a la ciutat de Barcelona. Està plovent amb molta força a la comarca del Berguedà, del Ripollès, al nord d'Osona. S'han recollit ja 49 litres a Berga, 32 a Sant Joan de les Abadesses, 31 a Sant Pau de Segúries, a l'Espluga de Francolí, que ja cap a la comarca, a les comarques de la Tarragona, 28 litres, i fins la mitjanit encara pot ploure amb força a qualsevol punt del país. Major preferència, Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, de Barcelona i del nord de Tarragona, cap a les comarques del sud, menys risc. I això fins la mitjanit, perquè després tots aquests núvols marxen, i demà al matí alguna gota encara cap al camp de Tarragona, però demà tindrem encara alguns núvols, algunes boires, però ja no hi haurà precipitacions i les temperatures baixaran. Demà al matí una mica de fresqueta. Haurem de recuperar una mica la roba d'abric. I durant el dia temperatures màximes entre els 23 i els 28 graus. Per tant, serà un dia, ja no arribarem als 30 de màxima. I si fem previsió ja de cara al cap de setmana, doncs un cap de setmana amb nuvolositat variable, temperatures que s'aniran recuperant, tornarà a fer una mica de calor, i a les tardes més tempestes al Pirineu.
1: Doncs és el que tenim. Jo ho agraeixo una miqueta, que hagin baixat una mica les temperatures. Després ja agafarem la recta final de cara a l'estiu. Gràcies, Jordi, com sempre, una abraçada.
8: Bona tarda.
1: Que vagi molt bé. Bona tarda. Ara 20 minuts i les 8 del vespre. En un moment saludarem Tomàs Alcoverro, una persona que és probablement una de les persones que més en sap del Líban, ha viscut molts anys allà. Jo crec que quan parlem de la situació al Líban, com gairebé quan parlem de qualsevol altre assumpte, ho podem fer des de dos punts de vista diferents. Un, des de la distància, per molt sentiment que li posem, però de persones que no coneixem físicament el lloc, o no coneixem les persones, no coneixem gent que viu allà, i un altre és des de la professionalitat, però barrejada amb tenir casa, perquè efectivament el Tomàs Alcoverro ha viscut durant molts anys al Líban i des d'allà ha exercit la seva corresponsabilitat. Diuen que ara mateix és impossible mantenir aquesta comunicació. En qualsevol cas, és veritat que si estem mirant cap a l'Orient Mitjà, la cosa ben val un comentari. Ara fa un moment vèiem com l'última exigència d'Iran. Iran exigeix la retirada d'Israel del Líban perquè Hezbollah detingui els seus atacs, és a dir, que comencin els altres. Dit d'una altra manera, el que passa és que és veritat que estem mirant aquest conflicte, estem veient també com Donald Trump està fent el possible, perquè a més se li veu les ganes de que efectivament acabi tot això, i d'altra banda, com Benjamin Netanyahu, doncs està fent una mica la seva, que és el que ja estem acostumats. Quim Bosch, com estàs, Quim? Bon vespre.
9: Sí, bon vespre.
1: Poca sorpresa amb això, no?
9: Home, la sorpresa és que el Donald Trump aquí ruta, que és el tranquil, és el pacífic, és bastant novedós. Malauradament, poca sorpresa a tots.
1: En qualsevol cas, és Enric Barcena. Què tal? Bona tarda, Enric.
10: Tarda.
1: És impressionant veure com, malgrat tot i tothom està dient, està fent, perquè a més recordem que el Líban no està en guerra amb Israel. És una història que Israel té amb Hezbollah, no amb el Líban. Netanyahu va a la seva,
10: Sí, i està passant, però per molt per la dreta, no per la dreta, per passant de voltes a nivell d'agressivitat, de saltar-se la llei encara més, si es pot, que Donald Trump, l'està passant a Donald Trump. Això vol dir que és el radical més radical d'una persona que ja s'havia patat tots els marges. Se'm fa difícil que puguin posar massa marge, però vull escoltar el Tomàs Alcoverro, perquè si el que pugui dir ell queda absolutament per davant del que puguem opinar en aquesta distància.
1: Tant de bo puguem escoltar-lo avui, estem fent tot el possible perquè sigui així. En qualsevol cas, sí que és veritat que estem molt pendents de veure les resolucions finals sobre tot això, perquè hi ha molt en joc, també des del punt de vista econòmic, també des del punt de vista del comerç. Tenim tot el tema d'Hormuz. A veure què passa. Hola, Miquel, com estàs? Bon vespre.
11: Bona tarda.
1: I la veritat és que tenim ganes de saber com acaba tot això, no?
11: Tenim ganes, però, Toni, jo crec que és un tema, no et diré complicat, però que també ho és, sinó que hi ha una quantitat d'actors, ara tu n'has dit uns quants, Israel, el Líban, Hezbollah, Estats Units, Iran, i que les relacions són com de dos a dos, mentre que el paisatge és molt més complicat, però entre els diferents actors tenen una relació que sovint no té res a veure amb la relació que tenen aquests mateixos actors amb els altres, no? Amb la qual és un puzzle que segurament l'Alcoverro ens podrà il·luminar, però vull dir, et dic, és un tema on la complexitat inicial, per dir-ho d'una manera, inicial, Iran, Estats Units, s'ha anat incorporant amb moltes altres actors, ja et dic, barrejats d'una manera quasi kafkiana entre ells.
1: Déu-n'hi-do. Hola, Pau, Ferran, com estàs? Bon vespre.
12: Bona tarda, Toni.
1: És impressionant veure com, efectivament, tot continua, no? Ara mateix estem, semblava una mica més relaxats, perquè estàvem mirant en altres direccions, però ni respecten els tractats de pau, ni tampoc hi ha una manera clara de fer les coses, perquè ahir mateix Donald Trump assegurava estar disposat a parlar amb el líder d'Iran, cosa que hagués estat impensable fa uns mesos, no?
12: Tot continua i sembla, en primer lloc, la voluntat de negociar de Hezbollah amb Israel sembla que és totalment nula, amb la qual cosa sembla complicat. Sí que és cert que Israel també està donant a terme actuacions en territori del Líban, les quals doncs, poden arribar a generar dubtes, i després vam veure Trump feia un parell de dies on deia que si Netanyahu si s'havia tornat boig.
1: No, qual cosa, havia dit, refotudament boig.
12: Refotudament boig, doncs encara més boig. Llavors ens planteja un context on sembla que hi ha un joc a tres o quatre bandes on cap d'elles si es pot interrelacionar entre si i l'acord sembla complicat. Quina seria la situació ideal? Doncs que es pogués arribar a un tractat de pau, que tothom el respectés i que la població d'aquests llocs doncs, pogués viure en pau i tranquil·litat.
1: Una situació realment molt complexa. Digues, digues, Quim.
13: No, és que una de les coses que surten aquí de la complexitat és que l'acord de pau que ha instigat els Estats Units entre Israel i el Líban, però Israel no està en guerra amb el Líban, està en guerra amb Hezbollah. Aleshores, un que està en guerra no signa el tractat de pau i el signa un que no està en guerra. Vull dir, és tot tan absurd,

0: a Rusia de todos lados, Ucrania no está ganando. Y esto es una cosa que venimos hablando todo el tiempo. Uh-huh. ¿Cuál es el precio que Ucrania está decidida, la sociedad ucraniana está decidida a pagar para parar esta guerra y para decir que está ganando? Yo creo que hay una cosa muy importante para analizar. Hace 2 semanas, hace aproximadamente 10 días, a un grupo de combate muy experto, Zelensky le ha puesto el nombre de Héroes de la UPA. Uh-huh. UPA es un grupo que dirigía Stefan Banderas, que se dedicaba en realidad a expulsar después de la Segunda Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial a todo aquel que no fuera ucraniano, polacos, rusos y alemanes. De una manera muy brutal, con un nacionalismo muy fuerte por parte de los ucranianos. Nombrar a este batallón con el nombre de la UPA ha hecho una llaga profunda en los últimos 10 días entre Polonia y Ucrania. Pero el análisis es, ¿por qué lo ha hecho Zelensky? Zelensky lo ha hecho porque necesita mantener la moral alta. Yeah. Esto significa que él está intentando por todos lados de que esto que le exige la sociedad, recuperar lo que Ucrania ha perdido, siga siendo la punta de lanza de esta guerra. Entonces, yo siempre soy muy delicada con decir esto de que Putin está perdiendo. Están estancados, Putin está perdiendo territorios, pero por otro lado, hablando con una muy buena amiga mía, que espero que logren conocerla, que yo logre que ella salga de Kiev y vaya conmigo a España, uh-huh. Ella me decía, los últimos 10 días yo no duermo por las noches porque los ataques son tan intensivos que Kiev es una especie de automática guerra todo el tiempo.
1: Es cierto eso que dices, y es cierto también que eso convive con ataques que hasta ahora no habíamos visto de Exacto. Ucrania a San Petersburgo, por ejemplo, ¿no? Que es una noticia de hace un par de días, ¿no? Y seguramente, yo recuerdo al principio de todo esto, Jania, cuando hablábamos, que de hecho empezábamos a hablar contigo, alguien dijo que lo único que podía hacer que Putin perdiese la guerra o cambiase de opinión era el desfile de ataúdes por el centro de Moscú. Y ver cómo efectivamente empezaba, más allá de que fuese el atacante, pasase a ser el atacado. Y poco a poco lo que estamos viendo es que esa moral rusa, el otro día, en el Día de las Fuerzas Armadas, ¿no? Vimos el cambio radical de la exhibición pública militar que hizo el Kremlin. Esas noticias que hacen referencia a ataques ucranianos a ciudades como Moscú o como San Petersburgo, eso mina la moral, claramente, ¿no?
0: Claro, porque hay que señalar que entre Kiev y Moscú hay 1.600 kilómetros de distancia. O sea, son misiles de larga distancia, que era un sueño que parecía absolutamente incansable cuando comenzó la guerra hace 4 años. O sea, sí, han pasado a ser, como tú dices muy bien, de atacado a atacante, de defenderse solamente a decirles, cuidado, nosotros también podemos atacar y podemos atacar mucho más fuerte de lo que quizás ustedes hubieran podido pensar antes. Pero estos cambios son cambios muy paulatinos, y si bien mirándolo desde afuera nos puede dar la sensación de que realmente algo profundamente está cambiando, hay un cambio, pero no es un cambio profundo. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo más va a aguantar tanto el pueblo ruso como el pueblo ucraniano? Pero ¿cuánto tiempo más va a aguantar también Europa y un Estados Unidos que no se decide qué es lo que va a hacer en seguir soportando y seguir patrocinando y seguir estando en una constante guerra?
1: Claro.
0: Porque me parece que todavía vamos para largo.
1: Jania Voislav, qué lujo tenerte con nosotros. Muchas ganas de verte. Un abrazo muy fuerte.
0: Un abrazo.
1: Hasta luego. Damià Calvet, ¿cómo estás, Damià? Bon vespre.
2: Content de seguir amb vosaltres.
1: Igualment, home. És interessant perquè, efectivament, la Jania arriba a una conclusió de quant de temps acabarà aguantant, i ha dit Estats Units, ha dit Rússia, ha dit Ucraïna. És curiós perquè a l'inici de tot això, l'única pregunta que ens fèiem era quant de temps aguantaria Ucraïna.
2: Efectivament.
1: És interessant, eh?
2: Cal recordar que això va començar, i així ho definia Rússia, com una operació especial contra Ucraïna per conquerir molt ràpidament territori, Kiev, per arribar fins a la capital, i a partir d'aquí instaurar un règim titella com el que hi ha a Bielorússia, no? I això no ha estat així. Això ha estat, doncs, per ara, d'una resistència ferotge per part d'Ucraïna. I jo crec que bueno, s'expressava, què vol dir guanyar per Ucraïna? Home, resistir és guanyar. I ja sé que resistir, i vaja, no em puc posar la seva pell, és esgotador, no? I més quan hi ha doncs, tots aquests dubtes per part de la comunitat internacional, però per part d'Ucraïna resistir és guanyar. Que aconseguiran recuperar Crimea? Segurament no, segurament mai, però mentre puguin doncs, resistir efectivament amb la nostra ajuda, amb l'ajuda d'Europa, i espero que la dels Estats Units en major o menor mesura, i mantenir la seva sobirania, doncs aconseguirem que almenys, no?, la democràcia continuï tenint una base sòlida a Europa.
1: Enric, què t'ha semblat el que ens explicava la Hania?
3: Jo m'he apuntat diverses coses que ha dit, que em sembla que estan a la clau de la situació que estem. En aquest empat, que a mi em recorda molt a la guerra de trinxeres, no? Aquell estancament en què es guanya una muntanya, tornes a recuperar una muntanya, hi ha dos elements que són claus, que, o tres. Un és el propi front, el desgastament en vides humanes i econòmic de la pròpia guerra. Dos, la rereguarda, i és el que estem veient ara constantment, d'atacs, desmoralització, per fer caure o fer... quant temps pots allargar aquesta situació? I la tercera és el context internacional, és a dir, la guerra a l'Iran està deixant de nodrir d'armament a Rússia, i això té un efecte. O el canvi de Trump, que ha deixat de nodrir a Ucraïna prèviament. Per tant, la qüestió és, que a mi em sembla molt clar el que ara deia el Damià, no? És a dir, no hi haurà una situació de un guanyo o altre. Al principi semblava que sí. Què ha de passar? O sigui, quant de temps? Tots estan jugant a veure si, en quina posició milloren per posar-se a negociar. I entremig hi ha hagut un intent de derrocar a l'inici el govern d'Ucraïna i després un intent de cop d'estat a la mateixa Rússia. És a dir, que aquest desgastament pot generar i alterar molt, que és el que tots estan esperant. Aguanta, aguanta, que potser canvia les circumstàncies. Hi haurà un moment que la població dels dos països haurà de forçar a assentar-se. I aquí era la pregunta feia, quin és el preu d'allargar? Aquí està la clau perquè s'asseguin i haurem d'acceptar, per més injust que sigui cap a Ucraïna, haurem d'acceptar uns acords que haurà d'avalar la comunitat internacional, empassant-se fins i tot, no?, les violacions de drets humans, tot el que ha passat, i garanties, que això és la segona part, que un acord que no serà just, però sí que pot ser estable, haurà de tenir molt de suport de la comunitat internacional, i ara mateix no pinta que la comunitat internacional estigui... Yeah. Puguem garantir això ara mateix.
1: És interessant perquè tot això que diu l'Enric és bastant probable que acabi passant, també ho dèiem el primer dia, que segurament el conflicte, tot això, acabaria exactament d'aquesta manera. Com ho veus tu, Pau?
4: La guerra d'Ucraïna és la guerra d'Europa. Al final, Ucraïna està resistint i sort que fa, perquè si no les ànsies invasores de Putin anirien cap a Europa. Hi ha altres països que fan pràcticament frontera amb Rússia, des de Finlàndia, Estònia, Letònia, Lituània, inclús Polònia, tot i que una mica més allunyats, i el risc és màxim. Es parlava del cost per la població ucraïnesa, és evident, tant amb nombre de baixes militars però també civils, la qual cosa és molt destacable, però no cal desatendre tampoc, és el desgast que està suposant per Putin dins de la pròpia Rússia. Recordo que farà un any i mig o dos anys no van enviar a l'exèrcit regular, sinó que van haver d'enviar a les tropes, als mercenaris de Wagner a lluitar a Ucraïna, i això és perquè la potència militar russa doncs no té la capacitat suficient per guanyar aquesta guerra. Per tant, què és guanyar la guerra? Jo crec que en el cas d'Ucraïna és evident que és resistir, i en el cas de Rússia, tot el que no sigui una invasió, que no està siguent així, doncs és perdre-la.
1: Tinc molt poc temps, perquè heu sentit el senyal dels horaris, però Quim, Miquel, o Quim, digues.
5: Jo crec que quan parlàvem de quan pot aguantar cadascú, jo crec que als Estats Units li va molt bé que la cosa s'allargui, perquè és afablir Europa i li va molt bé. El Pau ara ho ha dit, aquesta guerra concerneix a Europa, a nosaltres pot quedar molt lluny, però Estònia, Letònia, Lituània, aquests des del dia 1 han dit és que després d'Ucraïna venim nosaltres, i ells saben de què va la cosa. I jo sóc bastant menys optimista amb la possibilitat de que la pressió popular pugui fer canviar d'opinió a Putin. No és un país amb una... amb una tradició democràtica on aquestes coses puguin passar.
1: Les 8 i 1 minut, i ja els avanço que després de les notícies ens acompanyarà la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, en un dia en el que el tema de l'ensenyament el tenim de nou posat en el mig de tota la informació, però ara el que toca és recordar els aspectes més destacats, que són molts, d'aquest dijous 4 de juny de 2026. Laura Monill, com estàs, Laura? Bon vespre.
6: Bon vespre, Toni.
1: Obrim amb política i amb justícia a la vegada, no?
6: Sí, una mica de barreja, perquè després de més de 10 hores ha finalitzat el registre de les dues seus de l'empresa Tubos Reunidos, ubicades a Bilbao i a Murrio, a Àlaba, en el marc de la peça secreta del cas Leire Díaz. Els agents volen obtenir informació sobre el rescat de la companyia durant la pandèmia per tal d'aclarir si part dels 112 milions d'euros rebuts haurien acabat a la presumpta trama. En paral·lel, la Guàrdia Civil ha demanat al jutge Santiago Pedraz que reclami els moviments bancaris del PSOE els anys 2024 i 2025. És el període de temps en què suposadament Leire Díaz va maniobrar per entorpir les causes judicials relacionades amb el partit. També ha sol·licitat investigar les relacions entre el PSOE i el PSC amb una agència de mitjans que va pagar uns 18.000 euros al diari digital al qual estava associada Díaz. Des del PSC apunten que no han rebut cap requeriment, amb tot reiteren que continuaran col·laborant amb total transparència amb tot el que sigui necessari i quan sigui necessari. D'altra banda, novetats pel que fa al brot d'antivirus. El primer passatger espanyol del creuer Ondius, que va donar positiu per aquesta malaltia, ja ha rebut l'alta i es troba a casa. L'home de 70 anys ha pogut abandonar l'Hospital Gómez Ulla de Madrid després de passar més de 3 dies sense símptomes i de donar negatiu en dues proves PCR, segons fonts del Ministeri de Sanitat. Pel que fa al segon cas positiu, ha desenvolupat febrícula en les darreres hores i continua ingressat. Els altres 12 passatgers espanyols al creuer, així com les dues dones de Barcelona i Alacant, que van compartir avió amb una de les víctimes mortals, continuen asimptomàtics i en quarantena. De la política catalana, l'advocat de l'expresident Carles Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, formalitza que entra en la cursa pel cap de cartell de Junts a Barcelona. Quatre precandidats pugnaran ara pels avals per disputar-se les primàries a mitjans d'aquest mes i l'alcaldable es coneixerà el 21 de juny. Helena García.
7: I amb Alonso Cuevillas, bona tarda. Junts obre la pugna per l'alcaldable a la capital, que es disputa amb Martí, Calvo i Freixa. Ara els quatre precandidats, l'advocat de Puigdemont, el cap del grup a l'Ajuntament i Dofí de Trias, la diputada a Madrid pròxima a la direcció i la secretària primera de la mesa del Parlament pugnaran pel 20% dels avals de la militància fins dijous vinent. La campanya interna es farà entre el 13 i el 19 de juny i els afiliats votaran de forma telemàtica abans de Sant Joan. En unes primàries disperses, en tant que la cúpula es troba en una disputa a 4, quan ha evitat un torçabràs, el de Martí amb el portaveu Rius, amb el repte de no fer-se mal en el pols del sector Convergent i Puigdemont i definir el projecte inexistent al plebiscit de Trias amb Colau i en la geometria variable de l'alcalde Collboni i l'aliança amb l'esquerra d'Alemany.
6: Gràcies, Helena. I l'actualitat d'avui passa per descomptat pel món de l'educació, ja que el 65% dels docents han rebutjat el preacord entre el govern i els sindicats majoritaris i es compromet a continuar les mobilitzacions el que queda de curs després de conèixer els resultats. I tot i que havia demanat el vot a favor, USTEC ha fet marxa enrere i ha defensat tornar a negociar un nou acord mentre continuen mobilitzant-se. Per la seva banda, la CGT ha celebrat el rebuig del col·lectiu.
8: Demà tothom a la vaga, tothom a les 12 a Arc de Triomf. I la setmana vinent hi haurà noves jornades de vaga.
9: El que demanem al president Salvador Illa és que cessi immediatament a la consellera Niubó i que faci el que hauria de fet fa mesos, que és convocar el comitè de vaga immediatament per reprendre les negociacions.
6: Per cert, Toni, que en relació a la situació meteorològica tenim una notícia de darrera hora i és que es troba tallada la carretera C-17 a Ripoll en els dos sentits de la marxa per la caiguda d'arbres a causa de la pluja.
1: Caram, doncs ben situat aquest comentari. Més tard tindrem ocasió d'actualitzar la informació del trànsit, lògicament. Laura Monill, moltes gràcies. Fins aquí una estona.
6: Fins ara.
1: Ara parlarem d'alguns dels temes que ens explicava la Laura Monill en aquests minuts, però el primer que anem a fer és connectar amb la EMET. Ens informa Joan Carles Pinya. Què tal, Joan Carles? Bon vespre.
10: Bona tarda, què tal? Demà divendres a Catalunya tindrem intervals de núvols, disminuint la nuvolositat fins que del cel poc ennuvolat. Les temperatures baixaran més notablement a l'est de Girona, quedant-se les màximes als 28 graus a Lleida, 25 a Barcelona, 24 a Tarragona, 22 a Girona. És una informació d'EMET.
1: Gràcies, Joan Carles. 8 i 6 minuts, molt atents a aquesta informació que ens donava la nostra companya Laura Monill, aquesta C-17 tallada en totes dues direccions a l'alçada de Ripoll com a conseqüència dels forts aiguats que han caigut en tota aquella zona. Les 8 i 6 minuts, això a Ràdio 4, això és el Pla D. Avui estem comentant l'actualitat aquí al nostre programa amb Quim Bosch, conseller nacional d'Esquerra Republicana de Catalunya, Damià Calvet, exconseller de Territori i Sostenibilitat i vicepresident de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, de Junts per Catalunya, Pau Ferran, diputat del Partit Popular al Parlament, Enric Bárcena, membre de la Comissió Executiva Nacional de Catalunya en Comú, i Miquel Prats, antropòleg i membre de la FAP. El tema del dia, ara ho dèiem, perquè podrem parlar amb el Damià, efectivament, d'aquesta notícia que ens explicava la Laura Monell, aquestes quatre candidatures que es presenten a les primàries per ser caps de llista de Junts a Barcelona, però ho farem després, si us sembla, perquè el tema del dia és el tema de l'ensenyament, una vegada més. Hi ha molta gent que està pendent de veure què passava, si efectivament demà hi hauria escola o no, i finalment diríem que la resposta del col·lectiu docent ha estat més que significativa. Un 65% han votat en contra del preacord al que van arribar el divendres a mestres de secundària, també la USTEC, amb el govern de Catalunya. 8 i 8 minuts. Feu-me un primer titular breu, Miquel, que abans no has dit res del tema d'Ucraïna. Què et sembla la situació que tenim ara mateix al damunt de la taula?
11: Sobre el tema de l'educació, estem parlant, Toni. A veure, jo d'entrada, dues coses que he dit ja crec que m'estic repetint. Tot el suport al dret a vaga i a les reivindicacions, només faltaria. Segon, ens oblidem que aquí al mig hi han criatures, falten 15 dies per acabar el curs i estem en allò cuando mejor, peor, allò que deia el que te dije, no? En el sentit que sembla que quan pitjor, pues millor. I com a espectador, a mi em xoca que un acord que semblava més o menys, no sé si era molt bo o molt dolent, però em va semblar que tothom havia fet un esforç, sobretot en dos temes, en el tema de més mans i amb el tema dels diners, que no hagi rebut, o sigui, que hagi rebut aquesta crítica tan bèstia, cosa que em fa pensar què deu passar a les aules, perquè ni amb aquestes condicions s'hagi pogut pacificar una mica la situació, no? Perquè estem parlant, no sé si és poc o molt, 600 euros més a la butxaca, bruts, nets, amb plusos, però què està passant a les aules que això no pugui desencallar la situació?
1: Anem a preguntar-li a la portaveu nacional de USTEC, Yolanda Segura. Senyora Segura, com està? Bon vespre.
12: Hola, molt bon vespre.
1: Li agraeixo molt, abans de qualsevol altra cosa, que estigui amb nosaltres. Com ha rebut vostè aquest resultat? Per què creu vostè que els docents han dit que no a l'acord que vostès mateixos havien arribat el divendres amb el govern de Catalunya?
12: Doncs mira, el que ha dit el company que ara ha parlat és molt encertat. És la situació que estem vivint a les aules, en el dia a dia, de molta complexitat, amb totes les dificultats derivades, que no s'hi arriba, que es produeixen situacions realment molt angoixants, molt angoixants. Hi ha professorat que no pot més, i a més que veu que no pot desenvolupar la seva feina amb garanties, no? I que l'alumnat, doncs no tot l'alumnat té garantit tampoc el seu desenvolupament i el seu aprenentatge. I això és molt dur. Quan tu estàs enfront d'un grup ple d'alumnat amb unes necessitats concretes, al qual no pots atendre de forma individualitzada perquè no tens aquell recurs necessari. Tu tens 30 alumnes més a l'aula o 25, no? en funció del cos. I això, i tens aquest alumnat, no? Amb aquestes casuístiques individualitzades que requereixen una atenció especial, i falta això, aquestes mans i aquest acompanyament. Això genera molta frustració i, a part, doncs pot generar fins i tot una dinàmica d'aula que no propici tampoc a l'aprenentatge de la resta. Perquè, clar, si jo tinc aquesta situació i dono atenció a un alumnat, en concret, no? Estic desatenent els altres i al revés. Llavors, què passa? Que la meva atenció no pot generar desatenció. Ja. Necessito que aquest alumnat tingui aquest suport necessari. Però... I no només això, sinó que es tinguin en compte totes aquelles circumstàncies que comporten que aquest alumne, doncs, el seu benestar emocional, el seu procés d'aprenentatge, el seu desenvolupament, no és òptim. S'ha de també analitzar i diguéssim, intervenir en aquestes causes.
1: En l'acord hi havia incloses també, a banda de la qüestió econòmica, 6.400 noves dotacions per a l'escola inclusiva, la incorporació d'altres perfils professionals. On està la línia? Vull dir, què ha de passar perquè els docents aprovin un acord? Què hauria d'incloure aquest acord, senyora Segura?
12: Jo crec que aquí hem d'analitzar diversos factors. Nosaltres creiem que ja està la desesperació, que la gent potser no s'ha parat a pensar, no? O a analitzar el que suposava això, perquè sí que és veritat que aquestes 6.400 dotacions no les tindrem el curs que ve, sinó que seran implementar en 4 anys. Llavors, jo t'ho dic per converses que he tingut amb gent diversa, doncs et diuen, clar, és que l'any que ve a la meva aula no tindré el suport encara. I jo el vull per l'any que ve, perquè el necessito l'any que ve. No, i això... No puc esperar un any més amb aquesta situació. No? I, per exemple, les ràtios, no? Les ràtios, pues, no es començaran... Sí que hi ha passos significatius, però són tan tímids que realment, a cop de vista, no es veu un gran progrés. I és veritat, doncs, que també és una qüestió que tothom, ostres, posa molt en valor, no? Això i altres qüestions, perquè, de fet, sí que hem recollit molts inputs que han generat descontent, com, per exemple, que s'hagi negociat en tot moment en el marc de la mesa sectorial i també protegint i salvant els mobles d'un acord que el 95% del col·lectiu va rebutjar. Per tant, està clar que això també, doncs, ha generat un malestar.
1: Però si em permet una cosa, són les qüestions sindicals i altres aquelles que fan referència directament al benestar dels nens i dels professors.
12: Les qüestions sindicals no són les qüestions del col·lectiu.
1: D'acord.
12: Les qüestions del col·lectiu.
1: En qualsevol cas, ho dic perquè jo recordo que el 1 de maig estava aquí la secretària general de Comissions Obreres i els acusava a vostès de mirar-se massa al melic i que, d'alguna manera, li sabia greu que no haguessin acceptat l'acord més per una qüestió de protagonisme que no pas una altra cosa. Ho dic perquè hi ha hagut aquesta divisió que els que ens ho mirem una mica des de fora, o no tant de fora, però com a persones amb familiars de nens o nenes, hi ha coses que se'ns escapen una mica.
12: Clar, a veure, el mes de març el que va passar va ser una situació dantesca. Tantesca, així de clar. Resulta que estàvem en mig d'un procés de negociació que no s'havia finalitzat i de cop i volta apareix el pacte ja gairebé signat. Només, o sigui, quasi vam venir a la mesa amb el pacte signat. Ja. Home, amiguem, no em diguin que és que nosaltres no vam voler, és que ens van expulsar directament. Sí. I, per altra banda, després nosaltres el vam sometre a votació per, no?, a veure si igual, jo què sé, el col·lectiu igual deia, doncs ja està bé, i no, i va ser rebutjat pel 95% del col·lectiu. Per tant, no és una qüestió de sindicat, és una qüestió de col·lectiu.
1: Avui la consellera, ho dic, m'encantaria que un dia d'aquests vingui vostè al programa i podem tenir una xerrada tranquil·la, perquè és molt interessant realment parlar de totes aquestes qüestions, i jo crec que és un dels temes que interessa més en aquests moments a la gent que ens pot escoltar, perquè estem parlant d'una cosa tan seriosa com l'educació d'uns nens que, sense entrar amb el dret a la vaga, efectivament, però que, tenint en compte com estan els resultats dels informes PISA, no paren de perdre dies d'escola, i això és una cosa que ens amoïna molt els que tenim nens. No? Per tant, és molt important que parlem, efectivament, de què és el que li cal al col·lectiu. La consellera Esther Niubó deia avui que demà mateix convocarà els sindicats, i per tant també a vostè, amb els que havien arribat a un preacord per tal d'intentar, doncs, entendre tota aquesta resposta negativa. Què li oferiran vostès? És a dir, quina exigència li posaran a la consellera per intentar acabar d'una vegada amb aquesta situació?
12: Sí, nosaltres demà no ens reunirem amb ell, perquè no és el dia idoni. Tenim una vaga convocada i, per tant, demà estarem en jornada de vaga, però no vol dir que no ens hi vulguem reunir, però preferim que sigui un altre dia de la setmana que ve, per exemple, per poder també seure'ns i parlar amb calma i serenitat, que crec que fa falta. Però sí que nosaltres, primer de tot, el que li hem de traslladar és que hem de trobar un espai de negociació neutre, que no tinguem cap condicionant ni cap cotilla que no ens permeti negociar obertament, que això no ha pogut ser en aquest marc de negociació que hem tingut fins ara, perquè teníem les dues organitzacions sindicals signants de l'acord.
1: Disculpi, senyora Segura, perquè és que no l'estic entenent. És a dir, perquè s'acabi el conflicte, què ha de posar més al govern del que hi ha posat?
12: Més recursos, les ràtios, però no, és que això és important. És que anar en aquest marc de negociació, que sigui fora de la mesa sectorial, amb unes organitzacions que van signar un acord rebutjat per tot el col·lectiu, és important perquè és el que pot permetre fer avenços que no hem pogut fer perquè s'han posat moltes traves i molts impediments. I això també el col·lectiu ho ha rebut molt, molt negativament.
1: Ja, en qualsevol cas... Això serveix per la primera part del pacte, que vale, és quan efectivament vostès van quedar exclosos. A la segona part, a l'acord han arribat vostès i els sindicats de secundària, que efectivament, a més, avalen l'acord.
12: Sí, vam arribar, però amb unes negociacions molt dificultoses, en les quals no es podia avançar perquè ens ho boicotejaven tot. T'ho dic així de clar. Bueno. Vale? I va haver un moment que fins i tot una mica més i salta pels aires. Però, de fet, jo t'he dit dos elements. Un seria aquest, el marc de negociació. Val? El marc de negociació. I segon, penso que hem de parlar una mica no només de millorar tots aquests aspectes, sinó també d'un tema estructural absolutament necessari, perquè està clar que crec que el col·lectiu està demanant, ja més enllà de les millores laborals, està demanant ajuda.
1: Ja.
12: Està demanant ajuda. I això ho hem d'abordar d'una forma molt profunda.
1: Molt bé. Senyora Segura, seguirem parlant. Tinc ganes d'escoltar també la gent que tenim aquí a la taula. És evident que és, insisteixo, un dels temes, crec, que preocupen més a tothom en aquests moments al nostre país i que segurament obren un debat que anirà més enllà d'estrictament aquest conflicte, perquè cada vegada són més les veus que volen mirar de veritat quines són les causes per les quals, efectivament, els resultats de l'ensenyament, ja no des del punt de vista dels professors o professores, sinó des del punt de vista dels nens i nenes, són els que són. Per tant, segurament tenim un debat per molt de temps. Ha estat un plaer, de veritat, senyora Segura. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
12: No, un plaer també per mi, va. Moltes gràcies.
1: Molt amable, de veritat. Gràcies, bon vespre. 8 i 18 minuts. Qui vol començar? Miquel, sí?
11: Sí, no em sap greu, he sigut l'últim. El que diré ara és opinió, no informació, Em sembla que la senyora Yolanda Segarra...
1: Segura, perdó.
11: Ja saps que amb els noms... Toni, no
1: no passa res.
11: M'atreveixo a dir que té ganes de plegar. Sincerament, m'ha semblat... És opinió, M'ha semblat un discurs totalment, diguéssim, vaga, dispers, on m'ha semblat que no se sap cap a on va. I a més, en un cicle... potser haguéssim tingut que començar per aquí. Escolti, m'està tot... fet una merda. Vull dir, no. I llavors anem a arreglar-ho, però estem utilitzant... Els alumnes, pobrets entre cometes, també han passat de culpables a víctimes. Vull dir, en el mateix discurs eren els que tenien la culpa de que les classes no anessin bé, però al mateix temps eren les víctimes d'aquestes classes. Jo ja et dic, l'he vist realment frustrada, potser... perquè aquest segon round no se l'esperava, vull dir, i ha fet el seu paper, i jo i insisteixo, i suposo com a líder sindical és la seva obligació, i tots els beneficis que treguin els professors benvinguts sigui, però jo crec que potser no s'esperaven aquesta segona ronda que comença aquesta setmana.
1: Damià Calvet, això és l'Enric Bárcena, sí.
2: Sí, jo no crec que tot sigui un desastre, és a dir, que necessitem més recursos per l'educació i per la sanitat i per les polítiques d'habitatge, és evident, no? I aquí podríem entrar a parlar inclús del dèficit fiscal que té aquest país, no? No crec, sincerament, que tot sigui un desastre. Necessitem més recursos, per tant, això voldrà dir atendre millor tota la necessitat d'aprenentatges especials, baixar les ràtios, pagar millor els mestres, sens dubte, sens dubte. I podríem fer, doncs, alguna altra llista sectorial de necessitats, no? Però és evident que això se'ls ha escapat de les mans, tant en el govern com, ho dic amb tota naturalitat, amb els sindicats o amb alguns sindicats, no? En el govern perquè ha arribat tard i malament. És a dir, aquest era el govern teòricament de la bona gestió, que volia superar el desgavell de governs anteriors que només ens dedicàvem, dic-ens perquè jo hi vaig participar amb algun, al procés, per entendre'ns, resumint molt, i he fet una mica de cinisme, però aquest era el govern que ho havia de solventar tot, i aquest és el govern que té més manifestacions al carrer que mai a la vida, per l'amor de Déu. Aleshores, primera constatació, home, això, però el govern no ho fem massa bé. Dos, els sindicats, o alguns sindicats. Home, a mi em semblava molt natural que els sindicats majoritaris, estem parlant de Comissions UGT, encara que no siguin majoritaris en el sector, però tenen una força sindical evident, signessin i presentessin un acord i s'avancés i després... Però aquí va haver un atac de gelosia per part d'altres sindicats i, escolti, al final això se'ls ha escapat de les mans. I efectivament, ens trobem amb la paradoxa que ells mateixos ara signen un acord o un preacord i després no els hi ratifiquen. I vinga, tornem immobilitzacions, que vol dir, nens, nenes, adolescents desatesos, que per tant acumularan dèficits d'aprenentatge, com també, en fi, dificultats en la vida quotidiana dels que ens hem de moure per Barcelona, per l'àrea metropolitana o per qualsevol altre àmbit territorial, jo em refereixo a Barcelona, que és el que visc, dificultats que estan crispant a la gent. Jo vull parlar d'una situació que vaig viure personalment, que és que unes poques persones, i abans del que estava previst, van tallar la Gran Via. Van tallar la Gran Via en tot, diguéssim, d'artefactes pirotècnics, també, no? Bueno, doncs hi va haver gent que es va posar nerviosa. I especialment doncs, les motos arriben fins allà i volen passar i esclar, doncs això provoca una tensió, se'ls ha escapat de les mans, que això s'ha de reconduir. Llavors, a mi no em val, que no és que ara no, hi ha d'haver una reunió amb un terreny neutre, però de què està parlant? Però de què estava parlant? Si la veritat era difícil de seguir el discurs de la representant sindical, no? Per tant, és evident que amb la voluntat de que hi hagi més recursos, això s'ha de tancar, perquè és que si no, la societat, per molt que vegin simpatia la reivindicació dels mestres i les necessitats del sistema educatiu, se'ls acabarà girant en contra.
1: Enric Barcenas, sí.
3: Quan un s'ho mira així, una mica de no primera línia, perquè hi ha qui té fills, qui és mestre, qui... Bueno, totes les situacions, o sindicalista, la pregunta que jo avui tenia a la tarda i que compartia amb gent que tenia a prop era, i ara què? I ara què? Perquè tenim... O sigui, és un dels pilars fonamentals de la nostra societat, l'educació pública, i és una peça clau de la construcció i de la cohesió social. Per tant, és quelcom molt seriós. I aleshores, clar, igual que vam criticar que el govern havia de fer un esforç de negociació perquè s'havia equivocat, és a dir, no ha gestionat bé aquesta negociació, ara les preguntes crec que també van cap als sindicats, cap a tots, eh? És a dir, hi ha una crisi de representativitat dels sindicats, avui s'ha vist, i crec que l'expressió que hi havia... està bé que demanin temps, potser hem de respirar tots i resituar-se, perquè han arribat a una via, o dona la sensació que s'ha arribat a una via morta, i que, per tant, quan es diu tenia moltes cotilles a negociació, etc., potser està bé replantejar un pas enrere, replantegem la negociació, establim objectius clars en l'estratègia negociadora, i no erràtics, perquè ha semblat que també eren erràtics. Ara una cosa, ara això no és suficient. Clar, i s'ha criticat molt els sindicats d'UGT i Comissions, que per moltes coses se'ls pot haver criticat, però en tot cas tenien una estratègia i uns objectius clars. I això també s'ha de posar en valor, perquè les negociacions, al tenir la claredat negociadora, potser es van equivocar rebaixant. Això ho han de decidir el col·lectiu de les escolars i de l'ensenyament, perquè és el que tenen que fer. Però la sensació és que hi ha una certa, no?, un cert moviment erràtic de no assumpció, de navegació, de que tot s'ha esbravat molt, i ara potser també hi ha uns límits, és a dir, hi ha 2.700 milions que no són poc, que no són poc, i que si no s'estan d'acord en que es vagin d'una manera, doncs que es replanteix una mica la negociació i que es vegi d'aquests 2.700 si, què és que sí que es defensa per part del col·lectiu i en què s'ha de modificar. però en tot cas tenim una qüestió massa vital de l'estructura de la societat del benestar com per caure en la frivolitat. I aquí crec que tots hem d'agafar aire i sobretot ser una mica més previsibles.
1: Ja. I intentar que els nens no continuïn perdent dies i dies i dies i dies de classe a 3 setmanes, perdó, però a 3 setmanes del final de curs, perquè portem uns quants dies perduts, i després tenim uns resultats de PISA que són els que són, i cada vegada que surt l'informe de PISA mirem en totes les direccions, i potser caldrà començar a preguntar-se de veritat què és el que provoquen aquests resultats de PISA i començar a mirar en totes les direccions, Perdó, però ja dic sempre que quan parlo d'aquest tema ho sento, però m'oblido que sóc el moderador. Pau, sí.
4: El sistema educatiu català acumula les pitjors dades de qualitat educativa de tot l'Estat i en algunes matèries també de tota Europa, especialment en comprensió lectora, en matemàtiques, per tant tenim un problema de sistema. Jo crec que la qüestió no és estrictament que també salarial dels mestres i de ràtios, sinó és un tema del conjunt del sistema educatiu. Crec que tenim un sistema educatiu i crec que el que diré ara difereix bastant del que defensava la portaveu d'USTEC, que la veig una mica alineada a l'esquerra, però tenim un sistema educatiu que va de la mà d'algunes entitats o fundacions, com Rosa Sensat, Bofill, que tenen uns projectes i uns models educatius molt concrets, i que des de que s'estan implementant l'última dècada a Catalunya, doncs les dades de qualitat educativa només fan que empitjorar. Llavors jo crec que cal fer un replantejament del sistema i tornar a parlar de qüestions poder una mica més clàssiques, recuperar l'autoritat del professor, plantejar-se si és adequat o no que un alumne pugui passar de curs amb assignatures sense aprovar, recuperar també altres competències com la capacitat memorística dels alumnes. Són un conjunt de qüestions, n'hi ha més, però que crec que l'última dècada les hem perdut, les dades educatives ens estan dient que no anem pel bon camí i, per tant, crec que hem de replantejar el sistema educatiu de Catalunya i fer-ho ja, perquè els nostres alumnes i els infants són el futur de la societat i crec que han d'estar a l'alçada i han de poder competir amb els infants de la resta de comunitats autònomes i de la resta d'Europa.
1: Parlant de futur, però un futur d'aquí a 6 anys, 7 anys, 8 anys, o sigui, no estem parlant de futurs llunyans, estem parlant de el futur de la propera generació. Sí, Quim.
5: Sí, amb tot aquest poti-poti que hi ha aquí, que hi ha moltes coses, i hi ha una part que en podríem dir la reivindicació més clàssica o més normal d'un sindicat, que bàsicament acostuma a ser salarial o coses de condicions laborals molt fàcilment identificables, que això, diguem-ne, és fàcil d'entendre, però aleshores hi ha el segon element, que són totes les altres coses, com per exemple quan parlen de la ràtio, no només pel fet doncs, de que com a condicions de treball, que evidentment és més fàcil o és més difícil treballar amb unes condicions com altres, sinó que també parlen de com afecta això a la capacitat d'aprenentatge dels alumnes. No? I aleshores, en el moment en què parlem d'aquest element, potser no hauria de ser només una reivindicació dels professors, sinó també dels pares i de tota la societat. I aquí jo estic molt d'acord amb el que deia el Pau, és a dir, tenim un problema estructural, tenim uns resultats absolutament desastrosos, vull dir, ja no comparant amb les comunitats autònomes espanyoles, que podrien ser la repera, i llavors, mira, si ets l'últim del vagó d'un tren que va a 300 per hora, doncs no va estar malament, no? Sinó a nivell internacional no només estem malament, sinó que cada vegada estem pitjor. Hi ha un problema estructural molt fons i que això s'hauria d'abordar. Una altra cosa a dir és, en el seu moment, el primer de les negociacions, semblava que el sindicat USTEC eren els radicals, els que deien que no a tot, i ara hem vist que ells diuen que sí i el que els ha donat la bufetada ha sigut el col·lectiu. Per tant, això estaria molt en la línia del que deia el Miquel. És a dir, com ha d'estar decremat el col·lectiu perquè aquests que ens semblaven tan radicals resulta que ells els veuen com unes ovelles.
1: O fins a on s'ha portat un col·lectiu i quan intentes parar-lo te n'adones que t'has passat de frenada.
5: No crec que vagin que per aquí
1: també,
5: les coses.
1: Jo sincerament crec que sí. Perdona,
5: és que sí,
1: en aquest
5: tema...
1: són opinions, però jo en aquest tema crec que ha estat l'USTEC qui efectivament ha liderat del tot les mobilitzacions i que en un moment donat, quan han arribat, si Yolanda Siguró va dir fa unes setmanes que amb un augment de 400-500 euros s'acabava el problema. El que passa és que, efectivament, les veus que aleshores van acusar el col·lectiu de passaters van ser moltes i per tot arreu. I a ben segur hi ha molta gent que no li ha agradat gens aquest tipus de crítica. Per tant, d'aquí la pregunta que jo li feia. Quan vostès vagin ara a negociar, què demanaran? Què és el que s'ha d'oferir perquè s'acabi la vaga? Hi ha algú que ho sàpiga? Hi ha algú que tingui clar, efectivament, quines són aquestes demandes? Perquè aleshores entrem en una negociació que no s'acabarà mai. En fi, 8 i 31 minuts. Prometo no opinar sobre la resta d'assumptes de la tarda. Ho intentaré. No, el que sí que anem a fer és connectar amb el Servei Català de Trànsit, perquè saben vostès que a les 8 del vespre ens ha explicat la Laura Monill que la C-17 s'havia interromput a les dues direccions, crec que per uns arbres que havien caigut. Marxem fins allà, Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, com estàs, Eduard? Bon vespre.
13: Hola, Toni, bon vespre, què tal?
1: Com ho tenim, això? Perquè sembla ser que són uns arbres, no?, que han caigut a la calçada i s'ha interromput el trànsit, no?
13: Sí, correcte. En principi ha caigut, no hem acabat de treure l'entrellat, si ha estat un o dos arbres en aquest punt a la zona de Ripoll, a l'altura de Ripoll, que ha obligat a tallar el trànsit en els dos sentits de la marxa. Ha estat així durant, anem a dir, aproximadament uns 15 minuts, 15-20 minuts, segurament, i després sembla que s'ha pogut finalment retirar i reobrir el trànsit en aquesta C-17. Les coses han millorat força ja des que han pogut obrir, malgrat tot encara ens queden uns 2 quilòmetres més o menys a la zona de Ripoll, en sentit nord, en aquest cas, aquí encara l'entitud aturada es queda acabada d'aixugar després d'aquest tall. Però vaja, és cert que ha millorat ja força les coses des de que han pogut obrir.
1: Molt bé. No tenim cap altre punt amb problemes ara mateix, no, Eduard?
13: No, correcte. Aquesta era la incidència principal. Queden alguns rastres, punts habituals, com és la Ronda Litoral de Barcelona, però ja per volum de trànsit, això sí, cal anar amb molta prudència amb aquesta forta pluja, amb aquestes precipitacions que encara cauen en aquesta, sobretot, meitat nord del país, sobretot el que sempre recomanem i doncs que ens hem de recomanar, de moderar la velocitat i d'augmentar la distància de seguretat, i si fins i tot la visibilitat és molt reduïda perquè la pluja és molt intensa, aturar-nos en un lloc segur i esperar que passi.
1: Molt bé. Eduard, gràcies. Una abraçada forta. Cuida't molt. Bona tarda.
13: Que vagi bé. Gràcies. Adéu.
1: Ara passen 3 minuts de 2 quarts de nou. Fa una setmana Jordi Martí Galbis decidia fer un pas endavant i presentar-se a les primàries. Veig que Damià Calvet ha somrigut. Diu, vai, ja em toca, no? Ja em toca. I allò que en principi ningú no sabia si seria una cursa en solitari o diríem que serien més persones, doncs sí, avui hem vist com l'advocat de l'expresident Carles Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, ha formalitzat efectivament que entra a la cursa i sembla que al final estareu molt entretinguts junts a Barcelona, perquè efectivament són 4 candidatures, no, Damià?
2: Sí, sembla ser que sí. Tot això necessita la confirmació de la comissió específica per diguéssim, gestionar aquestes primàries, que tot això, doncs, lògicament, ha de tenir totes les garanties, perquè qualsevol militant que així ho desitja, doncs, es pugui presentar, i després encara han de passar per un procés d'obtenció d'avals, que no són pocs, han d'obtenir 200 avals, i, per tant, doncs, d'aquí uns quants dies sabrem quants precandidats ja són candidats, i aleshores sí que farem, doncs, una minicampanya electoral interna, i al final acabarem, els militants de Junts de Barcelona, acabarem votant el 20 i el 21. I després ja sabrem qui és la persona que encapçalarà el projecte de Junts a Barcelona substituint a Xavier Trias.
1: Déu-n'hi-do. No sé si voleu fer algun comentari, perquè els processos de primàries dels partits, no, Enric?
3: N'hem tingut tots els partits. Està bé, és sa.
2: Sí.
3: És sa també exposar els processos a la transparència de la gent. Això no vol dir que, com tots els processos, qui tria pot no ser del tot la representació després de qui vota, i aquests són els dubtes que sempre es plantegen en qualsevol procés de primàries. En tot cas, està bé, havent-hi tants candidats, intueixo que la dificultat serà que el qui ha de decidir pugui entendre quines diferències entre cadascú, quin és el matís que aporta cadascú i quina representació que que segur que la gent que està dins de la dinàmica d'aquell partit ho entén més clarament, però el que ens ho mirem més de fora, doncs ara fèiem preguntes, no?
2: A micro tancat.
3: Sí, però que ens semblen molt normals i que fins i tot la gent que és de qualsevol partit, quan té primàries, vol entendre quina representativitat i sobretot quin projecte, no? Yeah. Que a vegades es tendeix més a parlar de quin sector representa, i està molt bé que en els processos de primàries també es debati quin projecte proposen aquells candidats per representar o perquè l'espai polític impulsi l'Ajuntament, en aquest cas, a Barcelona.
1: Digues, Pau.
4: Oh, desitjar en clau personal doncs el millor a tots els candidats, però jo espero que el proper alcalde de Barcelona sigui el Dani Cirera.
2: Que és company meu d'Escò, sentem junts. I tant, ens veiem junts.
1: Va fer l'altre dia un vídeo que m'ha fet molta gràcia, el Dani Cirera, felicitant no sé quin dia, a la comunitat italiana a Barcelona, amb italià.
4: És veritat, és veritat.
1: Li hem de millorar una mica aquest italià. No, però em va fer molta gràcia. No, home, realment es va posar molt bé.
2: Molt bé.
1: Què, Quim?
5: Esquerra, que és un partit que també acostumem a tenir primàries i a vegades amb una candidatura única, a vegades en diverses, jo crec que és una cosa molt positiva pel partit, perquè permet que ajuda que hi hagi el debat intern. També, a vegades, és a dir, hi ha molt militant que, diguem-ne, que és bastant passiu, i quan arriba un procés d'aquest intern és més fàcil que es mobilitzi, tens l'oportunitat d'anar-lo a buscar per demanar l'aval, pel que sigui, aquestes coses internes, i doncs és una manera també de internament de revitalitzar, no només de triar el candidat, sinó també d'activar i de parlar les coses. Jo ho veig molt positiu.
1: I tu, Miquel?
14: El
1: Miquel hauria volgut que es presentés al Dani.
14: Sí, ja saps que sóc calvinista. Sí. A mi, sincerament, benvinguda sigui el debat polític dintre dels partits i tot el que toqui i això. A mi em sap greu, sobretot pel... Em sap greu pel Jordi, mira què t'he dit. No, en el sentit, perquè em sembla que et pot agradar menys, et pot agradar més, pot ser més encertat o no, però jo crec que és un tio que s'ho ha currat, que porta tota la legislatura, vull dir, donant la cara, entenc que dintre dels que esteu en el grup de l'Ajuntament, doncs, potser que hi hagi, escolta, doncs hi ha dues parts, però un cop el company, que no me'n recordo el nom, es va retirar, mi em semblava, doncs, lògic que la persona que va guanyar les eleccions en el grup que va guanyar les eleccions, que s'ha currat tota la legislatura, a mi em semblava lo lògic, perquè, i ara torna a ser opinió i no informació, no entenc que se li pot tirar en cara a aquesta persona, a part de que et caigui millor o pitjor, que això passarà com tothom. Però no sé, des de fora, benvingut sigui, però riurem una estona, però no ho acabo de...
1: Va, acabem el tema amb el David Calvet, que imagino...
2: No, jo ja em vaig presentar en unes primàries i vaig contraposar el projecte que jo pretenia que tirés endavant Junts per Catalunya a Laura Borràs, i vaig perdre, Per tant, ja estic curat d'espans. Però en aquest cas, a Barcelona, arribem en aquesta voluntat, diguéssim, expressada per alguns precandidats de presentar la seva candidatura. Crec que efectivament s'ha de parlar de programa, i jo crec que cadascun d'aquests precandidats tindran matisos sobre el que creuen que s'ha de fer des de Junts per Barcelona en el govern municipal. I només apuntar un petit factor, no? Que és que, clar, les primàries voten els militants. Militants són poquets en comparació amb els votants, no? I això és el que de vegades, diguéssim, acaba generant algun tipus inclús de conflicte, no? Perquè dius, escolta, la militància és d'una manera i ha votat d'una manera, uns pocs han decidit una cosa, i a vegades això que han decidit no es correspon massa amb el missatge electoral final i amb el que acaben votant, doncs, els ciutadans, no? A través del sufragi universal. Però bé, jo considero que amb unes primàries un ha de ser, i parlo amb experiència pròpia, diguéssim, molt honest amb el que es presenta als militants i amb el que presentaràs després a l'electorat. Si tu fas un discurs per la militància i després el cap per guanyar, i després el canvies de cara a les eleccions en la que vota tothom, doncs llavors això és el que acaba, vas pervertint projectes, no? Jo espero que tots els que precandidats que es converteixin en candidats parlin de projecte ja no tant en clau interna, que també ho han de fer una miqueta, sinó sobretot en clau del que es pretén fer a Barcelona, que és la capital del país.
1: Volies dir alguna cosa, Enric?
3: Sí, que un dels reptes, que els que fem primàries ho sabem, i que neguiteja molt a les direccions quan es fan primàries, és que això debiliti els partits. Jo puc dir de l'experiència... No, però sempre està, no? Això debilitarà, sobretot qui proposa o surt en posició d'avantatge, que és un dels arguments perquè no es faci el debat, no? Però en comptes, la meva experiència, almenys a Barcelona en Comú, és que al contrari, reforça, perquè genera un debat sa, però s'ha de saber portar. Aleshores, tant de bo, per al bé de la democràcia d'aquesta ciutat, Junts també, Junts per Barcelona, pugui fer aquest debat sa i s'instauri també aquesta pràctica, perquè treu les sospites sobre els aparells, no? Allò que es fa dels tejemanejes.
2: Moltes gràcies pels bons desitjos. Vindré la setmana després de la votació a explicar com ha anat tot
1: em
2: això.
1: Em sembla molt
2: si
1: bé.
2: M'hi convida.
1: Va, aquí m'hi acabem, si vols.
5: No, el Damià ha dit una cosa molt interessant i és qui voten aquestes primàries, no? Diu, voten els militants, en el cas d'Esquerra les últimes primàries també van ser només els militants, però un dels punts de debat era qui votava, si només els militants, si els simpatitzants també o no. Als Estats Units, quan fan les primàries pels... No, com que no pot votar tothom que vagi, és un debat molt interessant. Sí. Normalment els militants acostumem a ser bastant reticents a obrir per por, aquesta és la paraula.
1: Paraules, moltes paraules, les que s'han escoltat a les gravacions que han transcendit del sumari del cas de Leire Díez, és un dels grans temes que tenim damunt la taula avui. El titular que tenim ara mateix és que la UCO ha demanat al jutge que aprofundeixi a les finances tant del PSOE com del Partit dels Socialistes de Catalunya. Un altre titular és que Leire Díez va oferir un pacte amb la Fiscalia a l'exnúmero 2 d'Interior per destapar l'operació Catalunya. En fi, tenim un pollastre mediàtic liat aquests dies de manera molt, molt potent. Vols començar tu, Pau? Vinga, dius, i tant.
4: A mi el que em sembla respecte a tots els casos de corrupció del PSOE, que podríem parlar d'infinitat, perquè les notícies doncs no paren d'arribar, des del germà, de la dona, de Zapatero, Leire, Koldo, Ábalos, Santos Cerdán, i segur que me n'estic deixant algun, és, ostres, com hem pogut arribar fins a aquest punt? I un cop plantejada aquesta situació, què és el que hem de fer com a societat per no permetre que hi hagi un govern així en el govern d'Espanya? Jo crec que el que seria prudent, i més enllà de tots els casos concrets, el matís que pugui tenir cada cas, o si finalment s'acaba declarant culpable al PSOE com a, per delicte de finançament il·legal. Jo crec que tot el que està passant ens ha de fer plantejar doncs que potser Pedro Sánchez no és el president indicat per Espanya. Arribats a aquest punt, home, a mi em sembla que els socis del PSOE estan començant a deixar de la mà a Sánchez, però no s'atreveixen a formar part d'una moció de censura perquè creuen que el possible govern que sorgís de les eleccions seria pitjor que la corrupció. Bueno, aquí està l'estàndard i el nivell moral dels socis del govern, i jo crec que la corrupció no és tolerable en cap dels casos i que ha de ser la societat espanyola que s'ha de pronunciar a les urnes. Per tant, el Partit Socialista està enfangat? Sí. El partit que acompanya el govern que sumen està enfangat? També, perquè és partícip i col·laborador necessari de tot això, però els socis parlamentaris que estan sostenint a Pedro Sánchez també són responsables de tot el que està succeint.
1: Doncs és perfecte, perquè amb la primera intervenció ha donat arguments per a tots vosaltres. Meravellós. Enric Bárcena, sí.
3: El que hi ha s'ha d'investigar, és que un veu aquestes coses i és, ostres, no? El que passa que, clar, entremig del soroll, amb coses que són, que ja grinyolen per al Villar, apareixen sempre uns casos que són bruts, no? Que mai saps destriar què hi ha de veritat, què hi ha d'exageració, de contaminació. Aleshores, què seria desitjable? Que s'esclareixi ràpid. Perquè si és veritat, ha de tenir conseqüències, però si no és veritat o no és tot el que aparentment sembla, també s'ha de saber, perquè això és un desgastament, ja no cap al Partit Socialista, sinó cap a també la pròpia convicció en la democràcia. Aleshores, i després una altra qüestió, que aquest grip, o sigui, aquestes pràctiques del Partit Socialista que s'intueixen, no? Dic perquè s'ha de veure com es concreta, són un problema pel govern d'esquerres i plurinacional de l'Estat i que ha de seguir endavant. Per tant, el Partit Socialista ha de donar respostes. Ha de donar respostes i ha d'aclarir. Hi ha, com a mínim, ombres legítimes per dir què vol dir això, no? Ara, és tot molt... molt una mica morter del Filemón, aquest cas. Té un punt de caspa que no sé com dir-ho, em sona com... Així, que s'aclareixi ràpid què vol dir i quina dimensió té o quina abast té, perquè té un top cutre, no ho sé.
1: Digues, Damià.
2: Bé, jo, primer de tot, estic molt segur del nivell moral de Junts per Catalunya, que en aquest cas, doncs, sí, vam donar suport tant a la presidenta del Congrés dels Diputats en aquella primera votació com després a la investidura del Pedro Sánchez, no? I vam posar tota una sèrie de condicions sobre la taula i n'hem fet seguiment i, a més, en un moment determinat, diguéssim, nosaltres ja vam trencar amb el govern, no? I per tant ara l'únic responsable de convocar o no convocar eleccions és el propi president Sánchez. És qui té potestat, per molt que Junts per Catalunya

0: d'atenció dels ciutadans, de la gent, cap a la política, i més enllà de la política, cap a la democràcia. O sigui, últimament em trobo massa sovint havent de defensar coses molt bàsiques, molt, molt bàsiques, que em pensava que ja teníem absolutament superades, per apreses, per entendre's, no? I et trobes a gent, escolta, amb un cert nivell formatiu, o, escolta, amb el nivell formatiu que sigui, no? Qüestionant-te les pròpies arrels democràtiques, no? I per tant, això em preocupa molt, moltíssim, i efectivament, davant d'això, no podem fer veure que plou, no? S'han d'aclarir, tu deies ara mateix, escolta, això s'ha d'aclarir, i ràpidament, perquè efectivament l'acumulació de casos doncs donen una sensació de deixadesa, de brutó, que no ajuda, no? En aquest sentit, sí, també demanar rapidesa a la justícia i rapidesa en la presa de decisions, primer dels partits respecte als possibles implicats, fins on sabem i fins ara doncs el Partit dels Socialistes, el PSOE, ha actuat amb rapidesa i amb diligència, en alguns casos, en alguns casos ha actuat perquè va expulsar-ne amunt, etcètera, però efectivament hem de doncs reclamar transparència, hem de reclamar coneixement, i si de tot això en surten efectivament indicis fefaents que doncs hi ha una corrupció sistèmica o que ha estat aprofitada per als aparells dels partits, més enllà del lucre personal d'algunes persones que llavors han d'anar a la presó, per entendre'ns, això, evidentment, des del meu punt de vista, mereix la fi d'aquest govern i la convocatòria electoral.
1: Miquel, sí.
2: D'entrada, Pau, fent amics així, jo no sé si arribareu a bon port, eh? Vull dir, repartint repartint els possibles socis, però bueno, entenc que és legítim, eh? Era perquè... Per un apunt, eh? Jo crec que en un món... en el món de la piruleta, en un món escèptic, tal com està la situació política a Espanya, el més lògic seria fer eleccions. Vull dir, si continuem aquesta sèrie de problemes... Passa que el microclima espanyol, amb la ultradreta que tenim, amb els temes de corrupció, amb la situació política internacional, amb la caspa, o no sé com deia l'Enric, la falta de conceptes bàsics o la tindre que estar defensant segons quines coses o tornant a fer un reset amb segons quines coses, no sé si fer unes eleccions demà solucionaria alguna cosa. No ho sé, i no estic en absolut defensant el govern de Pedro Sánchez, ni els casos de corrupció, ni res. Però la veritat és que la situació actual a mi em fa dubtar que un govern del PP o PP en Vox, que és el que acabaria passant, solucionés segons quins problemes. Vull dir, com a ciutadà de base, no tinc la resposta ni la il·lusió que ella de dir, escolta, anem a votar demà i ho hem arreglat.
1: Quim, i després el Damià, sí.
3: La percepció que tinc, parlem de percepcions, és que el que millor defineix a l'estat espanyol és el Villarejo. És a dir, la sensació de que existeixen vídeos, àudios o carpetes de tothom i es treuen quan convé, quan algú fa el que no havia de fer o no fa el que havia de fer, aquesta percepció la tenim. Per exemple, amb el cas Pujol, aquest senyor va manar durant 23 anys, fa 23 anys que no mana, i se'l jutja ara per suposat tràfic d'influències. Ostres, ara? Per què no abans? Mentre va governar, mentre donava estabilitat a tots els governs d'Espanya, del PSOE i del PP, resulta que era l'Espanyol de l'any. En el moment en el que es fa independentista, resulta que descobreixen que hi havia tràfic d'influències. Llavors, aquesta percepció, llavors, parlant del... Tot això s'ha d'aclarir, sí, perquè si no genera falta de confiança, sí, però confiem en que ho aclareixin. És a dir, la justícia espanyola, hi ha gent que ha estat jutjada per terrorisme perquè tenia un nas de pallasso. Uh-huh. A l'Audiència Nacional han jutjat gent per terrorisme perquè tenia una careta del Puigdemont. O perquè van dir que per fer una truita s'han de trencar ous. La justícia espanyola, que investigava el finançament il·legal del PP, van dir que no sabien qui era M. Rajoy. Hem de confiar en la justícia? Hem de confiar en la justícia?
1: Hem fet una primera ronda. Ara us demano que sigui una mica ràpids, perquè tinc tres paraules demanades. És veritat que aquest tema... I estem a 8 minuts i encara hem de saludar el Toni Mata.
0: Sí.
1: El Damià, el Pau i després l'Enric. Sí.
0: Dos apunts molt breus, a banda que totes les intervencions han sigut molt interessants i les reflexions que s'han fet

0: també, no? L'alternativa fa por, francament, Pau, perquè, diguéssim, el Partit Popular ha fet un experiment, diguéssim, autonòmic, d'una sèrie de votacions per preparar un futur govern amb Vox, perquè esteu pactant a tot arreu amb Vox, i jo vull recordar que, efectivament, doncs, això a alguns partits polítics i algunes persones d'aquests partits polítics ens fa por, perquè es parla d'il·legalitzar i es parla doncs d'anar en contra principis molt, molt bàsics del que pensem que s'hauria de defensar i tenir pres, no? Els atacs a la llengua catalana que es perpetren a València, a les Illes Balears i a la Franja són absolutament inacceptables. I, per tant, aquests governs de PP i Vox regionals, autonòmics, que es puguin doncs elevar l'estat espanyol, fa por. I, per tant, per això optem perquè això s'investigui, es dirimeixi, i en tot cas doncs, si s'han de convocar eleccions, doncs que la gent voti i es facin els governs que facin falta, però no se'ns reclami nosaltres afavorir, ho vau fer d'una manera una miqueta naïf, una moció de censura, com es deia, doncs funcional o operativa per tal de convocar. Nosaltres no jugarem a aquest joc.
1: No m'esteu fent cas, és que de veritat tinc molt poc temps. Digues.
2: Dues idees. Els governs del Partit Popular i Vox a les comunitats autònomes són governs que respecten la Constitució, per tant, respecten el sistema de drets i llibertats d'absolutament tots els ciutadans i no van en contra de ningú. I, de fet, són governs que han aconseguit la prosperitat econòmica i política de moltes regions d'Espanya. I després una consideració, el Quim deia, que no sabria si un govern del Partit Popular doncs seria capaç de revertir moltes de les coses que passen al país. El que està clar és que un govern amb minoria parlamentària és impossible que pugui solucionar res sense capacitat legislativa i vivint a cop de decret. Jo crec que el país es mereix un govern que tingui les majories necessàries doncs, per poder dur a terme les polítiques que el conjunt de la ciutadania que han dipositat i han de dipositar el seu vot dins d'una urna doncs les avalin.
1: Enric Barcena, sí.
3: Hi ha un element que a mi em preocupa, que és que de les darreres investigacions o judicis que hi ha, s'està generant un dubte molt, molt legítim sobre les pròpies informes policials.
1: Perdona un segon, tenim fins a les 9. Li hem demanat al Toni Mata si podia entrar a les 9 i 5 perquè em sembla un tema molt potent com per tallar-vos. I t'has quedat amb ganes de dir alguna cosa, Pau, després torna tu.
3: No, si vol acabar.
1: No.
4: Gràcies, Toni Mata.
3: Gràcies. Aleshores, intento. El que deia és que a mi em preocupa un element que està establint-se i legítimament, a més, amb la població, que a la vista dels judicis que s'estan fent, de les informacions en què la policia fa informes a per encàrrec, i això s'està constatant aquests dies en els judicis que hi ha en paral·lel sobre la Kitchen i altres, la gent ja es pot aferrar al dubte legítim, no?, sobre si la informació policial, que hauria de ser una garantia i que judicialment encara és considerat com una garantia, hi ha dubtes seriosos sobre que aquests informes siguin. I clar, si això ja està viciat d'inici, o la gent pot creure que està viciat d'inici, és molt difícil destriar no només la veritat, sinó que ningú s'alinii per prudència ni amb una qüestió ni l'altra. És a dir, això de la Leire Díaz, que té una pinta de cutre més que d'una altra cosa, o com a mínim és que és veritat, és un invent, és mig una barreja de tot, i jo m'he de posicionar per això, i això que s'allarga 10 anys, com el cas Pujol o qualsevol altre, o la Kitchen, genera ja un distanciament. I una cosa que ha dit el Damià, que a mi m'està passant també pel carrer, que la gent quan sap que estàs en política, en un partit polític, el primer que et diu, i tu quan robes? Quan has robat ja?
1: Que fort.
3: Sí, i això a mi em desmoralitza molt, perquè vol dir que hi ha una desconfiança generalitzada en la capacitat no de la gent que estem fent coses, sinó de la democràcia mateixa.
1: Comencem a entrar en problemes una altra vegada, perquè em queden 3 minuts. Volies afegir alguna cosa, Pau, però ha de ser molt, molt breu.
2: Simplement aprofundir amb la idea que es posa moltes vegades sobre la taula, i és que l'alternativa no ens agrada. I l'alternativa, o la consideració de ser l'alternativa ens agrada o no, no la decidim nosaltres en aquesta taula, ni la decideixen uns partits polítics concrets, sinó que la decideixen el conjunt de la ciutadania. Per tant, si hi ha un govern que a dia d'avui, més enllà de tots els casos de corrupció, o tot i els casos de corrupció, és incapaç de poder governar en condicions, d'aprovar un pressupost, de poder aprovar lleis, doncs jo crec que cal convocar eleccions perquè el país pugui funcionar i que siguin els ciutadans els que decideixin. Escolta, a mi l'actual govern actual no m'agrada, però l'acato, perquè és el que hi ha.
1: Quim, què dius?
4: Molt d'acord amb això que ha dit el Pau, de que el problema és que per molta gent no és que no li agradi l'alternativa, és que li fa por. Però estic d'acord amb que quan la gent vota, vota i s'han d'acceptar els resultats i no té cap sentit d'oposar-se a que la gent voti, diguem-ne, perquè tinc por de lo que surti. El problema és un altre, és a dir, la incapacitat actual del PP per aconseguir vots per guanyar una moció de censura, que en aquí el PP s'hauria de preguntar no perquè no guanyarem unes eleccions com votin els espanyols, sinó perquè entre els partits que hi ha al Congrés dels Diputats no hi ha ningú excepte Vox que em faci costat per una cosa instrumental.
1: Miquel.
5: Agafo la idea de l'Enric, o el que... Vull dir, el destí pot ser molt maco quan vas de viatge, no? Però s'ha de disfrutar del camí, i el camí fins a arribar al destí, que potser és el que defensa el Pau, està ple de coses molt, molt estranyes, molt cutres, molt, molt incomprensibles per la gent del dia a dia. I la veritat és que, per molt maco que sigui el que pugui passar, en la manera o l'experiència que portem, jo no vull parlar de corrupcions d'altres governs, perquè podríem estar hores, però és veritat que la conjuntura que tenim ara i a on ens ha de portar, jo crec que tira enrere a molta gent, i és trist, de Virgencita que me quede com esté, però ja et dic, jo també un cert temor tinc, la veritat.
1: Entrevista interessantíssima després de les 9 de la nit, un cop el Toni Mata ens hagi posat el colofó a la tertúlia. És la primera vegada que ho fem després de les notícies. Avui estarà amb nosaltres Andrea Rizzi. No sé si vostès el coneixen, és corresponsal d'Afers Globals del País, és autor de la columna La Brújula Europea, que es publica tots els dissabtes, i és l'autor d'un assaig que es diu La Era de la Revanxa, que s'ha publicat a Anagrama i que és de veritat una passada, perquè et marca el per què estan les situacions internacionals com les tenim en aquest moment. Escolta'm, quin gust haver-vos tingut, com sempre, aquí al nostre programa. No trigueu, els que heu trigat, no trigueu tant en venir, feu el favor. Quim Bosch, Damià Calvet, Pau Ferran, Enric Barcena, Miquel Prats, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. Moltes gràcies.
3: A vosaltres.
1: Fem petita pausa, les notícies a les 9 i després més plebé aquí a Ràdio 4. Fins ara.
6: Són les 9.
7: Ràdio 4. Serveis informatius.
6: Bon vespre. El sindicat majoritari del sector docent, USTEC, apunta a una situació de molta complexitat per desenvolupar la feina a les aules com a motiu per la negativa del col·lectiu al preacord signat entre Educació, USTEC i professors de secundària. Amb un 65%, el no s'ha imposat en la consulta que havia de validar-lo o no. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que la negativa dels docents en reflecteix que no només volen millores laborals, sinó que també necessiten canvis estructurals. A banda, Segura també ha parlat a Ràdio 4 sobre la proposta del departament per trobar-se demà al matí.
8: Demà estarem en jornada de vaga, però no vol dir que no ens hi vulguem reunir, però preferim que sigui un altre dia de la setmana que ve, per exemple, per poder també seure'ns i parlar amb calma i serenitat, que crec que fa falta.
6: Per la seva part, des de la CGT asseguren que no han rebut cap convocatòria per reunir-se demà amb la consellera. Fons sindicals es mostren sorpresos i ho consideren una demostració de manca de voluntat de diàleg. I en paral·lel a la plana sindical, la decisió dels docents ha sacsejat també el debat polític. La consellera Esther Niubó ha assegurat que tiraran endavant el preacord assolit divendres passat.
9: Bé, la voluntat i el compromís del govern es mantenen. El govern doncs compleix els seus compromisos. En aquest cas hi havia doncs aquest preacord signat per part del govern, per part de 4 organitzacions sindicals, i d'aquestes 4 doncs és només USTEC que s'hi desvincula en aquests moments, i per tant nosaltres el compromís i la voluntat de continuar desplegant aquest acord hi és.
6: Mentre que Comuns, Esquerra i la CUP demanen al govern que reobri negociacions i arribi a una entesa amb el gruix de la comunitat educativa. Escoltem Jessica Albiach, Esther Capella i Pilar Castillejo.
10: Facin el favor de convocar-nos, de convocar els grups parlamentaris, de convocar els sindicats, de convocar a les famílies, i donem entre totes un cop de timó. I el govern
7: ha de fer un nou esforç a la negociació per arribar a un acord amb tota la comunitat docent.
11: L'obligació de la consellera és posar sobre la taula una solució al conflicte que tenim en aquest moment. És negociar sense cotilles, sense apriorismes.
6: Des de Junts han demanat a la consellera d'Educació que s'aparti del càrrec i que el president Salvador Illa lideri en primera persona la crisi educativa. El Butlletí Oficial de l'Estat publicarà demà divendres l'ordre d'elaboració dels pressupostos generals de l'Estat per al 2027. Segons el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, seran uns pressupostos molt enfocats en política social i en habitatge. Verónica Barbero, portaveu parlamentària de Sumar, ha apuntat que abans de mostrar el seu suport als pressupostos caldrà negociar. Són declaracions al 24 Hores de Ràdio Nacional.
12: Suena bien que haya un montón de inversión en temas sociales y en temas de vivienda. Veremos hacia dónde apuntan esas inversiones. Aquí cada uno es verdad que tiene su forma de ver las políticas, concretamente las políticas de vivienda. Saben que diferimos en cierta medida de algunos de los planteamientos del Partido Socialista, pero yo creo que tenemos margen para negociar si se trata de presupuestos realmente intensivos en gasto social.
6: L'ordre que es publicarà demà fixarà els terminis i les prioritats dels comptes que, si s'aproven, serien els primers des del 2020. L'objectiu és que els pressupostos arribin al Congrés abans de l'octubre. Canviem de qüestió. Fons socialistes asseguren que el partit ha demostrat sempre plena col·laboració amb la justícia i que continuarà fent-ho. Defensen que el PSOE és una formació transparent, amb comptes sanejats, auditats i presentats davant el Tribunal de Comptes. La reacció arriba després que el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, hagi demanat a diverses entitats financeres i a l'Agència Tributària informació sobre els comptes bancaris del PSOE i del Partit Socialista de Catalunya corresponents als exercicis del 2024 i el 2025. Ho ha fet a petició de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil. Els investigadors volen aprofundir així en els moviments econòmics presumptament vinculats al cas Leire Díez, que suposadament buscava desestabilitzar causes judicials que afectaven tant el PSOE com el govern espanyol. I un apunt de serveis, perquè la circulació de la línia R3 de Rodalies està interrompuda entre Manlleu i Ripoll després que un tren hagi impactat amb un arbre caigut sobre la via a l'altura de Ripoll. Segons Protecció Civil, no hi ha persones ferides. La Generalitat ha activat la prealerta del Pla Ferrocat. Bombers treballa al lloc amb 6 dotacions, mentre DIF intenta ja restablir la circulació amb un servei alternatiu. Doncs això és tot per part nostra. Més notícies al web rtv.cat i d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4. Bon vespre.
13: Ràdio 4. Ràdio 4.
1: Són les 9 i 5 minuts, darrera hora del Pla B de Ràdio 4. Tenim una hora absolutament meravellosa. Ara de seguida saludaré el PP Ribas, com tots els dijous, i ell ens descobrirà quina persona ens ve a visitar avui. Jo crec que tenim una mitja hora final del programa absolutament meravellosa, ja els dic ara. De veritat, és molt, molt, molt interessant. També d'aquí un moment saludarem el corresponsal d'Afers Globals del País. És autor de la columna La brújula europea, es publica els dissabtes, i també del butlletí Apuntes de Geopolítica. El convidem perquè ha publicat un assaig que és, de veritat, jo diria imprescindible. Es diu L'era de la revanxa, per anagrama. Avui ens acompanya Andrea Rizzi. De seguida tindrem ocasió de saludar-lo. Però abans està amb nosaltres el Toni Mata. Toni, què tal? Bon vespre, bona nit.
14: Molt bon vespre, Toni Marín. Com estàs?
1: T'agraeixo que hagis volgut intervenir després de les 9 de la nit. Era impossible, estàvem parlant de corrupció amb tot de polítics. Era impossible aturar-ho, això.
14: No passa res, se t'ha corromput la tertúlia.
1: Se m'ha corromput la tertúlia, efectivament. Toni, el colofó de la tertúlia avui on el situes?
14: Doncs mira, jo volia posar el colofó parlant una mica d'educació, i que no se m'enfadi ningú, perquè, com sabeu, els docents han rebutjat l'acord que havien signat els seus representants amb la Generalitat, i ara tot torna a començar, que diria mínima. Vigileu Salvador Illa quan inauguri la Creu de Jesús de la Sagrada Família amb el Papa, que potser salta, pobre tio. Avui torna a ploure a Catalunya, però no és pluja, senyors, són llàgrimes de pares i mares d'alumnes, perquè avui hi ha vaga, demà també, i espera't. Els docents estan defensant els seus drets, i fan molt bé, ens estan ensenyant com s'ha de fer. De fet, ho estem veient darrerament en molts sectors, eh? Quan hi ha, o la idea és simple, quan hi hagi un govern d'esquerres al poder, vinga, reclamacions a fondo, que és el moment. Fot-li fort, reclama, reclama. Quan hi hagi un govern de dretes, resa un virgencita, virgencita, que me quede com estoy, que aquests retallen. ¿Vale? Aquesta és la dinàmica que estem observant darrerament, cosa que ens diu bastant de la condició humana. Dit això, jo no em puc estar de dir-ho. L'altre dia, un examen que li van fer a la meva filla, en un exercici de comprensió lectora, hi vaig comptar 5 errades ortogràfiques i una de gramatical. I jo estic a favor dels drets, però mirem també de fer bé les coses, si us plau. Des d'aquí, tot el suport dels docents que van de bona fe, i el govern que va també de bona fe, i estan ara tots empantanegats, han obert un meló que estan en un famer, que ja fot un tuf tremendo, i escalfa les famílies, els pares, mares, avis i àvies, que estan fent hores extres. Hi ha avis que s'han acabat el temari, eh? I estan avançant ja matèria de l'any que ve. O sigui que, escolteu, si cal començar el curs més tard, tranquils, vale? Amb calma, però arreglem-ho ja, això. També és un bon aprenentatge per als alumnes, tot això que està passant, sobretot per als que fan la selectivitat, perquè està bé que durant la selectivitat, per exemple, portin el papa, perquè realment aquests nanos necessitaran ajuda divina per aprovar. I aquesta és una bona lliçó, volia dir, perquè aquests alumnes han après una cosa interessant. A la vida, amigues i amics, mal que ens pesi, estem sols. Entén-me, hi ha gent que ens acompanya, que ens ensenya, que ens tutoritza, però al final de tot, o t'espaviles, o aquesta merda tan grossa que hi ha aquí, te la menjaràs tu solet. Ara veurem, doncs, si els alumnes s'han espavilat o s'han passat totes aquestes vagues fent panxirrasking. Això ho sabrem a partir de la setmana que ve. El que seria molt gros, evidentment, hipotetitzo, és que els alumnes de cop i volta traguessin més bones notes a la CELA i a l'informe PISA que amb els professors treballant. Que això no ho han calculat els sindicats d'educació, però si pel que fos, hòstia, els alumnes s'han espavilat, pot saltar la sorpresa, eh? Perquè avui en dia, si et ve de gust aprendre, si tu de debò et ve de gust aprendre, coi, ja ho saps, no et cal ni anar a l'escola, i com ara... doncs no pots anar-hi perquè no hi ha classe, doncs escolta, a veure si se'ns converteixen tots els nanos en potencials Sheldon Coopers, perquè al final et canses de mirar TikTok i potser s'han tornat bojos, s'han posat a estudiar com no havien fet mai. No ho sé, potser fem la revolució educativa campi qui pugui, diguéssim, i al final acaba sortint tot bé. Ja ho veurem.
1: El colofó del dia, amb el Toni Mata. Toni, una abraçada, moltes gràcies. De res. Les 9 i 9 minuts. Pepe Ribas, què tal, Pepe? Com estem?
15: Molt bé,
1: com
15: molt bé.
1: Com a l'havet, has mullat avui o no?
15: Pues quasi.
1: Quasi.
15: Ara he vingut en taxi, perquè no hi havia manera de... No em volia mullar.
1: No et volies mullar, que és una cosa que em sembla molt bé. El que nosaltres sí volem és que ens ofereixis una visió...
15: Bueno...
1: inicial, perquè després tindrem molta estona per parlar, d'una dona molt especial, a la que jo sé que coneixes des de fa molts anys, i que, ostres, quan llegeixes sobre ella, és impressionant els seus principis, no? El fet de dir, jo aposto per una cosa i vaig per aquesta cosa, passi el que passi, no?
15: Sí, bueno, la Marta Figueres és una persona fantàstica, que la vaig conèixer quan era molt jove, els dos, i que volia... ser productora de cine i promoure un nou cine a Catalunya i a Espanya. Uh-huh. I ho ha aconseguit. Però, bueno, les dues primeres coses van ser bastant brutals. Perquè la primera pel·lícula que va fer va ser La Moños.
1: Uh-huh.
15: La Moños, la famosa La Moños del Passeig de Gràcia i del segle... Ja no sabem quin segle, però bueno. I després el Cesc Gai, que per mi és un jove director, era un jove director... molt interessant, Hotel Room, me'n recordo que em va deixar el vídeo, el vaig veure a Palau sol, i llavors li vaig fer, o sigui...
1: Parlarem... Hola, Marta, què tal? Bona nit.
16: Hola, bona nit.
15: És una persona que ha anat sempre a la intempèrie, o sigui, des de la intempèrie, i ha agafat sempre volum, i ha estat per tot arreu.
1: Doncs parlarem de tot aquest volum, oi? En pocs minuts, després de saludar la persona que tenim aquí amb nosaltres. És un home, jo diria, necessari en aquests moments, absolutament necessari, perquè fixin-se que nosaltres ens passem la vida avui mateix, no? Que hem parlat del Líban, que hem parlat d'Iran, hem parlat dels Estats Units, hem parlat de Rússia, hem parlat d'Ucraïna, hem parlat de Polònia, i un a vegades es pot plantejar, però tot això què està passant? Què ens hem begut l'enteniment, d'alguna manera? Què ha passat de cop perquè tinguem tota aquesta situació tan complicada al damunt la taula, no? Fixin-se que a l'assaig L'aire de la revanxa ens ajuda a entendre el per què passen totes aquestes coses. Ens ha semblat un luxe i una oportunitat meravellosa poder xerrar una estona amb el corresponsal d'Afers Globals del País, autor de la columna La Brújula Europea, que, com dèiem, es publica els dissabtes, i també del butlletí Apuntes de Geopolítica, Andrea Rizzi. Andrea, què tal? Buenas noches. Bona nit.
16: Buenas noches. Muy contento de poder estar aquí contigo en Radio 4.
1: Es fantástico. Yo creo que lo agradezco no solamente yo, sino todos los oyentes, porque necesitamos una guía, ¿no? De alguna forma tenemos tal follón a nivel internacional liado que debemos entender un poco el porqué de todo eso, ¿no?
16: Sí, así lo creo. Ese es el espíritu del trabajo que intento llevar adelante y, desde luego, es el espíritu del ensayo que he publicado. Tratar de ayudar a la ciudadanía a comprender. Comprender es el paso fundamental para poder frenar las olas y las corrientes oscuras de esta era de revanchas bastante inquietante.
1: El título lo define muy bien, ¿no? ¿Vivimos la era de las revanchas?
16: Sí, yo creo que sí. Intenté pensar en un concepto que permitía articular la explicación de todos estos fenómenos que nos dejan asombrados y preocupados. Y me pareció que el concepto de revancha permitía ofrecer una clave de interpretación bastante cristalina. ¿Por qué? Porque yo creo que estos tumultos que vemos en este momento, esta auténtica fase revolucionaria, tiene dos grandes movimientos centrales, y ambos son revanchistas. Uno viene de Oriente y, para decirlo de forma directa y sintética, es la voluntad de revancha de grandes países que habían perdido su posición de preeminencia histórica y que quieren recuperarla, ¿no? Y sobre todo Rusia y China, con sus aliados. Y una revancha que quiere recuperar terreno y que lo hace como el concepto de revanchismo nacido en Francia en el siglo XIX, es una voluntad de recuperar el terreno bajo la bandera nacionalista. Bien. Y el otro gran movimiento también es el que nace en el seno de las sociedades occidentales, es el auge del nacionalpopulismo, sentado, construido sobre el malestar, sobre todo de ciertas clases populares, hábilmente manipulado para coger fuerza y para proponer un proyecto de revancha también nacionalista. Claro. Y estas dos cosas convergen.
1: Fíjate que, de todas formas, en el primer grupo, ese primer grupo se subdividiría en otros dos grupos. Uno, claramente, Rusia. Hoy hablábamos de las dificultades que está teniendo Putin con Ucrania, ¿no? Que en los últimos días tiene que desayunar con ataques a San Petersburgo, incluso a Moscú. Eso iría por un lado. Y por otro lado tenemos a una China que, imaginamos, está viviendo un momento casi dorado, entendiendo que todo el mundo le está yendo a hacer pleitesía, ¿no? En escasamente una semana vimos primero a líderes europeos, entre ellos Pedro Sánchez, la semana siguiente fue Donald Trump y a continuación Vladimir Putin. Todo el mundo le bebe los vientos a Xi Jinping en este momento, ¿no?
16: Sí, tienes toda la razón en tu análisis. En efecto, están en situaciones muy distintas. Putin sufre una hemorragia, pese a la supuesta superioridad militar y el tamaño económico, demográfico y territorial de Rusia, realmente no ha podido conseguir sus objetivos políticos y militares. Sufre enormes pérdidas humanas, golpeos simbólicos como el de San Petersburgo o contra instalaciones petroleras. En cambio, China claramente avanza en su auge extraordinario, asombroso, y cosecha, grandes éxitos en el camino, pese a que también tiene algunos problemas internos. Pero va viento en popa. Y también una diferencia. Claramente, el revanchismo ruso es un revanchismo militar que empezó en 2008 en Georgia, luego en 2014 en Ucrania con la primera acción y desde 2022 con la gran invasión, mientras que el revanchismo chino, por lo menos de momento, no tiene un rasgo militar. No obstante, me gustaría señalar a los oyentes una idea subyacente. Aunque estén en situaciones muy distintas de fuerza y poderío, y aunque sus técnicas y tácticas y estrategias sean distintas, las dos naciones coinciden en varias cosas. No en todo, no es una alianza formal, pero sí coinciden en la voluntad de reconfigurar el orden global. De una manera que quite completamente del medio el concepto de derechos humanos universales, que ninguno de los dos reconoce, que quite de en medio el concepto de democracia y que sustancialmente reduzca la preeminencia de Estados Unidos. En esos elementos y en varios otros coinciden, lo han manifestado públicamente. Entonces tienen posiciones distintas, estrategias distintas, pero coinciden cosas importantes que como occidentales, demócratas y defensores de los derechos humanos deberían inquietarnos, porque su avance es el retroceso de todo aquello.
1: Claro. Es interesante porque el avance de Rusia, ¿cómo decirlo esto, Andrea? De intención lo tiene todo, de posibilidad no lo tenemos tan claro, ¿no? Ahora, su postura respecto a Armenia, por ejemplo, ¿no? Que celebra, recordemos, elecciones parlamentarias este mismo domingo, y hace 4 días Vladimir Putin le lanzaba una advertencia, ¿no? De que las ojito con la forma de actuar, porque el tema en Ucrania había empezado prácticamente de la misma manera, ¿no? Es casi un aviso para navegantes el que va haciendo Vladimir Putin en una comunidad internacional que parece intentar blindarse para evitarlo, ¿no?
16: Sí, absolutamente. Armenia es una pieza más de este panorama de reconstitución imperial, ¿no? He citado Georgia antes, obviamente Ucrania es la que nos ocupa más, pero Armenia es parte de esto y Moldavia es parte de esto también. Yo en los últimos meses he viajado a estos países, tanto a Armenia como Georgia, a Moldavia, y evidentemente Rusia dispone de grandes palancas para condicionar el camino de estos países, en los cuales yo creo que de forma mayoritaria la ciudadanía quiere avanzar hacia la integración europea. En Armenia, a diferencia de Georgia y Moldavia, Rusia no dispone de elementos de control territorial, pero dispone de muchas palancas para hacer daño, desde luego las actividades de desinformación, de manipulación de las mentes, pero también algunos activos sustanciales, la dependencia de Armenia por su posición geográfica, por ejemplo, en términos energéticos, pero también, por ejemplo, por la necesidad de hacer salir sus mercancías a través de Georgia, que está controlada por un líder prorruso. Por lo tanto, Rusia tiene muchas herramientas para condicionar el camino de Armenia. Habrá que ver qué ocurre en las elecciones, si como en Georgia, desafortunadamente, consigue la victoria un bloque filorruso, o si, como en Moldavia, el bloque europeísta logra sobreponerse a estas acciones, que son muy sutiles, ¿no?
1: Claro. Tú hablabas al inicio de dos grandes bloques. El bloque que hace referencia a Occidente también lo podríamos bautizar como el desconcierto de Occidente, ¿no? Primero porque los enemigos le vienen de dentro, ¿no? Hay que buscarlos en otros países. Aliados de siempre, de repente, dejan de serlo. Incluso en los propios países vemos cómo una forma de funcionar histórica se ve alterada por nuevas tendencias políticas, en este caso cercanas a la ultraderecha. Es casi más extraño de entender lo que pasa en Occidente, ¿no?
16: En efecto, creo que tienes razón. En esto es sorprendente, asombroso, a veces increíble, ¿no? Empezando por Estados Unidos, que obviamente es el país central del bloque occidental, o lo que ha sido un bloque durante varias décadas, porque creo que ya no lo es. Es increíble observar lo que está haciendo, porque a mi juicio, desde hace varios meses ya, describo la política de Trump como una suerte de suicidio geopolítico. Suicidio geopolítico porque Estados Unidos está rompiendo las alianzas que han sido una plataforma fundamental de proyección de la hegemonía durante décadas, y no es una casualidad que administraciones de color demócrata o republicano, con algunos matices, todas han apostado por estas alianzas, sea en Europa o en el este de Asia. porque convenía a los intereses de Estados Unidos, las está dinamitando. Asimismo, está dinamitando un sistema económico por esta obsesión con el déficit comercial en el apartado de bienes, olvidándose por completo de los beneficios enormes en el sector de servicios y en otras herramientas que realmente han beneficiado a Estados Unidos, y Estados Unidos lo está volando. Y además está retirando de instituciones internacionales y de un protagonismo que también le beneficiaba. Por estos y otros motivos, creo que Estados Unidos está cometiendo una suerte de suicidio geopolítico. Y todos, digamos, los componentes del antiguo bloque occidental, que creo que ya no es tal, porque realmente los europeos no podemos ni debemos seguir fiándonos de Estados Unidos como de un aliado, y asistimos a una metamorfosis muy problemática con este auge de fuerzas nacionales populistas que en algunos casos representan incluso una amenaza a la democracia, no en todos, es una familia algo heterogénea, no es lo mismo Orbán que Meloni, esto hay que reconocerlo, pero en conjunto, a mi juicio, evidentemente es un auge populista con un fuerte riesgo de erosión de la calidad democrática y del camino de integración europeo, que es el único camino del cual disponemos los europeos para no ser avasallados en el mundo contemporáneo. Estas fuerzas son un obstáculo en ese camino, simplemente.
1: Claro. Te iba a decir que hay una cosa que sorprende, ver cómo, efectivamente, cuando hablamos de China, hablamos de Rusia, estamos hablando de intereses de países con los que puedes o no estar de acuerdo. Pero cuando hablamos de Estados Unidos, en algunos casos estamos hablando más de intereses particulares de empresas concretas. Y eso es lo que realmente sorprende a la hora de hacer un análisis. Cuando, por ejemplo, estamos hablando de la situación en Palestina y conocer cuáles son los objetivos que los dicen, además, sin ningún tipo de rubor, de convertir todo eso en un Sunset Boulevard o en un Miami cualquiera. Todo eso sorprende muchísimo, ¿no?
16: Sí. Es desde luego sorprendente y muchas veces indignante. Yo, por ejemplo, estaba en Davos cuando se hizo esta presentación del proyecto para Gaza, la Riviera de Gaza, y bueno, tiene rasgos indignantes y evidentemente era un proyecto que tiene el anhelo subyacente y muy poco camuflado de tratar de conseguir negocios para empresas del entorno familiar o de amistades del presidente de Estados Unidos. Pero en efecto, la convergencia, esto lo abordo en el libro también, en el ensayo, la convergencia entre ese poder político nacional populista y algunas empresas destacadas es, a mi juicio, sumamente alarmante. Esto va más allá de lo habitual. Es evidente que desde siempre los grandes poderes económicos, una vez que se instala un nuevo poder político, tratan de acercarse a él, tratan de tener una relación provechosa. Es una lógica, pues, que se puede comprender. Pero en este caso lo que vemos, y que he tratado también de señalar en el ensayo, hay una sinergia que es realmente espantosa, ¿no? Sobre todo por lo que concierne a estos grandes conglomerados tecnológicos. El caso de Musk desde el principio fue muy evidente y tenemos esa convergencia que es espantosa, monstruosa, porque realmente pone al servicio de un poder político la herramienta de manipulación de las mentes más poderosas que haya existido en la historia, ¿no? Que es el conjunto, el conglomerado de las redes sociales con el añadido de la inteligencia artificial.
1: De ahí ha sido tan interesante la encíclica del Papa, que efectivamente en su primer mensaje público ataca exactamente eso que estás comentando, Andrea, y pone el grito de alerta ya no en Occidente, en Asia, en China o en Estados Unidos, sino en los tecnooligarcas que, según cómo, tienen más poder que muchos de los presidentes de esos países, ¿no?
16: Sí, en efecto, es una encíclica muy notable la he leído con interés y me parece valiente la decisión del Papa de expresarse con esa contundencia y claridad. Pone el foco donde es necesario. Estos tecnoemperadores desarrollaron sus empresas siguiendo lo que al principio era un simple modelo de negocio. Uh-huh. Modelo de negocio que quería maximizar la capacidad hipnótica de sus plataformas, ¿no? Porque el tiempo, nuestro tiempo, son datos y es su dinero. Pero por el camino, estos magnates se dieron cuenta de que ese modelo de negocio era una herramienta de poder.
1: Yeah.
16: Herramienta de poder extraordinaria, que en parte han alineado los intereses de los nacionalpopulistas, porque ambos quieren reventar toda institución capaz de poner reglas. Por eso la Unión Europea es un objetivo prioritario para ambos, el trumpismo y esos tecnoemperadores. Por eso intentan evitar que aprobemos reglas y que las apliquemos. Y bueno, pues el poderío del que dispone es realmente asombroso, con una capacidad de intervenir en la vida interior de las personas inaudita. Y creo que es correcta la alerta que lanza el Papa.
1: Fíjate que me acompañan dos personas estupendas, realmente, Marta Figueras y Pepe Rivas. Pepe es el director de la revista Ajo Blanco, que estoy seguro que la conoces, Andrea. Pepe, no sé sí. Si te gustaría hacer alguna pregunta, algún comentario, Andrea Ricci.
15: Bueno, yo creo que el gran tapado de todo lo que habéis hablado es Israel y los judíos. Yo creo que esto es un problema porque son los que manejan lo que, desde que se rompió la paridad oro-dólar y los Estados Unidos empezaron a fabricar billetes, pues yo creo que controlan la economía financiera, que es la que está detrás de todo lo que está ocurriendo con las redes. O sea que yo creo que aquí hay un argumento que no podemos dejar de tener en cuenta. Y otro es, yo creo, la importancia de Persia en Asia, desde el punto de vista de civilización, porque de Zoroastro nace Yahvé y Brahma. Y yo creo que el Imperio Mongol y el Imperio Turco o Otomano es prácticamente está muy relacionado con la cultura persa.
1: ¿Qué piensas, Andrea?
16: Bueno, en cuanto a Israel, en efecto es un actor central, crucial de este nuevo tiempo. Yo, bueno, tiendo a fijarme más en su papel geopolítico que en la dimensión financiera que señalaba Pepe. Yo creo que es un problema enorme la política que ha llevado adelante el gobierno de Bibi Netanyahu, en primer lugar, por supuesto, por el sufrimiento infligido a los civiles de la región, especialmente los de Gaza, y en segundo lugar, porque ha tratado de reconfigurar la región de una manera que produce enorme inestabilidad y peligrosa, sustancialmente para defender sus intereses personales. Hoy mismo el Pew Center, una institución estadounidense, ha publicado una interesante encuesta en la cual se ve el enorme deterioro de la imagen de Israel en el mundo. Ese va a ser el legado de Netanyahu, el desprecio de la opinión pública internacional, que desde luego va a ser un problema muy serio para Israel. Y en cuanto a Persia, Irán, creo que hoy en día la iniciativa de Israel y Estados Unidos es sustancialmente un fracaso estratégico que ha permitido al régimen demostrar su capacidad de controlar el estrecho de Hormuz y además de invertir una tendencia en la cual tenía una enorme dificultad con las protestas ciudadanas y convertirlo en una tendencia favorable. Uh-huh. Con la necesidad de supervivencia nacional que provoca un cierre de filas. Claro. Con lo cual, un error mayúsculo de Trump y Netanyahu y un Irán que sale de estos con, creo, un régimen iraní, por supuesto un régimen dictatorial, despreciable, opresor de sus mujeres, que sale de alguna manera reforzado.
1: Marta, ¿te gustaría hacer algún comentario sobre todo lo que acabamos de escuchar?
17: Bueno, yo llevándolo al terreno de cine, creo que Trump sería un personaje muy difícil para que cualquier guionista lo escribiese.
1: No resultaría creíble, quiero decir.
17: No resultaría creíble porque rompe absolutamente todos los récords.
1: Pues
17: a mí me sorprende, yo lo voy escuchando y pienso, Dios mío, el guionista que escriba esto igual se forra.
1: Probablemente sí.
17: Probablemente.
1: Andrea Ricci, ha sido un gusto, de verdad, un placer enorme tenerte hoy con nosotros. Qué gusto leer ese libro, esta Era de la Revancha. Cuando se acabe la Era de la Revancha, ¿cómo te imaginas el mundo, Andrea?
16: Bueno, naturalmente lo que observamos es bastante inquietante, pero en el libro, y esto en el fondo es el corazón del libro, trato de exhortar a evitar la resignación y a intentar rebelarse tal y como nos han enseñado grandes figuras de la historia y grandes figuras de la literatura en las cuales me apoyo en el libro. Porque la literatura a veces ilumina panoramas oscuros. Y en este caso, pues bueno, me gustaría citar unos versos que menciono en el libro de un poeta italiano que se llama Eugenio Montale, ganó el premio Nobel de literatura y que hace un siglo escribió los siguientes versos, en otro tiempo en el que nacía, crecía y avanzaba el nacionalismo, el imperialismo, el racismo, y él, un antifascista, escribió: busca la malla rota en la red que nos oprime, salta fuera, huye. Es una exhortación con una metáfora tan pertinente y actual hoy como la de las redes que oprimen, a cada uno de nosotros, porque el poeta usa la segunda persona del singular, busca, tú, se dirige a cada uno, a buscar esa malla rota. Creo que requiere mucha acción individual para luego unirse a los demás en tareas de resistencia. Si nos activamos, podremos, creo, reconducir esta deriva tan oscura.
1: Me gusta acabar con un mensaje de optimismo. Andrea Ricci, ha sido de verdad un placer. Muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo fuerte.
16: Gracias por invitarme, para mí también lo ha sido.
1: Bona nit. La Era de la Revancha és el periodista Andrea Ricci. M'ha encantat el teu comentari, Marta, deixa'm que et digui. O sigui, tu el món sencer el veus sempre des de la perspectiva del cinema, no?
17: Jo crec que la vida és una pel·lícula. Jo tinc una gran amiga que sempre diu, Verónica, si ho estàs escoltant, que ella pensava que su vida va ser una pel·lícula i després va descobrir que era una TV movie.
1: Està molt bé. El que és un malson ara mateix és el que li està passant a la gent que aquesta nit havia fet ja tots els plans per passar una nit magnífica al Primavera Sound. Entre ells, la nostra companya Samantha Villar. Hola, Samantha, bona nit.
18: Bona nit, Toni. Bona nit per dir alguna cosa.
1: Què ha passat, Samantha? Què ha passat?
18: Mira, estic a la porta del Primavera Sound. Des de fa estona no estan deixant passar ningú i estan transmetent el missatge al personal de seguretat que es cancel·len temporalment els concerts del Primavera Sound per la tempesta. De fet, aquí ha caigut un xàfec fort, ha plogut a bots i barrals, i almenys un parell d'escenaris han cancel·lat els concerts, diuen que temporalment, però és difícil saber com de temporalment, perquè l'avís del Servei Meteorològic de Catalunya és des de les 8 del vespre fins a les 2 de la matinada. I de moment poca més informació.
1: Sí, de moment m'imagino, Samantha, s'ha quedat tothom allà esperant a veure si es reobren les portes i la gent pot entrar, no?
18: Clar, perquè ara per ara no plou. La gent està aquí fora esperant, només hi ha gent sortint de dins del Primavera Sound i fins ara no han deixat entrar a ningú, i les ordres que té el personal de seguretat és que, precisament per això, per la seguretat dels assistents, no poden deixar passar ningú pel tema de la tempesta. I hi havia concerts aquesta nit forts, ja, importants. Sí, sí. Doja Cat, Massive Attack, Bad Gyal,
19: Han d'actuar, en principi, però de moment no se sap si actuaran.
1: Estarem atents. Qualsevol novetat, lògicament, els explicarem als nostres oients. T'agraeixo moltíssim, Samantha, la trucada. Un petonàs, eh?
19: Només faltaria una altra.
1: A veure si ho acabem d'arreglar i acabes fent uns dancings aquesta nit a la meva salut, també. Un petonàs. Vinga, gràcies, Samantha.
19: A tu, ciao.
1: M'agrada molt perquè avui, quan llegia sobre la Marta Figueres Pepe, em deia, s'han passat la vida tirant els trastos perquè faci produccions de molts diners. Diu, jo no. O sigui, m'agrada molt perquè sense conèixer-la, però és una mica el que us deia a les 9 de la nit. La meva sensació és que és una dona tan de principis que ha fet, que ha lluitat tant sempre per fer el que ella, sense conèixer-la, però pel que he llegit, que ha lluitat tant per fer sempre allò que ella volia fer, no? Que parla molt bé d'aquesta persona, no, Pepe?
15: Evident. No, i a més vull dir, jo penso que ara que hem parlat de desastres, de com està el món, jo penso que és molt interessant parlar amb Marta, perquè ella veu que la gent jove, les productores joves, estan, o sigui, que tot el que s'ha invertit a Catalunya en escoles de cine i en intercanvis i festivals i subvencions està donant fruits, i que el món del cine, com està Marta?
17: Bueno, jo ara podria dir que estic molt orgullosa, perquè en un moment en el que en realitat tindria que estar retirant-me, però amb aquesta professió no et pots retirar mai perquè no t'arriba per retirar-te, estic formant part d'un grup de dones que ha format la Alba Sorrotorra, un grup de productores que es diu Oceànica. Uh-huh. Llavors, realment, tenir aquesta eina per generar, donar noves veus, generar nous projectes, tenir accés a aquests mercats internacionals que ara els tenim molt, molt, molt a l'abast, quan abans era completament impossible. Abans fer una coproducció internacional era molt complicat. Ara hem anat totes al Festival de Cannes, hem tingut accés a tots els grans productors internacionals, i això realment, amb l'edat que tinc i en aquest moment, ho trobo meravellós, perquè la gent surt molt preparada, els projectes ja tenen una visió internacional molt important, ja no penses solament en fer una pel·lícula que quedi al pati de casa teva, ja estàs pensant en unes pel·lícules que tinguin un interès per tot el món, un interès clar, global, un interès universal.
1: Clar. Que bé, no? Perquè això, efectivament,
15: això, no dona esperança.
17: De totes maneres, mm-hmm, també tinc que dir que de lo particular a l'universal. Jo vaig començar amb la Moños, que realment més particular impossible, perquè era aquesta dona que passejava per les Rambles i que tothom deia eres més famosa que la Moños. La Moños ens va portar a donar la volta al món. Em prefereixo que la Moños va anar al Festival del Mar de Plata, va anar a Chicago, va anar a Los Angeles, vam anar a Nova York. A Chicago vam omplir un cinema, i estic parlant de l'any 97, amb més de 5.000 nanos d'un institut americà.
1: Déu-me-do.
17: Que jo pensava, Déu meu, estamos en el nacimiento del cine, en la cuna del cine, com aquesta pel·lícula no els agradi, no em maten, no? Aquests nens que, a més, per nosaltres en aquest moment eren supermoderns, nens d'un institut americà, 5.000 o 6.000. Va ser increïble. Van entendre millor la pel·lícula que molts crítics catalans de Barcelona.
1: Com t'ho expliques?
17: Com ho explico? Perquè era la generació del cine i havien vist tota la màgia d'una història de nens, que era una història de nens que passava a les Rambles, però era una història de nens que podien conèixer els nens del Bronx, perquè era exactament igual. Els problemes eren els mateixos, i una història posada en boca de dues nenes, tots es van sentir identificats. Bueno, els aplaudiments van ser... Jo és dels aplaudiments que recordo amb més emoció.
1: Dels molts aplaudiments que t'han dedicat,
17: dels molts aplaudiments. Mira, guanyar diners no he sapigut, però guanyar aplaudiments he guanyat moltíssims.
1: Molt bé, que em sembla que en realitat era el que buscaves.
17: Bueno, guanyar diners tampoc està
1: malament,
17: diners,
1: Està molt bé, estic totalment d'acord. Pepe, digues.
15: I a part d'aquestes pel·lícules, per exemple, Triunfo, què va passar amb Triunfo?
17: El Triunfo va ser la novel·la del Francisco Casabella.
15: Sí, per això t'ho dic, la primera. Realment,
17: sí,
15: així, no?
17: Hombre, realment atrever-se a adaptar al gran Francisco Casabella era tot un repte. Llavors el Francisco em va dir, hacer lo que queráis, yo no quiero saber nada. Però cobró, cobró, cobró muy bien perquè nosaltres hiciésemos lo que nos diese la gana. Llavors, realment, li agraeixo infinito a la Mireia Ros perquè va fer una adaptació amb el Juan Diego, amb l'Àngela Molina, i ara, público, agarraros, descobrimos a Javier Ambrosi.
1: Ja veus.
17: La Mireia Ros va descobrir a Javier Ambrosi, el seu primer paper va ser un dels nens del Triunfo, que eren el Farruquito, Javier Ambrosi, el Javier Conde i el... Ai, Déu meu, se m'ha anat al cap. Bueno.
1: És que són molts actors. És molta gent, són molts
17: Cheto.
1: Noms.
17: Cheto.
1: Molt bé.
17: I el Cheto.
1: Molt bé.
17: El Javier Ambrosi feia un paper d'un noi jovenet que era un jonqui, va arribar completament col·locat al càsting i jo em vaig enfadar com una mona. Vaig dir, però com s'atreveix aquest noi a arribar d'aquesta manera a un càsting? No, ell havia arribat ja amb el paper. Va ser tan increïble...
1: O sigui, no anava col·locat, en realitat.
17: Que va, home, no, per a nada. L'únic que com ell tenia que fer el paper d'un jonqui, va ja arribar... Com, wow. com si estigués col·locat.
1: Això és un actor.
17: Era un pedazo d'actor. I quan va acabar el càsting, que tothom el va aplaudir, el tío, impecable. Hola, soy Javier Ambrosi, buenas tardes. Y digo, tío, yo sí estaba a punto de sacarte por yonqui, de sacarte del càsting.
1: Qué fort, eh?
17: I ara estem molt orgulloses de la Bola Negra i de tots aquests premis que han tingut. Els Javis.
1: La relació amb Mireia Ros ha estat una relació molt fructífera i...
17: Ha sigut una relació fantàstica. Perquè jo crec que ens hem complementat molt. Ella és una dona amb un talent emocional que no se l'acaba. Hem guanyat molts premis amb la Moños, amb el Triunfo, amb el Barcelona, abans del Temps al Borri, que també és una adaptació preciosa de Victoria Bermejo i Javier Baladia. I ella té una intel·ligència emocional que jo vaig saber aprofitar per convertir-la en pel·lícules. La Mireia té un talent innat que no se l'acaba. Per mi és una de les grans directores catalanes que es tindria que reivindicar més de lo que s'ha reivindicat. Bueno, de fet, l'any passat li van donar el Gaudí d'Honor, que va ser molt maco, però jo crec que les seves pel·lícules ara la Generalitat ens ha posat en HD, la Moños, que això és un gran honor, perquè vol dir que la considera una de les grans pel·lícules que es tenen que preservar del patrimoni de cinema català. Jo quan la vaig tornar a veure en pantalla gran i amb tota aquesta còpia restaurada en alta definició, em vaig emocionar, perquè vaig pensar, realment, Mireia, tu vales mucho.
15: Home, és una dona fantàstica, la Mireia. La Mireia va vindre l'altre dia a la festa de la Jolanco.
17: Sí, jo no vaig poder anar, sí, però bueno,
15: igual.
17: Però
1: jo tampoc, però munta les festes sempre en horari del programa, saps? Jo crec que ho fa aposta.
15: No, però
1: home, va, broma, digues,
15: molt bé, perquè és que és una... O sigui, quan et parla, transmeteix el de sempre, o sigui, transmeteix vida, ternura, també té la seva part...
17: Una garra, claro.
15: De força i de garra, de dir-te, bueno, tu què... Bueno, o sea, que et qüestiona, no? Però és una gran actriu, realment. I Chavalas, què tal?
17: Chavalas. Chavalas, no, Chavalas. Sí. Bueno, Carol, Marina, també moltes gràcies. Chavalas, vaig trobar les Chavalas amb un seminari que feia a CIMA, que presentava diferents projectes de dones, vaig pensar, aquest projecte és boníssim. Aquest projecte és boníssim. Vam trobar uns productors molt importants que ens va dir, no puede ser, porque no puede ser este viaje entre Hospitalet i Barcelona, que tot este problema tan grande, no, esta niña se tiene que ir a Nueva York. Digo, no, si la gràcia no és que se vaya a Nueva York. La gràcia és que tot aquest problema sigui esta cosa de classe entre Barcelona i Hospitalet, no? Que tu vulguis triomfar a Barcelona, que no puguis pagar el lloguer, que no puguis viure del sou de merda que tens, que tinguis que tornar a casa dels teus pares i que de cop i volta t'adonis de com són les teves amigues, de com són els teus pares, i que t'agafi vergonya. Quan després tota aquesta vergonya es converteix en una realitat que realment és la teva realitat, perquè és la gent que t'estima, perquè és la gent que et recolza, perquè és la gent que sempre estarà al teu costat. I llavors la pots deixar, pots tornar a Barcelona, però saps que sempre pots tornar... podràs tornar a casa.
1: Què és el que t'enamora d'una història?
17: Ai, això és molt complicat. Esto es sexto sentido de bruja.
1: Sí, ¿eh?
17: Yo siempre digo, a mí una historia me enamora cuando veo la alfombra roja del festival. Sí, yo si veig la catifa vermella y sento els aplaudiments, penso que esta historia funcionará. Pero esto es sexto sentido.
1: Sexto sentido, ¿eh? Déu-n'hi-do. Digues, Pepe, sí.
15: No, i l'última pel·lícula que has fet, Cath of the... No? La que ha guanyat...
17: La... Mi vacío
15: jo... Cath of Dreams...
17: Bueno, no, aquesta no l'hem fet encara. Aquesta és un dels grans, grans, grans projectes que té Oceànica, que té aquesta reunió de dones magnífiques que ha fet l'Alba Sotorra. És un projecte d'animació basat en Goya, basat en la vida de Goya. És una ficció d'animació que dirigeix Hugh Hellman i Decay Hellman, que van guanyar un Oscar per un curtmetratge, van estar nominats per Lovin Vincent, i que ara agafen

0: Y la seva àvia, en vez de contarle cuentos bonitos, no, le contaba las pinturas negras de Goya. Llavors ella ho té molt interioritzat i realment, no sé, és un projecte que està naixent en aquests moments i que esperemos que nos lleve a los Oscars.
1: I què penses del cine que es fa? Que ja no intervenço, sinó de lo que veus, de com es mou, de les productores, dels Gaudí, dels Goya...
2: Vuit preguntes en una, Pepe.
1: No, una mica...
2: El món del cinema dia d'avui.
1: Sí, que és... Com vull, si és que vull.
0: Vull. El cinema sempre vull. El que passa és que hi ha coses que bulleixen més que altres. No sé, a mi una pel·lícula molt curiosa que m'ha agradat molt, de lo que més m'ha agradat últimament, és una que es diu La hermana negra, o l'hermana algo, que és, està basat en una novel·la de la Ferrando, de l'amiga increïble, l'amiga... Aquesta pel·lícula, com a mínim, l'he trobat curiosa perquè t'explica la maternitat des d'un altre punt de vista. En comptes de ser una mare meravellosa, és una mare pues, que està un poc harta de ser mare. És una mica el mateix que Ave Maria, que també era una pel·lícula que et plantejava la maternitat des d'un lloc que no és el normal. No totes les mamàs són mamàs perfectes. A mi m'interessa una mica les pel·lícules que et porten a llocs que no són el tòpic.
2: Yeah.
0: Que no trobar-te en un tòpic, que t'expliquin alguna cosa, no? Que vegis una cosa que sigui una... Jo, com dic que tot ho he après amb el cine, mi pareja me dice que jo ara no cojo un libro ni que me maten, no. Me cuesta coger un libro perquè m'agafa cansada, però en canvi veo una pel·lícula detrás de otra, intento absorber les històries i cada vegada me cuesta más. Abans em sorprenia més.
2: Sí, eh? I el tema de les plataformes, perquè tu abans deies una cosa que és veritat, que efectivament ara el cine s'ha internacionalitzat. I això ho veiem també molt amb les sèries de televisió, sèries que es fan fins i tot a TV3, per exemple, a Merlí, no? Que ha sigut un exitàs a tot el món, però, no sé, estem veient com hi ha actors espanyols ara amb moltes coproduccions. Diríem que això no ha restat valor al cinema local, no? És a dir... De cap manera, no?
0: No, no, mira, a mi hi ha una sèrie que m'agrada molt, la sèrie de la... Ai, Déu meu, com es diu l'actriu? La que acaba de guanyar Cannes, la sèrie de Això no és Suècia.
2: Uf, no ho sé jo, els
0: sí,
2: noms són...
0: Sí, per favor, ai, Dios mío, que horror.
2: Bueno,
0: és igual. Sí. És el mateix, perquè és una història d'una família, i de com els pares, uns pares joves gestionen la seva paternitat, que realment és exactament igual aquí que als Estats Units. I ella acaba de ganar ara el premi a la millor direcció i a la millor pel·lícula amb una secció d'actors novells.
2: L'Aina Clotet?
0: L'Aina Clotet, Déu meu, sorry, Aina. Però que realment ara jo crec que la televisió, aquestes grans sèries, et donen l'oportunitat de desenvolupar històries, no?, que tenen com muchos más recovecos, com pots...
2: Sí, i que segurament passa una mica que el mateix que va passar amb la Moños a Chicago. És a dir, que els nens en tenien allò, perquè en realitat les històries de les persones són les mateixes.
0: Són les mateixes.
2: No? I, o sigui, que hem aconseguit una internacionalització argumental, anem a dir-ho d'aquesta manera. No?
1: Bueno, també hi ha molt intercanvi de cultures i comences a entendre el cine iraní. És molt
0: meravellós.
1: I el cine coreà, i el cine japonès, i el xino. O sigui, ara la pel·lícula aquesta xina que crec que tinc que anar a veure, que tots tenim que veure, no sé com és, però ahir la San Juana em va dir, com no la vayas a ver...
2: Però quina pel·lícula és? No te'n recordes?
1: No.
2: Una pel·lícula xinesa que s'ha de veure.
1: Sí, vale, està bé. Que està per...
2: Això, molt... això diríem que...
1: És molt rara perquè és un canvi mental, no?
2: Ah.
1: Però no me'n recordo, la tinc apuntada a casa. Perquè era...
2: Està molt bé. Projectes de futur. Quins són els teus projectes de futur més enllà d'aquesta pel·lícula d'animació sobre Goya de la que parlaves ara fa un moment? Els teus objectius, aquelles històries que tens a la ment en aquests moments, quines
0: bueno,
2: són?
0: Ara estrenarem una pel·lícula que precisament ahir la vam presentar al Primavera Sound, No plovia, vam estar al CCCB, que és una pel·lícula que es diu Salen las lobas, que dirigeix Clàudia... Dios mío, avui estic fatal, eh?
2: A mi em passa sempre amb els noms, no t'amoïnés, eh?
0: Però és que...
2: Bueno, yeah.
0: Que és una pel·lícula que parla d'un tema del que mai s'ha parlat encara, la primera vegada, que és del

0: Els centres de detenció de menors. Els centres de detenció de menors, de com els adolescents els fiquen en centres de detenció i realment com funcionen aquests centres per dintre i per què aquests nens, aquests adolescents que els tracten com adults van a parar aquests jocs. Aquesta pel·lícula jo crec que realment obre molts els ulls amb una realitat que les famílies amaguen, perquè cap família li agrada dir que la seva nena de 14 anys està ficada a...
1: en un centre d'aquests.
0: Està ficada en un centre de detenció de menors.
1: Clar.
0: I la importància de la música, per això la vam presentar al Primavera Sound, la importància de la música com una eina de comunicació, de relaxació, una eina per explicar històries i una mica perquè tots els grups es consolidin, explicava una de les educadores que ha sortit a la pel·lícula, que en un centre li van composar un rap per ella, no? I que de cop i volta ella va picar per despertar a la primera celda, perquè són habitacions, però en realitat són celdes perquè estan tancades, i es va obrir una, es va obrir dos, i van dir, ara, un, dos, tres, i totes van començar a cantar-li una cançó. Això és molt maco. Llavors, aquesta pel·lícula parla de la importància de la música com a eina de comunicació. O sigui, tindrà una banda sonora molt maca.
1: Que bonic, eh? Quines sí. ganes, no, Pepe?
0: Està molt bé. Valeria Estrada, no. que és la germana de la protagonista, fa un paper meravellós.
1: Uh-huh.
0: I totes són actrius de carrer. Les vam trobar amb un street casting, amb un street fent casting pel carrer. Fins i tot jo vaig escriure una carta muy seria diciendo que me llamasen por teléfono, que no era, no, que no las, no nos las llevábamos a hacer pornografía.
1: Però això passa, no? Li ha passat al fill d'un amic meu que pues anava caminant pel carrer i se li va apropar algú i li van demanar que es presentés a unes proves. Escolta'm, ja ha arribat pràcticament al final, no sé ara mateix com estan les coses, però o sigui que realment aneu pel carrer buscant persones
0: sí.
1: i de sobte us apropeu a una persona i dius, oiga usted,
0: sí.
1: venga para acá.
0: Sí. Bueno, jo això no ho faig, però bueno, jo ja ho faig per deformació. De vegades ho faig al metro. Oye, tu querries fer una pel·lícula? Te miran raro. Però sí.
1: I
0: sí.
1: Què és el que et genera aquest pensament?
0: A veure, tu estàs buscant un perfil i de cop i volta te'l trobes al davant, al metro, o te'l trobes... Bueno, aquestes noies ens les vam trobar en un concert i la veritat és que va ser molt divertit perquè eren elles.
1: Que fort,
0: eren elles.
1: Que fort, eh? Mira el Pepe com et mira.
2: No, és que... Penso que és la manera de trobar...
0: No.
2: L'Immanuel Arias va començar així.
0: Sí, però...
1: L'Immanuel Arias va començar així, també.
2: Sí.
1: Ah, sí?
2: El van agafar de metro, va anar a Madrid per fer cine i dormir al metro.
1: Ja veus.
0: Mira.
2: A les nits.
0: Jo, de totes maneres, ara reivindico els actors, eh?
1: Clar.
0: Els actors estudien molt i treballen molt per fer de persona normal. Lo d'agafar gent pel carrer també està bé, però està bé per un cert tipus de pel·lícules. Jo les pel·lícules crec que les tenen que fer els actors i el que tens que fer és un bon càsting.
1: Està molt bé. M'ha agradat molt la rectificació en tota no, línia que has fet per acabar. Digues, Pepe.
2: Com es diu el... Hòstia, cony.
1: Avui és el dia...
2: Sí. No, perquè la Carmen Maura va aprendre moltíssim d'un que era actor de Tàbano.
0: Ah.
2: Que no me'n recordo el nom, perquè va morir fa molts anys, però per contacte també aprens molt, no? Vull dir, la Marisa Paredes, per exemple, pues va... jo la vaig conèixer molt, i sobretot quan era molt jove, bueno, quan era jove, l'any 75 o 77, i... Tenia una... O sigui, tu ja veies que tenia una presència ja. i una mirada i un... que sabia moure's i girar la cara i passar sí, sí. cara. Però, clar, vull dir...
1: Que bé.
2: Va aprendre molt treballant amb directors molt, molt especials, no? Com el Villalonga, per exemple, que per mi és un dels grans directors que ha tingut aquest... país, no?
1: Quin luxe d'hora, francament. Que bé que ens ho hem passat. Jo sempre dic que perquè un oient s'ho passi bé, nosaltres ens ho hem de passar bé també. Ens ha d'interessar, ens ha d'agradar, hem de trobar interessant. Jo crec que hem fet una hora meravellosa. Marta Figueres, ha estat un plaer de tenir-te amb nosaltres. Enhorabona per la teva trajectòria. Tant de bo guanyis molts diners.
2: Sempre transmet optimisme.
1: Sí, sí, i això és meravellós. Ha estat un plaer, de veritat.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Bona nit. Marta Figueres Cardona. Que bé, Pepe, ja ho tenim, això, eh?
2: Vinga.
1: Ai, de més divendres, no?
2: Sí, jo crec que sí.
1: Ostres, aquesta setmana... No, és que ho dic sempre, eh? O sigui, jo el divendres, el dijous, dic... Tinc una notícia per vostès. Ha estat una notícia gairebé per mi, aquesta vegada. Pepe, que tinguis una bona setmana.
2: Moltes gràcies.
1: La setmana vinent més, com tots els dijous, aquí al Pla B de Ràdio 4, i com totes les nits, quan arriba aquesta hora, s'obre la porta i apareix Sílvia Tarragona. Aquesta música, Sílvia, està molt bé. No ens enganyarem.
0: Està perfecta perquè és ja de cap de setmana, sí. I tot és possible i tot és meravellós.
1: Sí, tot és meravellós, menys que hagin anul·lat el Primavera Sound d'aquesta nit per
0: la pluja.
1: Sí, a veure, han dit temporalment, a veure si encara tens notícies tu i el tornem a obrir.
0: A veure si tenim sort i podeu disfrutar.
1: Xulíssima la música, estic molt content. Eh?
0: Home, tu diràs, és una meravella. Aquesta música és ja de l'ambient que hi ha a la ciutat, només faltaria.
1: Clar que sí.
0: Preparant el papa.
1: Preparant el papa, sí, sí. Aquest cap de setmana anirem a ballar per preparar-nos bé.
0: Efectivament.
1: Senyores, senyors, ja ho saben, demà tornem a partir de les 7 de la tarda fins a les 10 aquí a Ràdio 4, una nova edició del Pla B. Ara, el de nit, amb la Sílvia. Tot teu,
0: Sílvia. Gràcies, amor meu. Bon cap de setmana.
1: Gràcies, bona nit. Adéu.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. Comencem molt pendents a la situació meteorològica. El temporal d'aquest dijous ha obligat a l'organització del Primavera Sauna a suspendre temporalment els concerts previstos als dos escenaris principals del Parc del Fòrum. D'altra banda, Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de xàfecs intensos i elevat al nivell de risc en 17 comarques, especialment al nord-est i la Catalunya central, on s'esperen xàfecs forts, tempestes i possibles episodis de calor. La Marsa. Les pluges també han provocat incidències importants al Ripollès. La línia R3 de Rodalies està interrompuda entre Manlleu i Ripoll pel xoc d'un tren contra un arbre caigut. No hi ha hagut ferits i Renfe ha habilitat ja un servei alternatiu per carretera a tota la línia. Al Berguedà s'han acumulat més de 100 litres per metre quadrat i al Ripollès l'Agència Catalana de l'Aigua alerta de superació del llindar de perill que pot causar inundacions a diversos punts de la comarca. Doncs aquesta és la darrera hora d'aquest dijous que també ens deixa altres titulars. Nous àudios del cas Leire apunten a presumptes maniobres per obtenir informació sobre investigadors, jutges i fiscals relacionats amb casos contra el PSOE o el govern espanyol.
2: Mi siguiente conversación va a ser con la directora de Guardia Civil.
3: No, yo con eso no quiero.
2: La mía, es de mi confianza.
0: En paral·lel, la UCO de la Guàrdia Civil ha registrat les seus de Tubos en Reunidos per investigar si es van desviar 10 milions d'euros a la presumpta trama liderada per Santos Cerdán i Leire Díez, mentre que el jutge Santiago Pedraza ha demanat informació sobre els comptes bancaris del PSOE i del PSC corresponents als exercicis del 2024 i el 2025. Els docents han rebutjat el preacord entre sindicats i el Departament d'Educació. Davant d'aquesta resposta, USTEC ha fet una crida a la vaga unitària d'aquest divendres i aposta també per mantenir les mobilitzacions de la setmana vinent. A Ràdio 4, la seva portaveu, Yolanda Segura, ha parlat sobre la proposta de la conselleria de reunir-se demà.
4: Demà estarem en jornada de vaga, però no vol dir que no ens hi vulguem reunir, però preferim que sigui un altre dia de la setmana que ve, per exemple, per poder també seure'ns i parlar amb calma i serenitat, que crec que fa falta.
0: La titular d'Educació ha expressat el compromís del govern de desplegar el preacord i ha demanat responsabilitat a la comunitat educativa. Per la seva banda, Esquerra, Comuns i la CUP han demanat reprendre les negociacions i des de Junts que sigui el president de la Generalitat qui lideri la gestió de la crisi educativa. El preacord entre sindicats i empresa a Nestlé rebaixa de 178 a 119 les afectacions per l'ERO a Catalunya. Situació contrària a Nissan, on l'empresa i els sindicats continuen sense assolir un acord de Valero de 211 persones. Aquesta tarda els sindicats han tallat la ronda litoral en senyal de protesta.
5: La plantilla està farta, amb ganes de guerra i ho diem clar, estem en peu de guerra i si això no avança, el conflicte escalarà dia a dia.
0: I de l'exterior, Trontó i l'alto el foc entre Israel i el Líban, hores després d'entrar en vigor per nous intercanvis d'atacs entre Israel i Hezbollah. S'ha reactivat la tensió malgrat la mediació dels Estats Units i en aquest context un atac sobre una base de l'ONU al Líban ha deixat dos militars espanyols ferits i un soldat serbi mort. L'executiu central condemna els fets. Ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez.
6: Estos hechos deben investigarse. Debe de llegarse hasta las últimas consecuencias y los responsables deben enfrentarse a la justicia internacional.
0: I començàvem interessant-nos per la situació meteorològica i ara ens fixem en la previsió per demà. Aimet, Juan Carlos Piña, bona nit.
7: Què tal? Bona nit. Demà divendres a Catalunya tindrem intervals de núvols, disminuint la nuvolositat fins que del cel poc ennuvolat. Les temperatures baixaran més notablement a l'est de Girona, quedant-se les màximes als 28 graus a Lleida, 25 a Barcelona, 24 a Tarragona, 22 a Girona. És una informació d'Emet.
0: Doncs això és tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també a rtv.cat. Bona nit.
1: Ràdio 4.

0: Posa't al dia en cultura audiovisual i tecnològica escoltant cada setmana
1: L'Altra Ràdio, amb Sintoniqui.
0: Tots els dissabtes a les 9 i 5 del vespre a Ràdio 4. Som tecnològicament bellugadissos.
2: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
1: El Pla B, amb Toni Marín.
2: Compromesos amb la bona informació.
3: A Ràdio 4 estem canviant el concepte de programa despertador.
4: De dilluns a divendres, de 6 a 8 del matí, bon dia i bona sort, amb Bedollador.
3: No prometem miracles, però t'assegurem que això és el que més s'hi acosta.
4: Bon dia i bona sort, el despertador que t'explica què està passant, amb informació clara, històries que atrapen, els col·laboradors més desitjats i una mica de soroll...
3: del bo. Perquè el món ja és prou complicat. Fem-ho fàcil. Continguts amb criteri, humor quan toca i zero fum.
4: Bon dia i bona sort amb Bedollador. Cada matí de 6 a 8 a Ràdio 4.
1: Ràdio 4.
5: Bona nit i benvinguts, estimats oïdors de la pública. Gràcies per acompanyar-nos en aquest dia d'avui tan complicat per no variar. Anem a pams. Ho han sentit en el butlletí informatiu d'ara fa 7 minuts, aquell moment musical, aquell moment de joia, de, bé, algarabia, d'alegria, que tantes persones esperaven, doncs avui, per culpa del temps, ha estat cancel·lat. Ja ho saben, el Primavera Sound ha tancat les seves portes virtuals perquè està diluviant. Si vostès són a la ciutat de Barcelona o estan viatjant per la xarxa viària catalana, els hi demanem moltíssima prudència perquè, com han escoltat en el... bé, en el parte meteorològic, com deien els clàssics, no?, del que passarà aquesta nit i del que passarà demà, la situació és força galdosa. Aquesta circumstància fa que, d'alguna manera, tinguem la capacitat de potser aturar-nos, pensar i rebre i entendre la informació des d'un altre punt de vista, potser amb més tranquil·litat. Mirin, ja saben que sempre comencem el nostre programa en editorial explicant-los alguna notícia dolenta, doncs avui en tenim una de bona. El primer espanyol positiu per antivirus ha rebut l'alta hospitalària i torna al seu domicili. El segon dels casos ha mostrat febrícula en les últimes hores i haurà de quedar-se en aïllament dins de l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Estem molt pendents, de fet en parlarem amb Sònia Urbano, directora de Ràdio Nacional d'Espanya, Catalunya i de Ràdio 4, del que succeirà la setmana vinent al nostre país, el que succeirà la setmana vinent a Barcelona, a Montserrat. Bé, espero que, com a mínim, la meteorologia i la temperatura ens respecti. Ja saben que arriba el Sant Pare i que aquesta casa, com els hi deia, avui s'ha presentat amb roda de premsa al Palau Robert de Barcelona, està preparadíssima ja per oferir tot allò que té a veure amb l'emoció de la fe, amb les ganes de veure el Sant Pare de prop i, sobretot, la necessitat d'entendre i de sentir el que ell ens voldrà explicar. Avui l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Omella, ha assegurat que el Sant Pare dirà algunes paraules en català a la benedicció de la Torre de Jesús, i aquesta, sense cap mena de dubte, és una bona notícia. No es pensin vostès que el Sant Pare arriba a Barcelona, però també arriba per omplir els hotels de la ciutat. Està tot absolutament ple, no només aquí, sinó també a la ciutat de Madrid i algunes zones de Canàries. Han penjat el cartell de gairebé complet als hotels i això també fa, atenció, que s'hagin disparat els preus. Ho escoltaven ara fa 9 minuts en el butlletí informatiu de les 10. Els professors han votat clarament no al preacord educatiu i continuen les mobilitzacions i les vagues. El 65% dels votants han refusat el pacte provisional signat entre 4 altres sindicats i el govern. La consellera Niubó ha mantingut el preacord, al que s'han afegit professors de secundària, i demana a l'USTEC un exercici de responsabilitat. Home, ens hauríem de responsabilitzar d'alguna cosa que a mi, bé, m'és molt difícil d'entomar, que és el fet que hi hagin nens i nenes, nois i noies, que estiguin estudiant a Catalunya, que estiguin estudiant a qualsevol ciutat del nostre país, a 30 graus. És impossible fer res. És impossible pensar, és impossible aprendre, és impossible fins i tot raonar. Per aquesta raó, des de l'Associació Espanyola de Pediatria han demanat i recomanat suspendre les classes si hi ha un excés de temperatura a les aules. No és només una qüestió de confort, han dit, sinó un problema de salut pública infantil. Una altra bona notícia, perquè no es queixin, ja que arriba el cap de setmana, els hi donem bons motius per estar contents, que n'hi ha pocs. Reconeixement, Carmen Machi, Premi Nacional de Cinematografia 2026. El jurat l'ha escollit per ser una de les actrius de comèdia més importants de la història del cinema espanyol. Han dit que representa els valors d'una dona actual forta e independent. Jo estic encantada que hagi estat així, perquè Carmen Machi no només ha treballat amb Paco León, amb Miren Ibarguren, Carmen Machi ha treballat amb Isabel Coixet, Carmen Machi no només és una gran actriu de comèdia, també és una gran intèrpret de drama. Avui s'ha trencat una mica el cor de moltes persones que vam tenir la possibilitat d'entrevistar-la, per exemple. Moltes persones que vam tenir la possibilitat d'estar a prop d'ella i moltes persones que vam seguir-la i vam aprendre el que era una altra manera d'entendre el món en femení i plural. Ha mort la dibuixant iraniana Marjane Satrapi, autora de Persèpolis, com recordaran, als 56 anys. L'artista franco-iraniana, que va ser guardonada l'any 2024 amb el Premi Princesa d'Astúries de Comunicació i Humanitats, va ser un símbol dels drets humans, la llibertat i el feminisme. La seva família, des de París, ha dit que Marjane Satrapi ha mort de tristor. El seu marit va morir fa un any just. El seu marit era suec i era la persona que traduïa a l'anglès tot el que ella escrivia. També era dibuixant. Jo no sé si ella ha mort de tristor o no. No sé si ha mort pensant que probablement tindria la possibilitat d'estar amb la persona que ella estimava en un altre planell de la consciència. No sé si ha estat així, perquè en realitat aquesta és una circumstància que només ella coneix. Però no em diguin que no és tendre, que no és aclaparador, que en PSC 21, amb tot el que estem vivint i de la manera que ho estem sentint, algú estigui tan trist i tan devastat per la mort del que estima que prefereix anar-se'n amb ell que continuar en el món dels vius, que continuar aquí, amb nosaltres. Jo penso que hauríem de pensar-hi molt amb aquest titular, que alguns pensen que és tendenciós, que altres diuen que és una qüestió fins i tot morbosa, que és posar-hi més pa que xocolata, perquè ningú sap en realitat de què ha mort aquesta dibuixant, Premi Princesa d'Astúries, però malgrat sigui una idea platònica, és bonic pensar que, com deia el cantant, d'amor encara es mora algú. Vinga, va, posem una mica de música. Música a una nit passada per aigua. Sé que no els hi farà cap gràcia escoltar aquesta cançó als que s'han quedat amb un pam de nassos al veure que no podien escoltar tot el que volien sentir al sonar. Però, home, ja que hi estem posats, escoltem una mica Jamie Colomba. I aquesta adaptació magnífica i meravellosa del Singing in the Rain, sense Gene Kelly, però amb aquest senyor britànic que, si torna a venir a Barcelona, no se'l poden perdre. Jo vaig disfrutar d'ell fa un any i encara em mouen el cor.

No sé a vostès, però a mi Jamie Cullum no només em posa de molt bon humor, sinó que fa que els meus batecs, les meves pulsacions i també la meva pressió arterial es modeli i es compensi. Quina meravella escoltar-lo amb aquest Singing in the Rain, cantant sota la pluja. Mirin, aquí hi ha moltes persones, molts periodistes, molts professionals que ens ajuden a fer el programa, i una d'elles és la coordinadora, l'estimadíssima Rosa de Diego. 27 anys que ens coneixem, imaginin, tota la vida. Com que sap que sóc un pèl cursi, m'acaba d'enviar alguna cosa que vull compartir amb vostès. Dos falcons peregrins de la Sagrada Família, nascuts el passat mes d'abril, han emprès el vol i han abandonat el niu. Dos mesos després del seu naixement, les dues cries han marxat per fer la seva vida. No sabien vostès, o potser sí, jo no en tenia ni idea, que hi havien centenars de milers de persones que a través d'una càmera que va tenir a bé la Sagrada Família de posar a prop on vivien aquests dos falcons peregrins, seguien el seu dia a dia, miraven el que feien, com menjaven, com dormien, com emprenien el vol. Aquestes són aquelles notícies que em fan pensar que encara hi ha humanitat al món, que encara hi ha curiositat, que encara volem pensar com viuen dos falcons peregrins que han tingut el privilegi i que han tingut, bé, la bona sort de viure, de créixer i de refer-se dins de la Sagrada Família. Haurem d'esperar un any per veure quins seran els nous falcons peregrins que arribaran al temple. Els dic perquè si vostès són un d'aquells que ho miraven, quina llàstima no haver-ho sabut, perquè si no jo també m'hagués apuntat, les càmeres es desactivaran d'aquí un any. No crec gaire en la causalitat, però sí crec molt en la casualitat. S'hi fixen? El Sant Pare arriba dissabte a l'estat espanyol, dimarts a la ciutat de Barcelona, i aquests falcons peregrins preciosos emprenen el vol i comencen la seva vida independentment del seu entorn. Jo penso que és una senyal. La mateixa que ens diu que anem tard, 4:05 d'11 de la nit. Comencem.

0: De nit, amb Sílvia Tarragona.
1: I amb Pau Robert i amb Gerard Travé i amb el nostre sotsdirector Julio Leal i amb l'Eduardo Ortega. Escoltin, saben que estem preparats aquí a la primera en català, Ràdio 4, Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya, per explicar-los tot allò que veurem i que no veurem, però que podrem explicar a través dels micròfons i de les càmeres de Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya la setmana vinent, quan el Sant Pare trepitgi terra catalana. Avui s'ha presentat tot aquest dispositiu que és brutal. De debò, estimats oïdors, estaran contents i orgullosos del servei públic que els oferim. Com a mínim, nosaltres treballem perquè sigui així i volem saber-ne els detalls. Hem convidat a Sònia Urbano, directora de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya i de Ràdio 4, perquè ens expliqui com serà aquesta programació especial per la visita del Pontífex a Espanya. No sé si van llegir aquesta notícia, que a mi i a tot l'equip ens va impactar moltíssim. Bé, les donacions d'òrgans al nostre país no és que estiguin en un mal moment, però Espanya, que sempre ha estat molt solidari, no està en aquests moments en una bona situació en el que té a veure amb aquesta generositat. I per què? Doncs perquè moltes persones que sí volen ser donants d'òrgans no ho diuen a la família. I quan arriba el moment de la veritat, és a dir, quan aquesta persona desgraciadament mora, com que la família no ho sap, aquells òrgans es perden. Així, de ras, curt i clar, els hi hem d'explicar. Avui conversarem amb Jaume Tort, director de l'Organització Catalana de Trasplantaments, perquè ens ho expliqui. Amb Gustavo Alegret donarem un cop d'ull a la política internacional des de Washington. Amb Conxita Casanovas, òbviament, parlarem de Carmen Machi i el seu flamant Premi Nacional de Cinema. I acabarem el nostre programa conversant amb Roberto Moldavski. Salut, Moldavski, i amor és la manera com aquest còmic, sociòleg, cantant i sobretot home de cultura argentí es presenta aquest dissabte a la Sala Apolo de Barcelona. Així doncs, que ja ho saben, han de posar fil a l'agulla i escoltar el nostre programa. Per cert, dia gros de la festa de la Patum de Berga a la plaça de Sant Pere, on per cert està caient un aiguat important, però malgrat tot, la quitxalla, la gent jove i no tan jove, vota que votaràs. Els explicarem també el que està passant a Berga, òbviament, i no els hi podrem explicar el que passa al sònar perquè han tancat les seves portes virtuals, perquè l'aiguat que està caient a Barcelona també és important. Un quart i vuit minuts d'11 de la nit, som-hi, va, posem fil a l'agulla.

0: La vida no s'atura, òbviament, i nosaltres som els encarregats d'explicar-los com sona aquesta vida, quina circumstància l'embolcalla, quines són les notícies que formen part de la realitat del dia i també, per què no dir-ho, tot allò que són moments històrics que recordarem per sempre. I estic convençuda que el que succeirà la setmana vinent en aquest país i també, òbviament, a la nostra ciutat i també a Sant Feliu de Llobregat i també a Montserrat, bé, a tot arreu, tot el que està relacionat amb la visita del Sant Pare serà alguna cosa històrica, no només el tarannà de Ràdio Televisió Espanyola, sinó també a la vida de tots els oients de Ràdio 4. Fixin-se vostès que tot passa per alguna cosa. Jo no crec gaire en les casualitats, probablement sí en les casualitats, i bé, tot el que té a veure amb el 50è aniversari d'aquesta casa de Ràdio 4 aquest any sí que està lluït i lluent, perquè els hi podem dir que estem molt orgullosos d'estar absolutament desbordats per aquesta feinada que significa del 6 al 12 de juny Ràdio Televisió Espanyola Play RNE, el canal 24 hores, la 1, la 2CAT, des de Madrid a Barcelona, passant per les Illes Canàries, explicar-los aquesta visita del Papa Lleó XIV a l'estat espanyol. La corporació participa en la producció del senyal institucional, perquè nosaltres serem aquells que podrem oferir aquesta senyal perquè vostès ho vegin i ho disfrutin, al voltant de 660 professionals de totes les categories implicats, 400 de Televisió Espanyola, 200 d'aquesta casa de Ràdio Nacional i 60 de digital. I un gran desplegament de mitjans que inclou, atenció, 17 unitats mòbils, 5 estudis, una càmera car, un helicòpter moto i diversos drons. Evidentment hem de treure pit i ho fem d'una manera humil, però també amb tot l'orgull que significa formar part de Ràdio Televisió Espanyola, en aquest cas de Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya. Avui s'ha presentat la programació especial, s'ha fet al Palau Robert, a Muriel Nolis, ha presentat aquest acte. Hi ha participat Ana Maria Bordes, directora de producció de continguts d'RTVE, David Picasso, director de continguts a l'àrea d'informatius i programes no diaris de Televisió Espanyola, Pilar Bernal, directora de continguts digitals informatius i, òbviament, la directora d'aquesta casa, directora de Ràdio 4 i directora de Ràdio Nacional d'Espanya, Catalunya, Sònia Urbano. La tenim a l'altra banda del fil telefònic perquè què volen que els hi digui? Malgrat estem esgotats, estem agraïts i molt emocionats. Sònia Urbano, bona nit.
1: Bona nit, Sílvia, a tu i a tots els oients i a tot l'equip.
0: Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, perquè, òbviament, la circumstància que acompanya aquesta visita és d'un esforç professional brutal per part de tota la casa de Ràdio Televisió Espanyola, però particularment de Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya, de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya, és a dir, Ràdio 4, perquè el Papa arriba d'aquí no res a Barcelona, Sònia.
1: Sí, efectivament. Hem de pensar que nosaltres a Ràdio 4, Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya, fem una doble cobertura, Sílvia, perquè els serveis informatius d'aquesta casa el que faran és oferir tots els detalls d'aquesta visita del Papa per totes les emissores de Ràdio Nacional, Ràdio 1, Ràdio 5, Ràdio Exterior, i a banda nosaltres tenim Ràdio 4, així que farem una doble cobertura. Estem voltadíssims amb això. Tindrem una programació especial amb la que espero que entrem d'aquí uns minuts, i estem fent un esforç a més tècnic molt important, perquè heu de pensar que el Papa va acompanyat d'unes mesures de seguretat que ens impedeixen utilitzar moltes vegades la xarxa 5G que coneixem, que és per on funcionen la majoria d'aparells que fem servir. I, per tant, hem d'estar assegurant uns punts que tinguin una xarxa d'internet a tots els llocs per poder oferir el so com es mereixen els nostres oients i que puguem connectar, perquè hi hauran, òbviament, mesures de seguretat que el que faran és anul·lar les senyals de telefonia mòbil. Així que està sent tot un repte, però estem molt il·lusionats i esperem donar la cobertura que un servei públic com el nostre ha d'oferir.
0: La veritat és que estem treballant moltíssim, els hi assegurem, perquè Ràdio Televisió Espanyola Catalunya, els serveis informatius de Ràdio Nacional d'Espanya Catalunya, de Ràdio 4, seguiran, òbviament, la visita del Papa Lleó XIV amb connexions en directe pel recorregut del Pontífex, que no serà poca cosa, Sònia, l'arribada a l'aeroport, la Catedral de Barcelona, l'Estadi Olímpic, la presó de Can Brians, Montserrat, la parròquia de Sant Agustí i la Sagrada Família. A més, hem de dir-los alguna cosa important, i és que a 2:15 de 3, Ràdio 4 emitrà l'informatiu edició migdia des de l'estudi mòbil al costat de Plaça Espanya. Oi que sí, Sònia?
1: Mhm. Sí, de fet es desplaça l'estudi mòbil més gran que tenim a Ràdio Nacional. Estarà situat al número 1 de l'Avinguda Maria Cristina, que ja estarà tallada al trànsit i és on aniran passant totes aquelles persones que vulguin seguir en directe la missa del Sant Pare, la vigília, al Estadi Olímpic. I en allà estarà situat aquest estudi mòbil on des de Ràdio 4 farem l'informatiu migdia i a la nit estarà, doncs, a tarda nit, fent-se el 24 hores, 24 hores de Ràdio Nacional amb Rosa Maria Molló. I nosaltres, òbviament, a Ràdio 4 en aquella hora estarem explicant també el que succeeix a la primera en català, doncs amb un programa especial que començarà a les 7 de la tarda, que acabarà a les 10 de la nit. En aquest cas, el dimarts el conduirà el Toni Marín dintre del Pla B, aquest programa especial, i comptarem amb la transmissió de la missa des de l'interior de l'Estadi Olímpic amb els nostres companys Josep Maria Rubí i Quim Esteban i tot el desplegament de persones, òbviament, que estaran al voltant. Però, clar, ja hi serem des de primera hora a l'aeroport del Prat per rebre el Sant Pare.
0: Sí, sí, serà un no parar des del moment que el Sant Pare Prevost posi un peu aquí, òbviament, a la ciutat de Barcelona. Això serà dimarts. Dimecres, l'informatiu edició migdia s'emetrà des de la Sagrada Família i a les 6 de la tarda i fins a la mitjanit un programa especial que farem el Pla B i el de nit per narrar l'arribada de les autoritats a la Basílica, la missa, la consagració de la Torre de Jesucrist, que sembla mentida, Sònia, allò que deien les nostres àvies de la Sagrada Família, aquesta torre no la veurem mai acabar. Doncs mira, nosaltres dues, no només la veurem acabar, sinó que a més ho explicarem per la ràdio, Sònia. Quina emoció.
1: Això és un luxe, de debò. És una emoció molt gran. Jo recordo, si em permets, aquest moment personal, no?, de quants diumenges i dissabtes he passat jo amb la meva família, no?, al voltant de la Sagrada Família, perquè a més doncs he viscut sempre molt a la vora. I recordo aquelles frases, no?, de la mare, que afortunadament podrà veure-ho, com es consagra aquesta Torre de Jesucrist, però que em deia, no veurem la Sagrada Família, jo no la veuré, l'última torre, no? I sí, aquí estarà, no?
0: Sí, sí.
1: La veritat és que és molt emocionant. Jo crec que gaudirem moltíssim, Sílvia, que amb tu i amb el Toni tindrem una cobertura meravellosa. Com bé deies, començarem a les 6 de la tarda i acabarem a les 12 de la nit, és a dir, que són 6 hores. Transmetem la missa en directe i crec que una cosa que farem que és molt important i molt interessant, que és interpretar aquesta visita del Papa, perquè això transcendeix a la religió, transcendeix a l'espiritualitat. Estem parlant d'un esdeveniment sociològic molt important i en un context polític per la influència que té el Sant Pare com a també cap d'estat, que ens pot donar molts missatges que hem de saber llegir. I això, doncs, ho intentarem fer de la millor manera a Ràdio 4 i crec que ho aconseguirem, Sílvia.
0: N'estic segura, perquè a més pensin que Ràdio 4, que va ser la primera en català, com molt bé sap la Sònia i com comentàvem, i que aquest any estem d'aniversari, 5 dècades, 50 anys, que serà una festassa, que ja s'explicarà en el seu moment, òbviament. Intentem parlar del que sabem i sabem del que parlem i ha tingut la cura la direcció de Ràdio 4 i això ho vull recalcar, que nosaltres hem d'utilitzar una expressió i una nomenclatura vaticana molt concreta. No podem explicar com va vestit el Sant Pare o quina és la diplomàcia o l'ordre per al que parla, no parla, què és el que va primer, si el Pare Nostre o la Verge Maria, i tot això ho hem estat estudiant al llarg de molts, molts dies amb un sacerdot. Així doncs que no es pensin vostès que és arribar i moldre. No, nosaltres volem saber del que hem de parlar per respecte a totes les persones creients que ens estan escoltant, per les no creients agnòstiques també, òbviament, però perquè al cap i a la fi, Sònia, com deies tu també, el viatge sonor que farem i que oferirem als oients de Ràdio 4 té la força de la paraula i la paraula ha de ser utilitzada de la manera correcta, no?
1: Efectivament. A més, com a cobertura periodística, per entendre'ns, per la ràdio, per aquest mitjà en concret, és molt agraïda, perquè és els sons a dins de les basíliques, els sons de la gent al carrer, doncs, fent tot el trajecte del Papa Mòbil, és escoltar el que pensen aquelles persones que hi creuen i les que no hi creuen, com batega la ciutat i com batega Catalunya també durant tota aquesta visita. Vull dir, és un viatge sonor que farem durant aquests 2 dies, especialment dimarts i dimecres aquí a Catalunya, que nosaltres volem explicar de la millor manera possible i que té un significat diferent per cada persona, però que és, com tu bé deies, un fet històric. I en aquestes cobertures és on hem de donar el do de pit, no? I més com a servei públic.
0: Doncs el donarem. Estem treballant-hi moltes persones, molts professionals, tots els professionals de Ràdio 4, tècnics, realitzadors, enginyers, per companys informatius, departament de programes, producció. Estem posant tota la carn damunt de la paella perquè, efectivament, vostès s'ho valen i nosaltres, com a professionals, també és una oportunitat meravellosa. Ràdio Televisió Espanyola desplega un dels operatius més grans de la seva història per acompanyar la visita del Papa Lleó XIV a Espanya del 6 al 12 de juny, i vostès ho podran seguir a Ràdio 4, que estic segura que triaran per informar-se i per emocionar-se. Sònia Urbano, directora de Ràdio Nacional d'Espanya, Catalunya i de Ràdio 4, gràcies per ser-hi, gràcies per l'oportunitat i continuem remant.
1: Gràcies a vosaltres i, Sílvia, gaudirem molt, i els oients també, amb aquest programa especial que tu conduiràs també amb el Toni Marenys per la consagració de la Torre de Jesucrist. Convido a tothom de debò que es connecti a la sintonia de Ràdio 4. Moltes gràcies.
0: A tu, Sònia, bona nit. En directe, Ràdio 4, en directe, sentint el bategà de la vida i també intentant copsar tot allò que té a veure amb el dia a dia. I per què no dir-ho? Amb les seves preocupacions i les seves angoixes. Des d'un punt de vista social, des d'un punt de vista comunitari, si elevem l'adverbi al plural més majestàtic, haurem de començar a preocupar-nos i sobretot a preguntar-nos què és el que està passant. Segons un informe de Sanitat, que de fet ho ha confirmat el Departament de Salut i l'Organització Catalana de Trasplants, més de 1.300 persones estan en llista d'espera per rebre un òrgan a Catalunya. Al llarg del primer quatrimestre de 2026 s'han portat a terme 465 trasplantaments al territori, un 0,9% més que fa un any. D'entrada, aquestes notícies poden ser positives, però la realitat és que 1.300 ciutadans, més de 1.300 persones estan en llista d'espera. Conversarem immediatament amb el doctor Jaume Tort, director de l'Organització Catalana de Trasplantaments, però abans, en Julio Leal, el nostre sotsdirector, posa el comptador a zero. Julio, bona nit.
2: Bona nit, Sílvia. Doncs ahir es va commemorar el Dia Nacional del Donant d'Òrgans, Teixits i Cèl·lules, una data a tindre en compte, ja que l'estat espanyol porta 34 anys consecutius sent el país amb més donants per milió d'habitants del món, és a dir, són líders en la matèria. En canvi, ahir mateix van conèixer les xifres de l'estudi de la Fundació Mútua Madrilenya i l'Organització Nacional de Trasplantaments sobre les actituds de la població cap a la donació i el trasplantament d'òrgans. El 80% dels espanyols és favorable a donar els seus òrgans després de la seva mort, un desig que, no obstant això, no comuniquen al seu entorn, i aquesta falta de comunicació es tradueix a vegades en una negativa de la família a la donació. Quines situacions ens poden trobar? Si la família coneix la voluntat de la persona morta, el 90% autoritza la donació d'òrgans. No obstant això, quan es desconeix aquest desig, només autoritza la donació el 55%, i quan el desig de no donar és conegut així i tot, un 14,5% de famílies l'autoritza. També, més de la meitat dels espanyols, un 57,4%, desconeix que el nombre de donacions és insuficient per a fer front a les necessitats de trasplantament. De fet, cada dia més de 5.000 persones a tot el territori espanyol esperen aquest gest. Així que, una volta exposades aquestes xifres, anem a convidar a la reflexió a la nostra audiència.
0: I tant, perquè el nostre país, Julio, tu saps també com jo, és un país solidari, així doncs que hem de posar els punts sobre les is i explicar bé el que significa aquest titular. Doctor Tort, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Què tal està, doctor Tort?
3: Molt bé.
0: Gràcies. Si li sembla, anem a pams, perquè per una banda el titular pot ser una mica tendenciós, no pas perquè estigui escrit d'una manera incorrecta, sinó perquè la informació és una mica esbiaixada. Segons aquest informe, un total de 1.375 persones figuraven a la llista d'espera a Catalunya per rebre un òrgan a finals del passat mes d'abril, després d'un primer quatrimestre en el que s'han portat a terme 465 trasplantaments. La qual cosa vol dir, doctor Tort, que el fet que hi hagi una llista d'espera no és una bona notícia. D'altra banda, sabem que som un país solidari i sabem que el 80% dels espanyols és favorable a donar els seus òrgans després de la mort. Jo sóc de lletres pures, doctor, però no em surten els comptes. Què és el que estem fent malament?
3: Home, jo diria que malament no estem fent res malament, res mal fet. Sí que és veritat que tenim diverses realitats, diguem-ne, tenim situacions diferents segons de què estiguem parlant, si de la donació, si de les llistes d'espera. Per què ho dic? Perquè amb els òrgans tenim una... Els òrgans que són vitals, el pulmó, el cor, el fetge, i que pel malalt que té una fallada amb aquests òrgans o troba un donant o no hi ha alternativa, aquesta llista és una llista que té uns números molt petits, molt controlats, i que afortunadament els pacients es trasplanten en poques setmanes d'espera, setmanes, pocs mesos, dos mesos, tres mesos, que això és un privilegi, eh? Això és extraordinari. Ara bé, una altra cosa és el ronyó. El ronyó és el que tenim la llista gran, que són quasi 1.300 persones només el ronyó. Els altres, afortunadament, són pocs. Perquè què passa amb el ronyó? La insuficiència renal, diguem, la fallida dels ronyons, va molt relacionada amb l'envelliment i amb els factors de risc cardiovasculars. La diabetes, que molta gent gran fa diabetes i no ha estat diabètic en tota la vida, però fa una diabetes quan és molt gran, la hipertensió, però sobretot és el conjunt de l'envelliment. Llavors, l'envelliment provoca un volum molt gran d'insuficiència renal. O sigui, l'insuficiència renal és una epidèmia que diem que és molt silenciosa, perquè va creixent i va creixent. Llavors, clar, ens trobem que si els ronyons fallen, doncs hem de posar-hi remei. Afortunadament, amb el ronyó tenim la diàlisi. No és un òrgan vital, que ens tindria molt problema, molt greu. A l'haver-hi la diàlisi, aquestes persones poden anar a la diàlisi, però l'interès és que puguin tenir un ronyó, perquè la qualitat de vida d'un pacient trasplantat és molt millor que havent d'anar 3 o 4 dies a la setmana a fer una sessió de diàlisi. Per tant, són dos entorns diferents. El ronyó, molta llista d'espera fruit de l'envelliment, i tot i que trasplantem moltíssims ronyons, doncs va creixent, i un altre és els òrgans vitals, cor, fetge, pulmó, que aquests, afortunadament, la llista és molt petita, i les persones es trasplanten molt de pressa.
2: Com comentàvem en l'informe, el que sembla és que hi ha una falta de comunicació en les famílies, no? Mai pensem en la mort, pot ser, i no parlem d'aquest assumpte de què ens agradaria fer una volta, ja no estiguem així, però encara podem ajudar altres persones.
3: Bé, el que és veritat és que parlar de la mort és molt difícil i és molt tabú encara per moltes famílies, per moltíssimes persones. I això ho hem d'intentar trencar, perquè llavors si ens trobem en una situació de la mort d'un familiar, doncs llavors és quan per molta gent es fa, llavors li genera aquesta pregunta, dir què pensava aquesta persona sobre la donació. Hagués set donant? Hagués volgut? Mm-hmm. Llavors, clar, el que hem de intentar entre tots és que això es parli abans, o que la persona que realment tingui ja una actitud presa sobre això, doncs que doni algun pas, com per exemple fer les voluntats anticipades. Això sí que és un pas, diguem-ne, essencial, perquè se't garanteixi les teves voluntats quan tu fallis o al final de vida. És una qüestió clau. Les voluntats anticipades, afortunadament, ara és molt més fàcil, poden fer l'atenció primària, i a l'atenció primària, a tots els equips, doncs hi ha una persona que se n'encarrega i que ajuda als dubtes que pugui tenir la gent, però que és un document que té valor legal, que diu quin és el teu propòsit de final de vida, i per tant, pels professionals dels hospitals, si es produeix una possibilitat de donació, si veuen que hi ha un document de voluntats anticipades, ja tenen la resposta. Parlaran amb la família, però ja tenen la resposta.
0: És clar, perquè per més que la família li provoqui una certa basarda pensar que aquella persona que tant estimen i que acaba de morir ha fet aquest acte de generositat tan plena, si m'ho permet, doctor, bé, si és la seva voluntat i és el seu desig, s'ha de posar en pràctica, no? Permeti'm, fem un pas enrere amb el que vostè estava dient, perquè vostè parlava del ronyó, no? El ronyó, clar, ja em disculparà que li faré un comentari de menys menys 25 de medicina, com acostuma a dir jo, quan entrevisto un metge. Però, clar, a vegades podem pensar, bé, d'ulls en tenim dos, de ronyó en tenim dos, però quan hi ha una fallada a un nivell profund és complicat. No? L'altre dia, quan veia aquesta notícia que vam llegir al diari El País i al diari La Vanguardia, precisament la persona, el metge, el cirurgià, que estava fotografiat és el prestigiós, vostè el coneix també com jo, Antonio Alcaraz, no? El cap de servei d'urologia i trasplantament renal del Clínic de Barcelona, professor catedràtic de la Universitat de la Ciutat, pioner mundial en la utilització de cirurgia mínimament invasiva aplicada a l'urologia i al trasplantament renal, i d'aquí poques setmanes serà nosaltres en directe al programa. No? Clar, el doctor Alcaraz ho sap, perquè n'hem parlat amb ell moltes vegades, que efectivament, com vostè deia, el ronyó a vegades sembla que sigui un òrgan que no es tingui en compte, no per el fet de ser trasplantat, sinó per allò que li deia abans, no? Com que n'hi ha dos, home, ha de ser molt mala sort que els dos fallin, no? Però és que això, doctor, passa, i crec que és important saber-ho.
3: No, és que fallen els dos.
0: Efectivament, efectivament.
3: Perquè l'efecte aquest que dèiem de l'aïllament, de la diabetes, de la hipercolesterolèmia, de la pressió arterial, afecta tot el sistema, i per tant afecta també tota la xarxa vascular, no d'un ronyó dels dos. Per tant, quan hi ha una fallada renal és que entre els dos ronyons ja no poden, però dic al revés, amb un podem funcionar perfectament.
0: Clar.
3: Per això se'n trasplanta un, i el que és molt important, sobretot amb gent que pugui tenir insuficiència renal i és jove, que la donació de viu. I la donació de viu és una persona sana que dona un ronyó a un familiar normalment, i que un ronyó, el donant, viu perfectament, i el receptor evites que hagi d'estar a la diàlisi.
0: Però, però fixi's això que està dient, que és molt important, no? Allò que deia abans en Julio, no? Perquè, tenint en compte que som un país solidari, a les xarxes socials podem llegir des de fa dies el hashtag Dilo en casa, no? Doncs perquè només el 48% de les persones que va encastar Mutua Madrilenya i la ONT assegurava que la seva família coneixia la seva voluntat de donar. Jo ja he fet les meves voluntats anticipades i jo sóc donant, però li he de dir, doctor, que quan ho vaig dir a la família, tothom va entendre perfectament, però potser alguns membres del meu entorn em van mirar amb cara de sorpresa, no? Com allò de que, i disculpi que sigui tan àcrata i tan misàntropa, quan tu et mores, i no necessites ni els ronyons, ni el cor, ni el fetge, ni res absolutament, no? L'últim acte de solidaritat, l'últim acte d'honor, l'últim acte de, si m'ho permet, resiliència cap als altres, és fer-te donant. Però no sé per què hi ha persones que tenen aquesta preocupació, aquesta angúnia. Serà que encara no es parla prou de la mort, doctor?
3: No, segur que no se'n parla prou, i tant, perquè fins ara que s'ha fet una mica més fàcil tot el tema de voluntats anticipades, el nombre de documents de voluntats anticipades que teníem era molt poc, molt baix. O sigui que a la gent li costa molt parlar de la mort. Vull dir, per això que si ho fem una mica, anem parlant i ho fem una mica més fàcil i anem donant arguments, doncs jo crec que la gent anirà prenent posició abans i no ens haurem de trobar a l'últim moment que algú ha de prendre la decisió per tu.
2: I què li podem dir a aquelles persones que estiguen en dubte a l'hora de fer-se donants, de fer aquestes voluntats anticipades?
3: Jo crec que hi ha dos grans arguments morals, Vull dir, un és el que acabeu de dir, de què serviran aquests òrgans si s'autodestruiran en tant enterrats com incinerats. Vull dir, entre cometes, malbaratar-los si poden ser d'utilitat d'algú. I després, que sí que és veritat que la nostra societat és solidària. I per tant, si a part de no malbaratar aquests òrgans ens poden ajudar amb algú que no té esperança de vida o la té molt curta o molt delicada, home, doncs podem fer un gest cap als altres, no? I és de bones persones, de persones solidàries. Jo crec que, bueno, totes aquestes reflexions bàsiques que ens haurien d'ajudar. També deixeu-me dir que tot i que ens preocupem i és així, de que els negatius familiars i l'opinió de la societat i tot, però encara que les negatives familiars siguin una mica més altes del que ens agradaria, estem en el millor país del món per la donació. Les negatives pugen, però els països que ens van al darrere amb donació per plantament les tenen més altes que nosaltres, molt més. Però clar, això tampoc ens ha de fer estar, diguem, ociosos i no mirar-ho.
0: Ho hem de mirar, ho hem de posar damunt de la taula i sobretot ho hem d'entomar. Doctor, quan vostès diuen que les negatives de les famílies de donar l'òrgan d'un familiar que ha mort es van situant al 23,5% menys que en el 2025, estem parlant no de, òbviament, culpabilitzar ni menys tenir les famílies, sinó d'una tasca pedagògica, com la que estem fent ara aquí a la Ràdio Pública, si em permet, i una tasca brutal que fan...

0: Donar valor, posar en valor la tasca d'aquests professionals que en el moment més difícil de la vida de ningú li diuen, bé, el seu familiar ha mort, però vostès encara poden fer alguna cosa per alguna altra persona.
1: Al final anem a parar al mateix perfil professional que la gent, els professionals que treballen a les unitats de crítics, intensivistes, infermeria també especialitzada de crítics. Aquesta gent combina, aquests professionals combinen dos elements. Un, la cura del donant potencial, que està al final de vida, que per tant l'han de mantenir amb una exquisitesa enorme, perquè els òrgans no s'acabin, els òrgans es degeneren quan el cos ja està a l'esprint final, els òrgans tendeixen ja a degenerar-se. Per tant, han de tenir una cura molt exquisita perquè els òrgans es mantinguin en les condicions més òptimes. Per tant, això vol dir una feina clínica molt, molt exhaustiva a les unitats de crítics, a les UCIs. I alhora hi ha aquest segon component, que també són aquests mateixos professionals els que han d'anar a veure la família i dir, mira, estem en aquest punt i ens han de dir, veure si aquesta persona, doncs, quina era la seva voluntat de donació, no? Que és la família la que ho acaba dient. Per tant, anem a aquest... jo els admiro molt, ho dic sempre, els coordinadors de trasplantament, que són aquests professionals, perquè hem de combinar aquestes dues coses, o sigui, la responsabilitat de cuidar aquest don potencial donant, no? Perquè el màxim nombre d'òrgans puguin ser donables, diguem-ne, i alhora, doncs, parlar amb les famílies perquè ho entenguin i donguin aquest consentiment.
0: Un consentiment que ha de ser ràpid, com vostè deia, doctor Tort.
1: Sí, si acabo de contestar. O sigui,
0: sí, sí.
1: Una dada de les negatives. Vam tancar l'any passat el 27% de negatives i en aquests moments estan al 23%. Però portem 5 mesos. Veurem a final d'any com està, eh? Vull dir, sí que sembla que és una mica més baix que l'any passat, però la donació no obeeix a cap... Mira que s'ha estudiat, eh? No obeeix a cap regla tècnica ni clínica per dir perquè el mes de maig hi ha més donants i el mes d'agost n'hi ha menys o al revés. No hi ha cap evidència científica. I, per tant, és bastant una incògnita saber... Clar, tenim molta experiència i molts estudis i sabrem més o menys a quina final d'any per on podem estar. Però per què una setmana hi ha més donants i l'altra no? No ho sabem. I després, el temps que pot esperar depèn de cada persona i de cada òrgan, efectivament. Perquè hi ha òrgans que són més fràgils que d'altres i depèn de la patologia de la que s'ha mort el donant.
0: Ja.
1: Perquè, clar, potser el donant ha mort d'una malaltia respiratòria, per tant, aquells pulmons ja segur que estan descartats i, per tant, el pulmó ja no es mirarà, el pulmó i es miraran els altres òrgans. I, per tant, clar, cada donant és una situació diferent.
0: Doncs recordin que cada donant, com diu ara el doctor Tort, és una situació diferent, cada persona també ho és, cadascú és un món, però també han de tenir ben clar que cada persona que se li pregunta si vol ser donant, molts, evidentment, ho diuen en el moment immediat, d'altres ho comenten amb la família i d'altres no ho diuen a ningú. Gairebé 7 de cada 10 espanyols estarien disposats a expressar formalment el seu desig de donar els seus òrgans, però només el 7,2% ho hem fet realment al registre d'últimes voluntats. Així doncs que hem d'augmentar aquesta xifra i el 12,6% mitjançant una targeta simbòlica de donant. Els hi asseguro que després de signar aquest document en el que diem els que ho hem fet, volem donar els nostres òrgans, la satisfacció i la sensació de plenitud és molt gran, així doncs que jo els recomano que ho facin. Doctor Tort, director de l'Organització Catalana de Trasplantaments, moltíssimes gràcies i una abraçada. Felicitats.
1: Hola,
0: per la
1: moltes
0: feina.
1: Moltes gràcies a vosaltres, perquè com bé heu dit, totes aquestes entrevistes i tota aquesta feina que feu ens ajuda molt a la donació, sincerament.
0: Gràcies, doctor Tart. Molt amable. Bona nit.
1: Adéu, bona nit.
0: Bona nit.

En només 7 minuts hi arribarem al punt just de les 11 de la nit. Gràcies per acompanyar-nos, estimats oïdors de la pública, aquí al de nit, en aquesta nit tan plujosa, tant que sembla que anem cap a la tardor i no pas cap a l'estiu, amb aquestes temperatures insuportables, molta xafogor, molta humitat, però

0: Avui ja ho veu, ens ha hagut de suspendre el Sonar perquè el que està caient a Barcelona, perdó, el Primavera Sound, el Sonar, per la mort de Déu, el Primavera Sound, perquè el que està caient a Barcelona gairebé és el diluvi universal. No sé quin temps fa a Washington, però sabem de seguida perquè tenim l'honor i el privilegi de tenir-hi allà dos ulls, un cor i un bon periodista, un magnífic periodista, en Gustau Alegret. Gustau, bona nit.
1: Hola, molt bona nit, com esteu? Aquí fa una calor bastant ja de preestiu, estem al voltant dels 30 graus a la meitat de la tarda, o sigui que no ens queixem.
0: No us queixeu gens ni mica, efectivament. Jo recordo fa uns anys, no gaires, que vaig passar un mes d'agost a Washington i jo no recordo haver passat tanta calor la meva vida, Gustau.
1: No, el que passa que l'agost és insuportable. Mira, fa més calor al juliol, després de gairebé 19 anys que porto per aquestes terres, fa més calor el juliol que l'agost. Aquella calorada que patim a Catalunya a l'agost, jo crec que aquí a Washington la patim molt més al juliol, i a més és una ciutat que està al costat d'un riu i això fa que tingui molta humitat. I vaja, el juliol es fa pesat. Jo sempre acabo el juliol patint molt la calor i sempre pensant que l'agost arriba però que ja estem de sortida. És una manera de consolar-se si és que n'hi ha alguna amb aquestes calorades.
0: Això és veritat, això és veritat. El que passa que jo no sé si hi ha consol per Donald Trump en aquests moments, Gustau. No ha tingut avui un bon dia el senyor Trump ni ahir tampoc, no? Perquè la Càmera de Representants l'ha castigat al votar contra la guerra d'Iran. Ahir ja comentàvem el nostre programa que ell va dir que aquest cap de setmana s'arribaria a un tractat de pau, que tot estaria acabat, però jo no sé si efectivament ell ja s'està adonant que la cosa no està com estava de bé.
1: Jo crec que ja fa molt temps que se n'adona que les coses no estan tan fàcils com semblaven. Amb ell, jo crec que ell va entrar en aquesta guerra portat per el Consell de Netanyahu, que li va dir que el règim estava a punt de caure, la qual cosa no és certa, com han demostrat els fets, i pensant que un pot tenir l'exèrcit més gran del món, més poderós del món, i que això pot arrasar qualsevol cosa. I això tampoc és certa. I, per tant, s'ha trobat que havia entrat en un problema i Donald Trump no és ni de demanar perdó ni de fer marxa enrere. I, per tant, ara el que està intentant és trobar una sortida a una decisió que, a totes llums, va ser molt qüestionada, sobretot no perquè el règim de l'Iran siguin uns angelets. Això jo crec que és important que ho recordem, no? No per donar-li crèdit a Donald Trump, sinó perquè val la pena adonar-se que era un règim terrorista, que financia organitzacions terroristes, que persegueix la població, que penja ciutadans que pensen o exhibeixen la seva orientació sexual de manera pública. És a dir, els joves, els que no combreguen amb la ideologia retrògrada i uniforme del règim dels ayatolars. És a dir, és molt perillós viure a l'Iran si no combregues amb el règim, i poca gent hi combrega. Prova d'això és que, malgrat els bombardejos, no hi ha hagut protestes al carrer intentant aprofitar la vinentesa per fer caure el règim. La gent s'ha tancat a casa seva i més aviat van amb molta prudència, no? El principal escull pel conflicte o per la resolució del conflicte és i continua sent el programa nuclear iranià, que el règim vol continuar-lo, el defensa per motius civils, però els Estats Units no estan disposats, ni Israel, a que avanci. Per què? Perquè hi veuen que al darrere hi pot haver una voluntat d'avançar amb un programa d'armes nuclears. I el grau de desconfiança que ara mateix hi ha entre les dues parts fa que qualsevol proposta sigui molt qüestionada. I Donald Trump té, a més, un gran perill o un gran problema en aquest procés de negociació. Ell va fer campanya en contra de l'acord que va negociar Barack Obama el 2015, que va suposar la cessió per part del règim iranià amb el seu programa nuclear, amb les cinc potències que van sumar-se en aquell moment. Ell va arribar a la Casa Blanca el 2016 i es va retirar. I al retirar-se, és una figura tan potent als Estats Units en aquell acord que el va deixar en paper mullat. Per tant, ara el règim de l'Iran el que diu és: escolti'm, vostè, jo vaig negociar de bona fe amb un president anterior a vostè i amb cinc potències del món. Vam arribar a un acord. Vam aconseguir i vam fer algunes sessions, les dues parts. En això consisteix la negociació. I quan arriba vostè, diu que no li agrada i el tomba. I ara vostè m'està proposant alguna cosa que s'assembla molt en aquell acord. Per què m'he de refiar de vostè? I, per tant, el clima de conversa enrareix molt la possibilitat de que hi hagi una resolució.
0: Una resolució que és necessària de totes totes. L'altre dia, tu ho saps millor que jo, economistes nord-americans i també persones que bé tenen una veu més que contrastada en tot el tema econòmic a Brussel·les, a la Unió Europea, deia que sí o sí l'estret d'Hormuz s'ha d'obrir com a molt tard al setembre. Clar, si nosaltres tenim el panorama que tenim en aquests moments, Gustau, amb aquesta guerra d'Iran, amb aquest fons milmilionari pels seus aliats, que estan d'alguna manera apaivagant el poder de Trump sobre els republicans en el Congrés, per una banda sembla que hi ha llum al final del túnel, però per una altra la realitat d'aquesta ruleta russa que estem jugant, segons alguns economistes, en la que tenim un 85% de parar mal, doncs home, ens fa estar molt neguitosos, Gustau, perquè la cistella de la compra aquí, i sé que també als Estats Units cada vegada és més cara i impossible, la benzina, ni parlar-ne dels bitllets d'avió, tot està bastant complicat, Gustau.
1: Sí, el govern dels Estats Units el que volen és seguretat perquè hi hagi un trànsit garantit. Què passa aquí? Mira, el que passa és que l'estret d'Hormuz fins ara era una possibilitat. Tots els experts li recordaven al govern de torn, els anteriors presidents, tots van rebre aquesta recomanació, podia ser una arma utilitzada per l'Iran com a pressió, perquè perquè infligia una pressió en l'economia mundial que s'acabava notant en la butxaca dels votants, i per tant cap president s'havia atrevit a recórrer a la força militar amb aquesta intensitat. El que ha passat ara és que l'Iran ha dit: caram, tenim el govern més poderós del món, l'exèrcit més poderós del món, i encara no ens han doblegat. Ens han fet molt mal, sí, però l'estret d'Hormuz ha esdevingut una gran eina per fer front a un monstre com els Estats Units. I, per tant, no estan disposats a cedir el control de l'estret d'Hormuz ni a deixar-lo anar. I ells, alguns, l'estan veient com una eina que a partir d'ara han de poder controlar, i el control futur passarà per l'acord que hi hagi ara en el present. I, per tant, estan intentant que aquest control de l'estret d'Hormuz quedi ja en sobirania iraniana d'ara en endavant com a part de la negociació. I clar, la desconfiança és tan gran que el govern dels Estats Units no estan disposats a acceptar aquesta condició, i aquí estan les converses clavades i a l'espera del que pugui passar. Alguns experts creuen que l'Iran el que vol és mantenir la situació de l'estat quo actual, amb un alto el foc que pot ser més o menys temps, i veure com això li fa mal al govern de Donald Trump de cara a les eleccions del novembre. Però clar, són molts mesos. Per tant, només els iranians saben com estan jugant les cartes, però el que és evident és que si Donald Trump perd el control de la Cambra de Representants i, com algunes enquestes, no totes, però algunes diuen que podria perdre el Congrés, el Senat, això el deixaria en una situació molt delicada, perquè hi ha una figura que tu coneixes molt bé, que és la de l'Anna Koix.
0: Sí, i tant.
1: Que és la figura dels presidents que estan de sortida i que ningú els fa cas, perquè com que no es poden reescollir i estan de sortida amb les seves decisions, els deixen de banda perquè el que estan buscant és la figura que serà el nou líder del partit en les eleccions que hi haurà d'aquí a 2 anys. És a dir, quan passin aquestes eleccions de mitjà termini i, a més, el president quedi en minoria sense la Cambra de Representants i sense el Senat, ningú farà cas de Donald Trump i la gent intentarà buscar qui és el successor, amb qui m'he d'alinear per garantir la meva subsistència política. I, per tant, aquí és on s'enfocarà tothom. I Donald Trump quedarà en una situació que és una de les que més detesta, que és que no serà el centre d'atenció. I aquesta tensió que hi haurà a partir del novembre pot ser molt interessant per veure com Donald Trump transita 2 anys sabent que està de sortida de la Casa Blanca i del poder.
0: Clar, però fixa't, aquesta comparació tan idònia que has fet, Gustau, som a Gustau Alegret, ell és de Washington, nosaltres aquí a Barcelona, passen 3 minuts de les 11 de la nit, el de nit de Ràdio 4. Això passa també a moltes esferes del món, no només al món polític, no? Passa al món de les altres empreses, empreses, passa al món també fins i tot d'una família, no? D'una parella que s'està trencant, que dona la sensació que com aquella parella es trenca ja ningú fa cas a ningú, no? I les decisions que es prenen a vegades són molt menys tenidores. Clar, això fa que Donald Trump es pugui posar nerviós o pugui prendre una decisió equivocada. T'ho dic perquè ahir la nit érem en directe i de cop i volta, pam, veig aquí l'ordinador que Donald Trump deia, era un breu d'EF molt, molt curt, que aquest cap de setmana tot estaria arreglat i la pau arribaria i es signaria el tractat de pau. Clar, aquest senyor diu tantes vegades que ve el llop que quan ve el llop ningú se'l creu. Jo, com a mínim, ja no me'l crec, Gustau.
1: No, no, hi ha una expressió que ha fet fortuna, que va fer fortuna un economista o un columnista del Financial Times, que diu que és una altra vegada Donald Trump fent de taco. Taco és Trump always chickens out, que és una expressió en anglès que ve a dir alguna cosa així com es fa enrere. Un pollastre, quan algú el volem ridiculitzar, ens posem les mans a sota la aixella i movem els braços i fem quac, quac, quac, i com si li estiguéssim dient que és una mica gallina. Bueno, doncs l'expressió més o menys ve d'aquí, i el que estan intentant dir és, escolti'm, Donald Trump tantes vegades fa tacó, tantes vegades diu que una cosa passarà i no passa, tantes vegades amenaça que bombardejarà, que acabarà amb la civilització de l'Iran i després no ho fa, que el mateix govern de l'Iran ja li té el número pres. I, per tant, ell perd credibilitat. I això és el que li està passant a Donald Trump, que cada vegada que fa un anunci d'aquestes característiques, doncs la gent se l'agafa amb pinces perquè no sap realment si ho està dient perquè vol que passi o perquè està segur que ha de passar. I amb això estem, amb aquesta presidència que tantes sorpreses ens dona.
0: Doncs aquestes sorpreses que ens dona i que fa que, donde dije digo, digo Diego, aquella adagi castellà que tots coneixem. John Bolton, aquest senyor em té fascinada, Gustau, probablement estic molt equivocada, aquest exconseller de Trump que accepta la seva culpa per la mala utilització, el mal ús de documents secrets, va ser conseller nacional de seguretat, va tenir informació classificada i molt sensible, després la va utilitzar pel seu llibre de memòries el 2020 i ara pot aprofitar una pena de fins a 60 mesos de presó. El senyor Bolton a mi em té fascinada, Gustau.
1: S'ha anunciat que es declararà culpable d'algun dels càrrecs amb l'objectiu de rebaixar la pena i d'evitar un judici públic, per molts motius, però fonamentalment perquè un judici d'aquestes característiques hauria posat sobre la taula el tipus de documents que tenia Bolton. Uh-huh. I això hauria pogut obrir la porta a la filtració d'aquesta documentació, que són documents de seguretat nacional que, teòricament, el senyor Bolton tenia sense tenir el permís. I dos, perquè hauria estat un judici que hauria vexat molt la figura de Bolton, del mateix Bolton. Per tant, Bolton, assessorat pels seus advocats, probablement decideix recórrer amb aquesta acceptació de la culpa i evitar el judici. Ara bé, hi ha una part política i una part simbòlica important. El fet de que Bolton s'hagi declarat culpable obre la porta que les dues parts d'aquest conflicte, els aliats de Trump i els crítics de Trump, puguin utilitzar aquesta situació pels seus interessos. Els aliats de Trump diran que això demostra que inclús els seus crítics van cometre irregularitats, i els crítics de Trump argumentaran que el Departament de Justícia està actuant perseguint especialment els opositors interns de Donald Trump. Per què? Perquè Bolton es va allunyar. Bolton va construir una carrera diplomàtica i d'assessor polític en temes de seguretat nacional com a ambaixador davant Nacions Unides i després com a assessor de seguretat nacional amb Bush i amb Trump en la primera presidència, i era conegut com un d'aquestes figures que se les coneixen com els falcons radicals, no? Una figura molt radical, no? És qui va forjar aquella idea de l'eix del mal amb George Bush, qui va estar al darrere de les guerres justificant els conflictes o les guerres per acabar amb Saddam Hussein, etc. I per tant, aquesta imatge de Bolton, jo l'he entrevistat diverses vegades, uh-huh. I clar, és molt atractiu perquè és una persona que té la geopolítica global al cap molt clara, no? És una persona molt, molt intel·ligent. Però clar, és una persona intel·ligent que és molt conservadora i molt radical. i que per la defensa dels principis democràtics i de llibertats dels Estats Units i dels seus interessos està disposat a que es faci qualsevol cosa. I, en canvi, altres assessors de seguretat nacional no anirien tan lluny. Per tant, Bolton es posiciona més aviat com un conservador molt més radical amb aquest tipus de consells i d'anàlisis.
0: Quina enveja sana em fas, mestre, haver pogut entrevistar John Bolton. Et faré una pregunta gairebé de grupi que em perdonaràs i em provoca una mica de vergonya fer-te-la, eh? Ja em disculparàs. Com és a les distàncies curtes el senyor Bolton?
1: És un senyor campatxà, porta el seu bigoti, tu el veus i és com un avi que ha comprat el diari i que va cap al casal a passar l'estona. Així, tal com t'ho dic, eh?
0: Què dius?
1: Té molta vitalitat. Sí, perquè el veus i és molt bonachón, el veus amb les seves ulleres, amb el seu bigoti blanc, blanquinós, amb el seu cabell blanc. És un senyor gran. Bolton és un senyor gran. Et mira amb els ulls, no té una gran alçada, és més aviat baixet, i per tant tampoc t'imagines que aquest senyor ha estat a la Situation Room diverses vegades decidint coses tan transcendentals com guerres o intervencions militars, no? Això és la diplomàcia dels Estats Units, no? Figures com aquestes, que després aquí a Washington és molt curiós perquè Bolton no. Perquè Bolton és una persona molt amenaçada i Bolton té un especial nivell de seguretat que el mateix departament, crec que és el de Seguretat Nacional, proporciona a determinades figures que han passat per administracions. I, per tant, no et trobaràs a Bolton al supermercat. Ara bé, al supermercat sí pots estar fent la fila i davant tens un assessor d'un senador i al darrere tens un legislador que un dia vaig anar a una macro d'aquests, un supermercat macro, doncs, cadascú empenya el seu carret i carrega tot tipus de coses perquè les compres a l'engròs, i un senador estava fent la compra amb sandàlies i pantaló curt.
0: No m'ho puc creure, com a Benidorm.
1: Tal qual, i tu el veies i deies, aquest senyor és un senador que participa en els comitès del Congrés i del Senat, i no sé què, i el veus allà tranquil·lament fent la seva compra. Per què? Perquè són persones normals, però bueno, això és Washington, no? És divertit, i clar, també és una mica esgotador, eh? També t'ho
0: ja,
1: he de dir.
0: Ja m'imagino.
1: Perquè t'asseguis amb qui t'asseguis, tothom vol arreglar el món, tothom té perspectiva, i arriba un moment en què al final el que vols també és parlar una mica de futbol amb una cervesa i unes patates braves.
0: Clar que sí.
1: Però ja. Bueno.
0: Però escolta'm, Washington continua sent
1: Washington.
0: Efectivament el centre del món. Gustau Alegret, moltíssimes gràcies, una abraçada fortíssima. Cuida't el refredat, que sembla que estàs una mica refredat.
1: Sí, m'ha agafat una mica de constipat, però bueno, no res greu, aquí estem treballant i contentíssim d'haver pogut parlar amb tu una altra vegada.
0: Jo, com sempre, agraïdíssima. Gustau Alegret, moltíssimes gràcies, una abraçada i cuida't, sisplau.
1: Gràcies, bona nit.
0: Un petó, adéu-siau, bona nit. Vinga, falten només 3 minuts per arribar al punt just d'un quart de 12 de la nit. Pots-ho pensar, Conxita Casanovas, que per ella tinc un regal la setmana vinent. No el direm, el regal. Però la setmana vinent, Conxita Casanovas tindrà una cançó dedicada per ella. Sí, mira com em mira. I tant. Perquè nosaltres sempre estimem a les persones, com el Gustau Alegret i com tantes altres, que ens obren la ment i ens fan més savis, més curiosos i sobretot més independents. Vinga, va, Conxita, som-hi, parlem de cinema.

0: En directe, Ràdio 4, com ens agrada la vida, com copsem tot allò que està relacionat amb el so, que el so no només és el so de les paraules, és el so del batec de tots vostès que ens estan otorgant la seva confiança, que ens estan otorgant la manera com són i la manera com pensen cada dia al llarg de les 24 hores, i sabem que molts, molts, molts de vostès cada dia més, cada nit, entre les 10 i les 12, quan ja la jornada canvia. Estem a tocar del cap de setmana i, òbviament, el cap de setmana, com deia l'altre dia Steven Spielberg, quan va presentar emocionadíssima la ciutat de París, la pel·lícula que s'estrena el dia 12, aquesta manera que ell ha tingut d'entendre alguna cosa bàsica i fonamental, no? Que és que la vida no som únics, que no podem menys tenir a ningú, que no ens podem pensar que som els reis del mam, i que aquest univers tan gran probablement hi ha altres éssers que ens estan veient i que potser pensen quina pena fan els que veiem a la Terra. Steven Spielberg deia, el cinema s'ha de veure al cine, perquè un batega amb una persona que no coneix de res i que probablement quan veu aquella pel·lícula pensa, hi ha un vincle amb la persona que tinc a la filera del davant o a la filera del darrere. Tinc moltes ganes de veure La Luz. Jo sóc una gran admiradora d'Alberto San Juan, i aquesta pel·lícula penso que pot ser una pel·lícula, Conxita, ets tu la crítica cinematogràfica i no jo, que comenci a apuntar maneres per premis. Conxita Casanovas, estimada, bona
1: Hola,
0: nit.
1: Hola, Sílvia, bona nit, com estàs?
0: Molt bé, et veig molt guapa,
1: doncs,
0: ja t'ho he dit quan
1: gràcies,
0: has arribat. Estàs
1: gràcies,
0: guapíssima.
1: Tu que em veus amb bons
0: no,
1: ulls sempre,
0: no? No, és que estàs
1: no?
0: molt guapa.
1: Ah, sí?
0: Molt.
1: Doncs serà, no sé, la ratlleta de l'ull, potser, allò una no. miqueta ratlleta,
0: no, no.
1: o no?
0: No, no, saps què és?
1: O potser és que he descansat relativament després de Can, no?
0: Jo penso que és que has descansat.
1: Relativament. No m'he agafat festa, però he pogut
0: baixar
1: estar
0: ritme,
1: a casa.
0: Baixar el ritme,
1: que ser una mica a casa.
0: És molt important, eh?
1: És molt important
0: Home.
1: Passar per casa.
0: No, no, és que em pensa que nosaltres, que aquí al programa ho saps tu millor que ningú, en Pau, en Gerard, l'Edu, en Julio i jo mateixa portem un ritme trepidant cada dia de les dues de la tarda a les 12 de la nit.
1: El ritme de l'actualitat.
0: Efectivament, i jo al cap de setmana és com si no hi fos, perquè si no em tanqués a casa i no estigués tranquil·la, poca broma. Però aquí no hem vingut a parlar de com ens arreglem la senyora Casanovas i jo per anar endavant.
1: Que ens veiem estupendes,
0: efectivament,
1: sempre.
0: Sinó de La Luz, Alberto San Juan. M'equivoco amb això de que pot apuntar maneres?
1: No, no
0: maneres?
1: T'equivoques gens, al contrari. No? No. És una pel·lícula que us recomano. Alberto San Juan, encara amb les oïdes regalades per tots els elogis que ha rebut per La Cena, la comèdia, La Cena, i ara passa directament aquest drama que protagonitza, que és La Luz, i s'ha posat... com es diu en català el alzacuellos? Ai, sempre estem aprenent aquí, a la ràdio.
0: Déu meu senyor, té un nom,
1: Sí.
0: Vaja,
1: ara ho buscarem.
0: Ara ho buscarem.
1: Ara ho buscarem.
0: Ara ho buscarem.
1: Li preguntarem al xat GPT i ens ho dirà, segur, per encarnar a Manuel, que és el capellà protagonista d'aquesta pel·lícula que busca redempció pels seus pecats perquè té un passat d'abusos a menors que estaven al seu càrrec. El director és Fernando Franco, que és un realitzador, Sílvia, que sempre baixa en aquells soterranis que altres no s'atreveixen a entrar, i ell ho fa i aixeca les catifes sense por. És veritat que anteriorment aquest tema l'havien tocat cineastes com Pedro Almodóvar amb La mala educació. Recordaràs que François Ozon ho havia fet també amb Gràcies a Dios, o Pablo Larraín amb el Club, també.
0: Sí, sí.
1: Aquest director, amb Alfredo Castro. I aquest tema de la pederàstia realment és que posa la pell de gallina, no? I dius, aquesta pel·lícula que s'estrena ara, que tots estem esperant la visita del Papa, no sabem si és una estrena oportuna, inoportuna, però que coincideix en tot cas. I Alberto San Juan fa un paperàs en aquesta pel·lícula, clar, perquè és el seu personatge més complex. Això m'ho ha dit ell, no? Que és el seu personatge més difícil, més complex. I clar, què li hauria passar per dintre, no? Incorporant aquest home, no? Que sap que ha fet coses que no tenen cap excusa i que demana perdó a les seves víctimes. És que hi ha seqüències molt fortes en aquesta pel·lícula on Alberto San Juan, a més, està envoltat d'un cast extraordinari d'actors, no? Perquè hi ha Sílvia, Pedro Casablanc, Ramon Baré, Miguel Reyán, Maria Gariana, Luis Callejo. És que tots són boníssims i estan tots en paper I la pel·lícula és fantàstica, és molt, molt, molt interessant.
0: Jo tinc moltes ganes de veure la Conchita perquè sempre he pensat que Alberto San Juan és un dels millors actors que tenim ara mateix.
1: Ho és, a més és un home molt estable, és molt implicat sempre.
0: Amb una veu preciosa.
1: Molt implicat sempre, molt implicat, en temes compromesos.
0: Efectivament.
1: Sempre dona un pas endavant.
0: Triant molt bé els papers que fa. Per cert, en Pau Robert, que no només és realitzador, sinó que també és lingüista, ens estava recordant que és el Sacolls.
1: Gràcies, Pau.
0: Pau? Els Sacolls o Collet de Capellà.
1: Ah, això no ho havia sentit.
0: Jo, el Sacoll, sí. Quan m'ha dit el Pau, m'ha vingut al cap. Però Collet de Capellà, Pau Robert, els seus peus
1: sort
0: a la genuflexió...
1: Sort que n'hem de fer nosaltres la transmissió, no?, de la visita del Papa Sílvia.
0: Jo sí, jo sí que l'he de fer, per això estic quedant fatal, perquè ara mateix, clar, estem estudiant tot el que està relacionat amb el Sant Pare, i ara, com m'has dit, els Sacuellos, la veritat és que la sort que tenim, en aquest cas, deixi'm fer una broma una mica poca solta, és que el Sant Pare no portarà els Sacolls. Però t'asseguro que m'ha vingut al cap els Sacolls immediatament, però he pensat, els Sacolls? Doncs
1: el
0: sí,
1: Sacolls.
0: Els Sacolls. Els
1: doncs
0: Sacolls o Collet de Capellà.
1: Apuntat i memoritzat i no ens oblidarem mai
0: vinga,
1: més.
0: Vinga.
1: I això, que La Luz és una pel·lícula que està enfocada d'una manera també original, especial, com si fos un relat de detectius, també, saps, que té diverses línies d'investigació i és una pel·lícula que no us permetrà desconnectar-vos, saps allò de dir ara m'aixeco perquè vaig al lavabo un moment al servei, no podreu perquè no us deixarà, perquè us tindran pendents i és una pel·lícula que val la pena que veieu, recomanada.
0: Doncs escoltin, ja saben el que hem de fer, hem de veure aquesta pel·lícula i disfrutar-la.
1: Tot i que són aigües tèrboles.
0: Molt, molt tèrboles i a més no és una pel·lícula
1: fàcil. I és un tema dolorós i pensareu en els jesuïtes de Casp i,
0: sí, no? I
1: que són coses que no és pel·lícula.
0: No,
1: és
0: clar,
1: a dir,
0: evidentment.
1: Que Fernando Franco ha guionitzat una història que ell ha imaginat, però que això ressona amb fets que lamentablement són reals i molt reals.
0: I a més, alguna cosa que en el temps i en l'espai té una coincidència. Vull dir, el Sant Pare Prevost, el Sant Pare és una persona que ha parlat molt clarament de tot el que està relacionat amb els abusos a l'Església. Aquests dies que hem estat fent unes classes molt concretes, perquè les hem fet per aprendre tota aquesta litúrgia vaticana, que no és fàcil, tot el que té a veure amb el vestuari del Sant Pare, amb les persones que l'acompanyaran, com ell reaccionarà, quin serà l'ordre del Pare Nostre, quin serà l'ordre del moment en el que ell parli de la Divina Providència, tot això ho estem estudiant i ho hem fet i ho estem fent per saber de què parlem i parlar acuradament el dia de la retransmissió.
1: En propietat,
0: efectivament, que és el que toca, com s'ha de fer. Però fixa't que és una persona que efectivament no ha donat l'esquena a aquesta part de l'Església, no? I és curiós, casual i causal que La Luz s'estreni aquest cap de setmana. Abans de continuar, dues coses que no podem deixar-nos escapar. Una que ens fa molt felices, a la Conchita i a mi, i l'altra que ens fa una mica de ai, passa que t'he vist. Carmen Machi, Premi Nacional de Cine.
1: És indiscutible,
0: meravellós,
1: no?
0: Meravellós.
1: Sí, és aquests premis que ningú discutirà, Carmen Machi. A mi m'ha sorprès que matitzessin i que diguéssim perquè és una de les millors actrius de comèdia del cinema espanyol. És que no cal dir de comèdia perquè ella és una de les millors actrius del cinema espanyol, toca molts pals, sempre bé, clar, la recordaran molts de Ocho Apellidos Vascos, però és que ella ha treballat molt, per exemple, amb Almodóvar. La podeu gaudir ara. Un dels seus darrers papers és el de Marga Navidad. Surt ella, il·lumina l'escena, il·lumina la pel·lícula i tothom riu amb ella, és veritat, no? Té aquest toc de mestra, no? D'una dona que ha treballat moltíssim i molt bé durant molts anys, que passa de 60 anys, que crec que també és interessant recordar-ho, i crec que li arriba el premi en un moment molt bo, perquè ha fet molta televisió, també les sèries li han donat molta popularitat, però sobretot ha fet cinema i ho ha fet molt bé, i fa teatre, i ho fa tot bé, la Carmen Machi. Jo m'he recordat molt d'ella aquests dies de quan vàrem anar a Lanzarote, que estrenaven Los Abrazos Rotos, i ella ens va amenitzar un viatge que vàrem fer en autocar a Los Jameos de l'Agua, que no oblidaré mai, cantant, animant, És fantàstica, Carme Machi. Jo me n'alegro molt.
0: Jo també, perquè també, és una persona molt especial.
1: Sempre penso, ella és molt bona, és boníssima i s'ho mereix tot, però sempre penso també aquest Premi Nacional, quin criteri té? Perquè, clar, Premi Nacional, és que els Javis podien haver guanyat també el Premi Nacional aquest any, no? Acaben de guanyar Premi als millors directors al Festival de Cannes.
0: Ja, el que passa que els clar. Javis... vaja, Carmen Machi té una trajectòria brutal.
1: Però pensa que li van donar a Carla Simón el Premi Nacional de Cinematografia fa molt pocs anys. I suposo que era per Alcarràs, no? Perquè havia inaugurat... havia guanyat l'Os d'Or de Berlín. I mai saps, no? Jo l'any que vaig estar de jurat vaig defensar molt a Isabel Coixet perquè havia inaugurat el Festival de Berlín, la Berlinale, i deia, és el seu any. I no va ser aquell any, però va ser després, li van donar, no?, el Premi Nacional. Però sempre hi ha el criteri, no?, de qui no el té, no li han donat, li deuen, no?, i dius... Quin criteri s'aplica pel Premi Nacional? Això també és interessant revisar-ho, no?
0: Doncs penso que seria important també revisar-ho, efectivament, perquè
1: però
0: no hi ha un criteri.
1: No posarem cap reclamació, que és fantàstic, eh?
0: Al contrari,
1: Carme Machi, em sembla
0: al contrari,
1: molt
0: només faltaria. Ricardo Darín, a veure, saben aquí... vostès que l'altre dia, quan vaig veure la fotografia del pòster de la nova edició del Cinema al Dia, el premi que segurament, vaja, segurament no, és el més important conjuntament amb els del Goya, el que dona el Festival de Cinema de Sant Sebastià, vaig pensar, oh, al principi, que bé, Ricardo Darín és la imatge.
1: És la imatge del festival.
0: Però després vaig pensar, perdonin, eh? No haguéssim pogut trobar una fotografia del senyor Darín més... No sé com explicar-te.
1: T'explico una anècdota,
0: per favor.
1: Com estem en confiança.
0: Per favor.
1: Fa un temps vaig felicitar Eduard Fernández, que és meravellós i té el Premi Nacional de Cinematografia també, només faltaria, i el vaig felicitar perquè era el seu aniversari, ho havia vist en un diari, i saps aquella fotografia que posen? Mm-hmm. I l'Eduard, que és meravellós, em va contestar amb aquesta ironia que té, que és un sentit de l'humor molt maco, molt especial, em diu, tinc fotos millors. L'Eduard, perquè és veritat, li havien posat una fotografia, l'havien destacat, però li havien posat una fotografia que l'envellia una mica, no? I ell, és veritat, té fotos millors, i ara mateix l'hem vist rebent la medalla d'or de les Belles Arts, i estava guapíssim. Un senyor gran, atractiu.
0: Un senyor que té
1: 60
0: llargs.
1: Però a vegades és la fotografia que agafen, no?, clar, per destacar-te. I m'ha fet recordat d'aquesta anècdota, del tinc fotos millors, i deurien tenir fotos millors de Ricardo Darín.
0: A veure,
1: Conxita, que aquest pòster que li han fet.
0: Clar, a veure, Ricardo Darín és el Nostre Senyor i la Verge Maria, això ho sabem tots. De fet, el dia 10 de juny estrena de nou Escenes de la vida conjugal, una obra original d'Ingmar Bergman, al Teatre Coliseum de Barcelona.
1: I continua sent un senyor molt atractiu.
0: Però atenció, no és només ell el que representa el cinema argentí. Guillermo Francella, que per mi és un actor superlatiu i ja ho va demostrar amb el duel a El secreto de tus ojos, la pel·lícula de Campanella que es va emportar a l'Òscar, on ell és l'alter ego, per dir-ho d'alguna manera, el partner de Darín, no? Home, doncs Guillermo Francella també hagués pogut, per què no, ser una persona que hagués pogut formar part d'aquesta fotografia, que és meravellós.
1: Espera
0: que sigui Darín,
1: que te n'ensenyo una altra que també hagués pogut ser, no?
0: Home, a veure, espera't. Leonardo Sbaraglia, per favor.
1: Leonardo
0: Sbaraglia, que guapos esteu aquí.
1: Escolta, que va treballar amb la Marion Cotillard, t'ha presentat no només Amarga Navidad a Cannes, sinó que ha presentat una pel·lícula de Guillem Canet amb Marion Cotillard,
0: que
1: és el protagonista d'aquesta pel·lícula francesa.
0: I a més, al moment Leonardo Sbaraglia amb Antonio Banderas, aquell
1: moment,
0: a Dolor i Glòria, quan ells dos estan al pis de Pedro Almodóvar, clar, perquè aquell pis és Pedro Almodóvar, Pintor Rosales, que és una zona meravellosa de Madrid. I Leonardo Sbaraglia i Antonio Banderas parlen de l'amor que es van tenir, del que hagués pogut passar si haguessin continuat aquella relació. Quan a Sbaraglia li diu, és que jo li hablo a mi hija siempre de ti.
1: I tenim a Dario Grandinetti, també.
0: Otro, que l'altre dia el vaig veure fer Juan Domingo Perón.
1: Que va guanyar millor actor, Sant
0: Sebastià,
1: també.
0: Hola! Vull dir que escoltin, que jo estic feliç que sigui Ricardo
1: Però
0: Darín, eh?
1: Però a vegades s'ha de descartar per triar.
0: Ja, és així, no? Saps què passa, Conxita?
1: I Òscar Martínez.
0: Sí, Òscar Martínez també, però que sí, que sí, que sí que accepto Pulpo com a animal de companyia. Podríem estar així fins demà, però a veure, arriba un moment que dius, algú, per favor, malgrat digui un barbarisme, si us plau, pot pensar en alguna cosa que no sigui tan evident? Que no sigui tan evident? És a dir, no podem buscar en alguna cosa més? Bad Bunny. Bad Bunny a la casita, tot de senyores meravelloses, tallat, com avui dèiem, que he anat al segon cafè, i estàvem a maquillatge amb la Cristina Villanueva, parlàvem de les senyores que estaven...
1: De Esther Expósito.
0: Clar, talla 34, o talla
1: 36. Les que
0: 36.
1: Estaven en exposició, clar, a la casita.
0: Efectivament,
1: no?
0: Efectivament. Dius, home, jo allà m'hagués encantat veure una senyora de la nostra edat, Conxita, dones fortotes i curvis i grassonetes,
1: i
0: com jo.
1: I això de la casita...
0: Doncs el senyor ha hagut de canviar-ho.
1: Però maten per ser-hi, no? A la
0: maten
1: casita.
0: Per ser-hi a la casita. Però ara, bé, el senyor ho ha hagut de canviar i ara ja hi ha persones normatives, que abans hi havia persones no normatives. Perdó, persones no normatives, que abans hi havia persones normatives.
1: Ui, si vols parlem de la catifa vermella de Cans, eh?
0: Totes primíssimes, però perdona, Javier Bardem, que va parlar d'Espanya com un país masclista... ha estat el primer amb Penélope Cruz que ha anat a la casita. Casita on només hi han persones normatives. Doncs home, agafem un camí i que vagin per aquest camí, però que no venguin una moto i després comprin una bicicleta sense rodes. Perdona, és que avui tinc mal dia.
1: Ja, no, m'encanta comentar amb tu aquest tema.
0: Basta, ja basta.
1: Perquè jo dic, però ja, què està passant?
0: Basta.
1: Què està passant, no?
0: És que clar, mira, se me'n va la cadira i tot. Basta ja. Anem fatal de temps, perquè jo aquí hem fet un al·legato, perdonin, però és que esclar, hi ha un moment a la vida, és dijous, portem treballant 18 hores diàries, estem estudiant tot el del Papa, jo ja tinc el cap que no toco ni vores ni hores, no sé si estic aquí, no sé si parlo del Vaticà, ja no se'n soc. Aleshores, arriba un moment que dius, perdona, ja... Ja.
1: No, aquestes... Jo, Sílvia, tinc una teoria que crec que darrerament estem exagerant-ho tot molt, saps?
0: Massa.
1: Estem exagerant les coses, no?
0: Massa.
1: I aquest Bad Bunny, què vols que et digui? No sé, ho veig una mica exagerat, tot això.
0: Jo,
1: però
0: a mi m'agrada Bad Bunny,
1: m'agrada
0: sí, molt,
1: no
0: m'agrada
1: no.
0: molt. Penso que és un musicàs i que és un senyor que té un, vamos, que és una força de la natura i que és un gran músic, vull dir, lo cortés no quita lo valiente, però penso que hi ha tant màrqueting al darrere d'aquests personatges tan rellevants que al final els propis personatges es perden en una espècie de consellers dels consellers dels consellers que no hi ha manera, és que ja accedir amb ells és impossible.
1: I hi havia l'Anna de Armas, no?
0: També,
1: sí, la Maria León. Sí.
0: Tu i a mi ens haguéssim posat a la vuitena fila i d'esquenes. Bé, és igual.
1: Però si nosaltres no volem anar
0: jo
1: a la casita,
0: no.
1: Jo...
0: No, jo vull ballar a Nueva York!
1: Jo la casita,
0: sí,
1: ni
0: jo...
1: regalada.
0: Jo la casita, no.
1: Ni regalada, no.
0: La casita de paper... La Topolino Orquesta. Te'n recordes la Topolino Orquesta? Aquesta sí que aniria tu, però aquesta, no, perdonin, amb aquella calorada, jo no tinc edat. No, jo no em veig capaç. Amb aquesta calor?
1: Jo no.
0: Per favor, no. Perdonin, avui estem una mica així. Com ha de ser?
1: Jo pensava que em preguntaries per cada dia anar a fer un listo.
0: Oh, doncs mira, a veure si en coneixem algun de llest.
1: Veus?
0: Cada dia anar a fer un listo.
1: Aquesta connecta bé, també, amb l'actualitat, amb la realitat, no? Parlàvem abans de la luz, que encara amb la visita del Papa, però és que aquesta cada dia n'ha fet un listo també déu-n'hi-do, no? Perquè parla de picaresca nacional, de corrupció, de diner fàcil, tot això ens sona una mica, oi? Ressona actual.
0: Efectivament.
1: Doncs sí, els personatges d'aquesta nova pel·lícula d'Arantxa Etxebarria, directora taquillera, des de que va fer La Infiltrada, sobretot, podrien ser personatges, podrien ser cosins germans, aquell marquès de Leguineche, te'n recordes? De les pel·lícules Luis Escobar, de les pel·lícules de Berlanga, de l'Escopeta Nacional, el Safa, te'n recordes també, no? Doncs sí, parla dels damunt i dels davall, Up and Down. També aquesta pel·lícula hi ha un robatori d'un quadre, un Caravaggio, i un protagonista que es diu Toni Lomas, que és Hugo Silva, i que canta cançons de Tom Jones, com per exemple Sex Bomb, i en uns en creuers. És com un cantant... T'imagines en un creuer, un cantant d'aquests Toni Lomas?
0: M'encantaria.
1: No? És una pel·lícula on ell s'enamora de Dafne Fernández. És moníssima, aquesta noia, eh? És normativa, però és moníssima. Dafne Fernández,
2: és
1: la tens localitzada.
2: I tant, moníssima.
1: Sí, és estupenda.
2: No, no, però perdonin, eh? És que jo no tinc res en contra de les dones moníssimes com tu i com jo.
1: No, no.
2: Perdonin, si és que és meravellós ser una dona moníssima.
1: Jo no sabia que Dafne Fernández tenia pànic escènic. Això també ho vaig descobrir en el Barcelona Film Fest, on van presentar la pel·lícula. Tenia molta por a sortir, a presentar la pel·lícula, i ella ho explico perquè ella ho explica també, no? I ha hagut de superar això, el pànic escènic. I hi ha Sofía Otero, que a mi m'enamora, la nena de 20.000 espècies d'abeja, Sofía Otero, que continua sempre fent molt bones feines en aquesta pel·lícula. Està molt divertida també amb Belén Rueda, també, que no surt del seu paper de dona elegant, que ho és, i la Susi Sánchez, que ella sí que juga de construir una mica la seva imatge, no? És una pel·lícula en la que Arantxa Echevarria demostra que pot fer pel·lícules d'acció, que una dona pot fer una pel·lícula d'acció, també, i com te la definiria una mica cada dia anar a fer un listo? És comèdia, però és comèdia gamberra. No és Airbag, però per aquí va una mica també la pel·lícula.
2: Doncs
1: o sigui que teniu drama, comèdia, La Luz, i cada dia anar a fer un listo.
2: I avui,
1: podeu triar.
2: I avui hem tingut una secció nostrada, divertida.
1: Perquè
2: i
1: això de backrooms, a tu no t'hi veig.
2: Backrooms?
1: Backrooms. És el fenomen viral, ara. Són uns youtubers molt joves que porten temps fent pel·lícules a internet i curtmetratges, i ho han petat, això que diuen ara, ho peten tot. I han fet una pel·lícula amb Chiwetel Ejiofor i amb Renate Reinsve, que és l'actriu de moda. I és l'últim crit del terror. M'encanta això de l'últim crit, no?, del terror. Perquè en el terror es crida molt, eh?
2: Home, en el terror es crida molt, i a la vida també, que faig un fart de cridar, tot el dia estic cridant. Així, doncs, que la vida no
1: doncs que et quedes tancat en un espai, tancat. No sé, és el pitjor malson, no?, quedar-se tancat en un espai, no pot sortir, pot ser una oficina, pot ser la ràdio. T'imagines? Ens encanta la ràdio, però això
2: home,
1: de no poder
2: sé,
1: sortir...
2: Però quedar-me tancada no sé pas si m'agradaria. Vaja, escolti'm, ja veuen que tenen pel·lícules per tots els gustos, per totes les circumstàncies i per tot el que té a veure amb les necessitats cinematogràfiques de la jornada. Estimat...
1: Sílvia, necessitàvem parlar, eh?
2: Home, i tant. I tant, i tant. I bueno, i perquè no ens deixen més... A veure, no ens deixen, perdoni, no és que no ens deixin. És que nosaltres aquí venim de lo nuestro.
1: És que hi ha un límit.
2: Però clar.
1: També. I les horàries, i aquestes
2: horàries,
1: coses.
2: I aquestes coses, i que tenim un límit que diem, això no ho podem explicar. Però jo els dic ara que si expliquéssim tot la Conxita i jo... En fi... Casanovas, gràcies,
1: ho
2: reina.
1: Ho deixarem pel llibre.
2: Ho deixarem pel llibre, efectivament, ho deixarem pel llibre. Seguim en directe,
1: sí,
2: i el de nit.
1: Un plaer.
2: Gràcies,
1: de
2: reina.
1: Nit.
2: Vinga, som-hi.

0: Ràdio 4. Ara comença Metròpoli amb Xavi Collado.
1: Bona nit, comença l'edició 2292 del Metròpoli. Una nit que vull parlar amb un grup de casa nostra, Obeses. Més enllà de dos quarts, abans d'arribar a la una, presentem el més nou d'una escriptora. És la Elizabeth G. Iborra. Tot fins la una en punt de la matinada, aquí a Ràdio 4. No marxeu, aquesta és la música d'Obeses.

0: Arnau Tordera, benvingut, bona nit.
1: Molt bona nit, moltes gràcies per convidar-me.
0: Com estàs?
1: Doncs francament bé, la veritat, amb un nou disc sota el braç i per tant doncs joiós d'aquest moment vital.
0: Aquesta banda, Obeses, publica L'ai al cor, Diàstole. És la segona part ja d'un disc, no? Això és una... No sé si es convertirà d'alguna manera en una trilogia.
1: Per ara ens cenyirem a la dualitat amb la qual l'hem plantejat. Era un disc de tanta dimensió creativa doncs, que vàrem decidir justament publicar-lo en dues parts, cadascuna d'elles doncs, amb les seves particularitats. La primera part, Sístole, la vàrem publicar fa cosa d'un any i mig i ara doncs, arriba aquesta segona part, Diàstole, amb la que per ara acabem i arrodonim justament el projecte de L'ai al cor.
0: Quan es publica un nou treball hi ha una feina important darrere, no? I després venen els concerts, i sobretot els concerts d'estiu, no? De presentació. Vosaltres ho teniu molt clar, que una vegada avui dia s'ha fet un àlbum, la manera de donar a conèixer aquest àlbum és amb els concerts? Perquè ha canviat, eh? Abans era a l'inrevés.
1: Per nosaltres el concert és l'hàbitat natural de la banda. Obeses és un grup sobretot de directe, malgrat que naturalment els discos hi aboquem tot el nostre talent, la nostra exigència creativa i la voluntat d'excel·lir, però allà on veritablement dialoguem amb el nostre públic, on s'entenen aquestes propostes musicals i on té sentit la feina que fem, doncs és als directes. A part nosaltres doncs, som músics de carrera i per tant ens agrada defensar també aquest repertori en directe i per tant sí, dic que al final doncs, expectants també per aquesta gira estiuenca que ja vàrem iniciar justament el cap de setmana passat al poble de Tona i que ens oferirà grans nits al llarg d'aquest estiu.
0: El dia 29 de juny esteu a Barcelona, a la Sala Bars, a la Paral·lel 62.
1: No tinc consciència d'aquest concert, però en tot cas els seguidors de la banda i qui pugui estar interessat en el repertori de les nostres cançons en directe doncs ho trobarà a la nostra web, obeses.cat. Allà hi ha totes les dates que estem oferint doncs, arran de la publicació d'aquest disc.

0: Parla'ns d'aquesta versió tan particular del Virolai.
1: Bé, el Virolai és d'aquelles peces que formen part del nostre patrimoni sonor. És un himne dedicat a la Mare de Déu de Montserrat, però al marge d'això, doncs, és evident que ha esdevingut un himne catalanista també, que es vincula naturalment a la nostra tradició musical. Feia molts anys que tenia clar que volia fer una versió del Virolai, però no acabava de trobar, doncs, el moment ni l'estil. I finalment, doncs, per fortuna nostra i de la banda, doncs, en aquesta segona part de l'Ai al Cor, doncs, ens hem aventurat finalment a enregistrar-la en una tessitura, diguéssim, de vincular una mica amb el power metal i aquests cors de dimensió èpica, amb tot, amb diverses referències de sonoritat eclesiàstica, i a l'orgue, i a les campanes, i al cor simfònic. I per tant, doncs, bé, estem francament joiosos de veure el resultat que ha tingut aquest arranjament, aquesta nova relectura d'una peça històrica. Per mi també els músics contemporanis tenim aquesta responsabilitat una mica a l'hora de rellegir la història de la música de les nostres contrades i reexpressar-la una mica amb els codis contemporanis. Varen fer-ho fa uns anys amb una versió, penso que força memorable, de Rosó, també amb la Santa Espina, aquests himnes sonors del nostre país, i ara, doncs, bé, ho hem fet en Virolai, que la veritat és que ha tingut una rebuda extraordinària.
0: Un àlbum important, perquè heu apostat per les col·laboracions, no?
1: Certament, a diferència d'altres discos, aquí ens hem aventurat a treballar amb altres artistes. De fet, hi ha un nombre notable de col·laboracions. Sense anar més lluny, el propi Virolai incorpora la col·laboració de la Coral Canigó, coral osonenca històrica, que varen fer una interpretació memorable de l'arranjament que prèviament vaig fer de l'obra original de Josep Rodoreda, amb text de Jacint Verdaguer. Però també hi tenim altres col·laboracions, per exemple amb la Magali Sare, que interpreta la part vocal del duet Potser ho hauríem d'haver vist, amb una interpretació deliciosa. Evidentment no es pot esperar altra cosa d'una de les grans veus de casa nostra, com és la de Magali Sare. També hi tenim col·laboracions instrumentals, per exemple la peça Fort en la mort, on hi col·labora un músic excepcional que vaig quedar enamorat d'ell tan bon punt el vaig escoltar. És Joan Pau Comelles, un harmonicista increïble, amb una capacitat expressiva i una delicadesa en el llenguatge i en el fraseig de l'harmònica, inaudites fins avui, que l'hem incorporat en aquesta peça i ha portat realment una profunditat interpretativa fantàstica. I finalment també tenim una altra peça anomenada La Tonada del Blat, que és una peça en aquest cas de reminiscència tradicional, Buffalo Dre, que és una agrupació que són una copla de tres quartans, per tant, tarota, sac de gemecs i flabiol i tamborí. Realment un privilegi poder col·laborar amb aquests músics de gran talent, tots ells, i també d'àmbits molt diversos de la música, que ens ha satisfet, doncs, congeniar-los en aquest projecte tan divers i tan plural.
0: Per cert, el títol, L'Ai al Cor, per què? Esteu patint?
1: No, al contrari. Ara que hem culminat el disc, diríem que el patiment o aquesta sensació de temor i d'incertesa permanent amb el qual hem estat durant, en bona mesura, els 3 anys que hem estat confeccionant tot aquest projecte discogràfic, podríem dir que sí que hem estat amb l'Ai al Cor, però ara, afortunadament, doncs, l'hem culminat, i per tant, doncs, aquest temor o aquesta incertesa existencial del projecte, doncs, ja s'ha resolt i ho ha fet a bon port. M'agradava molt aquesta expressió genuïnament catalana, L'Ai al Cor, una expressió que és com una troballa lingüística, és una mostra d'enginy creatiu, no?, de la cultura popular catalana, on situar aquesta expressió onomatopeica de l'ai, de sorpresa, d'inquietud, situar-la en el cor. És una imatge molt gràfica, molt representativa una mica de com ha estat el procés creatiu d'aquest disc, i la veritat és que penso que és un títol del tot escaient.

0: esteu en el núvol. Sigui digitalitzat el vostre nom.
1: Amor artificial, un himne? Sí, no? D'alguna manera.
2: Un himne que té una declaració d'intencions prou explícita. El nostre temps s'ha abocat de manera indiscutible amb els vincles artificiosos, no?, de la intel·ligència artificial, i aquesta peça, d'alguna manera, proposa una crítica a aquesta circumstància, deixant el judici, òbviament, en mans de l'espectador, però que ens interpel·la a tots plegats. El nostre temps ha derivat cap a aquesta circumstància on les relacions humanes estan vehiculades en bona mesura per l'ús de la intel·ligència artificial, de les noves tecnologies, i per tant això també afecta i té incidència en els nostres contactes, en les nostres relacions i fins i tot, com suggereix la peça, en els nostres vincles afectius.
1: Parles de intel·ligència artificial. A la música també ha arribat la intel·ligència artificial. És bo? És dolenta?
2: Bé, certament és un nou paradigma que ha arribat per quedar-se, probablement, com ho ha fet altres paradigmes que han irromput en el món artístic en certs moments. En el cas de la música, no cal anar tan enllà. Si ens desplacem un segle enrere, doncs apareix l'enregistrament com a mètode de consum habitual de la música, unes dècades més endavant la postproducció, l'enregistrament. Per tant, diríem que ara justament estem a l'intercanvi d'un nou paradigma creatiu on una nova tecnologia i nous recursos apareixen en escena. En el meu cas particular, bé, estic expectant per veure les possibilitats que això ens oferirà com a artistes. En cap cas tinc temor davant la possibilitat que ens pugui substituir. Al contrari, jo la intel·ligència artificial l'entenc com una eina que aportarà noves possibilitats expressives als artistes.
3: Senyores i senyors, nens i nenes, avis i àvies, comprin una entrada! Un espectacle que no els decebrà! Ha arribat a tots els racons del món i avui per fi fa parada la ciutat.

0: Per vosaltres, l'estètica, la portada d'un treball és important. De quina manera la treballeu?
1: Sí, per descomptat. En aquest cas hem treballat amb el dissenyador Víctor Rubio, que amb el qual ja hem estat treballant en diversos videoclips. Ell domina també l'art del vídeo i del disseny gràfic. I una portada, al final, és una primera carta de presentació d'un treball, és allò que crida l'atenció a l'oient, a partir del qual fins i tot pot entendre què trobarà a l'interior del disc, i per tant sempre procurem que les portades dels discos d'Obeses puguin ser identificatives, en primer lloc del concepte estètic que ens ha acompanyat fins a l'inici des de l'inici del projecte, vaja, com de pròpiament el contingut que ens oferirà el disc en termes estrictament musicals, lírics, temàtics.
0: És un cor, no?, en primer pla. Molt explícit.
1: És un cor, en efecte, aquest símbol de tantes coses que ens connecten en l'amor, a la vida, ens connecten a l'existència, al batec, però és un cor que està assetjat per diverses fletxes que, en el moment d'immortalitzar aquesta imatge, doncs no arriben encara a travessar el cor, però que estan en estat d'expectativa, justament per arribar al seu destí. Tanmateix, una foto immòbil testimonia de manera absolutament immortal, per dir-ho així, doncs, un instant de temps, i per tant aquesta ferida, diguéssim, que s'insinua, aquesta ferida múltiple, mai pot esdevenir-se, perquè la imatge és estàtica i no té moviment, i suggereix justament aquesta circumstància de temor, que és la que explicàvem abans del títol del disc, L'ai al cor.
2: Els nostres sexes són dues boques, i dos sexes ara ens bateguen al lloc de les boques.

0: boca a boca. Diu a boca a orella. Canvi de parella. Menja-li la boca, fes-li el boca a boca. Salva-li la vida, penso el canvi de partida.
1: Història, Arnau, de boca a boca.
2: Doncs aquesta peça, curiosament, sorgeix de la frase feta, catalana també, qui té boca s'equivoca. És una qüestió, aquestes de les frases fetes, que no vaig plantejar-me inicialment, però que posteriori he vist que n'he fet molt ús al llarg del disc. I justament aquesta peça sorgeix d'aquesta expressió. Qui té boca s'equivoca. Evidentment, la frase fa referència a la qüestió estrictament verbal del llenguatge, en la qual, doncs, quan es té a disposició la parla i la projectem en públic, doncs és possible equivocar-nos, no? Però, naturalment, m'estimulava la possibilitat de pensar que també l'error pot ser, diguéssim, de tessitura carnal, no? L'error en les relacions humanes, que també passa una mica per aquest desig que s'expressa a través de la boca, i jugar justament a aquesta ambivalència de la frase amb una peça de reminiscència italo-disco, per dir-ho així, que ens situa en un context d'un tipus de música que no havíem explorat fins a dia d'avui, fent ús molt més dels recursos electrònics, de la modulació de la veu i fins i tot d'una tessitura vocal molt més greu del que és habitual en el nostre repertori.

0: És el més nou de Wessex Lai, el cor Diàstole. La música a Catalunya està passant un bon moment?
1: Bé, està passant un moment concret en l'evolució històrica d'aquest fenomen que hauria de ser normal en qualsevol país, no? on els músics del país en qüestió doncs, projectin una música i un discurs musical del màxim valor possible, com a qualsevol indret del món, doncs, com dic, és el més natural que els músics catalans doncs, puguin oferir aquesta música i aquest discurs en la llengua del país de manera natural, de manera absolutament diàfana i sense rebutjar la voluntat i la diversitat estilística. Passa un bon moment en el sentit doncs, que té notorietat, que ha aconseguit una bona indústria, un mercat fort i una presència notable als mitjans i, per tant, cal celebrar-ho. En el meu cas particular sí que m'agradaria una mica més que hi hagués més diversitat, que hi és diversitat, però que més diversitat musical pogués tenir presència a festivals, a cicles de concerts i fins i tot a certs mitjans. Però tanmateix entenc que això al final acabarà passant perquè la humanitat i en definitiva les societats demanen també aquesta pluralitat, aquesta diversitat, aquesta riquesa com a consumidors, com a oients fins i tot passius de tot aquest discurs i al final, doncs, col·lectivament hem de poder enriquir la societat a través de les obres que proposem.
0: I per què una banda com vosaltres decideix estar uns anys sense publicar?
1: En bona mesura tinc la responsabilitat d'aquesta circumstància i és que he estat fent molts projectes paral·lels de gran envergadura. He estat vinculat a una òpera al Liceu, també he fet diverses cantates infantils que han cantat milers de nens del país, fins i tot vaig fer una obra de teatre musical anomenada Sardana Superstar, que situava per primer cop a la història la sardana i la cobla en un context de teatre musical, i naturalment doncs, estem limitats per la fragilitat humana de ser persones doncs, que tenen la capacitat, encara que sigui molt important, doncs, limitada en el sentit que som éssers físics, i per tant no he pogut combinar tots aquests projectes amb el desplegament que m'hagués agradat del meu projecte principal, que és Obeses, naturalment. Va arribar un moment on jo mateix vaig adonar-me que potser estava fent masses projectes paral·lels i havia de retornar allò que veritablement m'estimula, que és el projecte Obeses, que, com dic, doncs és el que considero el meu projecte principal i allà on, com a artista, em desplego amb més naturalitat i més honestedat.
0: Lai, el cor Diàstole és la segona part del seu sisè disc, el disc d'Obeses. Arnau, moltíssimes gràcies per venir a Ràdio 4. Amb quina cançó t'agradaria acabar? I per què?
1: Mira, doncs ja que hi som, m'encantaria que pogués sonar una peça anomenada Pols a l'era, que és la primera, diguéssim, amb la que obrim aquesta segona part del disc, sobretot perquè és una peça que era un atreviment, estèticament parlant, és una peça que s'aventura o s'aproxima de manera bastant notable al metall extrem, i que és una peça que reivindica la pagesia del país, i per tant, doncs, era un atreviment publicar-la, però tanmateix va ser una peça de molta repercussió quan vàrem publicar-la ara fa uns mesos com a senzill, i també em va satisfer profundament i d'alguna manera donava resposta a aquesta qüestió que vaig reivindicant des de fa temps, que és que el públic demana també diversitat estilística i celebra de manera absolutament majoritària que nous estils i noves maneres d'expressar tinguin presència al país.
0: Arnau Tordera, moltíssimes gràcies per haver estat aquesta nit a Ràdio 4.
1: Un plaer, moltes gràcies.

d'aquesta manera arribem a la una de la matinada, al punt i final del Metrópoli. Demà a les 12 de la nit començarà la darrera edició d'aquesta setmana del Metrópoli, la 2293. Que tingueu molt bona nit, com cada dia ha parlat Xavi Collado. Fins demà.

0: Territori Clandestí, amb Consol Sáenz.
1: Què tal? Molt bona tarda. Anem avui a relaxar-nos o no, perquè em sembla que el llibre que ens porta avui l'Oriol Rossell no és d'aquells per quedar-se tranquil·lament llegint a casa, més aviat tot el contrari, però deia que, si més no, comencem relaxant-nos una miqueta. Ahir repassàvem algunes de les actuacions locals que tindran lloc al Primavera Sound i us dèiem que avui recuperaríem algunes de les bandes internacionals, grans noms que passaran per aquest festival, com Massive Attack.

Massive Attack, The Cure, Gorillaz, Institute of the New Vatten, infotim més, de formacions, de músics que aniran apareixent des de dimecres i fins a diumenge en aquest festival Primavera Sound. Després escoltarem alguna d'altres bandes, però ara és el moment d'obrir les portes de la Biblioteca Inflamable.

0: Bona tarda, encara amb la ressaca d'aquella gran conversa. Gran conversa per part seva, evidentment. També teva, Oriol Roser, que vàrem mantenir la setmana passada, el cap de setmana passat, dins la literal, amb l'Andreu Navarra, l'Arantxa Tirado i també a l'Aníbal Garzón. Un surt d'esdeveniments com ara la literal, bé, després d'escoltar-los amb ells i moltes de les converses i les presentacions de llibres que van tenir lloc, entre d'altres tu també vas participar en una amb la nostra companya, amb la Pilar Sampietro i la Ziza Brahim. Un has quedat amb aquella sensació de com és que el món està com està després de tenir persones, i no només les que estaven a sobre de l'escenari, sinó totes aquelles que van precisament escoltar les reflexions, no?, d'aquella munió de veus que ens porten les companyes de la literal. Com hem arribat fins aquí?
1: Bueno, si més no, bona tarda,
0: Bona tarda, estimat.
1: Si més no, és un consol veure que com a mínim una certa resistència hi ha. Uh-huh. I que realment es creen aquestes, anomenem les microilles, no? Culturals, activistes, etc, doncs que bueno, fan que encara puguem mantenir una mica, seguir mantenint una mica la fe. Tot i que secretament estem desitjant que arribi el meteorit una punyetera vegada i acabi amb tot aquest sinsentido.
0: Una altra de les coses que ens peten al cap després de passar-nos per espais com ara, per exemple, la literal i tenir oportunitat de conèixer i escoltar a totes aquestes persones és... O sigui, Com fan el Tetris amb els seus cervells? És a dir, com després de parlar de qüestions com ara, per exemple, el porsiemprismo o el foreverismo, t'hi pots dedicar a parlar dels exorcismes? Vull dir, il·lumina'm de nou, Oriol Rossell.
1: Jo crec que és una cadena d'aconteixements tipus Déu que oca i tiro perquè me toca, no?, una mica, però bueno... Em posem en context perquè si no ningú entendrà res. Hi ha d'aquests autors i autores que són vells amics del programa i que van sortint aquí cada X temps, bàsicament coincidint quan traen un llibre nou. Potser un dels més veterans, dels que més vegades ha sortit aquí, és el Grafton Tanner, aquest autor dels Estats Units, que va publicar la trilogia aquella de la nostàlgia, dels quals dos estan traduïts al castellà, un cadàver balbuceante, que el va traduir el nostre amic Federico de Olobionte, Les hores han perdut el rellotge, que està en català a Tigre Paper i en castellà a Alfa de Cai. Hi ha un segon volum, aquest seria el tercer, en realitat. El segon volum, que és The Circle of the Snake, està inèdit en castellà, o sigui, aquí lo dejamos, no? Si algú ens està escoltant, algun editor o editora, pues que sàpiga que The Circle of the Snake del Grafton Tanner segueix inèdit en català-castellà. Després de treure el porsiemprismo, el foreverism, vale? I deies, bueno, doncs ja sembla que una mica el tema aquest del temps, de la memòria, del retorn al passat... Sí, aquesta reflexió sobre el temps en la nostra contemporaneïtat, la vivència del temps, doncs ja està esgotada una miqueta. I efectivament, jo crec que el Grafton ha vist molt clarament que ja està esgotada. Diu, vamos a hacer otra cosa. No necessàriament millor, però... Perquè, clar, després de totes aquestes reflexions sobre el passat, el temps, la memòria, la nostàlgia, patatí i patatant, se'ns despenja amb un llibre nou, sempre és motiu de joia i xerinola, que s'intitula Purgar al diablo, exorcismo y posesión tras la muerte de Dios. Que dius, hòstia, què podria salir mal, no? I mean... No, cuenta con mi hacha. El publica els nostres amics de Mutatis Mutandis, a la col·lecció Seismos, i a més està el pròleg i la traducció són, de nou, del Federico de Olobionte. O sigui que tot queda a casa una mica, Molt bé el llibre.
0: Sí?
1: Sí.
0: Ah, vale,
1: sí.
0: Vale, com has començat d'aquesta manera, dius... Grafton...
1: Aviam... Bueno, és que no vull adelantar aconteixements.
0: Posem...
1: No, sí, posem música i després te cuento.
0: Vale.

0: El exorcismo recobró popularidad en el contexto de la Guerra Fría, una época atravesada por la ansiedad ante las ideologías y el control del comportamiento humano. Tras la Segunda Guerra Mundial, las narraciones sobre posesiones y exorcismos comenzaron a circular en la opinión pública, y corrientes de pensamiento como la de los conductistas y los fundamentalistas religiosos promovieron la inquietante idea de que las creencias no se eligen libremente, sino que pueden imponerse a o incluso apoderarse de las personas.
1: Estic esmolant els ullals. Tira, tira!
2: Aviam, de què va purgar el diablo, exorcismo y posesión tras la muerte de Dios, de Grafton Tanner? Literalment és un llibre sobre l'exorcisme, sobre els exorcismes. La qual cosa no vol dir que sigui un llibre de terror, és un assaig, i és un assaig extremadament ben documentat. No explica tota la història dels exorcismes des de l'edat mitja fins ara, per dir-ho d'una manera, sinó que es fonamenta en què passa al segle XX i els exorcismes. Una pràctica que es diria atàvica i antiga, perduda i tal, es recupera amb molta força al segle XX. A part, es fa en un lloc dins de l'imaginari cultural contemporani, gràcies a l'exorcista, evidentment, a la pel·lícula, que li deia que un capítol sencer, el Grafton. I després el que acaba fent el llibre, en aquest Purgar el Diablo, el Grafton Tanner, el seu autor, és proposar una lectura política d'aquesta persistència de l'exorcisme com a mètode per desideologitzar a les persones, per dir una manera. I llavors, al principi el llibre menciona això, que em sembla importantíssim, em sembla superinteressant, això que estàvem escoltant, no? Que després de la Segona Guerra Mundial, durant la Guerra Freda, és a dir, quan el món queda separat en dos pols oposats, no? Tenim la Unió Soviètica per una banda i la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques d'una banda i els Estats Units a l'altra, hi ha aquest pànic a la infiltració ideològica, és a dir, d'alguna manera a la possessió, no? Són les èpoques també, si te'n recordes, que hi havia el famós programa MK Ultra, no? De rentat de cervell. És l'època que es fan pel·lícules com, te'n recordes, una pel·li clàssica dels anys 50, em sembla dels 50, de Manchurian Candidate,
1: sí.
2: No? D'aquell que havia de matar un agent que li havien rentat el cervell per matar el president. Tot això genera una certa paranoia col·lectiva enfront de aquesta idea del rentat de cervell, que no deixa de ser una possessió, en el sentit de, com diu en el text que hem escoltat, llegit pel nostre amic, pel nostre company Xema, la ideologia podria ser entesa com un esperit que et posseeix. M'explico?
1: Ara ja em quedo més tranquil·la, perquè és que quan m'has vingut amb el llibre de Grafton Tanner parlant dels exorcismes, t'has posat així seriós i m'has dit que efectivament en Grafton Tanner anava a parlar dels exorcismes, he pensat, perdó, però no de rotllo metafòric, i ara ja veig una mica més...
2: Sí, no, sí, o sigui, no? La gràcia està en que parla també literalment dels exorcismes i parla literalment dels llibres escrits per religiosos contemporanis, la majoria d'ells bastant una estafa, parla de la voluntat de l'exorcisat, del seguidisme de l'exorcisat, és a dir, quan l'exorcisat segueix les instruccions perquè sap que entrant en aquell joc no serà sotmès finalment a la resolució final de l'exorcisme. És a dir, dona per bastants més temes dels que sembla parlar d'exorcismes. Hi ha un passatge interessant en el qual es planteja, de fet, algú que és indispensable per aquest debat, que és què és el mal? Què entenem pel mal? I, de fet, abans, com estàvem escoltant aquest fragment que ha llegit el Xema, es planteja què entenem per una possessió. Recordo que, per exemple, als anys 50... quan tota la paranoia anticomunista, perquè això, nois i noies, heu de saber-ho, quan hi havia el bloc comunista, als Estats Units hi havia autèntic pànic a que hi hagués una mena de contagi víric d'ideologia comunista entre el jovent, te'n recordes?
1: Sí, sí, sí.
2: No m'invento res. I és molt significatiu, com per exemple als anys 50, abunden les pel·lícules de ciència-ficció en les quals venen els extraterrestres, ens substitueixen sense que ens n'assabentem, tipus la Dios de los ultracuerpos, la invasió dels ultracuerpos del Don Siegel, per exemple, no? Que després vam fer un remake amb el Donald Sutherland, o Invasores de Marte, al qual arriben els extraterrestres i ens col·loquen una cosa aquí darrere la nuca que ens poden controlar mentalment. Són metàfores sobre el pànic que tenen a la infiltració de la ideologia comunista entre el jovent, no? En una època on pràcticament el Partit Comunista és il·legal als Estats Units, una època que després hi haurà la famosa cacera de bruixes del senador McCarthy, no? On posarà la picota a la meitat de Hollywood, no? Per ser esquerrans i comunistes. Fixa't com, de fet, hem tornat una mica a això.
1: Sí, és que estaves parlant, Oriol Rossell, em semblava veure certes imatges i certs discursos que sovintegen darrerament, fixa't, i no tan sols arribats des dels Estats Units.
2: És brutal, perquè la figura del comunista, d'alguna manera, és el nou Belcebú, no? És Mephisto, és el dimoni, no? És el dimoni pelut, no? Llavors, a la mínima t'acusen de comunista, plan, bueno, com si dir-te comunista, com si ser comunista fos una cosa tan greu, també, t'ho dic ara, no? Però em fa molta gràcia. Però sí que, clar, hi ha aquesta analogia espiritual de tota la qüestió ideològica, tots aquests conflictes ideològics propis de la Guerra Freda, és a dir, no, resultes de la repartició del món després de la Segona Guerra Mundial entre la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques i els Estats Units, que expliquen, no?, aquest revival, per dir-ho d'una manera, aquest retorn amb tanta força a la segona meitat ja del segle XX de l'exorcisme, com ho explica el Grafton Tanner a Purgar el Diablo, Exorcismo y Posesión tras la Muerte de Dios, a Mutatis Mutandis. És important aquest aspecte de la muerte de Dios, perquè ja la qüestió religiosa també ha canviat, però això en parlem després.
1: Vinga, doncs, seguim amb aquest... Com és?
2: Purgar el Diablo.
1: Purgar.
2: M'agradaria molt purgant.
1: Purgar el Diablo, Grafton Tanner.

0: Muchos de nosotros nos sentimos reconfortados por la seguridad de una explicación clara, especialmente frente a lo sobrenatural. Pero la ciencia también descansa sobre la fe, en los sistemas, en los expertos, en los datos que no siempre podemos interpretar por nosotros mismos. Quizá la verdadera cuestión no sea determinar si un fenómeno es sobrenatural o científico, sino si estamos dispuestos a confiar en la explicación que se nos ofrece. Y esa confianza, al fin y al cabo, no deja de ser una forma de fe.
1: Aquí està el quid de la qüestió i així anem la societat, no només la nostra, la societat global per la vida. Es m'ha perdut absolutament i com deia aquella, a merced de... De lo que venga.
2: De lo que surja.
1: Sigui el dimoni o no.
2: O no, el dimoni pelut. Clar, la qüestió de la fe és essencial quan parlem d'exorcismes. La fe és la que vens el dimoni, però al mateix temps el dimoni només ataca la fe, perquè no es tenen notícies que hagin estat posseïdes persones que no fossin catòliques, que no fossin religioses. És a dir, si tu no creus en... Que això és molt curiós.
1: Clar, no, diguéssim, no tindria cap sentit. Ets ateu. Què?
2: No, i què? Per tant...
1: Se remou algú per dintre?
2: Clar, per tant, si sóc ateu, a mi no em pot... posseir el dimoni. Per què no em pot posseir el dimoni si sóc ateu? Perquè jo no crec en el dimoni. Per tant, no és un fet la possessió, sinó que és una qüestió de fe. M'explico? Aleshores, la fe és un dels puntals importants a purgar del diablo, exorcismo i possessió tras la muerte de Dios del Graf Fontanera, Mutatis Mutandis, el llibre del qual parlem avui. L'anàlisi de la fe. I també hi ha un treball que a mi m'agrada en aquest llibre, que és... Anem a revisar el concepte de fe, que està molt denostat, no? Que parlem de la fe com si fos signe d'ignorància. Saps? Si la gent que té fe en algú, ens semblen catetos, no? Que els han enganyat d'alguna manera. Però nosaltres tenim fe amb la ciència. I tampoc podem, ho hem vist amb els nostres propis ulls, moltes coses de les quals estem convençuts que són així. M'explico? La Terra és rodona per què? Perquè ens ho han dit, perquè hi ha tota una sèrie de normes de lleis naturals, lleis naturals, s'han aplicat una sèrie d'idees a la constitució de la natura, etc. I tots i totes estem d'acord amb que la Terra és rodona. No? I hi ha imatges des de l'exterior, se suposa. Però és una qüestió de fe. Tu has estat a fora a l'espai a veure-ho?
1: No.
2: Però tu creus que la Terra és rodona?
1: Sí.
2: Per què?
1: No ho posaria en dubte, perquè ho han dit uns senyors que se suposa ho han estudiat, el que tu deies, la ciència.
2: Lo mateix que si em ve un senyor amb un alçacuellos i m'explica no sé què d'un paio que va fer no sé quantos en 7 dies. M'ho crec, també, clar. És una qüestió de fe, finalment. No? I això ens fa una reflexió interessant que fa el Graf Fontanera, aquest purgar el diablo, de... Ojo, perquè ens n'enfotem sovint la gent, diguem, pues que som progressistes, que no tenim gaires inquietuds espirituals, diguem-ne. Ens n'enfotem una mica de la gent que sí que les té. I, sobretot, ens recolzem en aquesta falsa idea de que la fe és una forma d'ocultació de la veritat, no?
1: D'ocultació de la veritat o d'escapisme, no? També
2: o d'escapisme o de pura ignorància. Fixa't com, quan pensem en algú que és molt religiós, pensem que és algú que és ignorant, que no sap les coses. Com que no sap les coses, s'agafa a la seva creença. Però és que nosaltres estem fent exactament el mateix. Ens estem agafant a la nostra creença. Una creença científica, una creença... el que tu vulguis, però una creença. Per tant, atenció, quan parlem de la fe, quan parlem de l'espiritualitat i quan parlem de la creença, perquè... nosaltres també formem part d'aquesta història.

0: Las metáforas del mal resultan especialmente útiles cuando se desea eludir explicaciones de índole política. ¿Qué conveniente resulta atribuir al desempleo masivo, los prejuicios estructurales, las masacres y la crueldad sistemática a una fuerza abstracta, inmaterial, que emana del diablo? Qué fácil es presentar estos males como obra de lo demoníaco y luego reclamar la intervención de lo sagrado. Un exorcista que purifique el lugar, que expulse a los espíritus malignos y haga lo que sea necesario para restaurar el orden. Así, lo religioso se convierte en una coartada que desplaza las verdaderas causas sociales, históricas y políticas del sufrimiento.
1: Clar, és que abans parlàvem una mica d'aquest, entre cometes, menyspreu, no?, que tenim, i és cert, no?, les persones no creients cap a les persones creients. Però, clar, és que també hi ha aquest rerefons que una mica, d'alguna manera, es diu en aquest text que acabem d'escoltar d'aquest Purgar al Diablo del Grafton Tanner, que històricament les religions s'han fet servir precisament doncs, per amagar a la societat determinades causes i d'alguna forma, enganyar-los en presentar-los una solució, no?, que no necessàriament ha de ser tangible i que pot venir per allò diví i que d'aquesta manera no t'esforcis en mirar d'arreglar les coses i totes aquestes històries.
2: Sí, sempre han estat un bastó del poder, certament, no? I no només històricament, vull dir, les persones que vivim a l'estat espanyol ho sabem millor que d'altres països, no?, on hi ha hagut una fraternitat, diguem, entre el poder militar i el poder eclesiàstic molt important, com a totes els països feixistes d'Europa, no?, principalment. Però, clar, una de les coses que parla el Grafton Tanner en aquest Purgar al Diablo, que diu això, no?, és interessant, diu, clar, que fàcil és donar-li la culpa al mal, no?, o al dimoni, de problemes que hem creat els éssers humans i que els éssers humans podem solucionar. És a dir, si hi ha un problema d'atur, si hi ha un problema de males condicions laborals, si hi ha un problema de racisme, això no és cap força exterior que ha vingut a posseir-nos. No, això som nosaltres els que ho estem fent. I som nosaltres els que ho hem d'arreglar. No? Llavors, clar, dius que fàcil aduir-li, no?, la culpa, la responsabilitat ètica d'aquestes circumstàncies a una entitat, un suposat ens, no?, que arriba i ho posa tot pates amunt perquè nosaltres, pobres de nosaltres, no tenim culpa de res, no? Jo, una mica et fas un Poncio Pilatos, no? Me lavo las manos, yo en esto. Clar, fixa't com avui quins són els nous exorcismes, no? Els nous exorcismes són d'arrel completament neoliberal. El nou exorcisme és vés a abraçar un puto arbre. És a dir, fes aquest reiki no sé quantos... Bueno, estic enfotent, vull dir que màxim respecte per la gent que fa aquestes xorrades. Però... però tot el tema de la japicràcia, que parla l'Edgar Cabanes i l'Eva Illuz, tot el tema d'aquesta autoajuda del subjecte que pot resoldre-ho tot per si mateix, desconnectat del col·lectiu, no? Aquesta individualització, aquesta segmentació severa del cos social, que ja li va bé al neoliberalisme. Per tant, fixa't, no? O sigui, l'exorcisme és quelcom que actua sobre un cos, sobre una persona, però no desterra el mal. No és un atac global contra el mal. Anem a destruir el dimoni. No, anem a fer-lo fora d'aquest cos. Però el dimoni segueix estant allà. No sé si m'explico, eh? Em sembla molt interessant.
1: Estic traçant... paral·lelismes, ja que abans parlaves de paral·lelismes polítics, ja saps que a mi se'm va la flapa quan tu comences a parlar i ens expliques coses sobre llibres i has parlat de neoliberalisme, d'exorcismes actuals, de dimonis, i estava pensant que sí, que efectivament ara potser el dimoni no és aquell senyor amb cua i banyes que ens plantejaven i que es menjava els nens, ara potser el dimoni actual podria ser, doncs no sé, ara per exemple han passat pel cap un immigrant i l'exorcista és aquell fantàstic partit que ve a dir-nos que...
2: Bueno, en realitat el dimoni vertader és un fons d'inversió. De fet, això qui ho deia? On estava això? Això ho diu Baudelaire a l'Esplint de París. L'Esplint de París, que per cert no me l'havia llegit mai, i me l'he llegit recentment i m'ha flipat. A l'Esplint de París, Baudelaire, hi ha una de les històries en què se'n va a prendre unes copes amb el dimoni. I el dimoni li explica, en plena deliri etílic, està parlant, sí, amb un dimoni que li està explicant històries, etc. I llavors, una de les històries diu aquella frase famosa de la millor mentida del dimoni ha estat fer-nos creure que no existeix. Saps? La gran jugada del dimoni és fer-nos creure que no existeix, no? I això té a veure amb el que estaves comentant, no? De, clar, precisament perquè no creiem en el dimoni, però sí creiem en el mal, construïm dimonis contínuament amb diferents raons, no? Amb diferents argumentacions, com aquestes del partit aquest d'aquesta gentola, que, doncs, exacte, fixa't, no? És un exorcisme contemporani el que tu dius, eh? Anem a fer expulsar literalment, Anem a expulsar aquests cossos invasius, no? Aquestes partícules invasives del mal, que ens porten al mal... I aleshores tot anirà bé, vale? Sorpresa, no va bé, no és veritat, no? Perquè, clar, a més és molt interessant, perquè sempre estan jugant amb la possibilitat d'algú que saben que no serà. O sigui, no expulsaran a tots les persones migrants del país, per tant mai podrà demostrar-se que el que diuen és mentida. M'explico? És com això que estan fent aquest mateix partit. Si t'hi fixes, quan està guanyant eleccions, bueno, està sent decisiu per governar, no agafa mai càrrecs, perquè clar, el dia que es vegi que són uns inútils gestionant, cauran. Clar, és molt més fàcil senyalar el mal, però no fer res per canviar-lo. M'explico? Perquè si no, clar, se t'enfonsa tota la paradeta.
1: Christoph Dahner, has tornat a donar a la Diana. Purgar el diablo. Espereu que encara ens queda un fragment.

0: Atribuir tanto los horrores globales como las violencias cotidianas a fuerzas malignas nos permite esquivar una verdad más incómoda, que estas atrocidades son obra de personas, de estructuras, de decisiones humanas. Comprender el mal no como una entidad sobrenatural, sino como una construcción retórica, nos obliga a mirarlo de frente. El mal es un teatro, un espacio donde los individuos proyectan y repudian a la vez representaciones inquietantes de inmoralidad, perversión y corrupción cotidiana. Ignorar esta dimensión simbólica tiene consecuencias, porque si creemos que el mal es una amenaza constante, ubicua e inerradicable, entonces también nos convencemos de que debemos purgarlo continuamente del mundo.
1: És que com són, com som els humans? Ens deslliguem absolutament de tot, del mal, del mercat. Són entes.
2: Sí,
1: no, entes que pululen por ahí.
2: Som lo puto
1: i nosaltres pitjor. No tenim res a veure. Res.
2: Somos lo peor. No, però clar, no és fàcil també el que està proposant el Graf Tontaner. És a dir, anem a assumir... És a dir, el que està demanant és... Anem a assumir que el mal no existeix, sinó que existeixen els mals actes fets per les persones. És a dir, el mal com a entitat, com el que tu dius, no? Com un ens, igual que ens volen fer creure que el mercat és un ens que s'autoregula, dius narices, no? Si el mal no existeix, vol dir que l'únic que existeix són les nostres accions, que poden ser bones o poden ser dolentes, no? I això, per una banda, ens obliga a viure amb una hipervigilància continuada perquè està amb les nostres mans que el mal actuï o no actuï, i per una altra banda desestructura tot el discurs de l'exorcisme, per exemple, en el sentit de el cos està ocupat, no? Està colonitzat per una presència que no li és pròpia, però tampoc és l'acció d'un altre, sinó que és un tercer element, no? Un element sobrenatural, no? Que està allà amb les seves banyetes i la seva cua. No? Clar, la cosa canvia molt quan arribem a la conclusió de que no existeix el mal, sinó les males persones, per dir d'una manera. Uh-huh. No? Clar, però és que ja també tot el fonament religiós s'esfondra, aleshores.
1: Bueno, el sentiment religiós i bona part de la nostra manera d'entendre les societats, perquè, entre altres coses, ens obligaria a sortir de la nostra zona de confort, estiguem confortables o deprimits com un anís, perquè, evidentment, si el mal no existeix, no necessitem ningú que vingui a salvar-nos, perquè els nostres salvadors hauríem de ser nosaltres mateixos.
2: Òbviament.
1: I això és una feinada, Oriol Rossell.
2: Bueno, però això s'arregla tallant caps, eh? Vull dir, a França ho vam veure clar, van començar a guillotinar penya i no els hi va sortir tan malament, no sé. Però al marge d'aquesta aposta clara per la violència... Ostres, no sé, jo crec que ens posa en un... Pensar que el mal no existeix, només les males accions, per dir una manera, ens col·loca sota una mena de pressió ètica que a mi em sembla important avui dia. A mi em sembla important. I assumir que hi ha males persones al món. Perquè també hi ha aquesta cosa de... Molt marcada per la religió, eh? De que tothom pot... com es diu... Bueno, tothom pot arreglar-se, d'una manera, no? Hi ha gent que no s'arreglarà mai. Hi ha gent que és xunga, que és dolenta. Ja està, no passa res, saps? Igual que hi ha gent que és més llesta i gent que és més tonta i gent que és més guapa i gent que és més lletja. Se siente. Però és així, no? Llavors, clar, fins que no ens tinguem clar que el mal és una qüestió netament humana, no existeix fora els éssers humans el mal. Els animals no creuen en el mal. Bueno, no creuen en res, però vull dir... què hi ha a la natura que ens indiqui que existeix tal cosa com el mal? Què? Que hi ha hagut un maremoto i s'han portat una illa per davant? Sí, però això no és ni bo ni dolent. Uh-huh. Això és. Val? El valor li estem atorgant nosaltres des de la nostra subjectivització de la realitat, no? Aleshores, assumir que no hi ha dimoni There is no hell, que deien Siouxsie and the Banshees, no? No hi ha infern. Vol dir que tenim que assumir una responsabilitat ètica molt seriosa. Molt seriosa. I que no podem oblidar-la en cap moment. I sí, és cansat, i sí, és una pressió, però és que està en les nostres mans, no? Per això em sembla important aquesta idea d'abolició del mal. No hi existeix el mal, existeixen les males persones, que és diferent, o les males accions.
1: Oriol Rossell, ens agirem, eh? Aquest Purgar el Diablo del Grafton Tanner, la veritat, llibre força, molt interessant, tot i que has passat de puntetes, però ens el llegirem a fons, el capítol sobre l'exorcista, que deies que...
2: Sí, hi ha un capítol sencer sobre la pel·lícula, que a més t'ho passes molt bé, perquè, clar, sembla ser que quan es va estrenar la gent vomitant al cinema...
1: Sí, i se sortia corrent.
2: La gent fugint, sí, pànic. Hi ha un altre capítol molt divertit, que no l'he mencionat, que és algo del qual em sembla que ho hem parlat alguna vegada, que és el famós pànic satànic dels anys 80, que és quan, per exemple, entre d'altres coses, va aparèixer el PMRC, el Parents Movement Resource, els que posen els famosos adhesius dels discos d'Explicit Lyrics, el Parental Advisory.
1: Sí.
2: Allò és durant un moment dels anys 80 en què, degut a un llibre super mahara, escrit per un psiquiatre, i la seva pacient, que després per resultar ser la seva mani, que tot era una camama, que té uns mitjançant hipnosi, unes d'allò regressives, i va ser víctima d'una secta que la van violar, li van fer de tot quan és nena i tal. Bueno, a partir d'aquí es va desencadenar un pànic a tot Estats Units amb judicis a gent de jardins d'infància, acusant-los de fer ritus satànics amb els nens. Bueno, una cosa super locker.
1: I per no parlar dels discos que si els posaven
2: a l'inrevés
1: això
2: és el gran, el millor gag que ha fet en la seva vida a Santiago Segura, que és el dia de la bèstia, que va al capellà i li porta un disco de, jo què sé, Defecation, i li diu, oiga, perdone, diu, lo podría poner al revés. Diu, hombre, padre, diu, es que más o menos va a sonar lo mismo y encima vamos a joder la aguja.
1: Oriol Rossell, moltíssimes gràcies. Ens tornem a retrobar diumenge de la setmana vinent a partir de les 7 de la tarda. Purgar el Diablo, Grafton Turner, l'editorial, me la recordes?
2: Mutatis mutandis.
1: Ai, vinga, seguim.

Doncs fins aquí pràcticament hem arribat, però mira, acomiadarem a l'Oriol Rossell i també a tots i totes vosaltres amb una altra de les bandes que a més sabem que a l'Oriol li agraden de manera molt especial, que participaran en aquest Primavera Sound. Ells són la gent d'Instituts de Newfaten. Que tingueu una molt bona setmana i ens tornem a trobar el dissabte a les 7 de la tarda al Territori Clandestí, com sempre aquí a la sintonia de Ràdio 4. Adéu-siau.